0: d'una manera incontestable, i ho fas amb 7 nanos de la Masia com a titulars, que ja, ningú, ja ni hi pensem, però això en un altre equip a nivell europeu, digue'm quin, a quin equip ho pots trobar a aquest nivell. Més Joan Garcia, que no és de la Masia, però vaja, també, evidentment, és un jugador amb el qual l'afició s'hi pot identificar perfectament. I tu veus el Madrid, que és el teu principal rival, i sí, a cop de talonari, 130 quilos per Diomandé, que és un jugador que tenien a Leganés fa un parell d'anys, Mbappé, Vinícius, aquests grans noms, però que tu veus a la Barça i penses, ostres, aquí hi ha una velocitat de creuer, hi ha una filosofia, que és la Masia, que encaixa perfectament amb l'entrenador que tenim, que hi ha al primer equip. Que les coses s'han fet molt bé els últims anys, que se sap què vol, què s'espera d'aquest equip, i l'exemple és, jo crec, els fitxatges, no? És a dir, Gordon, Adeyemi, són fitxatges d'autor, o sigui, segurament abans de començar el mercat d'estiu, Gordon, vaja, no havia sortit pràcticament a cap radar, Adeyemi tampoc. I són fitxatges d'aquests, a dir, de saber molt, de tenir molt clar què és el que vols, i ahir ho demostren, és a dir, surten a jugar i amb 5 minuts Gordon et fa dues assistències, a dir, Emi té uns primers minuts una miqueta més així, més estranys, però després de marcar el gol ja comença a funcionar. I penses, i aquest equip encara li falta un Pedri al rendiment, li falta Rodri, que és el teu gran fitxatge. Ah. És a dir, que tens un equip que pots córrer molt a l'espai, com va demostrar ahir, i també tens un equip que amb Pedris, amb Rodris, pots tenir el control de la pilota. I jo crec que el Barça està, ara com ara, per sobre, clarament, de la resta d'equips de la Lliga.
1: Ahir Gordon va fer una cosa, que ja es diu que ha caigut molt bé en el vestidor. Però si li faltava alguna cosa per fer, és aquella assistència que li fa Fermín. Perquè més tens Fermín, que després de l'estiu que ha passat, se l'havia notat en els partits de pretemporada, es deia...
2: Va fer un partidàs, Fermín.
1: Sí, sí, totalment. Però aquella ansietat que se l'havia notat al principi de dir, és que m'he de treure aquesta sensació de sobre, vull tornar-me a sentir futbolista, vull tornar a fer les coses bé, va fer un partidàs. Però, i Gordon diu... Escolta, fes-ho tu, clar, a partir d'aquí ja és com si portés tota la vida al Barça.
3: A mesura que anava apropant-se a la porteria, tots pensàvem xutarà ell, perquè...
1: No, voldrà fer el primer.
2: Tal com estava el marcador 0-3 en aquell moment.
3: És el seu debut oficial, no? I fa una cosa que jo crec que és un detall d'aquests que dintre del vestidor queden, perquè home, veus... generositat, no? Ja sé que igual parlem de termes una mica així que en futbol, però que en futbol s'utilitzen, però sí, generós en el fet de que el futbolista normalment, i si és davanter, aviam, no té, no és massa, bueno, és molt egoista, és egoista per naturalesa, i ahir la passa, i si tots van pensar, oh, quin bon tio, no?
1: Sí,
3: però jo crec que és una entrada al camp fulgurant. És veritat que és que o sigui, el panorama que li queda quan entra, aviam, mitja hora, a l'Elx totalment, deixant 30 metres de latifundi darrere de la defensa, era ideal, però tot i així podia haver xutat ell perfectament, i la passa, que és un jugador que podem dir que és anglès des de 50 quilòmetres de distància. Perquè realment... Sí, en fi...
0: Totalment. En algun moment d'estiu ha fet patir tot. Els primers entrenaments aquí...
1: Aquella vermelló...
0: Que algú li posi crema, per l'amor de Déu. Sí.
1: Teniu la sensació que Adeyemi... Ja veurem, però que pot ser aquest tipus de jugador que et desespera i et fa feliç una mica pels iguals?
2: Bueno, té... és elèctric. Per una part et dona llum i per l'altra et fot una rampada.
1: Sí.
3: Sí, que hi ha una definició que va fer el propi Lamine Yamal ara fa poc, aquest estiu, abans del Mundial, crec recordar, que deia, els extrems podem intentar-ho 15 vegades, però només ens cal que una tingui èxit per fer o un gol o una assistència de gol, i això ens fa herois del partit. Adeyemi és la definició d'un extrem.
2: I la velocitat.
3: A mi és un jugador que ja m'agrada. O sigui, així com Gordon, és veritat que tenia, em faltava informació, l'havíem vist amb el Newcastle, sobretot, perquè va jugar en treball, llavors familiaritzes més, però Adeyemi sí que era un jugador que a mi, no sé, m'agradava, amb el Dortmund, velocitat, li veia difícil encaix en el Barça perquè és que viu molt de la velocitat, però a mi em sembla un jugador que falta de veure allò que he dit abans de com ataca amb estàtic, a mi m'agrada perquè a més és valent, és que al final has dissipat en una jornada una cosa que hi ha jugadors que els hi costa molt, que és el pes del, de jugar al Barça.
0: Sí, sí.
3: A vegades que hi ha jugadors que els hi pot això i al primer partit ja dius...
0: És que l'inici és immillorable.
3: I el tio demana la pilota, ho intenta, falla, la torna a demanar i no para fins que marca gol. Bueno, va, escolta'm, perfecte.
0: I és aquests jugadors això que deies que jo crec que evidentment la velocitat és increïble la que té, però que també en espais tancats el veig més de regat curt i de més recursos que no pas Gordon. És un d'aquests jugadors, bueno, uns virgueros, no? D'aquests de carrer, de fer-te filigranes, i sí que jo crec que té un punt que ens haurem d'acostumar, de no Dembélé, però ja ens entenem, d'intentar-ho i que te la fotrà a la tercera graderia, uh-huh. O després et pot marcar un gol sideral, i ahir m'anà molt bé que marqués, però jo crec que per la confiança d'ell ja es va veure el partit que va anar de menys a més, clarament.
1: Un altre nom és el d'un jugador que no sembla que hagi anat a jugar al Mundial, que és Eric García.
2: Bueno, Eric està porta un any amb el sentit de 12 mesos, uh-huh. Extraordinari, jugué de notable alt a qualsevol posició que el posis. Això ho veu l'entrenador, de fet l'ha proposat com a capità, uh-huh. I bueno, és la temporada, jo crec, de la seva definitiva consagració amb el sentit de ser considerat un jugador d'èlit en la seva posició, uh-huh. Que són diverses, però sembla ser que tal com ho té pensat l'entrenador, aquí serà més aviat lateral dret. Tot i que moltes vegades el Barça està en condicions de jugar, diguéssim, amb tres marcadors i posar més gent al mig del camp, amb la qual ell té velocitat, coneixement del joc, posicionament tàctic, anticipació defensiva, bon peu quan puja, bon remat de cap. Bueno, és un jugador, per mi, màxim nivell.
1: El veieu com el primer lateral dret d'aquesta temporada?
0: I tant. Jo crec que qui té un problema és Koundé. Problema greu, perquè jo veig a Eric, evidentment, de lateral dret. Veig a Xavi Smart també de lateral dret, perquè realment com ha jugat aquesta pretemporada, a mi és que m'ha encantat. La sortida de pilota que té és espectacular. I Koundé, que és tot el... Vaja, és un lateral de la selecció francesa, ni més ni menys, una de les millors seleccions del món. No sé quin espai té en aquest Barça, perquè el lateral ho té fumut, i de centrals, titulars, vaja, tens el Cubarsí, que és el millor central del Mundial, tens a Gerard Martín a l'esquerra, que, vaja, de moment ho està fent el que se li demana, i no sé jo, Koundé, quin futur té en aquesta plantilla, perquè ho té complicat per ser titular.
3: Sí, jo crec que sí, aquests plantejaments, això és que és evident el que està dient el Joan Lluís, però crec que ens hem de recordar de les últimes temporades, que són llarguíssimes, que hi ha moltes lesions, i Koundé, que dintre del sac de la possible marxa de Valde se l'ha posat també dintre d'aquest sac. Home, jo crec que acabes de dir-ho, titular a la selecció francesa. Les plantilles ara han de ser de 17-18 titulars. O sigui,
2: sí, sí.
3: I jo crec que el Barça és la gran passa endavant que ha fet, jo crec, aquesta temporada, és aquesta. La sensació, ahir tenies fora de l'11 a Cubarsí, a Rodri, a Olmo, a Pedri, a Gordon, a Koundé. Bueno, és que quan vèiem els altres equips de la Champions que aspiraven a guanyar, deien, és que mira qui surt de la segona part.
2: Que tu veuràs la banqueta del Barça en xavals.
3: Per tant, Koundé, no, o sigui, que ara mateix no és titular, sí, que a sobre d'aquesta plantilla, rotundament no, perquè pot trobar en qualsevol moment amb problemes de lesions, etc. El mateix Rafinha, que ara està com un tro, uh-huh. I que dius que no s'ha constipi, etc. L'any passat va jugar quants partits? Sí, i quan ell... Doncs ara tens a Dejem i tens a Gordon. És a dir, la distància entre titulars i suplents, que evidentment afecta molt al coco del jugador, però crec que ara s'ha de relativitzar molt, perquè acabes jugant molts partits i perquè a les temporades...
2: Mira, el temps dels 5 canvis, com ara, 5 canvis vol dir que representa que durant el partit pots canviar mig equip. Sí. I mig equip és un equip diferent al que has presentat de sortida. Sí. Si el nivell d'aquests jugadors que venen de la banqueta és igual o a vegades superior al que han sortit de bon començament, només pots aspirar a coses bones.
1: Mm-hmm. Consideració a banda, estètica, que estan fent el resum aquí a la tele, la samarreta aquesta a mi em sembla preciosa. Però bueno, això és un tema
3: més personal. Pensava que m'anaves a dir tot el contrari.
1: No, no us agrada o no? A mi, sembla...
3: no, a mi tot el que porti la paraula difuminat, associada al futbol...
1: almenys que ahir a la Transmi el Pou, pobre, amb el tema dels dorsals del...
0: No, de l'Elx.
1: De l'Elx, el llaurat que heu sentit, almenys aquests es veuen els dorsals.
0: Sí, sí, aquests, aquests, sí.
1: L'altre nom propi...
2: A mi m'agrada la samarreta blaugrana.
1: Sí, clar, evidentment, i s'ha de jugar amb la blaugrana sempre que es pugui. Només faltaria. L'altre nom propi d'ahir, per absència, que és el d'Alejandro Valde, això deia Flick sobre el tema.
4: No, I'm not asking him to leave.
5: No, no li estic demanant que marxi. Sento que passa alguna cosa amb ell, amb Valde. He parlat amb ell aquest matí i li he dit que en aquest moment tinc aquesta sensació i crec que és millor que t'aclareixis. Reflexionis i demà parlem una altra vegada. I ell hi ha estat d'acord perquè té massa coses al cap i per això no és aquí.
4: In his head so this is why he's not here.
1: Com ho veus, Rico?
2: Pues crec que l'entrenador ho ha explicat perfectament. Del que jo entenc, amb la rotunditat que ho ha dit, és que el Valde ara mateix no té clar si continuar o marxar, i si no tens el cap al 100%, és millor que declareixis, prendre una decisió, si et quedes et quedes amb totes les conseqüències, i si marxes pues ja només has de passar per casa, fer les maletes i retirar les coses del vestuari. Ho entenc perfectament.
0: Jo, Lluís? Home, em va sorprendre la contundència en què va parlar, Flick. Com que em va... Tot com es va gestionar el dia, no? És a dir, des del punt de vista que arribi Valde a la ciutat esportiva i se li comuniqui, escolta, no vindràs a... No estàs convocat. Entenc que el jugador li senti malament, però vaja, que Flick ha estat molt clar i Flick és el líder d'aquest equip i crec que l'afició, el que diu Flick actualment, vaja, va a missa. I ell diu que no el veu al 100% i hi ha moments a la vida que un mastegot, un calbot... metafòric, va bé. I potser Valde està en aquesta situació de dir, nano, o et poses les piles o és que aquí no tens lloc, perquè això és el Barça, això és futbol de primer nivell i més enllà de les qualitats tècniques i de la velocitat que té aquest jugador, doncs ha de fer un pas endavant. I jo crec que les últimes temporades ho ha demostrat que de Valde jo crec que n'esperes molt més del que he donat. I crec que estem en aquest impàs de gestió i si el jugador, doncs no, l'entrenador considera que no està al 100%, doncs malgrat que sigui un jugador de Masia que porti 15 anys al club, doncs se li ensenyarà la porta com ha passat amb Casador, com ha passat amb altres jugadors que l'afició se'ls estima molt, però que això és el Barça, és el futbol del primer nivell.
3: No, o sigui, res a dir en el sentit que l'entrenador només faltaria i sent Flick mana sobre la plantilla i aquest tipus de decisions es prenen al futbol professional, és a dir, no compto amb aquest jugador i ja està. Em sorprèn que estem descobrint un costat aspre de Flick que fins ara no coneixíem. És el cas de Valde, però també és el cas de Casador. Jo crec que sí que és important tenir un tracte doncs més curós perquè són jugadors que porten molts anys, o sigui, en casa de Valde és la que porta des dels 8 anys al Barça, sí. I el Casador doncs ha sigut apartat, ja sé que s'estan esgrivint dues qüestions de que millor que no juguin, que no entreni amb el grup perquè així no es lesionarà. Home, jo crec, jo preferiria que s'hagués tractat millor tant a un com a l'altre. Dit això, és futbol professional i ells s'han d'assumir que ser de la Masia doncs no et garantitza un tracte diferent, no?, a l'hora d'evolucionar dintre del primer equip. I després una cosa que, en fi, que no, jo crec que no és bueno, que no és un petit detall, que és el fet de que els dos, tant Valde com Casador, tenen com a representant a Jorge Méndez i bueno, tinc la sensació de que intervé molt en totes les operacions del Barça i que Méndez, el seu diguem punt fort és que és un representant número 1 al món, però en el tema de moure els jugadors diguem que no es caracteritza per, bueno, un sentit un gaire humà, diguem que s'imposa més el tema financer, mercantil, el negoci pur i dur. I llavors quan tu escollis un representant com aquest saps que et mourà molt millor, sí,
2: i que no passaràs gana mai més.
3: Exacte, sí, sí, també. Però que hi ha un revers que és a la mitja hora de que hi hagi un problema, oye, tienes este, tienes el otro y tienes el de más allá. Bueno, escolta, futbol professional. I un Flick que jo crec que se sent molt més poderós lògicament perquè el poder l'ha guanyat amb uns mèrits sobradíssims, i ara fa i desfà amb més seguretat, no? I jo crec que a mi les declaracions d'ell sobre Valde em van sorprendre, sí. Perquè eren molt, molt dures, molt, molt àspres.
2: Jo van ser el dia abans, sí, sí. Que ell no tenia la convicció, crec que va dir, de que Valde estigués al Barça 100% o 100% convençut de ser capaç de lluitar pel lloc de ser titular.
0: I molt alemany, vull dir, és un tio clar, surt i ho diu, vull dir, no és allò de dir no va amagar, no s'ha inventat cap excusa.
3: Al final, si un entrenador creu que el rendiment dels seus jugadors no és el correcte, escolta'm, és que
2: això... No, és que em diguin la veritat, que m'enganyin, la veritat.
3: Sí, el que passa que diguem que fer pública la conversa privada, no? És com... Bueno, potser ho podries haver dit d'una... No sé, més... No sé.

0: ¿Me cuentas un cuento, papi?
1: Claro, me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
2: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail, o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info, Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Música. També amb una Game Boy es veu.
5: Ja veuràs. Ara tot res.
4: Ara mateix està a punt de passar una cosa aquí a l'estudi que encara no havíem fet mai abans. Si us dic Otamonte, Sacabuig, Glockenspiel. Molt probablement els hauré dit malament, els noms, però la meva pregunta és si sabeu de què us parlo. Nosaltres a l'equip fa 4 dies tampoc ho sabíem, no patiu. Però tots tenen una cosa en comú. Són instruments, diguem-ne, que peculiars, podríem dir. I avui, que és el Dia Internacional de la Música Estranya, els hem volgut fer un petit homenatge. Així que hem convidat uns quants músics perquè ens els presentin en directe aquí al Món RQ. Farem per ordre i començarem pel Jordi Jiménez. Bon dia, moltes gràcies, Jordi.
6: Bon dia.
4: Jordi, tu ens portes l'instrument que es diu sacabuig, que
6: sí,
4: entenc que
6: sí, sí.
4: Tal qual, eh?
6: Sí, és un nom que potser fa por d'entrada.
4: Sí, sacabuig, no? És com agressiu.
6: Sí.
4: Què és exactament el sacabuig?
6: Doncs no és...
4: És llarg? Llarg com una mala cosa, el tenim aquí sobre la taula.
6: No és res més que, podríem dir, l'avi del trombó. El trombó és aquest instrument que s'aguanta, que és com una trompeta una mica més llarga, que s'estira el braç i estira un tub.
4: Sí.
6: Doncs el sacabuig, és, de fet, és el mateix. És un instrument que, de fet, podríem dir que quasi el trombó no ha canviat respecte al sacabuig, perquè si el veieu o fins i tot l'escolteu, diu, ah, doncs és una mena de trombó una mica més petit, perquè tot és una mica més estret.
4: Val.
6: I té aquest nom perquè el nom de trombó no li va venir fins al segle XIX a Itàlia, que de la trompeta grossa amb els trombons de pistons, el trombone, i se li va actualitzar aquest nom.
4: Val.
6: Però antigament, a Europa, a la part llatina, podríem dir així, se'l coneixia amb aquest nom, sacabuche, sacabuta...
4: De quina època, més o menys?
6: Estem parlant del 1500, cap al 1450 comencen a veure pintures, registres escrits d'aquest nom, això, renaixement, podríem dir.
4: I podent tocar el trombó, tu vas dir, jo vull el sacabuche.
6: Sí, sí, sí, em va semblar peculiar, em va interessar, comparteix molt repertori de música coral, de polifonies a les esglésies d'aquella època, i jo que vinc una mica del món coral i vaig fer trombó, dic, ostres... Mm. Té com lligams. Uh-huh. Vaig a explorar i mira, doncs m'estic dedicant.
4: És veritat que és molt similar al trombó, però té algunes diferències.
6: Sí, algunes, potser tímbricament, el timbre.
4: Sí, eh?
6: El trombó és molt, té el tub molt més gran, s'ha adaptat a orquestres, normalment els simfònics, a orquestres de quasi 100 músics. Això es toca en petits grups, es toca al carrer en festes tradicionals, es toca quan fas música antiga, repertori d'aquest període, Jordi Savall, és un músic reconegudíssim, doncs en el seu equip de músics em porta sacabutxos.
4: Hi ha gaire gent a Catalunya que toqui el sacabutx? Més de la que ens pensem, potser?
6: No tanta. Clar, si comptéssim els estudiants de l'ESMUC, això és un instrument que s'ensenyen allà, si comptéssim, doncs, professionals, podríem dir que 4 o 5 persones a Catalunya.
4: Home.
6: Sí, sí, són poquets.
4: I en tenim un aquí.
6: Sí, sí, sí, sí.
4: Feu comunitat o no?
6: Sí, sí, sí. De fet, jo tinc un projecte, he estat 5 anys ja ensenyant a l'ESMUC, però tinc un projecte propi que ens diem Sacabutxos de Barcelona i una mica és per promoció d'aquest instrument. I som, doncs, aquests 4 o 5, que va variant, perquè a vegades un estudiant se'n compra un, clar, l'has de tenir, perquè
4: clar,
6: si no, no pots fer-li res, no? Però és això...
4: Aquí a l'estudi també estan la Zoé Ribadí i la Mariona Martínez. Hola.
7: Hola, bon dia.
4: Que sapigueu que les crítiques musicals seran elles dues.
6: Ah, molt bé.
4: Perquè el que... Ara passarà una mica a Ràdio Verité aquí al Món RQ, perquè potser en algun moment haurem de provar un moment el so, ens haurem d'aixecar per anar tocant els instruments, cap problema.
6: Sí, sí.
4: Anirem fent. Però que sapigueu que la Zoé i la Mariona, doncs, seran les vostres crítiques musicals. Llavors, a veure, Jordi.
6: Sí.
4: Podries tocar una mica el sacabuig per veure com
6: I
4: sona?
6: I tant.
4: Què faràs?
6: Doncs mira, tocaré una melodia antiga catalana.
4: D'acord.
6: Que es diu La dama d'Aragó, que una mica ja És una peça així, doncs, una mica que recorda ja aquest repertori més antic i una mica propi de l'instrument.
4: D'acord.

0: vostè.
1: M'agradaria, si em permeteu...
0: Prova't una mica el micròfon.
1: M'agradaria, si bueno, poder mostrar que aquest instrument és molt semblant al trombó, tocant, per exemple, un tros d'una melodia de jazz, a per exemple. Perquè a veure. Perquè m'hi ha econòmica, si escolteu això, dic, ah, doncs potser me li ha costat més.
0: A veure, eh?

0: Totalment
1: increïble.
2: Preciosa.
1: Realment, pots tocar qualsevol peça que vulguis, realment?
3: Sí, sí, perquè l'instrument ho permet. L'instrument permet això. És dels instruments cromàtics, podríem dir, sí, més, dels més antics que hi ha. Perquè abans els instruments doncs, ja estan fets d'una altra manera i no permetien tant això. Però clar, el llenguatge modern doncs, té un estil que és gairebé com si féssim idiomes. Sí. Per si un idioma has de col·locar la llengua a la boca d'una manera per crear aquell so, doncs amb això una mica és el mateix.
0: Mira, doncs ara fem un viatge en el temps i anem cap a un instrument molt més modern, que ens el porta l'Aitor Castella. Bon dia, moltes gràcies, Aitor.
4: Bon dia, moltes gràcies.
0: A veure, tu què fas exactament? Perquè el teu és més aviat un invent musical que altra cosa.
4: Sí, bueno, originalment no era musical com a tal, perquè sona consola de videojocs, és una Game Boy.
0: Hi ha una Game Boy aquí sobre. Concretament... Ha portat una Game Boy i amb això farà música, l'Aitor.
4: Sí, és concretament el model del 89, de la Game Boy. El que passa és que jo l'he modificat, li he posat una pantalla una mica tal, li he fet uns, com uns ports d'àudio especials perquè soni més fort, perquè peti més. Però no deixa de ser una Game Boy. No deixa de ser un dispositiu que originalment no estava pensat per fer música. Però es va originar una comunitat de dir, buah, ens agrada molt el caràcter que té el son dels videojocs, dels 90, de tal... però ho podem portar més enllà. I llavors, el 2002 va així, o sigui, la consola va sortir el 89, el 2002 va així, hi havia un sueco que es diu Johan Krotinski, no diré bé el nom, ho sento, que va fer aquest programa que estic utilitzant jo ara, que és gratis, ho podeu descarregar ara mateix si voleu, i a l'ordinador, amb un emulador o el que sigui, podeu fer el mateix que aneu a escoltar ara. El que passa és que, com persones que ens agrada tocar el format físic, ens agrada tenir la consola original i fer els sons del xip i tot el rotllo. I és això, bàsicament la Game Boy té 4 canals d'àudio, els dos són ondes quadrades només, ho sento, és una mica tècnica, i després tens un canal d'àudio de 4 bits i després sorolls. Us puc ensenyar, a més mola veure-ho perquè sembla que estigui jugant, però estic manipulant la sí, consola.
0: Llavors, clar, és que ara mateix, aquí d'hora ha agafat la Game Boy i va tocant literalment les 4 tecles que té la Game Boy, sembla que estigui jugant, però no.
4: Llavors es posa un exemple per exemple de com sonaria una estructura amb els 4 canals a la vegada. Li dono.
0: Ara.
4: Aquí tenim...
0: A veure. Està fallant una mica la connexió, pot ser? A veure.
4: Ara. Bueno, ho paro perquè si no estaríem de festa ja, és el dematí.
0: Però, això sí, ho has fet tu amb la Game Boy?
4: Això ho he fet jo amb la Game Boy, amb aquesta. Això acaba de
0: sonar, zero,
4: del xip, de zero, sí.
0: Apretant...
4: Apretant botonets, fent botonets.
0: Bueno, entenc que associant-li un so determinat a cada botó, I a partir de quina...
4: No, és una espècie de seqüenciador, o sigui... Tot, és que és una mica de... És molt complicat d'explicar si no podeu veure la pantalla. Però, bueno, són com diverses pantalles, llavors tinc com una cadena, dins n'hi ha una altra com a estructura de la cançó i dins poso les notes. Llavors, jo, per exemple, escric... o sigui, va baixant de l'1 al 16, perquè està en hexadecimal.
0: D'acord.
4: Llavors, jo he escrit aquesta sèrie de notes. Això és només un dels canals d'àudio.
0: Vale.
4: I després tinc pues, més canals d'àudio. En aquest, per exemple, hi poso el bombo i el baix.
0: Vinga.
4: Vale?
0: Sí.
4: I és una qüestió d'utilitzar els 4 canals. Després tenim l'altre, que són només sorolls, que és... Vale?
0: Sí.
4: I si poso els 4 a la vegada...
0: Clar, fas de disjockey amb
4: clar,
0: la Game Boy.
4: Aquest és el tema, sí. I això després també es porta en directe, es fan concerts d'això, eh? No, no és cap tipus de broma.
0: Sí, no, ni
4: i
0: moment.
4: La gent normalment, jo tinc un setup als concerts d'això, que són dos Game Boys i enmig una taula de DJ. Llavors, en comptes de barrejar, de fer la mescla amb les dues cançons que entren com faria un DJ, jo faig la mescla amb les dues Game Boys. I així fas les transicions d'un tema a un altre Game Boy.
0: Hòstia.
4: Sí. És molt guai.
0: I sempre música maquinera, eh?
4: Bueno, no sempre, però... Bueno, la cabra tira al monte, no?
0: No. Aitor, vull saludar també a una persona, home, que crec que et coneixes bastant bé, que és l'Arnau Salto. Bon dia, moltes gràcies, Arnau.
5: Hola, bon dia.
0: Vosaltres teniu un duet.
5: Sí, sí.
0: Com es diu?
5: The Noert.
0: The Noert.
4: Sí.
5: Wow. És complicat.
0: No, si algú busca pels amics, és D, en anglès, D-H-E-N-O-Y-R-D.
5: Exacte.
0: I és un duet de...
5: Li diem grunge gays, perquè és com... En realitat, a part del tema de les Game Boys, que també ho utilitza l'Aitor, i el que comentaré jo després del tema de les percussions modificades amb pedals de guitarra i així, no deixa de ser un duet de rock, és a dir, sí. Sobretot un grunge, a lo Nirvana, aquest tipus de guitarreo, però sí, amb molta més en reverberació.
4: Sí, és com si fos Nirvana en una cova, però amb Game Boys a sobre. Sí. Aquesta seria una mica de descripció. Sí.
5: Així es va descriure un amic una vegada. Sí, sí.
0: Supervisual, a més, la imatge. Sí. És això. Val. No. Sí. Sí, m'acaba d'explotar el cap, però... Llavors, a veure, tu portes...
5: Jo tens porto un
0: de mena de teclat...
5: Sí, perquè la gent es faci una idea, el glockenspiel és una espècie de xilòfon metàl·lic. És a dir, la diferència principal del xilòfon normalment és de fusta, doncs en aquest cas és metàl·lic. En si el glockenspiel no és un instrument tan estrany, tan especial en aquest sentit, perquè és un instrument molt típic en l'orquestra. Llavors, és un instrument que normalment no necessita amplificació ni res per l'estil, perquè... per si sol té components molt aguts, sona molt agut, té molts harmònics aguts, llavors el que fa és que de per si ja talla molt a través de tot el so de l'orquestra. Poden estar els trombons dels germans aquí del Sacabutxer,
3: sí, tant.
5: Sonant al màxim volum, que si tu li toques el glockenspiel, sonarà a través també, perquè com talla molt. Però, doncs, això va venir de quan vam començar el projecte amb l'Aitor, jo en el projecte toco la bateria, però doncs faig així cosetes de percussió. I tenia el glockenspiel a casa per una cosa del conservatori, que el vaig comprar, i en aquell moment no l'estava utilitzant, i va ser en plan, ostres, escolta, Aitor, tinc això, vols que l'aprofitem? I va ser...
0: Aitor, jo tinc Game Boy, vinga,
5: anem. Sí. Llavors, així una miqueta es basa en això, el nostre projecte, també, que és en plan, cada un porta la següent fricada.
4: Sí, hem fet una mica de, com un pacte de no agressió ara, de que si algú vol posar un trasto més a l'escenari, ha de treure un altre.
5: Sí,
4: perquè és una cosa de
5: portem molts trastos i som només dos, sí. Llavors muntar és
4: i els tècnics de so en plan, fuà, tio.
0: Què és això, ara, no? Podem sentir bé com sona aquest... Ho dic bé? Glockenspiel?
5: Glockenspiel. Sí, és d'origen alemany, d'aquí el nom.
0: Però sí. A veure, arrau.
5: Llavors, doncs, farem sonar... El faig sonar primer sense cap efecte ni res, perquè es pugui escoltar una mica quin és el tipus de so, i després doncs, ja fem una piqueta passada d'algunes coses que es poden fer així. Vale, aquest és el so, que és gairebé so de timbre, en realitat, si fem aquí la tercera.
0: Sí, com de sensor.
5: Exacte. Però llavors, doncs, jo aquí tinc ara mateix un parell de pedals. Tinc un pedal de que fa delays i reverbs, que són pedals per guitarra, però els aprofitem per el glockenspiel en aquest cas, i altres percussions que a vegades també porto. I també tinc un pedal de fuzz, que és una distorsió bastant agressiva. A més, una cosa que també ens agrada molt fer és ficar el fuzz darrere de les reverbs i els delays. Va. Normalment... En guitarra sol ficar les distorsions abans, doncs nosaltres ho fem al revés, perquè s'agrada distorsionar tota la reverberació.
4: Som uns marranos.
5: Sí. Llavors, doncs, si tenim aquí, fiquem un petit de reverb i delays.
0: D'acord.
5: No? Un moment, apartant una cosa que tenia al mig. A més, la cosa és, jo ho estic ara passant amb un micròfon, llavors puc fer també efectes de, diguem-ne, de fade-in. Perquè de normal, doncs el glockenspiel es toca amb una baqueta, llavors fa el cop, té un atac molt directe i va caient. En aquest cas, doncs, a més, sumat amb la reverb, que ja li dona una miqueta més d'envolvent, podem fer aquí. De forma que, movent el micro, doncs, entra una miqueta més tard, agafa el so com més fluix i a l'apropar-lo creix de... Després, per exemple, en aquest mateix pedal, de moment encara només estem fent amb la reverb. Però tinc una configuració que és molt, molt loca, però molt guai.
0: A veure.
5: És aquesta.
0: Ara, volem lo loco.
1: La volem.
0: Exacte. Epa.
1: Wow.
5: Abans d'entrar inclús amb el fuzz, tinc també un arc de contrabaix.
0: Val.
5: Perquè podem aprofitar per tocar el...
0: T'hauré de demanar, però, Arnau, si podem anar ja com a lo tot, perquè tinc una altra persona que vull saludar també, i queden 5 minuts per acabar el programa.
5: Doncs, mira,
0: suma-li
5: tot. Faig tot junt, tota la vegada. Amb la distorsió.
0: Ara, el fó d'aquí, bé.

0: Recomanem portar taps als nostres concerts.
1: Sí, he de dir que si hi ha algú que evidentment s'està intentant imaginar com sona, que ho estem gravant en vídeo i que estarà penjat a les xarxes, i veureu que molt probablement no us imagineu gens com ho està fent sonar. I deixeu-me saludar també a aquesta hora el Joanjo Montserrat perquè ens presenti un últim instrument d'aquest matí. Bon dia, moltes gràcies, Joanjo.
2: Juanjo, és possible. Juanjo. Això de Joanjo sona terrible.
1: Bueno, escolta, que tenia, fa 10 minuts he tingut algun programa que es diu Joanjo Pallàs, eh? Ja us arreglareu vosaltres.
2: Ah, mira.
1: Aviam, Juanjo, tu toques l'otamatone. Què és això?
2: Sí, en algun moment de la meva vida vaig tocar un otamatone, sí. Un otamatone és un instrument japonès, instrument barra jugueta, i bé, per sort o per desgràcia, ho vaig popularitzar aquí en el nostre país, jo mateix, quan vaig anar a Got Talent, i clar, bé, varen pujar preus, hi va haver una inflació, per culpa meva, no? I bàsicament és també un instrument absolutament cromàtic, com el trombó, o com l'instrument que mos han presentat abans, que no està separat ni per tecles, ni per trastes, ni per res, no? És una barra de ferro que envia unes ones, i aquestes ones fan un soroll, fan una nota musical, i tu d'oïda, perquè no hi ha manera humana de tu saber on estàs porant els dits, d'oïda has d'anar pescant notes fins que pots simular una veu humana, ja que bé, és un instrument molt simpàtic, molt graciós, i té una cara, té una boca que tu li pots obrir, i dins la boca té un altavou, i així pots fer mua, mua, mua. Bé, ara així comptant no té gràcia, no?
1: No, mira, escoltem-lo, Juanjo, sona així.

0: Això, Juanjo, aquesta passió teva per Lota Matone, que va comportar una inflació en el sector, però, a més, et va dur a guanyar el Got Talent, no?
1: No, no, no vaig guanyar. Vaig guanyar Pase de Oro. Pase de Oro de Risto Mejide, i per això va ser...
0: Aconseguir el Pase de Oro de Risto Mejide és millor que guanyar, molt probablement.
1: Sí, per suposat. Vaig ser superviral, vaig ser viral a Japó. La meva actuació al Japó, ara mateix no sé si té més de 10 milions de visualitzacions, i jo no he guanyat un duro, perquè no ho vaig pujar jo, bàsicament. I bé, la meva passió, tampoc és tan passió, va ser tot una cadena de casualitats molt heavies. I és que jo vaig anar de gira amb una banda que tenia a Japó, me vaig comprar un instrument, ho vaig penjar online, i la gent de Got Talent me va veure i me va dir, vente, i ja està, és que no era més.
0: Juanjo, t'he de dir que hauràs de venir un altre dia aquí al Monarracú, perquè haurem de parlar dels teus dos Grammys llatins, haurem de parlar de John Legend, de Becky G, de Justin Quiles, de DJ Tess, de Reels V, de David Bisbal, d'Álvaro Soler, etc, etc, perquè aquí el Juanjo té dos Grammys llatins amb aquesta cançó. Que el Juanjo, més enllà de l'Ota Matone i de fer-se viral al Japó, va molt més enllà.
1: Sí, tenc una vida molt loca. No vos enganaré. I clar, jo, amb tot el que he fet, jo realment el que li dono més valor és que jo continuo traient la meva música en català, en mallorquí. Sí. Ara vaig comprar la cançó oficial d'Escorrellengua, que se va fer per tots els territoris de parla catalana. Jo som el compositor d'aquesta cançó. I clar, estic fent de qualque manera que la gent conegui més la meva vida com a cantautor, que no tant si Naitana i en Sebastián Yatra estaven juntos, perquè és el que me solen demanar a totes les entrevistes, no? I que tal Risto Mejide i què tal, i què tal tot això, però no, hi ha tota una carrera musical darrere que l'he de posar en valor d'alguna manera, o sigui que quan vengui, a part de dur Sota Matone i de xerrada de Tacones Rojos, també duré la guitarra i vos cantaré una cançó en major.
0: Em sembla bé. Quedem així, Juanjo, una abraçada molt forta.
1: Gràcies, vaig bé, gràcies. Adéu.
0: Arnau Salto, Aitor Casella i Jordi Jiménez, moltíssimes gràcies a tots tres per venir. Insisteixo, estaran penjats vídeos a les xarxes socials del món RAC1 i de RAC1, perquè pugueu veure aquestes virgueries que fan. Exacte. Sí. Aviam una valoració final, Zoé i Mariona, abans d'acabar.
2: Espectacular. I deixeu-me dir que des d'aquí que jo he provat Lota Matone, i és un instrument molt complicat, perquè he tocat tota la vida la viola, que és com el violí, i que també funciona amb el mateix mètode, i és molt més difícil Lota Matone.
3: Jo toco instruments de vent, per tant, de tot com funcionen les violes o els instruments com Lota Matone, no en tinc ni idea, són extremadament difícils. Però bueno, ara veient tots, es veu que cal una tècnica increïble, per tant, felicitats.
0: Hi ha molt talent aquí darrere. Moltíssimes gràcies a tots tres. Estic.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: Anem a judici, però...
2: Anem
1: però
2: a judici?
1: Què?
2: La Universitat del Perreo.
3: Mami, que tu quieres...
1: Aquí ya... La Universitat del Perreo.
2: La Universitat del Perreo. El títol ja dona molt de sí, no?
1: Ara començo a estar nerviós.
2: Sí.
1: Ja ho sabeu, ens agrada fer Gresca i Xerinola.
4: I les altes emissions sonin en el Via Lliure.
1: Olé!
5: Ara mateix a l'estudi s'estan aixecant braços.
1: Sí, sí, mira, mira, allà al fons ja veig llums i llanternes dels mòbils. Encenedors ja no, perquè avui en dia ja no... Ja no, no
6: ara la gent ja fuma vàper, ja no.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
7: Del racisme vull fer una mica més d'humor, que la gent s'ho prengui amb gràcia, perquè jo crec que és la millor manera en la que la gent s'ho pot prendre.
1: La pròxima cançó que et faria gràcia adaptar, catalana, quina seria? A veure, en què et
7: Mira,
1: veus?
7: Mira, sincerament, perquè estic pensant entre el Sol Solet i el Gegant del...
1: Home!
0: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
8: Reivindico, insisteixo, el carril del mig, que està ple de boníssims conductors que no poden anar amb el de la dreta perquè ho estan fent malament els de la dreta, també. Ja està.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
9: I a la repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.

0: Doncs ja tornem a ser aquí a un quart i cinc de sis de la tarda. Sí, Calafell és el tema, com ja hem avançat els nostres oients abans, perquè divendres vam explicar la primera part d'una història que porta de corcoll als veïns de Calafell. És aquesta famosa guerra entre part dels veïns i els jubilats que juguen a la petanca sota casa dels veïns.
1: Doncs sí, anem a pams. Al matí, al Món RQ, van parlar amb en Mariano Ramírez, del club de petanca Masmel, que deixava clar que no molestaven a ningú, que ells jugaven a petanca a hores normals, entre les 6 i les 8 del vespre, i que no feien soroll. A més, Ramírez va manifestar que els hi vandalitzaven els armariets de la petanca amb silicona.
2: Los señores, un par de meses ahí, con los candados los meten silicona continuamente.
0: Apa.
2: No han hecho por el día unos 10 o 12. Después silicona, teníamos el letrero puesto de nuestra petanca más veo, lo han roto, lo han arrancado.
1: Però a la tarda, aquí al Versió Estiu, vam escoltar l'altra part. Vam parlar amb un dels veïns que es queixa de la petanca, en Josep Maria Salvià, i apuntava que la culpa és de l'Ajuntament.
3: Aquests senyors, quan no venen a les 6, aquests senyors venien a les 4 menys quart, quan van començar les petanques. Tenien 10 palmeres, a sota s'estava de meravella, però perfecte, doncs a les 4 menys quart. A les 4 menys quart, si sorties i deies callaros, es començaven aquí de més, ens començaven a dir coses, bueno, allò va anar continuant, és que aquests senyors, jo crec que tota la culpa és de l'Ajuntament.
1: De fet, també en Salvià va afegir que els jubilats de la petanca fan soroll.
3: Ara només faltava que el senyor alcalde digui que, escolti, aquí no fan soroll. Escolti, senyor alcalde, vostè no ha vingut ni el 2023, ni el 2024, ni el 2025, ni aquest any. Vostè no sap si fan soroll aquesta gent.
0: Bé, doncs aquesta és la qüestió del que havia passat fins ara. Nosaltres, que ens interessa molt aquest tema, estem especialment entretinguts amb l'afer Calafell, vam enviar a la redactora Alba Castellví, del Versió.
4: Bona tarda.
0: A la zona, no sé si era el conflicte del Sidral, però has estat aquest cap de setmana a peu de pista de petanca, eh?
4: Sí, vaig agafar la unitat mòbil i tots els recursos que em va donar aquesta casa
0: i
4: em vaig desplaçar.
0: I el CTV. A veure, anem a pams. Vas fer un reconeixement al terreny.
4: Sí.
0: Vas veure les pancartes del bloc, què hi deia, què et vas trobar allà?
4: Doncs sí, efectivament, jo sabia una mica la zona, que era això del Masmel, però no sabia exactament. Mm. Llavors vaig anar al passeig i vaig dir, tu camina, que ja t'ho trobaràs.
0: Exacte.
4: Llavors, finalment, vaig veure aquestes pancartes ja des de lluny i em vaig posar molt contenta, vaig anar ràpid cap allà i n'hi havia moltíssimes, més de les que m'esperava. Per exemple, em pregunteu què deien aquestes pancartes. Doncs diu, aquí no s'hi viu bé. A més, amb una lletra molt gruixuda i ben gran, eh? Fora, petanca. N'hi ha en català i en castellà, perquè també hi ha el ayuntamiento no se engaña. Aquestes pancartes, com es va comentar també el programa del divendres, són totes iguals. Sembla que estiguin fet d'una manera coordinada. I són verdes i blanques.
0: Ja ens ho va dir un dels convidats que les havia demanat a Amazon, que no hi havia
1: encarregat. No, sí, Josep Maria Salvià, amb qui vam parlar el divendres a la tarda.
4: Exacte. I res, quan jo hi vaig anar dues vegades, pel matí i després per la tarda.
0: Clar, perquè vas anar-hi amb la idea de veure els jubilats jugant a petanca. Llavors, vas veure'ls, feien soroll, realment?
4: Quan vaig anar al matí no hi havia ningú, perquè feia molta calor. Però quan vaig tornar a la tarda, no hi vaig poder anar més d'hora de les 7 de la tarda. Llavors, a les 7 no hi havia ningú. Aquest diumenge.
0: Vaja, potser és que el diumenge no hi juguen, o potser pleguen més d'hora, o...
4: Exacte, jo penso que van plegar d'hora.
0: O potser amb el cacau que s'ha organitzat van dir, no hi anem per si de cas, que no vingui...
5: És que a vegades va millor quedar-se a casa fent mots encreuats.
0: Sí, pot ser.
1: O estaven fent la prèvia del Barça, també podria ser.
4: Sí que és veritat que, tot i no haver-hi els jubilats jugant, sí que hi havia cadires lligades amb una cadena, i restes, no sé com dir-ho, com proves, de que allà estava passant això, que tot i que aquell dia no hi havia els jubilats, que sí que hi anaven amb regularitat, perquè si no, no deixes unes cadires.
0: No, clar. Vas poder parlar amb alguns veïns d'altres blocs, vas veure si la gent estava empipada o no empipada, què et van dir?
4: Doncs sí, vaig poder parlar amb gent que viu en aquest bloc, en el bloc del costat, i gent que passejava pel mateix passeig. Llavors, dins d'aquest bloc, em van explicar els que estan just davant que el 80% dels veïns d'aquest bloc estan en contra de la petanca. Mm-hmm. Per tant, hi ha bastant de quòrum. Però, en canvi, a l'edifici del costat, que està a la mateixa distància...
0: Sí. Bueno, hi ha un carrer pel mig, però que pràcticament està a la mateixa distància.
4: Exacte.
0: I no hi ha pancartes allà, oi? Que no hi ha pancartes?
4: Allà no hi ha pancartes, i vaig poder parlar amb uns veïns, de fet, amb dues famílies diferents d'aquest bloc, i els dos em van dir que això del soroll no els hi molestava tant i que potser els del bloc del costat n'estaven fent un gramassa.
0: Vaja.
4: I llavors vaig poder parlar amb gent que estava pel passeig perquè, clar, això crida molt l'atenció. Sí. Tu veus les pancartes i dius, uah, què està passant aquí?
0: Què està passant aquí?
4: I hi havia molt de safreig pel voltant d'aquest edifici, clar.
0: No, és un dels temes aquests... Se la diu té serp d'estiu, això. Aquesta mena de temes que tenen força distrets, particularment a la gent de Cadafet, que suposo que està una mica ja fins al monyo d'això, sobretot esperant una solució. Bé, nosaltres hem contactat amb l'Ajuntament, perquè també és un alcalde, o l'Ajuntament és una de les parts assenyalades, i al cap i a la fi, qui està en l'origen d'aquesta història pel canvi d'ubicació de la pista, com ja hem explicat, que abans estava més arran de platja i ara està sota els pisos aquests, amb l'alcalde, concretament volem parlar amb l'alcalde Ramon Ferrer. Sembla que de moment té una agenda molt plena.
4: Oh.
0: Sí, nois, la vida és molt complicada, que la feia, hi ha molta feina. Però insistirem, oi, producció, que anirem parlant, a veure si aconseguim parlar amb el senyor Ramon Ferrer, que per cert fa molts anys que és alcalde d'allà. També ja farem llista de gent que no té gaire ganes de parlar. Sembla que de cop i volta ha estat sortir això als mitjans i pum, i s'ha quedat mut tothom. Però sí que té ganes de parlar i li agraïm molt a una de les veïnes del bloc on hi ha les pancartes, que és la senyora Teresa Guarro. Bona tarda, senyora Guarro. Com està? Hola.
6: Bona tarda, hola.
0: Bona tarda, ara sí que no la sentia gaire bé. Bueno, com estan els ànims al seu bloc, al seu edifici?
6: Bueno, els ànims estan una miqueta calents en aquest moment precisament perquè doncs, tots els mitjans esteu acudint i bueno, en alguns aspectes doncs, no ens afavoreix gaire perquè doncs, el que es va buscar és una miqueta la batussa entre els veïns, quan en realitat el que nosaltres denunciem és l'actuació de l'Ajuntament. Aprofito per dir que el diumenge ahir sí que van jugar, el que passa que van jugar més d'hora.
0: Ah.
6: Perquè aquest grup de petanquistes, pues, depenent de la calor, juguen un horari o juguen un altre, però puc confirmar que ahir sí que van jugar.
0: Molt bé.
6: L'Ajuntament, què passa? Que l'any 23 es van trobar instal·lades unes pistes de petanca en el que era el pas de vianants, que tot el barri fa servir per anar a la platja, no? I, això que ve a desgrat de tothom, vam estar mirant i resulta que l'espai és zona viària. És a dir, en el pla urbanístic de Calafell, això està qualificat com a zona viària. I l'Ajuntament, a petició i a gust dels petanqueros, que no ho dic amb despreci, al contrari, no, ho dic per dir-ho, per anomenar-los d'alguna manera, els hi va deixar triar. Per què voleu? Les pistes de petanca, perquè el mar es va endur les seves. Llavors, què voleu? Les pistes de petanca aquí, que estan posades amb calçador, o sota o en un parc que hi ha a quatre mansanes més enllà. Aquests senyors, pel motiu que sigui, van decidir doncs aquí. Però doncs el regidor d'urbanisme es va deixar triar, no? Aquí, bueno, doncs, esclar, el pas de vianants ha desaparegut. Ara hi ha una passarel·la entre les dues pistes que quan els jugadors hi són queda ocupada per ells, fa por passar-hi perquè les boles van i venen, és una passarel·la amb unes travesses de fusta que un cotxet amb un nen petit no pot anar-hi, una persona amb dificultats tampoc no pot passar-hi, té un desnivell respecte de les pistes, fa una amplada d'un metre ben just, o poder 90 centímetres, bueno, té una sèrie de característiques que no el fan pas de vianants per poder anar cap al passeig o a la platja, no? Aleshores, doncs, clar, aquí estem veient que l'Ajuntament, per afavorir un grup de petanquistes d'unes 20 persones, màxim, doncs, bueno, està sacrificant el pas de vianants de tot un barri. Ara nosaltres estem reunint firmes, en tenim ja bastantes, hem entrat instàncies a l'Ajuntament i l'Ajuntament o no contesta o contesta amb evasives, com és el meu cas, explicant-me que hi ha previst un pla, un projecte de remodelació de tot el passeig, en el qual, quan es faci, aquestes pistes es modificaran, es canviaran de lloc. Però aquesta remodelació, de moment, pel que sabem, no està aprovada ni pel Ministeri. O sigui que això és ben bé una es van donant llargues, no?
0: Uh-huh. Vostè em deia abans que estaven una mica molestos els veïns, alguns veïns, del tractament dels mitjans. Se'n va parlar divendres aquí en aquesta casa, se n'ha parlat originalment el Diari de Tarragona, també La Vanguardia, i ara jo crec que hi han anat unes quantes televisions treu al cap aquest matí. En el cas concret nostre, que és aquí podem respondre, què els molesta exactament del que estem explicant d'aquest petit conflicte?
6: No, ara perfecte, vull dir, ara bé, però doncs, i no sé si heu sigut concretament vosaltres, perquè ara no sabria dir-ho, però doncs estem veient que el que busca el periodista o la persona que ve allà a buscar la notícia és el marro, no? És a dir, el conflicte entre veïns. Però, evidentment, que el conflicte hi és, no tan gran com per fer-li un eco d'aquesta magnitud, però hi és perquè, clar, a veure, l'Ajuntament el provoca, l'Ajuntament no fa res per evitar-lo. Ens posa aquestes pistes allà, a veure, 20 persones a peu de carrer, perquè la distància que separa el nostre edifici de les pistes no arriba a 2 metres, o ben justos. Llavors, 20 persones allà durant 2 hores cridant, com és molt lògic perquè ells juguen, celebren les victòries, es discuteixen per si ho has fet bé o no, les derrotes, en fi, això és soroll. Això és soroll. I a veure, i allà hi ha persones que viuen tot l'any, persones que hi van només a l'estiu, però les hores de jugar a la petanca pues, són aquestes, com ahir. Ahir a les 5, a quarts de 5 ja estaven jugant. Llavors, clar, a aquesta hora, amb els horaris d'estiu, doncs diguem-ne que seria una hora de tranquil·litat a les cases i el soroll molesta.
0: Doncs farem una cosa. Nosaltres estem intentant que l'Ajuntament parli sobre aquesta qüestió. Li haig de dir també que el bloc dels veïns del costat, que ens ha creat l'atenció que no tenien pancartes, no sé si vostè sap per quin motiu els del costat, bueno, que estan pràcticament
6: sí,
0: a la
6: distància,
0: no tenen pancartes.
6: No. Ells tenen un carrer entremig, sí? I a més, la part del davant de l'edifici està més avançada cap a mar. I el mar, amb el seu soroll, mitiga molts sorolls del carrer. A vegades també, diguem-ne que a vegades també els fa més grossos, depèn del mar. Bueno, però, en qualsevol cas, aquesta gent tenen un carrer entremig, però aquest matí un veí de l'altre cantó del carrer, però del bloc de més enrere, de segona línia, ha vingut a treure el nas i s'ha queixat que a ell li molesta el soroll també de la petanca.
0: Ostres, no sabrà pas com es diu, no el té pas localitzat, oi?
6: No. I després també la principal queixa dels veïns és que no tenim un pas per accedir al passeig i a la platja en condicions.
0: El
6: que demanem és que l'Ajuntament restitueixi el que ja teníem. Doncs que per posar una pista de petanca per uns quants ens perjudica a molts, no?
0: Molt bé, doncs queda afegit aquest tema, aquesta problemàtica del pas al passeig. A més, sàpiga que també hem intentat parlar amb l'Associació de Veïns de Masmel del barri. No volen parlar tampoc, pel mateix motiu que bé, hi ha gent que creu que no parlant se soluciona el problema, però en tot cas sí que focalitzar amb l'Ajuntament, per això que ens ha explicat vostè del projecte de remodelació del passeig i també pel tema de la passera. A veure si l'alcalde Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell, troba uns 5 minuts al llarg de la setmana per parlar amb nosaltres.
6: Bueno, espero que sí. Si més no, doncs té diguem-ne, personal al seu voltant que pot representar-lo, no?
0: Si no un tinent d'alcalde, un regidor. Mira, també podem obrir aquesta línia.
6: Exactament. Doncs així, algú que digui o doni la cara, diguem-ne, no?
0: Molt bé, doncs així ho farem.
6: Perquè nosaltres hem entrat moltes instàncies i no ens hem respost.
0: Doncs bueno, intentarem quadrar-ho nosaltres i a veure si algú de l'Ajuntament té a bé atendre'ns durant aquesta setmana. I si no, anem posant veïns al telèfon i així anem estant tots ben entretinguts. Moltes gràcies, senyora Teresa Guarro.
6: A vosaltres.
0: Adéu-siau.
6: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu. Adéu. Toca parlar de ciència. Va, tu, que falten 7 minuts perquè siguin a les 6 de la tarda. Rebem... Per què em mires així? Ah, si ja t'hem saludat, no?
7: Sí.
0: Tu vés-te preparant per cantar, perquè si no, no marxaràs d'aquí, Tenim fins a les 8.
7: Perquè canto.
0: Això és pitjor que l'Atlètic de Madrid, que no deixen sortir aquell pobre noi.
7: No,
0: cal que cantis. Va, podem cantar el 25 de desembre, fum, fum, fum.
7: No, que dona mala sort cantar Nadales abans de Nadal.
0: Ah, sí?
7: Home.
0: No ho havia sentit mai.
7: No en canteu, eh? Doncs cantem la cançó de anys i anys, molts anys.
0: Però si no és l'aniversari,
7: no té cap sentit, tampoc.
0: No dona especial mala sort. Bueno, va, tu, rebem un aplaudiment amb una ovació. L'experta en Calafell. No ho sabíeu, això?
8: En Calafell o en Cervera?
0: No, Calafell.
7: Calafell també?
0: És el lloc on hi ha la conflicte, la petanca.
8: Però ella també és experta.
0: No, home, no, que és una broma, dona. L'experta en Calafell, l'actriu, cantant, ballarina i violoncel·lista, Júlia Bonjó.
7: Moltes gràcies, bona tarda a tothom.
0: Ai, quin entusiasme, quina alegria.
7: Home,
0: I ens agraïa que tots els convidats...
1: Home, jo us escolto quan vaig al cotxe, llavors, clar, he estat tot l'estiu escoltant-vos.
0: Ah, sí?
1: Sí, anava a fer funció i us escoltava. Llavors, home, una mica d'alegria per la gent que està conduint. Vinga, ànims.
0: Carai, però...
1: I arribeu.
0: Home, t'hauríem de posar tu de presentadora amb aquest entusiasme. Que no tens ganes de fer ràdio?
1: Home, m'encantaria. No, no ho he fet.
0: No sé, no hi ha un programa
1: de
0: ràdio.
1: És el que em falta, jo crec.
0: No sé. Home, tot el que té a veure amb la veu i amb l'utilització de la veu fent en el sentit bo de la paraula... està envoltant-te tu, està rodejant-te tu. Bé, doncs, ja, no sé, li podem oferir una secció d'aquí a final de setmana. De què vols parlar, que no sigui teatre, música i Calafell, que és la teva expertesa?
1: Doncs, no sé, de la Quelarre de Cervera, per exemple. És que,
0: ja
1: clar...
0: estem. Sí, perquè t'he vist parlar molt amb el nostre nen de Cervera abans.
1: El Martí...
0: Puig,
1: com a Puig.
0: Diu que és de Barcelona, però en realitat és de Cervera, oi?
1: És que som una mica família, jo crec.
0: A veure, bueno, mira, exclusiva.
1: M'encanta aquest
0: això. Que vingui el Martí, feu-lo venir.
1: Està fent la redacció.
0: No, és igual, que vingui, però si està a 20 metres d'aquí.
1: El meu pare...
0: Martí, vine ja cap aquí, volem saber què passa.
1: El Martí no és de Cervera, el Martí és de Castellnou d'Oluges i el meu pare és nascut a Castellnou d'Oluges. I allà hi ha molts cosins, molta família, o sigui, totes les cases és que l'Aldomà, que el Bonjó, que el Tomàs, que el no sé què... Llavors allà hi ha cosins, la iaia del no sé qui era cosí de l'altre...
0: Bueno, aquesta cosa que passava...
8: A més, imagino que és un poble petit.
1: Molt petit, té 10 cases.
0: 10 cases?
1: Llavors... Sí, 10 cases, 5 estan dempeus i les altres 5 estan en runes, vull dir...
0: I tu encara hi vas allà o vas a Cervera? O...
1: Jo hi vaig allà, sí. El que passa que l'Ajuntament de Cervera, si ens està escoltant, estaria molt bé que arreglessin les 5 cases que encara no estan
0: arregladetes. Perquè depèn de Cervera.
1: Sí.
0: Doncs missatge de socors a l'alcalde de Cervera i a l'Ajuntament de Cervera.
1: Fes un altre soroll d'aquests de Chan.
0: Chan? Podem fer el Chan? Com t'agrada això, eh?
1: M'encanta.
0: Ha vingut a la ràdio només demà. A veure, quin altre sobre els que posem?
1: No, aquest m'agrada molt.
0: Aviam, torna-li a posar. No,
1: El Martí també és de Castellnou d'Oluges.
0: A veure.
1: Txan.
0: Martí. Llavors, sabíem, família, era de fora. El Martí dels esports. Què dius? Què passa?
7: Sabíem que era de fora.
0: No, de fora no. Oh. Riols, que això és Catalunya. A veure...
1: Som mig família, no?
8: Som mig família.
0: És que a veure...
1: O sigui, el meu pare es diu Jesús Bonjoc Aldomà i tu ets de Cal Aldomà.
8: No, sóc de Cal Plaça, però
1: Cal Plaça,
8: Aldomà sí que és igual el meu padrí de segon cognom.
1: Veus? Aquí hi ha un...
0: Ramon, com quan dius padrí vols dir avi, en aquest cas, no?
8: Sí, l'avi del padrí.
1: Si féssiu l'arbre...
7: Sí, sí, és que estem allà...
5: Doncs que presenti ella el temps afegit.
0: No, Júlia, vols quedar presentat als esports?
5: Falten noies, Júlia. No, sí, i tant. Ara mateix. Martí.
0: Bueno,
8: si vol venir... A xerrar ho pot fer,
0: vols quedar-te de tertuliana al temps afegit?
1: Però a fer com de l'ull de poll de... O sigui, del futbol.
0: Ara vols fer l'ull de poll? Per què
1: no, en plan, com de... Com d'anar a molestar els del futbol.
5: No,
1: hi ha massa futbol.
5: Hi ha
1: massa futbol.
0: Menys futbol i més cultura.
1: Sí, sisplau.
0: Bueno, Martí, t'ha quedat clar.
1: Fa greu, Martí?
0: Avui tallarem un quart d'hora del programa per parlar.
5: Però per l'esquena i...
0: Mira com li agrada això. És que li fa il·lusió.
1: Sí, m'encanta, fa molta gràcia.
0: I hi ha alguna altra que et faci gràcia o no?
1: És que ara no me'n recordo. Si m'aneu posant sons, doncs et diré aquest, l'altre.
0: Va, gràcies, Martí. Ja hem aclarit que quasi sou germans.
8: Jo crec que som cosins tercers.
1: Uau!
8: Estava fent els càlculs ara.
1: Quarts, no?
8: Tercers o quarts?
5: Mas primo!
8: Hauria de començar a tirar enrere.
0: A veure, la Yael Brusca la tenim aquí, que no és cosina ni germana de ningú dels aquí presents. Ha preparat unes preguntes per trencar el gel.
1: Cuidado. Mira, la primera que fem a tots els convidats és, si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent? Doncs ara estaria fent una sobretaula amb uns amics meus a la Barceloneta, perquè estava dinant allà. I llavors ara aniré direcció Cervera, perquè ve la que... O sigui, ve la que la re de Cervera, llavors... M'instal·lo una setmaneta allà.
0: Una setmana a Cervera?
1: A Castellnou d'Oluges, allà a casa...
8: No t'has perdut cap a Quelarre?
1: Que jo sàpiga, no. El del Covid, crec. És l'únic.
0: Bueno, tu i tothom.
1: Sí, però crec que el van com celebrar... És que no me'n recordo, eh? No sé.
8: Si no fossis actriu, ballarina, cantant, què creus que faries?
1: Organitzadora de bodes?
0: Perdona,
1: bueno. O veterinària, però crec que organitzadora.
0: Wedding planner, que en diuen ara.
1: Wedding planner.
0: És que no m'ho crec.
1: Home, és que a mi de petita m'agradava molt una pel·li que es deia Planes de boda, de la Jennifer López.
0: Existeix aquesta pel·lícula?
1: Sí. I era wedding planner ella i deia 3, 2, 1, entra nòvia. I això m'agradava molt. Llavors pensava, mira, doncs això està bé, saps?
0: Ets una caixa de sorpreses, eh? Mira que ens coneixem no fa anys, però un cert temps, i estem bastant descobrint una Júlia Bonjoc que no tenia controlat tot això.
1: Va,
0: la wedding planner.
1: En un bar, aquesta hora gairebé són... Falten, 2 minuts per les 6. Què prendries? Una aigua, una perol, una cervesa? A les 6? O sigui, si no he de treballar...
9: i són vacances, una cervesa potser, però si he de treballar una aigua, no estaria en un bar, estaria entrant al teatre, clar, bevent una cantimplora de 3 litres d'aigua, que no existeix, però sí.
0: No, però de 2 litres sí que l'he vist jo, d'aquesta...
9: Sí, sí, sí.
0: De color rosa.
8: Sí, parles de les Stanley, tu, que són aquestes que no tenen una canyeta.
9: Sí, aquesta.
0: Sí, pot ser.
9: Aquesta.
0: La tenia una mossa d'esquadra.
8: Sí, crec que són aquestes.
0: Ah, molt bé.
8: Bueno, te la buscaria, però perdria
9: molt. Sí, aquesta,
0: aquesta.
8: Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
9: Intento anar-hi a la mateixa nit, encara que arribi tard, ho intento, perquè saps allò de no deixis per demà el que puguis fer avui, doncs una mica com amb la de la gasolina, intento fer això. Sí, sí. I és que a vegades m'he vist apurada, eh?
8: Ja, clar.
9: Allò de punt mort per l'autopista, una baixada... No, no, t'ho juro. Una vegada només, però vaig dir, mai més, val? Mai més.
10: Con el punto muerto consume más gasolina que con la marcha puesta.
0: Què dius ara?
10: I si no lo pones en el... ordenador de a bordo que te sale marcado. Ah. Y es peligroso bajar en punto muerto porque pierdes control, clar, no la inercia del coche. Con la marcha puedes usar el freno motor.
9: Vale, no tornaré a fer.
10: Como siempre, las mujeres al volante.
0: No, por favor, esclavo. Sí. Ay, aplaudes. Pues no aplaudeixis, dona.
10: Qué peligro.
9: Em fa gràcia.
0: Ah, molt bé. Aplaudeixes perquè
5: no
0: fa gràcia.
5: No riguis, que es creix, home.
0: Aitana, bona tarda.
5: No, bon matí.
0: No, bona tarda, que són
5: no,
0: les 6.
5: No, mala tarda. Bueno, perquè per no està defenguent les noies com ha de fer.
0: És veritat, eh? Sí, sí, no estàs fent de
5: comandament. Vale, una patada.
0: Va.
9: Pam. Com es fa això? Pam.
5: No, li ha fet mal, eh?
11: No, això... Ja està la femineta, bueno, la femineta usando la violència.
0: No, no estan usando la violència.
11: Después de poner en peligro a todos los machos.
0: No, no...
9: Ui, bueno, va, ja està, prou.
11: Por la carretera.
12: No, un piquito.
0: No, va, senyor Rico.
9: Exacte.
0: Va, per favor.
9: Reprenem això, sisplau.
0: Júlia, bon joc.
9: No, és bon joc, eh? Primer aprèn a parlar català i després ja en parlarem.
12: Un piquito.
0: No, el piquito no, calli.
9: Per favor.
12: Un piquito.
0: Ara, tu.
9: Reprenem el qüestionari, sisplau.
0: Sí.
9: L'última pregunta és, hi ha algun tema del qual no vols que en parlem?
0: Ara, això és per interessant.
9: És que no, és igual.
0: Ah, sí que n'hi ha algun, eh?
9: No, és que de què, és igual,
0: no?
9: Sé,
0: no sé si tens cap tema xungo. Preguntem a tothom, això, eh?
9: I què et respon la gent? Quina curiositat.
0: Doncs mira, en general tothom diu que tant li fot tot. Alguns diuen, si em preguntes alguna cosa que no vull contestar, ja esquivaré la pregunta.
9: Ah,
0: després, va haver-hi una persona que va dir, no vull que em parleu d'aquest tema.
8: Iu.
5: No. Política i futbol.
0: Ah, bueno, l'Iu, sí, l'Iu Forn va dir, no, no sé què va dir, que no volia que parléssim. Després, les al·lèrgiques al
10: pol·len,
0: no em pregunteu sobre les dones. I un altre, que quan estàvem durant el qüestionari, al preguntar-li ens va dir, no em pregunteu això.
9: Mm-hmm.
0: Però a priori,
8: no respondré sobre...
0: a priori només ens han dit dues persones.
9: No sé, ja us diré passar paraules si veig que no...
0: Bueno, tampoc,
9: no, què? És que tampoc...
0: Tampoc anem de mal rotllo aquí, eh?
9: Exacte. Què em traureu, els draps bruts?
0: Calli, però tens draps bruts, tu.
11: Hay que preguntar por las relaciones.
0: ¿Por qué relaciones? Ui,
11: claro.
0: La seva? No, o sea, no.
9: No,
0: és que més, a veure, el problema de la seva relació és que és tan pública, tan sabuda, tan fans, tan
9: anys... Que ja avorrim.
0: Tan avorrida, exacte. És un avorriment, no té cap interès. Però
11: oye, pues que vengan al diario.
0: Però sortirà... No, no vindran al diario. Sortirà el tema de qui és la seva parella, eh?
9: Ah, cuidado.
0: Home, si heu treballat junts, si heu fet coses junts...
9: Sí, sí, val.
0: A part de ser companys de pis, doncs alguna cosa sortirà.
9: Molt bé.
0: Arriba't a aquest punt, que són les 6 i 2 minuts. Digue'm quan vols que duri l'entrevista a partir d'ara. T'ofereixo 5 minuts, 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts o 25 minuts?
9: 25.
0: Joder.
9: Sí, jo m'enrotllo molt.
0: Sí?
9: Perfecte.
0: Sí. Bueno, darrere teu tenim
9: bueno,
0: molt...
9: No, però vull dir que talleu-me quan vulgueu, eh? Mm. Ja està.
8: No, no.
0: Doncs mira,
9: he de marxar, marxo.
11: Que se queda a los deportes.
0: No, que a los deportes, sí. Doncs ara t'haig de tallar, però molt breument.
9: Endavant.
0: Perquè hem de fer butlletí a les 6, que si no...
9: És molt important que la gent sàpiga com ha de circular.
0: Efectivament. I totes
9: I
0: les notícies... Però serà un butlletí curtet i farem una cosa. Farem comentari de text de butlletí. Quan acabi et preguntaré sobre les notícies, si t'han agradat, si han hagut faltes, si l'han locutat malament, cosa difícil.
9: Perfecte.
0: Perquè venen dos fenòmenos, però em deixes fer boleta, sisplau. T'ho demano molt.
9: Endavant.
0: Però res, butlletí prou, eh? Ni coses rares, ni anuncis, ni...
9: Notícies és perfecte. Vinga.
0: Va, no se'n parli més.
13: Versió estiu, amb Pere Mas.
0: Ho he dit, que aniria ràpid la cosa, Júlia.
9: No, molt ràpid, molt ràpid.
0: Bueno, un impecable butlletí. Vols que fem comentari de text de butlletí o ens ho saltem i ens ho deixem per un altre dia?
9: Crec que ho has definit molt bé, és impecable. Ah. Et posen el dia en 5 minuts i el temps és molt important.
0: Molt
9: és
0: bé.
9: La meva notícia preferida, val?
0: Ah, sí? Bueno, sí. Si vols tornem a... Bueno, més avui justament amb l'embolic que hi ha. Bé, hem quedat que deies 25 minuts d'entrevista. Jo poso aquí l'arma 25, deixem posar-ho.
9: Però tallem quan vulguis, eh?
0: Bueno, què quedem? No, no, noia, no. Aviam si... No, posa-la no. Xuna, aquella, que li agrada molt. És que et fa gràcia, això, eh?
9: Sí.
0: Quan contesti una cosa que no m'agradi, no. És que tenim això. Tenim el fuet. Saps què és el fuet?
9: El fiu.
0: Això és el fuet. I tenim el cop de puny.
9: El puix em fa bastanta gràcia, també.
0: També el cop de puny?
9: Sí, fa riure.
0: Molt bé. Ja tenim alguna cosa més per posar-li o no? Ah, bueno, tenim...
9: No, aquest no.
0: Bueno, va, prou. De veritat, eh?
9: Per favor.
0: El responsable d'això és un senyor que es diu Marc Espejo, que és el que hi ha allà, d'acord?
9: Vale? Això...
0: És el que està apretant els botons. Sí, va. Això també t'ha fet gràcia.
9: Sí, però...
0: O sigui, en fi. Bueno, escolta.
9: S'ha acabat, prou.
0: Parem de fer el tonto, que tenim aquí un tros d'actriu, la mai prou ben ponderada Júlia Bonjoc. Ja farem promo de la truita, eh?
9: Ah, d'acord.
0: Que no?
9: Sí.
0: Va, si no...
12: Amb ceba o sense ceba?
0: No, no.
9: Que no, que és de riu.
12: Com? Jo no faig aquest tipus de truites, eh? No sé què està dient.
0: Una truita de riu.
12: Una truita de riu?
0: Sí, clar, una truita en castellà.
12: Amb peix?
0: No, clar, una truita...
12: Aquesta no és de la meva terra.
0: Bueno, en fi, bueno, diguem-ho, quin dia és això, quan comença i quin teatre. Després ja farem la promo, però si ja queda dit.
9: Comencem el dia 9 de setembre fins al 18 d'octubre al Teatre Poliorama, La Truita.
0: Molt bé, què vol dir?
9: Amb Emma Vilarsau, Jordi Buixaderes, Arnau... Puig, Sara Espígol, Miranda Gas, Marc Bosch, Dai Fati i una servidora.
0: Molt bé. Tots aquests allà...
9: Dirigit per Ferran Utzet.
0: Ah, home, mític Ferran Utzet. Doncs escolta'm, que tenemos en el dia 5 algun d'aquests. Va, a veure, com pot ser, Júlia?
9: Què?
0: Que t'hem presentat nervis. Com a actriu. Per què nervis?
9: No sé, perquè ara em fas por.
0: Cantant... Perquè no ho saps seriós, no?
9: Sí.
0: Actriu, cantant, ballarina i violoncel·lista, ho he dit tot o m'he deixat alguna cosa?
9: No, està molt bé, està molt bé.
0: Molt bé. Com pot ser que, sent tan jove, siguis considerada una de les millors cantants de musical?
9: No ho sé, però és que això... No sé. No, moltes gràcies, o sigui, em sento molt afalagada.
0: No, però és veritat o no?
9: I no em surt la paraula, afalagada. Gràcies, no ho sé, és que no, només puc estar agraïda, intento treballar molt, fer moltes classes, pagar molts professors de cant...
0: Ah, sí?
9: Sí.
0: Com riu.
8: Encara fas classes de cant? És algo habitual, això?
9: Algunes classes sí que faig, perquè quan, o sigui, quan em preparo per un musical nou, doncs intento buscar algú que em pugui ajudar una mica a afrontar la barbaritat que és cantant en públic.
0: I moure't al mateix temps. Perquè, però, sí. Pot ser que aquell musical tingui concretament alguna cosa tècnica que jo no sabria com anomenar, que requereixi de perfeccionar allò? Tipo, no sé, sí. una nota concreta, una tessitura estranya, un color, no sé com explicar-ho.
9: Jo crec que el més complicat és aguantar totes les funcions, les 8 funcions setmanals que fem non-stop, i fer els dobletes o els tripletes, i, o sigui, fer 3 funcions al dia o 2 funcions i sense tenir un desgast, perquè al final les cordes vocals és una musculatura, és com si anessis al gimnàs una mica, no? Vull dir, tu pots córrer una marató, però si et prepares molt bé, llavors un musical és una mica això, no? Preparar-te en el gimnàs, fer classes de cant...
0: A més que passa una peça de text, diguem-ne que la corda musical no pateix tant.
9: No tant.
0: Perdó, la corda vocal.
9: Sí, la corda vocal no pateix tant, però a vegades també és molt exigent, no? A vegades també necessites el diafragma ben preparat, sí. Vull dir, com més esport, millor.
0: El diafragma, eh?
9: La caixa toràcica.
0: Sí, la caixa toràcica. I una cosa, allò que veiem a vegades a les pel·lícules de... Allò ho feu?
9: Què?
0: L'escalfar la veu. Això.
9: Això?
0: Però fas o no ho fas tu?
9: Sí, ja ho he fet.
7: Un mime mamomú.
0: Però bé, però ho ha fet amb la boca tancada. No, o sigui, sense obrir la boca. Bueno, no, amb la boca oberta, però somrient.
9: Però tu fas una I, no?
7: S'ha de somriure.
0: No em surt. Escolta, i una altra cosa dels musicals, ara no t'enfadis per això que diré, bueno, aquesta obra que ens has anunciat, ho hem dit, que s'estrena el dia 9 al Teatre Poliorama i que es diu La Truita.
12: La Truita amb ceba.
0: No, La Truita de riu. És que no em surt el nom de la cuinera.
12: Maria Nicolau.
0: Maria Nicolau, exacte, no em sortia Maria. Però estàs molt esverada, relaxa't una mica. Però és nerviosa.
12: És que les truites s'han de fer amb ceba.
0: No, però la truita de riu, bueno, si pot afegir ceba, però no cal.
9: La truita de riu, volta i volta a la paella.
0: Bueno, llavors tu també fas teatre de text, com és aquesta obra que m'han mencionat.
9: Sí.
0: Però hi ha una mena de llegenda negra, ojo, cuideu, eh?
9: A veure...
0: Posa música amb el rotllo, música amb el rotllo.
9: Sí, posa.
0: No, de mal rotllo,
9: no,
0: música. D'atenció,
9: com...
0: d'atenció.
9: Ara
0: t'agrada tant que...
9: Crims, com de Crims.
0: No, de Crims no cal, bueno.
9: Això.
0: Aquesta?
9: Va, sí.
0: A veure, atenció. A mi se m'ha dit...
9: Que què?
0: Se m'ha dit, eh? Jo no en sé, jo soc periodista de... Que hi ha un problema amb els actors quan vols fer musical.
9: Per què? Quin problema tenim?
0: Estàs acollonida, eh?
9: Sí, quin problema.
0: Què és? O canten molt bé, i llavors no fan bé la part del text o la part de ballar, o Fan molt bé la part del text i potser no canten tan bé. Per què em fas aquesta cara?
9: No, a veure, no.
0: És una llegenda negra, això. I tu ho fas tot bé.
9: Ai, no ho sé, no ho sé.
0: Què t'ha passat? Ara, aquesta, ara dirà, és la pregunta que no volia contestar.
9: És la pregunta que no... No, no. A veure, a vegades passa que...
0: A veure, aquest tòpic circula,
9: sí,
0: o sigui, no?
9: Sí, cantar és una disciplina, sí. Interpretar és una disciplina, sí. I ballar és una altra disciplina. Llavors, tenir les tres i fer-les les tres super mega ultra bé, sí. Doncs és molt complicat. O sigui, és així, és molt complicat. I jo no llueixo de saber fer les tres, sí. Super mega impecable. Vull dir, no... Llavors, bueno, és una mica un equilibri de les tres coses. Mm-hmm. Jo sempre em defineixo que sóc una actriu que et puc cantar i et puc ballar i t'interpreto, evidentment, perquè la paraula actriu està implícit.
8: No, és que si no és molt frustrant, no? També, si, quan tu estàs assajant, són tantes coses que has de tenir en compte.
9: Mm-hmm. Però per això assagem, no? També, i es fan uns càstings, llavors et veuen, et posen una mica a prova i realment amb un procés d'assaig jo crec que molta gent, potser la persona que menys balla, el primer dia d'assaig, doncs, val, ballarà una mica malament, però l'últim dia d'assaig ho farà impecable com tota la resta de la companyia. Vull dir, això és posar-hi hores.
0: I tu fas claquer?
9: Sí, però ara no estic estudiant gaire claquer,
0: la veritat. Posem una fusta aquí a terra. Aquesta sí. Posant una fusta i posa... I... Aviam.
9: Què va, si ho no, però amb
0: està fent amb les mans. Aviam.
9: És que és terrible, això.
0: Molt bé. Toques el cello...
9: Sí, això sí. Això sí que... Sí.
0: És complicat, això.
9: És molt complicat.
0: La guitarra també...
9: Xapurrejo acords.
0: Ah.
9: Com es diu xapurrejar? Això és terrible, no?
0: No ho sé, ara sí. Hi ha alguna cosa que et vingui de gust que no dominis o no hagis fet i que diguis, mira, és que m'agradaria posar-me en aquest àmbit?
9: Ai, a mi m'encantaria tenir un grup de música.
0: Home?
9: M'encantaria, en plan...
0: Tipo què?
9: Tipo Figaflaues, una Lookbeak, uns... Un
0: home, és molt diferent Figaflaues
9: que... Estic aquí fent una supermega...
0: És molt diferent Figaflaues que Ludwig van, diguem-ne.
9: Ja. Yeah.
0: Em dic Xavier.
9: Em dic Xavier. I què veus?
0: Rona amb Coca-Cola.
9: Ginebra.
0: Ai, perdó, Ginebra.
9: Home, Pere, has de saber si no... que ni passiu.
0: Bueno, perquè sóc un inútil. Ginebra amb Coca-Cola.
9: Això està molt transparent.
0: Doncs aleshores, és Ginebra sola. És que no sé
8: què... Tu tot, dilo.
9: Totes les síl·labes en un moment.
0: Molt bé.
8: Escolta, el diccionari.cat té l'entrada de xampurreja, eh?
9: Ah, doncs és correcte.
8: Com? Xampurreja.
0: Xampurreja.
9: Val. Doncs jo xampurrejo la guitarra.
0: Molt bé, doncs xampurreja la guitarra. Escolta, si... què t'inspira la paraula baobab? I allà vaig
9: a fer... Doncs m'inspira moltes coses. Molta nostàlgia m'inspira.
0: Puja. Que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. Aquest és el Llàcer, eh? Aquest no ets tu.
9: No.
0: Oi? Aquest és l'aviador, suposo.
9: Sí. Sí, és l'aviador, sí.
0: Es pot dir, no hi ha, això?
9: El què?
0: Que aquí eres aquí, no?
9: Ah, sí, clar, jo vaig ser durant 7 anys, 7 temporades, al Petit Príncep.
0: Sí.
9: I vaig estar...
0: No, però no era com un secret molt gran aquí,
9: Petit
0: Príncep.
9: Sí, però ara ja bueno, està, ara jo crec que ja tothom ho sap, no?
0: A més, era noia, que feia de noi.
9: Clar, això...
0: De nen, vaja, de nen.
9: Massa moderns per aquella època, no?
0: No sé, és un tema de...
9: No, és broma.
8: Que bonica és aquesta obra.
9: És molt bonica, sí.
0: És un gran musical.
8: Bueno, musical.
9: Un fenomen.
0: Sí, a més, jo crec que es va celebrar el desè aniversari la Nadal passat, crec. I van renovar-lo.
9: Fa dos
0: Nadals,
9: fa
0: dos. Ja va de cara... Bueno, ja.
9: Ara és la 12a temporada, sí. O la 13a... No sé, ja m'hem perdut.
0: Ja estan Àngel Llàcer i companyia Manuquís. Ja està
14: bueno, la sí, claro, perquè és que sí. estamos mirando la gira, però...
0: Vale, ja està la venda, no es gira.
14: Claro, perquè l'any passat...
0: No, però si parles català, Àngel, si parles català perfectament.
14: Sí, però és que no sé per què pensé en castellà, bueno, no? Perquè
0: segur que ho tornen a fer, ja està, però...
14: Con Lolita i vale, con Xenoa...
9: Passa
14: no. Palabra. Sí. I estuvim al Teatre de Joventut,
0: sí.
14: De l'Hospitalet.
0: Fent el Petit Príncep, no.
9: Caram.
0: No, no. Ah, bueno, pot ser sí que fa gira, és veritat. Fan gira, però...
9: Alguna gira.
0: Però fan per Nadal, sí. Nadal, normalment allà al Barts, que es diu no sé què, no sé com es diu.
14: El 69,
9: sí, però... Per... No, 62.
0: Per al 62. Bueno, a veure una cosa, però Baobab no t'inspira res més?
9: Baobab? No sé, a mi m'inspira de que a mi em fa gràcia la paraula baobab.
0: Què dius ara?
14: Sí. Claro.
0: Deixa-la acabar.
14: Saca lo que jo
0: sento. No, va, prou. Deixa-la
14: acabar. Suelta-lo.
0: Silenci.
9: I de cop portava 380.000 funcions fent el Petit Príncep i un dia vaig començar a dir la paraula baobab i em vaig pixar de riure.
0: Durant la funció?
9: Durant la funció.
0: I com es dissimula això?
9: No es dissimula, és que no...
0: I per la gent se'n va adonar que passava alguna cosa rara.
9: Bueno, l'Enric Cambray en aquell moment que feia l'aviador...
0: Cuidao! L'Enric Cambrai.
9: Ojo! I va dir, però què li passa a aquesta noia? I jo, ja, però és que... I era un moment que era un monòleg sencer que deia Baobab, Baobab, i llavors venia una cançó que deia Baobab, i dius que no podia, t'ho juro. Era com algú que no... Pixada de riure.
0: Calma, aixeca el Cambrai, fer d'aviador, eh? Vam entrevistar l'any passat, el Cambrai.
9: És veritat. Cuidado. A veure què li hauràs preguntat ara.
0: Ara? Res.
9: Ah, no, li has preguntat res.
0: No, no li he preguntat
9: res.
0: No,
9: és que no tenim el seu telèfon.
0: Hi ha algun musical que em faci especial il·lusió fer?
9: A mi?
0: Sí.
9: De musicals? M'encantaria fer-los tots, la veritat.
0: N'hi ha uns quants que són mítics, que són molt passadets tots els musicals amb això, els mitjans.

0: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail, o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info, Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Que cantàvem les cançons de la família dels súpers, que era la del el rock, la Petit Pla, o sigui, la família del Súper 3, i llavors fèiem bolos per Catalunya, per tot arreu. I la meva primera feina amb els meus primers supergrans amics, dels quals molts són grans triomfadors, actors, actrius meravellosos.
4: I aquella època, no vols dir, vols algun nom, o vols saludar-los o no vols dir?
3: No, a tots, és que clar, si estarem aquí 300 anys.
4: Hi ha en ser alguns, eh?
3: A veure.
4: No, l'Iñaki Mur, per exemple.
3: L'Iñaki, l'Helena Terrats, doncs... la Júlia Molins...
4: Ai, la Júlia!
3: La Cristina López, tots, tots.
4: Això no sabia de la Júlia Molins.
3: Sí, la Mònica Macfer,
4: quan me la trobi ja li faré un comentari diferent. Bé, bueno, i això d'eufòria com ho portes? Això de o sigui, d'estar a l'altra banda del... De fer... O sigui, ajudes, però al final estàs a l'altra banda.
3: A mi m'ha agradat molt, perquè realment és el que tu dius, que ajudo els altres a que siguin capaços de defensar una peça a dalt de l'escenari, que realment ja tenien moltes taules. Vull dir, al final...
4: Però és una mica de mama, també.
3: Bueno, a vegades, però molt poquet, eh? Vull dir, ja venen molt, molt, molt treballats de casa, i realment ja tenen una cosa com... Jo crec que també com que hi ha les xarxes socials, els mòbils i les càmeres, estan molt acostumats a actuar davant de les càmeres. Vull dir que no els imposava res la càmera, jo crec. Llavors sí que feia com exercicis més dinàmics una mica perquè també a través del programa es veiés una cosa més divertida, perquè a vegades... fora de càmeres, doncs jo intentava parlar amb ells i dir-los, no, pensa en això, pensa en l'altre, a veure si això tranquil·litza a l'hora d'estar a l'escenari i explicar aquesta història. Al final jo sempre defensava una mica que eren un personatge aquella setmana i havien de defensar aquella cançó com si ens expliquessin un conte per anar a dormir, una història, el que fos.
4: La intenció.
3: Sí.
4: En aquest concurs hi participava també una persona que acabes de mencionar.
3: L'Enric.
4: Sí, l'Enric Cambrai, aquest tal Cambrai.
3: És un passat aquest, no? Sí, no,
4: i a més a més, casualment, el Pares Normals, que era el musical dels Amics de les Arts, tu i ell éreu els dos protes, i éreu parella.
3: Sí, sí, casualment, sí, sí.
4: Casualment.
3: Va ser molt divertit perquè vam fer un càsting, vam fer el càsting tots junts, però mai ens ficaven junts a fer, a mi i a ell, a fer les escenes, diguéssim.
4: Ah.
3: I al final de tot van dir, bueno, provem un moment la Júlia i l'Enric junts a fer l'escena, tal. I llavors la van fer i segurament doncs, els hi havia agradat molt. I ens van agafar els dos.
5: Però en aquell moment éreu parella.
3: Sí, sí, ja
4: érem
3: parella.
4: Diguem-ho, hi ha prou de misteri. O sigui, ja fa
3: portem molts anys.
4: Sí, sí, m'està fent... A mi se m'està fent llarg, personalment, però fa molt... però fa molts anys que...
3: I què vols, Pere? Què vols?
4: No, no, no, res.
3: Què hem de fer, al respecte?
4: No, un casament, alguna cosa, hi ha alguna decisió en aquest sentit.
3: Però, sí, ja, bueno, no,
4: Mira, ai, no, és que a més jo que no havia anat a casament...
3: No, jo ja li dic que ens casem. Jo em vull casar amb ell. Ell també es vol casar amb mi, però jo... No vull fer la pedida de mano. Jo vull que me la faci ell, ¿vale?
4: Oh!
3: Perdó, sí, em sap greu. No és gens feminista, ¿vale? Però, com que no farem un bodorrio perquè és supercar i aquestes coses... Vale,
6: el falso feminismo.
3: No.
6: El falso feminismo.
4: Senyor Rubiales, deixi-la acabar.
3: No, però vull una cosa de, pues mira, un...
6: Però,
3: jo sempre li dic, inca la rodilla.
6: Un macho ibérico.
3: Inca la rodilla, li
4: dic. Inca, o sigui, de genolls,
3: sí.
4: Però un genoll sí i l'altre no. Allò
3: exacte.
4: Típic de les pel·lícules.
3: Sí, però llavors...
4: I el pedrusco? O...
3: No, això m'és igual.
4: No
3: cal
4: el pedrusco.
3: No.
6: Ja, ja.
3: Però unes bones paraules. Pobre Eder. Ja està.
4: Deixi-la parlar.
6: Pobre Eder, que compra bisuteria.
4: Bueno.
6: Pobre Eder.
3: A mi m'és igual, això m'és igual.
6: Sí,
3: no, però
6: sí,
3: fem la broma, llavors a vegades anem caminant pel carrer i llavors en Rifa com l'amago, com de jupir-se i fer... Saps com fer? Ei, saps? I fa com la cobra de jupir-se, saps?
4: Ah, sí, això no fa brometa, amb això.
3: Sí, però és que jo em pixo de riure, llavors a mi m'agrada.
4: Molt bé, doncs, clar home, algun dia potser s'acaba produint. Vull dir que, hòstia, ara sí que m'he quedat...
5: M'encanta.
4: Glaçat, no? Perquè et volia preguntar com ho feu això de separar els temes de casa dels temes

0: passi, o d'assajar per la mateixa obra. Bueno, això només va passar en el cas de bueno, coincidir a diversos llocs, però sí. el cop que coincidit més va ser el musical dels Amics de les Arts.
1: Sí.
0: Llavors, clar, estàs a casa i tota l'estona veient el mateix paio i al final...
2: Bueno.
0: Va, què? Bueno, què?
1: Però et canses, però ho dius perquè tu et cansaries, però jo no em canso.
0: No et canses, va, vale. No, però es porta bé això, diguem-ne.
1: Sí.
0: Hi ha altres que... parelles que treballen
1: al final
0: junts.
1: També sabem, o sigui, els dos entenem... la feina com amb el mateix idioma, dius, és que no sé com explicar-ho, però llavors quan estem a casa no parlem d'això. O si ho parlem és com, val, doncs ja està, saps? No... És que no ho sé, és que no
0: sé com explicar-ho. Ja està, fora el cambrai, ja us casareu. Quan us casareu ho fareu saber i
1: ja trucaré.
0: Poseu-ho a Instagram. Jo, mira, fotia 10 o 15 anys que no era un casament i en tinc diversos a la vista.
1: Ah, doncs això és molt divertit, a mi m'encanta que em convidin.
0: Ara en tinc un, mira, el 19 de setembre...
1: I tens parella per anar-hi, en plan...
0: Jo
1: vull que sí.
0: Bueno, jo...
1: Si no tens parella, jo vull venir als casaments.
0: Ah,
1: a mi m'encanta.
0: Bueno, es tracta de demanar permís, sí, però que hem de fer veure que som parella.
1: No cal. Però jo ploro quan entra la núvia, ploro quan parla el pare...
0: Ara en tinc una, el 19 de setembre.
1: Quan els amics parlen... Jo ploro tota l'estona.
0: En fi, tinc un misteri sobre tu.
1: A veure.
0: Què és? Tu hem quedat que ets com d'aquí, però d'allà.
1: Sí.
0: És a dir, jo t'he sentit parlar amb accent d'aquí i amb accent d'allà, pot ser?
1: Sí.
0: Ara s'ha parlat amb accent d'aquí.
1: Sí.
0: Com, per exemple, com quan estaves a Eufòria, per exemple, aquí tenim un tall de veu...
1: Aquesta cançó, realment, a part que és molt introspectiva...
0: És ella. Ets tu, ets la d'ara.
1: En català, però en canvi, central.
0: El Soc i Seré, quan la presentaves amb el Llàcer, ens trobàvem això.
1: Molt contents que estigueu aquí i estem convençuts que us ho passarem i us ho passareu molt bé. Hosti, això, era el primer dia i estava super nerviosa, vale?
0: Vale. Ah, sí?
1: Vaig dir, us ho passareu molt bé. Sí,
0: però llavors parles amb accent de Cervera de vegades, amb accent de Barcelona d'altres, per simplificar, o...
1: O sigui, la cosa és, els meus pares, els dos són de Cervera.
0: Clar.
1: De la comarca...
0: Si ets família del Deltem,
1: de la Segarra, sí. Vale? Capital de la Segarra. Sí. Llavors, clar, jo sempre he parlat amb lleideta, amb cerverí.
0: Quan estàs allà? Però quan estàs aquí?
1: Quan estic amb ells i també quan estic allà a Cervera. Mm. Llavors, què passa? Els meus pares van anar a viure a Cardedeu, a un poble que ara mateix no està gens de moda per la gent que viu a Barcelona i que vol
0: Cardedeu,
1: marxar.
0: Però si va tot Déu.
1: Per això...
0: Ah, val, bueno.
1: No hi vingueu, val? Ja estem molt bé com estem, està sobrepoblat, val? La gent té molts problemes per trobar lloguer, també.
0: Com a tot arreu.
1: I llavors a Cardedeu sí que es parla el català central, llavors... sempre l'he canviat, no sé, és com una cosa automàtica, el meu germà i jo canviem automàticament. Si em parlessis amb Cerverí... Si em parlessis amb Cerverí, jo et parlaria amb Cerverí, si vols continuar l'entrevista amb Cerverí.
0: Com et sentis més a gust, això aquí tothom és lliure de fer el que vol.
1: Ja aniré fent.
0: I ja que parlem de parlar, què et passa tu amb les expressions i les dites? Què vol dir?
1: Ara sí que has parlat amb algú, no?
0: Jo no he parlat
1: amb ningú.
0: Jo no he parlat amb ningú. Jo vinc aquí, sec en aquesta cadira, em foten un paper al davant i sóc un robot...
1: Doncs no sé què em passa, doncs que jo me les invento o...
0: Què vol dir que me les invento? Explica'ns-ho, que s'entengui.
1: Doncs no sé, a vegades... És que no sé, a vegades en comptes de dir doncs carta blanca, doncs dic carta verda. Les barrejo.
0: Val.
1: Això? Vols dir això?
0: Podria ser, sí. O sigui, tu no li busques tres peus al gat.
1: Jo li busco tres... peus. Tres peus?
0: Pèls.
1: Ai, no sé, és que no me la sé. No me la sé. Has parlat amb algú, Pere?
0: Però quina mania que he parlat amb algú?
1: Jo llavors com ho saps?
0: Jo, perquè...
1: M'expresso fatal, llavors em poso nerviosa i el meu cervell fa com associació, en plan, jo què sé, en casa de herrero ciento volando, saps una mica?
0: Sí, clar, és cuchillo de palo.
1: Exacte, però que és un exemple de merda, però que és una mica el que em passa.
0: I què te'l portes, la informàtica?
1: La informàtica?
0: Sí, te'n surts.
2: Informàtica?
1: Suposo que sí, no? No sé, sí.
0: Bé?
1: Sí.
0: De sempre?
1: Bueno, el meu pare era preferir informàtica.
0: Què dius ara? No ho sé, jo ho pregunto.
1: És que no sé, m'estàs aquí mirant amb una cara que no sé.
0: Em miro la meva cara, però a mi no tinc altra cap altra cara que aquesta.
1: A veure, el meu pare va ser profe meu d'informàtica a l'escola.
0: Sí? Ah, a l'escola mateix?
1: A l'escola, sí. I llavors bé, ho passava més o menys bé.
0: Què vol dir més o menys bé?
1: Home, doncs que de cop hi havia algun dia que ens posava deures, sí. I llavors jo de cop arribava a casa i deia, papa, és que aquests deures no els entenc, i llavors me'ls feia ell,
0: sí.
1: I l'endemà...
0: Tongo!
1: Bueno, me'ls feia, o sigui, en plan, potser m'ajudava, no?
0: Un pare ajuda el seu fill, vaja.
1: Sí, com a pare, no com a professor. I llavors, l'endemà, a l'escola deia, va, ara passarem llista i repassarem els deures. Doncs al Pere li posarem un 10 perquè ho ha fet perfecte. A la Júlia, bueno, li posarem un 8 perquè l'han ajudat a casa. No sé com què, saps això?
0: I tots els nens sabien que, clar, que era el teu pare.
1: Sí.
0: Bueno, deixem de parlar de coses personals i parlem una mica més de música.
1: Vinga.
0: De la Rigoberta, per exemple.
1: Home.
0: Fot-li.

0: Jo... És que crec que vaig anar al Palau Sant Jordi a veure la Rigoberta i em va semblar veure't allà, al fons, allà per allà rondant. Però no tinc molt clar perquè tinc mala vista.
1: No, estava. Era jo, era jo.
0: Ah, molt bé, doncs.
1: Era una de les... Però
0: què hi feies,
1: Tomar?
0: Què hi feies? Corista i també ballarina, les dues coses.
1: Sí.
0: Carai, i a més vas anar de gira.
1: Sí.
0: Què, com és això, fer una supergira per Espanya, superpabellones, superimportant?
1: Increïble.
0: Sí?
1: Sí, de les millors experiències de la meva vida.
0: Sí?
1: Vam anar a Mèxic, fins i tot.
0: A Mèxic?
1: A Mèxic vam anar.
0: Què dius ara?
1: Sí. La Paula és increïble. Té unes cançons que et fan vibrar, et connecten, expliquen la humanitat i a vegades la senzillesa, no?, de les coses, i els hi fa una cançó i una oda. I realment la família Rigoberta Bandini és increïble. Per mi era com estar a la fila VIP d'un concert, però a la zona super, super, super VIP, que tu podies estar a l'escenari cantant les cançons
0: com
1: de la
0: si,
1: teva superídola.
0: Com si un
1: sí,
0: fan...
1: Sí, sí, sí, com d'espontània, saps? Com un Jimmy Jam, però camuflada.
0: I el concepte gira, això d'anar amb la mateixa gent, el mateix allò, el rautraco, com es digui... El...
1: No, super, super, meravellós, meravellós. La gent és molt, molt maca. Al final vas a fer música, vas a fer cultura, a compartir bons moments, bones estones. Realment, com a pega, molts avions...
0: Bueno, noia,
1: vaig agafar molts avions.
0: Vas anar fins a Mèxic, i em diràs tu.
1: Sí, llavors, clar, moltes turbulències alguns dies, i clar, com ara... Ara, mira, t'he de dir que me l'han passat una mica. Hi havia algunes coristes que tenien més por i de cop m'ho han traslladat una mica. Però ara ja està, eh? Ja he anat uns...
0: Ja estàs més tranquil·la.
1: He anat uns avions.
0: Cuidao.
1: Temps.
0: Perdona. Podeu posar N3, si pot ser una mica ràpid? Perdoneu. És que tenim el tema de Calafell, que ara l'estan fent per Antena 3.
1: La guerra de la
0: guerra de la petanca. Vecinos contra jugadores por el ruido. Mira, mira.
1: En la puta playa.
2: Disfrutando de su jubilación jugando a la petanca.
3: Pero los vecinos aseguran soportar ruido tanto de día como de noche.
0: Bueno, sí que ja jaleu, eh?
3: Un desencuentro que en ocasiones va más allá.
0: Silicona als panys.
4: Empezaron a ponernos silicona en los candados. Pues para que no pudiéramos abrir, a lo mejor 6 veces, que hemos tenido que cambiar los candados.
3: Unos y otros, vecinos afectados por el ruido y petanquistas, culpan al ayuntamiento de la localidad por la ubicación de las pistas.
0: Toma ya.
5: Claro, es tremenda la guerra que tienen ahora mismo. Vamos a ir en directo al epicentro del desencuentro por la petanca. Ahí está nuestra compañera Andrea Suñé. Andrea, a ver, ¿hay entendimiento entre vecinos, jugadores? Cuéntanos.
0: Mira, José María y el Juan Antonio, dos veïns.
1: Pues eso es a Calafell.
0: Sí, claro, sí,
6: pues
0: lo hemos explicado.
6: Pues mira, ahora mismo, sí, sí, aunque esté lloviendo, aquí tenemos a 15 petanqueros jugando.
0: Y sí que fa molta gràcia aquest tema.
6: Estamos precisamente
0: no?
6: con el vicepresidente.
0: Jugando con lluvia, efectivament.
6: Con
0: sí,
6: Juan Antonio y con
0: está
6: una petanquera profesional que es Manuel.
0: Atención, porque el Cairo diu vecinos, José María y Juan Antonio, pero es una señora, no es Juan Antonio.
7: Jugadora profesional.
1: No, porque ella es la José María.
0: No, se han liado.
1: Manoli.
0: Bueno, en fin.
1: Manoli,
0: ja ho han arreglat, Manoli. Bueno, ja aquest senyor, aquí estan amb el... Com es diu el programa aquest? D'Antena 3, ja...
1: Ja és verano, no sé.
0: Ja és verano. Bé, en fi, Júlia, nosaltres estem molt atents, també, amb aquest
1: tema. I ara són soles.
0: Sí, fa dies que volem parlar...
1: Ah, i ara són soles. Ja, ja.
0: Què passa? Ja, ja. Mirem el xat o... No sé què passa, alguna cosa que volen... Ah, i ara són soles. Molt bé, escolta, que estem acabant.
1: Vinga,
0: veig que el tema que l'ha fet t'ha fascinat, eh?
1: No,
0: mira.
1: Cuidado.
0: Mentira.
1: Vull marxar, ja està, adéu.
0: No, abans...
1: Oh, no,
0: abans, la truita.
1: Home.
0: La truita de riu. Torna'ns a explicar.
1: La truita de riu, a partir del 9 de setembre fins al 18 d'octubre, al Teatre Poliorama. Una comèdia dramàtica. Xan-xan.
0: Bueno, però, home, però ben una mica... Mira, que hem de vendre entrades, no? Bueno, tu, jo no n'haig d'entrar ni una.
1: Home, doncs ha sigut un èxit. Ha sigut un dels èxits del Grec. Hem mantingut entrades exaurides gairebé cada funció.
0: Ja l'has fet al Grec, amb tota aquesta colla que has fet abans.
1: Sí, sí, sí.
0: Recorda'ns l'elenc. D'actors i actrius.
1: Ah, Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas, Marc Bosch, Carnau Puig, Miranda Gas, Sara Espígol, Taifati i Júlia Bonjoc.
0: Molt bé. És allà l'última. El text de qui és?
1: Del Baptista Mont. És francès.
0: Va, ja ho sé.
1: Ah, d'acord.
0: Jo que estudio molt de dramatúrgia. I hem dit que es podia veure el Peloriama, a Poliorama, i que...
1: El Peloriama?
0: Va, que m'ho
1: trobo. El Poliorama.
0: Molt bé. Ha tagat per dir alguna cosa? Perquè t'haig de ventilar.
1: No, no, bon estiu a tothom.
0: Ai, que mona. Bueno, bon estiu, a veure, estem a 24
1: d'agost. Bueno, bon estiu, disfruteu aquesta última setmana.
0: Vols venir demà un altre cop?
1: M'encantaria, però és que me'n vaig a la Clara de Cervera. Sí,
0: què?
1: De cap.
0: Ja ens has dit que t'anaves una setmana allà.
1: Sí, me'n vaig.
0: Escolta'm, doncs que t'ho passis molt bé la Clara de Cervera, tu i tota la gent de Cervera. T'acomiadem amb aquest superaplaudiment. Magnífic.
1: Gràcies, sou meravellosos.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem la història de dos socis del Barça que van ser el primer partit de la història del Camp Nou i el primer, després de la reobertura, pubertat, amb Letícia Dolera i Biel Duran, i l'origen del calendari, ara que ens comencem a mirar amb una mica de por aquesta tornada a la rutina. Comencem, però, repescant una entrevista a dos socis blaugranes que van ser el partit inaugural del Camp Nou l'any 1957 i que també hi van ser el dia 22 de novembre passat contra l'Atlètic Club de Bilbao en aquest retorn tan i tan esperat després de 2 anys a Montjuïc. Aquesta conversa es va emetre al Tu diràs de RAC1 just abans d'aquest primer partit, però fan un repàs també de tota la seva trajectòria com a aficionats.
2: Senyor Josep Graells, què tal? Com esteu?
3: Bé, gràcies. Una mica constipats, però va, és l'època, i ara més amb aquests sets que fa, ja veuràs com la tornem a agafar.
2: Bueno, gràcies per acollir-nos al seu domicili, al barri de les Corts, ben a prop del Camp Nou. Vostè sou nascut l'any...
3: Jo sóc l'any 35.
2: 35. Per tant, teniu 90 anys?
3: No, mira, fa el dia 26 es vaig complir.
2: I sou el número de soci del Barça...
3: 4.200 i pico, em sembla que és.
2: Des de quin any sou socis?
3: A veure, jo em vaig fer soci al acabar la mili l'any 58. Quan llavors l'acabar la mili jo ja treballava i no havia de demanar peles als meus pares per ser soci del Barça. Jo m'ho podia pagar, però em vaig fer soci. I el primer any no vaig tenir seient, però el segon any ja em vaig espapilar i em van donar un seient. I a partir d'allà, doncs, ja et dic, devia ser el 59 o el 60 que em vaig fer soci jo.
2: Sí. Al seu costat, al costat del Josep Graells, el senyor Josep Ferrer. Senyor Ferrer, sí. Què tal, com està?
4: Bé, jo bé. Encostipat també, però bé.
2: Vostè va néixer quin any?
4: Jo el 37.
2: Sou 2 anys més jove que el senyor Graells. Teniu 88 anys, no? Per tant, des de quin any sou soci del Barça?
4: Des de quasi quan es vam pujar aquí dalt, quan em vaig casar va vindre aquí.
2: Sabeu més o menys el número de soci que sou ara mateix?
4: Sí, un 4.000, em sembla.
2: Vostès dos són amics?
3: Sí,
2: des de...
3: ens coneixem d'aquí al casal de l'avi.
2: Ah, del casal de l'avi del Barça. Sí. Tenen una cosa en comú, tots dos, que el 24 de setembre del 57, sí, tant vostè, senyor Graells, com vostè, senyor Ferrer, vau estar...
3: Vam estar a l'inauguració.
4: No ens coneixíem, llavors.
2: Al partit inaugural del Camp Nou, sense conèixer-vos. Sí.
5: El gran estadio va abrir sus puertas, pero antes, sobre su verde césped, el obispo auxiliar de Barcelona, doctor Jubany, oficiará la Santa Misa con el acto religioso que es vivo sentimiento de espiritualidad en la hora de rendir homenaje a la obra humana. El ministro secretario general del movimiento, don José Solís Ruiz, inaugurará en nombre del jefe del Estado el estadio del Club de Fútbol Barcelona. Acompaña al señor ministro.
2: Señor Graells, ¿qué recordeu d'aquell dia? D'aquell partit inaugural.
3: Jo anava, estava fent la mili. I vaig anar amb un company de Terrassa, Eduardo Font de Vila. No teníem carnet, vam comprar entrada, perquè ell també era molt culer. I vam anar-hi, i per cert, ens va tocar la segona graderia, gol surt, més o menys on tinc jo ara el sí.
2: Ostres!
3: I, bueno, comença la festa, i que hi ha molta alegria, i tot emplegat comença... i posen l'himne nacional d'Espanya.
2: Sí, he vist imatges, que fins i tot el president, no, el Miró Sans, sí, aixecant la bandera, sí, sí, d'Espanya i l'himne, no?
3: I nosaltres no ens vam aixecar ni aixecar la mà ni res.
5: Para que rindan honor en el momento en que el presidente del Club de Fútbol Barcelona, señor Miró Sans, alce a lo alto la bandera de España en señal de apertura del terreno de juego, al tiempo que el himno nacional saluda el rojo y gualda de la bandera que une a todos los hombres de España.
3: I a darrere nostre hi havia dues persones i ens toquen l'espatlla i diuen: «¿Qué, muchachos? ¿Que no oís la música o qué?». Me cago en Déu, se'ns van posar sota.
2: Ostres.
3: Eren dos comandants del nostre quartel.
2: Ostres.
3: I allò només et buscaves és que t'agafessin i portessin cap al quartel. No, no. Ens van deixar estar i van dir: «És l'última vez, eh? Vale, vale».
2: Déu-n'hi-do.
3: Molt bon record per la inauguració, perquè inaugurar l'estadi del Barça, com ara, per exemple, dissabte, serà una gran festa pels que puguem anar. No, però vull dir, són dies molt, molt, molt concrets que dius, hòstia, quan se va inaugurar això, quan se va inaugurar allò, fa molta il·lusió. Quan portes a la sang tants anys de ser barcelonista, perquè he anat a Berlín, he anat a Anglaterra, he anat a França, he anat a Itàlia a veure finals, he anat a València, i he sortit de Madrid, del Camp del Madrid, l'any d'això, de les botelles a Madrid.
2: Sí, que era 68.
3: Sí, por ahí, devia ser. Que me'n recordo que vaig portar un jersei amb l'escut de Barça al mig. Vaig haver de sortir tapant-me'l.
2: Senyor Ferrer, vostè que recordeu d'aquell primer partit al Camp Nou, del partit inaugural?
4: Sí, bueno, que dic, vaig allà a la Sardana amb la nòvia, a la gespa, vaig estar, vam fer els ballets, els que feien ballet, tot al voltant del camp,
2: sí.
4: I a dintre, colles de sardanistes.
5: Hemos de afirmar que és la dansa sincera d'un poble que estima i avança donant-se les mans. Todos unidos y prendidos de las manos, avanzaréis no solo a la...
4: I l'únic dia que quasi he plorat, i m'he quedat les llàgrimes, el dia del Mallorca, que es va tancar el camp, perquè van tornar a sortir les sardanes i em va agafar allò, l'emoció.
2: El dia que van tancar el camp per començar les obres.
4: Sí, van tornar a fer el mateix, i llavors em va acabar recordar...
2: I com és que vostè va ballar a la sardana? Eren uns grups...
4: És un grup, sí, un grup de sants, de l'Orfeó de Sants.
2: Recordeu què us va costar l'entrada d'aquell... senyor Graells?
3: No ho sé, perquè...
2: d'aquell primer partit.
3: I me'n recordo que les va treure en Font de Vila i no sé quan vam pagar, no em recordo, però bueno, no eren, en aquella època no eren números molt exigents, tampoc, no. Encara que fos la inauguració, no feien bogeries, com fan ara.
5: Los jugadores azulgrana salen de los vestuarios y saltan al nuevo terreno de juego por primera vez. Ramallet, Olivella, Brugués, Segarra, Vergés, Gensana, Basora, Villaverde, Martínez, Cubala i Tejada. En el palco presidencial...
2: El partit inaugural, no sé si en recorden, va ser un partit contra la selecció de Varsovia.
3: Sí, sí.
2: Del resultat se'n recorden?
4: No, jo sé que el primer gol el va fer un del Barça.
2: L'Eulogio Martínez.
4: Sí, però aquell gol va ser ja preparat, es veu que després, un directiu va dir que havien de procurar que el gol fes un del Barça, el primer, inaugurés el camp, i es veu que...
2: O sigui, estava pactat que no fes el primer gol l'equip rival, no?
4: Sí.
2: Que el primer gol de la història al Camp Nou el fes un jugador del Barça. Vostès recorden qui era el seu ídol en aquell moment, o quin jugador els hi agradava més que qualsevol altre, el 57?
3: Kubala,
2: no?
3: Kubala va fer petit les Corts.
2: Sempre s'ha dit això, és veritat, oi?
3: I el Cruyff va fer petit...
2: el Camp Nou.
3: El Camp Nou.
4: I jo el que li trobo que amb el Kubala no li van fer, el que hem fet el Pichichi, el que ha fet el millor porter, i ell era el que tirava les faltes millor que ningú. I ara voldria veure jo els jugadors d'ara, amb aquella pilota, quants gols farien de falta. I quan saltaves de cap, si tocaves les d'allò, et quedaves atontat.
2: I si estava molla ja...
4: si estava molla ja no.
2: Ni pensar-ho. Hi havia molta il·lusió, se'n recorden, per inaugurar l'estadi? És a dir, no sé si mentre s'anava construint el camp, però el Barça encara jugava a les Corts, doncs hi havia expectació, si teníeu curiositat, si ho anàveu a veure... hi havia il·lusió per inaugurar el camp?
3: Jo havia d'anar a veure bastant, perquè jo quasi cada tarda anava a berenar al carrer Cony de Güell, que està tocant enfrente mateix de l'estadi, perquè allà hi tenia uns tios meus i jo anava a berenar allà a les tardes, almenys me jalava-lo.
2: I anava veient
3: la reconstrucció. Jo coneixia d'allò que... Allò havia sigut una bòbila. Era una bòbila. Bueno,
2: el Camp Nou, on hi ara hi ha el Camp Nou.
3: Jo, quan van començar a fer-lo, doncs mira, cada dia veus que anava creixent allò.
2: Vostès que han vist el Barça també al Camp de les Corts, com va canviar veure-la a les Corts a veure-la al Camp Nou?
3: A les Corts eren allà unes sardines.
2: No s'hi cabia.
3: Allò era tapinar-te.
4: El dia que plovia te n'enteraves de que havia anat al camp. Perquè quan sorties al camp, aquí en amunt mullats, d'aquí en avall set, per de tan apretats que estàvem, mullaves d'aquí en amunt tot.
2: De pit cap avall, sec. I de pit
3: era,
2: cap...
3: era un desastre, un desastre. Sí. I el que diu ell, quan hi havia una avalanxa en una d'això, era molt perillós, perquè després ja van començar a posar unes branes de ferro. Però és que baixava tot un tros de grada avall.
4: Bueno, és que abans...
3: Una avalanxa baixava...
4: S'entrava...
3: 20 metres, boom, avall.
4: S'entrava de dalt cap avall.
3: De dalt no tal, però...
4: I ara no, ara s'entra...
2: De baix cap a dalt.
3: Els de baix rebien bufetada, eh?
2: O sigui, era molt necessari fer el Camp Nou en
3: hombre,
2: aquest moment.
3: Hombre, però
4: es va quedar petit.
3: Quan vam anar al Camp Nou vam començar a respirar.
2: Perquè... I han passat molts anys, però vostès ja eren molt culers. Què va sentir, per exemple, senyor Graells, quan se'n recorda del moment de trepitjar per primera vegada al Camp Nou? Què va sentir?
3: Home, va ser aquell dia, justament, de militar. Primer que jo no em venien gaires ganes d'anar-hi.
2: Com és?
3: Però, no sé, no em va agafar d'allò, no em trobava gaire bé i no hi volia anar. I el Font de Vila em diu, creus que tinc les entrades, ja no d'allò, que ja tinc les entrades per anar-hi. Dic, doncs val, hi anirem. Però no sé què em havia passat o alguna cosa, que no em trobava gaire fi. I vam anar-hi, escolta, arribar allà i veure aquell monstru que ha vist les Corts, veure allò és, congeixis, això és glòria, i això que jo el veia quasi cada dia el veia.
2: Clar, però un cop dins, no?
3: Un cop, sí, un cop entres dintre, això és com ara, aquest dia que vam entrar
2: per l'entrenament de portes obertes.
3: Sí, vam anar, jo vaig anar a tribuna, o sigui, els passillos amples, ampliosos, et dona un respiro, entres, hòstia, això és grandiós.
2: O sigui, va ser una sensació similar a la que vau tenir el 57?
3: El dia, sí, això mateix.
2: Sí? Entres, llavors, ara va entrar amb les obres, sí, i tot, sí, sí. De sensació de dir, ostres, on estic?
3: Sí, mica. Sí, a més veies els passillos amples, una amplitud, hòstia, això és meravellós. Com és que no hi era abans? Jo, bueno, perquè els arquitectes ho han muntat d'una altra manera i ara és més fàcil.
2: Doncs. Uh-huh. Vostè, senyor Ferrer, recorda què va sentir en aquell moment d'entrar al Camp Nou? Que... Perquè, a més, vostè veu ser un privilegiat, que sí. Vau estar a la gespa.
4: Jo venia de Sants, que vivia a Carles Vallespí, i tot això d'aquí era nors. Tot això d'aquí no hi havia...
3: No hi era. Tot. Això era un camp de gossos.
2: Ostres.
3: Un conòdromo de gossos.
2: El sol de baix, no?
3: El sol de baix.
2: I què recorda de pensar, de dir, ostres, estic a la gespa del Camp Nou?
4: Sí, bueno, en aquell moment poca cosa. L'alegria, però la joventut ja pensava d'una altra
2: manera.
4: Li va
2: semblar que era molt gran o...
4: Home,
2: el va impressionar?
4: És que des de baix es veia tot.
2: Es veia molt alt, no?
4: Clar, es veia molt, molt diferent a les Corts.
2: Ara, aquest 2025-2024, durant aquest procés de reforma, han estat pendents de les obres? Ho han anat seguint?
4: Des de fora.
3: Nosaltres ja estem cada dia al costat del camp.
2: Clar.
3: Estem al casal. Casal està sota les oficines. Travessera, sota les oficines, allà on hi havia el picadero que deien, la pista aquella de futbol sal i balonmano i tot això, del Barça, doncs pues allà estem. Ens han
2: clar, allà ho anàveu veient tot.
3: Nosaltres ja cada dia el veig dues vegades, jo.
2: Perquè... Aquests dos anys una mica més amb el Barça jugant a Montjuïc, com han estat pel soci, d'alguna manera, per socis com vostès, no? Que porten tants anys seguint el Barça, que com ha estat vostè, Josep Ferrem, dèieu que a Montjuïc no hi heu pogut anar, no. Vostè, senyor Graells, sí.
3: Jo hi he anat alguns dies que té a ploure, té d'això, agafava el net i li deia tu ves i que jo no hi vaig, i li donava amb el net.
2: Clar, perquè és...
3: Jo he anat petit fred allà dalt,
2: es nota la diferència, no?
3: Amb 89 anys, a punt de 90, no estava... T'asseguro que no estic per
4: allà. I surt d'allà a les 11 de la nit, que llum, ni llum...
3: I aquestes dues hores... I a més això... no sé, aquí... A veure, jo tardo 8 minuts per anar al camp.
2: Clar, el teniu molt a prop de casa, al Camp Nou. Sí, sí.
3: I això, aleluia, saps?
2: Clar, sí, sí.
3: Jo com ho vaig canviar? Jo vivia al Passeig de Margall. Quan vaig buscar el pis, el primer que vaig fer amb el d'això, li vaig dir, escolta, vull un pis, amb la meva senyora, vull un pis a la vora del camp del Barça.
2: Era innegociable, això.
3: Va començar a buscar, per aquí, un me'l volia posar aquí al costat de la maternitat, ja.
2: Ostres.
3: I no, no. I llavors vam trobar aquest, la mar de bé, que era nou.
2: I se li ha fet llarg aquests dos anys a Montjuïc, o han passat...
3: Sí, no, llarg, llarguíssim. Ja et dic, el que més molesta és que no arribes allà i no saps on t'asseus. sigui, tu com vas al camp, ja vas... No, no, allà no sabies. Havies d'entrar, no, avui... Bon, però agrada de dalt, allà dalt. Hòstia, puta, quin mal he fet, jo. No.
2: Tots dos vau ser l'entrenament de portes obertes, tots dos van anar-hi.
3: Sí.
2: Clar, aquest dissabte serà partit. Serà diferent, perquè sí, no és el mateix un entrenament que un partit. Té nervis per tornar al Camp Nou un partit?
3: Home, fa il·lusió. A veure, jo, si no això és, encara que no, que tindre entrada, si no m'hagués tocat, jo els pago 200 euros o 300 i vaig. Per què? Perquè és un punt psicològic de dir, hòstia, hasta la inauguració segona, perquè això és una altra inauguració per nosaltres. Veure allò tant, a més fot goig, els colors, la manera com han muntat, a mi em va agradar molt el primer dia. Doncs ara veure que ja hi haurà un partit bo, doncs encantat de ser-hi.
2: I ja per anar acabant, parlem de tota una vida seguint el Barça, en tots dos casos. Quin és el primer record que tenen vinculat al Barça? Senyor Ferrer, si vol vostè primer.
4: No, és que ja et dic, a l'hora que tinc la memòria... Perds la memòria, moltes coses, ni me'n recordo.
2: Però éreu molt petit.
4: Sí, però no petit, no. O sigui, quan va a les coses era molt petit.
2: Uh-huh. I el millor record d'un partit o del que sigui al Camp Nou, quin és?
4: El gol del Cruyff. Va ser allà mateix, no estava jo.
6: Centra, muy cerrado. Remata Cruyff y per...
2: aquell que es va aixecar, no?, que li diuen el volador.
4: Sí, que també la Pina també el va fer el mateix
2: gol. Sí, la Clàudia Pina. I vostè, senyor Graells...
3: Jo el dia més d'això, del futbol, que va ser la primera vegada que hi vaig anar...
2: El primer record, per tant.
3: Sí, primer record. Amb el meu pare. Jo devia tenir 8 anys, 7 o 8 anys.
2: Per tant, estem parlant de 1942-43.
3: Jo sóc del Penedès.
2: Sí.
3: I el meu pare em va dir, no sé què d'això, que si aprovava una cosa al col·legi, em portaria a veure el Barça. Jo sempre deia, papa, vull anar a veure el Barça, jo vull anar a veure el Barça. Perquè llavors, al Barça, no hi havia teles. Me'n recordo que un amic meu, tenia una ràdio grossa, un telèfon, que en d'aquells, i anàvem a escoltar el partit allà. Tots els nanos de la mainada anàvem tots a escoltar el partit, perquè a ràdios n'hi havia potser pocs, molt pocs. I anàvem allà i res, i bueno, vaig a provar, diu, pues, ja faré jo que tingui dues entrades, però esclar, general, i a la general és un casco de sardines allò, però m'hi va portar i vaig anar-hi, i vaig, quan vaig entrar al camp, vaig fotre a plorar.
2: Ah, sí?
3: Ja he vist el Barça, jo.
2: Ostres, amb 7 o 8 anys.
3: Ja he vist el Barça, jo. Ostres. Això a mi em va quedar molt gravat. I com vaig poder anar a l'altre camp, vaig dir, hòsties, ja figura't dissabte.
2: Ostres.
3: Una altra inauguració.
2: I tant.
3: I això no... No sé, no hi ha gaires persones que hagin viscut 70 anys de culer.
2: No.
3: Però jo en tinc 90, però els primers eren de col·le així petit, però a partir de que vaig poder dominar-me, jo vaig dir, escolta, jo vaig a Barça cada diumenge.
2: A ser soci i tot.
3: A ser soci.
2: I al Camp Nou, quin és el millor record que teniu? D'un partit o d'un gol o d'un títol?
3: Els gols del Pichi Alonso.
2: Ah, el del Göteborg.
3: El Göteborg.
7: Viene el Lobo Carrasco, lateral del área. Bueno, el movimiento, el quiebro, el requiebro, viene el Lobo, otro quiebro más. La puede poner al segundo palo. Pichi Alonso de cabeza. Gol!
2: Aquell dia és el que més teniu...
3: O sigui, a més es va fotre allà a baix la grada. Uh-huh. Aquells dies... Mira si d'això davant meu i tinc el d'això, el Murt, l'Àngel Murt.
2: L'Àngel Murt, sí.
3: Doncs em vaig abraçar, ens vam abraçar tots dos com els dos crios.
2: Ostres.
3: I cridant, Barça!
2: El dia del Göteborg.
3: Són partits que dius, hòstia, d'això, no sé, pensem, també el dia que vam eliminar el Paris Saint-Germain.
2: Però, ara el 2017, sí.
3: Però sí, va ser una miqueta més d'això, de patir i guanyar, perquè anàvem, cada moment, quan ens vam fotre el segon gol, vam, prom, i llavors és allò, i ens de foten tres, cony, uh-huh. Allò va ser també molt bo. I són records d'això.
2: Perquè ara que parlàvem de Cruyff, de Pichi Alonso, hi ha el debat de si el Camp Nou se l'hauria de rebatejar amb el nom de Messi. Se n'ha parlat molt aquesta última setmana. Vostès
3: el
2: què en
3: Camp pensen? Nou t'hauria de portar Joan Gamper Potifai. No primer Potifai Camp Nou, no. El Camp Nou és Joan Gamper. Si el Barça té un nom, és Gamper, que és el fundador.
4: Jo el que faria és, a les portes,
2: sí,
4: porta el Kubala, porta el Cruyff, porta a les portes, sí, sí, el nom del jugador, perquè de jugador n'han passat molts.
2: Parlant dels moments més feliços, en tenen algun de trist al Camp Nou? Algun que recordi, ostres, aquell dia al Camp Nou...
4: Jo, l'any que vam perdre l'eliminatòria amb el Cruyff, amb un equip anglès... que allà vam perdre 1-0 i aquí ens vam fotre, i era Copa d'Europa. Aquell dia també vaig quedar...
2: El Liverpool o...
4: No me'n recordo, era un equip anglès.
2: I vostè, senyor Graells?
3: A mi, de bons a bons és aquests, i de tristos, ja dic, el dia 7 del 6 de l'any 70.
2: 7 del 6 de l'any 70. Què va passar aquell dia? Bé, perquè veig que teniu la data molt gravada.
3: El de Gorosete.
2: Ah.
3: El penal de Gorosete.
2: Expliqueu què va passar aquell dia.
3: A veure, aquest dia ens jugàvem una eliminatòria al camp del Barça i faltava un ratet per acabar el partit, i el senyor Gorosete ens vi com penal en contra a 1.5 metres fora. Jo ja estava al camp, vaig anar-hi. I quan vaig arribar a casa meva, em vaig trobar que la meva senyora estava a punt d'anar de part.
2: Ostres!
3: I... tal dit, tal fet, corrents agafant taxis, no el meu cotxe, un taxis, i cap a l'hospital tots dos. Ostres. I aquella nit va néixer la meva filla, la Gemma.
2: O sigui, va ser una nit trista, però a la vegada després va ser,
3: sí,
2: molt feliç, no?
3: I a més, jo l'endemà, que era el dilluns, vaig a Can Barça i dic, què, apunta-la. I aquell dia, doncs, els nets tots han sigut del Barça.
2: Ja per anar acabant... Què els hi agradaria veure ara al nou Camp Nou? Què els hi agradaria celebrar, o què els hi agradaria viure al nou estadi?
4: Una final de la Copa d'Europa.
2: Que es pogués jugar al Camp Nou.
4: Que pogués arribar al Camp Nou.
2: I que la jugués al Barça, clar.
4: Que jugués al Barça.
3: La Copa de?
4: Copa d'Europa.
2: Doncs, senyor Josep Ferrer, senyor Josep Graells, moltes gràcies per... compartir tots aquests records que tenen de tants anys de seguir el Barça, no? I que puguin gaudir també d'aquesta nova etapa al Camp Nou i per molts més anys de barcelonisme. Moltes gràcies.
3: A vosaltres per venir. Sí. I ara et diré una frase que sortia amb una propaganda del museu. Hi ha que recordar els anys feliços, els dolents oblidals.
2: Doncs això és el que...
4: I ara quasi oblidem uns i els altres.
2: Moltes gràcies, senyor Ferrer, senyor Graells. Merci.
3: A vosaltres.
1: Fem una pausa i de seguida tornem.
0: La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1.
8: Ja ho sabeu, hidrateu-vos, camineu per l'ombra... i dormiu dins un congelador industrial. Són les meves recomanacions.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
9: Atenció, perquè així sona la repesca.
1: A aquesta hora descobrim una de les sèries que més ha entusiasmat aquest any, Pubertat. És la nova creació de Letícia Dolera, que dirigeix i escriu i protagonitza aquesta sèrie sobre un presumpte cas d'agressió sexual en una colla castellera. El més colpidor és que els agressors i la víctima són menors d'edat. És una sèrie incòmoda, complexa, i que a més tracta temes tan delicats com el consentiment, la sexualitat entre menors, la mala influència del porno i les xarxes socials, o l'educació també erràtica d'alguns pares. No us perdeu aquesta conversa que van tenir la Letícia Dolera i el Biel Durant al Món a RAC1.
10: Letícia Dolera, de debò t'ho dic, em ha semblat una sèrie, són 6 capítols de 50 minuts, més o menys, 45-50 minuts, que passa rapidíssim, que ens posa els pares davant del mirall. Aviam, deixa'm, perquè no vull xafar ulls de poll ni dir coses que no puc dir. De què va?
11: Doncs diguem que una denúncia d'una suposada agressió sexual entre menors confronta els pares i a la comunitat a càrrec d'aquests menors a la seva relació amb els nens, a la seva relació amb la sexualitat i una mica a les seves responsabilitats i els seus propis límits.
10: Tinc una curiositat sobre el perquè d'algunes decisions. Per exemple, per què vas decidir que la presumpta agressió sexual fos entre menors?
11: Doncs perquè volia treballar el terreny dels grisos i de la vulnerabilitat. I fer-me la pregunta que jo ja em feia, no? A més, això, aquesta sèrie neix en el meu cap fa 7 anys, en una conversa amb el meu productor, Oriol Maimó, on els dos havíem sentit a parlar d'un cas, cadascú pel seu costat, i estàvem sorpresos de la reacció dels pares i ens plantejàvem la complexitat del tema, no? Llavors, una de les preguntes que la sèrie t'exposa és on acaba l'exploració pròpia de l'edat i on comença l'agressió o l'abús, no? Aquesta línia tan fina, de vegades, no sempre, evidentment, però en aquesta edat és molt fina, no? I com parlem els adults de consentiment, i sembla que ja és inclús, no?, una cosa que ens llancem a la cara a nivell ideològic, però és una cosa molt important perquè la sexualitat ens atravessa a tots i a la pubertat sobretot, no? És quan comences a entrar en contacte amb una sexualitat més activa, o almenys amb una sexualitat cap a una altra. No és tant una autoexploració només, sinó et vincules amb una altra. Llavors, ostres, deia, que complexa pels adolescents d'avui dia aquest tema, no?
10: És que, clar, tenen tots 13 anys... menys un que en té, que acaba de fer-ne 14.
11: Correcte.
10: Clar, estem parlant de nens. Que, clar, l'adolescència, per sectors socials, els hem avançat ja a la societat, com l'adolescència abans començava als 16. Ara ja es parla que es comença als 11 o als 12 anys. Cosa que sorprèn també és que a part es passi amb una colla castellera. No passa a la colla castellera, però la colla castellera és...
11: És l'entorn, no?
10: És l'entorn. Per què una colla castellera?
11: Doncs mira, tot comença perquè... Jo penso que la sèrie la vull col·locar, o vull que passi, dins la cultura popular. La cultura popular és una cosa molt universal. O sigui, està a Catalunya, a Espanya, a Europa, al món, no? O sigui, totes les comunitats tenim una cultura popular on està la nostra tradició i la nostra arrel. I per què? Doncs perquè em semblava interessant, en aquests temps de progressisme, feminisme, no?, aquest debat social constant de... des d'una mirada progressista, com tires la corda, no? Com la tensió entre mirada conservadora i mirada progressista. Llavors, plantejar això en un context de cultura popular em semblava interessant a nivell ja metafòric per sota. Llavors, vaig començar a pensar a on, i un dia em va venir la imatge d'un castell i vaig dir, és que el castell, dins d'un castell està tota la metàfora de la societat i de la sèrie, no? O sigui, aquesta fragilitat que té un castell que pot caure en qualsevol moment, és també la fragilitat d'una família, la fragilitat d'una comunitat, que de vegades ho donem per fet i no és així, tu has de currar també, no? Els vincles els hem de treballar, no tot és tan fàcil, no tot ve donat. Llavors, era com la pinya com a metàfora de que ha d'estar bé, no?, el sostén, diguem, no?, sí, sí, els valors construïts, de com els nens, els que pugen més amunt, pugen perquè se sostenen, han d'agafar-se a les esquenes dels adults, que som nosaltres, i com la confiança és la base de tot.
10: Tu en tenies idea, de castells?
11: No.
10: No. Et has de posar en contacte amb algú, no, suposo?
11: Home, o sigui, m'he documentat...
10: O sigui, ja saps el que és, un 2 de 9 i unes coses d'aquestes?
11: Sí, no t'ho sé dir al moment quan ho veig, sí, però sí, sí. I a mi és que em commou molt la imatge d'un castell. En aquests temps de mòbils, intel·ligència artificial, individualisme, un castell em sembla... que és fer-li la revolució al sistema. O sigui, en el món casteller, que evidentment, com tota societat i com tota família, tindrà les seves llums i les seves ombres, però hi ha una voluntat de posar en valor la comunitat, que és una cosa que s'està perdent, que a mi em sembla, de veritat, o sigui, a mi m'ha conmogut molt i m'ha donat com molta esperança en la humanitat.
10: El càsting qui l'ha fet?
11: L'hem fet amb la Irene Roquer i el seu equip.
10: Val. Hi ha una persona que en sap molt de castells, que és el Biel Duran.
11: Sí.
10: Sempre estava previst que el Biel, ja tenint en compte que hi havia els castells, que hi és, fossi?
11: A mi el Biel és un actor que m'agrada molt, sí. I clar, sabent que venia del món casteller, deia, ostres, l'hem de fer prova. I li vam fer una prova perquè vaig pensar, ostres, no el puc trucar, i de sobte imagina't que no dona el perfil del personatge, no? I va venir, i clar, és que va ser extraordinari. Vaig dir, sí, m'encanta, o sigui, és cap de colla. O sigui, sembla que hagi...
10: El Kevin.
11: Exacte, el Kevin, que a més està basat en un personatge real, que jo he de documentar-me, clar, he anat fent amics també i amigues.
10: Ah?
11: Llavors, el Kevin Prados, sí. Que ha estat cap de colla dels Nens del Vendrell,
10: sí.
11: Que a més té formació filosòfica, va ser el que de sobte em va obrir la mirada a una mirada filosòfica sobre el món dels castells, que de fet d'aquí uns mesos traurà un llibre sobre la filosofia i castells.
10: Carai.
11: I a mi em va enamorar perquè vaig dir, ostres, és això, no? Perquè moltes vegades també des de la ficció jo em plantejo també quina és la lluita filosòfica dels personatges. I que ell també em donés aquesta visió filosòfica dels castells em va nutrir molt. I,
10: per tant, és un homenatge cap a...
11: És un homenatge, és el Kevin.
10: El Kevin és el Biel Durant. Hola, Biel, què tal? Bon dia.
12: Com esteu?
10: Molt bé.
12: Mira, jo la Letícia, de fet, me la vaig trobar un dia que presentaven una temporada castellera a la coordinadora i vaig dir, me n'he assabentat que faràs una sèrie de castells. I vaig anar a suplicar-te, per favor.
10: Que sisplau,
12: m'agradaria ser-hi. I ella em va ficar uns ulls com un plat, pensant, vaja, flipat aquest. No?
11: I vull dir, sí, és que quan tu m'ho vas dir, sí, jo ja estava pensant en tu. Però jo sóc molt...
12: A dentro.
11: Sí, i vaig dir, no li diguis, perquè imagina't que, jo què sé, que el personatge canvia d'edat, o sigui, que mai saps quan estàs desenvolupant un projecte, llavors vaig dir, no li diguis. Però...
10: Ja està. Sí, sí. Hi ha una cosa molt important, Biel,
12: sí,
10: que els hi puguis explicar a la gent, perquè molta gent els de les colles castelleres, de vegades sou molt reconsagrats amb algunes coses, que no es pugui pensar la gent, ui, ja em posen una colla castellera, ai, una... Saps? Sí. Explica.
12: Sí, explico. Hi ha moltes decisions en aquesta sèrie, tu has dit, començant perquè hi ha un abús sexual entre menors, no? Que d'entrada dius, hòstia, es fotrà en un terreny pantanós i és molt valenta fer-ho, perquè ho fa i sap molt bé on va, i tots els elements, i la colla castellera en aquest cas està molt ben triat, que sigui una colla castellera, ella ho deia molt bé, aquesta imatge de la col·lectivitat, d'uns sostenint-se als altres, la confiança com a base de tot, més o menys protegit i vigilat, però alhora també fas la teva vida. És una família plena de petites famílies intergeneracionals, de diverses procedències. És el tòpic aquest, no?, que és dels pocs llocs del món on el treballador pot trepitjar l'esquena del patró, no? És un retrat de la societat perfecte. Un entorn no professional, és a dir, absolutament amateur, molt permeable a tot el que passa a la societat. A les colles castelleres no viuen d'esquenes el que passa, ni tecnològicament, ni a nivell polític, ni a nivell social, ni econòmic. Les colles castelleres tenen comissions LGTBI-fòbiques per combatre la LGTBI-fòbia, comissions feministes, és a dir, són entorns amb moltíssima gent, on hi passen moltes coses i on tot el que passa en un poble, en una comunitat, impacta de manera molt, molt bèstia a dins. I és... tothom que fa castells et dirà que és una gran família, no? És evident que hi ha un punt de contraposició sobre la tradició i aquest món que no acabem d'entendre contemporani, en el que hi ha una hipersexualització de les relacions adolescents, en el que no sabem acompanyar aquests adolescents que s'exposen i s'exhibeixen a una pressió estètica, social i sexual fora mida, i veure com es treballa això en un entorn d'una família tan nombrosa com una colla castellera és interessant. Pocs entorns com el món casteller, que és permeable per tot, faran un exercici de catarsi, com han fet en aquest cas els Minyons de Terrassa, deixant ensenyar això.
10: Minyons de Terrassa,
12: en aquest cas els Minyons de Terrassa,
10: tot i que no ho són com tal.
12: Sí,
11: exacte, ens hem inventat una colla.
12: S'han inventat una colla, que són els Menuts de Santa Bènia. Aleshores, per mi és una vacuna fantàstica. És a dir, mira, nosaltres assumim que això pot passar en qualsevol entorn de la vida, pot passar en un entorn de lleure, d'oci, de dia, de nit i en qualsevol lloc.
10: Sí.
12: En aquest cas no és algo que passi dins de la colla castellera,
10: no, però
12: sí que
10: membres.
12: Impacta dins de la colla castellera. Clar. Llavors veus com aquest col·lectiu assumeix les conseqüències de tot el que està passant i com es posicionen, perquè aquesta és una de les coses més incòmodes de la sèrie, que és
10: posicionar-se.
12: On et posiciones.
10: Clar. Però aquí hi ha una cosa que jo li deia abans a la Letícia, abans de començar, que jo crec que aquí, en la sèrie, més enllà del que és l'agressió sexual entre menors, jo crec que això és l'excusa,

0: per parlar de la solitud que el segle XXI hem fet de les criatures a través del que abans comentava el Biel, que és la hipersexualització. Mm. És a dir, això, que és el mòbil, les pantalles, però sobretot determinades xarxes socials, fan que els pares, les mares, els avis i les àvies, i fins i tot germans i germanes, no tenen ni punyetera idea de què pot passar allà dins.
1: Molt, molt, és fortíssima. Els estem donant una... No, això ho he dit en algunes entrevistes. Tu a un menor d'edat no li donaries droga.
0: No.
1: O alcohol. I en canvi li dones un mòbil. I sí, aquesta buidor, aquesta addicció, no? A més que en un moment on estàs formant el teu cervell, genera una sensació de pèrdua, de no saber, de desconnexió amb tu mateix. Això m'he estat documentant molt i està passant molt, aquesta desconnexió amb les pròpies emocions. Llavors, què fan? Que quan van a connectar, de seguida agafen el mòbil. Llavors, el mòbil ja et diu què has de pensar, què has de desitjar, i això, tot això fa que no arribis, no tinguis un temps de connexió amb tu mateix, perquè inclús et fa por aquest moment de connexió amb tu mateix. I jo he descobert, per exemple, treballant amb els nens de la sèrie...
0: Que estàs tu, per ser un també càsting bestial.
1: Bestial, bestial. A més, no havien treballat mai en el món audiovisual.
0: Mai. I d'on te'ls treus?
1: Doncs de col·les, instituts, colles castelleres...
0: Anar fent càstings.
1: Càsting. Vam estar un any de càsting. A més, el que passava en el procés és que alguns creixien.
0: Clar.
1: Perquè, més, com que jo volia que tinguessin 13-14, no pillar-los quan ja han fet el canvi, sinó pillar-los quan veus el nen, encara.
0: Són nens.
1: El nen que està caminant cap a l'adult que serà, però veus el nen. Mm. Llavors, treballant amb ells, vaig veure com... Quan tu agafes a un nen d'aquesta edat i apel·les al adult que ell sent que està començant a ser, perquè en aquest moment estan formant la seva personalitat, la seva visió del món, estan descobrint que poden pensar diferent dels seus pares, no? Ostres, qui sóc? Si tu t'atures a parlar amb ells, a preguntar-los què pensen d'un tema, a preguntar-los què els hi fa sentir, com estan, ostres, aquí els estàs deixant de tractar com a...
0: Nens
1: a 100% i estàs apel·lant a la seva maduresa, no? I això també els fa sentir responsables de si mateixos i del que pensen. Evidentment, tu ets l'adulta de referència, no? Que també penso que és important que els nens i nenes tinguin adults de referència al seu voltant que no siguin els seus pares i mares. És molt interessant això, perquè de vegades hi ha coses que amb els pares i mares fa més cosa parlar. Però si tens una tieta, una cosina, una madrina, no?, amb la que pots parlar, és molt interessant. I jo m'he donat compte d'això, que al final, si tu t'asseus a parlar amb ells, els mires als ulls i, escolta, anem a parlar vale, ets un nen, però tu ja t'estàs formant una visió de la vida. Què en penses d'això? I es creixen, i és una cosa molt interessant, és fascinant.
0: Hi ha una escena de la sèrie que jo crec que ens posa els pares i mares davant d'un mirall. Es posa, perquè ens està dient... Perdó, ens està dient, ostres, això és el que pot passar a casa. I diu, per exemple, hi ha una escena que, evidentment, el descobriment també passa com ha passat tota la vida per la pornografia. El que passa és que la pornografia, com sempre explico jo, a les meves èpoques era un intercanvi de revistes al pati de l'escola.
1: Correcte.
0: Val? Ara no. Ara el tens a casa. Hi ha un moment que agafen la tauleta i dius, no, jo tinc el control parental. Diu, no et preocupis que jo entro per un altre cantó.
1: Correcte.
0: És a dir, com que la vida sempre, l'adolescència, ha sigut driblar els pares i les mares, cosa que és normal i que ens ha passat sempre, però és que ara el dribbling el tenen molt fàcil. Mm. I, per tant, en aquest dribbling arriba una sexualització molt, molt, molt, molt d'hora. Molt, molt d'hora.
1: I violenta.
0: Perquè, és clar. I n'hi ha un dels nens que diu, no, si això que esteu veient, això res, aneu a mirar l'altre, que és més potent i més fort i més bèstia. I tu dius, mare de Déu, mira que les nostres èpoques era el que era, però és que ara és terrible.
1: Sí, sí, la gran major part de la pornografia mostra una violència contra les dones.
0: Contra les dones, sí, sí.
1: Que és al·lucinant. I evidentment, tot aquest tema de les agressions sexuals entre menors i quan un nen comet un delicte, no podem dir solo és la pornografia, no? O sigui, hi ha més factors socials, familiars, que intervenen. Però està clar que la pornografia i l'addicció a la pornografia i a les xarxes socials els està modificant el cervell i la capacitat d'empatitzar. Jo em vaig trobar, he treballat amb moltes psicòlogues, m'he documentat molt, i una d'elles em deia, és que de vegades jo m'he trobat amb xavals que han comès una agressió sexual, menors d'edat, i els has d'explicar el que és el consentiment, perquè no ho entenen. I no entenen, com a la pornografia, tantes vegades el no és un joc, el no de la dona és un joc eròtic d'atracció, i el que no és joc, però com que moltes escenes de pornografia, que per cert són cada vegada més curtes, com els vídeos de TikTok, perquè tot és ja, mostren un no primer. I per tant, ells no entenen que aquest no pot ser... O sigui, no entenen que el no és no. Llavors, els han d'explicar la comunicació amb l'altre, no? I per això, el tema de l'educació sexual i de la sexualitat, la sexualitat t'atravessa des d'aquests infant. Evidentment, de maneres diferents.
0: Evident.
1: Però avui dia sembla que o anem al tabú de la sexualitat o anem a empoderar-te con tu capital sexual, no? Que això està terrible també amb aplicacions com OnlyFans, que no deixen de ser una porta a la pornografia i la prostitució.
0: Totalment d'acord.
1: I llavors, no parlem de la sexualitat en termes de vulnerabilitat, d'autoconeixement, de coneixement de...
0: D'educació.
1: Exacte.
0: D'educació.
1: Exacte.
0: D'educació. Bueno, i després ja apareix un personatge... Vaja, apareix un personatge, que és un secundari, terciari, però que la vida actual és molt, molt, massa primordial, que és els influencers.
1: Uh-huh.
0: I clar, el que parlàvem, TikTok és un cau d'influencers que amb molts seguidors poden dir autèntiques barbaritats.
1: Uh-huh.
0: Autèntiques barbaritats.
1: Sí, sí,
0: apareix la misogínia, per exemple, en aquest cas, uh-huh. apareix també l'homofòbia,
1: uh-huh.
0: i això, la gent jove, els nanos, ho estan amb un cop de dit, ho tenen allà, i l'algoritme els hi regala això.
1: Sí, sí. És que, a més, l'algoritme cada vegada radicalitza més, perquè és el que dona més clics i, al final, és el que dona més diners. Perquè darrere de tot això, l'únic que hi ha són empreses que fan diners a costa de la psicologia dels nostres menors. Que ja els hi fica al cap una ideologia consumista, perquè, a més, és tremendo com veus a nens de 12 i 13 anys que el que volen és tenir diners per anar de putes i tenir cotxes cars.
0: I això
1: els farem feliços, a part de que és misògin masclista. És que els estem, no sé, estem en una crisi de valors, jo crec.
0: Uf.
1: Del final no estem parlant amb els nostres, ja no només els nostres adolescents, sinó entre nosaltres, ostres, sobre el sentit de la vida.
0: Totalment, si és que ara estem tots aquí dins, si és que estem tots aquí. Mira, me'n recordaré sempre, Letícia, perquè a més jo també amb la psicòloga n'he parlat, de tu, pel tema que tu vas ser de les primeres que vas dir deixo Twitter per la quantitat d'odi que estic rebent.
1: Sí.
0: Has desaparegut de Twitter ja, definitivament?
1: Sí, sí.
0: I ets més feliç?
1: Sí. Llegeixo més.
0: Llegeixes més?
1: El meu nivell de concentració ha millorat.
0: Per tant, t'importa molt poc el que puguin dir de tu, interpreto.
1: Clar, no existeix. Són píxels en un mòbil que no és meu.
0: Ja.
1: No t'afecta a la vida real.
0: Perquè tu ho vas passar molt malament, recordo que...
1: Molt. Molt, molt, molt. Vaig tenir una ansietat molt gran i a més, jo també em vaig fer addicte. Perquè quan entres en la bola aquesta, tu també creus que has d'opinar, perquè evidentment el teu ego hi ha un moment que la meva opinió, saps? Fico un tuit i em fan una notícia. Hi ha un punt que també som humans, saps? I llavors tu vols jugar a això. I dius, ara jo posaré aquest tuit, llavors no sé què, saps? Però al final... estàs amb un nivell d'ansietat, perquè a més és constant, és constant, tens en el mòbil, no? Ja sembla que el mòbil sigui part com de la nostra...
0: De la nostra pell, braç, sí.
1: I a mi deixar aquesta xarxa social em va baixar els nivells d'ansietat i tot aquell boom mediàtic que vaig viure, també vaig fer molta feina al final de que el món real és el que tu vius cada dia. Amb la teva gent, i sembla que estiguem...
0: Tu ho has dit, la teva gent, Això és tan important.
1: És que penso que estem vivint una espècie de canvi antropològic on sembla que tenim dues vides. La vida que està a la vida digital i la vida real. I no hem de confondre que la vida digital és imaginària, no és real. I crec que està havent un canvi de paradigma en segons quines generacions que creuen que ells són la seva imatge digital i que la seva vida és la vida digital. I no és així.
0: Wow. Parlant de les criatures, com és treballar amb criatures, Letícia?
1: Fascinant.
0: Fascinant, però vull dir, home, vull dir...
1: Mira, riu.
0: Sí. Fascinant vol dir, aviam, de totes les criatures...
1: És dur, eh? És més feina.
0: És dur. És dir, diguem-ho que de criatures protagonistes, en posem 5?
1: Sí.
0: Eh?
1: Sí.
0: Els tres nois...
1: Acusats.
0: Els acusats, la Manu...
1: Sí.
0: Que és una... Però quina nena, per l'amor...

0: ¿Me cuentas un cuento, papi?
1: Claro, me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
2: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai, ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: Al final vaig trigar més a escriure-la del que em pensava i aixecar-la del que em pensava. I clar, quan vam començar a fer el càsting vaig dir, ostres, la nena aquella que jo vaig veure tan petita... Llavors vaig trucar al Kevin, que just era el cap de colla, el sense vendre, i li vaig dir, Kevin, escolta, et pots assegurar que la info del càsting l'hem enviat a totes les colles castelleres a través de la coordinadora, però pots xequejar que li arriba i que tinc molt interès en que vingui? I llavors va venir i vaig pensar, bueno, Leti, ara és quan te n'adones que l'amor a primera vista no existe, que és una fantasia...
6: I que no.
5: I segurament aquesta nena doncs no ho farà bé. I clar, no, va arribar i va ser una meravella. Té una intuïció... És qüestió de donar-li les eines i ajudar-la, perquè està clar que quan dirigeixes nens els has d'ajudar, els has de guiar, o sigui, com a directora t'has d'esforçar el triple.
6: Aquesta cara que fa permanentment de cara de compungida, de poca alegria, de tristesa, d'amargor, de després d'alegria, és bestial,
5: Sí.
6: És bestial, Biel.
7: Fa molta gràcia quan es parla dels actors no professionals, que ara és un debat que està molt sobre la taula amb les pel·lícules de la Carla Simón i es va obrir molt amb el Carràs i tot això, no? Penso, home, hi ha un debat amb molta gent de la professió de dir, no, hi ha una línia claríssima entre els actors i els no actors, no? S'ha fet una pel·lícula amb no actors. Penso, home, no ho sé, jo no m'atreveixo a dir que l'Aina o l'Ot no són actors.
5: Sí, van començar sent-ho.
7: Els has de trobar, simplement, no? Són persones que tenen fusta per fer-ho i que després d'una feina exhaustiva de càsting els trobes, però si tu te'n vas en un sopar on hi ha 500 persones i et poses a buscar entre aquells no actors professionals, segur que trobaràs algun aquell sopar de 500 persones que dius, tu tens fusta per fer això. I vamos, jo no tinc cap dubte que la feina consisteix en això, en trobar actors on aparentment no n'hi ha, no?
6: El resta del càsting, clar, si parlem des de dalt a baix, els avis són el Lluís Marco i la Vicky Peña, clar...
5: Que mejor patriarca que matriarca.
6: No, impressionant. I a partir d'aquí, ja és més coneguda, el Pep Moner, ja la veig, sí, que jo no la... De debò que no la tenia... I per mi és una de les sorpreses de la sèrie.
5: A veure.
6: La que fa de mare de... del Pol, del Pol, i després sí. Hi ha d'actriu principal, o una de les actrius principals, la Letícia, que per cert, hòstia, escriure, o sigui, parir vull dir la sèrie,
5: sí.
6: Escriure-la, dirigir-la i fer-la, i protagonitzar-la, hòstia.
5: Sí, jo quan s'apropava ja la preparació, perquè tu estàs molt de temps escrivint i després comences a preparar, no?, preproducció, en diem, jo pensava, ostres, potser obro càsting de Júlia, que és el meu personatge, i no la faig jo, perquè, ostres, tinc un pollo.
6: Sí, clar.
5: Tinc tants actors, i he de rodar castells, i he de rodar amb nens. Vols dir que no és millor buscar una actriu? Perquè a més tenia a la ment, em venien com quatre grans actrius per
6: que no m'ho digues qui són, evidentment.
5: I llavors vaig dir... Vaig a plantejar-ho, vaig estar parlant amb els productors, i clar, deia, ostres, és que just... No interpretar la feminista que...
6: El nen li falla.
5: Clar, que el nen li falla, que això la contraposa amb la seva ideologia, no? Perquè, a més, el personatge de la Júlia per mi era interessant que estigués. Jo volia una dona, una periodista feminista que parla de feminista a la ràdio, que escriu sobre feminisme i que ha de confrontar aquesta situació, no? I em semblava molt interessant perquè de vegades a les dones que són feministes d'una manera activista, sembla que quan som això, ja només som això. I clar, la Júlia és feminista i és mare, és filla, és germana, és amiga, és periodista, és tot això. Llavors, clar, la gran pregunta era què passa quan tu ets una dona, una figura pública, en aquest cas la Júlia, i dius que sempre s'ha de creure la víctima, sempre, perquè ho diu abans de que tot esclati.
6: I passa el que passa.
5: I el teu fill és acusat d'agressió sexual.
6: Un nen, a més. Que, clar, és que
5: a qui creus?
6: Clar.
5: Tu que has dit que sempre creuries a la víctima...
6: Què fas?
5: A qui creus ara?
6: És molt interessant, per això dic que el debat és molt interessant.

0: interessant. Són, repeteixo, 6 capítols. Tu que no estàs amb alguna colla o no, Biel?
1: No, no hi vaig, perquè no, vas, no puc, no? Però simpatitzo amb els Minyons de Terrassa i de tant en tant m'hi deixo caure, sí.
0: Simpatitzo. Sí, és molt bé. Jo que estic entrant al món dels castells, ara veig que el món dels castells també... Hi ha unes rivalitats, sí, però terribles, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: No, però terribles, que... és pitjor que el, no, que el futbol, no, però...
1: Fa molts anys que hi ha moltes colles punteres que estan fent coses molt, molt bèsties.
0: Vas a moltes diades, encara, Biel, o no?
1: M'hi deixo caure en algunes, sí, sobretot si hi ha els Minyons. Sí, sí, sí.
0: Moltes gràcies, Biel.
1: Gràcies a tu.
0: Per cert, una cosa que no he dit, que seria un símptoma de normalitat, però no, però ho he de dir perquè és anormal, que és que la sèrie és en català.
2: Sí, correcte.
0: La sèrie és en català.
2: Sí.
0: O sigui...
1: Totalment.
0: Sí, la sèrie és en català.
2: A més, és una sèrie de producció ambiciosa en català.
0: En català, que això està molt bé.
2: Saps?
0: Això
2: perquè
0: està molt bé.
2: Fem sèries en català boníssimes.
0: En català, eh? Si ho vas tenir present, colles i tal...
2: Sí, sí, o sigui, en quan vaig veure que el voler parlar de cultura popular, el meu imaginari, anava cap a Catalunya...
0: Sí.
2: Perquè en un primer moment sí que t'he de dir que vaig arribar a imaginar-me una cofradia de Setmana Santa.
0: També, clar.
2: Però llavors vaig pensar que la religió agafaria molt protagonisme. Uh-huh. No volia anar per aquí.
0: I per això vas agafar això i vas dir, ho farem en català.
2: Vaig anar cap a Catalunya i vaig començar a investigar sobre tota la cultura popular catalana, que és fascinant.
0: Que sí, sí, inabastable.
2: Sí, fins que, clar, quan ja la imatge de Castellera em va conmoure, que ja havia vist castells, sí, però quan ho fas pensant en una sèrie és diferent, en un projecte.
0: I HBO Max es veurà en català, subtitulada en castellà.
2: Podràs triar.
0: I podràs fer-ho, si vols, doblada.
2: Exacte, que a més la versió doblada és molt particular, perquè això no passa gairebé mai. S'han doblat tots els actors.
0: Tu t'has doblat en castellà,
1: sí, sí, ens hem doblat. I sempre és un merder, això, perquè de vegades genera unes certes tensions. Hi ha actors que es volen doblar, hi ha actors que no, i aquí al final es va decidir anar tots a una.
2: Ha estat molt guai el compromís per part i la generositat de tots els actors, perquè normalment molt això, el que diu el Biel, no es volen doblar, o diuen que no ho faran bé, que és normal. I el que no queda bé en una sèrie doblada és quan barreges dobladors professionals amb actors que es doblen a si mateixos, perquè llavors tens actors que parlen així i de sobte tens actors que parlen diferent. I això és el que no queda bé. I aquí tots es van doblar a si mateixos i jo estic molt agraïda i ha quedat molt bé la versió doblada.
0: Amb la Letizia Dorero, que ho fa tot, o gairebé tot, i amb el Biel Durant, que fa de Kevin, de cap de colla, d'aquesta sèrie que es diu Pubertat i que serà un èxit perquè és que és magnífica. Letizia, gràcies per venir i felicitats.
2: Gràcies a tu.
0: Igualment, Biel.
1: Que vagi molt bé.
0: Que vagi igualment.
3: Ara tornem. La Repesca, amb Marina Arbós.

0: RAC 1. Tots som...
1: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
2: Bon dia.
1: T'han fet algo molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
1: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
4: Hola, buenos días.
2: Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
3: A l'hora de pujar a l'escenari ho fèiem un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I
5: dic, s'està fent gran, s'està fent gran.
4: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
6: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1, tots som un milió.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 24 d'agost del 2026. Comencem la setmana amb una bona notícia, la confirmació que Gavi no té una lesió greu al genoll dret després del cop d'ahir al camp de l'Elx. La Marta ens deia que les primeres exploracions ahir a l'estadi Martínez Valero apuntaven cap aquí, les proves que li han fet avui ho confirmen. És només una contusió, un cop molt fort al genoll dret, per tant, bones notícies pel nano que ja es va espantar una mica i que aviat ha de tornar a jugar amb normalitat amb el Barça. Veurem si està a disposició per dijous aquest partit contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Mentrestant, estem a 8 dies perquè es tanqui la finestra de fitxatges d'estiu. I de moment, avui sense massa novetats. Ara actualitzarem els casos de Balde, possible sortida, després de tot el que ha passat amb ell els últims dies, amb aquestes declaracions de Flick, la no convocatòria pel partit contra l'Elx i els missatges que ha enviat el tècnic alemany, i també la gran carpeta, la de Julián Álvarez / fitxatge d'un davanter. No hi ha massa novetats avui, ni pel que fa a l'Atlético, ni pel que fa al Barça, que continua esperant Julián fins a última hora, i si no, evidentment, Deco està treballant en el pla B i en el pla C per mirar de reforçar la davantera. Tot i que ja veus al club que no descarten que si no és un davanter top, una de les opcions top que hi ha sobre la taula, no es descarta que el Barça es quedi sense fitxar un nou pur fins al mercat d'hivern. És una possibilitat que hi ha sobre la taula ara mateix. Després ho ampliem i després ho comentem. També ens farem ressò de la possible sortida de Marc Casado. S'espera que entre demà i dimecres es pugui concretar oficialment l'adeu de Marc Casado del Barça. Aquesta setmana s'ha de resoldre la sortida del nano del planter. I també avui parlarem d'un vídeo que suposo que haureu vist i que s'ha fet viral. Un vídeo de la brutalitat policial que van viure ahir alguns seguidors del Barça a la rodalia del Martínez Valero amb càrregues desproporcionades i cops de porra quan volien confiscar estelades. Un seguidor blaugrana, de fet, va acabar a l'hospital, atonyinat de mala manera pels policies, mentre tot això passava, alguns seguidors de l'Elx que veien l'escena aplaudien als policies. Va ser un a por ellos en tota regla, que evidentment ha provocat la indignació del club i de molts aficionats del Barça, amb comunicats de les penyes, dels grups d'animació, i amb comunicat també del club molt contundent aquest matí condemnant aquestes actuacions. Ara en parlarem avui a la tertúlia amb Raül Llimós, Marc Marvà i Marc Guillén. I atenció, a la segona part del programa no us perdeu la tertúlia especial que farem per commemorar els 100 anys de la secció del Barça de bàsquet. Avui, 24 d'agost del 2026, es compleixen 100 anys que es va fundar la secció del Barça de bàsquet. Va ser un 24 d'agost de 1926. Doncs, avui al migdia, hem assegut a la llotja del Palau Laurana a Nacho Solozábal, Andrés Jiménez, Roger Esteller i Víctor Sada. Quatre mites de generacions diferents per recordar històries i anècdotes de l'època, evidentment, més recent d'aquesta secció centenària. Això serà la segona part del programa. Hola, Dani Aguilar, què tal? Bona nit.
2: Hola, Aleix Pariser, què tal? Bona
1: nit. Quina gran estona que hem passat, no? I que podran gaudir els oients a partir de la mitjanit.
2: És un regal, jo crec, el que ens han fet. Ens ho hem passat molt bé. Sobretot hem gaudit, però sobretot és que hem après molt, em fa l'efecte, molta saviesa en aquella taula per repassar aquest segon tram d'història del Barça a partir de mitjans dels 70 fins a l'època actual. També repassarem el que havia passat abans, un reportatge per explicar els orígens des de la creació avui fa 100 anys, en aquella junta directiva del 1926, fins la inauguració del Palau Blaugrana per repassar i explicar tota aquesta centenària història avui, que és un dia realment important per la història del Barça i del bàsquet de Catalunya.
1: És un bon contingut avui a la segona part del programa, no us ho perdeu. I clar, també s'ha fet avui, el dia del centenari, la presentació dels actes que hi haurà durant tota aquesta temporada. Com ha anat?
2: Sí, omplint l'auditori amb alguns dels grans noms de la història de la secció presidida per Joan Laporta, aquest acte amb els responsables de la directiva del bàsquet, el primer equip amb Alexander Sekulić al capdavant, Per cert, avui, amb la primera sessió d'entrenament del tècnic eslové, ha fet una aturada en les seves ocupacions aquesta setmana, que no és altra que dirigir la selecció d'Eslovènia, tot això sense els sis internacionals que té el Barça i amb l'absència de Kevin Panther, encara amb permís del club. Ja et pots imaginar amb la quantitat de llegendes i de noms il·lustres, entre els quals els que has mencionat i amb els quals parlarem després, que hi havia en aquesta sala una desena d'actes que han estat presentats i serviran per commemorar el centenari, del qual avui, per cert, s'ha anunciat el logotip, una samarreta també amb el logotip, una gala, un acte central que es disputarà, es celebrarà encara amb data per concretar, entre d'altres. I dit tot això, Joan Laporta ha parlat d'aquest moment actual, d'aquestes tres temporades en blanc del Barça de bàsquet, i ha dit això.
3: No podem prometre que guanyarem sempre, perquè només hi ha un que guanya, i això doncs és a l'esport i ho hem d'acceptar. Però sí que estem esmerçant tots els esforços que calen i tots els recursos que calen per tal de tenir doncs unes seccions professionals molt competitives esportivament i que siguin sostenibles econòmicament.
2: Doncs tant de bo que sigui així, i tant de bo que el Barça, que, insisteixo, celebra 100 anys avui i que malauradament està en un dels pitjors moments com a de resultats de la seva història, tant de bo pugui revertir amb aquest ànim del centenari aquesta situació.
1: Ha fet el Barça un vídeo molt xulo, i el cartell també del centenari, ha fet una foto amb tots els jugadors, o la majoria de jugadors d'aquesta història.
2: Sempre se'n falta algun en aquestes situacions.
1: Sí.
2: En aquests,
1: és molt xula la foto i el vídeo que han fet, després el recordarem. Molt bé, Dani, gràcies. T'espero després amb aquesta taula de luxe per celebrar els 100 anys del Barça de bàsquet.

0: 10 i 37 minuts. Ja tenim per aquí la taula també de luxe, la primera taula de luxe d'aquesta nit amb el gran Raül Llimós. Hola, Raül.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit. També el gran Marc Guillén. Hola, Guillén.
2: Hola. Hola. Una mica menys gran que el Raül, eh? Sempre primer els galons.
1: Si parlem d'edat, tens raó.
2: No, i d'altres coses, d'altres coses.
0: Escolta. I no podia ser menys també el gran Marc Marvà. Hola, Marvà. Eh?
3: Hola, Aleix, una mica menys tal? Gran també que Llimós i Guillem. Aquí.
0: No es nota.
1: El més jove. El més jove.
0: No es nota perquè estan molt cascats aquests dos.
1: Sí, han jugat molt a futbol.
0: Segurament, segurament. Bé, després, no t'ho perdis, sé que t'agrada molt el bàsquet. Sí. És que hem reunit Solozábal, Andrés Jiménez, Roger Estall, el Tigre de Sants i Víctor Sada. Ha estat és que no vull fer spoiler, ha estat una xerrada.
1: Quins cracs.
0: Divertidíssima, divertidíssima.
1: Estic intentant memoritzar, de debò, els noms dels jugadors del Barça de bàsquet d'aquesta temporada.
0: Sí, és un repte.
1: Proposo el repte a qualsevol. No és fàcil, eh?
0: Sekulic és l'entrenador, això ja ho sabem.
1: Sí, això ja ho sabem. Sí.
0: La resta és...
1: Brizuela, Parra, Panther, i a partir d'aquí estic ara memoritzant.
0: I els nous. Sí, sí, sí. Abans d'arrencar la teca del Barça, mira, ara farem passar el Roger Saperes també, que avui torna de vacances, li farem una gran ovació.
2: L'hem saludat aquí fora.
0: Ja l'heu vist, també? Sí, està moreno, està moreno.
2: Sí, fa bona cara.
0: S'ha passat bé. Però deixeu-me, només actualitzem quatre marcadors de la jornada que tenim en directe. Aquesta hora, per exemple, s'està completant la segona jornada de Lliga Primera, amb un Màlaga Depor que està seguint l'Oriol Jové. Hola, Jové.
4: Bona nit.
0: Bona nit. Com el tenim? Ha tornat a marcar Aubameyang?
4: Ha tornat a marcar Aubameyang. Ara mateix empat a un. Acaba de començar la segona meitat. Portem 3 minuts i mig. D'aquest Màlaga 1, Depor 1. I, efectivament, ha inaugurat el marcador Pierre-Emerick Aubameyang al minut 21. Després ha empatat Chupete pel Màlaga de penal al minut 34. Un penal clar sobre
0: infantil, Rafita. No? Un penal infantil que ha marcat Chupete. No?
4: Sí, exacte. Bravo, per començar la setmana.
0: Va, és molt més ràpid.
4: És el primer gol del Màlaga en el retorn a primera divisió. S'enfronten dos equips que han ascendit aquesta temporada, que feia molts anys que no trepitjaven la primera divisió i que busquen la primera victòria tots dos. El Màlaga va perdre en l'estrena contra l'Atlètic de Madrid, el Depor va empatar també amb gol d'Aubameyang contra l'Elx la primera jornada i, per tant, doncs de moment igualat, però... buscant, insisteixo, tots dos equips la primera, els primers 3 punts de la temporada en aquesta nit a la Rosaleda.
0: Demà comencen a jugar-se els partits pendents de la primera jornada. Demà tenim un València-Betis, dimecres tenim un Madrid-Reial Societat, en directe a RAC1, per cert, el fem, dimecres a les 9, Madrid-Reial Societat, i dijous es jugaran el Celta-Osasuna a la tarda i el Barça-Atlètic de Bilbao a les 9 de la nit al Camp Nou. Quan es juguin aquests 4 partits ja tindrem la classificació normal amb tothom amb 2 jornades i ja veurem com està tot.
4: Deixa'm dir que abans s'ha jugat un altre partit, l'Osasuna Llevant, que ha acabat amb empat a 0 al Sadar. Llevant, que ha sumat el primer punt de la temporada després de perdre a Cornellà al Prat la setmana passada, i l'Osasuna era l'únic equip que encara no havia debutat aquesta temporada de la Lliga, perquè té pendent, com deies, el partit de la primera jornada contra el Celta dijous, i s'ha estrenat doncs amb aquest empat a 0 fa una estona contra el Llevant.
0: I l'Espanyol està a punt de fitxar Brian Zaragoza.
2: Bon fitxatge.
0: Sí,
2: bon,
0: no? Fitxatge. Estan negociant amb el Bayern de Munic cessió per aquesta temporada i compra obligatòria per la vinent. I ara estan negociant les xifres del que haurà de pagar l'Espanyol l'any vinent per aquesta compra obligatòria. Aquesta és la idea que tenen al club. Monchi està treballant en això. Està bastant encarrilat, pel que ens diuen. No és oficial, però està bastant encarrilat. Aviam, ha fet fogonades aquest nano, i no sé com estarà, però era un bon element, no, aquest jugador.
1: Sí, sí. Filigranes, no?
2: Sí. Sí, però un jugador elèctric, molt ràpid, no, intens. Jo crec que Manolo podria fer-ho molt bé. Jo crec que és el perfil de jugador que encaixa molt amb l'Espanyol i que necessita una mica de desequilibri en aquests metres finals. Jo veig un bon perfil. Sí, clar, un punt irregular, però si no, entre comentes, en tema, l'Espanyol li seria molt més difícil fitxar-lo. Si hagués sigut més regular, es quedaria en un altre tipus de club, però jo crec que és una bona aposta.
3: Sí, la sensació que Monchi, quan l'anuncien, era perquè arribessin jugadors com a mínim amb aquest tipus de noms, no? Que il·lusionessin més els pericos que com a mínim els que han arribat fins ara.
0: I també tenim futbol de segona divisió i a més un duel de morbo a la Premier. Ja que hi som, anem a repassar aquest futbol de dilluns. Hola, Pau Bonastre.
5: Hola, Aleix, bona nit. Sí, mira, a l'inici de la segona meitat, Granada 1, Mallorca 0. Marcat Pedro Alemany al minut 20 de partit. És el duel que tenim en directe abans també a segona divisió, l'Andorra, que ha perdut 4-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Atenció, que l'Andorra li han remuntat un 0-2, doblet d'Hugo López, futbolista cedit pel Villarreal, que havia marcat en els primers minuts de la represa. però a partir de l'hora de joc i fins al final, 4 gols consecutius dels gallecs per capgirar el marcador. I en plena internacional, aquest duel que deies amb Morbo, el Fulham 2, Chelsea 3, el 82 de partit, el Fulham d'Arbeloa i el Chelsea de Xavi Alonso. Un dels gols del Fulham l'ha marcat Gonzalo, ex del Madrid, i pel Chelsea ha marcat João Pedro, Morgan Rogers i Cole Palmer.
0: Déu-n'hi-do. Això està a punt d'acabar, minut 83.
5: Sí, correcte.
0: Té nassos, això del futbol, eh? Fulham-Chelsea és un Arbeloa, Xavi Alonso, els dos últims entrenadors del Madrid.
1: I és primera jornada.
0: Allà, sí, s'està tancant la primera jornada, sí, sí. I ja ha marcat Gonzalo i... Jorge Cuenca, he vist que té el Fulham també, com a central. Aquest havia estat aquí a Can Barça, no?
1: Sí.
0: Sí, sí. Doncs està jugant amb Arbeloa allà de central. Molt bé, gràcies, bones, si hi ha alguna novetat ens ho fas saber.
1: Molt bé.
0: I les últimes, i arrenquem tertúlia. Avui ha plogut, heu vist com ha plogut en molts punts de Catalunya?
1: A Tarragona, sobretot.
0: Però preocupant, sí, sí. I també la pluja ha aparegut al Pirineu francès i Roger Jofre, hola, bona nit.
6: Bona nit.
0: S'ha hagut d'ajornar el tram final de l'etapa de la Vuelta.
6: Sí, de fet, tal ha estat la intensitat de la pedregada que els ciclistes s'han hagut de refugiar en algunes instal·lacions de la localitat de Montlluís, a només 16 quilòmetres per arribar a meta. El mateix Pogacar, que avui tenia una bona oportunitat per guanyar la seva segona etapa i agafar més marge a la general, ha estat que ha dit al pilot d'aturar-se. Pel que fa a la classificació, no es tindran en compte els temps de la jornada d'avui. Per tant, no hi ha guanyador d'etapa i Pogacar continua com a mallot vermell a 9 segons de Van Aert. Demà, etapa de muntanya amb 3 ports de primera categoria i un de tercera amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
0: Demà pot sentenciar la Vuelta, Pogacar. Depèn de com vagi. Ja que hi som, has estat pendent de les Supercopes d'handbol, com han anat?
6: Sí, a la categoria masculina el Barça s'ha proclamat supercampió de Catalunya després de guanyar 29 a 35 al Fracking Granollers, mentre que abans, en la categoria femenina, el CAC7 Granollers sí que ha pogut deixar el trofeu al Vallès superant 22 a 26 al Lleida handbol.
0: Un títol més pel Barça. 11:15. Vinga, un minut i mig, arrenquem la tertúlia amb Raül Llimós, Marc Guillén i Marc Marvà.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
8: Ganarles el derbi es lo único que pido.
9: Volver a ser grandes.
10: Un altre sextet serà massa.
11: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
12: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
13: ¿Usted promete, mano?
12: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
13: Huele a compra, mano.
12: A ver, huele. Va.
13: ¡Con qué facilidad resolvió! ¡Sin complicaciones! ¡Ven a por más!
12: ¡Venga!
14: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
8: Ganarles el derbi es lo único que pido.
9: Volver a ser grandes.
10: Un altre sextet serà massa.
11: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
7: Tu ho diràs. Tu ho diràs. Amb Aleix Pariser.

0: Aquí estarem fins a la una de la matinada, avui, en aquest Tu diràs, aquest dilluns 24 d'agost. I divendres, 28 d'agost, aquest divendres, presentem la nova temporada de RAC1, que arrencarà dilluns vinent, dia 31. Divendres, edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des de Valls, des del Centre Cultural Municipal de Valls. Farem un programa especial de 9 a 12 del migdia, presentarem totes les novetats de la nova temporada amb totes les veus de RAC1 i les actuacions del grup de grallers Canya d'Or i l'Adivan. Obrirem portes del Centre Cultural Municipal de Valls a 8:45 del matí. El primer que arriba, el primer que seu. Així que no us ho perdeu, si voleu venir a veure'ns en directe, aquest divendres al Centre Cultural Municipal de Valls. Presentació de la nova temporada de RAC1, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya, i amb la col·laboració de Forn de Nulles. El debut del Barça ahir, què, bones sensacions, no? És cert que l'Ells va posar moltes facilitats, però en general...
1: Tio. Molt bones, molt bones. És cert que és un rival agraït, no? Que no et fa un plantejament garrepa, que intenta disputar-te la pilota, que té una línia avançada, i això va afavorir el Barça, però les sensacions van ser molt bones i va acabar en un festival, no? I
0: què t'agrada més a tu, per exemple?
1: De jugadors?
0: Sí, no sé.
1: Home, Rafinha, la grapa de Rafinha, el gol de Rafinha, Fermín, bullons a Fermins a l'equip, l'actitud de Fermín.
0: Dels nous? Gordon, Adeyemi, què tal?
1: Gordon em va agradar molt, és un míssil, és una bala i crec que aportarà molt. Adeyemi és un altre estil, potser una mica més... El veig una mica més... més illa solitària, però crec que tindrà els seus... El veig una mica Rashford, no sé, tindrà els seus moments durant la temporada, i és un tio que té gol, i, no sé, en general l'equip em va agradar, el to de l'equip, l'actitud, em va agradar tot bastant.
0: A tu que t'agraden aquestes coses, Xavi Espart, també.
1: Xavi Espart.
0: Quin debut va tenir, eh?
1: Xavi Espart, la veig un jugador molt amb el segell La Masia, no? M'agrada molt com condueix la pilota, el centre de gravetat baix... I la confiança que Flick li té és indiscutible, no? I el col·loca de l'altre a l'esquerra.
0: Maig del 2007, eh?
1: Sí, sí.
0: Maig del 2007.
1: Però és la generació de Bernal, Cubarsí, Lamin, el mateix any. Vull dir, és una fornada espectacular.
2: I era el 87, no?
0: Sí.
2: La fornada d'aquella de Messi, Piqué, Cesc... doncs ara la del 2007.
1: Sí, segurament un 87. La del 95 també va ser molt bona, amb aquells... hi havia Samper, Munir...
2: com el que van Sandro, guanyar la Youth League, no?
1: Sí, aquella generació. Després no van acabar triomfant al primer equip,
2: sí.
1: Però era bona, i ara tenim aquesta del 2007. És extraordinària.
0: Post-París, aquesta.
1: Post-París.
0: Post-segona de la història, eh?
1: Sí, sí. L'altre dia mirava el Tunkara, és 2010. Sí, estem parlant post-Roma, eh?
2: Avui s'ha lesionat, Tunkara.
0: Sí, 6 setmanes, pobret.
1: Ja falta menys per un post-Wembley. I aquí el repte seria que quan arribés a debutar algun post-Berlín ja haguéssim guanyat un altre Champions.
0: Home, tant de bo, tant de bo.
1: Tenim 5-6 anys, eh?
0: Sí, sí, perquè van tan ràpid que és veritat que ara fa 11 anys de Berlín, sí, en 4, 5, 6 anys debutarà algú. Hola, Roger Saperes.
3: Què tal, Pariser? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit, ben tornat de vacances.
3: Molt bé, moltíssimes gràcies, encantat de ser aquí.
0: Amb energia?
3: Sí, home, renovada.
0: Sí, m'agrada.
3: Només faltaria.
1: Exacte.
3: Sí, després de tot aquest temps no hem carregat piles malament.
0: No, això que deia, Guillem, Marmà, vosaltres que teniu aquesta visió més analítica del partit, no sé, hi ha alguna cosa que us quedés l'atenció d'ahir?
4: Home, a mi em va cridar l'atenció aspectes individuals dels jugadors i sobretot del to, d'aquesta manera de competir que té l'equip, perquè a mi, si m'ho deixes dir una mica gros i cridaner, et diria que a mi, en general, no em va agradar gaire el Barça i va guanyar 5-0. O sigui, que crec que sense haver de fer una gran proposta col·lectiva, sense controlar el joc, per exemple, gaire la primera part, va saber, doncs, tenir efectivitat al davant, de buscar la pressió, coses que no es negocien en aquest equip. Vull dir, la pressió, com és normal la primera jornada, amb aquí jugadors cansats, etc, estones va estar bé, estones no. Però sempre hi anaven, sempre ho intentaven. Al mig del camp, a la primera part, no va pesar, però anaves tenint ocasions i no te'n generaven a tu. I aquest aspecte individual dels jugadors que van arribant, que per mi el que m'agrada és que s'han fitxat jugadors, ho deia ahir una mica, pensant més en el col·lectiu que en l'individual. O sigui, no són jugadors que ells sols et fagin jugades, doncs, de cara a la galeria. Gordon no serà un virtuós, ADM ja vam veure que és un jugador una mica díscol, una mica més desconnectat, però que són jugadors que sempre van a la desmarcada, que sempre corren, que sempre et pressionen, que entenen les ordres de l'equip.
0: Corcons, corcons.
4: I crec que, exacte, i crec que amb una davantera tan ràpida com la que tens ara, amb Rafinha, Adeyemi, Gordon, clar, jugadors com Lamine i Pedri, és que es poden fer un fart d'anar tirant regalets, i allà hi ha una gent que sempre es desmarca, sempre es desmarca.
0: Olmo també és un altre que té el peu fi per fer assistències, no? Vull dir que en aquesta zona de mitges puntes, sí, sí.
4: Moltes vegades aquests equips pequen de jugadors que... de tenir molts jugadors que la volen al peu, no? Al Madrid, per exemple, li passa a tothom la bola al peu. És com, jo per què m'he de desmarcar? Per què he de fer una cursa de 20 metres... Sí, passa-me al peu, que jo el que vull és la pilota.
0: L'únic és Mbappé, Mbappé sí, no? Que a vegades Mbappé va una mica a l'espai i amb cursa pot guanyar, però no, Vinícius la vola al peu i sí, sí, la resta també.
4: Però que és un tresor quan tens jugadors que tiren desmarcades sabent que la majoria no els hi arribaran. Però això és un tresor perquè llavors fa que l'equip rulli, l'equip es mogui, i si no, si tothom està estàtic, de vegades dius, no, tots són uns superclasses, però aquí no hi ha un equip, no?
0: Barba, què?
3: No, i amb la sensació, amb això que diu el Marc, de millora, que ahir l'11 potser et faltaven 4 o 5 teòrics titulars.
0: És que la banqueta
3: és que
0: feia goig ahir,
3: Per això, que la banqueta feia goig, però sobre no hi era Rodri, o Cancelo acaba d'arribar, i aleshores dius, ostres, el gruix de la plantilla és molt gran, i també veia el partit ahir, i la sensació d'aquestes últimes setmanes de parlar quin gran mercat que ha fet el Barça de fitxatges. Però tampoc ha fet un gran mercat. O sigui, al final, jo mirava la plantilla i deia, s'han anat 4 jugadors, Araujo, Lewandowski, Rashford i Ferran, i han arribat 3. Vull dir que és un mercat en el que jo crec que la gran virtut és veure la plantilla i adonar-te'n que tenen un nivell molt més alt que fa 2 anys. I són molts els mateixos jugadors. I ahir surt Gerard Martín, i tu ja saps que és un central de garanties increïble, Eric García és un dels capitans de l'equip, i tots els jugadors... la mitjana és altíssima, i a la segona part entre Pedri, que si ahir està a la banqueta no passa res, o Pau Cubarsí, que ha sigut el millor jugador jove del Mundial, ahir no es posa ni les botes, tampoc passa res en aquest Barça. Aleshores, aquesta sensació que diu el Marc la vaig tenir molt durant el partit, de dir, el Barça jugant a mitges, o sense estar a prop, jo crec, del millor Barça, li guanya 0-5 a l'Elx, i sense tampoc els millors jugadors, o els jugadors que a priori els considerem titulars. Per tant, el marge de millora el veig molt gran.
5: No, i això em sembla important el que diu el Marc, tenint en compte que les últimes temporades hem tingut la sensació segurament que el Barça cremava una mica la plantilla arribant al final de la Lliga i de la temporada ofegats, no? I veure la banqueta d'ahir, evidentment a l'equip del Barça no s'assemblarà massa al que vam veure ahir al Camp de l'Elx, però sí que et permet intuir que en determinats partits de Lliga el Barça podrà donar descans a alguns jugadors, tenir peces importants a la banqueta i poder Luis Enriquejar una mica a la
0: per
5: Lliga
0: arribar
5: i a la
0: bé
5: Champions, tenint
0: al tram final, no?
5: Que estem parlant que la Champions és l'objectiu, no? Que fitxes a Rodri, ja un futbolista de pes per intentar assaltar d'una vegada aquesta Champions que deia el Raúl, a veure si arriba d'una vegada, i crec que aquesta plantilla comença a donar la sensació que pot lluitar i que pot ser un candidat seriós a guanyar-la.
1: I que tens moltíssimes combinacions a fer,
0: sí.
1: És a dir, la quantitat de combinacions, sí, sí, que pot fer en l'11 Flick aquesta temporada és enorme. Ahir juga Marc Bernal, per exemple, i fa un senyor partit.
3: Molt bon partit.
1: Marc Bernal, potser ahir el més fluixet i el que tenia la cara més no? feia cara de moix era
0: Lamine, no?
1: Lamine, no?
0: Per mi perquè falla el gol, sí. No està fi, no?
1: Jo crec que era que enfadat amb ell mateix,
5: sí,
1: no?
5: Fent un mal partit genera coses ahir,
0: Home,
5: també.
0: Clar, sí, sí.
5: Fent un mal partit.
0: Sí, sí, és així.
1: Vull dir que tens moltíssimes combinacions possibles, tant al mig del camp com a la defensa, potser són... No, també pots moure
0: peces,
1: però a dalt
0: molta polivalència.
1: Camp, sí. Pots moure les peces de moltes maneres.
0: Ara anirem a la gran pregunta de la nit, que és: s'ha de fitxar un nou, qualsevol nou? O amb el que vam veure ahir, si no arriba un jugador com Julián o un altre futbolista top, es pot anar tirant? Ara us faig la pregunta aquesta, però tinc un somni humit que la final d'aquest any de la Champions és el Metropolitano, el 5 de juny. L'última Champions, Champions que va guanyar el Barça va ser el juny.
1: 0-1, gol de Julián.
0: No? Aquest és el meu somni humit. Aquest és el meu somni humit. Aquest és el meu somni humit. No, i a més el fitxis al mercat d'hivern.
1: Sí, Barça Atlètic de Madrid, guanya el Barça.
0: No. Ells que ni arribin al playoff. Mira què et dic. No. Guanyar-la allà amb un gol de Julián fitxat al mercat d'hivern perquè aquests 4 mesos siguin irrespirables i el Barça al mercat d'hivern l'aconsegueixi.
5: I recuperes aquella gota malaia que tenia el Raúl al primer toc de dir de veure que el Barça es va acostant al Metropolitano, no?
0: L'última Champions és el juny. La de Berlín la guanya el juny, el Barça.
1: Sí, juny.
0: I des de llavors s'han jugat sempre al maig. i aquest any torna a ser el 5 de juny.
3: Què això? Que... A veure què passa. Vinga, va.
0: No, a veure,
3: ja la tenim al sac.
0: Coses d'avui.
4: No, també el Molló també en feia una, sí, sí. Que si no, el gol ha sigut de Rafinha, sí, sí, sí, i a sí, més sí. Múltiple de 7 en el minut. Bueno, o sigui, ja tothom...
3: Perquè havia sigut en el 7 i aquí havia estat en el 14.
4: 14.
3: 7 per 2, 14.
2: No, amb la remuntada de l'Atlètic de Madrid, Jové va mirar la lluna. O sigui, està... ah, no sé si en recordeu.
0: Sí, sí.
2: Que va dir que la lluna, menguant, que no sé què, i
3: està. Va anar d'un pèl, d'un penar que no sé a l'àrbitre, sí, sí, sí. Que si no, estava fet.
0: De pertorbats n'hi ha molts a la redacció. Ara el farem passar amb algunes dades boníssimes, preocupants i boníssimes, també, de la dada Jové. No, d'ahir, simplement recordar que hem respirat alleujats després de saber que Gavi no té res greu.
3: Sí, pel cop que es va endur el genoll dret en una de les accions on va anar amb tot, com sempre, i va acabar demanant el canvi. Avui se li han fet proves a la Ciutat Esportiva i per sort el resultat ha estat que tot va quedar en això, en un cop, i per tant en un ensurt pel jugador i per tots els que veiem al partit. El comunicat explica també que en breu ja tornarà a entrenar-se amb el grup.
0: A veure si entra per dijous a la llista de convocats Gavi i pot seguir jugant amb normalitat en aquesta segon partit / primera jornada que el Barça recuperarà aquest dijous. D'Elx hi ha un altre cas, ara anirem a les carpetes del Mercato, Valde, Julián i tot això, però tanquem el capítol d'Elx amb tots els incidents que va haver-hi amb la Policia Nacional i alguns seguidors del Barça. El club ha fet avui un comunicat lamentant aquestes agressions, sobretot a un aficionat que s'ha fet viral, la imatge, no sé si l'heu vist, que rep una tonyinada de cops espectacular.
3: El club condemna en aquest comunicat els incidents viscuts ahir al camp de l'Elx, considerant que el procediment de detenció d'un dels aficionats va ser desproporcionat i mancat de la necessària congruència i oportunitat en l'ús de la força. A més, denuncia els fets que agents de la policia requisessin banderes estelades a aficionats blaugrana. El comunicat afegeix que l'estelada és un símbol legal i que la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió i no pot ser considerada per si mateixa una incitació a l'odi o a la violència. Finalment, el comunicat del Barça assegura que es posa a disposició del noi i la família per si els cal assistència jurídica i manté que estudiarà si en pren accions legals per aquests fets que ara tu estaves explicant. En aquest sentit, el que podem aportar des de RAC1 és que el president Joan Laporta ha parlat directament amb l'afectat i amb la seva família per traslladar-los a aquest suport. Pel que sabem a RAC1, de fonts properes a l'afectat, els policies li van arrencar l'estelada de les mans, com es veu en el vídeo, i el noi es va queixar amargament preguntant-los què carai estaven fent. Els policies se'l van endur, el van colpejar, ell s'hi va tornar, i a partir d'aquí va rebre una quantitat de cops absolutament indecent i desproporcionada, fins i tot després d'haver-lo immobilitzat. Sí. El noi el van dur a un centre mèdic...
0: Està a terra i li fot un cop de colze a la cara, que li pot destrossar el pòmul, i després li fot el genoll al coll per emmanillar-lo, que li pot fer molt mal.
3: Sí, sí, però... i quan ja anava emmanillat, camí del cotxe policial, també li anaven baixant el cap, tot i que ell intentava caminar amb el cos dret. El que dèiem, se'l van endur a un centre mèdic perquè anava ple de morats i ha passat la nit a comissaria. Aquest matí el seu pare l'ha recollit. Tots dos han tornat en cotxe cap a Barcelona. L'afectat haurà de declarar via telemàtica per aquests incidents, però de moment ni ell ni la família volen fer cap declaració pública perquè encara estan massa afectats pels esdeveniments. L'aficionat culer admet que es va equivocar colpejant la gent, però creu també que l'origen de tot és l'actitud dels policies en veure'l amb una estelada. Al marge de la nota oficial del club, també hi han dit la seva els grups d'animació del Camp Nou en un comunicat conjunt denuncien les agressions que van rebre aficionats com aquest, que aquests comportaments s'estiguin normalitzant, diu el comunicat, i que els seguidors catalans els toqui el rebre pel simple fet de ser-ho. El cas d'ahir, creuen, n'és un exemple. Per això exigeixen mesures per posar fi a aquesta dinàmica. Pel que fa ja a l'àmbit polític, Esquerra i Junts han demanat explicacions al govern espanyol, que assegura que el Ministeri d'Interior ja ha iniciat una investigació per esclarir els fets.
0: Va, de cara a la galeria. No, el Ministeri de l'Interior, de cara a la galeria, investigarem si els policies han fet alguna cosa malament i això acaba en res, sempre. Bé, és lamentable, perquè no deixa de ser una por ellos dos, amb les estelades i amb els catalans i amb l'afició del Barça.
1: Va, és un nou cas de brutalitat policial. Jo crec que l'error del nano, pobre, va ser tornar-s'hi. Hauria d'haver posat l'altra banda de la cara, i ell s'hi va tornar, llavors no tenen pietat. Que ja els coneixem, vull dir que no, cap sorpresa.
4: El greu és que va passant una vegada i una altra, no? El tema aquest amb les estelades, ara no recordaré exactament quins partits, però últimament ha passat més d'un dia. El que passa és que potser no hi ha hagut la prova de vídeo i no hi ha hagut una agressió d'aquest estil, però que sí que s'han requisat, doncs, moltes estelades. I és això, és una llibertat d'expressió, és un símbol correcte simplement d'una expressió política, sí, però que és respectuosa, vull dir, no estàs cometent cap crim, i és preocupant veure que es veu així en aquest estat.
2: No, i en el vídeo també a mi el que em deixa bastant sorpresa és l'afició de l'Elx.
5: Sí, sí.
2: Com reacciona.
0: Alguns aplaudien.
5: Animant a la càrrega.
2: Aplaudien, animant, i això per mi és el més lamentable, que hi ha vegades, i quan viatges fora de casa, hi ha aquesta animadversió. Jo l'últim que recordo que va ser brutal va ser un play-off que va jugar a Còrdoba a Barça B, aquesta temporada no fa dues. Va ser increïble tot el que es va viure dins del camp del Còrdoba en aquest sentit, de catalanofòbia i els insults. Vull dir que ho veiem fora del camp, però hi ha estadis en què dins les pròpies aficions rivals també es comporten d'aquesta manera.
0: A veure com acaba tot això i que el nano, que és el més important, es recuperi quan abans millor i escolta, pugui tornar a gaudir d'un partit del Barça, que suposo que anava ahir a gaudir d'un partit del Barça i no el va poder veure, pobre. Amb una estelada o amb el que ell vulgui. I pendents de si alguna, no, alguna empren alguna acció legal.
5: Sí, sí, el Barça. Hem preguntat si estava decidit o no, que ens han dit que estaven recopilant tota la informació possible i que en base a això els serveis jurídics decidirien si emprenien aquestes accions o no.
0: Ha guanyat el Chelsea de Xavi Alonso, 2-3 al Fulham. Xavi Alonso ha guanyat Arbeloa.
2: Va,
0: bé, és el més lògic, no?
1: Sí, sí, sí. Potser, mira, posats a triar.
2: Sí, el que venia més de gust, no?
1: Sí, sí, sí.
5: Home,
1: sí.
5: Amb la boca petita, però...
4: Home, si em dones a triar entre els dos, sí.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: I continua l'1-1 entre el Màlaga i el Depor al 75, ja, a la Rosaleda. 11-2, de seguida obrim les carpetes del mercat de fitxatges.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
7: Ganarles el derbi es lo único que pido.
8: Volver a ser grandes.
9: Un altre sextet serà massa.
10: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
11: Entrada en la Champions de los Seminuevos, Ali.
12: Qué ambientazo, mano.
11: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chichado sobre la línea.
12: Qué barbaridad.
11: Increíble, la asistencia ahora sí que es clave.
12: Buena venta.
11: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
12: Ven a por más.
11: ¡Venta! Ocasión Plus.
13: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
14: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
15: 87.861. 87861.
14: Sèrie
15: 8008.
14: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Onze i quatre minuts, aquí seguim el Tu diràs de RAC1. Ara us vull parlar d'Obramat, eh? Ja saps que ara mateix tenen la nova aplicació en marxa, ja. Tens el teu aliat professional de la construcció i la reforma al mòbil. Consulta preus i estoc, escanejant codis de barra, troba productes a l'instant amb una foto, crea llistes pel teu projecte per agilitzar les compres i els pressupostos. Tot això es pot fer des de la nova APP d'Obramat. Descarrega-la ja. 20 anys construint junts Obramat. Sí.

0: Ara us deixaré parlar sobre Julián Álvarez, Valde i tota aquesta tram final del mercat de fitxatges, però crec que per tancar el capítol d'ells hem de fer entrar l'Oriol Jové amb la seva base de dades i activar la primera dada Jové de la temporada.
1: Dada Jové.
0: A veure, va. Què expliques?
2: Doncs, mira, relacionat amb el partit d'ahir, hi ha algunes dades destacades. De fet, és la primera vegada que el Barça guanya per 5 gols de diferència el seu primer partit com a visitant en una lliga. Vull dir que va ser una estrena històrica en aquest sentit. El SAP em preguntava si a la redacció a la tarda si havia estat la millor estrena postmundial i pràcticament ho ha estat. No del tot, perquè, per exemple, el Mundial de 1900... Després del Mundial del 50 i del 58, el Barça va guanyar 6-0 en un cas i 8-2 en un altre, però Déu-n'hi-do, de l'època recent, doncs és clarament la millor tornada postmundial.
0: Val. Què li volies dir, Raül?
3: No, jo pensava que vindria amb una dada que m'esperava.
4: Els deures de Llimós.
3: M'esperava
4: de
3: Jové. És la victòria estrenant samarreta? És la victòria més contundent de la història?
0: Segurament.
5: Això no té... No.
2: Doncs, s'hauria de mirar, però...
3: Això la dada de Jové...
2: Històricament, el Barça, que això pel llibre ho vaig mirar, no té bones estrenes de samarreta. És a dir, el primer partit amb equipació nova normalment no va gaire bé. I ahir va anar, escolta'm, d'allò més...
0: Ens agrada,
2: i té
0: no?
2: Bon percentatge amb samarretes de color negre.
0: Ah, sí?
2: Sí. Sí, sí, crec que és el color amb més percentatge de victòries d'equipacions suplents. Ho dic de memòria, eh?
4: L'està afinant, eh?
2: Ho dic de memòria.
3: No, però no la té, eh?
5: Te l'ha driblat.
2: No tinc l'ordinador aquí davant.
0: Ens agrada o no la samarreta d'ahir?
3: Sí.
0: Sí, eh?
3: Sí, a mi sí.
5: A mi més en directe.
2: És blava o lila?
5: Per la tele, eh?
0: No, és lila, lila.
2: Però hi ha fotos en què es veu blau.
3: És Sport Pro, que és el color dels Lakers, no? De Kobe Bryant.
0: Sí, correcte. Sí,
5: però més fosc.
3: Tancava per aquí, és el símbol. No, dic la part de sota, eh?
5: Sí.
4: Jo vaig pensar que venia d'aquí, una mica Lakers, no? Que és el groc i lila.
0: Ens agrada, eh?
5: Sí, van dir alguna que era d'alguna col·lecció Kobe Bryant o alguna cosa.
4: Sí, sí, és la Mamba, no?
3: Sí, sí, sí.
4: M'agrada més la turquesa, a mi.
3: Que no l'hem vist encara.
4: No, encara no l'hem vist, que serà la segona i que em recorda una mica la capa que en el seu dia va dur al Barça.
0: Amb De la Peña, Ronaldo, aquell sí, equip, no recordo? El 97,
4: sí,
0: diria.
4: I fins i tot una mica abans, el Barça va dur una altra versió també turquesa que ha eliminat, per exemple, el Parc dels Prínceps amb Busquets.
3: Els 90.
4: Sí, els 90.
0: Sí, sí, sí, sí. Molt bé, alguna dada d'aquestes teves importants i diferents?
2: Mira, que ahir va ser la vuitena vegada que el Barça va debutar a la Lliga amb un doblet de dos jugadors diferents. Van marcar dos gols Rafinha, dos gols Fermín. Això, els últims que ho havien aconseguit van ser Messi i Luis Suárez fa 10 anys, la temporada 16-17, i per posar de manifest les bones xifres contra l'Elx, només hi ha dos equips ja en tota la història contra els quals el Barça hagi encadenat més partits seguits guanyant. En són 13 contra l'Elx, el rècord està en 14 victòries seguides contra un mateix equip, que són les 14 contra el Rayo entre el 2003 i el 2021 i contra el Valladolid entre el 1990 i el 96, i a més són 26 partits contra l'Elx sense perdre. 26 partits també a un del rècord d'imbatibilitat contra un mateix equip, que ara mateix està en 27, només amb un mes, contra el Villarreal. A més, Flick ha igualat Luis Enrique com l'entrenador que de tota la història del Barça, que ha trigat menys partits en arribar a les 60 victòries a la Lliga, ahir va ser la número 60, ho ha fet amb 77 partits.
0: Si no m'han 60-77,
2: Que Luis Enrique i Flick han trigat 77 partits en guanyar-ne 60, després vindria Guardiola amb 79, dos més, Eleni Herrera amb 82 i Ernesto Valverde tancaria el top 5 amb 85 partits, i ahir van presenciar el primer gol de la història del Barça d'un jugador amb un nom que comenci per la lletra K.
0: Aquesta és la bona.
2: Només hi ha dues lletres.
0: Karim Adeyemi. Karim Adeyemi.
2: Només hi ha dues lletres en tot l'abecedari, per completar el rosco, que no han tingut mai un golejador que comenci per aquesta lletra.
3: Homenatge a Kobe. Homenatge a Kobe Bryant.
2: Correcte, mira, amb la samarreta. Homenatge rodó.
5: Quines
2: no hi ha hagut cap...
5: Quines lletres tenim pendents?
2: La Q... Que el molta gent diu, Quini, qui que esteve anant? No, però el nom de Quini no era Quini. No, el Enrique nom Castro. És Enrique.
0: Per tant, és la E, no Enrique?
2: En aquest cas va la E, esteve anant, és la J.
3: I amb la Q, quin nom tindríem?
0: Quincy.
2: En moment, cap.
3: Kim.
2: Kim, si... si com Xavi és... Aquí, si clar, les, si les abreviacions són oficials, és a dir, per exemple, Xavi Espart, la documentació oficial és Xavi, no és Xavier. Ell no es diu Xavier. Es diu Xavi. Uh-huh. Hi ha Xavis que són Xavier. Ell no, ell és Xavi.
0: Tu et guies pel DNI, Kim, pel que diu el DNI.
2: Clar, si hi ha un Quim per l'acte, si hi ha un Quim que es diu Quim i no Joaquim, doncs compta la Q. Si no, si és Joaquim abreviat, doncs va a la J.
0: Va. I queden la Q i...
2: La Q i la Y.
0: Hòstia, Jeremy.
2: Jerry Mina, si hagués marcat en el seu dia, va fer un gol amb una tanda de penals. Les tandes de
0: home,
2: penals,
0: la Ballaruca de Lleida, clar.
2: Sí, senyor, a la Supercopa de Catalunya. Però no hi ha hagut cap gol en partit oficial.
0: De cap jugador que el
2: que
0: seu nom
2: comenci, comenci, el seu nom complet
0: per
2: comenci per la lletra
0: U i per Y.
5: Això de Cono té en compte, no?
0: No.
2: Ahir vam fer check a la K.
4: Hauria.
0: Reptes.
2: Karim Adeyemi.
0: Molt bé. Boníssima. Gràcies, Jové.
2: Apa.
3: Aquesta és bona, aquesta és bona.
0: Això, sí, sí, aquesta se la curra, com vol. Va, carpetes. Tant li agradaven al Raúl Llimós quan feia el primer toc, les carpetes del Mercato. La gran pregunta... Creieu que... Bé, jo actualitzo el que sabem a dia d'avui, perquè això va canviant, ara sí, ara no, i per tant cada dia anem preguntant i el club explica el que pot, perquè jo entenc que, tot i que es van saber informacions, Deco, com ha fet durant tot l'estiu, intenti treballar no, amb secretisme, si no s'encareixen els jugadors, hi ha equips que s'hi fiquen pel mig, hi ha interessos de representants... Però bé, pel que sabem és que per Julián seguiran esperant, a veure si l'Atlético baixa del burro en aquests 8 dies després de tot el que hem viscut, que ha estat esperpèntic i s'avingui a negociar. Si no, hi ha pla B, pla C, hi ha una llista de davanters que agraden, n'hi ha alguns que són considerats pel club top, importants, n'hi ha d'altres que són d'un perfil més secundari, i avui a mi no em descartaven l'opció de fitxarem segur. Doncs potser no fitxaran segur un nou, perquè si no surt una d'aquestes plans B top, el club hi ha qui pensa que millor guardar-se els calés, amb el que vam veure ahir, que pot ser una mica enganyós, el Barça pot anar tirant perquè té perfils que poden jugar de fals nou, i al mercat de gener a veure quina història hi ha amb Julián o què ofereix al mercat, a veure què ha passat en aquests primers 4 mesos de competició, si el Barça no acaba fixant un nou, que no ho sé. Només dic que hi ha aquesta opció avui sobre la taula de dir, ostres, si hem d'anar a aquest perfil secundari, potser ens esperem. No sé què us semblaria.
5: No, ahir Flick, amb això que dius últim, té una resposta que a mi em va deixar, com a mínim, que la sensació que hi havia era que podia...
0: Gestionar-ho sense un nou, no?
5: Obrir la porta que això passés, perquè crec que va dir... Li van preguntar sobre el nou, molt directament, i va dir, després del partit d'avui haurem de parlar. Haurem de parlar.
0: Però per aquí avui aquesta actualització que faig, sí.
5: Amb això ja ho entenc. Sí que és veritat, o sigui, dins de la plantilla, si fas la llista, són 6 jugadors, no? Que crec que l'altre dia feia els números que poden jugar de nou. O sigui, Adeyemi, Gordon, pot jugar...
0: Rafinha,
5: pot jugar Fermín, pot jugar Olmo i pot jugar Lamin, si volguessis. O sigui, tens 6 jugadors hipotètics.
0: Però tu dius nou o fals nou, no? Com sí. Fa Luis Enrique.
3: I Hamza.
5: A la posició. Mira, i Hamza, que seria el setè. Imagina't. Sí, sí, per això. Que els recursos els tens. Ara, jo crec que et segueix faltant. Per mi sí que falta la peça.
0: Però encara que sigui un perfil més això, aquests noms que han sortit, Tresoldi, una cosa així més que és un meló per obrir.
1: Jo crec que aquí és on t'has de cuidar una miqueta. Jo crec que el Barça i tal, com té ara mateix la plantilla, si fixes jugadors que han de tenir qualitat, han de tenir nivell. Si no tenen nivell, tu pots apostar, pots apostar per un jugador que no saps segur si t'acabarà de sortir del tot bé o no, jo que sé, és igual, no? Ara la gent que no m'agafi amb això, però el dia que vas portar Joao Félix, no? Deies, home, doncs no ho sé, suposo que no funcionarà, però home, però té nivell, bueno, provem sort, pots provar sort amb una cosa així, però ha de tenir nivell, si no, o li ha de tenir una projecció, si no per portar mitjanies, jo crec que sí que ja tens jugadors i no cal. Ara, jo faig el compte una mica, no tant pels jugadors que poden jugar de nou, que com deia ara el Marc, n'hi ha molts, o podries adaptar-ne molts, tot i que cap d'ells realment sigui del tot específic, però jo faria el compte una mica per la quantitat de davanters que tens. Tens Lamin, tens Rafinha, tens Gordon, tens Adeyemi, tens 4. Hamza, si vols, però jo no el comptaria ara, tant de bo que surti, però no el comptaria. Bissibu, Bueno, si vols potser sí, no ho sé, jo no l'he vist suficient encara com per acabar-me'l de creure del tot, però tens 4, 5 jugadors per 3 posicions, necessitaries en principi 6, si les vols tenir totes desdoblades. Clar que tens fals nous, tens Fermins, tens Olmos, Gavi també ha jugat de fals extrem esquerre, sí, d'acord, però totes aquestes alternatives jo crec que han de ser una mica un extra o una cosa que vagi evolucionant durant la temporada. Si no ho tens molt, molt clar, no és la millor manera de començar. Jo crec que són pocs jugadors, tenir 4 realment, perquè si jo, Visibu i Hamza no els comptaria d'entre aquests, tens 4 jugadors contrastats per jugar en 3 posicions. Home, jo crec que no és la millor manera de començar, si és que l'entrenador no es creu molt, lo del fals nou. Jo, per exemple, a Olmo m'ho creuria molt, o un dia ens creurem que Lamin és fals nou, totalment d'acord, però jo no veig que Flick fins ara s'ho hagi cregut gaire, tot això.
0: Ahir una estona a la segona part, no?, que posa Olmo, i Olmo i Fermín van intercanviar en posicions, i va ser interessant això, però clar, és que era un equip que et permetia una mica fer aquestes provatures. Jo no sé si en un partit gran això pot acabar de funcionar, i no, si Hams final està preparat o no.
3: Aviam, ahir a mi em va sorprendre que no li donés ni un segon, no? Però vaja, en Flick té tota la informació i els seus motius tindrà, igual fins i tot és perquè no se li pugin els fums després de ser el pitxitxer de la pretemporada, no ho sé, però al final la temporada és molt llarga i al final necessitaràs peces de qualitat, i al final te n'han marxat 3 de dalt: Rashford, Ferran Torres i Lewandowski, 54 gols. Has fitxat a Adeyemi i Gordon, no conto ni a Visibu ni a Hamza, i matemàticament te'n falta un, no? Fa 6 dies el Gamper, Deco...
5: I perdona, tenies Rooney, que s'ha trencat.
3: Exacte, tenia Rooney també, sí.
0: Però volien que sortís la idea.
5: Sí, però vull dir que tampoc el tens, eh?
3: Un paper testimonial, no?
0: Fa 3 dies, si passa per on vas, va dir fitxarem.
5: Deco
3: va dir...
5: Farem algun moviment al davant.
3: Va dir farem algun moviment. Flick, declaracions també en la línia. No crec que un partit contra l'Elx, que ja hem dit que era un rival agraït i que permetia aquestes alegries, canviï el pla. Una altra cosa és que t'ho canviï la realitat, és a dir, que no l'hagis trobat o que la relació qualitat-preu del que estàs trobant et faci pensar que no val la pena fer l'esforç. Tot això mentre esperem que tingui una resolució definitiva al cas Julián, que jo el veig molt pelut. Per bé que la pilota està a la taulada de l'Atlético, que la patata calenta està al terreny de l'Atlètic de Madrid i tenen un problema, i ahir ho vam comprovar, ja ho dèiem fa uns dies aquí, dubto molt que l'Atlètic de Madrid, si és que se vingui a negociar d'una manera raonable. Recordem l'oferta fantasma del Madrid de 150 quilos, és a dir, per menys d'això... Vull dir, és que Gilmarín no pot entrar al Metropolitano.
5: Gilmarín et va dir 100, 150...
3: Ni 200. És a dir, Gilmarín si ja no, és esclau...
0: De les seves paraules, sí.
3: De les seves paraules. Llavors, això està en un carreró sense sortida, en un cul de sac, que la víctima, entre cometes, o viurà en una presó d'or, serà Julián, que s'ho passarà malament... Però l'Atlètic de Madrid té un problema perquè a més també ell li falten davanters a Simeone.
0: Sí, Simeone, a més, sort l'ha lesionat i vol algú implicat. De moment Julián no ho està. Ho vam veure l'altre dia, no?
3: Ambient enrarit, no sé, tenen un problema potser més greu que el del Barça, fixa't que et dic.
1: Home, i tant. Molt més, sí, sí, molt més, jo crec que molt més, perquè és això, se n'han enrocat les dues parts i no saps com desencallar-ho, i és això, i ahir ho veus i dius, de vegades tots els jugadors, no sé, Griezmann també va ser xulat i després el van tornar a estimar, això ha passat moltes vegades, però clar, ara ja les posicions estan molt, molt apretades, li han tirat tota la carrosseria sobre Julián Álvarez, l'afició ha comprat tot aquest discurs i ara realment redreçar això és molt difícil, i ahir Simeone se li nota una mica la roda de premsa i dir, nois, jo això no ho puc portar, eh? Vull dir, necessito davanters, però necessito que anem units, i així aquí ara tinc un merder que jo aquí no
3: jo ho deia l'altre dia, a mi em fa la sensació que si fos per Simeone hauria negociat amb el Barça.
1: I tant,
3: sí, sí.
1: I tant. Jo amb això no sé mai, per exemple, ahir el director de comunicació, no, on és el cap de premsa que s'apropa a Julián...
0: Sí, sí, i li diu, no vayas para allí, no la liemos más, vinga, va.
1: O sigui, fa, té aquest gest i llavors Julián se'n va sol. Jo no sé si realment ho fan perquè sigui pitjor per Julián, llavors, perquè al final això l'assenyala encara més. No? Si tu ets una mica intel·ligent, jo crec, li dius, no t'apropis molt als aficionats, queda aquí al mig camp i ara te'n vas amb tots. Però que se'n vagi sol, o sigui, és un gest que, amb visió d'un club, jo crec que no és...
0: Tu no tens la sensació
1: encara
0: que...
1: va pitjor. Llavors però... mai saps si volen millorar o la situació o empitjorar-la.
0: Jo la sensació que tinc és, la xiulada va ser monumental, quan entra al camp també, crits de vete ya, i van pensar, a veure, aquests estan una mica sonats,

0: en los que el Atlético de Madrid no tiene que volver al Metropolitano, que bueno, si Julián juega y hace dos o tres goles, pues eso serviría para ir rebajando un poco, digamos, la crispación que hay por parte de la hinchada del Atlético de Madrid, que la mostró en el Metropolitano a la primera que Julián asomó la cabeza por allí.
1: Ara l'Atlético juga al Pizjuán aquest dissabte, després va a Sant Mamés i luego va a Noeta. Claro, pero estoy viendo que los dos próximos partidos en casa son Atlético Osasuna y Atlético Real Madrid. O sea que, madre mía. Y luego, la imagen del jefe de prensa. Esto es así, ¿no? Le dicen que no se acerque porque que tenían miedo de que pasara alguna cosa, de que fuera más.
0: No, bueno, lo que a mí me cuentan es que incluso, o sea, que Julián no, viendo la que, como había sido la reacción del público, que a Julián no. O sea, ni siquiera le llegaron a consultar, es decir, eso, mira, mejor que entiendo que no vayas para allá. También te digo una cosa, yo soy Julián Álvarez y tampoco hubiera ido, porque ¿a qué vas a ir ahí? O sea, ¿cómo? ¿A hacer el paripé? Eso no sería, hubiera sido un gesto de hipocresía, es decir, han montado el pollo que han montado, has salido al Metropolitano, te han pitado, ¿a qué vas a ir allí a aplaudir? O sea, no sé, yo sería incapaz, vamos. O creo que cualquier persona con dos dedos de frente no hubiera ido allí a acompañar a los compañeros que les están aplaudiendo la verdad, y tú vas a ir allí a hacer algo que no sientes.
1: Sí, en ese momento
0: porque
1: no.
0: Porque no lo sientes.
1: Es así. Oye, entonces, y acabo con una cosa, Moñino. ¿Cómo queda la imagen del club? Y si crees que han hecho algo mal el Atlético de Madrid, si se puede hacer un poco de autocrítica con todo lo que está pasando, y cómo queda la imagen, porque claro, yo soy jugador de fútbol de la Premier y me viene a buscar el Atlético y pienso, hostia, a ver qué firmo aquí, porque esta gente, si algún día me quiero ir, mira lo que hacen, no sé, quedan un poco tocados también, ¿no?
0: Hombre, si le han prometido que les van a salir, si entregaban 150 millones de euros y eso no se ha cumplido, y el Atlético de Madrid es un club que también tiene que mirar por sus intereses, es decir, el Atlético de Madrid no se ha buscado este problema, es Julián el que se ha querido ir.
1: Ya, pero ¿tú no crees que si el Atlético se viene a negociar con el Barça le puede acabar sacando los 150? El problema es que no ha querido sentarse después de la oferta de 100, ¿no? No sé.
0: Ojo, el Barça, a mí por lo que me dicen, el Barça no tenía dinero para afrontar esa operación de 150 millones de euros.
1: No, se hubieran buscado, no sé, yo hubiera buscado fórmulas.
2: Aquí perdonad, la pregunta es... Sí, Julián, vale 150 millones de euros. O sea, el Atlético lo fichó.
0: Claro,
2: hace...
0: es que ese es el tema.
2: Claro,
0: es el
2: lo fichó hace.
0: Porque dijo que no se iban a volver locos.
1: ¿Qué van a ser? ¿75 es variables?
2: 75 más 20 en variables, claro. Que no sé si eran de fácil o no cumplimiento. Y bueno, hombre, ha hecho dos buenas temporadas en el Atlético, pero no sé si para doblar el precio. Entonces.
0: Claro pues, pero eso ya no es un problema del Atlético de Madrid. Es decir.
2: Ya, pero ¿qué quiero decir?
0: Le ha puesto un precio. Sí. Y el Barcelona, por lo que sea, no ha llegado, o porque no tenía, o porque considera, como dijo Laporta, que no se iban a volver locos.
2: Sí, sí, sí. Entonces, sí, pero que quiero decir que el argumento del Atlético de, no, yo le facilité la salida, pero claro, a un precio que nadie seguramente está dispuesto a pagar. Entonces, bueno, es un poco discutible.
0: El Arsenal en un principio parecía que sí estaba dispuesto a pagar, y por la información que yo sé, el Arsenal sí podía estar dispuesto a pagar ese dinero, pero en un principio Julián no quería ir al Arsenal. Ahora, como se ha puesto la situación, yo manejo también una información de que se ha enviado un emisario por fuera del actual representante para negociar con clubes ingleses.
1: ¿Quién? ¿El jugador o el Atlético?
0: No, jugador.
1: Oh, bueno, vamos a ver cómo acaba esta cosa.
3: Porque Ladislao, si se acaba quedando en el Atlético y no mejora su situación, ¿tú crees que en el mercado de invierno puede cambiar alguna cosa?
0: Pues podría ser una oportunidad. O sea, hay que ver cómo se va desarrollando esto. Es decir, si al final Julián no termina de arrancar y la situación se convierte más insostenible de lo que es hasta ahora, pues el mercado de invierno ahí está para... Para poder ser una solución. Bueno. Pero siempre y cuando, entiendo, el Atlético de Madrid haya tenido algún recambio en la, en la agenda.
1: Claro, que lo pedías.
0: Si se fuera al Arsenal, por lo que yo sé, podría ser perfectamente Osimhen. que está enviándole mensajes dados por tres a Simeone para que lo fiche.
1: O Simeone, el ex del Galatasaray, Nápoles, ¿no? Diría que bueno, lo vamos viendo. Te leemos en El País mañana. Un abrazo, Moñino.
0: Un abrazo fuerte, veis. Un abrazo a todos.
1: Adiós, adiós.
2: Es que el...
1: Interessant el que explica, però clar... És...
2: O l'Atlètic de Madrid el col·loca i Julián Álvarez veu que ha de triar un altre camí, o l'Atlètic de Madrid té un problema i al Barça li ha generat un problema de forma indirecta, un rival directe.
4: Sí, sí, és que amb això totalment, o sigui, volem reforçar-te com a club i com a equip...
2: No?
4: T'has acabat debilitant. O sigui, l'estratègia que ha seguit, d'alguna manera, jo crec que dins del vestidor tampoc és bona. Mm. Perquè estic segur que Coque, Llorente, bueno, els que tenen el vestidor allà i els capitans, o que no els hi agrada viure aquesta situació tampoc. Llavors, al final has debilitat el vestidor.
2: I que Simeone,
4: la imatge del club tampoc
2: que
4: és
2: Simeone
4: bona.
2: Que Simeone el fes jugar ahir, amb les condicions... amb la cara pagava.
1: Mental, sí que no estava, no estava allà.
2: No hi era.
3: Però clar, és que aquí hi ha dues coses.
2: Que el fes jugar...
3: Fins a quin punt el tema sí, Julián el remena o el dirigeix Simeone o va bé de més amunt?
2: Sí, però jo crec que perjudica... Jo crec que l'Atlético, si volia rebaixar una mica tot... Cony, espera't, si ara ho ha dit el Ladislau, ara hi ha tres partits que no jugues al Metropolitana. No el facis jugar ahir, no hi haurien insults... No, vull dir, no caldeixes l'ambient.
4: Però és que ha sigut
2: l'estratègia. Ho rebaixes una mica tot.
3: Però és que l'estratègia de l'Atlético no és rebaixar-la, perquè ha parlat dos vegades Miguel Ángel Gilmarín, ha parlat Mateu Alemany, i tots ha estat per acabar.
4: Mateixa de l'olla. És que jo estic... Exacte, és el que anava a dir, igual que el Roger, que la seva estratègia ha sigut tensionar més. L'afició ha reaccionat així perquè la directiva li ha tirat tota la pressió, Julián Álvarez.
2: Això que ha dit en Ladislau ara de 100 milions i en 6 plazos, l'he sentit avui a dos periodistes més de l'Òrbit Atlètic de Madrid.
1: Però ja ha filtrat, clar.
2: És el filtrat o...
1: Bueno, explicat,
2: quan
1: sí.
2: Pregunten, és la resposta que
4: aquest
2: donen.
4: Tipus,
2: no?
4: D'ofenses, aquest tipus d'ofenses, ja portem bastants anys en això, com perquè aquest tipus d'ofenses... No, perquè tu has parlat quan no tocaves, que això no...
1: Saps com va, aquest món?
4: No pots haver parlat, no pots... Aquest tipus d'ofertes són una ofensa. Escolta'm, ja som tots grans.
1: I ara expliquen que Oximen parla amb Simeone.
4: S'haurà parlat...
1: S'haurà
4: portat millor o pitjor el Barça, potser haurà fet una conversa, vull llegir, que si van parlar just abans de la Copa del Rei o el representant va parlar, entenc que et puguis enfadar i que potser no han sigut les millors maneres. Però
1: va, si va fotre un gol al Camp Nou a les eliminatòries, vull dir que no li va afectar per res, home.
4: Això,
1: fotem que parlés amb el
4: representant. Ja són prou grandets i que aquest tipus de coses no són el que acaben decidint que tu el puguis vendre o no vendre. Vull dir, jo també m'hi van explicar, i de molt bona font, que abans del Mundial estava pactat 100 quilos i Ferran.
1: Clar, sí, sí, però al final no es van posar d'acord.
4: Bueno, no es van posar d'acord i tal, però vull dir que l'Atlètic de Madrid, evidentment, que això ho ha vist en estones. I llavors ara no, el Barça...
1: Després, no, perdona, és que...
2: Jo crec que el que els hi fa mal, de veritat, és que ells estan construint en els últims anys, a més tenen molt de mèrit, i han crescut molt econòmicament, socialment, fins i tot esportivament, en els últims 15-20 anys.
4: Sí, sí.
2: Té molt mèrit, a l'ombra del Real Madrid, en fi, té molt mèrit. I el que els hi dol és que en aquest procés de creixement, hòstia, ells ja fan un esforç, fitxen Julián Álvarez, un jugador franquícia, estrella, i que no vulgui estar menys.
1: Però el problema quin és?
2: Això...
1: Simeone i el seu futbol. Julián no està content amb el que ha vist aquí en dos anys.
2: I el problema és que et ve el Barça.
1: Bueno, clar, clar.
2: Per molt que estiguin creixent, que siguin Atlètic de Madrid, que tal... Cony, que és que el Barça. Vull dir, a qualsevol jugador argentí... que ha tingut com a ídol a Messi, que el Kun Agüero... Sí. Hòstia, ve el Barça i és el Barça.
1: Raül,
2: t'entenc. I serà el Barça sempre, i l'Atlètic de Madrid, això... Hòstia, potser d'aquí un segle ha retallat tant les distàncies i ens ha superat, però ara no.
1: Però t'entenc.
2: És una altra dimensió.
1: Escolta, t'entenc, però si ell, amb Simeone, hagués fet un futbol alegre, hagués fet gol, s'hagués sentit important... Pues potser no ni hagués obert la porta al Barça, no?
2: Sí, potser també, sí.
4: No. Sí, que la decisió és com la de Rodri, és esportiva. Vull dir, no és de colors, jo crec que segurament Julián té més afinitat amb els colors del Barça que amb els de l'Atlètic de Madrid quan era petit. Però crec que la decisió de Julián de marxar de l'Atlètic de Madrid no té a veure ni amb Simeone, és a dir, personal, ni amb Gilmarín personal, és una decisió esportiva de dir, aquí jo jugo un futbol que en el Barça me n'explica en un altre i sé que jo puc créixer com a jugador esportivament allà.
1: I després, sobre això que dius, em fa molta gràcia les informacions que han sortit, que l'Atlético es va molestar perquè abans de les eliminatòries de Copa i Champions el representant i el Barça van tenir contactes. Escolti, que les va guanyar les dues l'Atlético? Que les dues va eliminar el Barça amb un gran Julián, que van estar a una final de la Copa i la van perdre contra la Reial Societat amb un gran Julián que els va mantenir vius fins a la pròrroga, que amb l'Arsenal van fer el paperina. És que, vamos, ni que fos culpa de Julián, que no hagin guanyat cap títol. És al revés.
4: Veient la reacció de Julián, o veient com s'ha comportat durant tots aquests mesos, el Barça va parlar amb Julián, però ells tenen un jugador que tenia moltes ganes de parlar amb el Barça, també. Vull dir que tota la culpa del Barça, no tirar-li, jo crec... És trampós, saps? I aleshores, al final aquí jo també entenc el Barça que si l'Atlètic de Madrid li va posant trampes, no entri en un joc de tants diners, també.
3: I que ens queden coses, no?, per acabar de saber com són, perquè poden caure d'un cantó o d'un altre, no? I aquí diu que ell parla perquè el Barça li demana que faci aquest pas i forci una mica, i aquí diu també que l'Atlético, més del seu representant, no?, li demana que surti públicament a dir que vol marxar perquè ells estiguin coberts de vendre la seva estrella.
1: En el relat,
3: vull dir,
1: no?
3: Aquí encara falta, tothom l'ha anat modulant, com ara deia també el Raül, per fer-s'ho venir bé. Si hi havia aquest acord també amb el Barça, que era 100 milions i Ferran, i després això t'ha caigut, tu també has de dir, no, és que el Barça, com que no es farà, modules una mica i portes la cosa al teu terreny per justificar que no s'hagi fet i que tu mai l'has volgut vendre i que el relat sigui teu, no? És a dir, aquí encara queden moltes coses per saber. Clar, i per explicar.
1: Quina és pausa,
2: la clàusula de Sorloth?
1: Però no sé.
3: És baixa, no?
1: L'has mirat?
3: Eren 30 i pico, potser.
1: L'has mirat o no? 40 milions.
2: Why not?
1: 40 milions?
4: No, per tocar la pell, és que t'ho faria.
3: M'encantaria.
2: Escolta,
4: la cara del Raül, la gent a casa no la veu, però és boníssima.
1: No és de murri.
2: No, però no és un mal davanter, eh?
4: No, estic d'acord. És el perfil...
2: Faria feina, eh?
4: Mm. Sí, però no és el perfil. Si estàs buscant un Julián,
2: no, és un perfil
4: jugui,
2: diferent.
4: Pogui,
2: sí.
1: Sí. És un tronc per alguns partits.
2: És un perfil
4: rematador.
2: Més Lewandowski.
1: Sí.
4: Totalment.
1: Però amb menys qualitat, però sí.
2: Sí, menys, però...
1: No, ha dit una cosa al Moñino, que avui també me l'explicaven. El Barça té generat un fair play per poder inscriure un davanter top. És a dir, el Barça, ara mateix, si fitxa això un Julián o un jugador top i li ha de pagar una fitxa grossa, el Barça el podria inscriure demà mateix. És a dir, ja ha forat a la plantilla ara mateix per poder afrontar una operació així.
3: Però has d'afinar, que és el que dèiem.
1: Clar, aquí el tema és...
4: El plena és que el Barça... La veritat és que ens ha sorprès molt Deco i estem molt contents amb Deco i confiança. Però el problema és que el mercat de davanters és el que és, van passant els dies i ell tindrà un conillet a la xistera, però no sé si existeixen. O sigui, el problema jo crec que és que no troben un nivell
1: com el de Julián.
3: Hi ha conillets de futbolistes que són molt bons, com Krupi, no?, segurament, però que també demanen 100 quilos. I llavors de dir, hòstia...
1: Això és una aposta, i això no sé si la faran.
4: O Oyarzabal, 75, no?, de clàusula.
2: Sí, però Oyarzabal crec que ell no es vol moure d'allà, no? Crec que aquest és el tema, no?
4: Seria el millor.
1: En seguirem parlant, perquè si com ara explicava el Moñino, la informació que hi ha remenen a Madrid és que el Barça tira la tovallola, doncs segur que hauran d'activar algun altre pla pel davanter, a veure si el poden aconseguir en aquests últims 8 dies de mercat de fitxatges, que seran molt intensos, perquè hi ha una altra carpeta ara de la qual en parlarem, que és la d'Alejandro Valde.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Benvinguts a la mitjanit, aproximadament viurem aquest moment tan especial de commemoració dels 100 anys del Barça de bàsquet, de la secció del Barça de bàsquet, amb aquesta tertúlia amb quatre mites del Palau Laurana, com són Solozábal, Andrés Jiménez, Roger Esteller i Víctor Sada. Però abans, hem d'acabar de pentinar el capítol, en aquest cas de sortides, del mercat del Barça. Dèiem a l'inici, Casadó, entre dimarts, dimecres, en principi s'ha de fer oficial la seva sortida. Home, era un bon jugador, però si Flick no li acaba de convèncer, jo crec que el nano fa bé, no? Marxant, o què?
3: És un cas que em sap molt greu.
1: Sí, sap greu, però ja li han tret el dorsal, el 17, que el porta Gordon...
3: No es poden prendre decisions greu, per temes emocionals, però és un cas que m'ha costat molt d'entendre. De la seva irrupció a la seva desaparició.
2: Jo crec que és un jugador...
3: Perquè quan va irrompre, que va arribar fins i tot a la selecció espanyola, ho va fer molt bé.
2: Sí.
3: I em semblava un jugador útil.
2: I va ser molt útil a Flick en un moment determinat. Sí.
3: en un context molt concret.
2: Però després crec que la...
3: Perquè havia parat, Bernal s'havia lesionat...
2: Sí, però és Darwin Saperes, sí, la selecció natural després se l'ha menjat. I és un nano que ha demostrat la seva estima pel club, potser el és un nano amb talent, però no és un... no és excels a nivell tècnic o no tant com d'altres, i això ho suplia doncs amb el cor, no? I jo crec que fins aquí li ha arribat, i crec que, vaja, jo crec que és un jugador que sempre estarà al nostre, que tindrem un gran record de Casado, sí. Però ara, mira, ha arribat el moment i Flick està demostrant, mira, ara en parlarem, no, de Valde o amb altres jugadors que, escolta'm,
1: va de cara.
2: No, i a més ell, el tema sentimental...
3: Però el tema tacte no l'he vist igual en tots els
2: però
3: casos.
2: Però és un tio alemany, és un tio que ho té... I el tio va a rendiment, selecció natural...
3: Ara en parlarem. Per mi, en el fons, té tot el dret, perquè ningú té més informació que Flick, i ell sabrà amb quines peces vol jugar. Ara, en Ferran no li he vist... quan li han preguntat el mateix tacte que amb Casado o amb Valde, per exemple.
1: Ja. En Ferran Torres.
3: Sí, que va ser molt curós en el tema del Mundial, i era un jugador també que... hòstia, estava en una situació que també hagués pogut... no ho sé. No sé si hagués fet unes declaracions com les de Valde sobre un altre jugador amb més pes.
1: No.
3: A mi el tracte amb Casado...
4: Jo crec general... que Casado ha rendit sempre al seu màxim nivell. Quan ha jugat, i ha jugat bé, però no té un marge de creixement molt més gran. I aleshores... potser per darrere ve Xavi Espart, potser per darrere ve Jordi Basqué, o venen altres jugadors, o Bernal mateix, que el seu marge de creixement sí que és molt gran, no? I aleshores Casado és que jugava al primer equip, com recordo l'any anterior, jugava al Barça B, no? I és un nivell alt, però potser Flick ha dit, ostres, tinc altres jugadors que assumiran un nivell més alt que el que arriba Casado del futbol base, i n'hi ha altres de fora que també, o sigui, Casado mai ha excedit tampoc ni de 6 ni de 8. Jo crec que sempre hi ha hagut dubtes de la seva posició. De fet, jo crec que la millor temporada és en el Barça B l'any anterior, que juga a lateral dret o a vegades de... i aquell lateral dret defensa i en atac juga d'interior. Aleshores, és un bon jugador. L'altre dia parlàvem de Xavi Espart com a gran jugador de futbol, però crec que té un marge i té un tacte i té unes passades en profunditat i unes conduccions... que Casado...
2: Per exemple, Fermín. És a dir, Fermín, quan arriba al primer equip, potser li veies un nivell estil Casado.
1: Ens ha sorprès a tots.
2: Té coset... Però, clar, el creixement de Fermín, el rendiment de Fermín, l'actitud de Fermín...
1: Inesperat per mi.
2: Brutal, s'ha guanyat la confiança de Flick.
3: Dit això, també tinc la sensació que el Barça havia de fer caixa d'alguna manera, també. I que potser s'havia de sacrificar alguna peça i ha hagut de triar Flick...
1: Però l'any passat ja va quedar clar que no tenia minuts, no? I que passaven per davant molts jugadors.
3: I l'any passat ja es va parlar de si sortia o no. És a dir, que crec que el Barça ha d'ingressar unes quantitats en vendes i també ha dit, noi, tria tu. I segurament, pels motius que esteu exposant, doncs potser tria ell. Si pogués tenir-lo perquè el Barça no tingués cap mena d'urgència, potser Flick és un jugador que diria, escolta, si vols ser el cinquè o sisè migcampista, a mi tampoc em fas nosa, si és la teva elecció.
2: Sí, però perquè és un bon suplent,
3: diguem-ne. Però crec que també s'uneixen la part econòmica una mica de que el Barça hagi d'ingressar alguna quantitat i ell, doncs, precisament perquè hi ha altres jugadors que potser tenen més creixement, hagi estat el sacrificat.
1: Llavors, Casado marxarà, que tingui sort allà on vagi, ho sabrem aviat. I l'altre cas pendent és el de Valde. Què podem explicar avui, després que quedés fora de la convocatòria del partit contra l'Elx?
3: Sí, i que Flick fos contundent, en les seves declaracions, deixant clar que no el veia centrat i que li donava un dia per aclarir les seves idees i tenir clar què és el que vol fer amb el seu futur. Segons explicava avui també ESPN sobre un dels clubs que s'ha interessat per Valde, el United estaria interessat en una sessió amb opció de compra, veurem si és un dels possibles destins. Més enllà d'això, poques novetats avui, més enllà del que ja va explicar la Marta, que Hansi Flick veu que Valde no porta bé el fet de no ser intocable al lateral esquerre, creu que això li ha fet replantejar-se el seu futur i ell vol tothom convençut al 100% de ser aquí i lluitant per un lloc, per això el va deixar fora del partit d'ahir i per això li va dir també que en tornarien a parlar. Flick creu que cal gent totalment compromesa per guanyar la Champions i d'aquí la seva actitud amb Alejandro Valde. Recordem el que ja hem explicat a RAC1, que Flick no prioritza el fitxatge d'un central, però que si surt Valde podria arribar un jove, un defensa amb projecció, no necessàriament un central, podria ser també un lateral, tot i que també està pendent el club de la decisió sobre Álvaro Cortés, un altre dels centrals que ha tingut protagonisme en aquesta pretemporada.
1: Què us semblaria, com veus el cas aquest de Valde? L'entens, Marc?
4: L'entenc creient-me el que diu l'entrenador, no? Clar, són coses que nosaltres no podem palpar, nosaltres només veiem com juguen. Sí que és cert que veus que doncs, Valde ha anat baixant el seu rendiment i l'any passat quan arriba Cancelo i es posa a jugar, doncs tampoc no veus que Valde acabi de reaccionar. El tema de si ell accepta o més o menys això de no ser intocable i de la competència, clar, ens hem de creure a l'entrenador, i en aquest sentit jo fins ara doncs me'l crec, i Flick no m'ha donat raons per no creure-me'l. Preocupa, si realment és això, preocupa. És cert, i ho comentàvem ahir, que és un cas molt atípic, jo no en recordo cap altre, que pugis a un equipàs com el Barça i que no tinguis competència durant un parell de temporades. O sigui, que clar, Valde va arribar i va ser titular i no tenia ningú al costat que li fes ombra.
1: Una mica Alba, no? Que li van fitxar Dinyes, Junior, Firpo, però ja veies que no tenien nivell,
4: sí,
1: no?
4: Sí, però que això normalment no passa, no? I que s'ha acostumat a una cosa que escolta'm, que en Barça no passa mai. Vull dir, sempre te'n van posant un al costat, que si no funciona, doncs te'l fitxen l'any següent, aviam si et toca una mica els nassos, no?
2: Fixa't que Valde, en plena ascensió del seu rendiment, quan arriba el primer equip, va al Mundial de Qatar. Fa 4 anys. En canvi, ara, Grimaldo i Cucurella l'han passat per l'esquerra, mai millor dit, i no ha estat, ara que no ha estat capaç de capgirar la curva del seu rendiment, que, com deia el Marc, és evident, vull dir, no cal ser Flick. Ho hem vist, és un jugador que ha anat cap avall.
3: Ara que parlàvem de Casado, quan l'arribada de Flick, el rendiment de tots dos a l'inici de temporada és molt bo, tant de Flick com de Valde. Jo recordo la victòria del Bernabéu.
1: De Casado com de Valde, no?
3: Sí, Casado fa una assistència fins i tot
1: a Lewandowski.
3: Sí, sí. Valde,
4: hòstia, quan apareix... Apareix aquella,
1: no, com una moto.
4: Aquella conducció, sí, sí, sí. Home, dius, aquí tenim un lateral esquerre, però...
2: Jo crec que és un jugador amb un potencial encara per explotar i amagat, i potser és una qüestió de voler o de que algú
1: la mentalitat, sí, no, potser
2: l'apreti bé, no sé.
4: És la sensació que el que està fent Flick, no? Ara,
1: sí, que l'està picant,
4: l'està picant.
2: Sí.
4: I
2: tant de bo sigui això, perquè a mi m'agradaria.
4: No, que allò de punxar, sí, i què? Sí. Surt, sí,
1: aquesta,
4: no surt.
1: Aquesta és la pregunta, llavors. Si
2: l'any
1: acaba...
2: passat, recordem, perdona, Flick, a principi de temporada, va dir...
3: Fermín.
1: Amb algú, el Pica,
2: no,
1: sí.
2: I un missatge general, no?
3: Dels egos. Sí, després de Mallorca.
1: No, empat a Vallecas.
2: Els primers
1: empat
2: partits.
1: Sí, després de l'empat a Vallecas.
2: Va ser. Que és un tio, ja té el cul pelat, fico. O sigui, té més de 60 anys. Quan vas complint anys, ja veus que la gent domina i el tio sap el que fa. I si ha dit això, serà per alguna cosa, no?
1: A Mallorca és la primera jornada, que també fot una tarrascada de la segona part, que el Barça juga contra 9. Perquè el Mallorca ha expulsat, sí, dos tios a la primera part i la segona part el Barça
3: va
1: altre entrant, sí, i fot ja una estarracada el primer dia. I a Vallecas diu els egos maten l'èxit.
2: A mi el que em fascina del cas Valde és el joc de Mendes. És a dir, Valde ara té competència amb João Cancelo. O sigui, Valde el representa Jorge Mendes. Sí. Té competència amb un jugador que li ha portat Jorge Mendes, que és João Cancelo. I un dels que sona com a possible substitut de Valde, o per reforçar la defensa del Barça, és aquest jugador del Racing de Santander que Salinas. Es diu Salinas, que aquí el representa
1: Jorge Mendes.
2: És a dir, Jorge Mendes et crea el problema, et busca la solució i després...
3: I a Marc Casado el porta...
1: Jorge Mendes. Sí, sí.
3: Perquè encara que no tingui res a veure, és igual.
1: Sí, sí, sí. No, la pregunta és si es debilita el Barça.
2: Que Valde,
1: sí,
2: potser podria també estudiar canviar de representant, perquè el problema li ha semblat, sí, sí, sí, el Mendes.
1: Però el món del futbol ja és així, perquè ara porten unes carteres amb tants jugadors. No, que la sensació és, es debilitaria el Barça? Perquè al nivell de Valde, encara que no sigui el millor, ser suplent de Cancelo doncs et pot salvar en alguns moments. En canvi, si marxa Valde i obres el meló de portar un jove que sigui central o que sigui lateral, no sé si debilitaria la defensa o no.
4: És que amb això la sensació que també tens és que quan ha aparegut Cancelo i s'ha confirmat el seu fitxatge, és quan també Flick ha actuat una mica.
1: Ha obert la porta.
4: No? Ha obert la porta. Vull dir que en aquest sentit també Flick potser ho estava esperant, o també Flick potser sap que en el moment en què Valde té algú i que no se sent indiscutible, que com deia el Marc, que ho ha sigut anteriorment, i ha de lluitar, no té aquest esperit. I aleshores és aquí on l'està punxant, de dir, ara Cancelo serà el titular, tu estàs preparat per tenir aquest esperit de lluitar, perquè si no, jo entenc que no es debilita el Barça, perquè Flick diu, si tu no estàs preparat per lluitar, ve un altre i lluitarà per aquesta posició de ser titular. Abans parlàvem de Casado també, de que no ha crescut, i jo crec que Valde ha anat a menys. O sigui, no és que no hagi crescut, és que ha anat a menys, Valde. O sigui, no és el jugador amb confiança que tenia abans, fins i tot els retorns. Jo si hagués sigut Flick, el dia del partit de Basilea, el gol que rep el Barça, o sigui, Valde baixa trotant. O sigui, jo a la carretera de les Aigües trotant vaig més ràpid d'aquest replegament d'Alejandro Valde. I acabava d'entrar, feia 10 minuts. Vull dir que no sé si és que havien fet una sessió d'entrenament duríssima aquell matí i anava vulgarment i amb el català correcte mig tieso, o és que no va voler baixar, o sabia que arribava Cancelo, perquè crec que just Cancelo acaba d'arribar i estava mig emprenyat. Però jo crec que tot això... Flick ho deu tenir en compte.
3: I amb una diferència per mi, que és que Casado desapareix perquè torna d'alguna manera Frenkie de Jong a l'11 i acaba apostant per ell, però tampoc hi ha un motiu de rendiment en aquell moment perquè ell desaparegui. I en canvi, Valde, com deia el Marc, també ha tingut més temps per tenir aquesta posició i anar creixent. Segurament després ja Casado ha hagut d'anar apareixent en comptagotes, llavors encara és més difícil el fet de tenir protagonisme. I per tancar el tema Casado, a mi, és que a vegades... Hòstia, el punt de sentiment que li posa també per mi compensa a vegades a la mancança futbolística que pugui tenir aquell jugador. El punt d'esperit...
6: Tu ets un romàntic.
3: Sí.
6: Ets un romàntic.
3: Sí, sí, sí.
1: No, la imatge de
3: crec que no pots tenir una plantilla, però crec que a vegades tenir aquest perfil de futbolista que hi posa el cor d'aquesta manera pot arribar a suplir un punt de talent que no pugui tenir aquell futbolista. Ja està. Queda dit.
1: Bé, creus que has d'habilitar el Barça o no si marxes Valde?
6: Home, depèn de qui vingui. Jo la veritat és que ara mateix, futbolísticament, per tot el que s'ha explicat, ara ho explicava mateix el Marc, doncs home, la seva rendiment ha anat a menys. Jo no, ara actualment, o el Valde que vaig veure la temporada passada, no crec que el Barça el trobi molt a faltar. Ara sí que és veritat que és un jugador de la casa, és un jugador que té molt potencial, que té molta cama, i que dius, home, és un jugador que jo hi seguiria apostant, no que, vaja, intentaria exprimir, em sembla molt bé que el piquis, que el punxis, però que crec que és un jugador que val la pena donar-li oportunitats, perquè t'ha donat molt bons partits, saps que té potencial, i que crec que valdria la pena seguir insistint una mica. Ara, si ell realment té aquests temes d'actitud i no té aquest esperit competitiu, escolta'm, això és el Barça, i com Casado ha de marxar, per molt culer que sigui, doncs si tu no estàs al 100%, doncs en vindrà un altre. Si trobes un bon substitut, tampoc no tens per què debilitar-te tant, però sí, seria una pena. I aquests jugadors de la casa sempre vulguis que no tenen un plus. No?
4: I amb això, Marc, jo... O sigui, a mi, Valde, hi ha dos aspectes, et diria, tàctics o tècnics, que hauria de fer un salt endavant per ser a l'alçada de Cancelo. Un és, quan l'extrem és Gordon, aquest any que ve serà de Yemi, aprendre a jugar una mica per dins. O sigui, moltes vegades Cancelo el veiem jugar més per dins, no enganxat a la banda, poder-se associar amb els interiors, poder donar passades directament al nou, o sigui... Tenir una mica de peu per dins, que això Xavi Espara ahir ho va fer...
1: De meravella, sí. De fet, fa, no, roba una pilota i fa una assistència.
4: Va donar el pas a Fermín, sí, no, sí, per exemple.
1: Exacte. Exacte. El primer gol roba ell i després s'activa ja la resta.
4: I després l'altre, en la seva gran virtut, que és córrer i arribar a línia de fons, un cop arribis a línia de fons, tenir una bona capacitat de decisió. Aquests dos aspectes, jo crec que Valde ha tingut 4 anys des del 2022, com deia el Raül, per poder-los polir i en aquest sentit per mi no ho ha fet.
1: 4 minuts i la mitjanit. Hem de fer una última pausa i ara de seguida rematarem aquesta primera tertúlia i després vindran els 4 mites del Palau Blaugrana per celebrar i commemorar els 100 anys de la secció. Saperes, gràcies,
3: Que vagi bé, bona nit.
1: Demà més.
3: I millor.
1: I millor, esperem. Sempre. Sí, sí, sí. Teniu ganes de veure Rodri dijous?
2: Sí.
1: A veure si entra a la llista, no?
2: I tant.
1: Passa que bé, això és piano-piano...
4: Jo veig uns vídeos a Instagram, ell entrenant, i ja em motivo sol.
1: Ja està.
4: Sí, imagina't.
1: Molt bé. Ara tornem.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Recte final d'aquesta primera tertúlia. Abans, ho recordo que si aquest estiu busques un sub que ho tingui tot, apunta't aquest nom. Omoda 5 SHS. N'he vist molts aquest estiu per la carretera d'Omoda 5.
4: Sí, ara que
1: sí. Dius. Sí, sí, sí, sense voler. Escolta, això va funcionant, eh? Un superhíbrid que combina eficiència i potència i que té etiqueta Eco. 7 anys de garantia, sí, sí, 7 anys de garantia amb l'Omoda 5 SHS des de 22.390 euros. El millor dels dos mons. Vine a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Digue, Raül.
2: Oh, que està molt d'Omoda, no?
6: Ei.
2: Bé, pensava que el faries tu.
1: No, tinc aquest nivell. Era molt bo aquest. Era molt bo aquest. Dijous ja sorteig a la Champions.
2: Sí.
1: Dijous ja sorteig a la Champions. Ara m'ho estava mirant per sobre. Clar, que el Barça, el Bombo 1, li poden tocar... A veure si ho veig per aquí.
2: Aquest sorteig, però, ha perdut una miqueta la...
1: Per què?
2: És tot ara informàtic, la... sí. És molt difícil saber...
4: Ja no hi ha boles.
2: No són tres rivals, són set...
1: No ens agrada res, eh? Abans tampoc agradava.
2: Sí, el que no m'agrada és... Vull dir que crec que dona menys joc per la prèvia.
1: Sí?
2: Jo crec que sí.
1: Bueno, però mira,
6: ens agrada la competició.
2: A mi m'agrada saber contra qui jugaré el dijous, però tota la prèvia... Qui vols, qui no vols... ho dificulta una mica, el nou sistema.
6: És difícil.
1: A veure, un moment. No és difícil. Del Bombo 1 hi ha 6 equips, te'n toquen 2. Una a casa i una a fora.
2: Vale,
1: però clar, mira, et pot tocar el Bayern de Múnich, el PSG... Sí,
2: és de l'any passat.
1: El Liverpool.
2: No té...
1: L'Inter de Milà, el City o l'Arsenal.
2: Ok.
1: Sí, perquè aquests són divertits.
6: És difícil de saber el que t'ha tocat a tu, el que li ha tocat al rival.
1: Això sí, clar, ho has de mirar a la pàgina web.
6: Volia que hagués quedat un calendari diferent.
2: Sí, ens tocaran dos d'aquests, una fora i una a casa.
1: Sí, sí.
4: El PSG a casa per rebre Ferran Torres.
1: Molta mandra un altre cop al PSG, no? Ja ha tocat uns quants anys, no?
2: Ah, està bé.
1: No, però, hòstia, amb Liverpool, amb Araujo, l'Inter de Milà, el City, l'Arsenal, el Bayern...
6: Sí, vas entenent que... pots punxar dos partits, no? Per estar entre els 8 primers.
1: Sí.
6: Ara que punxes el tercer...
2: Sí, tampoc li donis tanta importància entre els 8 primers.
1: Hem d'anar fora aquest any.
2: PSG, 15 i 11.
1: Hem d'anar al play-off aquest any, del mes de febrer. Mira, el Bombo 2 hi ha el Dortmund, la Roma, l'Aston Villa, el Manchester United... Hòstia, déu-n'hi-do el Bombo 2, eh? L'Sporting de Lisboa, el Porto, i llavors hi ha aquí les dues Maries, que són el Bruges i el PSV Eindhoven.
2: I aquí igual, eh? Dos rivals...
1: Una casa i una fora.
2: Una casa i una fora.
1: Sí. Clar, és que canvia molt el sorteig. Si et toca del Bombo Bayern-Liverpool i del Bombo 2, Roma-Aston Villa, saps? Canvia molt la història.
6: I els sustos, que són els que ven el Bombo 3 o Bombo 4? No, n'hi ha algun o no?
1: El Bombo 3 i el Nàpols.
6: Veus?
1: Hi ha el Lilla... hi ha el Feyenoord, hi ha el Shakhtar Donetsk, el Galatasaray i el Leipzig. No, aquests són els bons. I el Bombo 4 hi ha el Como.
6: Epa!
1: De Cesc Fàbregas.
4: Aquest em faria il·lusió, veus? Exemple,
1: sí. I s'han d'acabar de definir entre dimarts i dimecres...
2: Aquest jo crec que el Pou el vol, perquè el Pou sempre porta tants anys fent el futbol...
1: Clar.
2: Que sempre diu que li agradaria anar a camps o jugar contra rivals amb els que encara no...
4: El camp del Como no és espectacular.
1: Sí, està al costat del llac, no?
4: Ha estat del llac.
6: I la Gode Capó està perfecta.
2: Exacte, el Como és perfecte.
6: És perfecte.
1: Sí. Entre dimarts i dimecres es resolen la resta d'eliminatòries prèvies i llavors s'han d'acabar de configurar els dos equips del Bombo 3 i els últims del Bombo 4. Compta amb Torella ja, entrenador de l'Slovan de Bratislava, sí. Que va empatar un amb el... Ja t'ho diré. Va empatar un a l'anada amb el Celje, d'Eslovènia. I ara juguen la tornada a Eslovènia. Estarem pendents. A mi m'agradaria molt que si Slovan de Bratislava passés, pogués venir al Camp Nou Torella ja, no?, com a entrenador. Li féssim un bon homenatge a la iaia. Bé. Dijous, el fem en directe amb el Molló. 6 de la tarda, de fet, dijous és un super dijous. De 6 a 8 fem el sorteig de la Champions amb el Molló i a les 8 ja entra el Pou des del Camp Nou. I a les 9 al Barça Atlètic de Bilbao, i quan acabi el partit aquí estarem els del Tu Diràs. I per tancar tertúlia, un parell de coses molt ràpides de la resta de l'actualitat. N'hem parlat a l'inici, eh? L'Espanyol continua treballant per reforçar la plantilla i té encarrilat, com dèiem, el fitxatge de Brian Zaragoza, eh, Pau?
8: Sí, el club blanquiblau que espera tancar la incorporació ben aviat, però encara falten alguns serrells per resoldre. De fet, el mateix club assegura que l'operació encara no està tancada. De moment continua sent jugador de propietat del Bayern de Múnich. La fórmula perquè aterri a Cornellà seria una cessió amb obligació de compra al final de temporada per valor valor d'uns 8 milions d'euros. Brian Zaragoza és extrem, una posició que l'Espanyol pretén reforçar sí o sí, té 24 anys, en farà 25 d'aquí a 3 setmanes, i ha vestit 3 samarretes diferents en les últimes dues temporades, sempre com ha cedit pel Bayern. Recordem que ell va aterrar a Munic l'hivern del 24, després de destacar el Granada, i amb el Bayern només va jugar 7 partits. Des de llavors, una sessió a la Sassuna, més fructífera, i després la temporada passada, primer al Celta, la primera meitat, i la Roma, la segona meitat, on va jugar ben poc.
1: A veure si demà s'acaba de confirmar aquest fitxatge que s'havia sonat, no?, pel nom i per l'explosió que va tenir del nano, abans en parlàvem. I l'última, a Girona. S'ha apagat una mica el foc de Zigankov. Avui estàvem pendents d'una roda de premsa del futbolista o del seu agent, havia de parlar, no?, de l'entorn del jugador, que no s'ha fet ni es farà perquè Zigankov està molt a prop de marxar a l'Ajax de Mitchell. Que s'ho estan portant tot, l'Ajax de Mitchell. Roger, explica'ns.
9: Sí, correcte. Recordem que el jugador està expedientat pel club per negar-se a jugar en les dues primeres jornades de Lliga perquè volia sortir a cos zero i el club s'hi negava. Davant aquesta situació, el representant de Zigankov va convocar una roda de premsa per avui per aclarir la situació, que segons ell era diferent de la versió que havia donat el club. Doncs bé, aquesta compareixença ha quedat anul·lada coincidint amb una oferta de l'Ajax pel jugador d'uns 5 milions d'euros que el Girona veu amb bons ulls i que es podria fer oficial en les pròximes hores. I més enllà de Zigankov, un altre futbolista que farà aviat les maletes és Minsu, que estava cridat a ser una peça important aquesta temporada i que marxarà al Rangers escocès a canvi de 10 milions d'euros. Tot plegat el dia que el club ha presentat a Mumin i a Mauro Furtado, dos fitxatges que reforcen la defensa i que, segons han dit, tenen com a objectiu principal tornar l'equip a primera divisió. Mumin arriba a Girona lliure després d'haver estat diverses temporades al Rayo, mentre que Furtado és un jove central portuguès que arriba procedent del Benfica. Amb aquests ja són 6 les arribades al Girona en aquest mercat i només dues, Morante i Izan, han arribat a disputar minuts amb l'equip a la Lliga.
1: Que no ha començat massa bé. Un punt de 6 al Girona i juga aquest cap de setmana contra les Palmes a Montilivi. A veure si aconsegueix la primera victòria de la temporada. Molt bé, ho deixarem aquí. I ara tot seguit d'uns mites a uns altres. Del mite Llimós, del mite Marvall, del mite Guillén, als del bàsquet. No us ho perdeu, de veritat, que ens ho hem passat molt bé.
6: Els mites arriben ara.
1: Sí,
6: i tant.
1: Bons records, home. Solozábal, l'heu vist, el recordeu? Sí,
2: home, i tant, i tant.
1: Però tu ets més d'aquesta època Solozábal Gimmicks o ets més de l'actual?
2: No, jo diguem-ne que vaig començar a veure bàsquet amb Solozábal Gimmicks. Recordo aquell triple de Solozábal, diria que en una final de la Copa del Rei, en l'últim segon, un buzzer beater contra el Madrid des d'una cantonada, recordeu?
1: Sí.
2: I aquella imatge... La creu de Solozábal i de Gimmicks i d'aquesta generació és que no van ser capaços de guanyar una Copa d'Europa, una Eurolliga, per culpa de...
1: De Brankovic.
2: I de Kukoc.
1: Petrovic.
2: No, abans.
1: Ah.
2: No, sobretot Kukoc, la jugoplàstica.
1: Ah, de la jugoplàstica, sí. En parlem. I ha fet una reflexió molt interessant Andrés Giménez sobre això, sobre el fet que no van guanyar aquesta generació tan important, no?, a la secció, cap...
2: Tres finals es va guanyar la jugoplàstica.
1: Sí.
6: Però ara canviant de nom, eh? Anant canviant de nom, però...
2: Sí, Pop 84. Sí, però sempre anant de groc, allà, Kukoc, Ratja, Perasovic...
1: M'ha sorprès molt Roger Staller, gran personatge, per fitxar-lo,
2: El Tigre de Sants.
1: Per fitxar el Tigre de Sants en alguna tertúlia o com a comentarista, molt bo. I Víctor Sada, quina passada, ja el coneixem, una meravella de noi. Ens ho passarem molt bé ara escoltant aquesta conversa. Gràcies, Marvà, Guillén, Llimós, anem parlant, ens veiem aviat.
6: Vinga
1: adéu-siau. Res, 30 segons i celebrem i commemorem aquests 100 anys que s'han complert aquest dilluns 24 d'agost de la secció del Barça de bàsquet.
10: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 12 i 7 minuts de la nit, això és el Tu diràs a RAC1. Avui el club ha fet la presentació dels actes d'aquest centenari de la secció del Barça de bàsquet i, entre altres qüestions, per exemple, ha penjat aquest vídeo meravellós a les xarxes.
1: Què som? Som una pilota al vent. Som la suor de la pista. Som el que aplaudim, el que hem celebrat. Som el 2-2 i el 134-124. Som el que hem superat, l'alè contingut, el nervi de la grada. Som de 3, de 2, de tir lliure. Som els rebots que s'escapen i els que agafem.
0: La veritat és que està molt ben fet, amb imatges històriques de la secció del Barça de bàsquet i més actuals, i amb aquesta veu que va relatant una mica tot el que passa al Palau, la màgia del Palau. El Tu diràs, com us hem dit, volem dedicar aquesta última hora del programa a repassar aquesta ja centenària història del bàsquet blaugrana. I per començar, ho farem escoltant un reportatge que repassa els orígens, la primera part d'aquesta història centenària, la primera meitat del segle de la secció que arrenca tal dia com avui, 24 d'agost de 1926.
2: Barcelona. El cel està tapat i hi ha una temperatura agradable, amb un vent lleuger que bufa a la cèntrica plaça del teatre. Allà, a tocar de les Rambles, un grup de persones es reuneixen en un despatx. És la seu social del Futbol Club Barcelona. La junta directiva del club acaba de prendre una decisió de pes. Així s'explica l'acte.
3: Se aprueba la proposición del señor Cusell creando la sección de básquetbol del Futbol Club Barcelona.
2: Pere Cusell és el vicepresident segon i secretari d'una junta presidida per Arcadi Balaguer. S'acabava de fundar la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona i ho feia en un context de consolidació i creixement del bàsquet a Catalunya, amb un detall important.
4: El primer campionat de Catalunya s'havia jugat el 1923.
5: Francesc Fernández, historiador especialitzat en el bàsquet blaugrana.
4: I el pare Eusebio Millán, un dels impulsors del bàsquet a casa nostra. Tot i que no va ser el primer ni l'únic, com històricament s'ha venut, tenia una cosa molt clara. Per tal que el bàsquet arrelés i no fos flor d'un dia, necessitava implicar els equips de futbol. Pensem que avui en dia el bàsquet és el segon esport a Catalunya, però 100 anys enrere socialment el bàsquet no és res. És en tot cas un esport extravagant que practiquen quatre frics i que té un ressò molt, però molt petit, molt mínim. Però mica en mica, Eusebio Millán aconsegueix el seu objectiu i els grans clubs de futbol catalans aniran creant les seves seccions de bàsquet. L'Europa, com dèiem, és el primer i després aniran entrant el Sants, el Martinenc, el Barça el 1926, ara celebra el centenari, i l'Espanyol el 27.
2: El bàsquet era un esport amateur, de manera que la contrapartida per jugar al Barça era, per exemple, entrar de forma gratuïta al camp de les Corts a veure l'equip de futbol. El primer partit registrat és el 19 de desembre d'aquell mateix 1926. Aquests primers enfrontaments, aquest bàsquet primerenc, són molt diferents al que veiem a dia d'avui. Es juguen amb 7 jugadors, en camps de futbol, fins i tot 11 contra 11, i malgrat que la federació escurça després la pista, segueix sent 3 vegades més llarga de l'actual. El Barça juga els partits al complex esportiu del Sol de Baix, a l'espai que situem ara mateix entre l'Avinguda Madrid i la Travessera de les Corts. Als primers anys, però, l'equip encara és molt lluny dels conjunts amb més potencial i els primers títols no arriben fins temps després.
4: Tothom es pensava que el Barça entraria al bàsquet, fitxaria el bo i millor i que en poc temps seria el dominador absolut, tan absolut del bàsquet català, que trauria la motivació a la resta d'equips i els jugadors anirien plegant i l'afició també els donaria l'esquena. Aquesta por, de tota manera, va ser del tot infundada. El Barça no guanya el campionat de Catalunya fins 1942 i en els primers anys veu com l'Europa, el Martinenc i el mateix Espanyol, tots ells aniran sent campions, tots menys el Barça.
2: Una època inicial que precedeix la primera gran dècada de la història del bàsquet blaugrana. Als anys 40, i liderat per Joan Met Ferrando, el Barça aixeca 6 copes, llavors del Generalismo, i 7 campionats de Catalunya. Amb l'equip blaugrana per sobre de tots, els catalans manaven en l'àmbit estatal. Així es llegia l'edició de Mundo Deportivo del 14 de juliol del 1950, després de la 6ª copa.
6: La clasificación definitiva de la copa nos parece de una lógica absoluta. Primero Barcelona, segundo Juventud, tercero Real Madrid, cuarto Liceo Francés. La hegemonía nacional sigue siendo, pues, perteneciendo a Cataluña. Las distancias siguen prevaleciendo. Hagamos por hoy punto final, no sin antes expresar al nuevo campeón, que no es tan bueno como todo eso, nuestra más efusiva y sincera felicitación.
2: Això sí, aquesta també és la dècada d'una lliga que mai ha estat reconeguda, obrint un greuge històric que encara no ha estat saldat.
4: La primera lliga espanyola juga la temporada 46-47 i prenen part 8 equips, 4 catalans i 4 de Madrid. El Barça guanya la Lliga Invicta i rep la Copa de Campió, com a tal. El fet, però, també és que en aquella Espanya autàrquica la cosa encara no està prou madura per tenir una lliga estatal estable. I la Federació Espanyola de Baloncesto decideix congelar el torneig. Un torneig, però, que ningú no posa en dubte en aquell moment. Ara bé, a partir d'aquí entrem en un forat negre. Alguna cosa passa que quan l'any 57 es torna a organitzar la Lliga Estatal, hi ha una amnèsia col·lectiva i no se sap com a Madrid la Lliga del 47 ha desaparegut. Ja no existeix. La Federació Espanyola diu que no tenen les dates, les actes d'aquella època, ningú no nega que jugués la competició. Però de cop i volta, a Madrid, aquella competició, aquella lliga passa a ser un torneig de prova, una competició experimental, i ja no és oficial.
2: La federació de moment no ha atès les reclamacions del club perquè es restableixi l'oficialitat del títol, en una lluita per al record que de moment no s'ha resolt. I buscant-la l'explicació...
4: Per mi el gran sospitós, entre cometes, és Raimundo Saporta, factòtum del Real Madrid que mitjans dels 50 ja dominava la Federació Espanyola. I el Barça en aquella època calla i abaixa el cap, ja que poc abans s'havia produït el cas Di Stéfano i havia hagut amenaces als directius culers des de Madrid, des del règim. Així que ningú no gosa alçar la veu i protestar per aquest fet de la Lliga de bàsquet.
2: En qualsevol cas, en aquell equip que jugava ja una pista descoberta annex al camp de les Corts, sota les ordres del lideratge de l'entrenador Fernando Font, apareix la que podem considerar la gran primera estrella del Barça, Eduard Kucharski.
7: Era una estrella a Espanya i a l'estranger.
8: Jordi Penas, jugador del Barça a la temporada 53-54.
7: Era molt bo, era fàcil jugar amb ell, perquè feia coses que deies, mare, com ha arribat aquesta pilota aquí, però sí, que potser te l'ha passat només tocant-la una mica. Sí, un tio molt bo.
2: Jordi Penas és el jugador viu que fa més temps que va jugar amb el Barça. Va debutar la temporada 1953-54 en un moment en què l'equip blaugrana gaudia de molta popularitat.
7: Millor i amb més nom que nosaltres, que el Barça no. Quan el Barça anava per allà a jugar, doncs el camp es notava, i el públic, i tot plegat.
2: Ara bé, el domini del Barça, a partir de llavors, decau.
7: La penya mateix, que el joventut, doncs també jugaven molt a bàsquet, i tenia molta gent que corria i jugava, i també tenia un equip molt maco, el joventut de Badalona. Però a part del joventut, pues, dos o tres equips més a Catalunya ja feien el que tenien que fer.
2: A l'inici de la dècada dels 50, el Barça guanya només dos títols del Campionat de Catalunya, que s'extingiria el 1957, quan arrencava de manera oficial la Lliga. Això sí, el Barça comptaria amb el seu primer jugador nord-americà, Duane Belmore, que era el sostre de la Lliga amb 1,95 metres. Un any després s'intuïa una possible recuperació. Arribaria el segon doblet de la història del club. Però a partir d'aquí... arriba l'època més fosca de la història del club i un nom que en queda per sempre lligat de manera malaurada. Enric Llaudet, en un canvi de direccions oposades i malgrat que arrenca potenciant les seccions, des del seu càrrec de directiu en cap s'enclau en el doblet del bàsquet del 1959. Però llavors tot gira com un mitjó.
4: Dos anys més tard, en Llaudet ja opta la presidència del Futbol Club Barcelona. I de cop i volta, el seu eslògan com a candidat, o un dels seus eslògans, és que les seccions no han de competir. Les seccions han de ser, segons ell, perquè hi juguin els fills dels socis. Per una banda, és el contrari del que havia fet quan ell governava el bàsquet. Però de l'altra, se li ha de respectar que ell, si és president, vol fer això. No es pot dir que enganyés a ningú. I quan arriba a la presidència és conseqüent amb aquesta promesa.
2: I tot plegat, entre d'altres, per un motiu que pot ressonar de manera potent i present.
4: Què passa? Que es troba amb el gran sarau del Camp Nou. El Camp Nou s'ha inaugurat l'any 57, s'ha de pagar, les xifres, el preu s'ha disparat i el club encara no pot vendre els terrenys on hi havia el Camp de les Corts. Però què fa? Perdona, indulta totes les seccions tret del bàsquet, ja que diu que els jugadors volen cobrar massa, que són uns egoistes i que el bàsquet no es pot mantenir.
2: Durant la temporada següent, la 61-62, el Barça surt a competir a la categoria catalana, deixant el bàsquet professional. Ara bé, Llaudet, empès per la pressió social, rectifica, però el preu és ja molt alt. El Barça estarà 19 anys sense guanyar. De fet, evita als despatxos algun descens i, finalment, el curs 64-65 el juga a la segona divisió.
4: I això deixa el Joventut de Badalona com l'únic rival del Real Madrid. I pel Barça, concretament, significarà gairebé 20 anys de patiment, d'humiliacions, d'ostracisme, de baixar segona, això a banda de regalar-li l'hegemonia del bàsquet estatal al Real Madrid.
2: És l'època daurada de Raimundo Saporta i sota l'ombra de l'hegemonia blanca arrenca una lenta recuperació. Amb Eduard Portela des dels despatxos i amb entre d'altres, un jove de 22 anys que arriba de l'Estudiantes, Alejandro García Reneses. I d'allà terrem ja als anys 70, la dècada de l'avançada a l'esclat definitiu de la secció, ja amb la inauguració d'una de les peces angulars de la història del bàsquet blaugrana. El 1971, l'equip té una nova llar, el Palau Blaugrana. I al planter comencen a despuntar noms que formaran la gran primera nòmina d'ídols de la memòria culer.
0: Doncs amb aquest reportatge que acabem d'escoltar hem repassat la primera meitat d'aquesta història centenària del Barça de bàsquet i ara el que farem és repassar els altres 50 anys, la segona meitat del centenari de la secció amb el Dani Aguilar i, Dani, en un lloc molt especial i amb grans protagonistes.
2: Sí, de fet el reportatge el tancàvem amb la inauguració de l'edifici on som ara mateix, que no és l'altre que l'edifici segurament més important de tota la història de la secció, del Palau Blaugrana, on hi som ara mateix, a la seva llotja. El Palau Blaugrana inaugurat el 1971 i que encara acull els partits del Barça. Estem pendent a l'eix de marxar al nou, això ja és segurament un altre debat perquè no sé exactament quan arribarem, però en qualsevol cas des d'aquí, des d'aquesta llotja, us volíem saludar en un dia tan especial i jo crec que és que estem immillorablement acompanyats.
0: Sí, sí, tenim un quintet de luxes per si volen sortir a la pista ara del Palau baixant de la llotja. Com a base...
2: En són quatre? Em sumes a mi també?
0: Home, clar,
2: tu, tu
0: ets el dolent de l'equip, però et sumo com a cinc.
2: Gràcies. No?
9: Llavors tu surts de la banqueta.
0: Jo no, jo sóc l'entrenador. Nacho Solozábal, què tal, Nacho?
10: Hola, què hi ha?
0: Moltes gràcies. Andrés Jiménez, què tal?
11: Molt bé, encantat aquí.
0: El Tigre de Sants, Roger Esteller.
12: Hola, què tal?
0: I Víctor Sala, quina passada, què tal, Víctor?
13: Com estem?
0: Bé. Molt bé. Què, us coneixeu, no?
12: Home, ja.
0: Heu jugat junts, de fet, no?
12: Sí, bueno, jo amb el Víctor no, amb el pare sí, però amb el fill no.
14: El Nacho, l'Andrés i jo sí,
12: sí, jugat
14: junts.
13: Bé, és aquí una època més jove.
12: Més jove, home.
0: Manteniu relació o no? O us veieu només aquí al Palau de tant en tant?
14: Sí que ens veiem al Palau, els veterans del Barça, ens veiem. Amb el Víctor me'l trobo al supermercat de Llanaca. No donem la marca, però ens trobem a Castelldefels perquè vivim al Tour de Castelldefels. Sí. I me'l trobo poques vegades, per això. Però bueno, però sí que vivim allà. I...
9: Va, si anem al mateix
0: supermercat. Micro, Roger, sí.
14: I amb el Nacho vaig jugar quan tenia jo...
9: Va ser el meu company d'habitació.
2: Com?
14: Una nit, sí, sí. Una nit.
0: Aquí ha d'haver...
14: No, mitja nit.
0: Bueno, mitja?
14: No expliqueu això.
2: Ai, que comencem
9: fora. Què vol dir? Anava a dir que quan aneu al mateix súper podríeu un dia, no sé, passar-vos la comanda i així no cal que aneu...
2: Home, ben pensat.
13: Ai, pensaves a dir lo de la pinya, saps allò...
0: No. Ara, espera, explica què està.
14: Bueno, amb el Nacho, la primera nit, les primeres nits...
9: Jo no l'explicaré, si no l'explicaré, no l'explicaré.
14: Bueno, doncs jo dormint, soc un tio complicat, també dormint, despert també, i...
2: Ningú diria.
14: El Nacho em va tocar a l'habitació de les primers viatges, no? Sí. No sé, a Sevilla, me sembla. Així.
9: No me'n recordo, jo.
14: I el tio va dir... Li va trucar al delegat, diu, em vaig a dormir amb tu. I se'm va anar a dormir. Sí, i em va deixar sol a l'habitació, no em va dir res, eh? Senzillament se'm va anar a dormir. És... Home. I diu, no em fiqueu mai més amb aquest tio.
0: Hòstia,
11: home, sí. Hem de dir una cosa, eh? A veure, si t'havia de tocar un company d'habitació, el Nacho era ideal. Perquè el Nacho es ficava al llit. No feria cap soroll. No es movien tota la nit. O sigui, era
0: ni
11: idea.
0: Roncava,
11: ni roncava, ni li molestava la llum al tio.
9: Imagina't què va passar perquè em van marxar.
14: Jo, el Víctor, no sé com dorm, però hi ha un altre aquí, que és aquest senyor d'aquí, l'Andrés, que el que feia era...
11: Sí, sí, sí.
14: Allò em feia molta por, dormir l'Andrés, perquè era antifaz.
0: Sí, sí, bueno, molta gent ho necessita per la
14: antifaz,
0: foscor.
14: Antifaz, no,
11: i
14: espera, taps. Espera. Sí, sí, antifaz, sí. I a les cortines, totes les cortines tapades, i esparadrap perquè no entrés la llum a les cantonades. Ojo,
11: La llum...
14: I aquest senyor, era un senyor, el Nacho era un senyor molt enrotllat. Ja ets un senyor. Però, que ets Xavi, quan ets Xavi ja s'acaba. Aquest senyor era un senyor que no tenia mala llet. Però l'altre tenia la mala llet.
10: Sí? Com no dormís?
14: Bueno, Andrés, tu te fuiste endulzando con los años. Però tenia
11: una... Tu deia cariño,
14: tenia una...
11: Puto junior.
14: Tenia una mala llet aquest senyor.
10: Que la teva època n'hi ha hagut, també.
11: Tenia mal dormir.
10: La teva època d'aquest estil, sí. N'hi ha algun, més Nacho, molt tranquil, acceptant-ho tot i tal, però, per exemple, el Gregor Fuchsca era complicat. El Roger Grimau, el tema de llums també...
11: És que la llum, tio.
10: La llum.
11: És que, clar, no et podies dormir. I si al dematí sortia una miqueta, ja... Bueno, és una cosa, sí, t'havies de, diguéssim, una miqueta aïllat.
2: L'Andrés tenies ascendència com per res, no? Era prou veterano com per dir, aquí se duerme como yo quiero.
11: Buah! Bueno, va arribar un moment també, que jo això l'ho vaig viure, vaig tenir la sort, que ja quan eres capitat deixaven una habitació sol.
15: Hòstia, això no m'ha passat mai.
10: Ara passa que tots els jugadors tenen habitació sols.
2: Clar,
10: això és molt pitjor per mi. S'ha perdut, perquè anar en parella feia... creava grup...
15: Sí, algun vincle, no?
10: Un vincle, jugaves alguna partida... Veníem dos més o tres i jugaves a alguna partida de pòquer, de cartes, i ara cadascú té la seva habitació, amb el seu iPad, amb les seves coses, i això... Ja. S'ha perdut. Jo, per sort, no ho vaig viure, també. O sigui, estic més amb aquesta quinta que la quinta actual.
0: M'agrada que tingueu aquesta bona relació i que expliqueu anècdotes, perquè d'això es tracta, aquesta tertúlia que hem muntat aquí a la llotja del Palau Blaugrana. Ja que estem celebrant els 100 anys de la secció, m'agradaria que expliquéssiu, no sé, el vostre millor record aquí, entenc, no? Del Palau o de quan veu jugar al Barça.
9: Home, de records en tenim i en tinc molts. Però també és una mica quan penses en records puntuals, sempre existeixen. Aquí vam jugar un cinquè partit de play-off de la Lliga contra el Madrid de Petrovic, el vam guanyar, no? Allò del triple, o sigui, tens records, però sobretot és una mica les vivències generals, la trajectòria que has tingut, no?

0: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix.
1: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson Hybrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
4: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Aquí, sí, jo crec que els que estem aquí, els quatre que estem aquí, dubto que hi hagi un partit crucial que haguem perdut el Palau.
6: No, crucial.
7: De la vostra generació, vol dir.
5: Crucial,
7: pot ser,
5: crucial, sí. No hem perdut cap.
8: Com, o sigui, com a entrenador, sí.
5: Com a entrenador, sí. Però com a jugadors?
8: Com a jugador, no.
5: Vale, no? O sigui, al final, és, aquesta és la màgia del Palau. No? Lleves aquí,
7: per aquesta jugar. Frase és mítica. O la fa servir tothom, la màgia del Palau.
5: La màgia del Palau, sí, sí. Era molt difícil. I això ja collonia els altres sí. rivals, eh?
9: I tu vas percebre des de fora.
5: No, perquè
8: van
5: jo
8: guanyar,
5: vaig sortir,
8: vam guanyar,
5: que feia un any que no perdíem, sí. que no perdíem a casa, vam guanyar, jo vaig fer, a la primera part estava fatal, em sentia una mica
9: clar.
5: agafat, i la segona part vaig jugar molt bé, vaig fotre quatre triples a la segona part, al final, els últims 5 o 6 minuts, i anàvem perdent, vam remuntar, i em van canviar quan quedaven 30 segons, i tot el Palau en peu, em va cridar el meu nom,
9: okay,
5: aplaudint i tot, i clar, jo em vaig posar la toalla al cap, vaig posar a plorar com una maladera, no? I aquest era el millor record que tinc jo del club, va ser una derrota, no? Una victòria viva, una derrota del club.
9: Perquè realment sou, jo crec que els quatre jugadors de diferents generacions, que tots quatre crec que heu connectat molt amb el Palau. I això potser és una cosa que malauradament, i després ja en parlarem, però els últims anys no sé si s'està perdent o no, però en qualsevol cas, aquesta connexió, Víctor, és com el que deien el Roger, és una cosa com molt única, no? Que segurament cada club tindrà la seva connexió, si vols, però aquest pavelló, aquestes olors, aquesta emoció, és com molt única, això.
8: Sí, perquè és el que deien els tres, no? Aquesta màgia que es transmitia, nosaltres la vivíem, la teníem dintre, clar. No? Aquesta sensació que diu l'Andrés d'entrada, al Palau, la tenim tots, i no sé si els jugadors d'ara haurien de passar molts anys perquè la visquessin també. Llavors ara costa molt que hi hagin jugadors que estiguin 4, 5, 6 anys aquí al Barça. Llavors costa de que agafin aquesta energia, no? Tot i que ràpidament el Palau el vius ràpid, és a dir, hi ha jugadors americans que venien i el primer o segon dia ja flipaven, no? Però una mica jo les vivències també una mica suma de totes, no? També jo tinc la sort de guanyar 3 lligues aquí al Palau i és algo únic, guanyar una lliga aquí, un quart partit, un cinquè partit contra el Madrid. O sigui, jo tinc una foto aquí al Palau contra un Madrid que era impossible de guanyar perquè tenia com 50 vides i vam guanyar i ja al final ja era com, oh, guanyar una lliga al Palau és algo increïble, no? I de moments així divertits també tinc la primera lliga que vam guanyar amb el Pesic i me'n recordo fent el tren així com pel terra, sí. I jo anava darrere, el Roberto Dueñas anava davant meu i anava fent el trenecito pel terra.
7: De quarta grapa s'anava?
8: Sí, el Roberto. Hòstia, llavors jo és un, Roberto... per mi jo que era un xavalet i tinc un record de guanyar la primera lliga i amb el Roberto fent el tren al terra, llavors també...
10: No, és una bona imatge aquesta.
7: Mai diries, no, que podríem arribar aquí.
5: Recordo el Roberto, el Madrid sé que...
11: Home, quan vam guanyar la lliga al Camp del Madrid.
7: Sí. Semblava tranquil·let, eh? Roberto.
11: Bueno, de fet, jo tinc també una foto amb el Roberto. O sigui, jo quan ho vaig veure em vaig pujar a dalt del Roberto. El Roberto em va agafar i, hòstia, aquella foto també, que és un tio que impressiona en tot això. I també tinc un record, no va ser aquí, va ser precisament al Camp del Madrid, que va ser una lliga mítica que el ben cascalla.
5: Sí.
11: Però tinc també aquest record amb el Roberto.
7: De vosaltres quatre, clar, hi ha dues samarretes retirades. Merescudes, no? La del Nacho i l'Andrés.
5: Sens dubte.
7: I hi ha una Eurolliga només.
8: No m'esperava això.
7: Que és la del Víctor, no? Sí. Clar, és una llàstima la vostra generació, no, Nacho?
9: Clar, i finals de les copes, els tres. Andrés. Evidentment, sí. Finals de Copa d'Europa, perdó.
5: Dues
9: finals de Copa d'Europa.
7: Us va faltar això, no?
11: Jo faig un plantejament, o sigui, jo està bé, vull dir, però... A veure, jo vaig estar 6 vegades en una Eurolliga, 4 vegades en una final, i estic supercontent. Perquè, clar, per guanyar l'has d'estar.
7: Això és el primer. Sí.
11: Aleshores, aquí, vull dir, s'ha fet també una miqueta un relat de que, a veure, el que estaven allà érem nosaltres. És cert que no vam aconseguir

0: guanyar-la, però estàvem nosaltres, no estàvem uns altres equips. Sí. Aleshores, clar, això d'alguna manera també s'ha aprofitat. La veritat és que la gent d'aquí també, doncs, sembla que fer tot aquest treball s'ha considerat durant molts anys, perquè eren considerats el número 1 a Europa. Això t'ho garanteixo. Inclús quan estava la iugoplàstica. Passa que aquells, quan arribava aquell moment, doncs estaven, doncs, una miqueta... Però vendre-la així... Ara sí, que m'hagués agradat. Jo vaig viure la de París, també amb el famoso... tap del Brankovic.
1: És que algú hauria de guanyar perquè la van robar.
2: És que aquella...
0: Una cosa complicada, afortunadament va arribar per fi el 2013 i es va guanyar, però que tot això, vull dir, al final sigui un relat trist, per mi trist no és en absolut. Que ens ha faltat, tot ho hauríem matat per guanyar això.
1: És una bona reflexió. M'agrada, és vital,
2: clar,
1: no?
2: Clar, perquè... No, aquesta és la meva, també. Eh?
0: Sí, sí.
2: No és perquè sí, perquè l'hagis perdut, home, jo, tant de bo com m'ha Víctor guanyar una Eurolliga o dues, com el Navarro, no? Però hi érem sempre.
1: I gràcies a vosaltres, sempre. Segurament, gràcies a vosaltres, i els sentiments també que tenia, perquè jo no els havia vist potser, perquè era més petit, però gràcies a tota aquesta progressió i tot aquest sentiment de ser un gran equip, però tenir aquell puntet de mala sort o de no poder guanyar, doncs jo, com a culer de tota la vida, això a mi em va donar energia el dia de París, jo del 2010, el 2003, evidentment, va ser també històric, però el 2010, guanyar a París, jo que me'n recordo quan em canvien el partit guanyat, i miro l'afició que va venir, i és un sentiment de... Ho hem aconseguit tots, no?
0: Però, jo vinc a dir, per exemple, nosaltres, jo vaig eliminar el Madrid en semifinals de lo millor quatre vegades.
2: Clar.
0: I resulta que nosaltres hem fracassat, home.
1: No, jo només dic que hagués estat la cirereta perfecta, sí,
0: amb això estem d'acord, que ens va faltar la cirereta, això estem d'acord, però quan ve un aficionat... Jo trepic.
1: Clar que sí. De la teva reflexió em lliga amb què... És que per arribar on van arribar el Víctor Sada o el Roger Esteller a la seva època, veu haver de passar una etapa fosca, no? Nacho?
3: Nacho arriba a un Barça? Que és que, clar, nosaltres ara entenem el Barça com el que és, com segurament el que ens deia el Jimmy, de... més enllà del que estigui passant ara mateix, històricament és un top 1 europeu, com a mínim els que hem nascut a la meva generació.
1: Però és que és un Barça, perdona, de bàsquet, que cada 2-3 anys et guanya una Copa o una Lliga.
0: I nosaltres a la nostra època nacional, l'equip hegemònic era nosaltres.
3: Exacte, però el Barça al qual arribes tu, Nacho, és a dir, és un Barça que estava començant amb això.
1: Quants anys feia que no guanyaven?
2: Feia anys. Jo crec que 19. És una mica el que hem dit ja abans, no? És la trajectòria. La gent de la meva generació, que ell es va incorporar una mica, però els de la Cruz, Sibilio, Pedro Ansa, Manolo Flores, del que estem realment molt contents és d'haver canviat una mica la dinàmica del bàsquet aquí. Perquè no, ho han dit allà, que el Barça havia arribat a perdre dos cops de 60 a Madrid. Jo en una hi era.
1: De 60?
2: De 60. Sí, sí.
3: I una hi era, eh?
2: Sí. I al cap de 2 anys van guanyar per primer cop la Lliga. És a dir, aquest canvi de l'hegemonia del Madrid, de manera clara, molt clara, ser capaços de guanyar, crec que va ser el 81 una Lliga i el 83 la segona, i allà hi era, i després ja va arribar també...
0: Quatre seguides.
2: És a dir, aquest canvi, per nosaltres... És una mica el resum més enllà del títol, eh? És el canvi que es va produir al bàsquet de passada. Treure-hi el Madrid la seva supremacia i tenir-la nosaltres.
1: De la teva època, Andrés, tu què és el que més recordes de quan arribes al Barça? Home, perquè més hi arribes jove, també, no?
0: Sí, jo me'n recordo... Doncs, mira, jo amb ells ja els coneixia perquè ja coincidien a la selecció. O sigui, ja teníem... Vull dir, ja ens coneixien, teníem molt bon moment. Aleshores, jo, o sigui, vaig arribar i va ser fabulós, perquè nosaltres vam encadenar... Doncs això que deia el Nacho, doncs ja ve... És que, clar, no tot ve perquè sí, o sigui, ja ve de darrere i, bueno... I en aquest moment, doncs, bueno, encadenem, doncs, 4 primeres temporades espectaculars. Ens va faltar la guinda aquesta, que si a més rematem la guinda aquesta, almenys un parell ens hagués importat. I després me'n tenia un altre moment i després, abans de retirar-me, vaig agafar 3 més. O sigui que a nivell nacional, en 12 temporades, o sigui, érem hegemònics. I, bueno, doncs això... doncs també, igual que nosaltres heredem aquesta nova, diguéssim, plantejament, ells hereden, doncs, coi, que ara el Barça...
4: Que és un equip guanyador, no? I clar, jo crec que això totalment. Genera un optimisme.
0: Una cosa que a mi m'havia agradat molt de que va dir el Xavi Pascual, l'ADN Barça, això per mi és fonamental. O sigui, s'ha d'instaurar, perquè ja es tenia, i s'ha de tornar a instaurar a l'ADN Barça.
4: D'això que dius, ara has dit Xavi Pascual. Clar, hi ha molts noms, estem amb jugadors avui. Bueno, tu has estat d'entrenador, sí, amb jugadors.
1: Vull dir que, ara, és que volies que féssim un partit, ara fa un moment ens has dit un partit.
0: Ara si tu veus, tots quatre, cadascú té les seves diferents personalitats, però tots quatre són ADN Barça. Clar, això és molt important, i és el que deia abans. Clar, integrar això costarà molt, perquè has de tenir gent, perquè malgrat que tu tinguis un tio d'un parell d'anys, sí, però arriba...
5: Andrés, perquè tu no has sigut cantera.
0: No, jo he guanyat 7 títols. No sé quan has guanyat tu de Lliga. I 18 en 12 temporades. No sé si en cantera el que has guanyat tu.
3: Clarament el júnior, m'encanta això.
4: És cert que el bàsquet actual ha canviat molt, i ja en parlarem ara de com veieu aquest bàsquet ara mateix i aquest Barça ara mateix, que clar, molts fitxatges, molts jugadors estrangers, no? Costa identificar-t'hi, cada any es canvien, però clar, és aquesta llei de vendre, comprar, no?
3: I una cosa que deia el Roger, que tot això és molt important, la base. No, que tenint en compte la configuració actual del bàsquet europeu, mundial, digue-li com vulguis, que és molt difícil potser crear des de nen aquest sentiment de pertinença, i els de més qualitat és que marxen.
5: Sense dubte.
4: Bé, l'NBA, bé, no sé qui...
5: No, el Víctor abans, que és molt difícil ara. És que és molt difícil, jo quan arribes al primer equip, i el Víctor segur que s'ho va trobar també, però almenys el millor em vaig trobar, perquè nosaltres teníem el Nacho, l'Andrés, l'Epi, que és Déu, vale? O sigui, però el Juanito quan estava, l'Audi, els americans estaven 4 anys.
0: Vosaltres vau viure allà al tercer americà, que això va fer molt d'an.
5: Sí, bueno. Sí, però teníem, hi havia unes jerarquies, hi havia uns valors, hi havia uns codis, jo me'n recordo, hi havia un capità que era el Nacho, després l'Andrés va ser capità, i eren persones, i bueno, que venien els nosaltres, que érem joves, que teníem ganes, que portàvem, que... A l'Andrés no li agradaven massa, al principi. Dilo, reconócelo.
2: Una mena de relació.
5: No li gustàvem mucho.
0: Si vaig donar consells de tota mena.
1: És com un fill que l'apreta.
5: Però hi havia un procés determinat que tu valoraves molt. Llavors, ells eren... No només eren companys d'equip, eren persones que t'ensenyaven, t'educaven. No? T'educaven. I tots. I quan hi havia algun que se'n sortia de la línia, pues sempre, per aquí, tira per allà. Potser amb una colleja, potser amb un crit, potser amb una reflexió, però entraves. I aquests valors, és molt difícil, perquè els jugadors canvien d'equip, perquè ja no hi ha referències, pràcticament, no? I quants jugadors surten del primer equip, i més amb el bàsquet actual, que ara, amb el que estan pagant les universitats.
4: Ah, però això
1: jo, per mi, és un... com una valoració molt vàlida, però per mi és una excusa, perquè és com, bueno, ara ja com que les universitats se'ls emporten, no hem de fer res, no. És com més has de fer, és com més has de potenciar, però clar...
3: Però pots competir contra això, Víctor, d'alguna
1: forma? Clar, sí? Nosaltres ara fa 2 anys el Dame Sarr, l'italià, estava aquí, i jo l'havia tingut a la base, amb el Roger Grimau i amb el Xavi Beltrán, i un tio amb ADN Barça. Ho vivia el bàsquet, li encantava, tot.
4: I que havies de fer un esforç econòmic com a
1: club. Què prefereixes? Fer un esforç per algú que té aquest sentiment o portar, evidentment, que tothom queda aquí amb moltes ganes i amb il·lusió, portar algú de fora. Evidentment que els de fora són molt, molt necessaris i són jugadors totalment vàlids, eh? I, bueno, és que sempre dic el mateix, no guanyes el que guanyes si no hi ha jugadors, l'Audi Norris, no? Cirilio, el Bodiroga, el Jessica Vicius, el Pete Michael, el Lorbeck, sense ells no guanyes Eurolligues, lligues o el que sigui, però clar, has de tenir gent que ho senti de veritat, i que els que vinguin de fora diguin, conyo, això què és, això? Saps?
4: Sí. Gent com vosaltres, que la gent al llarg dels 100 anys de la història de la secció recorda, hòstia, Andrés Giménez, Roger Estadé, Nacho Salazar...
2: Que s'anomena una mica el nucli dur, no? Mm. Tu tens un equip que té... un nucli dur d'un seguit de jugadors, que ara és més difícil, de 5-6 jugadors que hi són, i que tenen una mena de fe i de tarannà, i el que ve
0: positiu,
2: de fora
0: i positiu,
2: i positiu clar, i el de fora veu això i
0: doni... I això és molt important, molts estrangers, no només gent de la casa, com ha dit Roger, però molts estrangers, o sigui, funcionen i han funcionat perquè es troben
5: amb un nucli.
0: Allà no pot, et poden fer, perquè allà n'hi ha uns tios que tenen pes, i va bé per ells també.
5: I tant.
0: Va bé per ells. Tot hem, segur que hem viscut personatges i jugadors que aquí han funcionat. Amb un altre equip haguessin sigut, bueno...
4: Us agrada el bàsquet actual o no? A vosaltres, Nacho, Andrés, bueno, Roger també, o Víctor, bueno, tu Víctor l'has vist, el bàsquet més modern jo crec que l'has viscut més tu, no?, perquè hi ha un canvi físic, hi ha un canvi de, no?, de velocitats també, diria, o no?
2: A mi el bàsquet m'agrada, i l'actual també, perquè jo sempre defenso que el que hi ha ara sempre és millor que el que hi havia abans.
6: I així
2: és així. Sí? Sí,
6: home,
2: sí. Podem tenir enyorança i el que tu vulguis, però la gent d'ara fa el mateix que feia, almenys jo, el mateix que feia, però que són més alts, més forts, ho fan més ràpid. No, potser no són tan guapos, però sí. Però...
0: també, però jo, en aquest sentit, sí, jo l'únic que afegiria és una cosa que sí que crec que el bàsquet l'hauria de solucionar. Perquè és que, o sigui, l'excessiu fer servir la
4: cistella
0: de 3 punts. Tres punts.
4: Vale.
0: Perquè mira, quan es va, per exemple, va començar l'Alihub, pensem, no? L'Alihub va ser una cosa més. Tu imagina que de cop i volta l'Alihub hagués sigut el principal mètode de obtenir cistella.
4: Que cada
0: imagina
4: jugada,
0: que la gent
4: no,
0: salta
4: que
0: molt.
4: Que cada jugada el provessin, vols dir.
0: Molt espectacular. Jo crec que està bé, però d'alguna manera... dels valors que tenia el bàsquet era el joc interior. I jo crec que hem d'aconseguir d'alguna manera recuperar, sense estic totalment d'acord, el bàsquet, els jugadors són sempre millor, però recuperar, perquè si no, en comptes de més diversitat a nivell de jugades, doncs ens estem quedant en un tipus de joc que jo crec que era més ric abans. Si logram recuperar una miqueta més el joc interior com una tàctica més i una manera més, jo quan jugaven els pivots i jugaven i això
4: és fer-se l'espai, fer-se el lloc, el ganxo, eh?
1: Està tirant cap a casa, sí, ara, eh?
4: Valores al grande. Sí, això és veritat. Tu, Roger, què en penses del bàsquet?
5: Mira, jo crec que el canvi, a part de la línia 3 que deia l'Andrés, és que ara jo crec que el 90% dels atacs acaben en un pick and roll, o tenen un pick and roll, no? Un bloqueig directe. Clar, els jugadors estaven jugant molt millor el bloqueig directe que abans. Hi ha una part, abans es feien molts bloquejos directes laterals, amb la qual cosa els bloquejos directes laterals tens un defensor, que és la línia de banda. Vale? Llavors tens molta més diversitat de defensa, diguem, de poder-lo defensar, però el bloqueig central no el pots defensar, i la gent juga molt bé al bloqueig central, i aquest és un tema que al final acaben la majoria dels equips canviant els bloquejos i acaba un petit amb un gran atacant a un gran a fora i un gran amb un petit defensant-lo a dins el petit amb el gran. Llavors al final hi ha molts mismats, el que són desajustos defensius. I és una part maca del joc, no? Però potser sota el meu parer és massa previsible. És massa previsible. Jo estic d'acord amb l'Andrés. Jo crec que potser hauríem de buscar unes regles que fossin és molt difícil de posar regles, diguem, dins de les dimensions de pista, però si eixamplessim la pista.
4: Hòstia.
0: Sí.
5: I si eixamplessim la pista lateralment. Inclús a nivell de llargada.
3: Tots esteu d'acord en això?
0: Bueno, ara estava parlant amb... Jo no ho sabia. Estava parlant amb Antonio Martín i bueno, em va dir que ell ho havia proposat a la FIBA.
4: Ah?
0: Sí, bueno, ha sigut una conversa quan estava... I jo no ho sabia, no... I per parlar precisament d'això, jo he proposat diverses vegades, però clar, ells... atribueixen que equips, jo què sé, de països més senzills, perquè no, que això no els hi va bé i tal, igual. Però jo crec que és una... Jo, d'entrada, ho provaria. Jo, d'entrada, això ho provaria.
4: Anem als entrenadors, que també han estat importants, no?, en aquesta segona cinquantena del centenari del Barça de bàsquet. Clar, a mi em venen dos o tres noms al cap, suposo que en recordareu més, però Aito ha marcat una època, Pesic, diria que ha marcat també una època, que ha estat important, i evidentment Xavi Pasqual, no?, en una etapa més moderna. Què em podríeu dir d'aquests, i si en recordeu algun altre que ara a mi no em vingui al cap? Nacho, Andrés, Roger...
2: Jo soc més antic que nosaltres vam tenir referents i referències jugoslaus, en aquella època Jugoslàvia també era una dels bressols, sens dubte, del bàsquet, i ens va venir un entrenador que es deia Ranko Ceravica, que tenia, evidentment, tenia la seva manera de viure i de pensar i entendre el bàsquet era absolutament diferent del que hi havia en aquests moments aquí, no? I per nosaltres va ser molt important, per a la meva gent és molt important, perquè ell va donar molt de protagonisme a la gent jove, molt. I me'n recordo que al cap de no res de ser aquí em va treure de titular al camp del Madrid. I clar, és allò que dius...
3: Quants anys hauries tenir en aquell
2: moment? Home, doncs en aquell moment devia tenir 17 anys.
3: Imagina't.
2: I llavors, clar...
0: Això era la clau, això era la clau.
2: I dius, ostres, i això és com un sotrac, no? I jo crec que ell, a més, era un entrenador de molt dur, molt, molt dur, físicament, feia treballar molt i tal. I per mi va ser important. Després, evidentment, l'època de l'Aito, que és la que vam guanyar molts títols, i va ser... No deixem de banda Antoni Serra, que també...
3: Correcte.
2: Que és l'home que protagonitza aquesta transició, perquè ell va ser l'entrenador el 81, vam guanyar el títol, i també el 83. Sí.
4: A tu, Andrés, qui t'ha marcat com a tècnic?
0: No, vale, jo afortunadament no he tingut tant d'entrenadors. Jo he tingut a l'Aito, he tingut al Bosa Malkovich una miqueta, sí, i he tingut a l'Antonio de Miguel a la selecció. O sigui, no, en aquest sentit, no m'he mogut en molts canvis, i per tant, doncs, evidentment, a la selecció l'Antonio de Miguel i a nivell de club a l'Aito. Sí.
5: De fet, jo crec que, no, a part del Malkovich, tu més has tingut a l'Aito.
0: No, després vaig tenir l'últim any el Manel Comas.
5: Ah, Manel.
4: Home,
5: sèrie. Sí, és veritat, me'n recordava. Sí. Però ja està.
0: No, sí. Vaig tenir el Hulbert també.
5: L'Aito el va tenir al Coto.
0: El Hulbert el vaig tenir a la penya l'últim any que l'Aito va fitxar aquí. Jo vaig tenir... Però vamos, que no són molts...
4: Ara es canvia l'entrenador cada dos per tres,
3: Jo, el primer ús de record que tinc és Aito, com a nen que vivia al Barça. Suposo que el Víctor més o menys...
4: Sí, similar.
3: Roger, però també perquè et van donar. Per tant, Aito va ser com una figura superimportant, també.
5: Sí, home, l'Aito va estar molts anys. Jo, l'Aito, evidentment. Encara que a mi m'ha pujat el primer equip, el Malkovich. Malkovich, que...
4: Era dur?
5: No era la paraula, era salvatge.
3: Recordes alguna cosa així?
5: Sí. Bueno, recordo molt. El Nacho pot explicar-te una. Quan et vas fotre un cop a les partes bajes...
2: Ah, sí. Va tirar un cop de pilota...
4: A la cardolla?
2: Exacte. I llavors, estira-te. Estira les piernes. I el tio ve i em dona cops de peu a la planta del peu.
4: Per què?
2: I diu, sí, això, el dolor passa seguro.
4: Bueno, clar, el dolor t'arriba al peu, llavors.
2: Sí,
0: Això no és dolor.
5: Malkovich, sí, era dur, perquè, clar, tots aquests entrenadors de l'antiga Iugoslàvia, quan venien el primer any, Bradovic o Ivanovic o Malkovic, eren duríssims. Després sí que començaven a endolcir-se una miqueta. Llavors, vamos a entrenar menos, vamos tal, però el primer any era... Bueno, de fet, el primer any, que era el 90-91, quants lesionats va haver-hi aquell any? Per haver-hi la meitat de l'equip?
0: Jo em vaig trencar el creuat.
5: Tu et vas trencar el creuat.
3: Es portava tant al límit que podia haver-hi lesions.
5: A l'entrenar, llavors s'entrenava molt més. Tu compta que la primera fase d'Eurolliga, i aquell any vam arribar a la final de l'Eurolliga, que em quadra, perquè érem sis júniors, sí, pràcticament sis júniors, la Galilea, l'Isar, jo, l'Angelito Almeida, en Pau Descanse, érem tots, la majoria érem júniors, i aquell any vam arribar. El que passa que, clar, la primera fase de l'Eurolliga normalment era bastant fluixeta, anem a dir-ho així. Llavors, ara, l'Eurolliga que hi ha ara no es pot comparar.
4: És llarguíssima.
5: No, és llarguíssima i és duríssima. Pràcticament tenir dos equips. Llavors, nosaltres arribàvem... Es podia entrenar molt més, ara no hi ha temps per entrenar. És que no n'hi ha.
3: Jo s'entrena jugant, no? Que és el que es diu.
4: Recuperació
5: de
4: jugar.
5: No sé com ho fan. De veritat, t'ho dic, que no sé com s'ho fan, perquè és que és impossible preparar coses i entrenar. És necessari entrenar. Clar. Llavors nosaltres allà entrenàvem moltíssim i era una salvatjada.
0: Entrenaven dos vegades al dia.
5: Però no el matí tirit... No. Pam, era una salvatjada i a la tarda una altra salvatjada.
1: Sí. Perquè no hi havia tants partits, clar.
4: Sí. I tu?
1: I jo, evidentment, jo soc una mica com el Nacho. El Pessic a mi va ser el que em va pujar al primer equip, amb el Marc Gasol, també.
4: Home.
1: És un entrenador que, a més, va guanyar el triplet i jo estava al Barça B i venia a veure partits del Barça B amb nosaltres, i és un entrenador que és com un pare per mi, el pare esportiu meu, clar, del bàsquet. I després a Girona em va tornar a portar a mi, a Marc Gasol també.
3: Es va endolcir també Pessic o no?
1: Ja ho era.
3: Ah, sí?
1: És que la majoria han de fer el tarannà aquest de molt durs, però són bones persones, la majoria. Igual que podem trobar gent que són molt cabrona, però el Pessic et fotia la bronca i després et picava l'ullet. Jo físicament era dels que tirava l'equip, m'apretava a mi i jo em quedava com amb cara de... Però per què m'apretes a mi si sóc el que estic donant allò? I després em picava l'ullet com dient, tio, te l'haig d'apretar tu, perquè així els altres vegin que allò. Llavors, és un entrenador que a mi m'ha ajudat moltíssim, em va fer el triplet amb el Barça, i després, evidentment, Xavi Pascual. Xavi Pascual, l'època d'Ivanovic, que no va ser una època bona, i va venir ell, que era l'ajudant, i va fer un canvi, també. I, sobretot, es va guanyar a la gent jove, el parlar, el transmetre, no? I sens dubte va marcar un...
3: I tant.
4: Això és una meravella,
3: un regal el que li estan donant als oients. I acabarem l'última, que és la més difícil de totes, i cadascú que respongui com cregui, perquè realment és molt complicat de respondre, que és: i ara què? Ara què passa amb el Barça? Ara,
4: cap on van els pròxims 100 anys?
3: Què ha de fer el Barça? Clar, segurament, per al Víctor és una pregunta una miqueta més delicada, perquè tu fa 4 dies que estaves al club. Però vull dir, numèricament, estem en un moment, a nivell de títols, molt complicat. Que ja sé que no tots són els títols, però jo que tinc la sort de venir pràcticament a cada partit, el que parlàvem abans, jo recordo segurament el Roger aquí al Palau, i el Víctor fins i tot, i jo recordo aquella calor, aquella intensitat. I es veu a vegades, però són com fogonades, i quan ho veus, uf, és allò que pocs pavellons a Europa són així. Per tant, què ha de passar? Ara que tenim tanta saviesa a la taula, i se li
1: pot preguntar. No, saviesa no. Al final, ho ha dit l'Andrés. Per mi hi ha una cosa que és guanyar. És a dir, hi ha d'haver un sentiment de guanyar, de ser guanyadors, de que es pot amb tot, de que qui ve aquí a jugar al Palau, el guanyarem. Que ve el Madrid amb tantes d'allò, el guanyarem, amb baixes, és igual. Hi ha d'haver un sentiment guanyador, no de competir.
3: No.
1: Jo porto molts anys i he estat aquí jo també. Jo escoltava, no, és que hem de competir.
0: Totalment
1: i no hem de competir aquí.
0: Aquí
1: és donar el màxim per guanyar. Evidentment, competeixes, però competir es dona per fet que competiràs, no fotem, saps? Llavors, per mi, això s'ha instaurat, ja no només a la Barça, sinó a la món esportiu,
3: sí.
1: No? De dir, bueno, aquí, per què? Perquè és com, anem a competir a veure què fem. I aquest és un sentiment per mi de
4: baixes expectatives.
1: D'equip mig. Llavors, aquí el Barça s'ha d'anar a guanyar. Amb qui sigui, és igual. Si anem amb 4 de la cantera i amb 2 d'allò, és igual, hem d'anar a guanyar. Llavors, aquest per mi és el sentiment que s'ha de tornar a reforçar, i estigui qui estigui, amb l'equip actual, el de fa un any, el de fa 2 anys, s'ha de canviar aquesta mentalitat.
4: També dic que des de fora, jo que no segueixo potser tant el dia a dia, però des de fora costa identificar-te. Quan et canvien 10 jugadors cada cop, l'entrenador, el projecte, penses, ara vinga, torna-te'ls a aprendre i torna't a identificar i a sentir que pots guanyar amb aquests jugadors. Clar, és que costa, no?
1: És que és el món actual,
4: si es troba la línia per... Ja ho sé, però s'ha de trobar la línia per fer un projecte a llarg termini, no?
1: Amb l'actual és així, no? Tots els canvis, ara, abans un canvi trigaves 5-7 anys a veure un canvi, i ara els canvis duren 8 mesos, un any, i passen moltes coses, i el bàsquet evoluciona molt ràpid. El Nacho deia, no, ara jo m'encanta veure el bàsquet actual a mi, perquè evoluciona, que és una passada. A Pedro Martínez mateix, sent un entrenador antic, s'ha adaptat,
4: s'ha reinventat molt bé,
1: per què? Perquè no és tonto, és intel·ligent i veu que el bàsquet evoluciona, i d'aquí 2 anys evolucionarà una altra cosa. Llavors,
0: sí, jo estic totalment d'acord. De fet, o sigui, com deia el Roger, jo no vinc de la cantera, però jo vaig fitxar amb 29, però clar, jo quan vaig fitxar al Barça, o sigui, jo venia a guanyar títols, o sigui, això tenia clar, no és que tenia claríssim, és que jo venia a guanyar títols. O sigui, quan tu fitxaves, fitxaves, diguéssim, de manera important, es va guanyar. I això ho portes dins. Això és clar. Pots, després, potser, no guanyar algun, però tu vens a guanyar. I per mi, això no es pot perdre. Llavors, perquè és que si no... O sigui, tu... N'hi ha un altre equip, però un Barça, posem, i un Madrid, o sigui, van a guanyar. I tot lo que no, tot lo que no sigui guanyar...
4: I respecte
0: guanyar,
4: als rivals, no? Que sàpiguen que el Barça guanyarà.
0: Sí, però tu has de tenir mentalitat, perquè si no, doncs deixar de ser que... O sigui, què significa el Barça si no? Si no, bueno, ets un altre equip, però el Barça és per guanyar.
6: I venies perdent diners. Venia la gent aquí perdent diners. O sigui, no, no eren les millors ofertes, però venia realment perquè era una oportunitat enorme d'estar un equip guanyador. I sí, no, no concebeixo el Barça sense guanyar. No el concebeixo. Per mi no té cap sentit.
4: Tu vols afegir alguna cosa, Nacho, d'això que dèiem?
2: Il·lusió. Necessitem il·lusió. He estat parlant amb un de... amb un professional de l'estafi i li diu, em deu canvis. I diu, no, 20. 20 canvis hi ha hagut al primer equip del Barça. Sí, ja, entre 10 jugadors, entrenadors, preparadors físics, recuperadors... 20 canvis. Evidentment és difícil. No és gens fàcil, però has de tenir il·lusió i confiança en els que som del Barça. El que volem és que guanyin i serem animant a l'equip, i tant de bo surti bé i comences a crear, no? Comences a generar. I és important començar a generar. Si aquest equip funciona mínimament i guanyen, com ha dit en Víctor i en Roger i l'Andrés, la gent s'enganxa, la gent s'enganxarà.
4: Per tant, arribarem als 200 anys, de la funció.
2: No ho dubtis.
4: No, aquesta tertúlia no la farem. No, crec que no. Però donarem el testimoni.
5: Amb la Ouija.
3: Aquí es conserva tot molt bé, eh?
6: També és veritat que quan tu fas, o sigui, guanyar és molt maco i no aconsegueixo el Barça sense guanyar, però s'han de fer les coses amb una planificació i amb un sentit. Que els últims 3 anys hem fitxat l'entrenador, el Roger Grimau va fitxar el juliol, Peñarroya va fitxar el juliol, Xavi Pasqual al febrer, i ara Sekulic fitxa el juliol. Doncs possiblement no és la millor manera de crear un projecte. Però el que és important és que es deixi treballar a les persones i fer projectes amb un cert termini. I no ser tan... No anar tan al curt termini com fem habitualment. Això sí que és complicat, perquè evidentment hi ha una exigència que és la de guanyar. Però a mi m'agradaria veure un equip que tingués una identitat, que jugués, que sapigués a què juga i que tingués possibilitat de guanyar tots els títols.
4: Malauradament, Roger, és la vida que vivim. Les xarxes socials són ràpids, inputs, no? Tot és ràpid i sí, entre tots potser hauríem de frenar una mica, en general. Bé, per acabar, ara farem una fotografia. Ens han deixat una pilota d'aquestes oficials de bàsquet i ara farem una fotografia que penjarem a les xarxes amb... posant la mà, jo tan maco,
3: Com t'agrada fer aquestes coses?
4: Jo m'he tallat les ungles, o sigui que... Perfecte.
2: Una novetat, no, de foc.
4: Ja que estem celebrant el centenari, farem una cosa vintage. Sí,
3: clar,
4: vull acabar sabent com està. Víctor Sada, ara, com estàs? Què fas, la vida?
1: Feliç.
4: La veritat. Algun projecte, alguna cosa?
1: Porto any sabàtic on he pogut reconnectar amb mi, amb la meva família, amb els amics, amb tot.
4: Algun projecte en ment?
1: I de moment el projecte molts, però que siguin reals, cap.
4: Va. Roger Esteller?
6: Jo estic solter.
4: Vale, que és la millor. Foto
6: per dir-ho aquí, vale, en públic, estic solter. Sí. Vale?
3: Molt bé.
6: Estic, no al mercat, estic al mercadillo. Vale? Però estic solter. Això és important de saber.
2: Aquesta falca li cobreu o no?
4: No. Això està permès després de la tertúlia.
6: És el quid pro quo.
3: Vols dir que no és el titular de la tertúlia?
4: No, però del món del bàsquet està relacionat o no?
6: Amb algunes coses sí. Però jo tinc... Bueno, jo el que em dedico és a la consultoria empresarial i esportiva.
4: Que bo.
6: Llavors, els meus clients són empreses, bàsicament. També tinc clubs, els quals assessoro, i també jugadors. Jugadors de formació i jugadors professionals. Però em dedico bàsicament a la consultoria. Tinc diversos projectes, també. Em contracten per dissenyar certes eines. He creat una eina d'anàlisi d'estat motivacional, una eina, un software d'input-output que té garanties psicomètriques de funcionament per part de la Facultat de Psicologia de la UB, i llavors amb aquestes llicències, aquests links, jo venc aquests links i aquestes i aquests anàlisis a empreses, a clubs i a jugadors. És el que faig. Jo sóc, tinc una empreseta, sóc autònom. Sóc feliç també, com el Víctor.
4: Jo no estic, jo no estic solter.
7: Jugues a bàsquet, encara que sigui...
6: I que duri.
7: Jugues a bàsquet o no?
6: No jugo a res. L'únic que faig és mantenir-me... Faig bici estàtica, faig peses encara. Faig bastantes peses.
2: Jo crec que és el jugador retirat més fort. Nota,
4: té un bon braç.
6: Precisament per el primer que deia, perquè estic solter. El tema és aquest.
4: Andrés, tu com estàs? Bé, bueno, fas uns còmics meravellosos.
3: Home, i ara el centenari...
4: El vam regalar per Sant Jordi, sí, i va tenir molt bona acollida.
3: Avui s'ha anunciat una cosa important al centenari que l'Andrés ho pot explicar.
0: Bueno, això és un embolic que m'han liat aquí entre amics. No, home, evidentment és un honor que el club doncs hagi pensat en mi per fer una miqueta un dibuix que simbolitzi el centenari, però també t'he dit que m'ha donat a l'estiu, eh? Perquè és una cosa molt complicada. Jo ja, com hem explicat...
6: Fes-ho tu. Gratuït,
0: no?
4: No,
0: muntar això, jo clar, no sabia, i la veritat és que moltes vegades diuen, és que el llibre és car, fes-ho, eh?
4: Clar, al darrere hi ha...
0: I jo l'única, amb això l'única compromís que tenia és que almenys a l'editorial li sortís, diguéssim, això que hagués apostat, i bueno, afortunadament està molt content, anem molt bé...
6: Està exaurit, jo no he pogut, si vull comprar-lo, i no hi ha lloc...
4: Aconsegueix-li un...
0: No. Ara li passaré un link.
4: El Nacho no el tenim bé, comentant a Televisió de Catalunya partits, encara, no?
2: Sí, sí.
4: Fent d'avi, deien?
2: Fent d'avi, evidentment, en té... Tinc ja 4 nets, com sóc el més jove de la taula, segueixo jugant a bàsquet.
4: I els nets, no?
2: Els nets també.
4: També,
2: sí, els tres
6: grans.
2: I tens
6: un gran gendre.
2: I un gran gendre que també juga a bàsquet, que és molt amic teu, Roger.
3: Sí, sí, sí. I encara estàs en forma...
2: Bueno, fem els dilluns una patxangueta i...
4: Amb qui?
2: Ara ja hem anat deixant enrere jugadors aquests professionals com el Ferran Martín i aquesta gent que no aguanten el ritme.
0: Si no vaig jo allà a córrer amb tu al contratat, me li tires la pilota i no te l'agafa allà.
2: I ara sí que amb monitors, amb gent que ha deixat de jugar i que té ganes d'estar un cop a la setmana fent una patxangueta.
6: I encara tens... competitiu, el Nacho.
4: Per això,
6: molt competitiu.
4: Encara tens bon canell o què? Encara sí?
2: Sí, estic sol, tinc temps. Doncs igual sí.
4: Sou molt bons. Gràcies per haver vingut i per regalar als oients, no?, aquesta xerrada, aquestes anècdotes del que vau viure en aquests segons 50 anys del centenari del Barça de bàsquet amb el Nacho Solozábal, l'Andrés Jiménez, el Roger Estaller i el Víctor Sada. Ara què, aneu a dinar i acabeu de fer les batalletes? O...
0: Home, si ens deixes, anirem a dinar.
3: Aquest no para.
0: Estarem aquí.
4: Un plaer, moltes gràcies, de veritat.
0: Gràcies.
4: Meravellosa, aquesta xerrada amb Nacho Solozábal, l'Andrés Jiménez, Roger Estaller i Víctor Sala, que evidentment podeu recuperar, recomanar a la gent que no ho hagi pogut sentir en directe, a qui ho vulgui tornar a sentir, i ja està penjat el podcast del Tu Diràs. Ho deixarem aquí. Gràcies a la Laia Biurrun, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva. Demà, dia important als Països Baixos. Demà presenten Xavi Hernández com a seleccionador de la Orange, i allà hi serem, amb la Marta Ramon en directe en aquesta presentació de l'extècnic del Barça. Aquí us esperem, descanseu, bona nit.
8: Tu diràs.
9: Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1 ara actualitzada.
1: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
1: a Android Auto
0: i a Apple CarPlay.
1: Tots els podcasts de RAC 1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
1: Noves funcionalitats premium.
0: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
1: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. Passi el que passi, ho tens a un clic amb
1: RAC1.cat.
0: El portal de RAC1.
1: Escolta i descobreix.
0: Tot l'univers RAC1 i RAC més 1 amb detall.
2: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 25 d'agost del 2026. Avui comencem el dia amb més calma. Hi ha alguns núvols i boires que amb el pas de les hores es desfaran i s'ha d'acabar imposant el sol. Les temperatures pujaran més que ahir i les màximes s'han de moure entre els 30 i els 35 graus. Tot plegat després d'un front de tempestes empedregades que ahir a la tarda va escombrar bona part del país, unes pluges que van deixar una vintena de ferits i bon seguit de destrosses, sobretot a la demarcació de Tarragona. De fet, segurament n'haureu vist imatges. Són imatges força impactants, carrers que més que carrers semblaven rius, finestres i tendals trencats, cotxes abunyegats, motos que baixaven aigua avall. Una situació que, a més s'ha repetit a la zona per segon cop en només 3 dies i per la qual tampoc es va enviar una alerta als mòbils. Però és que això no és tot, perquè cap a Ponent aquesta pedregada ha afectat diversos cultius de fruita i ara els pagesos pateixen pel futur de la collita. Avui, per saber com es lleven a Tarragona, però també a Móra d'Ebre, on hi van caure pedres de fins a 9 centímetres, parlarem amb els seus alcaldes durant la tertúlia. També parlarem amb alguns dels pagesos del sud de Catalunya. Ho farem amb l'Alberto Fernández Díaz, amb la Carla Turró, el Borja Aitor Arriaga i l'Isabel Lleuger. Mentrestant, el Barça es planteja posar una querella per les càrregues de diversos agents de la policia espanyola contra aficionats blaugrana diumenge abans del partit contra l'Elx. Això després que hagin sortit a la llum diversos vídeos que demostren que els agents van atonyinar especialment un aficionat blaugrana menor d'edat i que li van propinar cops de colze a la cara fins i tot quan ja el tenien immobilitzat a terra. Per la seva banda, la policia espanyola diu que investigarà internament aquests fets. Per cert, que el Departament d'Agricultura descarta ara per ara relaxar les restriccions d'accés al medi natural i situa a la tardor la data d'una possible desescalada. Per tant, de moment, Collserola continuarà tancat. Això, tot i que la setmana passada no es va detectar cap positiu nou per primer cop en 9 mesos. I després de gairebé un mes de l'esclat de la crisi migratòria a Ceuta, aquest matí Pedro Sánchez presideix el Consell de Seguretat Nacional a la Moncloa i més tard el primer Consell de Ministres que ha aprovat dues qüestions importants en aquesta línia. D'una banda, declarar Ceuta situació d'interès per la seguretat nacional i de l'altra, crear un comandament únic per conduir la crisi encapçalat pel ministre Ángel Torres 28 dies després de tot plegat. I pel que fa al món a RAC1, a partir de les 11, avui força coses. D'una banda, entrevistarem el còmic Sergi Polo, un barceloní que fa riure a Londres amb els seus monòlegs en anglès i en català. Després ens posarem nostàlgics i repassarem totes aquelles cançons que cantàvem durant les estones de pati a l'escola. Aneu-hi pensant, perquè volem que col·laboreu vosaltres. I per acabar, la nostra xef de confiança, la Cristina Domingo, ens aproparà algunes idees per fer batch cooking i que la tornada a la feina sigui menys feixuga. I amb tot això, més el que pugui passar, arribarem a les 12. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bernat Balboa, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Mònica Usar, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Pol?
2: Sí, que fa poques hores Protecció Civil ha desactivat el pla Inuncat. Ha estat a les 2 de la matinada després que Catalunya hagi deixat ja enrere un episodi de tempestes que ha deixat una vintena de ferits arreu del país, per sort cap de greu. La pitjor part se l'ha endut altre cop la demarcació de Tarragona. La tromba d'aigua i les pedregades d'ahir van fer-hi estralls amb vidres trencats, cotxes abunyegats i arbres caiguts. També va ploure de valent a Vinyols i als Arcs i a municipis com el Vendrell i Torredembarra, on plovia sobre mullat després dels aiguats de divendres passat. Les pedregades també s'han acarnissat amb Lleida, afectant cultius de fruita i fins i tot es va registrar un tornado a prop de Camprodon, al Ripollès. A banda dels ferits, el 112 va rebre més de 750 trucades i els bombers han atès més de 400 avisos. També es van tallar diverses línies de Rodalies al sud del país i alguns carrils a l'AP7 i a l'A7, però avui ja han reobert tant a Rodalies com les carreteres. Malgrat tot, Protecció Civil va decidir no enviar cap alerta als mòbils i alguns alcaldes s'han queixat a RAC1 que tampoc els van avisar amb antelació.
0: Fem un repàs a tot plegat.
5: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Què, Mònica? quines serien les zones més afectades d'ahir?
3: Doncs mira, sobretot comarques de Ponent, comarques de Tarragona, les Pedregàs, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre, també punts del Pirineu, et diria que Pirineu, Ponent i Sud van ser les tres zones més afectades per aquestes tempestes. Hi va haver ventades fortes, pluges molt abundants, que van arribar a recollir fins a 89 litres per metre quadrat a Vinyols i als Arcs, 77 a Tarragona, això en menys de 3 hores, i també amb aquestes pedres que al matí ja avisàvem que podien ser pedres molt grans, que podien superar els 5 centímetres, i això va passar en molts punts del país. El Segrià va portar problemes amb els arbres fruiters, a Puigcerdà també vam tenir pedres grans, també en punts interiors de les Terres de l'Ebre, en totes aquestes zones doncs vam tenir molt moviment, i a més a Tarragona, per exemple, aquelles imatges que jo crec que tothom ha vist, tant de pedra com de ventada que anava acompanyant aquesta pluja, doncs són realment espectaculars, a part del tornado també de Camprodon. Vam tenir una tarda molt moguda amb tots els fenòmens possibles. I sí que tenim aquest punt, no?, més crític, podríem dir, que és que el Tarragonès, per exemple, era una de les comarques que no estava ahir activat cap avís. Al matí ho anàvem dient, només hi havia 5 comarques, crec que al migdia, que no estaven els avisos activats, i una d'aquestes comarques era el Tarragonès, i precisament això va fer que no s'activessin les alertes als mòbils. I també, clar, tot això va passar en menys de 3 hores, no sé el mecanisme per prendre decisió, no?, però potser un cop tu veus que ja va passant, ja no és hora d'enviar-ho.
0: Això, Mònica, per què pot passar? És a dir, que els mapes al matí i fins i tot al migdia no marquin una situació tan bèstia com la que vam viure a Tarragona, que passa unes hores després.
3: Clar, és que busquem molta precisió.
0: Ja.
3: És a dir, tu quan mires els mapes ens agradaria saber per poblacions quin temps farà, però això científicament és impossible. Hauríem de tenir infinites dades per poder fer uns pronòstics tan precisos, i aleshores, com no podem tenir infinites dades, les previsions del temps són com són i han millorat moltíssim. Vull dir que sort en tenim de les previsions que tenim avui en dia, perquè la veritat és que el nivell d'encert és molt elevat, però sí que és molt difícil dir-te a una hora concreta, en un lloc concret, la quantitat d'aigua, què passarà. Ahir teníem pràcticament tot Catalunya amb aquests avisos, vull dir que estàvem tots preparats per les tempestes i que podien ser molt fortes i pedres grans. O sigui, poder pronosticar que et caurà una pedra de més de 5 centímetres, això és molt complicat, i es va fer. El que passa és que aquesta precisió doncs no la tenim, científicament no és possible.
0: I avui?
3: Doncs més tranquil·litat. Deixem enrere aquestes pluges, ara sí que hi ha alguns núvols, algunes boires, però es desfaran i s'imposarà el sol, i després a la tarda predominarà el sol a bona part de Catalunya, tret del Pirineu, on creixeran algunes nuvolades. Puja la temperatura, ho farà a tot arreu i de manera més acusada, a la costa i al prelitoral, amb màximes d'entre 30 i 35 graus, i també comencem el dia amb més fresc entre cometes, però les pluges d'ahir han fet baixar les temperatures i tenim 13 graus a Prades, 14 a la Seu d'Urgell, 17 a Girona, 18 a Lleida, 22 a Tarragona i entre 22 i 25 graus a Barcelona. I els propers dies, demà baixa la temperatura, torna a pujar de cara a dijous i torna a baixar a partir de divendres, amb un ambient que serà més suportable i amb algun ruixat aïllat. Demà al matí a l'interior de Tarragona, Pla de Lleida podria caure també alguna cosa i punts del Pirineu, i dijous algun ruixat a l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona. La resta més calma i a finals de setmana sense aigua.
0: Mentrestant, Pol, alguns ajuntaments afectats denuncien a RAC1 que ahir Protecció Civil, ara ho dèiem amb la Mònica, tema de les alertes, denuncien que els van avisar massa tard.
2: Els alcaldes de Tarragona i del Vendrell es queixen que els van avisar quan ja tenien els aiguats al damunt. Rubén Viñuales i Kenneth Martínez n'han parlat al 9C amb Montse Martí.
4: Fins a les 17:50 no hem tingut un avís del CECAT, i òbviament doncs ja estava el xàfec a sobre, no?
5: Ja quan ho teníem a sobre, l'alerta és quan ja ho teníem a sobre. Aquí és que no teníem, de fet, teníem avisos a sentit contrari, de que no aniria més per l'Ebre.
2: També han criticat els alcaldes que, veient la violència de les tempestes, no s'enviés cap alerta als mòbils, com ja va passar divendres passat.
0: Protecció Civil, però, es defensa dient que aquest cop tampoc calia enviar aquesta famosa S-alert.
2: La sotsdirectora Imma Soler ha explicat que els avisos del Meteocat no eren prou elevats per enviar l'alerta abans que comencés a ploure, i com ara explicava la Mònica, també apunta que es van formar tempestes en zones on no estava previst d'entrada ahir al matí. Ho ha dit també el 9C de RAC1.
6: Teníem aquest avís, que era un avís d'intensitat, que era una intensitat provocada per unes tempestes que deien que no eren estàtiques, que podien anar passant d'una manera ràpida. El que sí que ens avisaven era que anirien acompanyades de vent i de fortes ratxes de vent i també d'una situació de pedra.
2: Per cert, que en ple debat sobre aquesta qüestió, els treballadors de Protecció Civil han demanat als grups parlamentaris que donin llum verda a crear un cos d'agents propi. Seria un cos de persones que treballarien 24 hores per protegir la ciutadania per emergències com aquesta.
0: Clar, aquí tens a la gent d'aquestes zones que... És normal que la gent no entengui res, que fa 7 mesos, perquè és tot just fa 7 mesos, mig any. És veritat que, i mai millor dit en aquestes situacions, mai plou el gust de tothom, però fa 6-7 mesos el debat era, pot ser que ens estiguem passant amb les alertes i sembla que hem anat del tot al res. Perquè les imatges de Tarragona d'ahir, penses, hosti, no hi ha prou flexibilitat en el protocol com per poder enviar una alerta veient el que estava passant?
3: Ja.
0: Clar.
3: També aquesta eina ha sortit en una època en què estan passant moltes coses.
0: Yeah.
3: I aleshores, a cada moment en què hi ha una tempesta o plou o veiem totes aquestes imatges, no?, que dius, ostres, s'està inundant, jo aquí enviaria una alerta, doncs clar, cada cas d'aquests els estem criticant, no?, i és una eina que hem d'anar polint, que si haguessin sigut 7 mesos de sequera no l'hauríem criticat tant, però estan passant tantes coses i tenim tants ulls a tot arreu, doncs que fa que ho critiquem més, però està bé que des de Protecció Civil en cada cas doncs puguin explicar...
0: Sempre s'expliquen.
3: La peculiaritat, no?, de cada temporal que hi ha. Sí.
0: Per cert, Bernat, que aquestes tempestes que també van caure a la Catalunya Nord van afectar la tercera etapa de la Volta, no?
7: Sí, la van haver de cancel·lar només 16 quilòmetres de la meta, l'ascensió al Coll de Montlluís. La pedregada va ser tan intensa que alguns dels ciclistes van decidir aturar-se pel seu propi peu i van refugiar-se en hotels i altres edificis d'aquest municipi. Al sud de França, per cert, el tornado que explicava la Mònica va deixar 41 ferits i 300 cases afectades.
1: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
8: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
1: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Són les 7 i 12. El Barça, Bernat, es planteja emprendre accions legals per les dures càrregues policials a la prèvia del primer partit de Lliga disputat a Valdels.
7: En les últimes hores s'han publicat a les xarxes noves imatges que mostren diversos agents estomacant alguns seguidors blaugrana als voltants de l'estadi Martínez Valero i es veu com els requisen estelades mentre els donen cops de porra de manera indiscriminada. El Barça s'ha posat a disposició de l'aficionat que més va rebre per si necessita suport de qualsevol mena, mentre els serveis jurídics del club estudien si cal anar-hi més enllà. Pel que sabem a RAC1, el president Joan Laporta va trucar personalment l'aficionat per transmetre-li el seu suport. Fonts properes al seguidor asseguren que el noi va ser traslladat a un centre mèdic i va passar la nit a comissaria. Ara haurà de declarar telemàticament pels incidents viscuts, tot i que de moment ni ell ni la família no volen fer cap declaració pública. El Barça condemna els fets i recorda que d'una estelada no és cap fet il·legal ni incita l'odi.
0: El comunicat del Barça d'ahir és impecable sobre aquesta qüestió. Aquest moviment és lògic, plantejar-se si cal emprendre accions legals o no. Hi ha un moment que és terrible i és injustificable i inexplicable, però sobretot és injustificable. Aquell moment en el que ja tenen aquest noi reduït a terra i es veu perfectament com li fa un cop de colze en plena cara, que és que és absolutament injustificable. O sigui, no es pot justificar de cap manera. I a més, les imatges de després, quan se l'enduen cap al cotxe policial, ja han manillat i continuen fent-li cops al cap i baixant-li el cap cap a terra. Aquestes imatges... Bé, una més. De moment, una entitat ja ha portat l'actuació policial als jutjats, de fet, i els partits independentistes exigeixen explicacions al Ministeri de l'Interior.
2: Acció Cassandra ha denunciat l'agressió contra aquest jove detingut als jutjats d'Elx i, de moment, Junts, Esquerra i la CUP han exigit explicacions al govern espanyol. En parlaven Míriam Nogueres, de Junts, i Non Casadevall, de la CUP.
9: Aquesta catalanofòbia que inunda Espanya i que va des dels camps de futbol fins al Congrés dels Diputats és una realitat, perquè a Elx van apallissar a un nano per portar una estelada, però és que el Partit Atlètic de Madrid-Villarreal, que també es va fer ahir, es va cridar puta Barça i puta Catalunya.
10: Les imatges són esgarrifoses i la desproporcionalitat de l'actuació policial demana, com a mínim, una explicació.
2: La policia espanyola, per cert, ha obert una investigació interna, però fins ara el govern espanyol li ha tret ferro al subdelegat a Alacant. Creu que va ser només, literalment, un moment de tensió abans del partit.
0: Sí, home. Per cert, ara que ha tornat la Lliga, també han tornat... Els vídeos de Real Madrid Televisió, no?
7: Sí. Aquest és un petit avenç del que escoltarem a partir de les 8.
11: Es solo el inicio de la liga, pero ya estamos viendo una diferencia considerable entre unos arbitrajes y otros.
12: A Vinicius le hacen falta. Le pegan una patada en la espalda cuando está en el suelo y sin el balón en juego. Y no es amarilla para Sánchez Martínez. En cambio, en el Elche-Barça, la primera falta que recibe Lamine Yamal en esta liga termina en amarilla. Quintero González ni lo dudó.
7: Torna al futbol. Res no canvia.
0: Has escoltat la música i aquest toc, crec que ho trobava a faltar i tot.
7: Sí.
0: Pel que fa a la vessant esportiva, una bona notícia, el cop de Gavi queda en un ensurt.
7: Les proves realitzades al jugador van descartar cap lesió greu, malgrat les primeres sensacions de Gavi en rebre el cop al genoll dret en una acció del partit contra l'Elche. El club va explicar també que en els pròxims dies tornarà als entrenaments amb la resta de companys.
0: Un quart de vuit, el Departament d'Agricultura descarta relaxar les restriccions per la pesta porcina i situa una possible desescalada cap a la tardor.
2: Ho ha dit el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també al 9C de RAC1.
13: De seguida que les dades i els experts ho aconsellin, doncs, evidentment, flexibilitzarem les restriccions d'accés al medi natural. Jo crec que aquesta tardor podríem avaluar una altra situació si les dades acompanyen, però en aquests moments encara és prematur.
2: El conseller ho ha dit després que la setmana passada no es detectés cap positiu nou per primer cop en 9 mesos.
0: I avui, gairebé un mes després que 80.000 persones accedissin il·legalment a Ceuta, la Moncloa activa tota la maquinària per gestionar la crisi.
2: A les 9 del matí, Pedro Sánchez presidirà un Consell de Seguretat Extraordinari sobre Ceuta i tot seguit es farà el primer Consell de Ministres després de les vacances d'estiu, centrat també en la situació a la ciutat autònoma. D'una banda, el govern espanyol declararà Ceuta a situació d'interès per la seguretat espanyola i es formalitzarà la creació d'un comandament únic encapçalat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Dues mesures que tant el PP com el govern de Ceuta ja demanaven des d'ara fa setmanes. Avui, per cert, també comencen les compareixences de diversos ministres al Congrés per donar explicacions de tot plegat. La primera avui serà la titular de Defensa, Margarita Robles, i fins dilluns que ve desfilaran 7 ministres més pel Congrés. Això a Madrid i a Catalunya avui també comença el curs polític amb el primer Consell Executiu post-vacances.
0: Precisament a Madrid encara porten cua les últimes declaracions d'Isabel Díaz Ayuso, que es va disparar un tret al peu mentre intentava tancar la polèmica per tot aquest àtic de luxe.
2: Diumenge el president del seu partit, del PP, Alberto Núñez Feijóo, va dir que Patrimoni de Madrid havia de donar més explicacions i preguntada sobre això, ahir Ayuso va contestar així.
14: Está en venta, chao pescado. Está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
2: Una resposta, aquest xau pescau, que ha aixecat molta polseguera. El ministre i líder dels socialistes a Madrid, Òscar López, s'hi tornava també amb un joc de paraules.
15: Más que xau pescau, es que te han pescau, Isabel. Y vas a tener que dar explicaciones ante los tribunales, ante la asamblea, ante los ciudadanos.
2: El govern d'Ayuso, per cert, encara no ha publicat l'expedient de l'ATIC, que ara està a la venda per 6,6 milions d'euros.
0: De tornada a casa nostra, a les últimes hores han mort dues persones en dos accidents de trànsit diferents.
2: Una passatgera d'una moto va morir ahir a la tarda en un accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, i a Sant Quirze del Vallès va morir en aquest cas el conductor d'un cotxe que, per motius que s'investiguen, va sortir de la carretera. Amb aquestes, ja són 88 les persones que han mort aquest any a les carreteres del país.
0: I a Barcelona han detingut un home acusat de cremar més d'un centenar de contenidors.
2: En només 3 mesos hauria provocat 18 incendis diferents, cremant 127 contenidors. També hauria fet malbé 11 vehicles, l'empedrat d'una plaça i l'exterior de dues escoles, tot plegat entre Sant Gervasi i Pedralbes. L'Ajuntament calcula que el cost dels danys s'enfila a 115.000 euros.
0: I un dia més ens llevem amb diverses notícies que mostren l'impacte de la crisi de l'habitatge a Catalunya.
2: Llegim al periòdico que a Barcelona l'augment de preus ha provocat que augmentin també els pisos de només una habitació, tot i que fins ara eren una minoria. Actualment, una de cada 3 promocions immobiliàries ja ofereix pisos de només una sola habitació. I d'altra banda, un estudi d'Idealista mostra que en l'últim any els anuncis per llogar precisament habitacions s'han disparat un 12%. Aquest informe també mostra que Barcelona continua sent la ciutat més cara de tot l'estat. Llogar-hi una habitació costa de mitjana més de 600 euros al mes.
0: I Polinyà és el primer finalista del Grand Prix.
16: Ganadores de este programa. Primera semifinal del Grand Prix. Y primeros finalistas de este verano, Polinyà en Barcelona.
2: Els catalans ho han aconseguit aquesta matinada després de guanyar contra els representants de Pradejón a La Rioja i ara Polinyà ja espera el segon finalista que es decidirà dilluns vinent.
0: Mentrestant, Kit Harington, és l'actor que interpretava Jon Neu a Joc de Trons, tindrà un paper a la sèrie de Harry Potter.
2: Harrington apareixerà a la segona entrega de la sèrie de J.K. Rowling, La Cambra dels Secrets, i es posarà la pell del professor de defensa contra les forces del mal, Gilderoy Lockhart. La segona temporada, però, encara no té data d'estrena. La primera, Harry Potter.

0: ¿Me cuentas un cuento, papi?
1: Claro, me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
2: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix.
4: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson híbrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
5: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
8: El trànsit. Encara es noten les conseqüències dels aiguats d'ahir, a l'A7.
9: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
8: Com dèiem, es noten les conseqüències a l'A7 perquè està tallada la sortida de Port Aventura. Pel tema de les inundacions. També a la 2 hi ha un carril tallat a Esparreguera en sentit Lleida i es comencen a registrar una mica de retencions en els accessos a la ciutat de Barcelona. Ara per ara, de moment, concentrat sobretot a la Ronda Litoral.
10: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
8: Són les 7:22. De mica en mica va tornant tothom a la rutina. És una mica setmana de retorn, tot i que encara n'hi ha alguns que esteu podent escurar els últims dies de vacances i segur que ja us va venint al cap allò de

0: H1 amb Sergi Ambudio. RAC1.
1: Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
2: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.

0: comunitat de fitness més important de Barcelona i Sant Cugat.
1: Tren amb destinació La Teva Feina. En parada a Deixa els nens al col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard, com cada matí.
2: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
3: RAC 1.
4: Aquest dimecres la Lliga de Futbol es juga a RAC 1. A les 9, des del Santiago Bernabéu, Real Madrid-Real Societat. Mourinho torna al Bernabéu en l'inici de la seva segona etapa com a tècnic blanc.
5: Encara la busca Courtois, un dels millors gols que s'han vist al Bernabéu en any.
4: Viviu el partit en directe a RAC 1 amb Jaume Molló, Damià López i els comentaris de Carlos Martínez i David Broc. I després, tu diràs, amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dimecres a les 9, Real Madrid, Real Societat. La Lliga de Futbol es juga a
6: RAC 1. Tots som un milió.
7: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
6: Tot l'univers RAC 1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
8: Fàcil, intuïtiva i renovada.
6: I escolta el que vols, quan ho vols. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
9: 7:28.
10: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
9: Vinga, arribarem a 2:15 amb el Jordi Garrigós i una cançó que ens apropa a un racó concret del nostre país.
11: Encara que l'imaginari de la Rosalía ens quedi cada vegada més lluny, sobretot ara que es dedica a dormir amb llençols amb els colors de l'estanquera, va haver-hi un dia, de fet, només un, en què la Rosalía va cantar en català i va parlar de llocs de Barcelona. Va ser a Milionària, una rumba catalana passada pels seus sales i que també ens feia una volta pel Raval, al barri on ella estudiava quan era alumna del taller de músics. Un homenatge als diners que juga amb la ironia, o això esperem, i que entra al MACBA, al museu on demana que la deixem exposada.
12: El que voldries tenir...

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber? Aurora Rodríguez, Pol Prats, Bernat Balboa, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Que les tempestes de les últimes hores han deixat una vintena de ferits i nombrosos danys, la majoria a Tarragona, a Lleida i al Pirineu. Protecció Civil defensa que no calia enviar alertes als mòbils, però alguns alcaldes denuncien falta d'informació.
1: El Barça es planteja emprendre accions legals per les dures càrregues policials en la prèvia del primer partit de Lliga disputat davant l'Elx. Els partits independentistes també han demanat explicacions i la policia espanyola ha obert una investigació interna.
3: El Departament d'Agricultura descarta relaxar les restriccions per pesta porcina, almenys fins la tardor, ho ha anunciat el conseller al 9C de RAC1. Això, tot i que en l'última setmana no s'ha detectat cap nou positiu.
2: El govern espanyol engega avui tota la maquinària per gestionar la crisi a Ceuta. Ho faran gairebé un mes després i enmig de noves crítiques del PP i del govern de Ceuta. Avui també arrenca el curs polític a Catalunya.
3: En les últimes hores han mort dues persones en accidents de trànsit a Catalunya, una a l'Alt Empordà i una altra al Vallès Occidental. Aquest any ja han mort 88 persones a la carretera.
2: Els Estats Units anuncien represàlies contra tots els països que facin negocis amb l'Iran. És un pas més en la guerra contra els ayatolars. El govern iranià, però, assegura que no els afectarà.
3: I Polinyà és el primer finalista del Gran Prix d'estiu de Televisió Espanyola al municipi del Vallès Occidental. Ha guanyat contra Pradejón, a la Rioja, i ja espera el segon finalista, que es definirà dilluns vinent.
1: A la resta dels esports, el cop de Gavi queda en un ensurt i s'ha descartat cap lesió greu al genoll. I avui es reprèn la vuelta després de cancel·lar-se ahir per la forta pedregada. L'etapa 4 es disputarà a Andorra amb un recorregut de 105 quilòmetres a partir de 3:45 del migdia.
0: El temps.
4: Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Després de les tempestes d'ahir, avui comencem el dia amb més calma i alguns núvols i algunes boires, però es desfaran amb el pas de les hores i s'imposarà el sol a tot arreu, i després a la tarda creixeran nuvolades bàsicament en punts del Pirineu que no portaran més conseqüències. Les temperatures al migdia pujaran respecte a les d'ahir, ho faran de manera més acusada a la costa i al prelitoral, i moltes màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus. I ara mateix tenim 13 graus a Sort, hi ha 23 graus a Badalona, 17 a Girona, 18 a Lleida, 22 a Tarragona i entre 22 i 25 graus a Barcelona.
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: I amb nosaltres hi repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs gràcies a les pluges i a les ventades d'ahir, avui la qualitat és bona a tot arreu, amb semàfors verds i blaus.
7: 15:40, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
8: Senyora rentadora.
9: Dim, dim, dim.
8: Què fa?
9: Jo res.
8: Se'n riu de mi?
9: Mai.
10: Crec que està fent servir el mode eco.
9: Clar, així estalvia un 33%.
7: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
11: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
4: Roma Coruma. Concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi patrocina aquest espai.
0: Continua aquest carril tallat a la 2 en direcció Lleida a Esparreguera per l'avaria d'un vehicle, cosa que provoca certa circulació intensa. També està tallada a l'A7 la sortida del Port Aventura per inundacions i es registren algunes retencions als accessos a la ciutat de Barcelona en sentit Llobregat, especialment ara per ara a la Ronda Litoral.
4: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com a Roma Coruma. La teva Mazda de Mataró i Sabadell, on tenen unes ofertes per quedar-se glaçat. Un cop dins, no sortiràs sense el teu nou vehicle. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Coruma.
12: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
13: Bon dia.
0: Lluna Belani, bon dia.
14: Bon dia.
0: És la imatge a totes les portades dels diaris editats a Catalunya, la del temporal que va afectar ahir les comarques de Tarragona, Lleida i Pirineu i que deixa una vintena de ferits i centenars d'afectacions amb cotxes atrapats, collites en orris, carreteres tallades i fins i tot la suspensió de l'etapa de la Vuelta.
13: És precisament la foto que fa servir la Vanguardia a la portada. Són tres ciclistes molls com ànecs, abrigats amb tovalloles, ho acompanyen amb el titular, una etapa de la Vuelta guanyada per la Calamarsa. Expliquen que quan només faltava un descens i el port de Font-Romeu, a 15 quilòmetres de meta, els ciclistes es van haver de refugiar en un hotel. En pàgines interiors asseguren que també el virulent episodi de pluges torrencials amb aigua, pedra i vent va sembrar el pànic ahir a la tarda a la ciutat de Tarragona, sense alerta als mòbils.
14: Precisament el diari Ara fa servir a la portada la foto d'un cotxe atrapat sota un pont del ferrocarril a Tarragona. A ciutat, el vehicle està completament negat d'aigua mentre desenes de persones s'ho miren estupefactes. Ho acompanyen del titular el temporal que estiga a Tarragona, destacant que les altes temperatures i un mar calent són una condició favorable per patir aquests temporals. Ara bé, expliquen que el Mediterrani per si sol no genera tempestes, però sí que les alimenta amb molta més força, com va passar ahir.
15: El periòdico a la portada fa servir la mateixa imatge del cotxe inundat sota un pont a la ciutat de Tarragona i titulen La ciutat sota la pluja i la calamarsa. Afegeixen que el nou episodi de pluja de fortes tempestes ha provocat inundacions i caiguda d'arbres. Afirmen que la d'ahir és la calamarsada més virulenta de la temporada per la superfície afectada i, sobretot, per la seva mida, que en alguns casos va superar els 5 centímetres o fins i tot va arribar als 9.
13: També és la foto que destaca el Punt Avui, la d'aquest cotxe atrapat sota un pont a Tarragona. Expliquen que l'avís del Meteocat anunciava per ahir a la tarda avisos de temps violent a bona part de Catalunya i a mitja tarda Tarragona vivia un episodi breu però intensíssim d'aigua que en alguns casos va arribar a trencar finestres i enviar arbres a terra.
0: Més enllà de les pluges, avui encara porta molta cua l'agressió, perquè ho és, de diumenge per part de policies espanyols o un aficionat del Barça per portar una estelada al partit contra l'Elx. La premsa a casa nostra està totalment indignada i qualifiquen l'actuació policial de totalment desproporcionada.
14: El diari Ara escriuen indignació per l'agressió policial a un menor en la prèvia de l'Elx Barça. Junts, Esquerra, la CUP i Òmnium Cultural exigeixen responsabilitats. Roger Hernández lamenta que aquest episodi no és un fet aïllat, sinó l'últim capítol d'una tendència que es repeteix des de fa més d'una dècada, des de la final de la Copa del 2012, l'antic Vicente Calderón i fins als controls al Bernabéu al 2015, la prohibició expressa d'estelades a la final de la Copa del 2017 o les requises més recents a l'estadi Metropolitano. I destaca que la UEFA també va arribar molt al Barça amb 40.000 euros per mostrar estelades i càntics independentistes.
13: José Antic es pregunta al Nacional qui pagarà per l'agressió policial a Elx. Creu que els policies es van comportar amb ràbia i acarnissament i que la força dels agents va ser absolutament desproporcionada i avisa que això marca un mal precedent perquè l'ús d'estelades en competicions esportives en què participen equips catalans està plenament normalitzat. Per això opina que hi ha un tuf permanent de violència contra el catalanisme i lamenta que en general els agressors els surt gratis.
15: El Nació Digital opina que la retirada d'estelades i l'agressió de la policia espanyola demostren que només es pot barrejar esport i política si es fa des de l'hegemonia. Diu que si entrar una bandera reivindicativa en un estadi mereix cops de porra és perquè fa temps que la interpretació sobre la llibertat d'expressió és restrictiva. Això sí, no es porta una bandera espanyola, aclareix. I acaba lamentant que la desproporció resulta evident, però, com és habitual, no acabarà passant res.
14: I al VilaWeb, Vicent Partal apunta que aquest dijous el trofeu del Mundial de Futbol arribarà al Camp Nou en el marc de les celebracions per la victòria espanyola i es queixa que tan sols 4 dies després de l'agressió es demanarà als aficionats que aplaudeixin la insígnia en el nom de la qual uns funcionaris armats van decidir que un ciutadà no podia dur la seva bandera i que calia estovar.
0: Per contra, El Mundo es desmarca i fa la lectura totalment contrària.
13: El diari opina que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a cedir a les pressions de l'independentisme i del Barça per obrir una investigació interna contra els agents que van carregar contra els aficionats del club a Elx. Segons el diari, l'incident va tornar a activar el secessionisme. El mitjà també apunta a l'aficionat agredit i subratlla que va intentar enfrontar-se amb cops de puny als policies després de rebre els primers cops de porra.
0: 2 minutes.
16: Ganarles el derbi es lo único que pido.
17: Volver a ser grandes.
18: Un altre sextet serà massa.
19: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
20: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
21: Comprant al diumenge es ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
22: Que l'any serien 1, 2, 3...
21: Més de 2.400 euros.
22: Ja m'has descomptat!
21: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé!
2: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
3: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
2: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
23: Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser el
24: 87.861. 87861.
23: Sèrie
24: 8008.
23: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: 19 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Carles Fernández, bon dia.
25: Bon dia.
0: A qui se li entrevistarà, què em diu, Xuxu?
25: Aquest matí, a Erola Jones, la influencer que està retransmetent la Vuelta Ciclista, s'hi llegeix l'article que signa Laura Meseguer al País. Assegura que no té coneixements de ciclisme ni respecte pels ciclistes i la qualifica de decepció majúscula. Carrega contra els comentaris pujats de to sobre les transparències dels mallots, les malles ajustades i com va tractar a Pogacar, a qui va anomenar Pogacheater. Els titlla dels mateixos comentaris cosificadors dels quals les dones porten anys intentant escapar. I acaba lamentant que el seu paper tiri per terra la lluita de moltes dones per obrir-se pas en el món del periodisme esportiu.
0: Joan Ribaudí, bon dia.
26: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui?
26: Que Santiago Abascal ha estat enxampat de vacances en un iot de luxe menjant marisc i bevent xampany amb la seva dona. La imatge ha corregut per les xarxes i molta gent s'ho han passat. Però és falsa, està generada amb intel·ligència artificial i de fet no hi ha cap rastre d'aquesta imatge en mitjans ni agències de notícies de referència. N'informa InfoVeritas.
0: La notícia que fa la volta al món.
27: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
28: Cansada de rebre consells de bellesa no sol·licitats en les xarxes socials, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha esclatat contra un cirurgià estètic que li va escriure per oferir-se a arreglar-li una marca al nas. Frederiksen, que acaba de tornar d'Ucraïna, li va respondre que està contenta amb el seu cos, que no necessita que un home opini sobre el seu aspecte físic i ha aconsellat les dones que es troben en situacions similars que s'acceptin a si mateixes. N'informen diversos mitjans.
29: Busques un vehicle híbrid?
30: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
29: Més eficient és menys consum.
30: Més potent és més cavalls.
29: Tot a Romauto.
30: Barcelona.
29: Molins de Rei.
30: Mataró.
29: Blanes.
30: I Santa Coloma de Farners.
29: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
30: RomautoNissan.com.
29: Romauto.
0: Mònica Usar, bon dia.
26: Bon dia.
0: Un telescopi de defensa planetària controlarà asteroides perillosos des de Terol.
26: Sí, aquest nou aparell tindrà una tasca fonamental en la vigilància i seguiment de cossos que venen des de fora de la Terra i ens poden portar problemes. Estarà operatiu a partir del 2029 i farà que ens anticipem i estiguem preparats tant per la proximitat de roques com també de deixalles espacials. De moment, els científics estimen que se'n detectaran uns 7.000 cada any.
0: Per cert, Mònica, tu quines cançons cantaves al pati? A l'escola?
26: Doncs no me'n recordo.
0: I vosaltres? Recordeu alguna? El típic...
26: Potser, la calle 24, no?
0: Sí. Don Federico.
26: Molt dura.
0: Sí, no entrarem en oïts a la lletra. I el xocolat, xocotet, sí. Tot allò.
25: I el Lecherita, moltíssim.
0: Quin era aquest?
25: Lecherita. ¿Dónde vas?
0: Aquest era saltant a la corda o fent els jocs de mans?
25: No, eren jocs de mans.
0: Vale. Sí. No, sí. També hi havia l'1, 2, 3, la xerranca...
26: La calle 24, en la calle 24, ha habido una asesinada...
0: Bueno. Bé, és que avui a les 11 volem fer una cosa que jo crec que estarà molt bé, que és un exercici col·lectiu de nostàlgia, i és, ara que queden dues setmanes exactes per la tornada a l'escola, és recordar aquelles cançons que cantàvem jugant al pati de l'escola. Llavors, volem comptar amb la col·laboració dels oients. Per tant, des d'ara mateix, línies obertes per WhatsApp, ens escriviu al 669-1010, 669-1010, ens podeu enviar una nota de veu cantant com han fet la Zoé, com ha fet el Carles, o ens ho podeu deixar per escrit. Participeu. Anem a recordar totes aquelles cançons tradicionals de pati i, a més, avui afegirem una persona, que és la Judit López, que ella és mestra de música a l'escola Fortià Solà de Torelló. Per què parlarem amb la Judit? És perquè en aquesta escola de Torelló estan fent un projecte que és molt interessant, que és intentar, perquè si us heu fixat, tota la immensa majoria de cançons que ens venen al cap, al nostre imaginari del cançons d'escola, és en castellà. I en aquesta escola de Torelló, i en d'altres de Catalunya, però en aquesta escola també en particular, volen convertir aquestes cançons en català. Volen que en els patis de les escoles es cantin català. Llavors, a banda de l'exercici de nostàlgia, doncs intentarem transformar totes aquestes cançons que històricament les hem cantat en castellà, doncs demostrar que també es poden cantar i jugar en català, només faltaria. Per tant, 669-10-10-10 per WhatsApp, 669-10-10-10, cançons de pati, de l'època que sigui. Sigueu, tingueu l'edat que tingueu. Què cantàveu al pati de l'escola? Ens ho podeu fer arribar ja mateix, 669-10-10-10. Marc Margarit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Qui ha tornat a un poble d'Anglaterra després de 500 anys?
1: Els castors salvatges. Per primer cop, després de 5 segles, han nascut cries de castor a Norfolk, que els pares són una parella que vivia en llibertat i que va arribar misteriosament a la reserva natural de Penstrow pel desembre. Ara han construït una cabana a la vora del riu Wesson per cuidar dels seus petits. Ho llegim a The Guardian.
0: I qui està preocupat per la seva línia?
28: Els animals del zoo de Londres, els quals revisen i mesuren com a part de la seva jornada anual de passatge per controlar la seva salut i benestar. Molts dels animals estan entrenats per pujar sobre una bàscula, però n'hi ha d'altres a qui se'ls ha de temptar amb menjar. Tot i els més de 14.000 animals que hi ha al zoo, els cuidadors només han pogut mesurar el pes d'uns 400 exemplars, n'informa la BBC.
0: Encara amb animals, unes cries de tortuga es desorienten i, en comptes de dirigir-se al mar, van cap a la guingueta.
4: Una cinquantena de tortugues van sortir de l'ou en una platja de Sardenya, però les llums de la guingueta les van confondre i s'hi van dirigir. El propietari de l'establiment va alertar les autoritats mentre els turistes les recollien amb cura i les acostaven a l'aigua, n'informa el Corriere della Sera.
0: Quina tècnica fan servir les Dolomites per foragitar els turistes?
5: Canviar els senyals de trànsit. Un artista italià ha canviat el significat d'alguns dels senyals viaris de la zona per protestar contra la massificació turística. Per exemple, amb adhesius que canvien tan sols una o dues lletres, ha transformat senyals que indiquen revolts tancats en senyals que conviden el conductor a tornar a casa. Ho llegim a la República.
0: Encara a Itàlia, per què et poden multar ara?
25: Per mirar el mòbil als passos de zebra. Si la iniciativa tira endavant, els peatons hauran de pagar multes de fins a 75 euros per no comprovar si hi ha cap vehicle a prop. També tindran prohibit parar o demorar-se al creuar el carrer. La mesura arriba després que algunes sentències judicials italianes atribueixin part de la responsabilitat dels accidents als vianants que no prestaven prou atenció. N'informa 20 minuts.
0: La marató de Sydney allarga, entre cometes, molt el seu recorregut.
1: Els participants es penjaran una medalla, sí, però no de Sydney, sinó de Múnich. L'organització de la cursa ha avançat l'aspecte de la medalla i el disseny inclou un error garrafal. En lloc de representar-hi l'estadi de Sydney, que es diu Estadi Allianz, a la medalla s'hi veu l'Allianz Arena de Múnich, que està a 16.000 quilòmetres a distància. Ho llegim al 20 minuts.
0: Déu-n'hi-do. Si sou dels que sempre busqueu tres peus al gat, no viatgeu a Wisconsin.
28: Sí, perquè un gat acaba de batre un rècord Guinness per tenir 29 dits.
0: Com,
28: es
0: què?
28: Es diu Erebus i és un Maine Coon, té polidactília, una alteració genètica que fa que alguns gats neixin amb dits de més i que és especialment habitual en aquesta raça. El rècord anterior era de 28 dits i el tenia un gat canadenc, Jake, des del 2002. A principis d'aquest any, un gat de Michigan anomenat Toby l'havia igualat. Ho llegim a UPI.
0: Qui ha revolucionat l'algoritme de TikTok?
4: Una noia de 16 anys que s'ha fet creadora de contingut en dues setmanes i ja acumula 800.000 seguidors i més de 90 milions de visualitzacions. Es diu Ellie Ellis i va penjar el seu primer vídeo fa menys d'un mes. Els experts no acaben d'entendre quina és la fórmula rere el seu èxit meteòric o si serà flor d'un estiu. Ho llegim a EFE Notícies.
0: I quina cançó pot salvar la vida?
5: Cardi Klein, de Charlie XCX. El seu ritme d'unes 112 pulsacions per minut és ideal per marcar el compàs mentre fas una reanimació pulmonar. Esperem, però, que mai hagueu de posar-ho en pràctica.
0: A veure, aviam, puja. Un de cada quatre centres d'estètica a Barcelona són d'ungles.
7: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
25: Sí, la ciutat compta amb més de 1.800 establiments, 700 més que l'any 2014. Això suposa un creixement de gairebé un 60% en els últims 10 anys. L'increment ha estat especialment alt als districtes de l'Eixample i de Sarrià-Sant Gervasi, n'informa l'ACN.
8: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del CAP.
9: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
10: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: Obrim les pàgines d'esports. Bernat Balboa, bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui torna Carlos Alcaraz i torna Roger Federer.
11: El tenista suís jugarà un partit d'exhibició a l'obert dels Estats Units amb Agassi, Roddick i McEnroe. Hosti. Federer mai no s'ha enfrontat amb Alcaraz. S'alegra que el murcià torni a jugar, però lamenta que s'hagi perdut aquesta generació com a esportista d'elit.
0: Hòstia, Federer, Agassi, Roddick i McEnroe, eh? Belles glòries.
11: Sí, sí.
0: Prou bé. I un club de Malàisia trenca el rècord impossible.
11: El Johor de la Superliga de Malàisia suma 109 partits sense perdre i supera els 108 partits dels Mimoses de la Costa d'Ivori. El rècord ha arribat gràcies a la victòria per 3-0 davant el Cushing City a la Copa Sultan Ahmad Shah, i la curiositat és que aquest equip de futbol l'entrena Xisco Muñoz, exjugador del Nàstic de Tarragona. Ho llegim al diari Esport.
0: La notícia fric.
13: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
14: A Matel Pino, a Madrid, aquest cap de setmana han celebrat el Bolo Encierro. I en què consisteix això? Doncs a canviar els toros per una bola gegant de gairebé 300 quilos. Està feta de plàstic lleuger i baixa pels carrers mentre els participants corren davant seu. És com un encierro de Sant Fermín, però sense banyes i en principi amb molt menys risc.
0: On hi ha salmó aquest matí?
14: A La Vanguardia, que explica que Keith Urban està devastat després de veure imatges de Nicole Kidman amb la seva suposada nova parella, Michael Reinstein. Urban es va separar de Kidman al gener i, segons el seu entorn, té una sensació de profunda pèrdua i sent que ho va esgarrar tot. De fet, en un concert recent, Urban s'ha emocionat mentre cantava We Go Back, que és un dels seus temes més personals.
0: I avui, que és Sant Genís, és l'aniversari de...
14: De l'actriu Blake Lively, Gossip Girl, Romper el Círculo, que fa 39 anys, la model Claudia Schiffer, 56, l'actor Eduard Fernández, de Perfectos Desconocidos, la hija de un ladrón, el 47, que en fa 62, i el cineasta Tim Burton, la núvia cadàver, Alicia al País de les Meravelles, que en fa 68.
15: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, Ali.
16: Qué ambientazo, mano.
15: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha citado sobre la línea.
16: Qué barbaridad.
15: Increíble, la asistencia ahora sí que se clave, ¿eh?
16: Buena venta.
15: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
16: Ven a por más.
15: Venga. Ocasión Plus.
0: I tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui amb la contraportada.
17: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
4: Avui ens fixem en la del diari Ara, que conversa amb Sònia Angelats, mestra a la presó de joves de Barcelona. Explica que treballa amb nois d'entre 18 i 24 anys, molts dels quals pràcticament no havien anat a l'escola abans d'entrar a la presó. Per això assegura que, més que aprendre a multiplicar o dividir, el més important és que aprenguin a conviure i a confiar en els altres. Angelats també explica que evita saber quin delicte han comès. Diu que ella no és psicòloga ni educadora i que, per ensenyar-los, primer els ha de mirar com les persones que són.
17: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
0: Minut i mig.
18: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
19: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
20: Que l'any serien 1, 2, 3...
19: Més de 2.400 euros.
20: Ja m'has descomptat!
19: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
21: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
22: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
31: 2 d'abril de 2004.
22: I el número de la sort, el...
31: 9.
22: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
32: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: 6 i les 8. Posem el català a la maleta amb l'Abel Espinosa, avui per conèixer Espanya.
1: Avui parlem d'un dels grans plaers gastronòmics de casa nostra que, de tan senzill que és, ens fa perdre el cap. Ens referim al terme pa amb tomàquet, aquella recepta que va néixer com una manera d'aprofitar el pa dur. La seva popularitat ha fet que traspassi les nostres fronteres i que, un cop arribat a Espanya, l'hagin adaptat d'aquella manera tan seva. Que aixequi la mà qui no s'hagi esgarrifat la primera vegada que ha vist escrit pa amb tomàquet quan corre pels carrers de Madrid. Sí, sí, escrit així, en castellà, pa amb tomàquet. No fos cas. La preposició amb queda integrada en el seu pan i la neutralització de la O es resol amb una U i avall que fa baixada. Bé, com a mínim, sabem que els entrepans fora de Catalunya són més fàcils d'empassar gràcies a aquesta genialitat gastronòmica catalana.
0: I a aquesta hora?
2: Movento Sarsa Volkswagen patrocina aquest espai.
0: Els consells i aprenentatges dels oients, eh?
5: Sí, i avui tenim l'Alba, que més que un consell, jo crec que ella s'ha rendit a la vida.
0: Ai, a veure...
3: Jo el consell que donaria a tothom és que compri plantes de plàstic. S'ha acabat, o sigui, és molt maco, internet està carregat de cases precioses, a les quals tampoc accedirem mai, però bueno, amb unes plantes increïbles, verdes, fondoses, que allò sembla l'Amazones. Tu saps el que costa tindre això? Moltes d'agafar la baixa. L'atenció d'una planta és més difícil que l'atenció d'un crio, perquè un crio almenys és un humà. I algun dia o altre et parlarà i et dirà el que li passi. Ho podràs averiguar mirant-li el seu mòbil. Però una planta no saps què necessita. No sé si necessita més aigua, menys aigua, si més sol, si menys sol. No tingueu plantes. Compleu plantes de plàstic. O agafeu-vos la baixa o l'excedència si voleu tindre un potus que us sobrevisqui en un pis a Barcelona. I res. I per la resta, intenteu ser feliços.
5: Per la resta, saps? Com si no fos prou de cuidar les plantes. No, no, tota la raó. Jo ho he provat tot. Aplicacions d'aquestes que fas d'una foto.
0: És terrible.
5: Res funciona. Ara, també...
0: I a més, no hi ha punt mig. És a dir, tu veus una planta, se t'està pensint, i dius, clarament... Fa 3 setmanes que no la rego, m'he descuidat, escolta, m'hi poso. La regues una miqueta. Una mica. I ja resulta que l'has regat massa.
5: Sí. Ja, elles són tan sensibles a parar i no. Sí.
0: Quina sensibilitat.
5: Completament.
0: És terrible. I ara altament l'estiu, sensibles. Amb les calorades, fatal. Després a l'hivern, perquè fa massa fred.
5: Sí. No hi ha manera d'encertar-la.
0: No, és fatal.
5: I a més
0: fatal.
5: No es comuniquen, saps? Vull dir que si això et passa amb una persona, almenys pots compartir experiència, no? Però amb la planta... Però
0: jo crec que el meu rècord deu estar amb 2-3 mesos una planta d'esperança de vida. Una planta, quan entra a casa meva, pobra, sap que està condemnada.
5: Sí, no? També sí, us diré, a tu i a l'Alba,
0: sí.
5: 100% d'acord amb tot, menys amb que se't mori un potus. Si se't mor un potus és que alguna cosa... molt dolenta has fet en aquesta vida.
0: Yeah. A mi se'm va morir un cactus. Resulta que el vaig regar massa, també.
5: Per excés d'estima.
0: Van dir, a veure, Sergi, el tema dels cactus, el fet de que sobrevisquin al desert...
5: Hi ha un tema darrere.
0: No necessiten aigua, vull dir, tu tranquil, no? Et sents com malament, passes per davant de la planta i penses...
5: No li estic donant prou d'atenció,
0: no? Una mica d'aigua.
5: Clar.
0: Una miqueta d'aigua.
5: Mira,
0: esquivament, aquelles fulles van cap avall, el cactus es va anar com torçant així cap al costat, va cap a caient així com de costat, era molt trist allò. Bueno, això, que la gent que li sobreviu a les plantes té tot el meu...
5: suport i escalf.
0: Sí.
5: I una abraçada des d'aquí.
0: La meva admiració.
2: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia, estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen, em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat, però tinc un dubte, on el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no, Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
0: I què els concerts, Lluna?
4: Doncs, Sergi, avui podeu anar a la Festa Major de Sants a Barcelona perquè a partir de 9:45 de la nit hi ha 2 concerts consecutius i gratuïts, molt important. Primer serà el torn del grup d'indie pop emergent, juny del 99.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Embudio.
1: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Ara farem balanç del temporal que va escombrar amb una força espectacular i per sorpresa al sud de Catalunya, i us explicarem les novetats del cas d'aquest aficionat del Barça menor d'edat atonyinat per agents de la policia espanyola a les portes de l'estadi de l'Elx, amb una brutalitat inexplicable, inaguantable i injustificable, que a més deixa la sensació que sempre és contra els mateixos. Però aquest matí també coneixerem una altra de les múltiples cares, totes elles fosques, que té la crisi de l'habitatge. No és estrany que per setmana apareguin dues o tres notícies que demostren com de greu és. Sense anar més lluny, ahir vam saber que en poc més d'una dècada el preu dels pisos s'ha duplicat. El 2014, aquí a la cantonada, un lloc amb sostre on poder viure costava la meitat que avui. Però aquest és només un exemple. Cada dada que surt, cada notícia, cada història demostra que la crisi és majúscula. No en va, és, des de ja fa un temps, la principal preocupació de la ciutadania, bastant per sobre de la immigració, de la inseguretat, de la insatisfacció política o de la sanitat. Avui parlarem amb la Jordina, que s'ha posat en contacte amb el contenidor del Món Arracú per denunciar que el propietari del bloc on viu els està pressionant, a ella i a la resta de veïns, perquè marxin i així poder vendre's l'edifici. És un edifici de 4 plantes, amb 7 pisos i un local. Tot de la mateixa persona, que ho va heretar quan el seu pare va morir. La Jordina té un contracte en vigor de renda antiga, igual que una altra senyora de 83 anys. En altres paraules, per molt que ho volgués, el propietari ho tindria difícil per fer-les fora. I és per això que, segons la Jordina, l'home ha optat per arrimar-les a marxar, per dir-ho suaument. Com? Doncs, segons denuncia, convertint l'edifici en un lloc on cada vegada és més difícil viure. No tiraré jo al mar per la borda, però et faré veure que la millor opció que tens és saltar. Tres exemples molt ràpids. Tenen goteres des del novembre. Van deixar el bloc 60 dies sense senyal de televisió. I des del 20 de maig tenen l'ascensor inoperatiu per una raó que es podria solucionar amb un parell de trucades. Falta potència elèctrica. En 5 minuts estaria resolt. Han passat 90 dies i encara és hora, explica la Jordina, que el propietari mogui un dit. Un ascensor, per cert, que tenen perquè la Jordina té una discapacitat de gairebé el 40% per problemes d'esquena i amb la llei d'accessibilitat a la mà el va poder reclamar. I els dies van passant i la sensació de frustració va augmentant. Aquest matí, durant la tertúlia, la Jordina ens compartirà la seva lluita per poder, simplement, continuar vivint a casa seva. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 25 d'agost del 2026.
2: I després de les tempestes d'ahir, avui comencem el dia amb més calma, alguns núvols i algunes boires, i s'acabarà imposant el sol i puja la temperatura al centre del dia.
3: I pel que fa al trànsit, en aquests moments hem de comentar algun punt de lentitud a la zona de la B10, més o menys cap a l'altura de la Barceloneta en sentit al Llobregat, on hi ha un parell de quilòmetres, i encara inundacions a la A7 a Vilafranca, que talla la sortida de PortAventura.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Catalunya deixa enrere un front de tempestes molt intens que ahir al vespre va escombrar bona part del país, un temporal que ha acabat amb una vintena de ferits, per sort cap de greu, i que va venir acompanyat de fortes pedregades. De fet, en alguns casos, les pedres tenien la mida d'una pilota de tennis i tot plegat va deixar un bon seguit de destrosses, sobretot a la demarcació de Tarragona. Aquest era el so ahir al vespre dels aiguats amb pedra que van descarregar molta força, especialment a la ciutat de Tarragona. Segurament n'haureu vist vídeos i fotografies a les xarxes. Són imatges molt impactants, carrers que, més que carrers, semblaven directament rius, finestres i tendals trencats, cotxes abonyegats, motos que baixaven aigua avall, mobiliari urbà fet malbé, arbres i branques volant, caient a terra, i fins i tot una imatge que provoca esgarrifances, la de desenes de coloms morts al port de la ciutat, al port de Tarragona, pels cops de les pedres. Però Tarragona no va ser l'única que avui ha de fer front a totes aquestes destrosses. La tromba d'aigua també va afectar altres municipis com Reus, Vinyols i els Arcs, Torredembarra, el Vendrell i Móra d'Ebre. De fet, ens ha sorprès veure que en aquest últim les pedres que hi van caure mesuraven fins a 9 centímetres, segons han ensenyat alguns usuaris a les xarxes socials. Més enllà de les comarques tarragonines, el temporal també va colpejar el Pirineu, va colpejar amb força Ponent i, de fet, en alguns municipis del Segrià, la pedregada ha deixat tocats diversos cultius de fruita i ara s'haurà de veure exactament quin és el futur de la collita. Per tot plegat, Protecció Civil va mantenir actiu el pla Inuncat al llarg de tota la tarda, una tarda que va ser més complicada del que potser es pronosticava inicialment, tot i que ja hi havia avisos de pluja, però aquestes tempestes es van anar formant i es van anar intensificant, i en aquest sentit no ha sigut fins ben entrada la matinada que Protecció Civil ha desactivat aquest pla davant del perill de noves inundacions en el nord del país i Catalunya Central. Tot i tenir activat l'avís per pluges intenses, diversos ajuntaments critiquen que Protecció Civil no enviés cap alerta als mòbils. Un cop més, però, la Generalitat es defensa dient que els avisos de perill no eren prou elevats per prendre la decisió, malgrat les imatges que hem acabat veient. Ara en parlem, però abans repassem ràpidament quines han estat les zones on ahir es va acumular més aigua, també les més afectades per la pedra i, evidentment, ja que hi som, com pinta el dia d'avui. Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
4: EMA Automoción, concessionario Moda i Jaico a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: On va apretar més, això?
2: Doncs mira, on es va recollir més aigua va ser a Vinyols i als Arcs, Cambrils, 89 litres per metre quadrat en menys de 3 hores. A Tarragona, 77 litres per metre quadrat també en menys de 3 hores. I Torredembarra, uns 46 litres per metre quadrat. Ara comentaves això dels avisos. Ahir, per exemple, al Tarragonès no hi havia aquest avís per pluja i sí que n'hi havia bona part de Catalunya, però hi havia 5 comarques que no tenien aquests avisos i precisament la del Tarragonès era una i d'aquí ve la queixa, no podríem dir, dels ajuntaments perquè no hi havia cap avís des del matí, que era quan anàvem avisant d'aquesta possibilitat de pedra, de calamar-se, de pluges fortes, de ventades, i precisament aquesta no era una de les zones. Tot i això, fer pronòstics amb tanta precisió, doncs ja sabem que és complicat. Per tant, els aiguats més importants, els registres més importants, els tenim de nou a les comarques de Tarragona i sobretot Tarragona i Cambrils.
0: Des del Ripollès, Mònica?
2: Sí.
0: Ens arriben imatges d'un tornado?
2: Un tornado, sí.
0: Això a tocar de Camprodon, no?
2: Sí, exacte. Es va formar aquest tornado. Tenim algunes imatges. També corren les de Carcassona. No les confonguem perquè n'hi ha un que és més gran que l'altre. El de Carcassona s'ha catalogat com a categoria EF2 dins d'una escala de 5. Per la intensitat del vent, per la força del vent, es van veure com arrencava teulades, com provocar-les, arrencava arbres. Aquesta és la força d'un EF2. En canvi, en el cas de Camprodon no s'ha catalogat amb aquesta categoria. I sí que és veritat que aquí a Catalunya doncs és un fenomen que no és tan habitual com altres zones del planeta, no? Com podria ser aquesta zona del Tornado Alley dels Estats Units, sí, que precisament es diu així perquè n'hi ha moltíssims i a més són de gran magnitud, sinó que aquí a Catalunya en tenim, acostumen a ser també mànegues marines. Per exemple, he trobat un registre que entre el 2000 i el 2020 es van registrar 106 tornados, però un 40% eren mànegues, que són aquests que es formen sobre el mar i que no entren a tocar terra. Per tant, no és un fenomen que sigui habitual i que estiguem acostumats a veure, però sí que pot passar, i sobretot aquesta època de l'any. Agost, setembre, octubre, són èpoques en què més.
0: Les imatges de la ciutat de Tarragona ahir fan feredat. Sí. Són molt impactants, a més els arbres anant a banda i banda, carrers convertits directament en riu. I totes aquestes imatges que vam anar veient de les pedregades...
2: Sí.
0: De què depèn exactament que les pedres siguin més grosses?
2: Clar, aquí és un mecanisme complicat, que hi ha d'haver a dins del núvol. Les pedres normalment es formen dins dels cumulonimbus, que són aquests núvols que tenen tant desenvolupament vertical, que són molt alts, i dins d'aquests núvols aquestes pedres van com pujant i baixant dins del núvol i es van formant. Si les corrents que fan pujar aquestes pedres són molt potents, poden aguantar pedres molt grans, i aleshores un cop ja aquestes corrents no poden aguantar la pedra, és quan cau i ens cau a sobre. Si aquest núvol doncs té aquesta força per anar mantenint la pedra i la pedra anar creixent a dins, Llavors, un cop cau, doncs és més grossa. I ahir vam veure imatges, i que ara comentaves, no?, que per xarxes socials i algunes imatges d'alguna pedra de 8-9 centímetres, cal esperar també a l'informe que pugui fer el Meteocat per saber exactament la mida d'aquestes pedres, però sí que en vam veure de molt grosses. De fet, ahir els avisos ja deien que podria caure pedra molt grossa de més de 5 centímetres. I era un dels pronòstics que hi havia. En certes zones doncs ha passat així, en altres zones que no hi havia vist també ha passat.
0: Com de difícil és preveure el que va passar ahir a la ciutat de Tarragona?
2: A veure, jo crec que preveure el temps normalment és complicat,
0: ha anat
2: millorant moltíssim, però volem una precisió de ciutat, no?, i d'intensitat de pluja, i de mida de pedra, i això és molt complicat de tenir. T'estàs demanant que per quilòmetres, o a vegades per metres, no?, una precisió així, i aleshores això no pot ser, no existeix. Necessitaries una infinitat de dades i d'aparells per poder arribar a una precisió així, i això és impossible. Sí, jo crec que avui en dia ja prou es fa. Ahir hi havia aquests avisos de pluges fortes, de quantitat d'aigua, que va ser el que va passar, de mida de pedra, és a dir, tu pots pronosticar la mida abans que arribi. Sí, això sembla ciència-ficció, depèn de com miris, no? Per tant, jo crec que la precisió va ser bona, però sí que hi havia algunes comarques que no tenien l'avís, perquè en els mapes no es veia que la tempesta pogués ser tan forta, que ho va acabar sent.
0: Tema a banda, després, és la flexibilitat del protocol de protecció civil per tenir capacitat d'improvisar sobre la marxa i enviar una alerta o no, doncs, quan està passant el que està passant a la ciutat de Tarragona o veníem d'aquest cap de setmana. Tema, i ara els escoltarem, Protecció Civil, una cosa que fa molt bé, sempre és sortir i explicar.
2: Sí.
0: És a dir, no vam tirar l'alerta per aquest motiu.
2: En cada cas.
0: Però és veritat que fa 7 mesos es parlava de que es tiraven alertes gairebé per qualsevol cosa, o hi havia aquesta sensació a la societat, i ara és com, hosti, sembla que ens haguem descuidat de que tenim aquestes alertes.
2: Ja, ens estem posant molt a prova perquè aquest nou sistema s'ha trobat amb 7 mesos de molt moviment.
0: Clar.
2: I llavors, a cada tempesta hi ha una crítica, no? A cada ciutat, a cada lloc. Ahir no hi havia avís al Tarragonès, per exemple, per tant, si no hi ha avís, òbviament no pots llançar una alerta, i un cop va engegar la tempesta, doncs aquí jo no formo part d'aquesta decisió, per tant, no sé els detalls, però sí que Protecció Civil surti i ho explica, no? Aleshores, si aquesta tempesta va descarregar en menys de 3 hores, doncs també t'ho has de considerar, no? Quan ja està en marxa aquesta tempesta i tu ja veus que estan passant coses, si val la pena llançar aquesta alerta o anar a actuar sobre el terreny. I aleshores ells prenen la decisió.
0: Protecció Civil sempre s'explica, després aquí cadascú pot estar d'acord o no amb els arguments que doni. Mònica, per acabar, avui i propers dies,
2: calma avui. Sí, després de la tempesta arriba la calma i avui tindrem un dia de més sol. Sí que hem començat la jornada amb alguns núvols i algunes boires, però tot i això s'acabarà imposant el sol a tot arreu, i a la tarda alguna nuvolada en zones del Pirineu. Puja la temperatura. Avui ho farà de manera més accentuada a la costa i al prelitoral, amb màximes d'entre 30 i 35 graus en general. Demà i dijous sí que hi haurà algun ruixat. Demà al matí l'interior de les comarques de Tarragona, punts del Pirineu, passaran ràpid per això, i dijous també algun ruixat entre Girona i Barcelona i sectors del Pirineu. La resta més calma. Demà baixa la temperatura, puja dijous, però torna a baixar a partir de divendres, i a finals de setmana poca pluja.
0: Gràcies, Mònica.
2: Fins ara.
5: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: Anem amb les conseqüències de tot plegat. Aquest episodi de tempestes que ha deixat 19 ferits arreu de Catalunya, d'aquests van traslladar-ne 3 a l'hospital. Només ahir el 112 va rebre més de 750 trucades i els bombers van haver d'atendre més de 400 avisos. La majoria a la demarcació de Tarragona, evidentment. I, esclar, davant d'aquest escenari, els ajuntaments de Tarragona i del Vendrell han criticat aquesta decisió que ara comentàvem amb la Mònica Usart de Protecció Civil de no enviar l'alerta als mòbils, i es queixen que no se'ls va avisar fins que ja tenien els aiguats al damunt. Corresponsal de RAC1 Tarragona, Esteve Giral.
6: Doncs sí, malestar l'Ajuntament de Tarragona i els seus equips d'emergències, perquè han trobat a faltar més capacitat de previsió per part de Protecció Civil i del Centre Coordinador d'Emergències de la Generalitat. També va sorprendre ahir que no s'enviés des de Protecció Civil un missatge massiu als telèfons mòbils que estaven a l'epicentre de la tromba d'aigua a la ciutat de Tarragona. Rubén Viñuales, l'alcalde, ahir al 9C de RAC1.
7: Però sincerament ha estat curiós, com deia també l'Esteve, fins a les 17:50 no hem tingut un avís del CECAT, i, òbviament, doncs, ja estava el xàfec a sobre, no?
6: Cap missatge d'alerta als mòbils, com tampoc es va avisar la població la nit i matinada dissabte amb les inundacions de part del Tarragonès i el Baix Penedès. Afortunadament, tot i la gran quantitat de trucades al telèfon d'emergències i el centenar llarg de sortides dels bombers, no hi ha constància per ara de danys personals. Per sort, la tromba d'aigua no va durar massa estona i des d'ahir al vespre que Tarragona treballa intensament amb tots els serveis municipals d'emergències per anar recuperant la desitjada normalitat.
0: Gràcies, Esteve. La mateixa línia, l'alcalde del Vendrell també és crític en Protecció Civil, sobretot després que ahir la tarda haguessin de rescatar una altra persona que havia quedat atrapada amb el cotxe sota el mateix pont inundat de divendres passat. Es queixava aquesta nit al 9C de RAC1, la Montse Martí.
8: No, cap ni un. Bueno, ja quan ho teníem a sobre, l'alerta és quan ja ho teníem a sobre. Aquí és que no teníem, de fet, teníem avisos a sentit contrari, de que no aniria més per l'Ebre. I ja els avisos ja han sigut ja en el moment ja de trencar a ploure. Allò amb la por al cos, però bueno, sí, sense avís.
0: Els alcaldes fan pinya i coincideixen en el fet que en escenaris com els d'aquests dies sí que són necessàries les alertes i lamenten que en molts casos molt menys greus Protecció Civil doncs, no, en aquell moment no li ha tremolat tant el pols en alertar la població, en alguns casos fins i tot de manera preventiva. I què en diu Protecció Civil de tot plegat? Doncs ha explicat que no calia enviar un alerta als mòbils perquè consideren que ja s'havia avisat la població amb prou antelació i perquè els avisos de perill del Meteocat no eren prou elevats per plantejar avisos preventius. En parlava també el 9C amb la Montse Martí, la seva sotsdirectora, Lima Soler.
9: Teníem aquest avís, que era un avís d'intensitat, que era una intensitat provocada per unes tempestes que deien que no eren estàtiques, que podien anar passant d'una manera ràpida. El que sí que ens avisaven era que anirien acompanyades de vent i de fortes ratxes de vent i també d'una situació de pedra.
0: I en ple debat sobre quins són els criteris per autoritzar o descartar l'enviament d'avisos, els treballadors de Protecció Civil han alçat la veu per reclamar tenir un cos d'agents propi. Ara són una direcció general i això els limita els horaris que poden treballar, el nombre d'efectius, etc. En un comunicat, representants dels treballadors denuncien que tot plegat els impedeix aplicar correctament els plans per protegir la població davant d'una emergència. I per això demanen als grups parlamentaris que creïn d'una vegada per totes un cos propi amb personal que treballi les 24 hores del dia per atendre emergències com la d'aquestes últimes hores. Sí, com sigui, si bé la previsió, segons Protecció Civil, marcava que el temporal no seria tan potent, l'Agència Catalana de l'Aigua va haver d'emetre un avís de risc hidrològic per la situació, concretament a la comarca del Baix Camp. L'organisme va demanar no acostar-se a rius, rieres i barrancs després de detectar un possible creixement perillós i sobtat del cabal dels rius. I com dèiem, van començar, on tampoc han pogut evitar els efectes de les tempestes, és a la demarcació de Lleida. La pedra ha afectat cultius de fruita a diferents municipis des del Segrià, el Manà, Corbins, el Batàrrec, Lleida, ciutat mateix, i ara la collita se'n podria anar a Norris. Va ser el 8è dia de campanya en què registra pedra dins de la zona d'estudi de l'agrupació de defensa vegetal Torres de Ponent, però aquest cop la pedregada va ser la més virulenta de tota la temporada, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície de camp afectada. Corresponsal de RAC1 a Lleida, Rubén Carbonell.
10: Sí, les més grosses s'haurien vist al municipi d'Almenar amb una mida de més de 2 centímetres de diàmetre, equivalent a una moneda d'un euro. Tot i que encara és aviat per fer una avaluació definitiva dels danys, no es descarta que diversos cultius, com ara la pera, la figa o el préssec, entre d'altres, hagin patit danys, segons el sindicat Asaja. Per això reclamen a les assegurances una resposta ràpida. En parla el president d'Asaja, Pere Roquer.
11: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
10: Així mateix, des de l'entitat s'ha apuntat que en aquests moments més del 70% de la producció de pera ja estaria collida i més del 85% de la fruita de pinyol també.
0: Gràcies, Rubén. En una estona parlarem amb dos pagesos afectats per tot plegat, el Pere del Carràs i la Marissa del Manà. Ho farem durant la tertúlia, avui amb l'Alberto Fernández Díaz, la Carla Torró, el Borja Hitor Arriaga i l'Isabel Lleuger. També saludarem els alcaldes de Tarragona i Móra d'Ebre per saber com es lleven avui a aquests municipis. I més enllà dels danys personals i materials, com de costum, els ruixats també van provocar problemes de mobilitat. De nou, les principals afectacions van ser al sud del país, evidentment. A Rodalies es va haver de tallar durant hores les línies línies R14, R15, R16, R17 i també l'RT1 i l'RT2, que van deixar sense connexió ferroviària totes les comarques de Tarragona. Això va provocar que centenars de persones quedessin a l'estacada i no poguessin tornar a casa o anar a la feina. És el cas, per exemple, de la Maria Teresa, que explicava a RAC1 que va sortir de Barcelona en direcció a Reus a 7:45 del vespre, que va quedar aturada a mig camí a Sant Vicenç de Calders i que no va arribar a casa fins passada la mitjanit.
12: El tren ha sortit de Passeig de Gràcia 45 minuts tard, però fins a Sant Vicenç no ens han dit res. Anava poquet a poquet, però anava fent. A Sant Vicenç de Calders ens han començat a explicar i ens han dit que era per als aiguats. Tancats no ens han deixat perquè com que érem en una estació i els portes eren oberts. Almenys aquesta vegada no ens hem quedat entre estacions, sinó que estàvem en una estació parats.
0: A primera hora del matí d'aquest dimarts, Rodalí

0: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail, o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info, Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: I ara hem de parlar d'un cas que ha aixecat moltíssima polseguera les últimes hores i que cada vegada va sumant més i més veus que denuncien el que asseguren que és directament una agressió policial a un grup d'independentistes. És el cas d'aquests aficionats del Barça que es van desplaçar diumenge a Elx per animar l'equip en el primer partit de Lliga i que es van trobar que abans d'entrar a l'estadi, abans d'entrar al Martínez Valero, diversos agents de la policia espanyola els van estomacar i els van requisar les estelades que duien. Després que en les últimes hores hagi anat escalant la polèmica, ara el Barça es planteja, està estudiant, emprendre accions legals per les duríssimes imatges de càrregues policials, tot plegat mentre la policia espanyola també assegura que obrirà una investigació interna per tot plegat. Pel que sabem a RAC1, el Barça s'ha posat a disposició del noi, de l'aficionat, que més va rebre per si necessita suport jurídic. Segur que heu vist les imatges, es tracta d'un jove, és menor d'edat, que s'encara amb la policia perquè li han requisat una estelada i els agents el redueixen a terra a cops de porra. Però és que la cosa no acaba aquí. I és que un cop el noi està a terra, que ja no es pot moure, encara el continuen pagant i fins i tot es veu clarament en les imatges, no hi ha cap mena de dubte, és clar i meridià, hi ha un policia que li clava un cop de colze a la cara quan ja el té reduït a terra. Fonts properes a la família d'aquest jove asseguren que el noi va ser traslladat a un centre mèdic pels cops que va rebre i que va haver de passar la nit a comissaria. Ahir al matí la seva família el va recollir i van tornar en cotxe tranquil·lament cap a Barcelona. Ara haurà de declarar telemàticament pels incidents viscuts, tot i que de moment ni ell ni ningú del seu entorn volen fer cap declaració pública perquè encara estan impactats per tot el que van haver de viure. El club, el Barça, lamenta els fets i la desproporció en la força utilitzada per la policia espanyola i recorda que d'una estelada no és cap fet il·legal, ni incita l'odi. I pel que sabem a RAC1, el president Joan Laporta va trucar personalment al noi per transmetre-li el seu suport. Els grups d'animació del Camp Nou també van fer un comunicat conjunt lamentant els fets, denunciant que aquesta dinàmica amb les estelades es repeteix malauradament en molts camps, en moltes zones d'Espanya, afectant curiosament, sempre els seguidors catalans, per aquest motiu demanen iniciatives que posin fi a fets com aquests. L'agressió també ha generat molta indignació i una onada de queixes per part dels partits independentistes, però també del Parlament, d'entitats com Òmnium Cultural, del mateix Barça, com ara repassàvem amb aquest comunicat, que ja està estudiant si emprèn accions legals. De moment, Junts, Esquerra i la CUP han exigit explicacions al govern espanyol i també s'ha obert una investigació interna. De moment, l'únic representant que ha deixat explicacions és el subdelegat del govern espanyol, Alacant, però ho ha fet per treure ferro a la situació. En una roda de premsa, ahir Manuel Pineda va dir que tot plegat va ser un fet esporàdic i, tot i les imatges, tot i la duresa, va definir-ho tot com un moment de tensió abans del partit. I ja està. Per cert, que l'associació Acció Cassandra ha denunciat als jutjats d'Elx tots els fets que es van viure ahir, tota l'actuació policial sobre l'aficionat culer que va seguir detingut. En un comunicat asseguren que la policia va separar el jove pel simple fet de dur una estelada i, tal com es veuen les imatges, denuncien que el van colpejar i, després d'immobilitzar-lo, el van tornar a agredir. L'entitat demana identificar els agents i analitzar l'estat policial. De fet, també, en algunes de les imatges es veu, després del cop de colze directament a la cara, quan s'estan enduent el noi cap al vehicle policial per endur-se el detingut, encara li van baixant el cap i li van fent força cap avall. Per la seva banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha organitzat una protesta contra l'homenatge que es farà als jugadors de la selecció espanyola per guanyar el Mundial. Serà dijous al Camp Nou, abans del partit contra l'Atlètic de Bilbao. Segons l'ANC, la manifestació doncs, també ha de servir com a protesta per aquesta actuació policial del diumenge. Tot plegat, avui ho recullen tots els diaris

0: catalans es mostren totalment indignats i qualifiquen l'actuació policial de totalment desproporcionada. Mariano Martínez.
1: El diari Ara escriuen indignació per l'agressió policial a un menor en la prèvia de l'Elx Barça. Roger Hernández lamenta que aquest episodi no és un fet aïllat, sinó l'últim capítol d'una tendència que es repeteix des de fa més d'una dècada. Des de la final de la Copa del 2012, els controls al Bernabéu el 2015 o fins les requises més recents a l'estadi Metropolitano. El Nacional, José Antic, creu que els policies es van comportar amb ràbia i acarnissament i que la força dels agents va ser absolutament desproporcionada. Per això opina que hi ha un tuf permanent de violència contra el catalanisme i lamenta que en general els agressors els surt gran. El Nació Digital opina que la retirada d'estelades i l'agressió de la policia espanyola demostren que només es pot barrejar esport i política si es fa des de l'hegemonia. Diu que si entrar una bandera reivindicativa en un estadi mereix cops de porra és perquè fa temps que la interpretació sobre la llibertat d'expressió és restrictiva. I el VilaWeb, Vicent Partal, apunta que aquest dijous el trofeu del Mundial de Futbol arribarà al Camp Nou en el marc de les celebracions per la victòria espanyola. Es queixa que tan sols 4 dies després de l'agressió es demanarà als aficionats que aplaudeixin la insígnia, en el nom de la qual uns funcionaris armats van decidir que un ciutadà no podia dur la seva bandera i que calia estovar-lo.
0: Gràcies, Mariona. A tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del món RQ, Iu Forn.
2: A veure, és normal fotre-li una pallissa a un jove seguidor del Barça que volia entrar en una estelada al camp de l'Elx? Quina pregunta. Per suposat, només faltaria primer per jove, després per ser del Barça negreira i per l'estelada, a veure, per l'estelada, bé, vaig a calcular-ho així ràpid, a veure... Si per pujar al damunt d'un cotxe sinistre total són 9 anys, una bandera amb un estel de destrucció massiva són... Sí, sí, és correcte. Pallissa, retenció i obligació d'anar en rodalies per la P7, que és el pitjor càstig. Per tant, no hi ha més preguntes. Desallotgin. Ah, no, sí, esperi, que ara surten uns quants. Sí, surten uns quants dient oh, és que la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica, que si els drets... Mira, escolti, vagin al Suprem a demanar tot això, vagin al Suprem. vagin al Suprem, que ja la justícia i els drets humans els reparteixen amb la mà oberta. Vagin al Suprem. Total, que tot això acabarà com acaben aquestes coses. Pam, pam, el culet i els policies, posterior aplicació de l'amnistia, els policies, evidentment, i fins al pròxim a por ello, Zoé. Ai, senyor, és que no n'apreneu.
0: Gràcies, Iu Forn. Avui en parlarem a la tertúlia amb la Carla Torró, el Borja Hitor Arriaga, l'Alberto Fernández Díaz i l'Isabel Lleuger. Per cert, ha tornat la Lliga i han tornat els vídeos de Real Madrid Televisió. Clar que sí, carregant contra els àrbitres. Clar que sí. La primera entrega ja l'hem tinguda i ha estat per queixar-se de la diferència de criteri en les faltes comeses sobre Vinícius i les faltes que rep Lamine Yamal. Ok. Aquí un fragment del vídeo arran de l'Espanyol Madrid d'aquest dissabte.
3: Es solo el inicio de la liga, pero ya estamos viendo una diferencia considerable entre unos arbitrajes y otros. A Vinicius le hacen falta, le pegan una patada en la espalda cuando está en el suelo y sin el balón en juego, y no es amarilla para Sánchez Martínez. En cambio, en el Elche-Barça, la primera falta que recibe Lamine Yamal en esta liga termina en amarilla. Quintero González ni lo dudó. Patada en la espalda sin balón, nada. Suave agarrón en la camiseta de Lamine, amarilla. El futbolista del Elche jugó el resto del partido condicionado, pero los rivales de Vini no vieron amarilla ni a la primera ni a la segunda.
0: Ni a la tercera, falta dir. Aquí està. Pel que fa... No l'havia ni escoltat, però que, clar, són tan previsibles. Pel que fa a la vessant esportiva, una bona notícia, el cop de Gavi queda en un ensurt. Les proves realitzades al jugador van descartar cap lesió greu, malgrat les primeres sensacions del jugador en rebre el cop al genoll dret en una acció del partit contra l'Elx. El club va explicar també que en els propers dies tornarà als entrenaments amb la resta de companys. El Gavi, per la seva banda, va agrair a les xarxes el suport i va tancar una publicació dient no entenc el futbol d'una altra manera, ho sento per fer-vos patir tant. I mentrestant, el Barça continua pendent del futur d'Alejandro Valde, després que Flick el deixés fora de la convocatòria pel primer partit de Lliga, el lateral ha de prendre una decisió sobre el seu futur. El tècnic alemany va parlar amb Valde i li va expressar que vol jugadors compromesos. Flick creu que Valde té dubtes sobre la seva continuïtat després de veure que aquesta temporada no serà intocable el lateral esquerre amb l'arribada de Joao Cancelo. A més, ESPN assegura que el Manchester United estaria interessat en la seva cessió amb una opció de compra. Doncs són 8:45 clavats del matí. Pareu bé l'orella, tots aquells que sou de Barcelona o de l'àrea metropolitana, perquè per primera vegada el govern ha marcat en el calendari una possible finestra, una possible data per reobrir el parc de Collserola, ara que ja fa 9 mesos que està tancat amb pany i forrellat a causa de la pesta porcina. I és que, com us explicàvem fa uns dies, aquesta setmana passada ha sigut la primera que no s'ha detectat cap positiu des de l'inici del brot. Tot i que el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, descarti ara per ara relaxar les restriccions d'accés al medi natural, sí que situa per primera vegada l'horitzó a la tardor. En va parlar ahir el 9C de RACUM, la Montse Martí.
4: De seguida que les dades i els experts ho aconsellin, doncs, evidentment, flexibilitzarem les restriccions d'accés al medi natural, però no si això posa en risc, doncs, els operatius. Jo crec que s'ha fet molt bona feina i els agents rurals ja, doncs, bueno, jo crec que aquesta tardor podríem avaluar, doncs, una altra situació si les dades acompanyen, però en aquests moments encara és prematur.
0: Ara bé, encara queda moltíssima feina per fer, i és que per poder dir que Catalunya és un país lliure de pesta porcina, cal que passi un any sencer sense detectar cap cas positiu. Per tant, queda molt camí encara per recórrer i cal tenir encara paciència. I quan passen gairebé 30 dies de l'inici de la crisi humanitària a Ceuta, Pedro Sánchez presideix aquest matí, a partir de les 9, d'aquí poc menys de mitja hora, el Consell de Seguretat a la Moncloa. A continuació presidirà el primer Consell de Ministres després de les vacances, una reunió en què està previst que s'hi aprovin dues qüestions importants relacionades amb Ceuta. D'una banda, declarar a la ciutat situació d'interès per la seguretat del país, i de l'altra, crear un comandament únic encapçalat pel ministre Ángel Víctor Torres. El comandament, això sí, 30 dies després de l'inici de la crisi de tot plegat. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
5: Sí, Sánchez presideix el Consell de Seguretat Nacional, del qual també en formen part els tres vicepresidents, Cuerpo, Díaz i Agesen, i ministres com Álvarez, Bolaños, Robles i Marlaska, a més dels titulars d'Hisenda, Transports, Transformació Digital, Indústria i Ciència. També hi participen responsables del CNI, de l'Estat Major de la Defensa i el Departament de Seguretat Nacional. Una altra decisió important ja al Consell de Ministres serà la constitució d'un comandament únic, liderat per Ángel Víctor Torres, que coordinarà els ministeris i les autoritats de Ceuta. El ministre Carlos Cuerpo explica que això permetrà agilitzar la gestió dels expedients.
6: La coordinació que permetirà este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible.
5: Un comandament únic i declarar Ceuta situació d'interès per la seguretat nacional, dues mesures que el Partit Popular, tant des de Gènova com des de Ceuta, feia setmanes que reclamaven.
0: Tot mentre aquest matí arrenquen les compareixences dels ministres del govern espanyol al Congrés dels Diputats. Avui és el torn de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a 1:15. S'espera, o el dubte és si explicarà alguna cosa o no sobre si els serveis d'intel·ligència de l'Estat estaven informats d'alguna manera o si van informar el govern espanyol sobre la imminent salt massiu a la frontera de Ceuta. Precisament avui El Mundo publica detalls sobre l'episodi. Segons el diari, només hi havia 10 agents de la Guàrdia Civil vigilant la frontera de Ceuta el dia de l'entrada. A aquests se li van sumar 15 policies de la comandància de Ceuta que van haver de tancar les seves instal·lacions per reforçar el dispositiu. Un número visiblement baix en comparació amb els milers de persones que van creuar la frontera i que van deixar, òbviament, doncs, la policia totalment desbordada. Sobre el terreny, però, encara preocupa i molt la situació sanitària dels milers de migrants. El govern espanyol i les comunitats autònomes han pactat l'enviament de fins a 45.000 vacunes a Ceuta davant les necessitats extraordinàries de prevenció de malalties i infeccions. Mentrestant, el PP té entre cella i cella el decret del confinament a la ciutat i els socialistes el retreuen que sempre facin propostes en contra del govern espanyol i alienades amb l'extrema dreta. Tornem a Madrid, Roger.
5: La salut dels migrants i les possibles afectacions sobre la salut dels ciutadans de Ceuta també han enfrontat el govern espanyol amb el Partit Popular. Al final, però, hi ha hagut acord amb les vacunes entre Sanitat i les comunitats autònomes governades pel PP. 45.000 dosis entre la triple vírica, diftèria, tètanus, varicel·la i polio. El PP, però, no oblida la idea de Feijó de confinament per Ceuta. Borja Sémper demana al govern espanyol que, com a mínim, ho tingui en compte.
7: Lo que le pedimos al gobierno es algo razonable. Es que estudie la posibilidad de confinar y de aislar a todos esos casos que han sido diagnosticados con enfermedades infectocontagiosas.
5: El ministre Bustinduy retreu Feijó que tingui idees que a la llarga, diu el ministre, li passaran factura.
8: Yo no lo entiendo y le auguro un recorrido corto. le va a ir mal.
5: Mentre Sanitat insisteix que ara no hi ha una emergència de salut pública, però considera necessari reforçar la prevenció davant possibles malalties. Les vacunes es destinaran tant als migrants que ho necessitin com als residents de Ceuta que no estiguin vacunats.
0: Gràcies, Roger. I mentrestant, el govern espanyol ha demanat suport financer a Brussel·les per fer front a la crisi migratòria. Fonts de la Comissió Europea han confirmat a l'agència EFE que abans de rebre la petició formal per part de la Moncloa ja treballaven de bracet i que ara avaluaran la situació per prendre una decisió sobre el finançament. I la polèmica de la qual no es desempallega per més que vulgui Isabel Díaz Ayuso és la que envolta l'àtic de luxe que li va comprar el govern de la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí. I és que cada dia que passa, doncs, la troca es va embolicant. Després que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamés explicacions al Departament de Patrimoni del govern d'Ayuso, ara ha estat Ayuso, cansada que li preguntin per aquest assumpte, qui ha intentat minimitzar les crítiques, també les de Feijóo, i ha mirat de treure aigua de la barca com ha pogut. Ahir va fer servir una fórmula molt pròpia del seu estil, però que, lluny de beneficiar-la, ara ha tiat encara més el foc.
9: Le preguntas a Feijóo y como Feijóo contesta, entonces yo respondo porque el otro contesta y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. Está en venta, chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
0: Doncs bé, aquesta manera de contestar les peticions de la premsa amb aquest xau pescao sobre l'àtic ha donat ales al ministre i líder dels socialistes madrilenys, Òscar López, ha aprofitat el joc de paraules per anticipar que Ayuso acabarà donant explicacions als tribunals, li agradi o no.
10: Decía la señora Ayuso, muy chula ella esta mañana, que chao pescado, después de haberse gastado más de 6 millones de euros del dinero de todos los madrileños en un ático de superlujo. Pues no, más que chao pescado es que te han pescado, Isabel, y vas a tener que dar explicaciones ante los tribunales, ante la Asamblea y ante los ciudadanos, porque te has gastado el dinero de todos los madrileños para un ático de superlujo para ti.
0: Per la seva banda, el govern d'Ayuso encara no ha fet públic l'expedient de compra de l'àtic que, després d'escatar la polèmica, va posar a la venda per més de 6 milions i mig d'euros. Una diferència aproximada de 400.000 euros sobre el preu de compra. I molta atenció si aquests propers dies o en aquests últims dies us heu trobat el retrovisor, un dels retrovisors del cotxe trencat, potser penjant amunt i avall, i amb un paperet al vidre, amb una nota de disculpes i un telèfon mòbil de contacte. Perquè, tot plegat, podria tractar-se d'una nova estafa que cada vegada es va estenent més i que comença a preocupar a la policia. Habitualment, la víctima es pensa que la persona que li ha trencat el mirall ha deixat el paper de bona voluntat i decideix trucar al número que, en principi, és de l'assegurança, amb la idea de que pugui demanar una compensació. Ara bé, en aquesta estafa, a l'altra banda del telèfon, no hi ha cap agent d'assegurances, sinó el mateix delinqüent que li envia un enllaç a la víctima fent-se passar per l'asseguradora, suposadament per avançar en tot el procés, i l'enganya perquè hi acabi entrant. El problema és que un cop la persona ha clicat en aquest enllaç, es descarrega automàticament una aplicació al seu mòbil amb què l'estafador aconsegueix accés total al dispositiu. D'aquesta manera, per aconseguir els accessos, per exemple, a l'aplicació del banc i, finalment, robar-li els diners a la víctima. Per tot plegat, els experts recomanen no clicar mai als enllaços sospitosos i desconfiar d'entrada de les notes anònimes en cas de trobar un retrovisor trencat. 21 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. En plana de successos, a Barcelona han detingut a un home que hauria cremat, atenció, més d'un centenar de contenidors tot sol. El piròman actuava als barris de Sant Gervasi i Pedralbes i en només 3 mesos hauria provocat 18 incendis diferents. En total, els focs haurien socarrimat 127 contenidors, a banda de malmetre 11 vehicles, l'empedrat d'una plaça i l'exterior de dues escoles. L'Ajuntament de Barcelona calcula que el cost dels danys puja a 115.000 euros. A Vilafranca del Penedès, un jove ha acabat ferit per arma blanca. Va ser la matinada del dissabte, quan el noi tornava cap a casa. Tres persones el van assaltar i presumptament li van robar tot el que portava a sobre. No hi ha cap detingut. De moment, la víctima estaria a punt de rebre l'alta de l'hospital i, segons han confirmat fonts policials de l'Agència Catalana de Notícies, s'espera que, quan surti, presenti una denúncia. Han detingut un home, també multireincident, per tres robatoris en només 5 dies a Sant Celoni i a Gualba, al Vallès Oriental. El primer va ser el 15 d'agost, quan quan va forçar la persiana d'un garatge, però va acabar fugint quan va sonar l'alarma. L'endemà va entrar en una empresa de Gualba i es van dur més de 1.800 euros. I tres dies després va robar una bossa de mà de l'interior d'una furgoneta a Sant Celoni. Dijous de la setmana passada, la policia va aconseguir identificar l'home de 34 anys a qui havien detingut diverses vegades ja. I, de fet, sumava 38 antecedents policials. L'endemà va passar directament a mans del jutge. I els Mossos d'Esquadra, atenció a això que explica avui la Rebeca que arrenca el País, estan desbordats de marihuana. Directament. En tenen massa. No tenen suficient espai on guardar tota la que requisen. Segons explica avui el País, el magatzem de drogues de la policia no dona abast per culpa de les intervencions constants a plantacions i els endarreriments a l'anàlisi i a les autoritzacions judicials per eliminar-la. De mitjana triguen més d'un any en poder-se desfer de tot el que requisen i demanen canviar la normativa per destruir la marihuana directament en el moment de confiscar-la. I pel que fa als accidents de trànsit, doncs ha mort una passatgera d'una moto en un accident a la C-260 Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís ahir a 6:15 de la tarda. La conductora de la moto va perdre sense motiu aparent l'equilibri del vehicle i va impactar amb una furgoneta. Va acabar morint poc després de l'accident i el conductor de la furgoneta va tenir ferides lleus. Els Mossos i el SEM van enviar els seus dispositius per intentar socórrer l'accident, però sense poder salvar-li la vida. I a Sant Quirze del Vallès, un altre conductor ha mort després de sortir de la via i caure per un terraplè a la C-58. A causa de l'accident es van desplaçar 5 patrulles dels Mossos, 4 dotacions dels bombers i una ambulància del servei d'emergències. Els Mossos d'Esquadra estan investigant de moment les causes d'aquest accident. Amb aquestes dues ja són 88 les víctimes mortals a la carretera des de principis d'any. I aquest estiu n'hem parlat molt, hem parlat molt dels ofegaments a les platges i hem parlat molt dels ofegaments en rius i en piscines que s'han disparat els últims mesos a casa nostra. Ha estat un estiu especialment negre, amb registres malauradament rècords. Doncs bé, per mirar de posar-hi fil a l'agulla, les platges de Santa Margarida de Roses i la platja gran de Platja d'Aro estan provant una nova eina amb intel·ligència artificial que detecta amb força precisió, que detectaria amb força precisió quan una persona es pot estar ofegant. És una funció pionera creada, entre d'altres, per l'UPC i que es dedica a processar imatges d'una càmera i alerta els socorristes si es veu que alguna cosa no va bé. En té més detalls el Josep Riba.
8: Són dues de les platges amb més banyistes a la Costa Brava i els ajuntaments esperen que aquesta eina faciliti la feina dels socorristes durant l'estiu. L'aplicació escaneja les imatges d'una càmera i detecta si hi ha cap situació de perill. En aquest cas, es comprova que sigui verídica l'oficina central i s'envia la senyal d'alerta als treballadors perquè reaccionin de seguida. El regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada, va explicar que només serà un accessori més pels socorristes.
11: És una eina més, en cap cas substitueix el socorrista, sinó que és una eina de suport en el socorrista. Evidentment, el socorrista, quan rep aquest avís d'aquest comportament anòmal, va directament cap allà on s'ha detectat i, evidentment, comprova sobre el terreny si aquest comportament és degut a algun problema físic.
8: Al setembre, l'Ajuntament de Roses publicarà els resultats de l'experiment i, si funciona, aplicarà la IA a la resta de platges del municipi.
0: Gràcies, Josep. En plena època de vacances, alerta amb les plataformes per reservar allotjaments. Us ho explicàvem ahir al contenidor del Món RQ. Una família ha denunciat que Booking els ha cancel·lat una reserva a Hawaii pel mes que ve. Els han dit que el complex turístic on s'havien d'allotjar no té habitacions disponibles i això que la reserva fa un any que la tenen feta. Davant d'això, la família va posar-se en contacte directament amb el resort on s'anaven a allotjar, però la sorpresa va ser majúscula quan van saber que no els constava directament cap reserva. El problema és que entre Booking i l'hotel hi ha una empresa intermediària que sembla ser que no hauria passat la petició de reserva a l'allotjament i ara no respon. Ona Pardo.
12: Hi ha una cinquantena d'afectats. Tots són d'un mateix grup que es van deixar 50.000 euros en l'allotjament. Fa unes setmanes, però, els van avisar que els cancel·laven les reserves perquè hi havia overbooking. Asseguren que han intentat contactar tant amb la plataforma com amb l'allotjament, també amb un intermediari, i tot i així ningú els ha donat una solució real. Ho va explicar RAC1 un dels afectats, l'Emili.
13: Estan deneguit i intentant parlar amb ells, i el problema és que no trobes una persona que se't posi a l'altre costat del telèfon i segueixi el teu cas i et doni una solució. solució.
12: El punt positiu és que han aconseguit mantenir gairebé totes les reserves. Tot i això, encara els queden 8 persones penjades. La solució que els ha donat Booking és anar a un altre hotel. L'únic que hi ha disponible, però, és 4 vegades més car que l'altre allotjament i l'empresa només els pagaria $69 de la diferència de preu.
0: Gràcies, Ona. Com dèiem, el davantal, estigueu atents avui a la tertúlia del món RAC1 perquè us explicarem un altre cas del contenidor. Mentrestant, a l'aeroport del Prat, a Barcelona, nou cas de catalanofòbia que fa encendre els ànims dels usuaris que volen deixar el cotxe quan marxen de vacances o de viatge. De fet, fa menys d'un mes ja us explicàvem un cas força similar, també de catalanofòbia, relacionat amb una empresa de lloguer de cotxes. Doncs bé, aquest cap de setmana la història s'ha tornat a repetir. Ahir, el Francesc Xavier va denunciar al seu compte de X que l'empresa Gold Car li va negar un cotxe de lloguer a l'aeroport del Prat després que es dirigís a una treballadora en català. Segons explica el Francesc Xavier, la seva reserva estava del tot tancada i ja li havien assignat el vehicle, però l'empleada li hauria retret que no canviés el castellà i va negar-se a atendre'l. De fet, li va exhibar que no tenia cap obligació a atendre'l en català i que a l'aeroport els únics idiomes obligatoris són el castellà i l'anglès. Al final va haver de reservar un altre cotxe amb una altra companyia, amb la companyia ClickRent. Explica que li van lliurar el vehicle sense problemes i que, a més, amb un tracte, diu el Francesc Xavier, amable i, sobretot, íntegrament en català. I un dia més, ho comentàvem també el davantal, ens llamem amb diverses notícies que mostren l'impacte de la crisi de l'habitatge. D'una banda, avui llegim al periòdico que a Barcelona l'augment de preus ha provocat que augmentin els pisos de només una habitació. Tot i que fins ara eren poc habituals, actualment una de cada 3 promocions immobiliàries ja ofereix pisos de només una habitació. L'objectiu de les empreses és aprofitar tant com sigui possible l'espai amb pisos molt més petits i oferir preus que, tot i que continuen estant pels núvols, doncs siguin més assequibles que els pisos de 2 i 3 habitacions. Però insistim, per un pis d'una sola habitació. Això pel que fa als pisos nous o reformats per comprar. Però els preus enfilats fins a dalt de tot ja fa temps que són una realitat els pisos de lloguer. Un estudi Idealista mostra ara que l'últim any els anuncis per llogar habitacions i només habitacions s'han disparat un 12%. És una tendència que s'accentua sobretot a les portes de l'inici de curs quan centenars d'estudiants busquen pis per anar a estudiar fora del seu municipi. L'informe també mostra que Barcelona continua sent la ciutat més cara de tot l'estat. Llogar-hi una habitació costa de mitjana una habitació, Insistim, una habitació a Barcelona costa de mitjana més de 600 euros al mes. Una habitació. Tot plegat, un matí més en què hem de tornar a parlar de Rodalies, però no les d'aquí, sinó les de Madrid. Perquè, a diferència de Catalunya, aquesta setmana la capital espanyola ja ha començat a rebre nous combois de Rodalies que ja han començat a circular. Són combois fabricats per Stadler. Són més grans, tenen més pantalles d'informació i, sobretot, són més accessibles. Portes sense esglaons i espais per persones amb mobilitat reduïda, bicicletes i cotxets. A Catalunya, però, no tindrem la mateixa sort. Els nous trens de Rodalies que han d'arribar aquí són d'un altre fabricant i, en el millor dels casos, no els tindrem i ja veurem fins a finals d'any. Onze minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Obrim plana internacional. Ahir us explicàvem que la policia britànica investigava si darrere d'un accident de trànsit amb 7 persones mortes s'hi amagava un suposat repte viral de TikTok. Doncs bé, ara els agents, després d'investigar-ho, de moment ho han descartat i relacionen el cas amb un grup criminal. Recordem que l'accident va passar la matinada de dissabte al nord del país quan un cotxe amb 5 joves d'entre 17 i 23 anys i que fugia de la policia va entrar contra direcció en una carretera principal i va xocar frontalment contra un altre vehicle policial que no tenia res a veure amb la persecució. Ahir, la policia britànica va detenir 12 persones per l'accident, 9 homes i 3 dones que han estat arrestats com a sospitosos i als quals se'ls atribueixen els delictes de possessió d'armes i pertinença a grup criminal, entre d'altres. La investigació també ha descobert que 4 dels 5 joves que anaven al cotxe que circulava en sentit contrari tenien antecedents. A més, la policia no veu indicis que hi hagués la intenció de penjar les imatges a les xarxes socials com s'havia especulat arran d'un accident mortal a Irlanda de feia 4 dies. De tota manera, el govern del Regne Unit ha assenyalat directament les xarxes socials i ha demanat que retirin tots els continguts que mostrin conductes perilloses. Per evitar la cosa aquesta de la normalització i l'efecte crida. És una petició molt similar a la que feia uns dies enrere el mateix govern d'Irlanda. TikTok, per la seva banda, assegurava ahir que ja ha posat fil a l'agulla per limitar la difusió de continguts que encoratgin comportaments perillosos i retirar els que se saltin les normes de la plataforma. Encara al Regne Unit, el primer ministre, Andy Burnham, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna els plànols de míssils franco-anglesos de llarg abast perquè puguin començar a fabricar-los si volen. Ho va fer ahir a Kiev, amb la celebració dels 35 anys d'independència d'Ucraïna de la Unió Soviètica, en la conferència... on també hi era Volodymyr Zelensky, Burnham va enviar un missatge clar al president de Rússia, Vladimir Putin.
14: El missatge clar per a Putin hauria de ser que Ucraïna mai cedirà territori que Rússia no pugui guanyar el camp de batalla i que les negociacions han de començar des de la línia de contacte.
0: Tot plegat no ha agradat gens ni mica a Moscou i des del Kremlin han avisat que ho consideren una escalada en el conflicte. De fet, no fa massa ja van tocar el crostó als britànics per enviar drons als seus països veïns. I mentrestant, els Estats Units han fet encara un pas més a la seva guerra contra l'Iran. La Casa Blanca s'ha proposat escanyar encara més el règim dels ayatolàs i ha anunciat un pla per castigar econòmicament tots els països o empreses que gosin fer negocis amb el país persa, amenaçant fins i tot superpotències com la Xina. Així ho anunciava el secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent.
15: Qualsevol entitat que faciliti el blanqueig de capitals en nom de l'Iran se l'eliminarà del sistema del dòlar nord-americà. El rellotge just ha començat a fer tic-tac. Amb les noves sancions sectorials volem acabar amb les principals línies de vida de l'Iran, els actius digitals, la tecnologia, l'or, l'aviació i el transport marítim. Amb aquestes mesures ampliem les sancions per a qualsevol entitat que continuï fent negocis amb el règim.
0: A l'Iran, però, l'anunci no els ha fet ni fred ni calor. En una entrevista a la televisió iraniana, el ministre d'Economia, Sayed Ali Madanizadeh, ha dit que estan preparats per tot.
16: Feia molt de temps que esperàvem aquests dies i ja sabíem quins plans tenien. El govern iranià té un pla de 2 anys i estava del tot preparat perquè això passés. El món unipolar s'ha acabat i ho tornaran a comprovar. Veuran que no tindran cap èxit.
0: I per cert que aquesta nit els Estats Units també han amenaçat de llançar nous bombardejos contra l'Iran mentre continua el bloqueig de l'Estret d'Hormuz. 8 minuts mal comptats i arribarem a les 9 en punt del matí. Fem una petita pausa i d'aquí a 2 minuts us expliquem que el primer finalista del Gran Prix és un poble català. Si sou fans d'Olivia Rodrigo ja ho deveu saber, però tenim nova cançó de l'artista, i hem de tornar a parlar de la Vuelta perquè, déu-n'hi-do, la polèmica extraesportiva que està envoltant la prova aquests dies. Un segon.
17: Atenció! Aquest dijous a Viladecans de Style Outlets és encara més super, perquè el Super Dijous no dura només un dia, s'allarga fins dissabte. 3 dies per gaudir dels millors descomptes del mes a marques com Nike, Mango, Bimbay Lola, Puma i moltes més. Més dies, més descomptes a Viladecans de Style Outlets.
18: Para, para, para, mueve, para, para.
19: Seda Mueve Go, en cada proveïment, regal segur a l'app. Carburant gratis per sempre i molt més. Consulta'n les condicions a Mueve.es.
20: Mueve. Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
21: Que l'any serien 1, 2, 3...
20: Més de 2.400 euros.
21: Ja m'has descomptat!
20: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC+1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells de RAC1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
23: Les 4 millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
22: El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC+1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
24: Descarregat!
22: RAC1, fent pinya, tots som 1 milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: 5 minuts i les 9, Polinyà és el primer finalista del Gran Prix de Televisió Espanyola.
1: Ganadores de este programa. Primera semifinal del Gran Prix. Y primeros finalistas de este verano, Polinyà en Barcelona.
0: Aquest era el moment, minuts abans de la una de la matinada, quan Ramon García proclamava aquest municipi del Vallès com el guanyador de la primera semifinal del concurs. Els catalans ho han aconseguit després de guanyar contra els representants de Pradejón, a La Rioja. Ara Polinyà ja espera el segon finalista, el seu rival, que sortirà del duel entre els municipis d'Altura, a Castelló, i de Quintanar del Rei, a Cuenca, que es farà dilluns vinent. I en cinema, qui trepitjarà aquest any al Festival de Sant Sebastià és Brad Pitt, que hi presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia, de David Ayer. La producció participarà a la secció oficial del festival, però fora de concurs. L'actor nord-americà ja va trepitjar el festival el 2009. Aleshores hi va anar per presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino. En aquesta nova pel·lícula, Brad Pitt és un militar retirat que no se separa mai del seu gos, amb qui ha compartit nombroses missions. I per cert que Woody Allen començarà a rodar la seva propera pel·lícula a l'estat espanyol a l'octubre. El projecte, que encara no té títol, tindrà un pressupost de 14 milions de dòlars, es rodarà en anglès i comptarà amb un repartiment d'alt nivell, que encara no s'ha revelat. Segons va publicar ahir Deadline, l'última producció d'Allen va ser Cop de Chance, que es va estrenar fa 3 anys. Més novetats, Kit Harington, l'actor que interpretava Jon Neu a Joc de Trons, atenció, tindrà paper a la sèrie de Harry Potter. Harrington apareixerà a la segona entrega de la sèrie, a la Cambra dels Secrets, i es posarà a la pell del professor de defensa contra les forces del mal. La segona temporada, però, encara no té data d'estrena. La primera, Harry Potter i la Pedra Filosofal, s'estrenarà a HBO el dia de Nadal, d'aquí a 4 mesos clavats. I pels amants de How to Lose a Guy in 10 Days, doncs que sapigueu que esteu de sort.
2: What are you working on now?
3: How to Lose a Guy in 10 Days.
0: Paramount ha anunciat una seqüela d'aquesta famosa comèdia romàntica. Segons informa Variety, la intenció és que tant Kate Hudson com Matthew McConaughey mantinguin el seu paper. A més, Hudson serà productora de la pel·lícula. Més coses, el cantant porto-riquen Ricky Martin farà el salt a la gran pantalla i serà el protagonista de la pel·lícula Hombre a l'agua, una comèdia dramàtica sobre la paternitat i la migració, segons el seu director, Gael García. S'estrenarà al Festival de Venècia i el 24 de setembre arribarà als cinemes, de moment a Mèxic. I Netflix anuncia que Black Mirror tindrà nova temporada, la vuitena ja. La plataforma va avançar-ho ahir en una publicació a xarxes socials. Diu que els nous capítols s'estan gravant al Regne Unit. Encara es desconeixen els detalls de les històries, el repartiment, els personatges o la data d'estrena. De moment només sabem que s'està gravant. I atenció als amants de Bola de Drac, perquè a França es construirà un parc temàtic dedicat a la sèrie.
4: Envoltada d'un misteri, és un gran secret. Anem a agafar.
0: De fet, no serà només un parc. Es construiran tres parcs diferents i tots ells estaran centrats en aquesta i altres franquícies manga. De moment, no hi ha data perquè comencin les obres i el govern francès només ha avançat que estaran ubicats a prop de París i que el projecte es farà de bracet amb l'Aràbia Saudita. I quan encara falten 9 mesos perquè se celebri el Festival d'Eurovisió, torna a agafar força la polèmica sobre la participació d'Israel. Ara, la cadena de televisió dels Països Baixos, Abrotos, que, tret de l'edició passada, sempre ha participat a Eurovisió i ha emès al festival, ha decidit no fer-ho l'any que ve, tampoc. El motiu és la participació d'Israel en el concurs. Diu que és un conflicte militar a gran escala i que Gaza en continua pagant les conseqüències. És el primer país que es manifesta sobre el festival de cara a aquesta propera edició. Tot i això, no queda clar encara que el país hi renunciï, perquè hi ha més cadenes dels Països Baixos que formen part de la Unió Europea de Radiodifusió i que podrien decidir per la seva banda participar en el certamen. De fet, la UER, que és qui organitza el concurs, ja ha dit que estan parlant amb els mitjans públics neerlandesos per si alguna altra cadena s'ofereix a fer-ho. Recordem que els Països Baixos ja va renunciar a participar a Eurovisió en l'última edició al costat d'Espanya, Eslovènia, Irlanda i Islàndia. Són les 9 en punt del matí. Ja tenim aquí la nova cançó d'Olivia Rodrigo. Es diu Serena Joy i és una peça inèdita que Rodrigo va descartar del seu últim àlbum publicat el 12 de juny. El títol de la cançó fa referència directa a Serena Joy Waterford, és un dels personatges protagonistes de la novel·la El conte de la criada, de Margaret Atwood. Aquest tema arriba pocs dies abans que comenci el festival Daisy Chain Fields a Califòrnia, un festival organitzat per la cantant nord-americana, centrat en visibilitzar el paper de les dones a la música i a recaptar fons per organitzacions que vetllen pels drets de les nenes i les dones. Per cert, el cantant canari Quevedo ha superat a Rosalía com l'artista més escoltat a Espanya.

És molt probablement aquest, La Graciosa, la cançó de l'estiu. Quevedo arriba als 30 milions d'oients mensuals, arribant a pics dels 38 milions. Aquest any ha publicat el seu nou àlbum, El Baifo, i l'any que ve començarà la gira del nou disc. I continuen els concerts de la Festa Major de Sants. Obrim agenda cultural perquè avui, a partir de 11:15 de la nit, hi actuen Juny del 99... I Mala Vida. A la tarda també sonarà una mica de rumba i versions de clàssic de Disney de la mà dels Préssecs. Hi ha la Xubertiada de Vilabertran a Girona. A partir de 6:15 de la tarda hi ha el concert de l'acadèmia Lead the Future, que dona suport al talent jove de l'associació Franz Schubert.

0: L'actuació es fa a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. I a la resta dels esports hem de tornar a parlar de la Vuelta perquè l'organització ha rectificat i ha limitat el contacte de la seva creadora de contingut amb els ciclistes.
1: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Aquests dies està rebent una allau de crítiques bestial la creadora de contingut catalana contractada per la Vuelta. El fitxatge d'Erola Jones havia de servir per fer contingut a les xarxes socials de l'organització, però la realitat és que ha generat molt de rebombori pel seu to inapropiat amb els seus reportatges i fins i tot per faltar el respecte directament als competidors. Després de la primera etapa que va guanyar Tadej Pogacar, la influenciadora va preguntar-li: Pogacitar, per què hiperventiles sempre que em veus? El ciclista al principi va quedar perplex i amb cara de no entendre ni un borrall, però després li va respondre: com? Respiro tot el dia.
2: Graba esto, graba esto. ¿Lo ves? ¿Lo ves a Pogacar? Mira qué mono es. A 2 metros lo tengo, nena. Ni a 1 metro lo tengo. ¡Grande Pogacar! Llévame a dar una vuelta a mí también. Pogacar, congratulations. Why do you hyperventilate every time you see me?
3: What?
2: You hyperventilate?
3: What is that?
2: Like, you breathe?
3: I breathe 24-7.
0: Congratulations. Ara molta gent es qüestiona fins a quin punt s'ha de comptar amb perfils així, mentre d'altres persones consideren que tot plegat només perjudica les periodistes que fan bé la seva feina. Els desafortunats comentaris de les dues primeres intervencions d'Erola Jones han fet que la cursa rectifiqui i restringeixi la seva participació durant la prova. D'altra banda, en futbol, ahir parlàvem del possible fitxatge de Brian Zaragoza per l'Espanyol. El club blanquiblau sembla, doncs, que ja la té encarrilada i espera tancar-la ben aviat, tot i que encara falten alguns serrells per acabar de pentinar. De fet, el mateix Espanyol assegura que l'operació encara no està feta. La fórmula que s'ha posat sobre la taula perquè aterri a Catalunya seria una cessió amb l'obligació de compra a final de temporada per valor d'uns 8 milions d'euros. De moment, però, continua sent jugador en propietat del Bayern de Múnich. Pel que fa a la Lliga, la jornada 2 de primera va acabar ahir amb 2 partits. D'una banda, Màlaga i Deportivo, que van empatar 1 amb gol novament. Segona jornada, segon gol de Pierre-Emerick Aubameyang. També es va jugar un Osasuna Llevant, que va acabar amb un empat a 0, amb una gespa, la del Sadar, que si la Lliga es fes respectar, hagués prohibit aquell partit, perquè era de tot menys una gespa. I avui continua la competició domèstica amb el València-Betis, partit corresponent a la jornada 1, a partir de les 9 del vespre. Una jornada 1 que també es recuperarà demà el Madrid contra la Real Societat i que el Barça recuperarà dijous a les 9 contra l'Atlètic de Bilbao. I a segona divisió, el Sabadell i el Girona tanquen la segona jornada en 16a i 17a posició respectivament. En bàsquet, el Barça commemorarà el centenari de la secció amb una desena d'iniciatives. La primera, després de l'acte d'ahir, coincidirà amb la jornada inaugural de l'Euroliga el 24 de setembre, quan l'equip de Sekulić rebi l'Anadolu Efes. També els propers mesos hi haurà un acte central, encara amb data per confirmar, la publicació d'un podcast i l'estrena d'un espai al museu dedicat al centenari. A més, a l'Eurolliga l'equip durà el logotip del centenari a la samarreta. En handbol, el Barça s'ha proclamat supercampió de Catalunya, amb vèncer el Fracking Granollers per 29-35. En la categoria femenina, el CAC Granollers valsa el títol gràcies a la victòria per 22-26 contra el Lleida. En hoquei herba, la selecció espanyola femenina va perdre contra Alemanya per 1-4 i s'ha quedat fora de les semifinals del Mundial. Sense opció de medalla, jugarà demà passat contra la Xina per intentar lluitar per la 7a plaça. I avui torna Carlos Alcaraz 134 dies després. El tenista murcià torna a la competició i ho fa, de moment, jugant uns dobles mixtos amb Serena Williams al US Open, a l'obert dels Estats Units. Alcaraz no jugava per lesió des de la segona ronda del trofeu Comte de Godó, concretament des del 14 d'abril.
1: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem: i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: Passen 7 minuts de les 9, de seguida la tertúlia, Carla Turró, Borja Hitor Arriaga, Alberto Fernández Díaz i Isabel Lleuger, però abans, el trànsit.
4: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Connexió directa amb el Servei Català de Trànsit, allà hi tenim la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
5: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que la situació viària és tranquil·la. En tot tenim encara lentitud per obres a la B20, a la Ronda de Dalt, a la zona de la Vall d'Hebron, perquè hi ha un carril tallat i un quilòmetre i mig de lentitud. I destacar també a la A7 i arran de les pluges d'ahir encara hi ha inundacions de Vilaseca cap a la sortida de Port Aventura, per tant, cal tenir-ho en compte. Matí, com dèiem, tranquil, però no baixeu la guàrdia. Bon dia.
6: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5S Aquesa, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5S Aquesa, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
0: I aquest matí, a les 11, aquí al MonarracQ, farem un exercici col·lectiu de nostàlgia, perquè queden just dues setmanes per tornar a l'escola i volem saber quines cançons cantàveu o canteu, si encara aneu a l'escola, a l'hora del pati. Recordeu què cantàveu mentre fèieu jocs de mans o saltàveu a corda? Un Miliquituli, el Don Federico, la Xarranca, Xocolat, Xocoté... En català, quines recordeu que cantàvem? Volem sentir-vos. No importa l'edat que tingueu. Volem saber quines cançons cantàveu vosaltres al pati. Volem compartir-ho una mica entre tots i les volem saber totes. Per això, des d'ara i fins a les 11, podeu enviar-nos notes de veu, cantant-les si us animeu o, si ho preferiu, deixar-nos-les per escrit. Ho podeu fer al WhatsApp del MonarracQ al 669-10-10-10. 669-10-10-10. Aneu fent memòria i, a partir de les 11, aquí al MonarracQ, recordarem aquells temps fantàstics en què sortíem al pati, entre classe i classe, i jugàvem amb els companys a picar les mans o saltar la corda. I acabem aquests apunts aquí al MonarracQ parlant de divendres.
7: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
8: I he de dir que tinc moltes ganes
0: de començar. I és que, com cada any, ja tenim a tocar la presentació de la temporada regular i aquest any anem a Valls. Des de primera hora del matí serem al Centre Cultural Municipal de Valls. I a partir de les 9 obrirem portes perquè pugueu anar venint a fer-nos companyia, a escoltar aquesta edició especial que farem del Món RAC1 en directe. Cap a les 9 estarem fent tertúlia i una estona després començaran a desfilar per sobre de l'escenari totes les veus de la ràdio per explicar-nos les novetats que trobarem a l'antena de RAC1 a partir de dilluns vinent. Nosaltres hi serem des de les 7. Però fins a les 9 no obrim portes i llavors sí que a partir d'allà s'activa allò que ja sabeu de el primer que arriba, el primer que seu en el Centre Cultural Municipal de Valls. Jo no m'ho perdria. Divendres s'acaba l'estiu a RAC1 de la millor manera. L'estiu entre setmana. Sabem que l'estiu no s'acabarà fins diumenge. Aquest estiu que ha sigut l'estiu de l'eclipsi. Divendres n'hem de tenir un altre, en aquest cas un eclipsi lunar, que podrem veure cap a les 6 del matí. Això ja ens augura que serà un dia màgic. I és que aquesta no serà l'única conjunció astronòmica tremendament improbable del matí. I és que és superpoc habitual que tinguem tant de talent radiofònic sota el mateix sostre. I serà Jordi Basté.
9: Un dels grups impulsors d'aquest projecte d'eòlica marina a l'Empordà... Perdoneu.
10: Que agafen atacs de riure.
11: Hola.
0: I serà Toni Clapés.
12: Més vistos del canal. Per tant, saludem a la directora i presentadora Mamen... Manen Bendizábal.
13: Manen,
12: si ho he dit. Manen, és que m'ho han escrit malament.
13: Manen, està escrit malament.
12: No, sí, ho he dit bé, no?
13: No,
12: no, Manen.
0: I serà el Bundó.
14: Passen 10 minuts passen 10 minuts de res. Passen 5 minuts d'un quart de 6 de la tarda. Fem una... Mireu, és que jo he arribat aquí a les 4 i mitja del matí.
13: Fa
14: massa hores.
0: Deixeu ja, fer els Oscars i totes les estrelles de la Compe.
13: Temperatura...
0: I serà l'Anna Ballonesta que torna al capdavant del 9C.
8: I això serà un joc del gat i la rata que tornarà a començar.
15: Sí, perquè expliquem-ho, hi havia tot aquest cordó fet, aquesta tanga...
13: Com?
15: Aquesta tanga...
16: La tanga no és un tongo, la tanga no és un tango.
15: Ara hi ha un buit al mig, és a dir, s'ha trencat aquesta tanca.
17: Ui, quasi.
0: I serà el Marc Giró que farà pujar la temperatura de Valls.
18: Saps què m'està passant amb tu que no havia passat? M'estic posant cachondo amb tu. Ara t'he dit de sobte, m'agafes això a l'orella. Això és, de veritat t'ho dic. Descalfó el petón.
14: Ara el Bassas que me l'he de traginar.
17: Vale, adéu.
0: Nosaltres sí que estem ben calents amb aquest programa que ha de venir divendres i seran aquests i molts més, ja ho sabeu, la Noemí Polls, l'Aleix Parisé, el Joan Maria Pou, la Mònica Usar, el Xavi Puig, etc, etc, etc. Tots els editors i editores. Sobredosi de talent radiofònic aquest divendres 28 d'agost a partir de les 9 amb les portes obertes al Centre Cultural de Valls per descobrir les sorpreses de la nova temporada de RAC1. Amb totes aquestes divas... i moltes més.
19: El món a RAC1 amb Sergi Ambubio.
0: El quac-quac de l'oca? Sí que em veig capaç de reproduir-lo, però el crit de l'Angelina segur que no.
20: M'expliques un conte, papa?
21: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
22: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
19: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
0: Un minut i un quart de deu.

0: Fernández Díaz, la filòloga i experta en relacions institucionals Isabel Lleuger, el politòleg i director de comunicació Borja Hitor Arriaga i la periodista i subdirectora del diari Ara, Carla Turró.
1: Hola, Isabel Lleuger, bon dia.
2: Bon dia, què tal, Sergi? Molt bé.
1: Molt bé, i tu?
2: Bé, bé, bé.
1: Sí, m'agrada. Carla Torró, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia?
1: Com estàs, Carla?
3: Bé, bé, bé, anar fent.
1: Molt bé. Millor anar fent que no anar fent.
3: No, bé. No?
1: Alberto Fernández Díaz, bon dia.
4: Hola, què tal, bon dia.
1: Què tal, Alberto?
4: Molt bé. Molt bé.
1: I Borja Hitor Arriaga, que acabant de dir-li bon dia.
5: Bon dia.
1: Hem de dir tots per molts anys.
5: Ai, moltes gràcies.
1: Fa uns dies, no, ja, però...
5: Sí, però tots els que celebrem a l'agost ho celebrem quan ens dona la gana, perquè no veiem a la gent que ja estimem. No us veia a vosaltres des de juliol, em sembla que era.
1: Sí.
5: I ara ja hi tornem a ser aquí, una miqueta més morenos, no? Sí. Amb un any més.
1: Això és veritat. Però... Quants es pot dir?
5: Sí, 39. Jo sóc dels que m'agrada fer anys.
1: Clar.
5: A mi m'agrada fer anys i celebrar-ho i miro enrere i dic, a veure, estic millor, m'ho he passat bé... I tinc els meus bé, doncs ja està, doncs a seguir endavant.
1: Com ho portaves, això de fer anys a l'agost, quan eres més petit?
5: Doncs que mai vaig haver de portar caramels a l'escola.
1: Ja, això està bé, eh?
5: No, però ja et dic que...
1: Quan tema festes d'aniversari... És que ara, mira, perdó per l'anècdota personal, és molt ràpida, eh? A més, sempre acabo parlant d'ell, però mira, la llicència només me la permet un vell. El meu nebot, el Max, que ara té 4 anys, que és... el millor nen de 4 anys de tot aquest país... I
5: bueno, això ho discutirem.
1: Amb 4 anys, just fa poquet, li va dir a la meva germana, mama, per què jo sóc de l'agost?
5: Oh.
1: Perquè, clar, veia tota la resta d'amics seus de classe que fan festes d'aniversari i això, i a la seva festa d'aniversari, clar, la meva germana sempre li ha dit, bueno, clar, Max, has d'entendre que...
3: Com t'explico, doncs, això, no?
1: Que estan fora de vacances, que bueno, que costa de fer-los tornar a Terrassa a l'agost per la seva festa d'aniversari.
4: Ho puc compensar amb l'onomàstica, amb el sant, no, almenys.
1: Sí, clar,
4: que
1: seria...
4: Que no faig a classe al col·le.
1: Seria una manera.
5: Jo no tinc ni sant.
4: No?
5: No, te n'has d'anar un que es deia Francesc.
1: No existeix Sant Borja i Torres.
5: No. Sempre he dit, no hi ha hagut mai cap sant amb el meu nom. No són molt bons.
6: El meu marit també fa anys a l'agost.
1: Sí.
6: I ell jo crec que ho ha celebrat sempre la mar de tranquil. Segurament és possible que durant els anys escolars trobés a faltar algunes coses, però jo crec que després se n'ha...
5: No ho recordo. Jo no ho recordo, sincerament, eh? És a dir, jo el que sí que recordo i que ho segueixo fent és que tinc l'oportunitat de celebrar-ho amb molta gent. Per exemple, jo aquest dimecres em trobo amb uns altres amics, no? I ho tornaré a celebrar, i ho vas a celebrar, i com un xiclet, no? Llavors, és, si t'agrada fer anys i a sobre ho vas allargant com un xiclet, doncs escolta'm, jo em considero afortunat. Així que digue-li al teu nebot que és molt, molt afortunat.
1: Ja li intento fer veure, perquè a més té el millor tiet que pot tenir. A veure, Mònica Usart, molt bon
7: dia. Hola, què tal?
1: A veure, va, a tema banda...
7: Millor tiet,
1: que sóc jo. Prou, perquè o sigui, em sento molt estrany parlant de mi i llavors és només una petita porció amb el meu nebot i ja està. A veure, entrant en matèria...
7: Sí.
1: Jo crec que... Ara en parlarem d'això. Jo crec que és normal que la gent tingui la sensació de no entendre res i que ahir els veïns de Tarragona, per exemple, per posar un exemple, perquè les imatges... més bèsties segurament venen de la ciutat de Tarragona, tot i que, com hem repassat avui des de primera del matí, les pedregades i el calamar es va produir a diversos llocs, a més, sobretot, plovent sobre mullat al sud de Catalunya.
7: Sí.
1: Però ahir, veïns de Tarragona que diguessin, hosti, està caient literalment el cel i no hem rebut ni una sola alerta. Quan fa mig any, tot just, precisament, el debat l'estàvem tenint al contrari, que era si estàvem enviant massa alertes o no.
7: Sí. Això al principi ja hem dit, és una eina nova, no?, que està en proves, com si diéssim, i aleshores hem tingut moltes proves. Últimament hem tingut uns quants mesos que han sigut molt complicats, hi ha hagut moltes tempestes, molt localitzades, molt intenses, que ja és una mica l'escenari que ens porta el canvi climàtic, i aleshores hem posat a prova en cada una d'aquestes circumstàncies aquestes alertes al mòbil. Aleshores, jo he fet un exercici per poder explicar alguna cosa més respecte al que hem dit fa una estona, que és, he agafat tots els avisos que es van emetre ahir, perquè per una banda tu tens Protecció Civil, que són qui decideix si s'envia l'alerta, però tens Meteocat, que són els que decideixen els avisos, que no vol dir l'alerta al mòbil, sinó uns avisos que ahir al matí vam estar repassant aquí unes quantes vegades, de quantitat d'aigua en mitja hora, en tres hores, que si pedra, i nosaltres anàvem dient tot això. Al matí hi havia aquests avisos, i què va passar? Que no hi havia ni el Tarragonès, ni el Garraf, ni el Baix Penedès, ni el Montsià, ni el Baix Ebre en avís. La resta de Catalunya sí que teníem aquests avisos. Però després, a mesura que anava avançant la tarda, que això ja és una situació més de vigilància, a mesura que les tempestes anaven passant, anaven emetent altres avisos. Val? I, per exemple, a les 3 menys 10 ja tenim el primer avís per les comarques de Ponent, com dient, ei, a curt termini us arriben tempestes i poden ser molt fortes. Què poden portar? Això, això i això. I així anaven fent avisos que deien, tindrà una durada de 2 hores, aquesta situació. I així anaven estenent per diferents zones. Després va ser Vall d'Aran, el Pallars, la Ribagorça, fins que cap a 6:15 de la tarda es van emetre aquests avisos en aquestes comarques que al matí no ho estaven en avís. I això ens permet com obrir un nou escenari, perquè tu, amb els mapes del matí, no tenies previsió de que hi haguessin pluges fortes en aquesta zona, hi ha molta crítica a la zona del Tarragonès, i en canvi, a mesura que va passant, ho vas veient i vas avisant. Però això no té per què anar lligat amb un avís al mòbil. Per tant, tenim també diferents canals de comunicació.
1: Clar, perquè què necessita Protecció Civil? Què marca el protocol avui per decidir tirar les alertes?
7: Jo crec que cada situació és diferent.
1: Val.
7: És a dir, no pots dir per sistema... Una màquina no podria prémer el botó segons les dades que està tenint, sinó que tu decideixes amb més gent, et reuneixes i decideixes si envies alerta al mòbil. Aleshores, per exemple, si tu veus que està caient una tromba d'aigua en una ciutat, però que al cap de mitja hora ja no hi serà, tu aquesta alerta potser ja no et serveix, i et serveix més actuar en conseqüència el que està passant i anar directament a aquests llocs on està

0: però com que tenim aquest tema sobre la taula, vostè va trobar a faltar una alerta per part de Protecció Civil per alertar, valgui la redundància, els veïns i veïnes de Tarragona?
1: Doncs miri, jo crec que la companya ho ha explicat de manera molt clara, no? Nosaltres, no només l'Ajuntament de Tarragona, sinó qualsevol ajuntament, el que fa és, en base als avisos que ens fa el CECAT, activar prealerta o alerta, no? Uh-huh. En aquest cas, sobre les 17:45, que és quan comencen els xàfecs aquí a Tarragona, no és fins uns minuts després que hi ha l'avís del CECAT. També és cert que les previsions meteorològiques que hi havia, com ha dit també la companya molt encertadament, el tarragonès sortia a una zona fora de perill. A la vista, doncs, està que no va ser així, però clar, ara em semblaria bastant injust, doncs, imputar a la meteorologia o a la previsió, no, dels meteoròlegs, doncs, aquesta situació. Uh-huh. Miri, ens passem de manera bastant recurrent fent prealertes que moltes vegades acaben no res, uh-huh. però jo sóc del parer que prefereixo ser cauta i fixar una prealerta que després haguéssim de poder lamentar alguna situació, sobretot de danys personals, que a mi és el que em preocupa, els danys materials. Miri, les coses es poden arreglar o es poden comprar unes altres, però les persones són insubstituïbles, no? Així que a faltar, òbviament, sí, però tota la informació que hi havia objectiva per tal de determinar que hi hagués algun tipus d'avís, de prealerta o d'alerta, no existien objectivament. I així estem, no? L'únic que li puc dir és que, per sort, a Tarragona, doncs, cap dany personal.
0: Uh-huh. Això li volia preguntar. L'episodi ha deixat 19 ferits a Catalunya i ara vostè confirma que cap dany personal a la ciutat de Tarragona, oi?
1: Sí, tenim un episodi d'un autobús que, fruit de l'aiguat, doncs, va tirar marxa enrere, va xocar amb un altre autobús, i de la trencadissa del vidre dues persones van ser ferides lleus, i no ens consta cap altra situació de dany personal, però són situacions, per sort, lleus, així que això és el més important.
0: Les imatges d'ahir, alcalde, eren bestials, gravades a peu de carrer.
1: Sí.
0: Quines són les zones de la ciutat que han quedat més afectades ja a nivell material?
1: Doncs miri, curiosament, aquesta vegada, tota la ciutat, tot el terme municipal. I és un terme municipal gran, de 15 quilòmetres i mig de llargada per 5 i mig d'amplada, i absolutament tot, des de llevant a ponent i a nord i sud. I això també, doncs, és una situació que no havíem viscut. Li reconec que hi ha punts crítics històrics de la ciutat, com passen a molts municipis, on quan plou una mica més de lo normal sempre s'acaben inundant, no? Però és que en aquest cas va ser absolutament tota la ciutat, perquè la zona de llevant, doncs, molt afectada, del centre, de la part baixa de la ciutat, també a la zona nord, amb Sant Pere i Sant Pau, però és que també a la zona de Ponent, no? Així que va ser absolutament a tota la ciutat, i a més a Pedregada, doncs, figuris, no? Ah, els danys materials encara no són quantificables, per això volem ser cautes i no fixar una quantia, perquè a més hi ha la part privada, no?, de danys i perjudicis o d'aquesta previsió econòmica, perquè va afectar molt a dos polígons industrials que tenim molt importants, com és el polígon Francolí i el polígon Riu Clar, uh-huh. doncs que això no podem calcular-ho, no?, des de l'administració uh-huh. pública.
0: Hi ha zones afectades encara o ja s'ha anat normalitzant la situació?
1: Doncs encara les afectacions que hi ha ara mateix no són respecte a mobilitat. La zona que més tard es va poder obrir la via és a les 3:42 d'aquesta matinada al pont del Francolí, que és el que coneix amb la zona de Tabacalera, perquè ens entenguem, no?, per passeig de la Independència, però és veritat que algun dels carrils encara estan tallats, sobretot per la caiguda d'arbres, no? Però totes les vies sí que tenen possibilitat, no?, d'accedir-hi. Òbviament ara la situació és, doncs, això, cotxes, moltes branques, arbrat en si a la ciutat, però per sort anem recuperant la normalitat.
0: Alcalde, acabo de la mateixa manera que he començat. No sé si, vista la situació, vistes aquestes últimes hores i amb el que comentàvem a l'inici, creu que cal revisar el protocol de l'enviament d'alertes?
1: Jo em pregunto, ara mateix, si tu tenies totes les previsions de que era una zona fora de perill i es decretés prealerta, no? Fins a quin punt tens una valoració objectiva per tal de decretar-ho. Jo no sóc científic, no sóc meteoròleg, no ho puc ser, així que em permetrà que sigui

0: incauten una valoració que podria ser visceral o una valoració que podria ser en base a veure el que ja ha passat, doncs jutjar, no? El que sí que és que moltíssimes vegades, i els alcaldes i alcaldesses som els caps de protecció civil als municipis, que ho fem en base a la previsió que ens fa la Generalitat amb el CECAT, doncs moltes vegades haig de decretar prealertes que no cau ni una gota després, no? Així que no puc dir que Protecció Civil o el CECAT de la Generalitat no siguin sempre cautes en voler han preferit decretar una prealerta abans que lamentar després una situació, no? I jo també, com deia la companya, el canvi climàtic, sincerament, és una obvietat de tal magnitud que implicarà que com a humanitat, ja no parlo de municipis, de Catalunya, d'Europa, parlo com a humanitat, ens hem de replantejar moltíssimes coses.
1: S'estan parlant també dues coses diferents. Una és l'alerta al mòbil i l'altra són les prealertes o els avisos que es fan. Ahir al matí hi havia gairebé tot Catalunya amb aquests avisos i precisament el Tarragonès no entrava dins d'aquests avisos. Vull dir que ahir va ser un cas molt clar per explicar que no podem ser tan precisos, no? Que el pronòstic sí. Doncs, té aquesta variabilitat i el no ser una ciència exacta i volem precisió perquè demanem, no, per comarques saber exactament què passarà, com serà la mida de les pedres, quanta aigua caurà, i aleshores, doncs això, amb les eines que tenim avui en dia, s'arriba fins aquí. I després hi ha una situació que jo crec que ens haurem d'anar acostumant amb l'escenari que tenim, que és del seguiment. És a dir, allò que nosaltres hem dit al matí a la ràdio o aquells avisos que s'han emès al matí, hem de, sobre la marxa, no, quan la tempesta ja hi és, estar atents al que passarà. Però això no et deixa marge, no? Si tu ets l'alcalde d'una ciutat, no et deixa marge a prendre totes aquelles mesures que podries haver pres al matí, perquè un cop la tempesta ja està en marxa, doncs és més complicat. I llavors és quan en certes situacions s'envia l'alerta al mòbil, que ja seria com l'últim pas per salvar vides, no? Perquè tot això també ve molt lligat amb la Dana. Quan hi va haver la Dana, doncs es va parlar molt de les alertes als mòbils i s'hauria d'anar revisant, llavors trobar quins són els límits de les alertes i el seguiment que s'ha de fer.
0: No puc estar més d'acord, i a més hi ha la casuística també molt, molt complexa de que les comarques són una distribució artificial que fem els humans, no? Del territori. Per què no pot afectar a una part de la meva comarca i no a la totalitat? Llavors, com es decreta això, no? Miri, arribarà l'afectació fins al riu Gaià, m'ho invento, no? És complexa. El que sí és cert és que ens hem de començar a acostumar a aquestes situacions i sobretot tot allò que es pugui millorar que es faci, no? Sí. Però la ciència, puc atrevir-me a dir que mai serà exacta, no? Amb la previsió meteorològica.
2: Alcalde, ara estava veient unes imatges de la Casa de la Festa de Tarragona, completament negada d'aigua amb les figures xopes i els elements festius. Sí, clar, automàticament he pensat en Santa Tecla, que està aquí a la cantonada.
0: Sí. Bueno, doncs això es pot figurar, no? Doncs tot el nostre seguici, una gran part es troba a la Casa de la Festa i li hem de sumar, com li deia, a la multiplicitat de danys materials que hi ha, doncs aquest que és també emocional, no? Si em permet, com a tarragoní, doncs, i tan propers a les festes de Santa Tecla, però li puc dir una cosa. Tarragona recuperarà, les coses que s'espatllin les arreglarem, i l'únic que sí que jo ara mateix no podria estar satisfet és si hi hagués algun dany personal, que això és irreparable. La resta, si em permet, sense ànim de ficar-me molt anticapitalista, però les coses són coses, i poc valor té alguna cosa que un lladre pot robar.
2: Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, gràcies i força.
0: Gràcies, molt amable.
2: També tenim en línia l'alcalde de Móra d'Ebre, el Rubén Viernés. Ahir a Móra d'Ebre va ser, Mònica, on van caure les pedres més grosses, no?
1: Sí.
2: Són aquelles de pràcticament com una pilota de tenis.
1: Sí, hi ha alguna imatge que circula per xarxes, no?, que es pot veure com la mida arriba als 8-9 centímetres. Això de manera oficial i científica ens hem d'esperar als informes del Meteocat, però aquestes imatges que es veuen, sí, ahir comentàvem més de 5 centímetres, però en aquest cas van ser 8-9 centímetres.
2: Alcalde, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Quin és el balanç de danys que fan a aquesta hora del matí, de moment?
3: Bé, els danys encara estan per quantificar, sí que és cert que sabem una miqueta la precisió que vam tindre ahir a partir de les 5 de la tarda, bàsicament danys materials, sobretot a vehicles, doncs moltes vidres, moltes junes i xapa, aquesta és la majoria, de sobretot doncs, la magnitud, no? de l'import i de la grandària que era aquestes pedres. I després, sobretot, doncs, en immobles, moltes plaques fotovoltaiques, plaques solars, i claraboies. Això seria tot el que seria aquests danys materials que vam quantificar o que vam fer arribar, doncs, els veïns i veïnes, en particular sobretot amb vehicles i en cases. Uh-huh. Estem ara valorant també, doncs, danys a edificis municipals, sobretot també plaques, claraboies i sobretot teulades. Uh-huh. A part de teulades importants, i amb alguns, sobretot en tema d'empreses, doncs, també això, molts teixos, i estem una mica esperant una miqueta aquesta valoració aquest matí, doncs també amb els serveis tècnics i la Guàrdia Municipal, doncs farem, estem ja treballant. Afectació a lo que són línies de comunicacions no va ser afectada, vam netejar de seguida, sobretot tots els vials de comunicació, els carrers, vam tallar el barranc i les tapes de clavegueram, doncs de seguida vam treballar-ho, però bé, la gran quantitat d'aigua que va caure, més acompanyada de la pedra, doncs preveiem, doncs, que haurà fet mal, i sobretot també després haurem de valorar també els danys a cultius, no?, a l'agricultura. Uh-huh. Doncs veure, aquí durant aquest matí suposo, doncs, que tindrem ja una aproximació més real dels aconteixements.
2: Uh-huh. Alcalde, va trobar a faltar una alerta als mòbils?
3: Més que una alerta als mòbils, perquè a vegades el que diem, no?, i segurament com l'alcalde de Tarragona també ho comentava, no? És molt complicat preveure-ho, això. Jo, de fet, el dilluns al matí nosaltres rebem a través del CECAT un avís de pluja intensa de 12 a 6 de la tarda. Per tant, la Ribera d'Ebre estava marcada amb color taronja, amb un avís de previsió de meteoritat, d'intensitat de pluja. Per tant, estàvem previstos de que plouria. D'acord? Nosaltres estem en ple festa major, inicis de festa major, per tant el teníem ja programat una miqueta l'alternativa a les activitats que fèiem a l'aire lliure per veure què fèiem, i sí que és veritat que després el temps violent i ens rebem a les 3 de la tarda, doncs, d'una possibilitat de més temps violent, però clar, és molt difícil de preveure. Yeah. I de valorar que la magnitud de lo que era la pedra, no? Jo estava amb el meu vehicle mirant dues afectacions importants i va ser quan va començar a caure la pedra. El soroll que era la pedra a la xapa del vehicle era esgarrifós. Mm-hmm. Era esgarrifós, i després veure la magnitud de les pedres, en alguna ocasió hem estat veient 8-10 centímetres, doncs podem veure que això és com una pilota de golf, eh? Mm-hmm. Com trencaven les vidres i les llunetes dels vehicles és impactant. És impactant. Hi ha una imatge que cauen al riu Ebre, i clar, és que era com que hi ha pedra totalment, allò és increïble. Però clar, és un moment determinat. Per tant, els missatges als mòbils és molt difícil. Si ho envies quan ho està fent, ja no, has de preveure-ho molt més abans, i això crec que la previsió és molt complicada. Mm-hmm. Nosaltres hem d'estar preparats per que en aquests moments, pues això, no? Intentar fer el millor possible, i una vegada passa, doncs de seguida, doncs, que els vies de comunicació i els carrers, sobretot, segurament hi haurà afectació a camins, alguns esboranys i això, bueno, però això serà reparable, però sí que els danys a vehicles, sobretot, i a les plaques solars, de fet, ja he vist diverses plaques solars, estan trencadíssimes. Eh? Mm-hmm. És impressionant com pot fer tan mal.
2: Rubén Viernes, alcalde de Móra d'Ebre, una abraçada i força, alcalde.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Són les 9:35. Aquí segurament la qüestió és això de que mai plou a gust de tothom, i millor dit, i és que fa, no?, 7 mesos, amb aquestes prealertes que deia l'alcalde de potser pecar de ser previsors, és veritat que reben també una allau de crítiques bestials perquè, oh, sou uns exagerats i aneu enviant aquestes alertes i després no passa res, i alhora, quan després passa alguna cosa, si no s'ha enviat l'alerta o no s'ha enviat l'alerta i això. Però també és veritat que en mig any hem passat de moltes alertes a cap alerta. Carla.
4: Clar, també és veritat que en aquest cas, jo recordo fa molt de temps, amb unes altres pluges que crec que van ser les cases d'Alcanar, també al sud, es va explicar molt que amb el canvi climàtic una de les coses que provocava és que poguessin haver-hi fenòmens de pluja molt més difícils de pronosticar, és a dir, que fossin de manera sobtada o que els preveguessis a una altra zona i que es moguessin i que s'acabessin movent. Clar, i una cosa molt bàsica que requereix poder llançar una alerta és tenir clar on plourà i poder-la planificar, no? Poder tenir la conversa, poder-la enviar i enviar-la abans de que ja estigui plovent. I a mi em sembla que és el gran problema d'aquest cas. Quan ara mateix l'alcalde deia, el de Tarragona, no? A les 17:45 comença a ploure i l'avís del SECAT arriba una miqueta després. Clar, si l'avís del SECAT arriba una mica després de que ja comenci a ploure, com has d'enviar una alerta quan està ja plovent a la ciutat? I jo això... I això ja queda en mans de la ciència, diguéssim, si podem avançar adaptant els models perquè sigui més, no, uns models que estaven preparats per una altra manera de ploure i si es poden adaptar perquè siguin més eficients, però clar, sense això veig molt difícil que l'altre pugui passar.
1: Clar, és que els models sí que es van millorant, és a dir, és una feina que es va fent de manera continuada, no és allò que diguis tinc uns models i no li aplico les coses que van passant o les noves dades, no, és una cosa que es va millorant dia a dia. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya tenen un departament com si diguéssim de modelització que es dediquen només a això, però estem demanant una precisió que és impossible tenir amb les dades que tenim, no? És a dir, no podem saber més del que sabem de moment. No sé si en un futur amb més tecnologia o si es poden recollir més dades es pot arribar a afinar més, però amb el que tenim és això. Per exemple, volia comentar el cas de la Ribera d'Ebre, perquè ahir al matí ells sí que tenien un avís, però era un avís de grau de perill 4 sobre 6. I si no és 5 o 6,
4: no té sentit,
1: no s'envia l'alerta als mòbils. Quan es va activar aquest grau de perill molt alt, 5-6, quan ja tenien la tempesta a tocar? Aleshores és quan hi ha el debat, no? Segurament el SECAT decideix què fem, no? Està a punt d'arribar això allà, ens és útil enviar ara l'alerta o ja diran, ostres, és que ja està passant i ja no ens serveix
4: perquè
1: de res, no?
4: Perquè això sí que recorda la Dana, quan molta gent després va dir, clar, jo recordo rebre una alerta quan estava ja amb l'aigua entrant-me al cotxe, aleshores això també genera molta desesperació de dir quin sentit té. Passa que jo crec que aquí hi ha dues coses. Un, jo sempre sóc bastant partidària
1: millor enviar?
4: Sí, o sigui, en el sentit de que jo no crec que s'obri la informació i després, de si aquests fenòmens ens han de passar i han de ser més continuats, de que tinguem aquesta cultura bàsica de com ens hem de protegir o com hem d'actuar en aquests casos.
1: Una educació, sí.
5: Sí, jo estic d'acord amb el que ha dit la Carla i a més em sembla que és molt important, no? Relativitzar els avisos és un problema que a vegades el contaminem nosaltres mateixos, no? Bueno, no passa res, bueno, ja una altra vegada ens tornen a avisar i jo crec que això és un exercici de responsabilitat i de corresponsabilitat de tots els individus i també de la societat, no? Perquè arriba un moment que tu sents converses de que m'estan avisant per tot i potser el que cal és donar la importància que té realment un avís, no? Un avís representa una llum vermella en alguna cosa que pot passar, no? És com la relativització de quan parlant d'aquesta motxilla de supervivència, no? Suposo que tots us heu trobat que hi ha molta gent que considera que per què, no? I que llavors és algo que dius, clar, probablement per què, ojalà sigui per què, però en tot cas està bé que tinguem la prevenció i que conscienciem-nos entre tots plegats de que això ha de ser així, no? Perquè no només perquè el món està canviant i perquè el canvi climàtic ens condiciona i hi ha una nova realitat física i climatològica, sinó perquè probablement aquesta cultura de la conscienciació és una cultura que ha faltat. Jo crec que en el nostre territori és massa, no? Altres països són molt més conscients dels riscos i tenen una pedagogia o tenen un interioritzat allò que haurien de fer en cas d'emergència. I després hi ha una altra qüestió que jo crec que té a veure també amb allò que no podem evitar. No podem evitar que passin coses o que hi hagi, que el canvi climàtic ens afecti d'una manera que no teníem previst. Però sí que podem preparar les ciutats per aquestes possibles eventualitats. És a dir, hem de poder pensar que poden passar coses que no tenim previstes i que, per tant, les infraestructures de la ciutat, els canals, etc., estiguin preparats per allò que pensem que no pot passar. No? És allò que, quan tu tens una realitat, penses, em posaré en el pitjor escenari per protegir-me. Segurament no passarà, però mentrestant m'estic protegint. I si passa, estaré protegit. I jo crec que aquesta és una qüestió bàsica. Les ciutats, l'entorn, tant per la calor per un cantó com per aquestes tempestes que hi ha hagut, ens hem de preparar pensant el pitjor que pugui passar.
2: Perquè no sé si una possible solució, és que ara hi pensava, clar, potser això no es pot fer. S'ha parlat molts cops, no? Aquella alerta tan... amb aquell so tan estrident...
1: Això ja es va revisar, te'n recordes que ho vam comentar?
2: Sí,
1: una cosa serà l'avís, perquè hi va haver un vespre que van enviar unes alertes als mòbils a 9:15 de la nit per una pluja que havia d'arribar l'endemà al matí.
2: Exacte.
1: I això són els avisos que nosaltres parlàvem ahir al matí,
2: clar,
1: per avisar la població, per tant la gent... O sigui, no podem pretendre que tota la informació ens l'enviïn amb l'alerta al mòbil.
2: Correcte,
1: és a dir, hem d'estar informats i això ha de ser emergència absoluta.
2: Però vull dir, no sé si, per exemple, es poden fer dues tipologies d'alerta, de arribar una notificació al matí o al migdia de dir, escolta, s'estan començant a formar unes tempestes que podrien provocar temps violent. I fas una notificació, clar, no sé si el que estic dient és una barbaritat o no.
1: Però voldries una alerta al mòbil amb això.
2: Una alerta al mòbil de dir, compte, perquè s'estan formant aquestes tempestes.
1: Llavors tindries alerta molt sovint,
2: Clar, però ho fas amb un so menys estrident o una notificació normal de mòbil. I després, l'alerta, que és aquell so de sona a tot arreu, és de perill en aquell moment.
1: Clar,
2: i tens com un preavís i un... No
1: jo crec que l'alerta és per la immediatesa, per algo que ha de passar ja i que és molt perillós i que t'has de refugiar. Però la resta ho fem els mitjans de comunicació, ho fan les xarxes socials, ho fa el servei meteorològic, és a dir, aquests avisos sempre n'hem estat informant, perquè ahir nosaltres vam decidir que el primer tema que fèiem era la meteo, perquè pintava una tarda molt complicada amb tempestes, per tant intentàvem explicar a la població això. Mm-hmm. Si estem acostumats a que o ens diuen pel mòbil que plourà o no ho sabrem, llavors volem dir que eliminem molts altres mitjans, no? Canals de comunicació. Jo crec que l'alerta al mòbil és una emergència.
2: Sí. A veure, Alberto i Borja.
6: Bé, jo crec que aquí podríem coincidir tots en aquesta taula de que una de les qüestions que s'ha de fer o de plantejar és una pedagogia de la complexitat, perquè hi ha molta gent que amb tota la raó del món diu m'he sentit impotent, indefens, m'he trobat un aiguat, una granissada, tal, una pedregada brutal, i ningú m'havia dit res. I per tant, aquest sentiment d'impotència i d'indignació, doncs jo crec que té la seva lògica, ha de venir acompanyada com això que s'està comentant, no? de la pedagogia de la complexitat, és a dir, que els models de predicció no és que poden fallar, és que són absolutament canviables perquè les circumstàncies climàtiques canvien de forma exponencial, de forma geomètrica. I d'altra banda, és evident que sí que caldria millorar, doncs, continuar perfeccionant els models de predicció i d'altra banda també d'avisos. Hi ha els de prealerta, les alert, molt bé, però jo crec que hi hauria d'haver-hi també una obligació ciutadana, perquè no tot depèn de l'administració o de la feina que fan els mitjans de comunicació, sinó que també la ciutadania estiguem amatents a la informació que podem rebre pels canals que hi siguin, perquè és molt fàcil dir no, la culpa és que no m'han avisat, no, mira, escolti'm, hi havia uns avisos al matí, s'havien llançat els mitjans de comunicació, hi havien hagut unes advertències meteorològiques, però evidentment això és una complexitat, i el que sí que crec que cada cop serà més recomanable és que els ajuntaments si les administracions facin, per exemple, una revisió absoluta dels plans de riscos, és a dir, perquè aquests riscos cada cop seran més freqüents i amb una intensitat o una gravetat major, i la capacitat de riscos i, lògicament, la capacitat de reacció que hi tenen, perquè quan aquesta situació es detecta, doncs immediatament els serveis d'emergència puguin prestar el seu suport, el seu ajut a aquelles persones que estan patint els efectes d'aquest aiguats, no? D'aquestes pedregades.
2: Borja.
7: Sí, per un moment, Sergi, pensava que t'estava venint al cap que si el missatge s'ha d'enviar a partir de les 10 de la nit, que en comptes d'aquell soroll tan estrident, doncs que vingués amb una solució paral·lela que pogués ser, no sé, havia pensat, la perla de Rosalia o una cosa, una cum,
2: canviar.
7: Sense ànim d'autoboicotejar-nos ni tampoc a qualsevol altra tertúlia que hi hagi en altres taules que estigui debatent avui sobre això, perquè és el tema, és a dir, realment a mi em sembla molt saludable que ens plantegem, no? Uh-huh. Si ho estem fent bé i que anem aprenent i que anem ajustant, no? Etcètera, i també en funció del que la ciutadania espera, no? Sí que és veritat que crec que és bo que tots reconeixem que nosaltres no som experts i que se'ns fa molt difícil, i fins i tot diria més, estic convençut que la majoria d'alcaldes, fins i tot aquells que aquesta és la seva primera legislatura en tant que alcaldes. Jo ara estava recordant, ara que parlàveu del tamany de les pedres, perquè ells que diuen que el tamany no importa, doncs sí, sí que importa, perquè, hosti, si t'ha de caure una d'aquests centímetres, ho dic perquè la meva experiència, jo recordo el volcà Etna, que l'estava visitant, no? Estava fent una excursió exigent. Recordo que de sota se'ns va canviar totalment el temps, cosa que a la muntanya sempre has de tenir previst. I jo recordo haver de protegir-me en espais que pràcticament no em protegien, i fa molt de mal, i eren pedretes, vull dir, era res, vull dir que no em vull ni imaginar el que ha patit la gent i aquest refugi que havien de trobar en aquells locals que estaven oberts, perquè segurament molts locals en època de vacances potser estaven tancats perquè són autònoms, no? Ara bé, la paraula que se'ns ha de començar, que l'hem de començar a fer pròpia i que l'hem d'assumir, és la de la resiliència, és a dir, hem d'estar, com molt bé dèieu tots, doncs preparats per tot això i per tenir psicològicament, no? Doncs aquesta preparació de dir, això pot passar i és possible que ningú ens hagi avisat, i per tant hem de prendre decisions de forma autònoma i lliure, no? I responsable. Sí que és veritat que en relació al que és el govern de Catalunya, clar, jo ara estava recordant al febrer del 2026 quina va ser la decisió, no? Aquelles ventades generalitzades, no? Uh-huh. Van portar a un esalert pràcticament generalitzat, i va haver moltes queixes per part de l'Empordà, que viuen amb molta naturalitat el vent, perquè pràcticament no hi va haver. I clar, i també ara estava recordant com a veí de Can Cortés a Sant Cugat, al Parc Natural de Collserola, com em va arribar. Jo estava teletreballant en aquell moment a Can Cortés, Sant Cugat, i de sota m'arriba un esalert i el primer que et diu és confinament per un incendi, etc. Hi havia 10 localitats escrites en aquell esalert. Cap d'elles era Can Cortés. I quan vaig començar a mirar d'on eren, estaven a més de mitja hora en cotxe per part meva. Si no recordo malament, eren per la zona de més enllà de Terrassa, d'acord? És a dir, que sí que hi ha cosetes que s'han d'anar perfilant s'han d'anar millorant. Vull dir que és un... crec que, si no estic malament, és un sistema bastant jove. Sí. Per tant, és normal que ara ho estiguem parlant.
1: I ara en un moment de molts canvis, també.
7: Exacte.
1: No estem en un moment que diguis, ho tenim tot controlat, no? Potser fa 20-25 anys hi havia coses que eren més fàcils de predir, i a més això ho hem introduït en un moment en què era necessari fer-ho, però que és més complicat.
7: I se'm fa molt difícil no recordar el que va passar al País Valencià, no? És a dir, en aquí estaven reunits i estaven treballant els professionals. En el País Valencià, el màxim responsable no estava treballant. Tot i així, té una jubilació daurada. I això sí que és fotut, perquè des del punt de vista ètic, i havent tots els morts que hi ha, se'ns fa molt difícil no recordar el que va passar allà. I és lamentable que li estiguem pagant amb els nostres impostos, en aquest cas dels nostres veïns del País Valencià, un sou daurat a una persona que va ser molt irresponsable, i que em sembla que és una vergonya que encara estiguem en la situació que estem.
2: 11 minuts i arribarem a les 10. Hi ha hagut un accident entre diversos vehicles a l'AP7 a Freginals, en sentit Barcelona, i segons informa el Servei Català de Trànsit, la via està a aquesta hora completament tallada. Fem una pausa per la publicitat i connectem directe amb el Servei Català de Trànsit perquè ens expliquin els detalls d'aquest accident. Un segon.
8: Ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? És dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejada, amics, un altre pla més i un altre i un altre. Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
9: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
10: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
9: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure. Què et passa?
12: Que no em tanca la maleta.
11: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
12: Bé, si trec uns quants banyadors...
11: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 a més hora oficial!
16: RAC 1. Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros, i abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ciman, tan senzill com això.
17: Hi ha convidats que no volen ni veure. Aquest agost, deixa entrar l'aire, però no els insectes.
18: A Servei Estació tenim mosquiteres a mida, enrotllables, tela mosquitera, accessoris i productes antimosquits per al balcó, la terrassa i el jardí.
17: T'ajudem a trobar la millor solució.
18: I per combatre aquesta calor, vine a Servei Estació i et regalem un gelat High Cream.
17: Servei Estació. L'aire fresc, sí. Els mosquits, no.
19: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
20: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
19: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
20: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
21: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
16: RAC 1. Aquest dijous és Superdijous a RAC 1. Triple menú esportiu des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada. A les 6, el sorteig de la fase regular de la Lliga de Campions. Amb Jaume Molló, l'equip del Barça juga a RAC 1 i Àlex Pintanel com a enviat especial a Mònaco. Quan s'acabi, l'anàlisi dels bombos amb Jaume Naveira, Marc Marvà i David Broc sumant-se a la festa.
22: Va cap a la pilota Rafinha! Gol!
16: Des de les 8, la transmissió del Barça Atlètic de Bilbao. L'estrena blaugrana de la Lliga al Camp Nou amb Fotli Pou i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dijous, sorteig de Champions, Barça Atlètic de Bilbao i tu diràs. Aquest dijous és Superdijous a RAC 1.
23: RAC 1.
24: Tots som un milió.
23: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
25: Intuïtiva i renovada.
26: El perquè de tot plegat.
2: 6 minuts i arribarem a les 10. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, última hora d'aquest accident entre diversos vehicles a l'AP7. Bon dia, Sílvia.
27: Hola, bon dia. Doncs sí, acaba de passar ara mateix un accident a la P7 al municipi de Freginals, en sentit Barcelona. S'ha tallat momentàniament. Sembla que en primeres informacions podria haver implicat un camió i un o dos turismes, però està just a les Beceroles aquest accident. I ara mateix acaben d'obrir. Hi ha un carril obert, però hi ha retencions d'un quilòmetre i mig en sentit Barcelona. No sembla que hi hagi ferits, però haurem d'estar a l'aguait. Això és el més important d'aquest accident de moment.
2: Perfecte, Sílvia, gràcies. Fins ara.
27: A vosaltres.
2: Les conseqüències dels temporals d'ahir preocupen especialment un sector, que és el sector de la pagesia, perquè en plena campanya de recollida de la fruita, la pedregada sembla que ha pogut fer mal a alguns camps del país. Una de les poblacions més afectades és Almenar, el Segrià. Allà la pedregada va fer especialment mal als fruiters, i una de les pageses que ho ha patit és la Marisa. Marisa Bendicho, pagesa d'Almenar, bon dia i moltes gràcies.
0: Hola, bon dia. Bon dia. Gràcies a vosaltres.
2: Que ha fet gaire mal, això, o menys del que podia haver estat?
0: Mira, no, a veure, a mi me va agafar a casa, vull dir, va ser una sorpresa. Sí que jo vaig veure, al matí vaig veure que pujava la bromada, però clar, no saps el que te caurà, no? Uh-huh. Però clar, la sorpresa va ser que estava a casa i vaig sentir un soroll a la teulada impressionant, i dic, hosti, qui me tira pedres a la teulada, no? Jo enfadada contra el veí, i resulta que estaven caient uns pedrots, perquè clar, el problema està que si la pedra cau amb aigua no fa potser tan mal, però és que era pedra seca, no? Sí, sí. I la pedra era de 2 a 5 centímetres. Clar, amb sec rebotaven, bueno, una teula, va petar una teula, perquè mm-hmm. són pobles, moltes cases tenim teules molt velles.
2: I els fruiters, però?
0: Bueno, el camp vam estar revisant, però clar, això també se necessita, perquè de cop calent és difícil, però bueno, la primera vista, mira, perquè clar, aquestes tronades pugen i arrasen, per allà on passen, però igual al costat no fa res, val? Concretament Almenar té moltes partides, val? Perquè és molt gran, Almenar té molta terra. Llavors, per allà on va passar, doncs ens ha tocat la Pera Williams i la Conference, que encara uh-huh. quedava una mica, uh-huh. però és que la pobra Conference ja estava tocada per les calors, només ens ha faltat la pedra. Dius, bueno, pues apaga i vámonos, no? Uh-huh. I després el Préssec Tardà, també molt tocat, te diria que potser, perquè se recollís ara al setembre, clar, pues jo te diria que en total un 80%, han perdut.
2: Un 80%?
0: Després...
2: De pressa, Marisa?
0: De tot, en general, tot. Un 80%. Mira, la Manzana, sí. La Golden, pues ja me diràs que comença ara. Mira, m'he equivocat. La Manzana Golden és la que se començarà al setembre, i el Préssec Tardà pues, s'està acabant. Vull dir, és que que encara s'està collint, estem tots al camp, val? El meu cas, per exemple, jo tinc olivers, val? Oliveres centenàries, d'Arbequina i Verdiell. Mira, te diré, a mi personalment, el que és l'Arbequina, pues, ja te dic, necessitem 2-3 dies, no?, per a mirar l'apretació dels danys, però ahir el que vaig veure, pues, jo he perdut, pues, te diria, un 60% de la collita. Sí. I després tenia uns arbres que eren manzanilla, tota terra. Vull dir, com més gros ha estat l'oliva, doncs pitjor. Les figues, els horts trinxats. Vull dir, a la fruita dolça ha fet molt mal, moltíssim. I ja t'he dit, és que estem en una zona i al damunt ens ha enganxat que unes coses estan acabant i les altres uh-huh. comencen ara. Uh-huh. Vull dir, perquè aquí al Guaire hi ha tota la figa. A ells no els hi ha tocat. I aquí al Mena ja t'he dit, hi ha partides que no els hi ha tocat, però allà on ha tocat, t'asseguro, trinxat. Després, clar, això, hem tingut Marisa, sort...
2: Perdona, clar, a nivell econòmic,
0: m'imagino bueno, que el cop...
2: Ha de ser molt dur pel que dius, amb aquests percentatges que estàs dient del 60, 70, sí. 80% de la collida en orris.
0: Sí, brutals, brutals. I això també comento que la gent no és conscient, perquè penseu de que nosaltres hem estat 2 mesos, 40, 41 graus, molta fruita ja ha estat tocada per aquestes calors, per molt que reguis, te ho creme. Els que estan al camp treballant, brutal, imagineu-se, fiqueu-se la pell d'ells. Yeah. I a part, ara això, a veure, és que mireu, ja sabeu vosaltres que ja hi ha un problema molt gros, el problema de que hi ha molta gent gran que continua treballant perquè no hi ha relleu. Els preus pel terra, ja, bueno, l'agricultura som, i la ganaderia som els que rebem. Vull dir, mira, som així de xulos, no? Sempre rebem per tot arreu. Rebem per l'administració, rebem per les meteorologies i rebem per tot arreu. Pues mira, n'hi ha molts que pleguen. És que arribarà un moment que jo no sé, a veure. Després, me fa, i ho dic, me fa molta ràbia, per això ho dic, que n'hi ha que se'n van a comprar i diuen, a mi m'és igual. Si ho compro més barat, pues, això que m'estalvio, perdona, a la llarga, això te passarà factura. Perquè, a veure, penseu que nosaltres, al camp, tot això que ens està passant o que estem al peu del canyó és per vosaltres. Vosaltres voleu menjar fruita, verdura, vosaltres voleu cereals, m'enteneu, no? És que, no, ha fet molt mal i hi haurà moltes pèrdues, per descomptat. Ara, pues, bueno, pendents de les assegurances, mm-hmm. pendents dels pèrits, dels danys i bueno, per aquí ja dic, Almenar és una zona que té moltes partides, hi ha partides que no ha passat res, hi ha partides que sí. Uh-huh. Llavors aquesta pues, va pujar cap al Farràs, el Farràs també déu-n'hi-do, per allà on va passar la Pedra Grossa, i del Farràs cap a Ibars, que els pobres d'Ibars pues, estaven amb el préssec tardà, pues, ja han acabat de collir. Uh-huh. Vull dir, déu-n'hi-do. I ara veurem com, veurem. Perquè ja sabeu vosaltres que cada dos per tres estem ja protestant, doncs imagina't amb això. Sí que també vull dir, ja que he sentit amb aquests alcaldes, a veure, fa falta un departament o algo especialitzat en fenòmens meteorològics adversos. És que la climatologia pues, realment ha canviat. Jo de pedregrades grans n'he vist, però és que sabem més els pagesos, diguem-ho així, que els meteoròlegs, ¿vale? Perquè ja dic, nosaltres estem al camp. I aquí, Almenar, no? Almenar, que estem a la franja, quan veiem les nuvolades segons on venen i el color que tenen, arrenca a córrer cap a casa o espavila't. Ostres, si nosaltres ho veiem, també ho poden veure ells. També és diferent, és que realment hi ha un canvi climàtic, que diguin el que vulguin, però hi és. Que sí, que al 1700 va haver una ola de calor, perfecte, però llavors no hi havia mèdics per avisar. Ara, avui en dia, sí. I els avisos, pues bueno, jo encara estic esperant l'avís. M'entens? Mm-hmm. Això, a veure, sí que això se tindrien que ficar les piles els polítics, sí que se fiquin les piles, perquè a part de les collites, a part del camp, el que diuen ells, no és només el camp. És el camp, els cotxes, els edificis, sí, sí. I les persones, perquè, a veure, te cau una pedra de 5 centímetres al cap.
2: Sí, està clar.
0: I jo no sé, no me'n recordo ara quina pedregada d'aquestes guapes va morir un nen petit.
2: Sí.
0: Llavors, sí que se tindrien que ficar les piles, perquè és molt trist que nosaltres, a veure, si estem al camp, estem treballant, estem pues per la feina, no estem mirant els núvols, val? Llavors, si nosaltres veiem que la situació és negra, per la nostra experiència, collones, polítics, vale, m'entens, no? Hosti, fiqueu alertes, aviseu a la gent, feu un departament especialitzat, perquè, ahir vaig veure per la televisió a Carcassona ha hagut un tornado.
2: Sí, ho hem explicat des de primera hora, Marisa, sí.
0: Mal, jo,
2: I a Camprodon també.
0: Mal, doncs aviseu a la gent que a lo millor ens pot passar demà aquí. Vull dir, quan s'ha vist un tornado molt fort? Fa molts anys a Lleida. Si a Lleida fa molts anys hi va passar, qui no et diu que et pot passar aquí? Ja no és els danys, el mal, que ja és la protecció de les persones, la protecció de l'edifici, el que deia lo de València, per l'amor de Déu.
2: Totalment.
0: Això, Marisa, que això ens pot passar aquí també.
2: Efectivament.
0: I després també demanaria, si us plau, que la gent tingués una mica de pensament, als que cultivem la terra, els que estem davant del front, els ganaders, els ramaders, els que estem intentant lluitar per a donar el plat i donar els aliments. No, vull dir, faig una crida que la gent sigui una mica, que pensi en nosaltres.
2: Marisa,
0: que ja manteneu, no?
2: T'entenem perfectament i la crida queda feta, i gràcies per explicar-te amb tanta claredat i amb tanta contundència, evidentment des de primera línia. Marisa, una abraçada molt forta i moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
2: Que tinguis bon dia. El Pere Roquer és president del sindicat agrari Assaja. I amb això acabarem el tema i parlarem d'Elx i aquestes imatges intolerables i injustificables que hem vist aquestes últimes hores de la policia espanyola directament agredint a un jove menor d'edat aficionat al Barça. Pere Roquer, bon dia i moltes gràcies.
1: Molt bon dia, Sergi, i a tots els companys de la tertúlia.
2: Alguna cosa a afegir al que ha dit la Marisa, que em consta que l'estava escoltant?
1: Sí, bueno, és que és la realitat que tenim al camp. Tenim la tormenta amb efectes de pedra i les comarques de Lleida, que ha sigut la vuitena aquest any, tot i que sigui un any de que no ha sigut d'aquells com pugui ser l'any 25 o el 19 d'abril, van perdre més del 70% de tota la producció de fruita dolça a nivell de les comarques de Lleida. Però cada vegada de que arriben aquestes tormentes, i sobretot després d'aquest estiu de més de 30-40 dies a 40 graus, acaba produint-se aquests efectes de l'aigua congelada amb aquests efectes de tormenta de pedra. Però hi ha una pedregada que és la silenciosa i que estem denunciant tot l'estiu, que és el tema dels preus. I aquesta tormenta silenciosa de pedres dels preus és la que, tal com comentava la Marisa, al final fa abandonar moltes explotacions agràries. I fer una crida com fer ella, no? O sigui, això de que la gent no es fixi quan va a comprar, d'on compra l'origen del producte que li estan oferint, és un dels grans problemes, a part de les pedregades i climatològiques, tal com explicava abans la Marisa, és el tema que tenim la pagesia i ramaderia d'aquest país. La pedregada silenciosa dels preus està fent que molta gent abandoni. I un sector com el de la vinya, que el teniu aquí al costat de Barcelona, a la zona del Penedès, doncs farà que molts companys hagin de deixar-ho córrer.
2: La Marisa parlava d'un percentatge d'afectació, potser d'entre un 60 i un 80%?
1: Sí, a diferents explotacions d'aquí, tal com deia ella, d'Almenar, Alfarràs, inclús aquí a l'Horta de Lleida també hi ha explotacions que estan entre un 20, 25, 30%. Vull dir, clar, és que penseu que són dos tormentes que es separen a l'entrar aquí a les comarques de Lleida, i una passa pel sud i l'altra pel nord, i acaba desenvolupant aquests efectes de pèrdues econòmiques. I una cosa que penso que moltes vegades no se'n fa prou ressò: la campanya de fruita de Lleida alberga més de 25.000 llocs de treball, que d'aquestos, més d'un 90%, i avui en dia que tot hi ha molts discursos amb diferents coses, s'ha de tindre en compte que són persones migrades. I aquí penso que el sector agrari, que potencialment dona tants llocs de treball, estem parlant del sector de la fruita, però el sector de la ramaderia, que és tot l'any, penso que s'hauria de fer una reflexió important a nivell administratiu del que suposa ja no sol a nivell d'aliments, que garantim salut, sinó també a nivell de llocs de treball. I poder oferir aliments de primera qualitat, que vol dir que ofereix salut, per tant vol dir que pots fer baixar els ràtios d'enfermetats a nivell global, penso que la gent ha de començar a ser conscient de quan consumeix. I quan ens veuen els tractors per la carretera, que ens aplaudeixen quan entrem a les ciutats i tot, també ens han d'aplaudir al moment que nosaltres portem el nostre producte als supermercats, i s'hi han de fixar. Han de veure l'etiqueta d'on estan comprant aquell producte. Perquè, desgraciadament, una de les grans competències que tenim nosaltres és aquesta.
2: Pere Roquer, president del Sindicat Agrari Assaja, moltíssimes gràcies i molta força. Evidentment estarem pendents i amatents d'aquest recompte d'afectacions que hi pugui haver hagut arran del temporal d'ahir. Una abraçada, senyor Roquer.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Passen 10 minuts de les 10, fem pausa i posem sobre la taula aquest tema d'aquestes imatges, com dèiem, intolerables, injustificables, i sobretot amb una sensació sobre la taula, que és que una mica la sensació que sempre acaba sent contra els mateixos. Un moment.
3: RAC 1.
4: Ganarles el derbi es lo único que pido.
5: Volver a ser grandes.
6: Un altre sextet serà massa.
7: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
8: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
9: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
10: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
28: valorado
10: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
28: Y otra, valorado.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
29: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
30: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
31: Però si aquesta hora la platja està buida.
30: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
31: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
30: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
32: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
31: Val més que en busquem un altre.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: RAC 1.
33: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
34: Avui, a la tertúlia, amb l'advocat Alberto Fernández Díaz, la filòloga i experta en relacions institucionals Isabel Lleuger, el politòleg i director de comunicació Borja Aitor Arriaga i la periodista i subdirectora del diari Ara, Carla Turró.
26: El perquè de tot plegat.
2: Un minut i un quart d'onze. Començo amb tu, Borja. Les imatges d'aquest diumenge... què et generen?
35: Doncs, mira, m'ho acabes de preguntar i ara se m'ha posat la pell de gallina, no? Perquè és que són duríssimes, perquè no les entenc com a demòcrata, no? És a dir, i com a demòcrata vull dir amb tot el que això significa, és a dir, reconeixent i admetent i defensant que qualsevol estat, en el nostre cas, amb les seves diferents policies, tenen la legitimitat de la violència. I, per tant, els catalans, per exemple, quan hem decidit tenir la nostra pròpia policia, hem decidit també assumir que a vegades veurem a la nostra policia fent servir la violència. El que passa és que en democràcia aquesta legitimitat de la violència no només ha de ser proporcional, sinó que ha de ser, entre altres coses, per protegir els nostres drets i llibertats. Aleshores, quin és el problema que tenim? Que la catalanofòbia, doncs, en aquest estat espanyol, doncs, per exemple, es pot votar. Que la catalanofòbia ocupa escons parlamentaris. Que la catalanofòbia, per exemple, vesteix de toga, en alguns casos. Que d'oporra. I que la tenim allà i que la tenim, en certa manera, doncs, normalitzada, especialment fora de les nostres fronteres. És a dir, aquesta actuació l'estem posant en entredit a Catalunya, però la majoria de l'estat espanyol, i també socialment, això no està en entredit. Perquè a mi m'ha estat impossible no recordar altres imatges, evidentment molt més dures, perquè el fet era molt més important, rellevant o d'una transcendència brutal. Però no sé si us en recordeu, però és que nosaltres hem tingut policies gravant-se amb un selfie, cridant a por ellos en un bus, que venien cap aquí, que venien a exercir, no?, doncs el que els hi havia encomanat, doncs, la justícia, però que ho van fer com ho van fer i ja van veure com actuaven, no? I després hi ha un altre debat de fons, que és el de l'estelada. Escolteu, l'estelada, clar, quan la convertim només en un tangible, aleshores la podem cosificar i podem tenir aquest debat d'estúpid de si es poden portar banderes o no en un... polítiques, eh? Que totes les banderes són polítiques, si les podem portar o no en un espai públic. Però és que una bandera, i en aquest cas és claríssim, són idees. Si tu retires una bandera, estàs fent impossible l'exercici d'aquelles idees. Si ho fas perquè consideres que allò pot provocar violència, és com, no sé, és com si a les escoles premiéssim el que practica el bullying i a la víctima l'abandonem, no? És a dir, no podem considerar que la solució és acabar amb les banderes. I això no només passa aquí, perquè, si no estic malament, en els Jocs Olímpics d'hivern va haver també polèmica perquè es retirava, per exemple, una bandera estelada, perquè tenim esportistes catalans que no poden anar amb la seva bandera i amb la seva selecció, perquè aquí doncs, només hi ha una selecció possible. Doncs aquest és el tema.
3: Hi ha un moment de tota la intervenció que és especialment flagrant, que és quan la policia espanyola, els diversos agents, ja han reduït aquest noi que va amb aquesta samarreta del Barça, després d'aquell enfrontament que hi ha en aquell moment, ja el tenen a terra, hi ha un agent sobre d'aquest noi, i es veu perfectament, perquè no hi ha lloc a dubte. És clar i meridià que la gent li fot el cop de colze directe a la cara quan ja el té a terra.
35: Canvia el català, canvia'l, i posa un negre, posa una dona. Què estaríem dient? A tot arreu, no?
3: Què dius, Alberto?
11: Bé, primer, jo sempre he expressat el meu suport al que són els cossos i forces de seguretat de l'Estat, a Catalunya també, policies locals, Mossos, Guàrdia Civil, Policia Nacional. A partir d'aquí, des d'aquest ple suport sempre als cossos policials, perquè la seva feina, evidentment, és molt complexa, i ha de sortir d'aquest suport una exigència obligada, i és que en tot moment han d'actuar amb una bona praxi. I en el cas de l'ús de la força, primer ha de tenir una justificació, després ha de tenir una proporcionalitat, i en qualsevol cas el que no pot ser és un exercici desmesurat, innecessari i gratuït de la força. Si ens guiem per aquests 20 segons, és evident que jo crec que hi ha hagut una mala praxis. I evidentment això sembla ser que hi ha hagut un informe obert per la pròpia Policia Nacional o delegació del govern, i per tant hauria de tenir la seva conseqüència, perquè és absolutament innecessària i reprobable. A partir d'aquí, fer una generalització de que aquí s'està perseguint aquests, els altres, etc., no? Perquè, per exemple, els podrien trobar a tots els cossos policials i a tot arreu, i amb totes les banderes i amb tots els colors i a tots els indrets, etc. I per no entrar en debat que sí, català o espanyofòbies, etc. Jo encara em recordo, era regidor, és a dir, que hi havia un membre del govern municipal, o molt proper al govern municipal de la Colau, que es dedicaven a gravar les actuacions de la Guàrdia Urbana quan intervenien contra el Top Manta. Això sí que era molt greu i semblava molt normal, però és evident que aquestes imatges fan mal, fan mal i no es poden acceptar.
0: Jo sí que crec tres coses.
11: Imatges i fets, evidentment.
0: No, tres coses. La primera, jo sí que veig el... Recordo fa molts anys ja, tipus 15 o així, o més, que en un desplaçament justament del Barça, que vaig anar, que era a Pamplona, jugava el Barça contra l'Osasuna, uns xavals que hi havia darrere portaven justament una estelada i en aquell partit se'ls va treure del camp quan van treure les estelades. Se'ls va treure fora i ens va sorprendre moltíssim en aquell moment, perquè vam dir, però quin és el problema de que algú ensenyi exactament una bandera estelada en aquest estadi? No estan fent res, estan aixecant-la, no? Bueno, d'aquí hem evolucionat a naturalitzar i a normalitzar coses que a mi em sembla que no han de ser normalitzades, que és que es retirin també, recordareu les escenes, no? A Madrid era la final de la Copa del Rei, si no m'equivoco. En fi, molts altres episodis on les estelades són requisades perquè suposen un problema. Jo no veig que retirin altres banderes, no veig que retirin banderes espanyoles, no?
3: I que és impecable el comunicat del Barça,
11: crec. En algun camp català o en aficionat que ha exhibit una bandera d'Espanya ha sigut increpat, insultat i fins i tot convidat a sortir de
0: l'Espanya. Jo crec que hi ha una diferència substancial i em sembla important això, perquè de la mateixa manera que... Mira, cadascú pensarà el que pensi de les banderes, no? No entro aquí, però sí que crec que hi ha com unes normes en estats democràtics que ens donem. Jo no crec que totes les banderes puguin ser ensenyades. Jo no crec que, perquè no crec, i perquè crec que no totes les idees poden ser expressades quan ens donem determinades, no totes són respectables. Una cosa és que tu les tinguis, tens tot el dret a tenir-les, però per exemple una bandera feixista, jo no crec que nosaltres en un espai públic puguem permetre que això s'exposi. El que sí que crec és que tu t'agradi més la bandera espanyola o la bandera estelada, has de tenir el dret a expressar-la. A cadascú li semblarà el que li sembli, que t'increpin en un camp o que els veïns del costat et diguin coses. Una altra cosa és que la policia, que és qui té la, la,

0: I això vol dir que si jo estic davant d'un policia i diem coses diferents, jo sempre, en principi, una persona té la presumpció d'innocència. Tu la perds en virtut de la presumpció de veracitat. És a dir, que s'entén que el policia està dient la veritat quan fa un relat. I en aquest sentit, a mi em sembla que els mòbils, que tant denostem per tantes i tantes coses, ens han fet favors, perquè què hagués passat en un cas com aquest si no existeixen mòbils? I això, per mi, d'alguna manera, Alberto, va en la línia de quan criticaves que es gravessin actuacions de la urbana. Es graven d'alguna manera perquè aquest testimoni del vídeo és l'única prova que tu pots tenir davant d'una llei que el que diu és que si no hi ha proves el policia està dient la veritat.
1: Però també és ben cert que hem de fugir de que a vegades el jutge, no sé què té el cas, que ja t'he dit que a mi la imatge i el fet no em sembla de cap de les maneres justificat, que a vegades el jutgen per un vídeo de 15 segons i 20 segons.
0: I que no tenim el context.
1: I no tenim el context, l'extrapolació, què és el que ha passat abans, què és el que podria haver passat després,
0: etcètera.
1: A
0: mi això em sembla molt...
1: I jo crec que és una tremenda injustícia, i sobretot per a aquelles persones, en aquest cas policies, que han de fer intervencions que molt sovint són tremendament complexes.
0: A mi em sembla molt important.
1: Que no és el cas.
0: A mi em sembla molt important el que has dit, perquè crec que el context és fonamental per analitzar qualsevol situació. Fonamental. I que els vídeos curts no ens serveixen. Però també penso que tenir vídeos ens serveix per posar sobre la taula imatges que no poden passar desapercebudes. Avui jo no em veig que això, jo crec que això no serà un tema, o no ho està sent encara a nivell estatal, la qual cosa vol dir que no hi ha una consciència d'unes actuacions que no són acceptables per part d'una policia en un país democràtic, i tres, imprescindible, quin cas, com es seguirà la investigació de tot això? Perquè és important, d'alguna manera, que episodis com aquest serveixin d'alguna cosa. Perdona el rotllo i ja caig.
2: No,
0: però per mi la primera pregunta, la base de tot això és que algú hauria d'explicar molt i molt bé quin problema hi ha amb que algú entri amb una bandera estelada.
2: Un moment, Borja, un moment, Isabel. En parlarem amb molta calma, no patiu, que tindreu temps tots de parlar. Però vull saludar l'Albert Llarza, que és president de la penya Almogàvers de Barcelona. Albert, bon dia i moltes gràcies.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Albert. Vosaltres hi éreu al Martínez Valero aquest diumenge?
3: Jo personalment no, però sí que hi havia membres de la penya Almogàvers que van ser testimonis dels fets.
2: Què t'han explicat? Com va anar exactament la cosa?
3: Bueno, això va ser just en el moment de que els aficionats del Barça accedien a dins del camp, val? I estaven a punt d'entrar a les portes, i aquí és on la policia ja estava actuant, i és on van passar els fets, just en aquest moment. Però fixeu-vos que la policia, quan actua, no fa un advertiment previ de no es podran ensenyar, perquè això no ho poden fer, perquè tal com diem ara, ensenyar una estelada no és un acte delictiu i no provoca cap tipus de, no genera cap tipus de violència, vale? Portar una estelada i ensenyar una estelada és un acte democràtic que està emparat dins de la llibertat d'expressió, i això no ho dic jo, això ho diu un jutge, perquè hi ha d'haver un judici i una sentència posterior, i per tant això genera jurisprudència, i per tant legalment es poden portar banderes estelades en els camps de futbol. Ja està, el debat aquí es tanca. La policia fa una actuació que podem considerar, si més no, molt irregular. Mm-hmm. Perquè no li diu al noi, noi, això que portes no ho pots portar i t'ho hem de requisar. No li estan explicant així, aquest noi. Les imatges, jo crec que es veu clar que hi ha un policia que va per darrere i li tiba l'estelada. Per tant, l'actuació de la policia ja, si més no, amb aquest fet ja és irregular. Mm-hmm. Però el problema és el que es genera després de fer aquest fet. Que és que el noi es gira per veure qui li ha tibat l'estelada, i quan veu qui li ha tibat és la policia. I la cara d'incredulitat del noi aquí ja es multiplica, o sigui, augmenta exponencialment, perquè en principi els que han de ser els garants de la llei i de la seguretat de les persones són els que estan provocant una situació que no s'ajusta a la llei i que acaba generant una situació de risc en aquell moment, que no s'entén.
2: En les últimes hores, Albert, des de penya Almogàvers, però també altres grups d'animació del Camp Nou, del Barça en general, Heu denunciat la normalització, dieu, d'agressions com aquestes i de la situació repressiva que assegureu que afecta nombrosos grups i aficions. Episodis com aquests, potser no tan bèsties com el que ha passat a Elx, però xocs d'aquests i tractes d'aquests com a mínim

0: qüestionables per part de la policia espanyola. És una tònica habitual en els desplaçaments del Barça per l'estat espanyol?
1: És una tònica habitual no en els desplaçaments del Barça només, sinó en tots els desplaçaments d'equips catalans de futbol arreu de l'estat espanyol. Vale? És a dir... Això...
0: Epa, soroll de penjar, S'ha penjat la trucada d'Albert. Mentre l'intentem recuperar, que serà molt ràpid i un moment, digues, Isabel.
2: Bé, jo, escoltant el senyor Llatza, l'acusació que fa és gravíssima, És a dir, per tant, si realment ara quan ens ho acabi d'explicar, doncs a veure com es pot desenvolupar, perquè si és així, això s'ha de denunciar expressament i contundentment, no? A mi no em representa l'estelada, però sí que em representa la democràcia. I, per tant, que algú porti l'estelada, mai és motiu de cap agressió. I en tot cas, no només això, sinó que que no existeix motiu d'agressió a no ser que hi hagi un perill determinat perquè la policia pugui acaparar i impedir que aquella persona continuï. Jo crec que precisament s'ha de poder portar l'estelada sense por. I amb una democràcia aquesta és la nostra obligació i aquesta és la nostra dret i les reivindicacions i totes les reivindicacions que fem en aquest sentit serien poques, no? També crec que precisament com que ja estic, jo sí que confio en el sistema i crec que visc en una democràcia plena de defectes, però crec que visc en una democràcia que per això és democràcia, perquè té defectes, sí que crec que aquí hi ha d'haver un procés d'investigació i també estic d'acord que els vídeos fora de context doncs ens amputen la informació, però no només és això.
0: Hem recuperat l'Albert Llarza. Albert, hola de nou.
1: Hola de nou, què tal?
0: Deies, perdona, que s'ha penjat en aquell moment. Parlaves de que és tònica habitual en general.
1: En general, no només en el Barça, sinó diferents equips, que els equips catalans que juguen competicions i fan desplaçaments arreu de l'estat. I passa. Ara, en aquest cas, hi ha unes imatges, i que en aquest cas, mai més ben dit, una imatge val més que mil paraules, no? Sí. Fins ara tot eren testimonis de persones individuals, perquè en aquest cas la policia actua així, però és que té moltes maneres d'actuar per evitar o per aconseguir que no s'ensenyin estelades. Una d'elles, per exemple, és si algú ha entrat una estelada i la policia no ho ha vist abans que entri a l'estadi, per exemple, el que fan algunes vegades és quan aquesta persona a la mitja part del partit se'n va a comprar una beguda o se'n va al lavabo, doncs uns quants policies s'acosten cap a ell i li requisen l'estelada. Això ha passat, i això s'ha denunciat, i això s'ha explicat, i no una vegada, sinó més d'una, més de dos i més de tres. I a vegades es fan, si no s'ha pogut identificar qui personalment portava l'estelada, s'han fet identificacions sense motiu, sense saber exactament qui era, pues aquest grupet de 5 o de 6 identificats, i a aquests els hi arriba una sanció econòmica a vegades.
0: De quan estem parlant passa, aquesta sanció, Albert?
1: Doncs poden anar des de si no estic equivocat, des dels 900 euros fins a 3.000 euros.
0: I quin és
1: i atenció que això canviarà, anirà més.
0: Però el motiu que es posa en aquesta sanció, quin és? Perquè no crec que pugui ser lluir una estelada.
1: Que el fet d'ensenyar aquesta bandera pot incitar a l'odi i a la violència. S'emparen en aquesta frase. Vale? Però algú ho ha dit abans.
0: Sí.
1: Què vol dir? Que si en una escola algú li fan bullying, hem de fer que aquell nen no vagi a l'escola perquè hi ha algú que li està fent bullying? No. Doncs si algú s'enfada perquè hi ha una bandera estelada, hem de deixar de treure banderes estelades perquè hi ha algú altre que s'enfadi? No. El fet de treure una bandera estelada està emparat per la llei i està emparat per un jutge. Per tant, tu ho pots ser. Per molt que a l'altra persona li molesti i no li agradi. L'altra persona, si no molesta i no li agrada, doncs pues, s'ho traga i ja està.
0: Albert,
1: el problema és aquest, que l'actuació de la policia ni és puntual, ara ha quedat gravada, fa molts anys que s'arrossega, molts anys que s'arrosseguen i s'arrosseguen sancions sense motiu o amb motius similars, i el que dèieu abans, quan no hi ha un testimoni gràfic, quan no hi ha unes imatges, doncs el testimoni del policia i els seus companys preval sobre el testimoni de qualsevol altre afectat.
0: Albert, des de Penya Almogàvers, teniu previst alguna acció de cara aquest dijous al Camp Nou contra l'Atlètic de Bilbao? A més, tenint en compte que és una altra afició especialment sensible en qüestions polítiques.
1: No, la veritat és que vam decidir treure el comunicat per posar el debat sobre la taula i creiem que és una cosa que no solucionarem nosaltres. És a dir, aquí jo crec que... mira, posaré en valor una cosa. El comunicat del club, que algú ha dit abans que era impolut i correcte en aquest aspecte, i les mostres de suport que hi ha hagut des de diferents entitats i des de diferents partits polítics que han començat a demanar explicacions, és des d'aquí que s'han demanat aquestes coses. És a dir, són les institucions d'aquí, de Catalunya, que han de començar a demanar explicacions a les institucions de Madrid. Algú ha dit que ja han parlat amb el ministre Marlaska o que li volen demanar explicacions o que li han demanat explicacions. Doncs és aquí. Això ha d'anar de dalt cap a baix, perquè si ho fem de baix cap a dalt, ja sabem qui té el monopoli de la violència en la democràcia, no? I ja sabem, i ja es veu, ja ho heu vist. Quan tenen el noi reduït a terra, encara l'estan estomacant. I quan se l'estan emportant emmanillat, li torna a caure un cop de puny. Ho heu vist a les imatges? Sí, sí. No m'ho estic inventant, sí, que es veu? Doncs això, ja veiem qui té el monopoli de la violència. Doncs aleshores, això ha d'anar de dalt cap a baix. Si ho intentem fer de baix cap a dalt, no. I són els nostres polítics, les nostres institucions, vale, qui han d'aconseguir solucionar això i frenar això.
0: Albert Yarza, gràcies. Hem parlat amb el president de la penya Almogàvers de Barcelona. Una abraçada, Albert. I...
1: gràcies a vosaltres.
0: A veure, són les 11:34, volen parlar. La Isabel Llobí, el Borja i Torriaga, la Carla Torró, l'Alberto Fernández Díaz, han anat apuntant tots, hi ha uns fulls aquí tots tenyits de blau de tantes ganes que tenen de dir coses. Evidentment, ho podran fer, només faltaria, però serà després de la publicitat. Un moment.
3: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
4: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
5: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
6: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
7: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
8: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
9: Havia de venir amb els taloners.
10: De saludar a les 7, és una meravella.
11: Han anat molt bé les vacances.
12: Tot el dia a la platja.
13: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
14: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
15: Perquè el panorama està complicat.
16: Sí. És una temporada de repte.
17: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
18: Toca matinar.
19: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
7: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
0: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
7: RAC 1. Tots som 1.
20: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
7: RAC 1. Estàs cansat de dormir malament? Han arribat les rebaixes d'estiu a Colchón Direct. Visita qualsevol de les nostres 10 botigues de Catalunya i emporta't el teu matalàs picolín amb fins a un 60% de descompte. Inverteix en la teva salut i torna a descansar com et mereixes.
21: Ara a Ciman, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
22: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 93 219 3060. La salut sexual en la seva forma més natural. Clínica-migmasculina.com.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
12: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
15: RAC 1.
18: Ring, ring, ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
23: Ui, a mi què m'expliques? Jo estic fent ioga ara.
18: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
24: Sí?
18: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, pues, no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
24: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
23: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
18: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi ve a ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
25: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
18: La promo aquesta és una merda, mira, no tornem i punto, ja està.
26: RAC 1. Tots som un milió.
27: Amb l'aplicació de RAC 1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
26: Rebobina el moment.
27: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
26: Més immediat que mai.
27: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC 1, recupera el que vulguis a l'instant.
28: El per què de tot plegat.
0: Les millors tortúlies sempre són les que passen durant la polèmica. Isabel Lleuger, té vostè la paraula.
2: Bueno, si haguéssiu vist, no? Tots aquí molt culers i molt...
0: No, perquè
29: no, molt...
0: No,
29: no, no.
2: Tots els altres, sí.
0: Hem dit una cosa, que és un tema que s'ha parlat moltes vegades...
2: El que es diu fora de micro queda fora de micro.
0: Queda fora de micròfon, no hi entrem. Però que és el... tot el que passa dins d'un camp de futbol. O sigui, anàvem, ens havíem desmarcat una miqueta d'això i com la gent es transforma dins d'un camp de futbol. Estava parlant d'això i l'Alberto té unes anècdotes, doncs mira, molt divertides. Bueno, va, Isabel, tornem al tema.
2: Més enllà d'aquesta, doncs, frivolitat, no? Estàvem parlant del que va passar a Elx.
0: Sí.
2: I realment jo crec que la reflexió és una reflexió molt profunda, no? Ens deia ara el senyor Yarza, perdoneu, és?
0: L'Albert Yarza,
2: sí.
0: Dels Almogàvers, sí.
2: Exacte, l'Albert Yarza. Ens deia que clar, qui té el monopoli de la violència l'exerceix, no? I a mi jo crec que aquesta és la idea que queda, que és una idea molt perillosa quan passen aquestes coses. No es tracta de tenir el monopoli de la violència, es tracta de tenir el dret d'exercir la violència quan toca, no? I aquesta no tocava, no? Llavors jo crec que acaba tot contaminant-se d'un descrèdit davant del que representa l'ordre i del que representa la justícia, que podríem acabar derivant, parlàveu abans en Borja amb molta contundència de la catalanofòbia, etcètera. I aquestes qüestions, que des de la meva perspectiva són totalment censurables, alimenten una realitat que jo no la crec, jo no crec que sigui una realitat generalitzada, val? I ho crec sincerament, és a dir, crec que aquest és un fet, i jo no dic que sigui un fet aïllat, ni molt menys, perquè el senyor Yarza ens ha explicat que és algo que passa contínuament, i que a pesar de que es denunciïn, després hi ha una multa assignada a la persona. Clar, això és tremendament inconstitucional, segurament, no? El que s'hauria de mirar és com podem subsanar totes aquestes qüestions, no? I jo crec que nosaltres, en la mesura de les nostres responsabilitats, hem de ser capaços de denunciar quan una cosa democràticament és injustificable i també quan una cosa democràticament és justificable. Ara mateix això és injustificable.
0: Borja.
1: No, com, quan jo he parlat de la catalanofòbia, que podria portar molts exemples, és a dir, a nivell de vulneració de drets lingüístics en tenim moltíssims, però he volgut portar d'altres, perquè estem parlant de policia, d'aquelles imatges...
2: Per cert, només, Borja, perdona, sí. que d'això. Necessito, perquè l'altre dia vam tenir un rifirraf en Borja i jo sobre si Espanya havia incomplert o no les lleis, jo ho he estat buscant, Borja, i no he trobat cap referència europeu.
1: Ara, quan acabem la tertúlia, t'ho ensenyo.
2: Exacte, gràcies.
1: Mira si la conec.
0: Ara no, ja no me'n recordo d'on vaig, això.
1: M'he portat la font d'una afirmació que faré al final. No, jo el que volia assenyalar és que sí que és veritat que la qualitat democràtica dels estats es mesura. De fet, hi ha rànquings, no? Jo m'atreveria a dir que una democràcia plena, és a dir, al 100%, de fet, jo m'atreveria a dir que no existeix. El que sí que existeix són múltiples decisions històriques, institucionals i del dia a dia, de la gestió del dia a dia, que t'apropen o t'allunyen a aquest ideal de democràcia. A l'estat espanyol hi ha hagut moments que han anat avançant, i molt, i en l'estat espanyol hi ha decisions que ens allunyen d'aquest ideal de democràcia. De fet, el propi estat espanyol, segons The Economist, va arribar a ser qualificat com una democràcia defectuosa, d'acord? Ara ha tornat a estar en democràcia plena, no? Seria un d'aquests rànquings que moltes vegades escoltem. Però sí que és veritat que si avui, i jo, això és una opinió, és a dir, si avui està obert l'Estat a investigar precisament això a través de les investigacions internes que hagi de fer el cos nacional de policia, que depèn del senyor Marlaska, és, entre d'altres coses, no perquè hi hagi una qualitat democràtica al darrere, una convicció democràtica, no hi és. És perquè el govern de l'Estat depèn d'una majoria que no és una majoria absoluta del Partit Socialista. I, per tant, aquí els catalans guanyem quan no hi ha majories absolutes, perquè si no, avui no hi hauria investigació, perquè, com deia, a la resta de l'Estat això es veu com quelcom normal, perquè contra els catalans tot s'hi val. I després deixeu-me dir-vos una altra cosa. He estat buscant ara si hi havia algun pronunciament per part del president de la Generalitat. No sé si algú ara m'ho podrà dir, però el president de la Generalitat és una persona que fa servir bastant la xarxa social X. No hi ha res. He anat a mirar en altres llocs i tampoc. Potser s'acabarà pronunciant, però jo crec que ara mateix ja s'hauria d'haver pronunciat.
0: Carla.
3: No, jo pensava que el que hi ha darrere del retirar l'estelada sí que ens diu moltes coses, no? Perquè abans parlava de la llei, no? I perquè el que ells es basen, és veritat, en aquesta llei de la, no? De que no es pot incitar a la violència, la xenofòbia, bla, bla, bla, que això ja és veritat, que hi ha una sentència de jurisprudència que va dir que no entrava en aquests casos, però la policia pot actuar quan considera que pel que sigui hi ha un risc de que pugui passar alguna cosa. Val, d'acord, no sé en quin risc van considerar i com va anar, diguéssim, tota la prèvia que no tenim enregistrada. El que sí que crec és que la generalització amb la que es retiren estelades ens diu coses, perquè en el fons tu retires amb molta normalitat determinades banderes que sí que entens que són un problema o que no poden ser expressades o que d'alguna manera representen, que a mi això és el que em sembla important, opcions polítiques que no són acceptables, no? I això és preocupant perquè d'alguna manera tinc la impressió que s'estén aquesta idea de que hi ha opcions polítiques, en aquest cas l'independentisme, que no és acceptable o no tant com altres opcions, no? I amb això faríem molt bé, crec, de diferenciar les opcions polítiques de cadascú amb el que volem que sigui acceptable dintre d'una societat democràtica. És a dir, jo vull que moltes opcions polítiques siguin acceptables, no necessàriament que sigui la meva. I crec que jo sí que comparteixo que existeix una sensació de que determinades opcions no són acceptables i que existeix un anticatalanisme. És més, de fet, jo crec que hi ha partits que s'han valgut justament de l'anticatalanisme per guanyar vots. Crec que una estratègia en molts casos del Partit Popular, hi trobaríem molts exemples, però sense anar més lluny, anar una mica lluny, però l'Estatut és un bon exemple, però en trobaríem d'altres, o el propi procés, la radicalització de determinades circumstàncies aquí a Catalunya els dona vots en el conjunt d'Espanya, i és precisament amb anticatalanisme que crec que determinats partits fan política, no? Hi ha hagut anticatalanisme també amb la llengua, i tinc la sensació que com que això és No sé si és perquè queda més lluny de nosaltres, diguéssim, que vivim aquí, o perquè, o precisament perquè hi ha un percentatge de la població que té determinades idees o prejudicis o, bueno, idees preconcebudes sobre les opcions independentistes. Això no està a l'espai públic com una preocupació. És a dir, jo no tinc la sensació que avui hi hagi una preocupació molt gran, no, dintre de qui està a càrrec d'institucions en el conjunt de l'Estat perquè un fet com aquest pugui passar. És veritat que la delegada del govern ha dit que s'investigarà, eh? I a mi em sembla molt important. I em sembla molt important seguir què passa amb aquesta investigació i quines conseqüències acaben havent-hi dintre de la policia. Perquè és només així, no?, que podem continuar mantenint estàndards democràtics. Però també tinc moltes ganes de veure què passa. I tinc una certa desconfiança, perquè crec que el primer que ha de passar perquè existeixi això és que es consideri molt greu. I de vegades tinc la sensació que hi ha coses que no es consideren tan greus pel fet de ser precisament, no, contra una bandera com pot ser l'estelada.
2: Tu creus sincerament que no es considera gravíssim, gravíssim, pel que fet que hi hagi una estelada? És a dir, jo em resisteixo a pensar que si el fet és perquè portava una estelada, això tingui algun tipus de banalització o de prejustificació. És a dir, realment crec que no pot ser així. És a dir, i em resisteixo a pensar-ho, i si em demostreu que sí, és que, o sigui, com que és amb l'estelada, llavors podem banalitzar la importància que té. I estic d'acord amb tu amb una cosa. No es poden banalitzar fets com aquests, i a més s'han de fer proclames en contra de... És a dir, han de ser altaveus, perquè, com tu, jo estic d'acord amb respectar aquelles idees, no només respectar, defensar aquelles idees que no són les mateixes. És la base. És a dir, jo tinc claríssim, és a dir, jo no és la meva bandera, no em representa, però evidentment, és com jo no sóc independentista, però evidentment l'independentisme és igual de legítim que el no independentisme.
1: Home, Isabel, perdona, perquè aquest és l'estat que la investigació pels atemptats del 17A no els fa per convicció democràtica i per necessitat democràtica i justícia democràtica, sinó que els fa per necessitat política perquè depèn de l'independentisme. I estem parlant amb morts,
2: Borja, mira,
1: és que la catalanofòbia és institucional.
2: Mira, el sumari dels atemptats del 17 d'agost, per sort o per desgràcia, jo me l'he llegit. Dir que no havien investigat, o sigui, o que el procés era un procés polític i com a estratègia polític, em sembla realment un despropòsit, com a mínim, no? És a dir, la implicació de tothom en la investigació i condemna dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla, em semblen
1: que fer no seguir les altre, comissions d'investigació a Madrid,
2: dir-ho altre em sembla com a mínim amb un punt d'irresponsabilitat.
4: Jo crec que aquí hauríem de, més enllà de reiterar, no? Evidentment que quan hi ha una actuació que és desproporcionada, injustificada, evidentment inacceptable, doncs evidentment ha de tenir aquesta mala praxis policial, ha de tenir les seves conseqüències. Però un cop dit això, també a mi m'agradaria, i reitero, saber, diguem, quines són les prèvies, quines seran les actituds, si hi ha hagut algun tipus d'incident previ amb altres aficionats, etc., que ha provocat aquesta intervenció policial, no ho sé. Si valorem exclusivament aquests 20 segons, la meva afirmació és que és desproporcionada, inacceptable i que ha de tenir la seva correcció. A partir d'aquí, tot aquests debats de catalanofòbies, etc., jo que considero és que el que hem de començar a fer és molta pedagogia a la resta d'Espanya sobre la Catalunya real i la Catalunya que ens estimem, però també a Catalunya haurien de fer pedagogia sobre l'Espanya real, que no és aquesta Espanya, diguem, retrògrada, aquesta Espanya que molt sovint es menysprea i es fa burla d'ella. I per tant, aquí hem de fer molta pedagogia perquè la resta d'Espanya ens respecti als catalans com ens mereixem i com som acreedors, però també que des de Catalunya i de totes les instàncies mediàtiques, polítiques, institucionals, etc., es respecti l'Espanya real, primer perquè s'ajusta a la realitat i segon perquè és un sentiment que és compartit per, com a mínim, la meitat dels catalans que se senten també espanyols.
1: Amb tot el respecte del món.
4: I per exemple, amb aquesta frivolitat que a vegades es parla de catalanofòbia, que jo no dic que no existeixi en determinats àmbits, podríem parlar de l'espanyofòbia que hi ha a Catalunya, sí, i molt sovint alimentada i subvencionada des d'instàncies públiques.
1: Que sí, però sí...
4: I per tant, el que hem de fer és, jo crec, sortir del debat, Borja, i parlar... I fer, sobretot, molta pedagogia, insisteixo.
1: Jo,
4: a la resta d'Espanya sobre Catalunya, la Catalunya real, i a Catalunya sobre Esports de Carla.
1: Simplement molt ràpid, i jo que em dedico a la comunicació li dono molta importància a les paraules que faig servir. Jo parlo de l'Estat, i en tant que Estat, tots els seus organismes, i fins i tot he arribat a dir que hi ha decisions que l'han apropat a l'ideal de democràcia, però hi ha vegades que l'allunyen. És a dir, intento ser equànim i just i crític. Una cosa és que jo no comparteixi el que tu opines o el que opina la Isabel. Això no em fa ni frívol ni em fa irresponsable. Jo he parlat de l'Estat. Espanya, per mi, és una altra cosa. És a dir, per mi, Espanya són moltes més coses. Són la seva gent, la seva cultura, la seva... etc. I jo, fins i tot, hi tinc molts amics i tal i qual, i soc molt respectuós. I és veritat, a Catalunya jo m'he trobat en debats amb micro sense micro, és a dir, públics o privats, on hi ha gent que sí, que odia o l'Estat, o que odia els espanyols. No m'hi trobaran mai, perquè l'odi només porta odi. M'és igual a qui ho diguis, no m'hi trobaràs mai. Ara, que jo pugui ser crític, que jo porti la meva opinió lliurement en aquests micròfons, etc., no em fa ni frívol ni responsable.
0: Carla.
3: No, és evident que... És a dir, una obvietat, no? Espanya i Catalunya, vull dir, són complexes com tants habitants tenen i amb tanta diversitat com a tot arreu, no sé, com a tot arreu, vull dir, com a França, tantes Frances com francesos l'habiten, no? I etcètera, etcètera. Jo sí que crec, i potser sembla una cosa que no estigui connectada, no? Però quan parlava de que més enllà de la violència de la imatge amb l'estelada, sí que hi ha una idea del que és acceptable i del que no políticament, penso fins i tot en la legislatura actual, no? És a dir, el president del govern, per necessitats parlamentàries, en aquesta legislatura ha hagut de pactar amb independentistes bascos i independentistes catalans. I la sensació ha sigut d'alguna manera que llavors hi havia una part de, no? Hi havia una part d'Espanya que havia d'actuar, perquè això no era acceptable. Perquè no és acceptable que el poder el toquin, d'alguna manera, o el poder estigui condicionat per independentistes bascos i independentistes catalans. I darrere d'aquesta idea, a mi sí que em sembla que hi ha una determinada manera d'entendre el que és Espanya i el que és acceptable dintre d'Espanya. I els independentistes bascos i catalans, en la configuració actual, són tan espanyols com, no sé, els espanyols de Múrcia o de qualsevol lloc de, no sé, de Comunitat de Madrid o de Castella, no? I això que sembla que pugui semblar que està molt desconnectat, a mi em sembla que no ho està tant de vegades darrere d'algunes imatges com les que podem veure. I en aquest sentit sí que em sembla important, quan parlem de l'Estat al final és tot, vull dir, les comunitats autònomes també són Estat. El que sí que em sembla important és entendre que en aquest espai, en aquest estat complex, divers, etcètera, etcètera, no crec que totes les coses del ciutadà al mateix rang siguin igual d'acceptables. Llavors, no és un tema de dibuixar una Espanya uniforme, jo no voldria fer això en cap moment, ni dibuixar una Espanya... que... No estic dient això, però crec que no veiem el problema si no el dimensionem. I jo crec que sí que hi ha una realitat, que és que s'entén que determinades opcions polítiques no mereixen estar en determinats espais. I aquests espais poden ser, no, el camp de futbol o amb tocar en poder al Congrés dels Diputats.
5: Estic d'acord que les opcions polítiques estan... depèn de quines opcions polítiques, tenen una visibilitat amputada. Val? Però només per al·lusions, jo no he dit que ni fossis frívol ni responsable. Jo he dit que parlar del 17 d'octubre, com plantejar-se que... Jo dic que respecte a Borja, eh? És a dir, plantejar-se que el 17 d'octubre no va ser una... perdó, 17 d'agost, els atemptats de l'AMPA, la investigació, els judici, etcètera, no va ser una acció de responsabilitat de l'Estat i que va anar exactament a buscar quins eren els culpables i que això va ser una instrumentalització política, a mi em sembla una irresponsabilitat i plantejar una frivolitat que no vol dir en absolut ni que tu siguis frívol ni que siguis una responsable. He dit que aquella idea, ho dic perquè que quedi clar que jo no en cap moment considero ni que tu ets frívol ni que tu ets responsable, però crec que ho matitzo en aquest sentit.
0: 4 minuts i arribarem a les 11, dels quals 2 seran de publicitat. Un moment.
6: RAC 1.
8: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills, per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda sortida amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
6: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
10: Que l'any serien 1, 2, 3...
6: Més de 2.400 euros.
10: Ja m'has descomptat!
6: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Què et passa?
10: Que no em tanca la maleta.
11: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
10: Bé, si trec uns quants banyadors...
11: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: RAC 1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC més 1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells de RAC 1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
15: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
26: El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia, viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC més 1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
16: Descarregat!
26: RAC 1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: RAC 1.
26: Aquest dimecres la Lliga de Futbol es juga a RAC 1. A les 9, des del Santiago Bernabéu, Real Madrid-Real Societat. Mourinho torna al Bernabéu en l'inici de la seva segona etapa com a tècnic blanc.
19: Encara la busca Courtois, un dels millors gols que s'han vist al Bernabéu en anys.
26: Viviu el partit en directe a RAC 1 amb Jaume Molló, Damià López i els comentaris de Carlos Martínez i David Brock. I després, tu diràs, amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dimecres a les 9, Real Madrid, Real Societat. La Lliga de Futbol es juga a RAC 1. Tots som un milió.
28: El perquè de tot plegat.
0: Un minut i les 11. Molt breu l'últim tema, perquè d'aquí uns minuts parlarem de cançons de pati. D'aquelles cançons que cantàvem al pati fent els jocs de picar les mans o saltant la corda, en la calle Don Federico, que és, aquesta lletra més val deixar-la de banda, 1, 2, 3, la xarranca. Hem demanat als oients que ens aportessin cançons que cantaven al pati, ens han arribat, però, bueno, o sigui, desenes i desenes i centenars de cançons, és fantàstic i les repassarem d'aquí una estona. Això són, com sembla, cançons que potser s'han anat perdent. Però és que hi ha una expressió que hem sentit aquestes últimes hores que jo també feia temps que no escoltava, que és aquesta.
29: Le preguntan a Feijóo y como Feijóo contesta, entonces yo respondo porque el otro contesta y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. Está en venta, chao pescado. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
0: Chao pescado. ¿Això? S'havia perdut, no?
4: Jo ni la recordava, jo la Salvo Lucas, sí, però...
0: Sí.
4: Però Chao Pescao.
0: Chao Pescao.
1: És marca Ayuso, eh? És a dir, de moment és la seva marca personal, és el que agrada. Quan tu mires quina és l'alternativa, perquè ja s'han configurat quines seran les alternatives per part del Partit Socialista i de Mas Madrid, veus que molt probablement podrà tornar a tenir majoria absoluta, entre d'altres coses perquè en la cultura política catalana i espanyola s'ha instal·lat aquesta idea de que como todos roban, pues que roben los míos.
2: Sí.
1: I això, és a dir, què vull dir amb això? Que el problema de l'àtic, que no només hi ha l'àtic, sinó també l'ús que va fer en el seu dia d'una propietat que té la Comunitat de Madrid a les afores de Madrid i que no havia avisat, i bueno, ella ho acaba justificant que les pizzas se les havia portat de fora, que no havia fet servir diners públics, no? El que ens ve a dir és que tenim un problema molt greu pel que fa a l'accountability, no? La rendició de comptes, i per això ens podem permetre el luxe de tenir personatges com la Ayuso, que s'atreveix amb tot el seu morro a dir xau pescau, que això s'ha acabat, que no passa res, que aquí no ha passat res.
2: Sí, jo estic totalment d'acord amb en Borja, vull dir que està bé que de tant en quan estiguem d'acord.
1: I que, per cert, fora de micros, ens estimem molt.
2: Ei, no,
0: això sempre passa.
2: En tenim els mòbils i ens diem, hola, què tal estàs? Com va l'estiu? No, però Però sí que crec que aquesta manera de fer política, que és una manera que lamentablement s'està interioritzant com a normal i que té el seu públic, i és un públic que cada vegada va creixent, és a dir, jo crec que és una qüestió que es retroalimenta entre ells, no? És a dir, hi ha un públic... Exacte, no? Hi ha un públic que li va bé, que li agrada, i hi ha el polític que aprofita que aquest públic li agrada, no? I això és tan lamentable que provocarà segurament que en les properes eleccions tinguem els partits més radicalitzats que governaran probablement a la resta de l'estat espanyol, i probablement tindrem aquí també un partit que és Aliança Catalana, que segurament també tindrem, i això és exponencialment i jo crec és exponencialment continuista, és a dir, no li veig aturador. Lamentablement, no li veig aturador. I crec que la responsabilitat o la corresponsabilitat de tots en censurar qüestions com aquestes no hauria de tenir matisos. No hauria de ser que el teu propi partit et digui muy bien, chao pescao, ole tus huevos. No.
0: Carla.
3: Clar, és que chao pescao, sí que estic d'acord que és Marc Ayuso, en el sentit que és una manera d'expressar-se.
0: És la creada, me gusta la fruta, també.
3: Sí, el que passa que també crec que és veritat que en aquest cas ella necessita molt chao pescao, perquè si no fem xau i mirem el pescau, ens trobarem que té algun problema. Perquè és que jo crec que el problema d'aquest cas és que no es pot explicar de cap manera. És a dir, ella, per fer una cronologia rapidíssima, o sigui, tu resulta que et compres un àtic amb diner públic. O, sorpresa, aquest àtic està davant de casa de la teva mare. Quan surt publicat que t'has comprat un àtic de luxe per 6 milions amb diner públic, es diu que és perquè serà oficines. Quan es mira, resulta que no es poden fer oficines perquè només pot ser habitatge, i tu l'endemà te'l vens. O sigui, és molt difícil gestionar-ho pitjor. I a més, jo crec que és un cas que té un problema important, dos problemes importants pel Partit Popular. El primer, que el PP vol fer d'oposició, sobretot assenyalant el PSOE per la corrupció, i això el debilita. I en segon lloc, que parlem d'habitatge, que és un tema no sensible, no sensibilíssim, per una part importantíssima de la població que veu amb moltes dificultats poder llogar pis o poder tenir una entrada, no? I jo crec que veurem què és el que hi ha darrere de tot això. De moment no sabem qui va ordenar la compra, però això arriba un moment que per posar context, vull dir que la seva parella ha de tenir veurem si hi ha condemna o no hi ha condemna, i jo crec que ella segurament aquí també necessitava agafar distància, però jo crec que el xau pescau li serveix a ella com a, no?, aquesta retòrica que té, però si mirem al fons és una situació problemàtica.
0: Albert, remata-m'ho, va.
4: Bé, jo crec que en aquest cas es pot fer un plantejament de reprovació política, però no pas de reprovació penal. Jo crec que aquest no és un cas de corrupció, és a dir, hi ha hagut una compra pública, seguint uns procediments, i a més, per cert, aquest àtic està novament a la venda per part de la Comunitat de Madrid amb altres immobles. El xou pescau és una forma de dir, bueno, el president Pujol deia, avui no toca, quan no es volia parlar amb algun tema. Ayuso ha dit xou pescau, bueno, pues, podria haver dit una altra expressió. És una forma de dir, fins aquí hem parlat i hem donat tot tipus d'explicacions.
3: És que no les ha donat.
4: Bueno, hi ha unes denúncies judicials, hi ha uns accessos als expedients administratius, estem a ple mes d'agost. És curiós que, per exemple, a senyora Ayuso se li demani explicacions, que crec que ara s'ha de donar, evidentment, i encara amb més profunditat sobre aquest tema de l'àtic, i portem un mes, tot el mes d'agost, des de la invasió de Ceuta, i encara estem esperant doni respostes al govern de l'Estat.
3: Sí,
4: per exemple,
3: moment.
4: Que n'hi ha comparegut enlloc.
0: Carla Borja i...
3: Vale, no, sí, el govern de l'Estat ha donat explicacions, de fet, avui en principi comencen,
4: i
3: és imprescindible.
0: No obrim aquest meló ara.
4: Una invasió de 80.000 persones.
0: No obrim aquest meló ara, a les 11:05, si us plau, que és un meló que porta obert, que s'està florint, perquè fa 30 dies que tenim aquest meló obert sobre la taula.
3: Ayuso l'únic que ha dit aquí és que se l'està perseguint. Les úniques explicacions que ha donat és que perquè es persegueix la vida privada d'un polític. No es persegueix la vida privada de ningú. Aquí el tema és que algú expliqui si s'ha volgut comprar amb diner públic, 6 milions ni més ni menys, un pis per la presidenta de la comunitat.
0: Borja.
1: Un bri d'esperança. Tot i que és veritat que la política cada cop està més de moda, que aquest tipus de xau pescau i aquest nivell intel·lectual tan baix, i que sembla ser que nosaltres anirem a pitjor en aquest sentit, països com a Països Baixos han aconseguit acabar més o menys amb polítics com Wilders, de l'extrema dreta, amb opcions liberals com el primer ministre. Per tant, sí que hi ha possibilitats d'acabar amb aquest tipus de política.
0: 11:06, si us acabeu de llevar de sabeca. Merci, bon dia, què hem de saber?
7: Bon dia, doncs que els ajuntaments dels municipis afectats pel temporal d'ahir admeten que decidir si s'envia o no un es d'alerta és molt difícil perquè el temps és molt incert. I en aquest sentit no qüestionen la feina que sol fer Protecció Civil en alguns en aquests casos. Ho han dit l'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Viernes, i el de Tarragona, Rubén Viñuales, aquí al Món RAC1.
9: Els missatges als mòbils és molt difícil. Si ho envies quan ho està fent, ja no. S'has de preveure-ho molt més abans. I això crec que la previsió és molt complicada.
12: No puc dir que Protecció Civil o el CECAT de la Generalitat no siguin sempre cautes en voler, en preferir decretar una prealerta abans que lamentar després una situació, no?
7: I tots dos coincideixen en que és aviat per fer el balanç econòmic total de les destrosses, tot i que en són moltes. A tot això, hem sabut que els bombers han atès pràcticament 500 avisos per aquest episodi de pluges i la majoria d'actuacions, 434, es van concentrar a la regió d'emergències de Tarragona. A més, el SEM va atendre fins a 30 persones per aquestes tempestes, 4 de les quals es van traslladar a l'hospital, en cap cas, però en estat greu.
0: I qui ha patit també danys en aquest cas a les collites són els pagesos de les comarques de Ponent.
7: Sí, des d'Almenar, Marisa Bendicho ha explicat que les pedregades li han afectat bona part de la collita, entre un 60 i 80% de la fruita afectada. Ho ha explicat també aquí al programa.
18: Necessitem 2-3 dies, no?, per a mirar l'apretació dels danys, però tinc oliveres centenàries. Ahir el que vaig veure, pues jo he perdut, diria, un 60% de la collita. Després el préssec tarda, molt tocat, te diria que potser en total un 80%, eh?
7: A més, lamenta que aquesta pedregada ha arribat després de molts dies en què els termòmetres han superat els 40 graus i la fruita ja havia quedat tocada per la calor. Ara tot això s'hi ha d'afegir, aquesta pedregada, i ara estem per si alguns pagesos no se'n surten.
0: Més coses, Mar.
7: Doncs que la penya dels Almogaves reclama que siguin les institucions les que es facin càrrec de les agressions de la policia espanyola als independentistes que es van desplaçar a Elx aquest cap de setmana. Ho ha dit Albert Yarza, president del grup d'aficionats, fa una estona aquí al programa.
20: Són les institucions d'aquí, de Catalunya, que han de començar a demanar explicacions a les institucions de Madrid. Això ha d'anar de dalt cap a baix. Quan tenen el noi reduït a terra, encara l'estan estomacant. Ja sabem qui té el monopoli de la violència a la democràcia.
7: El grup també diu que no té prevista cap acció de protesta pel partit d'aquest dijous al Camp Nou.
0: Ara que parlàvem del meló, el Partit Popular rebutja que el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assumeixi el comandament únic per la crisi humanitària a Ceuta.
7: Sí, ho ha assenyalat la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, que creu que en tot cas hauria de ser el ministre de l'Interior, Ángel Víctor Torres, qui s'hi posi al capdavant. A més, han insistit que no es va entendre això com una iniciativa pròpia i que és una petició que va fer el president de Ceuta fa setmanes. Muñoz també ha aprofitat l'ocasió per reclamar de nou que Pedro Sánchez comparegui en un ple monogràfic per donar explicacions sobre la crisi.
0: I a doncs això, a Palma, fa pocs minuts que hem conegut un cas que ens ha glaçat la sang. La policia ha detingut i deixat en llibertat un entrenador de vòlei per, suposadament, violar i deixar embarassada una menor d'edat.
7: Va passar el mes de juny quan l'entrenador de només 23 anys va convidar la víctima de 15 i també un altre menor a menjar a casa seva. I va ser aleshores, durant aquest àpat improvisat, que l'home va aprofitar per agredir sexualment a la menor. El cas l'ha avançat fa poca estona al digital Última Hora, que també explica que el jove va passar a disposició judicial aquest dissabte i que de moment està en llibertat amb només una ordre d'allunyament.
0: Gràcies, Marsuí.
7: A tu, Sergi.
0: A veure, al llarg del matí hem anat demanant als nostres oients que fessin un exercici de nostàlgia i que ens enviessin les cançons amb les que jugaven o que juguen, si ens estan escoltant oients que encara estiguin en edat escolar, a l'hora del pati. Llavors, ho arribo a dir. Hola.
21: Bon dia.
0: Carles Fernández, hola, bon dia.
22: Hola, Sergi.
0: Hem rebut quants missatges?
22: Un fotimer.
0: Sí?
22: Un fotimer.
21: Massa i tot.
22: Que treu fum.
0: A veure, vosaltres, Carla, tots quatre, recordeu alguna que cantéssiu al cotxe o no? Ai, al cotxe, al pati?
4: Que llueva la Virgen de la Cueva, aquestes coses.
0: Vale, bona. Què més? Alguna més? Recordeu?
1: Que ara em venia lo del conejito de la suerte.
0: Quina era aquesta?
1: Ui, no me la facis cantar.
0: No, però digues la lletra.
1: Ostres, no me'n recordo.
23: El conejo de la suerte ha salido esta mañana a la hora de comer. Ja està aquí, no?
1: Que és heavy, perquè la recordo en castellà. És a dir,
0: mira, aquest és un tema que abordarem ara, perquè la immensa majoria de cançons ens venen al cap en castellà. Més que res perquè les cantàvem en castellà. Sí. O sigui, fa pocs anys, no tants anys, o sigui, fa molts i fa menys, les cançons al pati eren en castellà. I hi ha diverses escoles a Catalunya, una d'elles està a Torelló, que està intentant portar totes aquestes cançons novament al pati en català.
3: Bueno, quan eren, és que jo recordo, o en castell, o això, o cançons en castellà, tipus... Sí, en la, no? En la calle...
0: Sí,
3: en cuadro, ha sucedido... Sí. No, o si no, directament eren sobre...
0: Que, no, sobre assassinar la dona.
3: No, exacte, a nivell de gènere.
0: Don Federico, no, mató a su mujer.
3: Jo tinc una imatge de tota la, de tota la classe.
4: I algunes escatològiques, eh?
3: Sí, sí, sí. Tinc una imatge de tota la classe, tots moníssims, que devien tenir 5 anyets, sí, cantant El senyor Ramon o alguna cosa així, Empaita les criades. No, una cosa
0: sí,
3: que,
0: totalment.
3: Bueno, en quin moment... Sí, no, tots sí, col·locats amb la bata i cantant cançons sobre un senyor que està assetjant a dones. I...
0: Era una altra època.
2: Sí. És veritat, jo no recordo cantar La lluna, la pruna, sí, vestida de dol. Sí. I sí, també recordo quan anàvem amb autobús, vamos de paseo.
0: Pi, pi, pi.
2: Sí, bueno, no, sí, sí, sí, sí.
0: O el conductor, acelere,
2: acelere. Sí. No, tot sí, sí.
3: I com era allò que es feia de les mans de... Sabeu aquest tema? Ah,
0: miliquituli, miliquituli, xocolat, xocoté, xocotete.
2: Aquí hi ha alguns que es veu que són d'una generació diferent, sí, que la vostra. Sí.
0: No, però això està molt bé, perquè jo... l'exercici que farem ara d'aquí uns minuts, aquí al Món RQ, és juntar generacions. I jo crec que ens adonarem que moltes són transversals i que han aguantat durant generacions. A veure, algun exemple, Zoé, Carles, d'algunes que haguem rebut. Res, dos, tres, per fer un petit tastet.
5: Sí, a veure, una de les que més s'ha anat repetint, que jo crec que és la clara preferida, és aquesta.
0: Okay. Oh, hombre...
6: Don Melitón tenía tres gatos que los hacía bailar en un patio. Como no tienen, no sé ese qué, que vivan los gatos de Don Melitón.
4: I el Melitón no el recordo pas. Ostres, jo sí, jo
3: poc,
4: sí.
3: Això, no?
5: Entre els més grans,
0: el Melitón és...
5: El Melitón es veu que
2: un
5: triomfava.
2: Un dels més repetits, sí, sí, sí. Sí.
3: Melitón?
2: Sí, sí. Don Melitón.
3: Don Melitón. Ah, Melitón.
4: El gato, sí.
0: Què més?
2: Després parla molt de gats, el Don Melitón, però es veu que també no només tenia gats ell, sinó també en tenia la Margarita.
6: Uno, dos, tres, cuatro. Margarita tiene un gato en la punta del zapato y le da de merendar.
5: I alguns, en lloc de gats, tenien ratolins.
6: Debajo un botón tontón del señor Martín, tin, tin. Había un ratón tontón. Ay, qué chiquitín, tin, tin.
2: I fins i tot serps.
8: Debajo del puente hay una serpiente con ojos de cristal para ir al hospital. ¿Quiere usted salir de aquí?
4: I el elefante que se balanceaba
0: sobre el elefante. Sí, claríssim. A més, aquest era llarguíssim.
4: Sí, sí. Bueno, interminable, si
0: volies. Clar, clar, clar.
1: Doncs jo també cantava alguna que era aquella d'Espanya, Espanya.
4: Vaig a
5: Hem obert el cavall.
0: Un minut i un quart de 12. Hola, Carles Fernández, bon dia.
5: Hola, Sergi. Escolta, divendres 28 d'agost, edició especial del Món a RQ amb Sergi Embudió per presentar la nova temporada de RQ. Serà des del Centre Cultural Municipal de Valls de les 9 a les 12 del migdia. Presentarem les novetats del nou curs amb totes les veus de RQ i les actuacions del grup de grallers Canya d'Or i el grup de versions La Divan. Recordeu, divendres 28 d'agost, acompanyeu-nos a la presentació de l'equip de RQ al Centre Cultural Municipal de Valls. Obrirem portes a les 9 del matí i el primer que arriba, el primer que seu, així que no us ho perdeu, amb el suport de l'Ajuntament de Valls, el Museu Casteller i la col·laboració del Forn de Nulles.
0: Isabel Lleuger, Borja Hitor Arriaga, Alberto Fernández Díaz i Carla Torró. Moltíssimes gràcies a tots quatre. Un estiu més. Vosaltres sou dels veterans dels estius. Ha estat un plaer enorme, de veritat.
1: Gràcies.
0: I res, que us vagi molt bé, ens retrobarem aviat.
2: Una abraçada.
3: Gràcies a tu, Sergi.
0: Té, fem uns minuts de pausa i miliquituli. Aquí m'ho recordo.
10: El perquè de tot plegat.
11: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
13: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
21: Torna a l'escola tocat i posat amb el 50% en tota la confecció infantil només el 25 d'agost. A més, un 50% en retoladors, ceres i llapis de colors només el 26 d'agost. Tots aquests descomptes te'ls emportes en un cupó que et dona per molt.
14: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta Al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera Al Corte Inglés EFC-SA i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions al departament o al corteinglés.es.
15: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
16: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
15: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure.
19: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
14: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta Al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera Al Corte Inglés EFC-SA i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions al departament o al corteinglés.es.
24: Tio de l'aigua!
25: Fora!
24: Au! Au!
26: Traieu aquell nen, que s'acosta!
24: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
25: Quins nervis, socors!
26: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
27: Així sona l'estiu a RAC1.
28: Estadella, et pelaré.
30: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
26: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
27: RAC1, tots som un milió. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: 11 i 18, a veure, perquè hi ha hagut gent ara que ho ha comentat, havien de fer un cas del contenidor del món a RAC1 avui, havien de parlar amb la Jordina, una cosa ha portat a l'altra, se'ns ha acabat fent curta la tertúlia, en parlarem demà tranquil·lament amb la Jordina i farem aquest cas que explicàvem a les 8 del matí, d'aquesta comunitat de veïns que denuncien una pressió per part bestial per part del propietari de l'edifici que se'l vol vendre, segons sembla, i les està empenyent, diguéssim, a acabar saltant per la borda elles mateixes. Els està fent la vida impossible perquè decideixin marxar i poder vendre el pis tranquil. Això en parlarem demà. El Morracú. A veure, cançons de pati. Vull recuperar, ara a final de la tertúlia en parlàvem, però aquest que heu dit, que tanta gent l'ha enviat, que és molt generacional, sembla.
2: Que és aquest, el Don Melitón.
0: El Don Melitón, a veure.
6: Don Melitón tenía tres gatos que los hacía bailar en un patio. Como no tienen... No sé si sé qué. Que vivan los gatos de Don Melitón.
0: Aquest és, no creieu mai, que és el que més ha arribat?
2: Podria dir que un dels que més, eh? Va, sí. És una cosa completament generacional.
0: Igualat amb qui? Quin podrien dir? Si haguéssiu de fer un rànquing dels tres que hem rebut...
22: Jo crec que el Mini Kituli està molt amunt.
0: Ara en
22: parlarem, també.
2: Ara en parlarem, perquè aquí hi ha diversitat d'opinions amb el Mini Kituli.
0: Sí, ara ens parlarem. Feu.
2: Sí, però seguim, perquè mira, Carles...
22: També parlàvem de moltes cançons que involucraven animalets. Hem dit serps, hem dit ratolins. També hi ha cuquetes.
6: Qui la ballarà, la cuqueta en sucre? Qui la ballarà, xerit serà? Balli-la vostè, senyoreta Anna, balli-la vostè, que la balla bé.
2: Mira. També tenim granotes.
31: La petita granoteta verda fa... La petita granoteta verda fa... La petita granoteta verda fa... Quan surt a passejar, les granotes canten xalalalala.
22: Canvi de ritme, aquí, de cop i volta.
0: Bé, ara n'he recordat una. N'he recordat una que jo no la recordo del pati de l'escola, la recordo més del cau i de l'esplai, que era el de es mou,
2: com una palmera, es mou, que serà molt divertida.
0: Que, doncs, cada vegada era un...
2: El Sergi surt a ballar perquè ho fa massa bé, clar.
0: Però aquesta la recordo més com d'esplai que no tant de pati.
2: Sí, era més d'esplai, jo crec.
0: Sí. Què més?
22: A banda dels animals, també va fer molta fortuna una d'un vaixell anglès.
0: A veure.
6: Un capitán, d'un barco anglès... En cada puerto tiene una mujer.
0: Ah, sí.
6: La rubia es fenomenal. Y la morena tampoco está mal.
0: la temàtica és tan dura, sí, de la immensa majoria de les cançons. És a dir, és una cosa que en aquell moment es veia normalíssim.
1: És que si n'haguéssim sigut conscients no haguéssim cantat absolutament res del clar, que cantàvem. Clar, clar. Terrible. Què més tenim? La majoria són en castellà, com dèiem. També n'hi ha algunes, no gaires, en català. En la nostra llengua, per exemple, es veu que són habituals cantar sobre olles.
31: Olles, olles de vi blanc, totes són plenes de fang i de maduixa, gira la caduixa, qui la girarà?
22: Unes olles de vi blanc i d'altres de barrejades.
3: A l'olla barrejada, qui no entre, pare, a l'olla barrejada, qui no surt, ha perdut.
1: Mira. Però és que, Sergi, si diuen que en català n'hi ha poques...
0: Sí.
1: Després... Als oients directament els hi dic, ens n'heu enviat alguna que directament, honestament, no sabem en quin idioma estan.
0: Ai, ai.
31: En

0: veure, Carles i Zoé, vosaltres que vau ser petit durant, durant els anys 2000, vau ser petitons, què cantàveu vosaltres?
1: Mira, hem fet una mica de crida al nostre entorn i això és el que ens han enviat. Començarem amb una cançó que abans hem comentat que, per sort, avui en dia ja ens grinyola una mica més que en el seu, que en el seu moment.
2: Una cançó que cantàvem habitualment al pati de l'escola és la de Don Federico.
3: Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en la sartén.
0: I tot el que segueix.
1: I seguia i no seguia per millor.
0: Que la gent passa pel carrer...
4: La gent que passava olia, carne assada, era això. La mujer... I ho cantàvem amb un somriure d'orella a orella,
0: No? I tots els pares allà, ves els nens, que macos, que bé s'ho passen.
4: Un altre clàssic dels padis, com ja hem dit, és la calle 24.
5: Ah. En la calle 24 otro ha sucedido un asesinato tú. Mata un gato.
1: Cada un més violent que l'altre. Als 2000 també era habitual cantar sobre els horòscops.
6: Capricornio, Leo, Cáncer, Aries, Libra, Piscis, Tauro, Virgen, Géminis, Acuario, Escorpión y Sagitario. Cuando yo diga el tuyo, tú te tienes que agachar. Capricornio, Leo, Cáncer, Aries, Libra, Piscis,
1: i així va fent, es va repassant tots i cadascú s'acotava quan li tocava el seu.
0: Aquesta cançó també, com ara el que dèiem amb l'Alberto Fernández Díaz, de un elefante se balanceava. És a dir, totes aquestes cançons també tenen que poden ser infinites.
4: Sí, o sigui, pots anar-n'hi afegint.
0: Un elefant, dos elefants, tres, sí. Fins que et catsis. I ja està. Però aquesta també crec que pots anar fent signe per signe. Què més?
4: I després, la joia del corona, ara. Una que segur que us sonarà, que és aquesta.
7: Miniquituli, miniquituli, la potinga, la potangara, saca la màtica verònica sinfònica. Miniquituli, la potinga verònica, la potinga, què m'has de la potinga verònica, mató, guai, guai.
1: A veure, aquí hi ha discussió,
4: ara. Molta discussió.
1: Les ho anava fent cares, perquè evidentment no
4: perquè
1: la devia cantar així.
4: Perquè fixa't que ella diu, aquesta és la cosina del Carles, que ella canta miniquituli.
1: Clar, per mi és mini... Quituli. Però això es veu que és un debat
0: per
1: nacional.
0: Per mi és Miliquituli.
4: Miliquituli. Hem parlat amb gent, per exemple, l'Eva Jou, que és anglès, que diu Miliquitungui.
0: Com?
4: Nosaltres Miliquituli, però és que a més ella ho canta diferent, perquè jo deia Miliquituli, la potinga, la potanga, escalamàtica, sinfònica, verònica, Miliquituli, la mandinga, nananena...
1: Para bailar el rock and roll, tu deies això al final?
4: No, me'n recordo què deia, però...
1: Jo era d'un col·li diferent que la meva cosina, ja ho cantava diferent, és que aquí cadascú
4: feia
1: el que volia.
4: Sí, aquí hi ha molta discussió amb Miliquituli. A partir de quins hem posat a pensar? Teníem, per exemple, el conejito de la suerte que ha salido esta mañana.
1: Sí.
4: La
1: lecherita. També és que t'he de dir que n'hi ha molts que acaben amb coses...
0: quina era la lecherita?
1: De nòvios sexuals.
0: Com feia la lecherita?
4: Com feia la lecherita?
1: Lecherita. ¿Dónde vas? Tan bonita. Com fa? ¿Tienes novio? Ya lo creo. ¿Cómo se llama? Timoteo.
0: Uf, clar. Després hi ha la xocolata, que és la mítica, xocolata, que aquesta sí que és el joc de mans,
4: sí.
0: Que cadascú
4: sí.
0: També el jugava a la seva manera.
4: I amb joc de mans també hi havia Doña Margarita, que era Doña
0: aquesta?
4: Margarita, hija de un rei moro, i aquí diu que mató su padre con un cuchillo de oro.
0: Però
1: és tot terrible.
0: Aquí hi ha un patró claríssim.
4: És molt xungo. Sí.
0: Ja, deve haver-hi alguna mena de conspiració
4: estranya. Hi ha una persona molt perversa escrivint moltes lletres des de casa seva, perquè
0: allò
4: els nens petits...
0: Allò que es diu, que les pel·lis de Disney tenen un rerefons perillós... No,
1: res.
0: El perill, i no és rerefons, és superfície. Totes aquestes cançons van cap aquí.
4: Fan molta por.
0: Que fort.
4: Tot de nens petits... No, i aquí, tu tens aquí Amarillo, Carles, que aquesta sí que jo no sé quina és.
1: Esta, yo conocí a un profesor de matemáticas, me puso un dos.
0: Que és del submarino. Aquesta,
1: exactament.
4: Ah, vale,
1: però també es tirant pel balcó, el atropellava un cotxe, és que tot era terrible.
0: Va, que, després hi ha, aquesta no sé si és tan d'escola. Jo crec que diria que va arribar a les escoles molt probablement arran de l'èxit d'aquella selecció espanyola del 2008-2010, Eurocopa Mundial i tal, amb Pepe Reina en les celebracions i el camarero...
4: Una de camarero.
0: No me recordo. No era calamares, no sé, caracoles, no?
1: Jo crec que t'inventaves el tema i cantaves el que volies.
0: Ho lligaves amb una cançó.
1: Sí.
0: Una de champiñones.
4: Sí, nosaltres exacte. Això ho fèiem, però a l'hora d'explicar acudits. No formava tant part de l'hora de cantar cançons, sinó a l'hora d'explicar acudits.
1: Jo era el bus. O sigui, ens podíem tirar mitja hora de bus amb aquesta
4: cridant,
1: tortura. Però, cridant com a berros. Sí.
0: Bueno, a veure, després de fer aquest repàs de cançons de pati mítiques, us haureu fixat en un detall. Ara el comentàvem, gairebé totes, més enllà de ser extremadament violentes, masclistes o tot alhora, són moltes en castellà. És tot un repertori que s'ha anat transmetent de generació en generació. Ara va ser una cosa, la Zoé cantava pràcticament sencera una cançó que potser feia 15 anys que no cantava.

I la tens aquí incrustada al cervell. Però que aquesta transmissió no ha aconseguit fer la transició a la nostra llengua. Hi ha patis, però on això s'està revertint? On algunes de les cançons que abans repassaven, que sonen ara, doncs sonen així. Mare meva, m'estic fent un embolic, perdó, eh? Cançons que ara repassàvem, que ara, avui, sonen així.

0: O així.
1: A la trampa l'heu vigilat, xicos. A la trampa de lleu. Tu, tu, tu, jo, jo, jo, sí, sí, sí, no, no, no.
0: I fins i tot s'atreveixen amb nous jocs de picar de mans com el de A la plaça d'Argentona.

0: I tot això és gràcies a picademans.cat. Picademans.cat, que és una iniciativa que vol fomentar el català en aquests jocs que sempre hem cantat en castellà. Una de les seves impulsores és la Júlia López. Ella és mestra de l'escola Fortià Solà de Torelló. Judit, bon dia, moltes gràcies.
1: Hola,
0: Judit,
1: bon dia.
0: Judit o Júlia, t'he dit de les dues maneres, perdona.
1: Sí, Judit, eh?
0: Judit, sí, disculpa, Judit. Com va néixer aquesta iniciativa?
1: Bueno, de fet, o sigui, la iniciativa no és meva, directa. Mm-hmm. O sigui, jo vaig entrar en aquesta web buscant coses per fer amb els nens de l'escola i això, no? Cercant per internet vaig trobar-la i a partir d'aquí doncs, vam començar a treballar i la vam fer començar a ser una mica més viral del que era, no? Era un lloc molt tancadet, mm-hmm, que no coneixia pràcticament ningú i a partir de començar-hi a treballar doncs, l'està coneixent molta més gent i va, mica en mica, entre tots, l'anem fent més gran i que hi hagin més cançons en català.
0: Mm-hmm. Per qui no hagi entrat mai a picademans.cat, què hi trobaran a la pàgina web?
1: A picademans.cat hi trobaran tot de cançons de jocs de mans, totes en català i en diversos dialectes. Ara s'estan penjant també en valencià, a les illes també en pengen, es troba la lletra de la cançó amb els diferents dialectes, uh-huh, i a més hi ha un vídeo que es veuen nens com fan el joc de picademans perquè així la gent el pugui aprendre bé.
0: Que bo! Hi ha alguna cançó o joc que ja hagueu detectat que està triomfant més que d'altres avui en dia?
1: Aviam, a l'escola, com anàveu dient, el Miliquituli és el que més. Transformar-lo en català ha costat, perquè el cantaven en castellà, però bueno, a base d'anar-lo fent i anar-lo fent, ara hi ha molts alumnes que ja a casa seva el fan sempre en català.
0: Mm-hmm. Perdona,
1: sí,
0: digues.
1: Després el que triomfa és Aurora Picornell. No sé si és perquè salta o no, perquè diuen coses que són fora del normal, mm-hmm, però també triomfa bastant.
0: Com fa aquesta? No cal que la cantis, Judit.
1: Aquesta diu alguna cosa així com... Espera, que ara me'n recordo, l'Aurora volia ser infermera, infermera, l'Aurora volia ser infermera i no ho va ser. Punxada, vacuna, els nens són a la lluna, la cossa, el ganxo, i visca el Jean Ferranxo, i que es fan coses, i...
0: Clar.
1: Bueno, és una mica divertida, és fora del normal.
0: Aquest contingut, no d'aquesta cançó, però aquest que hem repassat ara, tan masclista i en molts casos tan violent i sanguinari, de sang i fetge directament, entenc que ha passat un cribatge i això està, a banda de fomentar el català, o esteu intentant deixar fora?
1: Ho intentem. Hi ha algunes coses que segueixen una mica igual, però s'intenta doncs, buscar paraules catalanes, paraules que fa anys que no s'utilitzen o expressions, perquè així no ens tornem a arrelar una mica la nostra llengua.
0: Judit, moltíssimes gràcies. I ànims i força per d'aquí dues setmanes.
1: Gràcies.
0: Recordo picademans.cat, aquesta iniciativa per portar. I ja va dir la Judit, diu, estem intentant deixar fora aquest contingut violent, però costa. Realment aquí hauria d'haver-hi un estudi, aquí darrere, de com van arribar a colar tots aquests continguts a les escoles. Bueno, era una altra època, sí, però no sé, no és l'època de... el que vindríem a dir els que ara són avis.
2: Clar,
0: no?
2: Això ha arribat als que ara tenim 20 i llars
3: 30,
2: exacte.
3: Sí, i és molt bestial, vull dir, va molt directe.
0: Sí.
3: No és allò que no, el subtext sigui... No.
0: Hi ha allò, no, perquè mira, fixeu-vos, no, aquesta capa, subcapa, no, és directe, de cara a barraca. Va matar no sé qui, després va fer-nos.
2: I el pitjor és que eren molt visuals, i jo veia les imatges, i tot i així no m'escandalitzava,
0: saps? Bueno, Zoé, Carles, moltes gràcies
2: a tu
0: per aquest exercici de nostàlgia que hem fet. Ara, de seguida aquí al Món RAC1, saludem a una persona que està... Bueno, que li està anant molt bé a Londres. És el Sergi Polo, ell és de Barcelona, i està aconseguint fer riure a la gent d'Anglaterra amb monòlegs en anglès, però també en català. Un segon.
4: RAC1. Ara a Cimen, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Cimen, tan senzill com això.
5: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
6: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
5: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
6: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
7: Raül, em vull separar.
8: Però què dius?
7: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
9: Un lingot d'or. Or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
10: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
11: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
10: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
4: Ara a Cimen, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros. I abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Cimen, tan senzill com això.
12: RAC 1. Aquest dimecres la Lliga de Futbol es juga a RAC 1. A les 9, des del Santiago Bernabéu, Real Madrid, Real Societat. Mourinho torna al Bernabéu en l'inici de la seva segona etapa com a tècnic blanc.
13: Encara la busca Courtois, un dels millors gols que s'han vist al Bernabéu en anys.
12: Viviu el partit en directe a RAC 1 amb Jaume Molló, Damià López i els comentaris de Carlos Martínez i David Broc. I després, tu diràs, amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dimecres a les 9, Real Madrid, Real Societat. La Lliga de Futbol es juga a
14: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som un. El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
0: Pràcticament 11:45.
15: I moved from Barcelona to the UK for love. Oh. I love being away from my family.
16: Anglesa. A vegades la gent em pregunta si parla català.
17: Les úniques quatre coses que sap dir en català és m'estic cagant i m'he cagat.
18: Te llamas? Jerry. Nice to meet you, Jerry. Igualmente. Yeah. M'encanta. Con quién estás, Jerry? Con tu marido. ¿De dónde es tu marido, Jerry? Inglaterra también. Los dos. Oh, mamma mia.
0: Ara us volem presentar un català que un dia va fer les maletes i se'n va anar cap a Londres a fer una cosa que ja té molt mèrit fer-la aquí, que és pujar a un escenari i no només intentar, sinó en el seu cas aconseguir fer riure a la gent. Però és que, a més, ell ho fa en català, ho fa en anglès i ho fa en castellà. Ho fa en tres idiomes diferents. Des de Londres ha actuat en alguns dels clubs de comèdia més prestigiosos del món, com el Comedy Cellar de Nova York o The Comedy Store de Londres, i també ha estat finalista dels BBC New Comedy Awards. Gairebé res. I és només les dues primeres línies del currículum. I tot i que el tinguem sempre amunt i avall per mig món, aquest setembre el podem veure a Barcelona. Ell és el Sergi Polo. Bon dia, moltes gràcies, Sergi.
19: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Com estàs?
19: Molt bé, molt content.
0: Sí?
19: Sí, que jo a part soc molt fan de RAC1, jo escolto sempre...
0: Ah, sí?
19: Sí, i una
0: des
19: cosa...
0: Des de Londres?
19: Des de Londres som molt els que us escoltem, eh? Jo sempre dic que a vegades dieu coses que potser no ens interessen, tipus el trànsit o coses així, yeah. Però us escoltem molt i ens feu sentir com a casa.
0: Què m'hi diries Londres?
19: Estaria molt bé. Clar. I què tal, com està el metro, sí. I avui aquest, la Northern Line l'agafeu... Exacte.
0: Creus que la ràdio és una mica el lligam amb casa? potser? O...
19: Sí, a veure, també parlant amb la família i tal, sí. Però el dia a dia, jo crec que la ràdio és una cosa que me'n recordo quan va començar el podcast i tal, vaig dir, ai, que potser desapareix i no. Però la ràdio té una cosa que és meravellosa, que és un directe, i és que la pots estar escoltant mentre fas qualsevol cosa.
0: Totalment d'acord.
19: Aleshores, jo al matí em poso el podcast de les 8, i jo sempre dic això, que és bastant divertit, que em poso el podcast de les 8 quan em desperto, que jo em desperto quan està acabant la competència. Aleshores, després em poso el 14-15, i a la nit per anar a dormir em deixo... Jo me'n vaig a dormir, que ja s'ha acabat el Tu diràs, però em poso el Tu diràs de podcast. O sigui, s'escolto molt.
0: Estàs tot el dia aquí.
19: Sí, total.
0: A veure, un còmic català que viu a Londres i que fa monòlegs en català, castellà i anglès. Això sembla l'inici ja d'entrada d'un acudit. No t'explota el cap?
19: Una mica. O sigui, el que he trobat, el mètode que he trobat és... jo el show només me'l sé en anglès.
0: Val.
19: I quan l'estic fent en català o castellà, l'estic traduint al moment.
0: Hòstia.
19: I jo sempre, això sí que sempre tinc notes de l'escenari, o sigui, tinc la llibreta per si a cas, sí. I les notes les tinc en anglès. Aleshores, jo tradueixo sempre de l'anglès cap als altres idiomes.
0: Per què?
19: Perquè m'és més fàcil, perquè els altres idiomes són les meves primeres llengües, aleshores m'és més fàcil traduir que no haver de traduir del català a l'anglès. Perquè a part l'anglès és un idioma una miqueta més simple, aleshores és més fàcil per mi traduir-ho.
0: Val. I... perquè escriure directament la part que vols fer en català
19: com que també ho he de fer en anglès,
0: clar, pensa que clar, perquè vas fent la...
19: clar, hi ha nits que jo faig bolos aquí a Barcelona, ara ja ho estic intentant deixar això, perquè a vegades hi ha nits que he fet a les 7 de la o a les 6 de la tarda actuació en català i a les 9 en anglès el mateix show amb dos idiomes diferents, aleshores és com un... no puc tenir coses diferents. Ha de ser el mateix show, però ho tradueixo al moment.
0: Una llengua és més divertida que l'altra?
19: Sí.
0: Sí?
19: Sí.
0: Quina és més divertida?
19: L'anglès.
0: Sí?
19: És molt més fàcil fer riure la gent amb anglès.
0: Per què?
19: Perquè és molt més simple, és molt més bàsic i vas directament al que fa gràcia, més ràpid. En català i castellà necessitem més paraules per fer riure, o sigui, per explicar algun concret. Aleshores, i l'anglès és un idioma que té paraules, que amb una paraula pots donar molta informació i és molt més fàcil fer de cop el pam, la sorpresa, el que et fa riure, amb una paraula molt ràpida, i amb l'anglès és molt més fàcil, per mi.
0: Com acabes tu a Londres?
19: Com acabo a Londres? Jo era maqui, feia màgia quan era petit.
0: Ah, sí?
19: I de cop vaig dir... a mi, quan estava fent màgia a l'escenari, jo deia... jo prefereixo fer... a mi m'agrada fer riure la gent. I vaig dir... Jo sempre he pensat que si vols fer alguna cosa has d'anar al lloc on es faci millor. I volia fer Nova York o Londres. Per tema de visats vaig dir... és molt més fàcil per mi anar a Londres. Me'n vaig anar cap a Londres. Sense parlar anglès. I vaig dir... aprendré anglès fent stand-up. Aleshores jo m'escrivia els acudits en català i castellà.
0: Perquè Duolingo...
19: perquè, no, res, fatal. A part, jo això, a l'escola, jo suspenia anglès sempre. Aleshores jo utilitzava el Google Translate i llavors em posava els acudits allà, perquè clar, no hi havia AI aleshores. No, jo posava allà, ho traduïa, li ensenyava al meu company de pis i em deia això sí, això no, m'aprenia els acudits paraula per paraula i anava als micròfons oberts i els feia, i els que funcionaven doncs me'ls guardava.
0: Clar.
19: I així vaig anar aprenent anglès. Jo sempre dic que la gent quan parlo anglès dic totes les paraules que estic utilitzant en algun moment han estat en algun dels meus acudits.
0: Va. Ara començaràs una gira, la part grossa de la gira, ara en parlarem i estàs a Barcelona, però quan estàs a Londres ets com resident d'algun lloc? Saps què em vull dir? Sempre actues en un mateix local, en un mateix teatre... Sí. Com funciona això?
19: De fet, i això sempre... hi ha un punt que tothom diu... Sergi, hauries de deixar de dir-ho, però jo... a mi m'agrada molt dir-ho. Jo actuo a casa, literalment. Jo visc en un club de comèdia.
0: Què dius?
19: I de fet, i és part del show també, que ho explico, perquè fins i tot ha sortit per un canal de televisió d'aquí d'Espanya que van ensenyar on vivia i com s'entra a casa meva. I jo ho estic dient, de moment no m'ha portat cap problema.
0: Que sempre, a dalt, al costat?
19: A dalt. Jo sempre dic, mira, el dia que això sigui un problema, voldré dir que sóc prou famós com per comprar-me un pis i no li diré a ningú on està. Però de moment visc allà, i és una meravella. Visc en un club de comèdia, que és el pis de baix, és club de comèdia, perquè era un pub, i els pubs d'Anglaterra sempre tenen el pis de dalt perquè visquin els cambrers, els chefs o qui sigui. Però és un pub que van convertir en pis de comèdia, ahir en club de comèdia. Aleshores és club de comèdia baix, al pis del mig hi ha la cuina i els camerinos. O sigui que a vegades jo estic cuinant i em trobo... Ara et posaré en context, perquè ara t'explico una cosa. I al pis de dalt hi ha les habitacions. Aleshores, és un club de comèdia que és molt petitó, són 92 cadires. És molt petitó. L'únic que està considerat per molts còmics una de les millors sales del món per fer comèdia, perquè és molt petitó, on les cadires són bastant incòmodes, i és una sala que per fer comèdia És molt fàcil de llegir el públic.
0: Mm-hmm.
19: Aleshores, venen còmics com ara, tipo, vingut, no sé si els coneixeràs, l'Aziz Ansari o Kevin Bridges, que són còmics que omplen estadis.
0: Val.
19: Venen allà a provar els acudits i fan allà com 5 shows, els proven i després se'n van als estadis a fer-ho.
0: Clar.
19: Clar, jo a vegades estic allà pues, fent-me un sofregit, uns macarrons a la cuina, i a la cuina té la finestra que es veu el camerino, que jo estic allà i em trobo a posar còmics que jo he seguit tota la vida.
0: Clar.
19: A vegades em passa també que pues, vaig a mirar la tele i dic, espera, miro la pàgina web, dic, qui hi ha aquesta nit? Dic, hòstia, aquesta nit està aquest. Dic, pues, baixo. I baixo amb el pijama baix. Ah, també a vegades m'ha passat algú que ha fallat i m'ha dit, Sergi, que pots baixar en 5 minuts, que necessitem algú que tanqui el show. Cap problema. Poses els pantalons i te'n vas a fer el show.
0: Avall.
19: Sí, sí.
0: Com és un show teu ara, Sergi?
19: Ara el show és... Depèn d'on el faci, però són com una hora i 20 minuts, més o menys. Uh-huh. I la gent es pensa que l'hora i mitja és parlo amb el públic tota l'estona. I, de fet, això només és un 10-15% del show. Val. L'únic que això és el que pujo jo a internet, perquè Clar. Això així no cremo acudits.
0: Val.
19: Però el show és la meva història. I el show és la meva història del que em va passar de petit, de com em vaig com feia màgia de petit i com em vaig mudar a Anglaterra sense parlar anglès, i una miqueta el que és la meva vida allà, les diferències culturals, i també parlo una miqueta sobretot del català, perquè al final fer shows, jo ara estic fent a Europa i faig un cop al mes a Madrid i tota la muda. Clar, fer shows en català no puc fer sempre, ho faig a Londres de tant en tant, a Barcelona sí que ho faig, però als altres llocs no puc. I jo sóc algú que a mi m'agrada molt defensar la meva llengua i sobretot totes les llengües. Aleshores, el show, parlo de les llengües i parlo del català sobretot, perquè al final, jo aquí a Barcelona el faig en anglès també, per tots els nostres queridos expats.
0: Claro.
19: Aleshores, jo el show ho dic, que aquí a Barcelona el show no és per expats, el show és per immigrants. I els hi foto canya, i els hi dic, jo tinc molts amics que són immigrants anglesos que han vingut aquí a Barcelona, s'han buscat una feina aquí, han après la llengua i viuen aquí. Aquests, benvinguts tots, per mi. Els expats que venen aquí, que tenen una feina de Londres que cobren 5 vegades més que nosaltres, que es poden permetre un lloguer que no sé què, que no volen aprendre la llengua, aquests... No es pot dir que és molt d'hora, però és igual, ja no ho he entès. Aleshores, i el show ho explico, i el show ho dic, ei...
0: Clar, és que a més, molt probablement... Tu tens és una navalla de doble fil, això. Per què? Els expats que venen a Barcelona sabent que poden viure en anglès i que n'hi ha als restaurants i els atendran en anglès, que tindran els brunch i els no sé què, també deuen dir, hombre, a Barcelona fan shows de comèdia en anglès.
19: Sí.
0: Anem a veure aquest el Sergi Polo.
19: Total.
0: I de cop es troben un tio que els hi fot canya.
19: Clar, jo ho faig també perquè quan vaig mudar a Anglaterra, jo allà faig cada mes faig un show en castellà. I això, i un cop l'any, sobretot per Sant Jordi, intento fer-ne una en català.
0: Val.
19: Per què? Perquè els que viuen allà, que tinguin una estona per sentir-te com a casa i coneixes
0: Totalment.
19: A la teva gent i tal. Me'n vaig a Dublín, ara amb el Brexit està ple d'espanyols, estan tots allà. Aleshores, fer un show en castellà a Dublín és una meravella. Aleshores, és com que sentir-te una estona com a casa.
0: Uh-huh.
19: Aleshores, doncs això, jo aquí a Barcelona ho faig en anglès i em venen, doncs, venen molts immigrants, també venen molts expats. I els expats és el missatge que els dono. Uh-huh. Però jo tinc de fet, dues amigues molt angleses que parlen un català estupendo i s'estimen molt la cultura catalana i és com un... Existeixen i aquestes coses les vull fer per aquestes persones.
0: Quin públic és més agraït? Hi ha gaire diferència entre el públic català i el públic anglès?
19: Sí. Sí.
0: Sí,
19: sí, sí. Sí.
0: Quin em sap greu, perquè jo soc molt català i m'estimo.
19: Ah, digue-ho. L'anglès és més agraït.
0: Sí, eh?
19: Sí, sí, sí. Aquí ens costa molt riure una miqueta.
0: Ja. Yeah.
19: I això sempre ho dic, aquí aplaudim molt, també allà aplaudeixen molt poquet. Allà riuen, tu vas a un club de comèdia i vas a riure.
0: I és un riure d'aquell com molt...
19: Sí. Oh, a veure, també he de dir que també perquè van una mica mamats. Sí, perquè, clar, o sigui, lo bo d'allà és que allà els clubs de comèdia, els shows de comèdia, han de tenir un descans sí o sí perquè la gent se'n vagi a fer les pintes.
0: Sí o no?
19: Clar. Allà, de fet, hi ha molts clubs que em diuen si no fas break, has de... O sigui, quan tanques les condicions, si no fas descans, has de pagar tant més.
0: Què dius?
19: Perquè no farem diners al bar.
0: O sigui, el teu show d'una hora i mitja, tu l'has de partir.
19: Clar, jo faig 45
0: perquè
19: minuts.
0: Perquè la gent pugui anar a mamar.
19: Sí, sí. 45 minuts, descans, 45 minuts. De fet, és millor per mi, perquè la segona part passa una cosa que és molt xula, que és, beu a més... Dos, hi ha una cosa social, que és això, que et quedes a la cadira i tal, estàs amb els teus amics,
0: sí.
19: I el teu col·lega et diu, ai, m'ho estic passant molt bé. Ah, doncs si ells s'ho estan passant molt bé, jo també. Aleshores, la segona part, tothom està molt més relaxat, tothom sap que l'espectacle està guai, que et divertiràs i tota la moguda,
0: sí.
19: I aleshores, la segona part sempre és molt millor.
0: Wow. I això, el públic català aplaudeix més, dius?
19: Ah, sí, i català i espanyol també, eh?
0: Sí.
19: Per ahir també, a vegades això, si un acudit és molt bo, paren de riure i aplaudeixen. I és com, no. S'aplaudeix al principi i al final.
0: Clar.
19: I a Anglaterra sí que aplaudeixen si és un acudit que és que té més missatge, per dir-ho així.
0: Val.
19: Però si l'acudit és molt
0: clar,
19: bo...
0: El típic que té un punt polític, algun sí. de... No, que t'aplaudeixen el missatge
19: en si. Sí, sí, sí.
0: Hi ha humor anglès, humor català, també? És a dir, a nivell d'estil?
19: Sí, sí, sí.
0: El
19: sí.
0: teu és un humor... fas humor anglès? Fas humor català? Fas humor americà?
19: El meu és bastant americà. El meu estil es diu en anglès pullback reveal, que és com un... Ja et penses que vaig a dir una cosa i dic una altra, amb els acudits que faig. I això és bastant americà. El sarcasme i l'humor anglès, per mi és una cosa molt pura, que sí que l'estic aconseguint fer amb amics i parelles i tal, però en un escenari, per mi, és una cosa que és tan pur que no crec que ho pugui fer mai i tampoc ho vull fer. És una cosa que m'agrada gaudir. Aleshores, hi veig els meus còmics anglesos preferits i quan els veig dic, jo això ho vull gaudir, jo no ho vull fer.
0: Ja. Yeah.
19: Però sí, sí. I l'humor, la diferència principal... És que som molt escatològics, aquí.
0: Sí, eh?
19: Molt. De fet, me'n recordo, tinc una anècdota d'una noia que va venir de Barcelona a Londres. Em va demanar si podia actuar i tal, i li vaig aconseguir una actuació. I va fer 5 minuts només parlant de caca. La noia era molt... El monòleg era molt català. A mi em va fer molta gràcia, però els anglesos es van quedar com un... Ui... Allà no són tan escatològics. De fet, els anglesos que venen aquí a Barcelona sempre els ensenyo el caganer, el cagatió, no sé quantos, i és com, hòstia, quanta caca, no?
0: Al·lucina, no?
19: Sí.
0: Què us passa, no?
19: Sí.
0: Quina obsessió més estranya.
19: Festes de Gràcia, plaça de la Vila, eren tot caques,
0: sí.
19: I vaig anar amb una amiga meva que va baixar de Londres i es va quedar, diu, però tanta caca? És que això és molt català, carinyo, sí.
0: L'estand-up anglès... té... Aquí, l'estand-up català té molta dosi d'actualitat.
19: Sí.
0: Allà també? O menys?
19: Allà aquí? Molt menys. O sigui,
0: menys, eh?
19: Allà l'estàndard...
0: He pensat en el que deies del missatge. I
19: sí, això. Allà és una cosa que són molt més... són molt més artesans, per dir-ho així. L'estàndard és una cosa que trigues una mica més de temps en fer-ho i en escriure. Aleshores, aquí, per lo general, sí que noto que la gent intenta parlar més d'actualitat, de fer un acudit del que acaba de passar, mentre allà és algo més general. Sí, potser he parlat d'una guerra que està passant, alguna cosa així, però és algo que... Perquè escriure stand-up, jo el que pujo és crowdwork, però el monòleg en si és una cosa que trigues temps. I que també, un cop ho has escrit, vols que et duri. Uh-huh. Perquè els tours duren un any i mig. Uh-huh. Aleshores sí que, per exemple, el Kevin Bridges està fent un tros de la guerra d'Ucraïna, que és molt divertit, perquè és des de tots els punts polítics i ho fa molt, amb molt bon gust, i és divertit, i és molt complicat fer acudits amb això. I aleshores és una cosa que és un conflicte que sí que dura i que es pot parlar, però que trigues molt en escriure-ho.
0: És important això que has dit, Sergi, de que la gent que pugui seguir a les xarxes, si busqueu el Sergi Polo, té centenars de milers de seguidors, i us hauran sortit els seus vídeos a Instagram, us hauran sortit els seus vídeos a TikTok, segur. Però en general és veritat que els vídeos que corren per xarxes teus són amb aquesta joc amb el públic interpel·lant.
19: Sí.
0: Però clar, perquè els acudits pròpiament del teu show te'ls guardes. Has dit un 15-20% més o menys d'improvisació al teu show?
19: Sí, 15-20. Depèn del show. A vegades hi ha shows que els veig i dic, és que només volen que parli amb ells. Aleshores, al final els m'adapto perquè si només volen que parli amb ells és perquè estan rient molt. Aleshores, per mi la gent és que vingui a passar-s'ho bé. I jo explicar la història, però a vegades, sobretot a Glasgow, a Escòcia, Escòcia amb castellà, eh? Perquè hi van venir molts catalans, i també hi ha molts escocesos que estan aprenent català, que és preciós. Però a Escòcia, jo el que m'he donat també és, si faig els shows en castellà o català a qualsevol lloc, la gent entén l'idioma i són d'aquí, però es comporten com allà. Aleshores, la gent que viu a Glasgow, els catalans i espanyols que viuen a Glasgow... es comporten com escocesos.
0: Yeah.
19: I són una meravella, perquè els escocesos es riuen de tot i són molt... I, de fet, els millors espectacles que he fet han estat allà. I aleshores, per mi, és el millor. No sé per què t'ho estava explicant, això, de fet.
0: No, jo no m'ho recordo,
19: tot
0: venia.
19: Però sí.
0: Què t'havia preguntat? Ah, no, a la part d'improvisació, amb el públic.
19: Sí, per exemple, vaig anar a Glasgow una vegada, que el show t'ha durat 1:20, i faig dues parts de 45 minuts. La primera part va durar 1:20. Me'n vaig anar al descans i li vaig anar a la cap de sala i li vaig dir, escolta una cosa, dic, és que són una meravella, dic, puc continuar? I em diu, sí, continua, que li estan fotent el bar, que dona gust. Aleshores, ja està, continuo. La segona vaig fer 1:20 i 1:20.
0: Uau.
19: 2 hores i 40 minuts d'espectacle, quan l'espectacle, si la gent riu poc, dura 1:05, 1:10.
0: Val.
19: Però...
0: Clar, això també ho vas adaptant una miqueta en funció de com respongui el públic.
19: Sí.
0: La improvisació té un risc, però...
19: No.
0: No?
19: No el té.
0: No?
19: La gent es pensa, ostres, no el té. No, perquè de seguida, o sigui, sí que té un risc si estàs començant. Jo porto 10 anys i a la que em poso a parlar amb algú, jo ja sé el que diré quan acabi de parlar amb aquesta persona. Aleshores, si em poso a parlar amb algú i no surt bé, jo ja dic el que tenia pensat. Si de cop, clar, trobes algú, m'ha passat a fa poc, soc d'Ucraïna, i dic, ai, vius aquí? No, visc allà. Hòstia, clar, què fas tu aquí? Intentes...
0: Descol·locat, ara.
19: Descol·loques, a vegades, era un moment que ja portava molta estona de show i tal, aleshores, en aquest moment, doncs, el primer és no perdre la calma, estar tranquil, i no crear l'atenció, i marxar ràpid, per dir-ho així, o intentar parlar, intentar fer algun acudit o alguna cosa així, però ja està. I no és, la gent es pensa que és arriscat, però no.
0: Val.
19: I si algú crida o alguna cosa que no t'esperes, al final la gent ha vingut a veure tu i la gent està de part teva. Aleshores, si algú està molestant el show i tu ets una mica sec amb aquesta persona, la gent ho agraïra.
0: Ja. Yeah.
19: Molt.
0: Què estàs fent ara, Sergi? A veure, per on pares ara?
19: Ara estic ara a Barcelona.
0: Sí.
19: Vaig estar a Estepona, ara. Vaig anar a l'Auditori d'Estepona a l'Auditori a fer en anglès.
0: Hosti.
19: I ara estaré a Barcelona, estic aquí al Borràs. Ara estaré aquí... estic al setembre i al desembre, perquè era a veure com va, i s'ha vengut molt bé, aleshores, a partir del gener també estaré un o dos cops al mes.
0: Al Borràs, tot?
19: Sí.
0: Va,
19: ara faig que aquí a Barcelona, al setembre, castellà, anglès i català. En castellà i anglès està esgotat ja, i en català queden algunes al pis de dalt.
0: Vinga.
19: I ara, doncs, tornaré per Nadal.
0: Això a la web del Teatre Borràs, entenc?
19: Això a la web del Borràs o per qualsevol ciutat a la web de sergipolo.com.
0: Perfecte.
19: I ho pujo tot allà i totes les ciutats amb tots els idiomes.
0: I després te'n vas de gira.
19: I després me'n vaig de gira. Jo no.
0: Una gira europea.
19: Sí, a part me l'he tancat tot allò, perquè jo tinc repre aquí a Espanya, m'ho porten des de Madrid.
0: Val.
19: Però a Europa m'ho porto tot jo. Aleshores sóc jo enviant els correus i això faig, pues, a Berlín, en un teatre, que són 400 persones que ho faig dos cops, però jo llegim els contractes i enviant, bueno, m'ho porto tot jo. Però sí, em vaig per a Europa i estic molt content.
0: Per on passes? Així un...
19: Faig, espero que me'n recordi de tots, però això, Atena, Berlín, Budapest, París, he dit Atenes, sí. Glasgow, Edimburg, sempre me'n deixo algun que digui, m'he deixat aquest, Madrid i Barcelona un cop al mes, vaig fent tot, qualsevol ciutat europea. Em van escrivint d'algunes de, ai, vine aquí, no sé què. A vegades em diuen, hòstia, vine a Austràlia, vine a Dubai. M'escriuen molt de vine a Israel i dic, no. I m'escriuen de molts llocs que és com un uau. Sí, sí.
0: El lloc més bèstia en el que hagis estat?
19: El lloc més bèstia on
0: és? Potser per tu, per significat d'un lloc important en el món de la comèdia o alguna cosa que hagi sigut important per tu, o de dir, mira, aquell escenari bestial en el que he actuat.
19: Sí, per mi va ser el primer cop que vaig fer la Comedy Store a Londres, perquè és al club, i lo xulo és que, bueno, de fet, com ho porto jo, ho puc dir, ara els shows, a partir del gener, els deixo de fer a casa i els començo a fer la Comedy Store a Londres.
0: Què dius?
19: Sí, sí. Sí, sí,
0: estic molt content.
19: Home, perquè ara, com que ja treballo una miqueta amb ells, que faig jo els shows que fan els caps de setmana, que faig 20 minuts, els hi vaig escriure i els hi vaig dir, mira, els shows a Londres en faig 3 al mes, està esgotat fins desembre, necessito una sala més gran, i els hi vaig escriure i em van dir, sí, pots venir.
0: De quanta gent és?
19: Són 450 persones.
0: Uau.
19: Sí. I és una sala, no és teatre, o sigui, és sala de comèdia, i està al centre de Londres. I és, bueno, jo me'n recordo que just davant hi ha el teatre que és el Prince of Wales, que és on es fa Book of Mormon. I jo, quan vaig mudar-me a Londres, jo treballava d'acomodador als teatres, venent gelats i tot, que de fet són les millors feines que he tingut perquè m'encantava. I me'n recordo, un dia estava al bar i just des del bar hi havia la finestra que es veia la Comedy Store, i jo diverses vegades vaig pensar de, algun dia estaré, algun dia.
0: I mira.
19: I aquí estem.
0: I t'ha costat res.
19: Sí, 10 anys.
0: Bueno,
19: vaig plorar la primera vegada que vaig marxar de la Comedy Store. Sí, perquè fan espectacles que es diuen gong shows, que el públic et pot fer fora de l'escenari si no ets prou bo, per còmics que estan començant, i vaig durar 30 segons.
0: Què dius?
19: Sí, sí. I vaig, el primer o segon mes que vaig anar a la Comedy Store, i vaig trucar, me'n recordo, plorant a la família. Hòstia,
0: però això és una animalada.
19: Sí, però et fa més fort.
0: No, ja.
19: Jo crec que és un filtre, que és com un, si realment ho vols fer, diu, ho fas, 30 segons, et fan fora, si ets divertit no et fan fora, per tant, no era divertit en aquell moment.
0: I
19: vaig anar fent-ho, i al final vaig aconseguir passar els 5 minuts, vaig aconseguir fer caps de setmana, i ara he aconseguit portar el meu espectacle allà.
0: Sergi Polo, moltes gràcies.
19: A vosaltres.
0: I enhorabona.
19: Merci.
0: I a seguir igual. Merci. Si voleu anar a veure propet de casa, això, el Teatre Borràs, encara hi ha entrades disponibles, si entreu a teatreborràs.cat del grup Balana, balanaenviu.com, podreu trobar les entrades per anar a veure el Sergi Pola. De veritat, enhorabona, Sergi, moltes gràcies.
19: Merci, gràcies i bon dia.
0: Hola, Carlos Fernández, molt bon dia.
3: Hola, Sergi, bon dia. Escolta, RAC1, us portem a la premiere de Cronos, la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017. Una operació contrarrellotge amb Enric Auquer, Mònica López i Diana Gómez. Apunteu-vos a RAC1.cat i podreu guanyar una entrada doble per la premiere de Cronos el dijous 3 de setembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Gaudiu de la premiere de Cronos amb RAC1.
0: T'has plantejat, Sergi, fer humor amb algun altre idioma o no?
19: Sí.
0: Amb quin?
19: Amb italià, però perquè és molt... Perquè tinc molts amics italians i a vegades quan ho escolto amb... Els escolto parlar, veig que hi ha moltes paraules que s'assemblen al català o al castellà, yeah. I vaig dir, per què no l'italià? I algun dia dic, potser m'aprenc 5 minuts i el faig italià, sí. Sí, sí, sí. Perquè, clar, finestra, per exemple. Hi ha altres paraules que són complicades, però...
0: finestra.
19: Sí, sí.
0: Sí, sí. Bueno, doncs res.
19: I crec que serà italià i ja està. No ens passem, ja, sí, no ens passem.
0: Gràcies, Sergi, novament.
19: No, a vosaltres.
0: Gràcies, Carles.
3: A tu.
0: I res, tornem demà a les 7 en punt del matí. Nosaltres, adéu, gràcies per confiar-se.
8: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
20: Al Corte Inglés, ara més descomptes. En parament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC SA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
21: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
22: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
21: Tota la informació a manresaturisme.cat.
23: Vine a la Castanyada del Cabró Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embusto i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Drac 105 a més hora oficial!
24: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
25: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
24: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
26: Verisure.
27: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
28: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
29: Havia de venir amb els taloners.
30: De saludar a les 7, és una meravella.
31: Han anat molt bé les vacances.
32: Tot el dia a la platja.
33: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
34: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar,
35: perquè el panorama està complicat.
36: Sí. És una temporada de repte.
37: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
38: Toca matinar.
39: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
27: Que sí, tots i totes, i amb actuacions musicals.
0: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
14: RAC1. Tots som u.
40: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
14: RAC1. Notícies.
1: Omar Poyato.
2: Bon dia, són les 12 i 3 minuts. Els alcaldes del Tarragonès, que han rebut la pitjor part del temporal, lamenten no haver pogut preveure la situació per evitar danys personals i materials. Tarragona recupera progressivament dels estralls provocats per les tempestes. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els embornals, però encara hi ha veïns sense llum i afectacions a la mobilitat. L'alcalde, Rubén Viñuales, diu que no s'havia vist mai una cosa així. En parlava el Món RAC1.
3: És una situació que no havíem viscut. Li reconec que hi ha punts crítics històrics de la ciutat, com passen en molts municipis, on quan plou una mica més de lo normal sempre s'acaben inundant, no? Però és que en aquest cas va ser absolutament tota la ciutat, i a més amb pedregada, doncs, figuris.
2: Els bombers han atès gairebé 500 trucades relacionades amb l'episodi de fortes pluges i el SEM ha atès una trentena de persones, quatre de les quals han hagut de rebre atenció hospitalària. En total, el telèfon 112 ha rebut 886 trucades fins aquesta matinada, la gran majoria des del Tarragonès. Més coses, el Partit Popular critica que es faci diferència en el tracte dels nens i les nenes menors que han arribat a Ceuta. Segons el partit d'Alberto Núñez Feijóo, els nens també són víctimes d'agressions sexuals i, per tant, han de rebre una atenció prioritària com les nenes. Ho ha dit la portaveu parlamentària Esther Muñoz en una entrevista a Onda Cero.
4: ¿Por qué solo niñas y no niños? No entiendo esta diferencia entre unos y otros. Tiene que explicarlo el gobierno y no son capaces de explicarlo. Yo lo que creo es que no hay que hacer distinciones y que la especial vulnerabilidad que tienen las niñas también tienen los niños, que también reciben agresiones sexuales. Por otro lado, el gobierno nos dice que las cifras de agresiones sexuales que da la Guardia Civil no son correctas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que apenas hay agresiones sexuales o en que sí que las hay? Porque claro, es que el gobierno da informaciones contradictorias continuamente.
2: El PP insisteix que Espanya ja no pot acollir més migrants i aposta perquè tots tornin al Marroc. En la mateixa línia va Junts. La portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, diu que Catalunya no pot assumir la deixadesa del govern espanyol, que no és capaç de controlar les fronteres. El partit de Carles Puigdemont es nega a acollir menors migrants i diu que la decisió no va en contra dels joves. Ara els esports amb Bernat Balboa.
5: El Barça femení jugarà a l'Spotify Camp Nou el primer clàssic de la temporada contra el Real Madrid. Serà a la jornada 6, el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. I en bascat, Jacel Pérez fitxa pel Fiat Girona. El jugador de la República Dominicana té 25 anys i signa un contracte per dues temporades.
2: Pel que fa al temps, els núvols que encara queden a aquesta hora es desfaran i s'imposarà el sol a tot arreu. A la tarda només creixeran nuvolades en zones de muntanya, però no portaran pluja. Les temperatures pujaran més que ahir, de manera més acusada a la costa i al prelitoral. De moment és tot. Actualitzem la informació a la una.
6: Ciutadans de Catalunya.
7: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
9: Especial 50 anys.
10: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
11: Benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós i fari.
10: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
11: Per exemple, recordarem una mega rave que es va celebrar a França.
10: A França, sí, és sí. Una ubicació molt important, França. I una sí. Mega rave és una celebració també molt important.
11: No? Sí, ja l'heu sentit, avui tindrem... ens acompanyarà l'ex-primer ministre francès, Manuel Valls.
10: Bon diumenge, sí.
11: Bon diumenge. Sí. Quina hora és? És l'hora de comptar diners.
10: I és en Juli Pijolí, sí, que parlarà de raves, sí, com a experta en la matèria, eh, Juli?
12: Sí, jo la porto una temporada molt tranquil·leta.
10: Sí, molt tranquil·leta, sí.
12: Sí, a mi m'agrada més el dia que la nit.
10: La
12: nit te'n dona molt, però també te treu molt. A mi, per exemple, em va treure una jaqueta de cuir en un altre que hi havia a la Sorquina Ona fa uns anys.
10: Sí, però no cal que donis
12: detalls. Era una fleca, sí. Una fleca, però t'entraves i quan s'acabava la farina, i continuava la farina.
10: Ja.
12: Si algú la té, aquesta jaqueta és molt important per mi.
10: És molt important.
12: No,
10: és...
12: no és tant el preu econòmic, com el preu...
10: Sentimental.
12: La jaqueta és... Si algú la té, em pot escriure al 683...
10: No, Juli, no donis el teu telèfon per antena, home.
12: És una pena perquè acaben 3-7.
10: No, cal.
11: Bueno,
10: no cal.
11: També sentirem avui un consultori d'en Conrad Consum sobre problemes amb el servei de Rodalies.
10: Mare de Déu, senyor, tinc reclamacions d'usuaris de Rodalies per fer un consultori durant 2 anys seguits.
11: Doncs tot això i molt més a la competència especial 50 anys.
10: Un programa que no passarà a la història.
12: Però ens farà companyia. Amb la meva jaqueta. Truqueu a la ràdio.
1: El creuer amb alguns infectats per antivirus desembarcarà a les Illes Canàries el cap de setmana per poder tractar i vigilar els passatgers.
8: Ai, nenes, què està passant aquí?
1: Sí, un moment, Angelines.
8: Ojo,
1: Angelines.
8: Què?
1: Calma,
8: tinc,
1: perquè...
8: Jo tinc molta por.
1: No, sí, però... O sigui, no transmeti.
8: Perquè m'heu posat una música de por.
1: No, la música l'has
0: per reforçar el que està escrit al guió.
8: Home, sí. Escolta, hi ha molta inseguretat, eh?
1: Sí, hi ha molta inseguretat. Sí, bueno, és la vida.
8: Escolta, que teníem lo de la peste dels porcs senglars.
1: Sí.
8: Que està que Collserol no hi pots anar. Hem hagut d'anul·lar amb les amigues.
1: Sí. Pues,
8: tres o quatre barbacodes d'aquestes.
1: Sí, home, crec que no es poden fer grellades tampoc a Collserol, però en tot cas però sí que és veritat que està la cosa molt, molt vigilada. Podeu posar els restaurants i podeu reservar, però això d'anar a fer càmping...
8: Hi ha molta inseguretat.
1: Yeah.
8: Els senglars.
1: Mm.
8: Gent amb burca atracant bancs.
1: A veure, un moment.
8: Sí,
1: no, parlem de l'antivirus.
0: Està barrejant coses.
8: I ara només faltava el fantavirus aquest.
1: No, fantavirus no, antivirus. Eh? I a més, vostè no viu a les Illes Canàries, calmi.
8: No, però hi he anat moltes vegades.
1: I què?
8: I se m'ha pogut enganxar, això.
1: No funciona així. O sigui...
8: Una vegada hi vam anar amb el meu difunt marit, a l'Arturo, un pau descansi.
1: Sí.
8: Va ser un viatge meravellós. Heu estat a Canàries? Sí. Ojo, us ho recomano, eh, sí. Nenes. S'hi ha d'anar.
1: Sí,
8: un cop a la vida, s'hi ha d'anar a les Canàries. Va ser un viatge meravellós, un d'aquells viatges que dius... Un viatge d'insomni.
1: No, un viatge de somni, entenc, no d'insomni.
8: No, no, d'insomni perquè no hi va haver manera de dormir, eh?
1: Ah, vale.
8: Al costat de la nostra habitació, de l'hotel, s'hi va instal·lar un pare i una mare amb dos bebès.
1: Sí.
8: Bueno, no van parar de plorar, eh?
1: Bueno, que són bebès.
8: No, no, els que ploraven eren el pare i la mare.
1: Ah, vale.
8: Jo diria que eren primerencs.
0: Se'l passava,
8: sí,
0: això, sí.
8: Sí, sí, no sabien com anaven els bebès, saps?
1: Com funcionava.
8: No sabien com funcionaven.
0: Costa molt trobar el botó.
8: Doncs pues això, després el que et deia, a Canària ens ho van passar pipa.
1: Ah, sí?
8: Però pipa, eh? Val la pena anar-hi, escolta'm, per comprar-hi tabac. Heu d'anar-hi a comprar tabaco, que està molt més barat.
1: Però que has de fer milers de quilòmetres per anar a comprar tabac.
8: Però això val la pena, sí. Està molt més barat. Nosaltres vam comprar a la vora 25 cartrons de Winston i 15 de Ducados.
1: Sí?
8: L'Arturo fumava per plaer, no per vici.
1: No, clar.
8: Era fumador social.
1: Social?
8: Sí, social.
1: Ah, social, val, d'acord. Pensava que deia asocial. Eh?
8: Bueno, és que és difícil, sí.
1: Ja.
8: Pronunciar. Bé, sí. També vaig comprar, vam comprar també, que està molt bé, allà els electrodomèstics.
1: A Canàries.
8: Vam comprar una ràdio per la cuina,
1: sí.
8: Que els són més barats. Els electrodomèstics allà a les Canàries, i dic, home, escolta, Arturo, ja que estem,
1: sí.
8: A banda de la ràdio per la cuina, deixa'm comprar una planxa.
1: Una planxa.
8: I vam comprar una planxa també.
1: Sí, per la cuina.
8: I una rentadora.
1: Una rentadora.
0: Però com hi va anar? Com hi van anar a Canàries?
8: Bueno, vam haver de pagar suplement després a l'avió, suplement per sobrepès de les maletes.
1: Un milió i mig d'euros, no?
0: Home, però si portava el rentador a l'avió...
8: Sí, bueno, i una licuadora.
1: Una licuadora.
8: Una licuadora que no vam fer servir gaire perquè la licuadora... Nenes, la licuadora...
1: Sí.
8: Diguem no a la licuadora.
1: No.
8: De debò.
1: Què diu,
8: ocupa ara? Molt màrmol de la nevera i de la cuina, sí. i no.
1: No?
8: No. La licuadora fa il·lusió fins que te fas el primer suc.
1: Sí.
8: I llavors penses... Deixa anar massa polpa.
1: Ah-ha.
8: Hi ha massa brossa.
1: Molt bé.
8: I llavors el guardes a l'armari, la licuadora, la guardes en aquell armari que fa cantonada de la cuina.
1: Sí, la típica...
8: Sabeu l'armari de coses que no fem servir gaire?
1: Sí, home,
8: aquell armari que fa cantonada, doncs que allà hi deixes la iogurtera,
1: sí.
8: I tinc també la panificadora.
1: La panificadora.
8: I tinc la màquina de fer gofres.
1: Màquina de fer gofres.
8: La màquina de fer pasta fresca, també, que vam fer pasta fresca, vaig fer amb semolina, que es fa amb semolina.
1: Sí,
8: vaig agafar per fer espaguetis.
1: No tenis per, no?
0: Semolina. Quants dies la va fer servir?
1: Un dia.
8: Un dia, quan vaig veure que no me'n sortia gaire, doncs allà la tinc, a l'armariet del racó de la cuina.
1: Ah,
8: la pasta per fer fresca, la pasta fresca aquesta.
1: Sí.
8: Després hi tinc allà guardades també les pinces de fer boles de gelat.
1: Sí.
8: I això també t'ho regalen. M'ho van regalar i vaig pensar, bueno, jo gelat. Home, no. Gelat no n'he fet mai jo a casa.
1: No, clar,
8: I
1: clar,
8: si vull gelat bo, me'n vaig a una gelateria, no el faré jo ara a casa.
1: Mm-hmm.
8: Saps què te vull dir? Doncs allà està.
1: Sí.
8: I tinc també un ratllador d'ous durs.
1: Ah,
8: nenes, ratlladors d'ous durs, què?
1: Molt pràctic.
8: Oi que... A mi m'ocupa mig calaix de la cuina.
1: Bueno,
8: allò és un trasto.
0: Va bé, però quan fa ous...
8: Qui ho fa servir, això?
0: Per fer els farcits, llavors ratlla sobre...
8: Què has de ratllar?
1: Ma,
8: per la mort de Déu. I tinc també a l'armariet aquest de la cuina, que fa racó, aquella mena de d'estri... És que no sé com definir-lo, que és com una premsa que serveix per aixafar els grans d'all.
1: Sí, també.
0: Com per un dia...
8: Ah, exacte. I després un aparell també que converteix un carbassó, que el fa en fideus.
1: Fideus,
8: eh? Fiques de carbassó, que bé, que maco, quan fas una amanida fresca. Doncs sí, però... pues això no ho he arribat ni a treure del blister. Allà ho tinc amb el blister, perquè sí. Això ho poses després a Wallapop i puc treure a la vora 3 o 4 euros ben bon.
11: Home. Vostè quan li fan un regal no el treu
8: per si... Nuevo, per si nuevo a estrenar.
11: Nuevo a estrenar. A Wallapop també es parla en català, eh?
8: Ah, sí?
11: Ah, sí,
8: Pues bueno,
11: sí.
8: Jo hi poso, bueno, això sí. És nuevo a estrenar.
1: No és com TripAdvisor, no?
11: No és com TripAdvisor, el passa que vens menys, vull dir que si el teu objectiu és preservar la llengua, està molt bé parlar català bé. I... bé,
8: no, tinc més coses. Tinc un mollo per fer ous ferrats? No ho diríeu mai. En forma de cor.
1: Escolti, però...
8: Fixa't, eh?
1: Sí.
8: Jo vaig fer servir el primer dia també, amb el Kilian.
1: Sí?
8: I em va dir el Kilian, diu, soc al·lèrgic a l'ou. Diu, pues bueno, pues ja el guardo. I allà està guardat, també.
1: Ja té lo suco, no?
8: Fixa't, sí. De... una cosa que li feia així de romanticisme, sí. No? Un ou... què més romàntic? Sí. Que et facin un ou ferrat en forma de cor, no? Pues no, el Kilian m'ho va tirar
1: Kilian,
8: pel cap. No,
1: el Kilian, no. Molt bé.
8: Bueno, tot és trist de primera necessitat, com veieu, aquest armari del sí. Raconet de la cuina.
1: Sí, sí.
8: Pensa que hi ha gent que ha hagut de fer una altra cuina per guardar els estris de cuina, que només ha utilitzat un cop, eh? Mm-hmm.
1: Però una cosa, això no té res a veure amb el creuer infectat d'antivirus, eh?
8: Perdona.
1: Fa 10 minuts que hem començat parlant del creuer i vostè ha sortit amb aquesta merda d'estris de cuina, eh?
8: Bueno, això, no, jo t'estava parlant de la inseguretat.
1: Sí.
8: L'antivirus i ara, bueno, ha tornat a sortir aquell doctor.
1: Quin?
8: El doctor que sortia quan lo del coronavirus.
1: Ah.
8: Eh? És o no?
1: Sí,
8: es veu, no passa res.
1: Sí.
8: No passa res, però de moment hi han posat aquell senyor,
1: sí, el senyor...
8: que ja fa cara de... no fa cara de gaire salut.
11: No, de fet, és un senyor que té pinta que també l'havien guardat a l'armari de productes que només fa servir una vegada.
8: Que sí. Estava també guardat en un armariet del racó de la cuina, del sí. Ministeri de Sanitat, i l'han tret el doctor com es deia, el Simón? Fernando Simón?
1: Fernando Simón.
8: Mare sí. De Déu, senyor. Penseu que allò de la Covid també va començar amb una rata, eh?
1: Com amb una rata?
8: Sí, per culpa d'un senyor que va menjar una sopa de rata pinyada.
1: Ah, bueno, sí. Bueno,
8: i ara resulta que tenim un altre virus d'aquests aquí al costat.
1: Insisteixo, no té res a veure.
8: I en un creuer, eh?
1: Sí.
8: Jo que justament estàvem planejant un creuer amb les amigues, amb la Pilarí, la Consol i la Conchitín.
1: Ah, sí.
8: I l'Amperín.
1: Teníem planejat un creuer?
8: Sí, anàvem a les Illes Gregues. Dic, escolta, pareu això.
1: Sí.
8: Que ho heu pagat?
1: Un moment.
8: Sí, diu, bueno, ara estem mirant aviam si les bases dels bitllets te posa alguna cosa de si per l'anul·lació tornen els diners.
1: La clàusula de la por, no?
8: Exacte. Si no ens els tornen, doncs, escolta, haurem de viatjar i mira, si morim, morim.
1: Home, no, però aviam, no.
8: Però no perdrem els diners ara dels creuers.
1: No sigui apocalíptica.
11: I no passa tots els creuers, això.
1: Sí, traiem una mica de ferro. Quina illa grega? On van? A quines illes gregues?
8: Però si no t'ho he dit. Ara t'ho diré. Era un creuer que volíem anar a les illes gregues. Com ho has endevinat?
1: Perquè estava fent un creuer i era Grècia. No crec que entri al continent amb el puto creuer.
8: No.
1: Normalment, quan vas a Grècia amb un creuer... és que
8: no, a Grècia. A les illes gregues.
1: Sí, clar.
11: A quina de les illes?
8: Doncs pues no sé, com si ara ens haguéssim de saber les illes gregues de memòria.
1: És que ja sense...
8: que em pregunteu quines illes, no ho deia el prospecte. Posava Isles Griegues. Sí. Diu, bueno, doncs pues aquí anirem.
1: En castellà, perfecte.
8: Volem anar a aquella illa, que això la Pilarín sí que ho té clar, de dinenes. Sí. Hem d'anar a aquella illa grega, que té les casetes totes blanques i amb les portes blaves al costat del mar.
1: Sí.
8: Sabeu quina illa grega vull dir?
1: Sí, hi ha 3.000.
13: Menorca.
1: Hi ha milers...
8: Que tonta, això. És que només esteu fent broma tot el dia.
1: Home, sí.
8: Una cosa que us estic dient en sèrio?
1: No, però és que...
8: ens fa il·lusió?
1: Ha descrit pràcticament totes les illes gregues, però de debò, o sigui, això de l'antivirus no afecta els creuers en general. I
8: tu com ho saps?
1: No, perquè...
8: que es veu que això del fantavirus el porten les rates a la caca, eh?
15: Uau, que fort, jo ho he llegit també. Imagina't com va començar tot això. Una rata va pujar al vaixell amb la seva maleta carregada de somnis i de cop la rata té febre.
8: No vaig
15: fer. I ja me marejo al barco. Tu imagina't un mareig que no és de barco, pròpiament, no? I clar, no hi havia metges a prop i no. Com a rata, no, si ets a Stuart Little, per exemple, sí, que hi ha la pel·lícula, la primera i la segona, ja surt portant una maleta que fa molta gràcia.
8: Sí. Una maleta petiteta.
15: Clar, amb la seva roba.
11: I no és amb rodes, eh? És una maleta antiga.
15: És una maleta de pell.
8: Ara, Jean-Paul, un moment. Sabem que tens predilecció per les pel·lícules on hi surten animals parlant, però has de saber que són pel·lícules, és ficció. No és que hi hagi un ratolí que es digui Stuart Little i que pugui parlar.
15: No, segurament té un altre nom, però tu saps... No.
8: És el nom artístic.
15: Sí que és Stuart, però potser es diu Josep Maria.
8: Sí, Little, Josep Maria Little.
15: Little.
8: No trobes massa casualitat que es digui Little de cognoms i sigui un ratolinet molt petit?
15: No, ahir va sortir en un reel del 3CAT un senyor que va per Barcelona despullat.
8: Anava
15: per Barcelona despullat amb un penis considerable i de cognom seria Trencón. Vull dir que al final és com un heptònim de persona, no? Bueno. Com dèiem la setmana passada.
8: Escolta, reprenem el tema, sí, sisplau.
1: Que ara... el que s'ha sabut ara és que la soca d'aquest antivirus és la soca denominada soca Andes.
8: Mare de Déu, senyor. Des dels Andes fins a les Canàries ha viatjat aquest ratolí.
1: No, és que hagi viatjat un ratolí des dels Andes fins a les Canàries. No.
15: Serà Espíritu González, no? Perquè
1: que no venia dels Andes, Espíritu González, era mexicà.
15: Bueno, però al final...
1: està molt més amunt, el mapa.
15: Però al final és la part esquerra del mapa.
1: Bueno, dic amunt, mirant-ho des de la perspectiva, diguéssim...
15: hispanocèntrica, blanca i heteronormativa.
1: Bueno, és que és el que sóc, vols que et digui, clar, des de la meva perspectiva.
8: A les últimes hores s'han evacuat els pacients amb situació més crítica, entre ells el metge del creuer, que ha estat evacuat en avió, el metge.
13: Bueno, tota la confiança del món, quan veus que el metge al vaixell, abandona el vaixell. Mare de Déu. Bueno,
8: però això no anava així. Era les dones i els nens primer. Sí, bueno, i el metge l'últim, en tot cas.
13: Però suposo que el canvien, el treuen un metge i...
1: No, perquè aquest metge estava infectat. Però sempre que ha tractat els pacients, doncs aquest metge l'han portat a l'hospital.
8: Bé, ara us n'explicarem més detalls sobre aquest virus. Trucarem al Ministeri de Sanitat espanyol per saber si finalment el creuer desembarcarà a les Canàries, perquè sembla que les autoritats locals no n'estaven al cas.
15: Ah, d'acord, doncs li dic a la Soraida que vagi escalfant la veu, perquè li trucarem.
8: Sí, digues-li que estigui atent al telèfon. I avui, a la competència, també parlarem del Tour de França, que ha canviat el recorregut en la sortida d'enguany que s'ha de fer des de Catalunya.
15: Sortirem des de Canàries, o què?
13: No,
8: ho crec.
13: Al final no surten d'aquí i ens estalviarem els 10 milions d'euros de diner públic per veure senyors suats en bicicleta, o
8: no,
13: com
8: no,
13: és això?
8: No, avi, no va així, no.
13: Escolta, que per veure senyors suats amb malles patint damunt d'una bici, ja ho veiem els caps de setmana, totes les carreteres comarcals del país, i de gratis, eh? Sí. Són gent, molt sovint, amb una panxa que no sé com veuen el manillar, i que el primer que fan és quan veuen un cartell que posa hostal el que sigui, sí? Entren allà i ja tens a esmorzar, o sigui, encara no han fet 2 quilòmetres i ja els tens asseguts esmorzant. Sí, bueno, esmorzant amb pantalons de maiot d'aquest curs, que fa molta il·lusió.
8: I molta gràcia, també.
13: Sí, sempre fa il·lusió quan vas amb pressa i, bueno, veus a la colla de la roda, que són 17 homes de 55 anys un al costat de l'altre, fent com una barrera perquè no et xutis falta, eh? A la comarcal 549, a Solsona, gent que va buscar la mort, però sobretot que està fugint de fregar els plats i posar rentadores a dissabte. Sí. De dir, a veure qui arriba primer.
1: Sí, a veure, la notícia és que la Generalitat ha demanat a l'organització de la cursa que modifiqui el recorregut de la segona etapa del Tour, que també acaba a Barcelona, per no passar per zones afectades per la pesta porcina.
8: Un moment. La pesta porcina una altra vegada, nenes.
13: No, ja hi som, hòstia.
8: Mare de Déu, és que ens estan atacant tots els animals, les rates, els senglars.
13: Res a veure.
8: I ara vindran els mosquits tigre, que això no s'ha dit. No. Però ja n'hi ha, eh?
13: Ja n'hi ha.
8: Sí, ja n'hi ha. A més, aquest any ha plogut molt. Sí. I els mosquits tigres van a... Bueno, són com els porcs senglars, també. Van al
1: llot, sí,
8: a l'aigua estancada. Allà que hi van.
1: Bueno, sí, deia que simplement hi ha zones de risc on no es pot passar i, per tant, no té sentit que hi passi tota una cursa ciclista amb no sé quants centenars de persones, i a més, les rodes van agafar
15: el virus.
1: Si trepitges la caca de senglar, doncs abans portant a 5 quilòmetres.
8: Però escolta'm, això s'ha pagat 10 milions d'euros perquè passi el Tour per Catalunya, no? Doncs sí. Pues ja que paguem amb diner públic... Que vagin per on vulguin.
1: No, al contrari. Si paguem nosaltres, doncs hauríem de poder dir per on han de passar i no han de passar.
13: Sí, paguem nosaltres. La qüestió és que cadascú...
8: quin és el problema? No podran anar per la carretera de no sé on?
1: A veure, hi ha aquesta segona etapa que va per Sitges, però després també passa per Olesa.
8: Que maco que és Sitges, eh?
13: Molt maco.
8: Sí. Molt maco. Sí. També podria ser una illa grega, Sitges, eh? Bueno,
16: si la miressis des de la Terra, sí.
8: Hi ha alguna casa blanca, també, de color blau?
13: Alguna trobaríem, sí.
8: Hi ha alguna porta de color blau?
13: No és ni illa ni grega, però, bueno, si vostè vol, una illa grega.
1: En tot cas, passa per
8: Sitges. Anàvem al Patxà.
16: És el primer Patxà.
8: Quines nits,
16: Patxà. Es va inventar allà, no?
13: No era Eivissa?
16: Potser m'ho he inventat.
13: Potser t'ho has inventat, però bueno,
16: no sé. Com si tingués internet.
1: Ara mirarem. En tot cas, això passa per, deia, Sitges.
16: Era Sitges, perdoneu.
1: Ah, sí, perdoneu.
8: El Patxà de Sitges és el primer, eh?
1: Perquè també és el nostre Eivissa, una mica.
16: Carrer del Pecat.
8: Oh! El carrer del Pecat.
1: Li vam posar abans.
8: I anàvem a veure homes. Allà al carrer del Pecat, sí, allà a Sitges hi ha homes d'aquests que...
13: A veure, un moment, no.
8: Es posen massa cremes.
13: No, per què diu? Sí. Bueno, en fi, perdona.
1: Sí, intento, acabo la frase.
8: La segona etapa del Tour.
1: Que acaba a Barcelona, però passa, com dèiem, per Sitges, per Olesa de Montserrat, Molins de Rei, i que són zones de risc o que estan d'exclusió, diguéssim, perquè no puguin passar-hi pel tema de la grip porcina.
8: De la pesta.
1: Perdó, la pesta porcina.
13: Jo espero que no ens facin baixar de la bici i agafar el tren per fer el tram, perquè el Tour arribarà a Barcelona per Nadal i així vull coincidir amb la papanolelada motera. I, bueno.
8: Total, que ja estem amb lo de sempre, no?
13: Segons vostè, què és lo de sempre?
8: Home, ve el Tour a Catalunya.
13: Sí.
8: Una cosa que, escolta, els aficionats de tota la vida del ciclisme, doncs sí. Pues et fa il·lusió.
13: Ah, vostè és aficionat.
17: Bueno, jo m'empojo al Tour, sí. Sempre que hi ha l'etapa aquesta del Tour.
1: L'etapa del Tour, una etapa, per vostè.
17: No, qualsevol, una... qualsevol, sí, dura dues setmanes. Totes les tardes ja les tinc fetes, jo.
1: Sí.
17: De dir, hòstia, hi ha Tour.
1: Sí.
17: I com jo, m'aconsa que molts homes que estem aquí. Ja sé que molts de vosaltres heu vingut amb la dona, però cloqueu l'ull sense que us vegi ella. Tots ens hem tirat. No, escolta'm, no puc, ara que tinc, tinc que veure el Tour.
1: Hi ha
17: etapa del Tour i són 8 hores. Que...
1: Sí. 8 hores, 8 hores en pla, que són aquelles etapes de la Nouvelle Vague on no passa absolutament res i veus als marges com creix l'herba.
17: Però és igual, ja no tens excusa per no fotre, no haver d'esperar la taula ni res.
18: Tu has d'allà... Hi ha uns plans aeris on veus quan arriben les rotondes que passen pels dos costats de la rotonda, que allò és preciós.
8: Ah, allò que pinten la carretera, també, que els hi també, posen sí. Vinga, vamos, ale!
19: Tot en castellà,
20: Has d'anar molt en compte, també depèn dels planos de l'helicòpter, també se veu que hi ha molts pagesos de França

0: El cara sí. No podran passar per allà per Molins de Rei perquè resulta que sí. Per aquí va passar el Carles Puigdemont
1: no,
0: en el seu camí cap a l'exili a Brussel·les un dia i ara no es pot trepitjar aquest tram perquè això és un monument històric. Vinga, home, per favor, eh?
1: Bueno, aquí el que hi ha són zones d'exclusió on hi poden haver senglars infectats amb la pesta porcina i, per tant...
0: Mira, escolta'm, si hi ha senglars, pues que els deixin circular per la carretera.
1: Però com has de deixar circular?
0: Tu saps el que pot guanyar en emoció?
1: Sí, bueno, això és veritat.
0: Un Tour de França sí. On en plena pujada els ciclistes han de fugir d'uns senglars empastats i enfurismats,
1: sí, sí,
0: perquè
1: sí.
0: Això sí, no veureu mai un senglar de bon humor.
1: No,
0: un
1: no
0: senglar que quan passis et saludi.
1: Bon dia.
0: Així, hola, bon dia, senyor.
1: A la font de la botellera.
0: No, tenen mala llet.
1: Sí,
0: tenen
1: sí.
0: Mala llet.
1: Sí, bueno,
0: jo fotria el Tour de França,
1: sí.
0: Saps allò que diuen el pelotón?
1: Sí, ara el paquet, sí.
0: S'ha avançat un dels
1: un
0: ciclistes, s'ha escapat.
1: Com a expert en ciclisme, crec que li falta una mica de lèxic, no?
0: Mira, escolta'm.
1: El pelotón i ja està.
0: El pelotón.
1: El
0: pelotón, tu li fots 20 senglars al darrere del pelotón.
1: Sí.
0: I tu comences a veure que d'escapats n'hi ha més d'una.
1: Tothom ha escapat i, per tant, no hi ha escapada, no? Perquè tothom arriba molt a baix.
0: Perdona, 20 senglars i 4 vaquilles.
1: Home, sí.
0: Bueno, espectacle assegurat. Tothom a veure el Tour de França.
1: El Grand Prix Catalunya, seria.
2: Seria ciclisme i gossos d'atura, per exemple.
3: Va, és el màxim. És que s'estan pensant en unes coses aquí que com s'implementin és millor que l'ahir.
0: Qualsevol espectacle guanya molt si poses vaquilles. Això ho saben a les Terres de l'Ebre.
1: Bueno, sí,
0: ja va estar. Ja, fots allà 800 senglars i 4 vaquilles perseguint tot de senyors d'Eslovènia i el Kazakhstan, senyors amb malles que van sobre una bicicleta allà suats.
4: Sembla que no considerar el tema senglars i ciclisme, sembla que s'intentarà evitar.
1: Sí, s'intentarà.
0: Bueno, ja realment, gràcies, la dictadura
1: sí.
0: Woke ens està prenent totes les nostres llibertats. La llibertat de passar-t'ho bé, ara ja no es pot fotre res.
1: Bueno, ja ho trobaré.
5: Pintura, escultura, marqueteria.
6: RAC1 presenta...
5: La ràdio del segle XXI.
0: I de dretes,
6: Òscar Andreu.
0: I d'esquerra,
6: Òscar Dalmau.
0: Jo soc d'extrem centre.
5: I si no tenia diners, és de pobre.
6: La competència.
7: Especial 50 anys.
8: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Per a sol, tovalloles, van i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
9: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
10: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
11: Em deixes una tovallola?
12: Sí, fa servir la que vulguis. Són el moble auxiliar de joc amb el moble de lavabo suspès, el que hi ha al costat de l'inodor japonès, just davant de la dutxa amb lleixes d'obra retroil·luminades i aixetes engastades.
13: Quan estàs orgullós del teu bany nou, es nota. Reforma el teu bany amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
14: Comprant al dimecres bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
15: Que l'any serien 1, 2, 3...
14: Més de 2.400 euros.
15: Ja m'has descomptat!
14: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info al diponers. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
16: Vine a la castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb vostè i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105 a més hora oficial.
17: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
18: Però si aquesta hora la platja està buida.
17: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
18: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
17: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
19: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
18: Val més que en busquem un altre.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança.
20: Són d'aquí.
21: Comprem el seu cotxe a puntcat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe a puntcat. Som de confiança.

0: som d'aquí.
1: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
2: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
1: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900 903 744.
3: Verisure.
4: Hola.
5: Hola. Què és això?
4: Un programa que fa risa.
6: Risa, i cada dia, minuts a una.
7: La competència.
8: Especial 50 anys.
9: Recordeu que Rodalies és gratuït des de fa 3 mesos i mig.
10: Sí.
9: Ho recordeu perfectament, oi?
10: Sí.
9: Algú ha vingut avui en Rodalies o s'ha perdut aquesta bonica tradició d'utilitzar el transport?
10: Són els que han fallat, em sembla.
9: Sí, exacte, les 10 persones que han fallat són les que venien en Rodalies. Doncs això, fa 3 mesos i mig la cosa la van fer gratuïta, doncs s'ha acabat això, perquè tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig.
10: Ara que ja funciona, no? A partir del 9 de maig ja funcionarà tot, no?
9: No, crec que no. És que crec que, a més, torna a ser de pagament i no funciona igual. No,
10: no deixeu de parlar de Rodalies.
9: De què vol que parleu?
10: Agafeu el cotxe, home.
9: No, sí, ho està fent molta gent, sí, Rodalies. Clar. L'altre dia ho explicàvem, que en 3 mesos ha perdut un quart de... O sigui, ha perdut un de cada 4 viatgers.
10: Veniu
9: la gent
10: meves.
9: Està agafant el cotxe, i clar... Quan
10: me sembla un poc, un de cada 4?
9: Sí, a mi també.
10: Amb el desastre que és Rodalies?
9: Però són 3 mesos, vull dir, en 3 mesos prendre el 25% del negoci és espectacular.
11: Doneu una cosa...
10: Home, bon dia, Nani Fornells, què passa?
11: Sí, no sé què...
10: No sé què?
11: No sé què tal, Pasqual, bon dia, què tal?
10: Sí.
11: Una cosa, això vostres trens, de que us mouen i tal, era gratis?
10: Sí, ho ha estat una setmana, sí.
11: O sigui, és com doblement humiliant, no?
10: El què?
11: O sigui, perdona una mica.
10: Sí. Tustos.
11: És que vinc d'un viatge que he fet de Canàries, perdona.
10: Hòstia. Un creuer per rics, per gent amb pasta, eh?
11: Sí, però un creuer per rics normalment...
10: És un oxímoron.
11: Anem la família. Jo quan pujo a un barco anem la família i sobretot anem a barcos que no et mereixes perquè són mig continent. O
10: sigui, si no es mouen gaire.
11: No es mouen gaire. Si es mou és que és pobre. M'entens? El Titanic, per
10: exemple. Sí, quan la proa encara està tocant el port...
11: Sí.
10: Sí, no sé.
9: El port europeu,
10: diguéssim...
11: És molt raro que sigui tocar amb la proa al port, però ja t'entenc. Ja, s'han agafat tots barcos aquí. No,
10: la part de darrere,
11: quina és? Estan en bateria, perquè m'entenguis una mica, no? No sé, bueno...
10: Però imagineu un vaixell
11: tan
10: gran.
11: La popa és la part de darrere.
10: La popa és la part de darrere.
11: La popa, però on entres tu al cotxe, al ferri...
10: Per tant, la popa encara toca, diguéssim, a Europa, a continent europeu, i la proa, la part de davant, ja està tocant a continent americà.
11: Ja està, i el passa, Waikiki.
10: O sigui, és així de gran...
12: No aneu de creuer, agafeu ponts.
11: Exacte. Bueno, ponts amb gent que t'està oferint serveis tota l'estona.
10: Ja,
11: no? Perquè
10: ja,
11: això sí que
10: ja.
11: És molt maco, perquè hi ha gent pues, oferint molts de serveis i molt macos.
10: A mi m'encantaria tenir un iate per fer-me portar la paella al barco. No hi ha millor lujo, a mi dius, Angelines, quin és el lujo de la teva vida? Si m'ho pogués pagar, tenir un iate, i sense baixar del iate, dir-li a algú del servei, de dir, mira, agafa la Zòdia...
13: Porta'm una paella d'aquestes...
10: I porta una paella.
13: Deu ser bona,
10: deu ser bona quan la fan, però clar, quan t'arriba al barco ja deu estar allò a la Roset i ja deu estar una mica
11: és
10: passat.
11: És molt de ric, de menjar una paella, però depèn del barco, també. Jo insisteixo. Bueno, no insisteixo.
10: Saps el que no fa de ric?
11: El què?
10: Tapar la paella amb paper de plata.
11: No.
10: Els restaurants això trobo que haurien de dir, escolta, que és una paella de ric, eh?
11: Expliqueu unes coses que jo no entenc. Paper de plata, però què sou? Bazuco. Què és això? És que això de la cosa que...
10: Dels trens de Rodalies,
11: que eren grans. I tot això és com doblement humiliant, no? Us posen uns trens ruïnosos que funcionen amb llenya,
10: no,
11: que
10: home,
11: funcionen
10: no, elèctric,
11: amb pellets, no? Jo què sé, aquesta cosa que s'han inventat. I a sobre us diuen tranquils, no cal que pagueu, que hem d'estalviar per comprar penicilina, no?
10: Bueno,
11: una cosa així, no? És que és flipant la vostra vida. M'agradaria viure-la ni que fos per un dia.
10: Sí?
11: No? Sí. Els rics arriben a un punt que som tan rics i tan excèntrics que un dia de semipobre ens dona la vida.
10: Ja.
11: Jo no ho he experimentat perquè em sembla molt fort. Jo crec que hi ha gent que paga molts diners per poder viure una setmana com un pobre a la Índia. És com una mena de videojoc que s'està posant de moda entre nosaltres.
10: Va, Nani, calla un moment.
11: I al final pues, és molt maco, no? Perquè agafes trens, vas a un hotel de 3 estrelles, coses de pobres, no? Gràcies.
10: Bé, el servei de Rodalies ha estat gratuït durant 3 mesos i mig.
13: Sí, ho ha estat per compensar els usuaris per tots els talls, els trams de velocitat reduïda i els retards que han afectat la xarxa des d'aquell accident de Gelida.
14: Una cosa, per aquesta regla de 3 hauria de ser gratuït sempre, no? És que se'ns pixen a la boca o què? Sí, diuen, mira, fins ara aquest servei era una merda i era gratuït, però ara hi haurà un canvi i tu preguntes, el canvi és que deixarà de ser una merda? I ells responen, no, el canvi...
10: És que deixarà de ser gratuït.
14: Exacte, és que pagaràs.
10: Sí, sí.
14: Doncs felicitats a tothom, és que és la història de Catalunya. Catalunya autonòmica, no volia autonomia, dos tasses i por el culo.
0: No, no, una mica de raó sí que té.
14: No, la tinc tota la raó, Botifler Mau. Això és dir cornuts i pagar el beure.
0: Jo no és cornuts i
14: no,
0: pagar el
14: beure. No, no, no, és cornuts, pagar el beure, el sopar, les postes, el puro, l'habitació d'hotel i la universitat dels fills del cambrer, m'entens?
0: Va, vinga, va, escolta.
9: Ja tenim aquí, va. Corre, consum de l'Agència Catalana de Consum, bon dia.
0: Bon dia, diu. Últimament no dormo bé. Ja, bueno, no tinc bon dia, jo. Em llevo suat.
9: Sí.
0: Xop! Com un ànec. Com un ànec xop, clar.
9: Sí, va, sí, clar, clar, clar, perquè és difícil que un ànec estigui xop perquè les plomes són hidròfobes. Sí,
10: bueno, ignífugues,
0: sí.
9: Intenta que la rifoca un ànec, però no per les plomes, sinó perquè corren molt.
0: Escolta, sí, és molt desagradable. Sí. Tinc un malson recurrent. Sí. Soc a l'Agència Catalana de Consum, al meu escriptori, sí, i li estic a punt de fotre queixalada un entrepà de llengua estofada. Sí. Fantàstic. I quan ja tinc les tens encerclant l'entrepà... Ring!
9: Ring?
0: Sona el telèfon d'algú que es queixa?
9: Sí.
0: És una tortura.
9: Molt bé, senyor Consum.
0: Déu meu.
9: Sentint molt aquest calvari que viu vostè, que no pot menjar l'entrepà, no es pot cruspir l'entrepà de llengua, parlem de trens a Rodalies a Catalunya que ha deixat de ser gratuïts.
0: Sí, Rodalies és el tema que més queixes provoca a l'Agència Catalana de Consum.
9: Sí.
0: Mira, sentim-ne una a l'atzar que he rebut avui.
15: Ah. Hola, Conrad, sóc en Marcel, de Montcada i Reixac. Sóc de Montcada, no de Reixac. Ja I treballo a Barcelona en un forn de pa, per tant, cada dia he d'agafar dos trens de Rodalies, un d'anada i un de tornada. Ja es pot imaginar el panorama. Un dia vaig arribar tan tard a la feina que el forn de pa ja havia tancat i era una botiga d'empanades. Sí, en fi, el cas és que el servei és tan nefast que jo no pago mai, ni fins ara, que era gratuït, ni quan torni a valdre calés. Mm. Em penso colar cada dia i penso jugar al gat i a la rata amb els revisors, fins que em jubili. Mm. Vostè què n'opina? Creu que em poden empurar? Gràcies.
0: Bueno, escolta, Marcel, mira, normalment, com que sóc un professional funcionari, jo entenc que l'administració pública et diria que no et col·lessis, no?
9: Yeah.
0: Que paguis el bitllet.
9: Ja, yeah, però pagues per un servei. Si no et donen aquest servei, pagar...
0: Però és que ahir, vaig agafar el meu primer tren de Rodalies amb 20 anys.
9: Sí?
0: I, mare de Déu, senyor, l'experiència va ser un autèntic malson.
9: Malson d'aquells en què quasi es pot menjar un entrepà de Pepito de Vedella?
0: Si tornes a fer broma amb els meus malsons, et partiré per la meitat. Ja m'has tornat a fer pensar en el meu entrepà dels somnis. Sí. Ja que em cau la baba.
9: Sí.
0: Déu que em va matricular. En fi, això que et deia, Marcel, que et colis sense por. Passem a la següent consulta, sisplau.
16: Bon dia, Consum. Soc la Carla de Vilanova i la Geltrú.
0: Sí.
16: Però de Vilanova a Vilanova, no de la Geltrú.
0: No,
16: però bueno, que jo visc a Manresa.
0: La consulta.
16: I molt bé, jo no em queixo gens.
0: Sí.
16: Miri, el cas és que el meu avi era maquinista de Rodalies.
0: Sí.
16: Era un gran maquinista, la veritat.
0: Sí,
16: i com que era maquinista, doncs jo tinc alguns privilegis. Per exemple, tinc tots els trens gratis.
0: Sí.
16: O com a mínim això és el que em pensava, perquè l'altre dia em va enganxar un revisor i em va dir que m'havia colat, que es veu que no tinc tots els viatges gratis. Sí. Ens vam discutir, la cosa va escalar, i ara em demanen 12 anys de presó per 7 delictes diferents.
0: Bueno,
16: què faig? M'ajuda?
9: Sí que va escalar, no?
0: Mare de Déu, senyor, bueno, t'hauria escalat tant que potser el va pelar i tot.
9: No,
0: jo arribo a un punt que ja no sé què dir. Vull dir, la gent es deu pensar que sóc... Em truquen a mi.
9: Sí, home, clar. Però...
0: Deu pensar que sóc advocat jo, o què?
9: Home, probablement sí, no?
0: Carla, de Vilanova. Que no de la Geltrú.
9: Sí, ja queda clar.
0: Només et puc dir una cosa. Abans no vagis a la presó, cola't a Rodalies.
9: Home, però no podem dir...
0: És el meu consell des que vaig agafar un tren.
9: Sí.
0: El meu consell per tothom.
9: Sí.
0: Coleu-vos a Rodalies.
9: Sí, total.
0: Eh?
9: Sí.
0: Queda clar això o no?
9: Sí.
0: És un consell de l'Agència Catalana de Consum.
9: No pot ser.
0: Pràcticament sempre al vostre costat.
9: Bueno, molt bé, Conrad. Molta sort, moltes gràcies.
0: Per cert, tenim... Perdona.
9: Què?
0: Que tenim menció publicitària.
9: Ah, sí?
0: Home, amb la Maria Pilar.
9: Manolo Manolí.
0: La menció publicitària, sisplau, fem la menció publicitària en directe des de l'estudi. Se va la Noemi Polls i entra la meva companya i amiga, Maria Pilar. Bon dia, Maria Pilar.
17: Ei, què passa, bro? Bueno.
0: Maria Pilar, aquest no és el to més adequat, potser, per una menció publicitària, no?
17: Va, Conrad, que fas molt cringe.
0: Però què li passa avui a Maria Pilar? Què et passa? Què passa?
17: Si vols estar basat, Conrad, ja saps el que has de fer.
0: Okay.
17: Apunta't a les colònies de pares i fills a la brúixola i posa't a servir cony.
9: Però, un moment.
0: Maria Pilar, però què li ha passat? Però què coi t'empatolles, Maria Pilar?
17: Sabia que em preguntaries això, Conrad, esclar que
0: si
17: sí. No pateixis. També pots venir a les colònies encara que no tinguis fills.
9: A veure, no, un moment.
0: Però trobo que això és una idea terrible. Adults sense fills en unes colònies amb menors.
9: Sí, sí,
0: però què és això?
17: Sabia que t'encantaria.
9: No.
17: A les colònies d'estiu per a pares i fills de la brúixola, els grans i els petits fan totes les activitats conjuntament.
0: Però...
17: Excursions, sí, jocs de nit, discoteca... No siguis NPC i apunta-t'hi.
0: Però quin nen vol anar de colònies amb els seus pares? És que...
17: Exacte. És fantàstic, oi?
9: No!
17: Colònies d'estiu per a pares i fills de la brúixola. T'encantarà tant que... Pec!
0: Ah, aquesta me la sé.
9: Sí.
0: Els joves ho diuen. M'ho fico pel pec.
9: Sí?
0: No? Quan alguna cosa els agrada, t'ho fiquen pel pec. No és així?
17: No, Conrad.
0: No?
17: Diuen pec, que vol dir pel cul.
9: Sí.
17: I m'ho fico pel pec és com dir descansi en Depp.
0: Què? Mira, jo no he entès absolutament res.
9: Des de divendres fins diumenge, 30.000 persones de tota Europa han passat per una rave a Cornus, al centre de França.
10: Ai, si menja tan bé a França, nenes?
9: Sí, molt, molt bé, Noelia. Sí,
12: la rave s'ha celebrat en un camp de tir militar de l'exèrcit francès.
0: Sí, senyor.
12: En un camp de tir on fa poc s'hi van provar canons.
0: Sí, senyor.
12: I on les autoritats avisaven que podria haver-hi munició sense detonar.
0: Sí, senyor. Sí, podia explotar-te una bomba. De fet, van trobar dues bombes per allà enmig.
9: Ah, sí?
0: Sí, sí. La fina línia entre anar de rave i jugar al buscamines.
9: Bueno, sí.
0: Sí, senyor.
9: No, no comenci, no comenci.
0: Escolta'm, perdona, no hi ha res més d'home a home que fotre't uns whiskies en un camp de tiro.
9: Sí.
0: I després anaria a fer una passejada, sí, per allà, a veure amb la intriga de si rebentarà alguna cosa.
9: Sí, però una rave no és això.
0: I quan
9: sí,
0: et canses i ja vols tornar a casa, acomiadar-te dels teus amics a la rave,
9: sí,
0: acomiadar-te'n com un soldat, sí, dient-los... Continueu sense mi.
18: I agafar la López Cádiz. Jo he tingut un cap de setmana molt semblant.
0: Sí, tu has anat a rei i fa un camp de tir.
18: No, m'he passat jugant al Call of Duty, que és pràcticament el mateix, però sí, home, al menjador de casa.
0: Sí.
18: Perdoneu una cosa, quantes persones ha reunit aquesta rei?
0: Unes 30.000 persones.
18: Això és com un macrofestival, 30.000 persones en una rei, en un camp de tir militar.
0: Sí, sí, sí.
18: Que és com el Primavera Sound dels valents, eh? De dir, sí. O només es considera macrofestival quan t'has de vendre un pulmó per pagar l'entrada i les cerveses te les cobren a 15 euros. Aquí, obro, si em permeteu, obro aquest debat.
0: Obri.
18: I el tanco.
0: Ah, ja l'ha tancat,
18: sí, sí,
0: eh?
18: Sí, sí, sí.
0: Doncs ho veieu, obert i tancat, sí, sí.
12: Els organitzadors de la rave han explicat que volien ocupar simbòlicament el polígon de tir per celebrar l'alegria i l'ajuda mútua.
18: Uau,
12: sembla en català. Sí, i per enviar un missatge antimilitarista i de rebuig a la política repressiva de l'Estat cap a la cap al revés.
0: Sí, sí, és una concentració, sí, de gent molt important, eh? 30.000 persones.
9: 30.000 persones ballant.
0: Tu que se'n van al camp de tir,
9: sí,
0: ja l'exèrcit, doncs, té la feina...
9: Feina feta,
0: pràcticament. Sí, sí, sí.
9: Senyor Manuel Valls, bon dia, exprimer ministre francès, exministre de l'Interior també de França, ministre d'Ultramar i exregidor de Barcelona.
0: Bon diumenge. Manolo?
9: Manolo, se pot dir Manolo?
0: Manolo, Manolito, Manolete. En todas partes se mete.
9: Sí. Vostè ha dit bon diumenge, però som dilluns.
0: El temps és relatiu.
9: Sí, home.
0: Especialment si vas sortir de rave el cap de setmana. Tu pregunta'ls a tots aquests quin dia és avui. Hi ha gent que viu en dimecres, altres et diran divendres.
9: Le temps
0: est fou. El temps és boig. És foll. Tiempo loco.
9: Serà serà fou, perquè fou vol dir foc. Ui.
0: Ara qui és aquest?
9: Sí, aquest és un senyor que va treballar a un Zara de París.
0: Exacte.
9: Un Zara de París. Ja. Un Zaga.
0: Què?
9: El francès és pollatero. Sí. I tant, pots dir una cosa i la contrària amb la mateixa paraula. A veure, parlem d'aquesta rave a França, que ha reunit més de 30.000 persones en un camp militar.
0: I quantes persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona?
9: No sé, la Guàrdia Urbana de Barcelona.
0: Els urbans es descompten molt a l'hora de comptar, eh?
9: No, és veritat, compten...
0: On tu dius 30.000 persones, ve un urbano, fa així, d'un, dos, tres, quatre.
9: I així se'n va a casa, eh?
0: Sí, la matemàtica.
9: Sí, la matemàtica. D'això de França se'n fa càrrec la gendarmeria, suposo, no la Guàrdia Urbana.
0: Ah, sí, excuse-me, perdoneu, eh? Sí. Pots fugir d'Horta, com jo, però Horta no fugirà mai de tu.
9: No, sí, a veure què en pensa d'aquest tipus de festes. Els organitzadors deien que volien celebrar l'alegria i l'ajuda mútua.
0: Sí, que això ho van dir en francès,
9: sí,
0: jo us ho tradueixo. En català vol dir drogar-te fins que vegis tant les estrelles que hi trobis aigua i senyals de vida.
9: Una traducció una mica llarga.
0: Sí,
9: però
0: és que el francès té una economia de paraules.
9: Economia, sí.
0: La gent vol festa, la gent vol gresca, la gent vol party rock is in the house tonight. Aquí el que falta és un ministre francès de raves.
9: Sí. Un ministre francès de raves?
0: Efectivament.
9: I vostè vol el càrrec, ho he endevinat?
0: Sí. Ho has endevinat, sí.
9: Ministre de raves.
0: Ah, efectivament. Home, et podrien caure uns 20.000 euros mensuals.
9: Home,
0: mínim.
9: Sí, sí.
0: Voleu un ministre de raves?
9: Sí.
0: Voteu Valls.
9: Molt bé, vagi tirant.
0: Bé, el ministre francès de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat que muntar raves podrà comportar fins a 2 anys de presó i es sancionarà multes de fins a 30.000 euros, eh?
18: Quina hora és?
0: Quina hora és?
18: És la de comptar diners.
0: Sí, tenim a nosaltres en Juli Pijolí, president de la FEBARIL, la Federació de Bars Il·legals i de raves il·legals també de Catalunya. Bon dia.
18: No és un bon dia.
0: No?
18: Perquè a França et volen ficar a presó si fa raves.
0: Sí.
18: Si ens toquen a una, ens toquen a totes.
0: Bueno, sí. Forma part d'un projecte de llei que endurirà les sancions contra les raves a França, sí.
18: Volen prohibir multar les raves, però no saben que som llavor. No pots prohibir la rave.
19: que en català és rabà. No pots prohibir el rabà, m'entens?
13: Sí.
19: Què serà el següent? Prohibir l'amistat? Multar l'amor? Empresonar qui veu la bellesa en un gra de sorra dins una ampolla recorda tossa de mar?
13: Escolta, perquè... No t'embalis. Per casualitat, tu vas anar a la rave i t'hi has passat per la rave d'aquest cap de setmana a França?
19: El dubte, ho fem. Si hi ha festa, hi ha en Juli. Juli, sí. Sinònim de festa.
13: Hi has anat, eh? I què tal?
19: Saps la rata de la pel·lícula Ratatouille?
13: Sí.
19: La vaig conèixer allà.
13: Ah, sí?
19: Ara té una food track. És Ratatrack. Remy. Es diu Remy. No es diu Ratatouille, perquè pot portar a equívoc, no? Ratatouille. Ratatouille. No, la pel·lícula és Ratatouille, per això que era Remy.
13: Juli, te'n vas per les branques, ja no.
19: No, sí, només per les branques. Ratatouille és el nom de la pel·li, que és com els francesos anomenen a la Sanfaina. El Ratatouille és una Sanfaina feta amb mandra. De dir, no tallarem.
13: Bueno, escolta'm. A veure, vas conèixer la rata Remy de Ratatouille?
19: Sí, m'encanta.
13: Aquesta rave de França?
19: M'encanta, sí, francès.
13: En un camp de tir?
19: En un camp de tir, tot com si fos Godard, molt lent. Passat tot molt lent. Després de la segona pastilla, molt lent tot.
13: Ja.
19: Ratatouille, Remy és una rata que es fica sobre el barret de cuiner d'un nano, li estigui els cabells com si fos una reina, el mando la play, no? Per moure-li el
13: cos. Sí, coneixem la pel·lícula.
19: I que sempre que sigui qui cuina, però en realitat qui cuina és la rata. La rata té l'home, no?
13: Juli, la rave, no la pel·lícula.
19: La rata Remy se'n va enfilar al cap i va començar a estirar els cabells, com a la peli. Primer no sabia si volia que ballés tecno o que preparés una truita. Les dues coses alhora. En un moment donat, em va començar a estirar cabells, donant davant, i el meu cos responia com un titella. Concretament responia la meva mandíbula, primer. Responia de l'esquerra, com el pèndol del Cosmocaixa, però amb mandíbula i amb droga.
13: Vols dir que això t'ha fet... Juli, què et passa?
19: La rata. Activa la rata.
13: Vols dir que això t'ho fa una rata i no alguna cosa que vas consumir en aquesta reita?
19: Vaig dinar a Kislogan.
13: Kislogan, no em prefereixo que vas dinar.
19: Doncs per berenar vaig menjar creps.
13: No, tampoc em prefereixo al berenar.
19: Creps de nocilla amb...
13: Nutella, deuria ser allà.
19: De Nutella.
13: Nutella. Nutella
19: amb sucre glacé. Sí. Només que el sucre glacé doncs, venia de Colòmbia. Era un sucre glacé.
13: Que no fos això,
19: i
13: sí.
19: I en una bombeta de plàstic del cula. Com es sents? El sucre m'excita.
13: Bueno, escolta, deixem-ho aquí. Gràcies, Juli.
19: Recordem, amics, si a la rave no a les multes, i com diuen els francesos, és verter, egalité i sucre glacé.
20: Diumenge, pollastre a l'as.
21: A RAC1.
22: Quina gana que tinc.
20: Pues un foteu.
21: Estàs escoltant La Competència.
23: Ei, què tal? Especial 50 anys, no?
21: RAC1. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
24: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
25: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
21: RAC 1.
26: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
27: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem de visitar el Bala, que vingués?
26: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
27: Ai, sí, va, fem una trucadinha.
26: Bala?
27: Bala!
26: Ui,
27: què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat! Calma-la, estadella!
26: Escolta el camp!
27: No es calma així una criatura.
26: Ah, jo què sé.
27: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
26: No preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
27: I la de la teva filla també.
26: Ara.
28: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
26: Un mojito, sisplau!
27: Dos!
21: RAC 1. Tots som un milió.
1: Quiris, tio, bon dia i enhorabona.
2: Bon dia.
1: Dan Peralbo, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia?
1: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
2: Hola, buenos días. Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
3: A l'hora de pujar a l'escenari ho feia amb un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I dic,
1: està fent gran.
2: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
28: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Embudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
4: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
28: RAC1, tots som un milió. RAC1. Aquest dijous és Super Dijous a RAC1. Triple menú esportiu des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada. A les 6, el sorteig de la fase regular de la Lliga de Campions. Amb Jaume Molló, l'equip del Barça juga a RAC1 i Àlex Pintanel com a enviat especial a Mònaco. Quan s'acabi, l'anàlisi dels bombos amb Jaume Naveira, Marc Marvà i David Broc sumant-se a la festa.
5: Va cap a la pilota Rafinha! Gol!
28: Des de les 8, la transmissió del Barça Atlètic de Bilbao. L'estrena blaugrana de la Lliga al Camp Nou amb Fot-li Pou i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dijous, sorteig de Champions, Barça Atlètic de Bilbao i tu diràs. Aquest dijous és Super Dijous a RAC1. RAC1. Tots som un milió. RAC1. Tots som un.
6: Con todo gusto presentamos
28: La competència.
4: Ui, especial 50 anys.
9: El creuer afectat pel brot d'antivirus ha atracat dissabte a l'illa de Tenerife, al port de Granadilla de Abona.
13: Hòstia, tu no podeu parar de fotre drama ni un segon, bueno, perquè és que, esteu fent alarmisme i...
9: No, estem intentant donar informació i qui fa alarmisme és vostè i l'Angelina.
13: Sou uns drama quills, no?
9: Sí, drama quills.
13: Una guerra hauríeu d'haver passat.
9: Però, un moment, si fa un moment vostè deia el contrari.
13: Bueno, jo sóc imprevisible, sí. Vull dir, si parpadeges tu perds, eh?
9: Sí, deies, Manel, digues.
13: Els 150 passatgers a bord del creuer Ondius...
9: Ara ja són 150, eh? Ojo, eh?
4: No,
9: sí,
4: no.
9: Antes eren 23,
13: no.
9: Ara ja són 150.
13: Són de 23 nacionalitats diferents, 5 dels quals són catalans, segons la Generalitat, estan sants i tranquils.
9: Ah, tots aquests estan bé?
4: Molt gràcies. Bé. Bueno, doncs no sé.
9: I per què els hi fan? Venen a fer-los la revisió mèdica, si ja ho saben? Si estan tots sants...
1: Perquè estàs entre dues i sis setmanes.
9: Cap a casa, home.
1: Hi ha un període d'incubació d'entre dues i sis setmanes d'aquest virus, doncs llavors han de veure si el tenen o no el tenen.
5: Que es posin la competència i que s'ho passin bé, que estem, nosaltres estem per ells i ells estem per nosaltres. Una abraçada als que han de passar aquests dies tancats en aquest creuer.
13: Quan el creuer arribi a Tenerife, els passatgers amb passaport espanyol passaran una quarantena en un hospital militar de Madrid.
9: Ui, una quarantena en un hospital militar de Madrid, eh?
13: Sí, sí.
9: Com si aquesta gent no en tinguessin prou amb lo seu, m'entens?
13: Sí, sí.
9: Què és aquesta revictimització de tot plegat?
13: I com dèiem abans, de totes maneres, tots els experts asseguren que no hem de patir, que no hi haurà més contagis d'antivirus i que descarten una crisi de salut pública.
9: Va, una cosa, perdoneu, que s'estan donant poques dades pel meu gust. Heu vist
13: dades
9: que...
13: científiques.
9: Sí, dades sí. Científiques.
13: I vens tu a donar-ne alguna?
9: És que heu vist com es diuen les soques de l'antivirus? De...
13: No ho hem vist, això. Tu sí, que ho has vist?
9: Bueno, és que jo sóc epidemiòleg autodidacta. De...
13: Hòstia.
9: Sí.
13: Això vol dir que has llegit la Viquipèdia, no?
9: Sí.
13: Ja.
9: Sí,
13: has buscat antivirus?
9: Sí, i surt.
13: Ho has buscat dues vegades, perquè la primera sí. Ho havies posat sense H.
9: Exacte, com ho saps?
13: Amb una H inicial.
9: M'estàs llegint el pensament.
13: Perquè a mi em va passar també el mateix.
9: Ah, és que al final les grans ments pensen
13: sí,
9: de
13: sí,
9: manera
13: home.
9: Paral·lela.
13: I
9: eh?
13: Tant.
9: Bueno, doncs els noms de les soques són increïbles, perquè semblen inventats. Bueno, semblen tots noms de música llatina. Si vols, te faig una repassada. Mira, hi ha una
13: de grups de música llatina?
9: No, de soques d'antivirus. Ja sé que és una sèrie rara, però hi ha una soca que he llegit a la Viquipèdia que es diu Virus Caño Delgadito.
13: Ah, sí?
9: Que sembla un grup de ranxeres, no? I ara vindran Caño Delgadito i cantaran Yo soy el rei.
13: Ja. Vale? Sí, sí.
9: N'hi ha una altra soca que es diu Virus El Moro Cañón.
13: El Moro Cañón?
9: Exacte. Sí, sí.
13: Però d'on ho heu tret, això?
1: Okay. No, són totes les soques que té... N'hi ha moltíssimes de l'antivirus i depenent d'on siguin, doncs li posen un nom o un altre.
9: Sí, El Moro Cañón és com
13: clar, és veritat que
9: la passió turca.
13: Sí. Ja. O una atracció de fires estranya.
9: Exacte, El Moro Cañón. Increïble, no? I una altra soca que es diu... Virus Islavista.
1: Ah, mira, això sembla una urbanització.
9: Sí.
1: Allà a Tossa hi ha, sí. N'hi ha una urbanització que es diu Islavista.
9: Sí. Ah, sí. Diu,
1: bueno, no sé si es diu Islavista.
9: Sí.
1: O Isla Bonita.
9: Sí, o Isla del Sol.
1: Sol i Playa.
9: Sol i Playa, sí.
1: Playa Sol.
9: Sí.
1: Urbanització Playa Sol. No,
9: sí.
1: L'urbanització Sol i Mar.
9: No,
1: l'organització es diu Mar i Sol.
9: Bueno, sempre hi ha una Sol i Mar i un Mar i Sol.
1: Sol i Playa.
9: Sol i Playa,
1: Playa, Sol.
9: Playa Playa Sol.
0: Fa això, Playa Sol. La coneixeu?
13: No té res a veure amb el nom de la soca.
0: No?
18: No, no. Hi ha una altra soca que es diu Virus Laguna Negra, que sembla un grup de rock argentí dels 90. No? Una altra soca que es diu Río Segundo, com si fos de Buenavista Social Club.
13: Sí, el pianista de...
18: Aquells senyors grans que anaven tocant pels puestos. No? I
13: ja s'ha entès, ja s'ha entès, Jean Paul, ja està, ja està.
18: Perdona, però és que hi ha una altra que... una altra soca de l'antivirus.
13: Encara n'hi ha més, de soques de l'antivirus?
18: A tope, eh? I sí. Bueno, jo què sé, ho diu la Wikipedia.
9: Com es diu?
18: Es diu Los Matatanes de Sandungueo.
13: Perdona. Això t'ho has inventat.
18: Aquesta sí.
13: Hòstia, quina por, per un moment m'he pensat. Dic, no pot ser.
9: Quina soca t'ha tocat a mi, Los Matatanes del Sandungueo, eh?
18: Del Sandungueo, que va, és com una soca que te fa com ballar per dins i per fora.
13: Sí, tant que balles,
18: he volgut fer l'humor i m'ha sortit bé.
13: Bueno, descansa, Jean Paul, després d'aquest treball d'investigació.
18: Gràcies.
13: Dos tripulants malalts i una persona que havia estat en contacte amb un cas confirmat van ser evacuats en avió cap als Països Baixos i Alemanya. Un dels dos avions va aterrar a les Canàries i els pacients van canviar d'avió medicalitzat per anar cap a Amsterdam.
7: Lo nuestro!
0: Justo, bon dia!
7: Bon dia! Bon dia a tothom, bon dia, mi queridíssima Juani, que nos truca des de Cornellà de Llobregat,
0: no.
7: La perla del Baix Llobregat.
0: No, Justo, no soc...
7: No confondran Gavà de Gavà.
0: No l'hem confós en cap moment. No sóc la Juani, Justo, eh? Però en fi, és igual per ella, tampoc.
7: Doncs fa veu de Juani després de fumar-te dos cartrons de Ducado, Juani, eh?
0: Sí, avui m'he llevat una mica, és que he d'escalfar la veu.
7: T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i t'has dit a tu mateix, mare meva, una altra pandèmia mundial, ara me va fatal, que a l'última me vaig engreixar 30 quilos, em vaig fer alcohòlic, em vaig enganxar fentanilo i em va deixar la nòvia perquè em va enxampar comiéndole el culo al cartero.
0: Home... Escolta, si tot això és una pregunta...
7: T'ha passat?
0: No tot.
7: M'ha enganxat en lo del cartero, això, però...
0: Lo de l'alcohòlic, no, però... Doncs, l'alcohol, no.
7: Doncs no pateixis, perquè arriba el jaroteo pandèmic un altre cop. Por 5 euros de chocolate. 100% puro.
0: És una cançó d'amor, eh?
7: Totalment. El chocolate sin leche, el chocolate que sube. Del creador del jaroteo del coronavirus arriba el antivirus. Ara més contagiós, ara con un 10% més de caca de rata.
0: No facis alarmisme, Justo. No.
7: Perdona, Oscar Germán, però a dir que t'agradaria menjar-te un bon garrinet al forn, un bon arroz con gandules o un flan de queso mentre escortes reggaetón a tota castanya?
0: El què?
7: Doncs estàs de sort perquè obre a Catalunya el millor bar latino del país.
0: Com es diu?
7: El Bar Bani. Allà! Respira.
8: Llena la copa otra vez, haz el favor de llenarla.
7: Que vengo acompañado del cartero, vamos allá.
13: Siempre llama dos veces, ¿eh?
0: A veure, Justo, un moment.
7: Bar de Bani per darrere.
0: Justo, Bar Bani, aquest és el teu patrocinador d'avui, Bar Bani.
7: Efectivament, Bar Bani és un bar tradicional latino al ver mig de la Vilella Baixa, el Priorac.
0: Vols dir que és gaire bona idea, aquest negoci? Un bar llatí al Priorac?
7: Ha d'obrir la ment, Oscar Dermán. Vivim en ple segle XX.
0: No, vivim al segle XXI.
7: En la teva opinió. Home, no. Però recorda que la secció d'avui ve patrocinada per millor bar llatí de Catalunya, el Bar Bani.

0: En canviat el JB por el ron. Vamos allá. Art Bar Vanilla, el millor ambient, gent molt maca i actuacions en directe. Dissabte que ve tindrem l'actuació del grup Merendola i Mamporro. Només Art Bar
1: Vanilla. Són un duet.
0: És una persona molt gran. Merendola i Mamporro, no te l'acaba. Només Art Bar Vanilla, vine a divertir-te com reza nuestro himno. Si te quieres divertir, con encanto y amprimor, solo tienes que vivir un estiu a Nueva York.
1: Nueva York, però no deies que el Art Bar Vanilla és a la Vilella Baixa.
0: Efectivament, no sabia Òscar Dermán que la Vilella Baixa és coneguda com la Nova York del Priorat.
1: No ho sabia, no.
2: És veritat, eh?
0: És veritat, ara ja lo sabes, vamos allá. Pregunta.

0: Pau, torna, primer no... Antavirus o pollastre.
1: Ai, ai, ai, un altre petús.
0: Primero como tragedia y después como comedieta. Tornarà una cosa que t'agrada molt a tu personalment, Òscar.
2: Què és?
0: Les imatges de gent punxant-se la vacuna 24-7 a la televisió.
2: Sí.
0: Un dia te desmallaràs i tindrem un disgusto. Vam allà.
2: Ah, prou, justo. Vinga, va.
0: Visca el jaroteo pandèmic, com fa 6 anys, però encara millor. Vam allà.
3: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
2: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó.
3: Noelia Carnetzi.
2: Manel Vidal.
3: Àlex Arbiol.
2: Òscar Andreu.
3: I Òscar Dalmau.
2: Feu bandaix.
4: Notícies. Mar Pollato.
5: Bon dia, és la una. El govern prepara un pla de xoc de cara al setembre per minimitzar l'impacte de temporals com el que hi va haver ahir a les comarques de Tarragona. La Generalitat diu que es preveu un setembre amb pluges i cal estar preparat pel que pugui passar. Anem fins al Palau de la Generalitat, a Segiró.
6: Sí, la portaveu del govern, Sílvia Panec, assegura que cal adaptar les ciutats a les altes temperatures i preparar-les també per fenòmens meteorològics contundents, polítiques d'adaptació punta, però també de gestió de riscos, com l'ES Alert davant les queixes del territori, que va trobar a faltar l'alerta abans de les riuades aquest cap de setmana. Panic subratlla que s'envia seguint diversos criteris tècnics, apunta però que cada vegada hi ha més fets meteorològics locals imprevistos.
7: Quan el govern pren les decisions, pren aquestes decisions únicament amb criteris tècnics. I com ha explicat molt bé la subdirectora, els ESALERS estan protocolaritzats, enviar-los quan tenim una fase 5 o 6. Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs, més acotades en el temps.
6: Paneque, per cert, també ha condemnat durant aquesta roda de premsa l'agressió policial que va rebre el seguidor del Barça a ells, qualifica d'agressió i diu que no hi havia cap ordre de requisa d'estelades, per tant, que s'ha d'investigar l'actuació d'aquests agents de la policia espanyola.
5: Doncs precisament, la policia espanyola ha obert una investigació per aquesta actuació. Segons la delegació del govern al País Valencià, un cop feta, la investigació prendran les decisions que considerin pertinents. A aquesta hora, el Congrés dels Diputats està compareixent la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha demanat disculpes a tots els ciutadans de Ceuta que s'hagin pogut sentir abandonats, tot i que diu que no ha estat així.
8: Ellos saben que tienen toda mi empatía. He conocido de primera mano su sensación de angustia, de abandono, de inseguridad. Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados o no suficientemente acompañados.
5: Aquest matí el Consell de Ministres ha aprovat declarar Ceuta com a zona de seguretat nacional per poder assumir el comandament únic, fet que permet al govern espanyol dirigir i coordinar totes les actuacions que es facin sobre el terreny. Ara caldrà que l'executiu de Pedro Sánchez n'informi al Congrés i concreti quins són els mitjans materials i humans que hi destinarà. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home suposadament relacionat amb la mort violenta d'un altre a la Ràpita, al Montsià. L'arrestat de 34 anys s'ha presentat voluntàriament a la comissaria. El crim es va cometre la matinada de dissabte a diumenge. Durant una baralla en grup, el detingut va apunyalar la víctima, que va acabar morint. Ara els esports amb Bernat Balboa.
9: Dominik Livakovic aterrarà aquesta tarda a Barcelona per a fitxar pel Barça. El porter croat passarà demà les proves mèdiques i signarà per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana contempla quedar-se'l de manera immediata com a suplent de Joan Garcia per davant de Chesney. Mourinho contradiu la posició del Madrid sobre els àrbitres en la prèvia del seu retorn al Bernabéu.
10: No dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
9: D'altra banda, en bàsquet, el Fiat Girona incorpora Yacel Pérez. L'escorta de la República Dominicana arriba procedent del Vaqueros de Bayamont, de Puerto Rico, i signa pels pròxims 2 cursos. I en motor, Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales aquest cap de setmana al Gran Premi d'Aragó per les molèsties que arrossega l'espatlla al pilot de Rosses.
5: I el temps, durant la tarda, el sol es mantindrà com a protagonista bona part de Catalunya, només creixeran algunes nuvolades poc importants en zones de muntanya. La calor serà més intensa que ahir, amb un ascens de temperatures més acusat a la costa i al prelitoral, i les màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus. De moment és tot, més informació a les dues, al 14:15, amb Aurora Rodríguez i Albert Bassas.

0: A RAC 1, Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Home, i res fa res, Terru Magosa, què tal estàs?
2: Bon dia.
1: Joel Fortuny. Bon dia. Mira, Joel, venia pensant jo en tu. Crec, no, sincerament, sí, no, no. Crec, sincerament, que tu i l'Ernest us hauríeu d'escoltar més l'un a l'altre.
3: No.
1: Aquesta temporada...
3: No, no, no, això no passarà. Jo l'Ernest no l'escolto.
1: Aquesta temporada us haureu d'escoltar més l'un a l'altre.
3: No, no, no.
1: Sobretot jo crec que tu t'has d'escoltar més a ell, una mica.
3: Sí, ara, ara. No tinc res més a fer ara que posar-me a escoltar jo l'Ernest.
1: Que sí, que sí. Ernest, tu què opines? Home, opines que seguríssim que sí.
3: Que no, que no.
1: Que sí, crec que us heu de seure...
3: I ja... Sí, exacte, això, m'hi pixo. Això és el que passa, m'hi pixo.
1: No, escolta una cosa, crec, de veritat, Joel, fes-me...
3: Que no, que no et faré cas amb això.
1: Que sí, us heu d'escoltar, perquè estàs tan... Esteu a la grenya, total.
3: No estem a la grenya.
1: I vosaltres heu d'escoltar-vos més. Us heu d'escoltar una mica més.
3: Marc, tu vols que acabi amb un psiquiàtric.
1: Que no, però tu... És que us retardem tot perquè no us esteu escoltant. Sobretot tu amb ell. Perquè l'Ernest a tu no t'escoltarà, però és
3: no, natural. No, però això, que vaig escoltar jo amb ella, llavors.
1: Però tu l'has d'escoltar amb ell,
3: Ernest. No, no, passo, passo.
1: Que sí, que sí.
3: Bueno, ja ho veurem.
1: Ja ho veurem. Bueno, anem a escoltar el programa, no? Estàs d'acord, Esther, o no?
2: Podem, totalment.
1: Podem, per tu podem posar el programa refrigeret que tenim preparat per aquestes persones tan interessants i tan simpàtiques que són els oients de RAC1. Mario Obrero. Ha saltat la notícia, resulta que la princesa d'Astúries, que és l'hereva de la corona d'Espanya, estudiarà una carrera que és de 4 anys, a més, a la Universitat Carlos III de Getafe. Aquesta universitat és aquesta universitat que va inaugurar o que va crear o que va impulsar l'ex-president del Congrés, Gregorio Peces Barba, no? Uh-huh. I és una universitat pública. I és genial, és genial.
4: Exacte.
1: I llavors vosaltres ara resulta que a Getafe tindreu a la princesa d'Astúries. Llavors, tu creus que això li agradarà, Mario, aquesta, això de Getafe?
4: No ho sabíem, com que esteu molt ben preparats.
1: Ai, bueno, diguem que Mario Obrero és poeta. Exacte. I filòleg.
4: Getafenc.
1: I és de Getafe, exacte.
4: I el vostè primer, com que esteu molt preparades, teniu fins i tot corresponsalia a Getafe.
1: Perdona, aleshores... abans d'això, et puc fer una... Jo entenc que això de la princesa d'Astúries és fonamental, la gent ho vol saber. Però estàvem parlant abans fora d'antena, que ara m'ha intrigat el tema. T'he preguntat, tens nòvio ja? Mario, això no s'ha de preguntar, però bueno, jo ho he preguntat. Mm-hmm.
2: Tipo tieta, no?
1: Tens nòvio, tal i qual. I m'has dit que no, però perquè aquí els que... perquè, què passa amb tu aquí a Catalunya?
4: Doncs em passa que comencem a parlar i ens quedem sempre a la superfície de... Ah, parles català.
1: Home, jo una bona llapada a la superfície, jo ja me la...
4: No. Però aquesta superfície està buida. És
1: ja
4: dir,
1: t'entenc.
4: Si jo parlo català és per parlar d'alguna cosa.
2: Clar.
4: No per parlar del fet que parlo.
1: Perquè la gent parlen amb tu. Ah, és de Getafe, de Madrid, i parles català i ens quedem aquí.
4: I és una cosa prou curiosa, força estranya, com per continuar. Ah, suposo jo. Aleshores...
1: Però algun morrito t'hauràs endut, no? O no?
4: Alguns sí.
1: Home, va. Home,
4: ara, també et dic una cosa. Ara, com ara Getafe, els marietes, tothom, noies, nois, hem d'anar directes a la princesa i a sortir de pobres.
1: Clar,
4: i a
1: sortir de pobres. Home, i tal.
4: Ja m'ha acabat. I el mariconisme i tot això, no?
1: Sí, princesa per sorpresa. Escolta una cosa, bueno, la princesa d'Astúries estudiarà a la Universitat Carlos III de Getafe. D'on ets tu? Llavors...
4: Exactament.
1: Creus que li agradarà la teva ciutat a la princesa d'Astúries?
4: Doncs home, ja assolirem una cosa molt important, que és que hi hagi, com a mínim a Getafe, dues persones madrilenyes que siguin catalanoparlants. La princesa de Girona i jo.
1: I tant.
4: Aleshores, aviam si això de l'oficina de l'Espanyol ens fa falta a Madrid. S'ha de defensar.
1: Home, s'ha de defensar, sí senyor. Perfecte.
4: I clar, a banda, deia El Mundo, molt seriosament, i ho posava en negret, a més, la princesa recorrerà cada dia els 32 amb 8 quilòmetres que separen casa seva del campus de Getafe. És clar que la zarzuela queda una miqueta lluny, però bueno, no passa res perquè bé, pot agafar el Rodalies,
1: que
4: això, la C4...
1: Pot anar-hi.
4: Exacte, doncs.
1: Des de la C4, a Getafe...
4: Que passi per Atocha, que agafi la C4, que baixa les Margarites, o, a mi em fa encara més il·lusió, que agafi la 441 a Plaza Elíptica, perquè sempre quan passa pel meu barri diu, tot plegat i alhora, Avinguda Joan Carles I, Centre de Salut Mental.
1: Clar,
4: i així se'n recordarà dels seus i de casa.
1: I tant, perquè té referències per tot arreu. I tant,
4: exacte. Doncs
1: molt bé. És a dir, que hi ha transport públic de Zarzuela a Getafe,
2: eh? Ha de fer transbordo, eh?
4: Ha de fer transbordament, però bueno, no és com el de Passeig de Gràcia.
2: Hora i pico pot tardar.
1: Uns 40 minuts.
4: Pobreta, sí, però bueno, sí. Com que haurà de fer moltes coses, també era una altra cosa que deia El Mundo, que la princesa compatibilitzarà els seus estudis universitaris amb les seves tasques institucionals.
1: Esclar, mira, com tu.
4: I, esclar, no, per això jo, sense cap republicanisme ni res de res, amb tota l'estima, companya Leonor, ho faràs molt bé. El David, un amic meu que estudia filosofia, va haver de tenir 3 feines a l'estiu per tal d'estudiar. La Zoe, que estudia un màster d'estètica amb una beca. La Xènia, que estudia amb mi a la UB, màster de literatura, també amb dos treballs.
1: Si mira, precisament, parlant de gent que estudia a la universitat i treballa, tenim a nosaltres que no està estudiant en pràctiques. Perdona, tu segueixes estudiant a la universitat, no?
5: Sí, de moment sí. Aquest any acabo.
1: Sí. Aquest any acabes i has estat treballant durant tota la carrera.
5: Sí.
1: Sí. Has fet de peixater, nosaltres ja ho sabíem.
5: Peixater, també vaig estar de monitor en un menjador.
1: Molt bé.
5: I
1: de després... gent petita o de gent més gran?
5: Gent, no sé, era una mica de tot, perquè en realitat em tocava gent de tercera primària i acabava fent de tot.
2: Escola, sí,
1: val, val, a una escola, en qualsevol cas a una escola. I ara, a més de peixater, sabem que també estàs treballant...
5: Ara m'han ensenyat carnisseria, fruiteria, i estic ja polivalent.
1: És polivalent, eh? Tu pots estar...
5: No cobro més, però sóc polivalent.
1: És polivalent, eh? O sigui, si tu et diuen... Eder Benito, per favor, passe per carnisseria cap a la carnisseria.
5: Sí,
1: bueno, en català ho deuen dir, esclar.
5: Sí, en català.
1: En català, perquè és tu estàs al bon preu, no? Es pot dir o no es pot dir? No ho diguis, bueno, per no ficar-te. Ja ho he dit, al bon preu. Al bon preu. No, perquè ahir parlava que
2: bé,
1: les organitzacions s'ha de parlar en català i el bon preu parlar
2: en català.
1: Sí,
2: català.
1: Nosaltres volem comprar plàtans en català. Escolta una cosa, molt bé, doncs efectivament l'Eder també...
2: Com la Leonor.
1: Com la Leonor, efectivament, compatibilitzarà les seves tasques oficials, la seva feina, professionals, amb l'estudi. Molt bé.
4: I jo crec que ho aconseguirà, però així tot, si hi ha moments de lliure descans, li recomano que faci un recorregut per Getafe, perquè Getafe és molt bonic.
1: Això t'anava a dir.
4: Exacte.
1: Sí. Perdona, què estudiarà abans d'això?
4: Estudiarà ciències polítiques, i a més els mitjans de comunicació diuen una cosa molt interessant, i és que no es convalidarà cap assignatura que hagi cursat ja a l'exèrcit, on ha estat un any a Saragossa, a Galícia i a Múrcia.
1: Està 3 anys, eh?
4: Me n'alegro molt,
2: tres
4: perquè...
2: Anys?
1: Home, aire, mar i terra.
2: 3 anys fotent
1: la mili. Jo em faig republicana, però vamos. A mi em diuen, hola, total, mira, ¿puedes venir un momentito, por favor, a mi despacho? Dice tu padre que vais un momentito a su despacho. Sí, papá, dime, papi. No, que tienes que hacer 3 años
2: de tierra,
1: mar y aire. Dic,
4: como
1: sí, pues
4: Pokémon.
1: Mira, ya me has visto, me voy al cangrejo, me voy a la chocochurros... i ja m'has vist prou. I visca, jo què sé. O sea, sí,
4: doncs
1: sí.
4: Després de terra...
1: Federica Mistral. I viva Federica Mistral. Hasta luego.
4: I Mar, ara arriba el fang. I ara arriba a la Universitat Pública Madrilenya amb el seu 30% de retallades des de fa anys i panys.
1: Espera, un moment. Has dit que estudiarà política, no li convaliden cap de les assignatures d'aquestes que ha fet a l'aire. Pues perdona, això també serà estrany, perquè l'exèrcit... nosaltres som pacifistes, el que tu vulguis, però el nivell acadèmic és potent, diguéssim.
4: Home, però per altra banda, jo me n'alegro molt. Jo que sé, hi ha coses una mica confuses. Si fa dret civil o dret constitucional a l'exèrcit, doncs potser hi ha molta gent de l'exèrcit, la història ens ho demostra, que pensen que això té a veure amb haver-se-les atrets i dir silencio coño, o curar el tejero,
1: clar,
4: no?
1: Clar.
4: No volem que sàpiga això.
1: És millor que no li convalidin, perquè és que no tinc una idea equivocada sobre la Constitució espanyola.
4: Que li expliquin el que és un referèndum, que li expliqui com és la decisió del cap d'estat, que li expliquin aquestes coses.
1: Que li expliquin aquestes coses, perdona. Està bé. Li faran reforç de Constitució. És possible que li facin classes a banda de la Constitució, li faran reforç de Constitució. A banda del dret constitucional que haurà de fer, suposo, l'assignatura com a tal, haurà de fer reforç de Constitució. Tindrà una professora, un professor de...
2: Particular
1: de Constitució.
4: Exacte.
1: O sigui, que molt bé.
4: I, aviam...
1: Sí, hola, Paloma, què tal?
6: Hola, què tal? Que el Mario ha dicho silencio, coño, ¿no? Que dijo Tejero.
1: Sí, i tant.
6: Más bien se sienten,
4: se
6: coño.
4: Se sienten, coño.
6: Es que es joven.
1: Es muy joven.
6: Pero silencio, coño, es muy...
1: Silencio, coño...
4: El silenci ja va arribar sense dir-ho.
1: És de cabaret, eh? Esto lo decimos las travestis quan estàs actuant davant de molts borratxos. Silencio, coño! Pero se sienten, coño, era.
2: Ay, no, ¿cómo
1: era?
2: Se sienten, coño.
1: Sí. Bueno, escolta una cosa.
4: Que n'aprengui a la universitat pública.
1: Llavors, tu dius, a veure, coses que li poden agradar i li poden interessar. De Getafe...
4: Exacte.
1: A Leonor de Borbó i Grècia. Leonor, Borbó, Grècia i Ortiz. La cosa aquesta de la...
2: La corona
1: d'Espanya. Endavant.
4: Doncs jo l'he preparat un tour per Getafe.
1: Molt
4: perquè
1: bé.
4: Hi ha llocs molt importants i, com que no hi seré per a fer-li el free tour...
1: Vés a saber,
4: Bueno, aviam, si em contracten...
1: Clar.
4: Comencem, i és important començar al centre del poble, al carrer, per exemple, Che Guevara, que és una plaça preciosa, i des del carrer Che Guevara pot anar cap a la dreta, tot el carrer Madrid, recte, fins a arribar a la plaça de les 13 Roses, aquelles 13 estudiants de la seva edat i la meva, que van ser afusellades pel règim franquista l'any 1939, i després podria pujar, creuar l'altra riba de la carretera, això ja és molt de getafenca, per arribar al meu barri, que està als afores de Getafe, es diu Ràpid. i trobarà, per exemple...
1: Hòstia, està a les afores de Getafe, està molt als afores, eh?
4: Imagina, això ja que, és de cafè per a cafeters.
1: Sí, sí.
4: Doncs arribarà a l'Avinguda Segona República i fins i tot al costat del carrer Buenaventura d'Urruti té una llibreria, Vine por Letras, on podrà saciar les seves inquietuds intel·lectuals.
1: Clar, ja t'entenc.
4: Jo crec que això serà maco. Si li agrada Getafe... que se'l gaudeixi.
1: I escolta una cosa, després
2: algun pa algun... per prendre alguna
4: cosa? Doncs aviam, el millor és l'esquinazo. Bueno, anava a dir el millor perquè no has de pagar la tapa, però potser en el seu cas te li fa pagar la tapa o deixar de pagar-la, no?
1: Però són molt, gent molt senzilla, eh?
4: És molt senzilla, de fet, fins i tot també diuen els mitjans de comunicació, i a mi això m'encanta, que cursarà els 4 anys de grau i els costejaran tots els seus pares. Clar, el primer dubte és, i d'on trauran els diners els seus pares, Felip i Leonor? Bueno, més enllà d'això, me n'alegro, perquè sí que és cert que, torno a repetir, el passat diumenge vam haver de sortir els estudiants de la universitat, de l'escola de Bressol, primària i secundària de la Comunitat de Madrid, que davant el 30% de les retallades, doncs ens és molt difícil de trobar beques, financiació i una universitat que, bueno, sigui universal i per a totes i tots. Aleshores, si la princesa té la sort que els pares li paguen la carrera sencera amb els seus diners...
1: Però ella no té assignació, perquè no té assignació ja, perquè si ha de fer totes aquestes coses que ha de fer de vegades... Doncs, no li paga, jo ho reivindicaria d'ella. Jo d'ella reivindicaria.
4: Va renunciar, de fet, als 400 euros dels estudis militars.
1: Per què?
4: Perquè, bueno, com que...
1: Pues ara com es compararà, com anirà l'esquinazo a pagar... Perquè després aquí haurà de començar a la birra, com la pagarà dels col·legues. Jo flipo.
2: Els 21 anys demanar paga, ja.
4: Jo crec que no tindrà problema.
1: Sí.
2: No? No, que ja deu tenir 21 anys, no? I ja ha de demanar paga als pares.
7: Deu tenir assignació.
1: Bueno, perquè si aquesta treballa, senyora treballa, si, és funcionària si de l'Estat, no?
7: Exacte. De tindrà un sou.
4: I a més, a Getafe diem una cosa i està inserida el mateix nom. El llenguatge sempre fila molt prim. Hi ha gent amb molta jeta, hi ha gent amb molta fe. I com que ella de jeta en té, no li passarà res.
1: No li passarà res, molt bé.
4: No.
1: Escolta una cosa, per què tinc apuntat aquell guió al nom de Pedro Castro 2006?
4: Home, és que Pedro Castro 2006 és la millor cosa que ha passat a Getafe des del Pleistocè.
1: A veure.
4: Pedro Castro va ser el nostre batge molt de temps, era electricista, i aviam, la veritat que quan va arribar al 79, doncs va fer coses bones. Després de 30, 35 i gairebé 40 anys a l'Ajuntament de Getafe, doncs ja això va estar venir...
2: 45 anys de...
4: Fins al 2011.
2: Alcalde.
4: Fins al 2011.
2: Era el primer alcalde de...
4: Primer i únic.
2: Sí, el primer i únic, clar.
4: Exacte.
2: O sigui, aquell home a Getafe era papa.
4: I aviam, es notava que estava una mica fatigat, no? Ja d'això de la batgia i tal. Per exemple, va dir a l'última legislatura que ell, el que li venia de gust de debò, era fer casaments. Era l'única cosa que volia fer com a alcalde.
1: Sí, clar, tu diràs. És que...
2: Era del PSOE.
4: Era del PSOE. I aleshores, a les eleccions de 2006, com que ja estava molt avorrit de guanyar-les, va proposar la cosa més maca que ens ha pogut passar a la vida. Que Getafe fos la capital de la Comunitat de Madrid.
1: Sí, senyor.
4: Bomba,
1: ara. Igual que Cornellà, capital de Catalunya.
4: I ho tornarem a dir, perquè el Pedro Castro...
1: Ara.
4: Joder. I a més enraonava i deia... Què hi ha a Getafe que no hi hagi a Madrid? Aeroport. Si nosaltres ens diem el Bressol de l'aviació.
1: Ara.
4: Per
1: què?
4: Perquè va sortir el primer avió del món. Als mitjans i a les coses
1: Getafe
4: sempre dieu de Madrid a París. No, guapa. Madrid no té res a veure i va baixar 13 quilòmetres més avall, clar, és a dir, a Getafe.
1: Que té aquesta senyora de Zarzuela a Getafe 40 minuts en transport públic. Getafe és... un altre país.
2: Qui governa ara?
1: És que jo crec que si Getafe fos capital d'Espanya, deixarien de ser independentes.
4: Toma.
1: Ja no voldríem la independència. Aquesta és l'Espanya que nosaltres volem.
4: Doncs mira, aquest dissabte ara mateix, a Getafe, el Festival de Poesia, vam tenir a la Susana Rafar, gironina,
1: ara,
4: a la Mariluz Esteban Basca,
1: hombre,
4: i a l'Emma Pedreira Gallega, ara, a Sònia Martínez Asturià, recitant-nos
1: a
4: les seves llengües, que mare, sí, home, que sí.
1: Quin lio.
2: Deixa preguntar-te qui està ara a l'Ajuntament.
4: Doncs mira, Getafe...
2: Quin partit?
4: És el Bressol espiritual d'Occident, allà a la Terra de la Llibertat. No un partit només. Tenim Mas Getafe, que és com el nom del Mas Madrid d'allà, Podemos i el PSOE. Tothom amb residories, tothom contenta, alegre. Sí, sí. I tots amb el seu sellet.
1: Tots amb el seu sellentet i el seu d'allò. Una cosa, per què tinc el guió? Acabem amb això i estem a punt d'acabar. Camela, què pinta ara aquí?
4: Doncs,
1: Camela sempre, o sigui, Camela sempre. O sigui, Camela sempre. Però Camela són de Getafe des de quan?
2: No ho sé.
1: Home, són nostres, no? Camela, perdona, d'on és Camela?
4: Aviam, vau guanyar l'altre dia el Barcelona al Getafe, Camela ens el deixeu, que sí que és nostre i molt nostre.
1: Però
4: el Dioni viu a Perales del Río.
1: Home!
2: Segur que no són de Cornellà?
4: Potser, aviam, què cosa hi ha més pròpia de Cornellà que viure a Getafe i de Getafe que viure a Cornellà?
1: Ara,
4: Dioni,
1: pionera. Dioni... No pensar la que eren de catalans, Camela. Ara sí que jo... No. Però bé, si són de Getafe no m'importa igual.
4: Aviam,
1: també
4: jo sé que ara com ara el Dioni viu a Perales del Río i vale. Passeja el gos.
1: I Perales del Río és Getafe.
4: I tant,
1: i
4: tant.
1: I aquí ets, com deia el Pujol, ets de...
6: Sí, de Getafe,
1: sí, Bueno, per acabar, us l'estimareu a Getafe, a Princesa Astúries?
4: Doncs aviam, és això... Me n'alegro molt que Getafe, per sort, té molta consciència antiracista. Aleshores, per a una neta d'italians i de gregues, que no pateixi, no passarà res, l'anem a tractar molt bé, ara estem regularitzant moltes veïnes, i ella també podrà passejar tranquil·la.
1: També hi ha ascendència francesa, diguéssim.
6: S'ha d'entirar bé.
4: Bueno, i cura que Getafe tenim la fàbrica de l'OEBE. Els dissenyadors venen des de París a Getafe.
1: És que no, Getafe, de veritat.
4: No,
1: ja la tenia. Escolta una cosa, doncs moltíssimes gràcies, Mario Obrero, la princesa d'Astúries estudiar a Getafe, a la Universitat Carlos III i, doncs, escolta, que vagi bé, que estudiï prou i que a l'Esquinazo tenim un altre, algun lloc, altre lloc, l'Esquinazo has dit...
4: I amb això ja acabo, té l'Esquinazo, sí. Té la Cibelina, que és com la Cibeles petita, que molt també bé. Tenim a Getafe. Hi ha molts llocs, però bueno, sobretot aviam si a Meja ara es defensa i s'entén una mica més la importància d'una universitat pública de qualitat i financiada.
1: Sí, senyor, molt bé. No, ha estat una operació de màrqueting boníssima. Ara que estudi bé, però no, aquesta nana és poca llesta, eh? Vull
6: sí,
1: dir-te que...
6: Ja se la veu. A l'altra no, eh? L'altra la van portar a fer uns estudis aquests internacionals.
1: No, home, però no, això també ho va fer ella. Ella també... No, ella van fer com el Cobo, el Bup i el Cobo, com es digui ara.
6: No, però l'altra ja està a la universitat. De moment està estudiant a Lisboa i em sembla que fa un any a cada ciutat europea.
1: Ah, mira, molt bé.
6: Però
1: mira,
6: crec que a un centre...
1: Molt divertit, molt divertit. Escolta una cosa, abans de seguir, abraça'm fins que m'adormi.
6: Oh. Vale.
1: De Cesc... vale, diu l'altre. De Cesc Colomina, dirigit per Guillem Sánchez García i protagonitzat per Roc Bernardí, que crec que està enfadat amb mi, ja us explicaré per què. Llavors, de l'estrena del 29 d'abril fins al 24 de maig. Això és demà i això és a la Sala Beckett. Abraça'm fins que m'adormi. Però llavors hi haurà un dia, que és el 13 de maig, que hi haurà un postcol·loqui amb Mario Obrero.
6: Bravo!
1: Això m'ho han dit bé, eh?
4: I escolta, qui vol tenir nòvio, quan pots, fer un col·loqui sobre abraça'm fins que m'adormi.
1: Ara,
4: ja m'ho sentim prou. Ja
1: tens prou, exactament. Bueno, Roc Bernardí jo crec que està enfadat amb mi perquè un dia vaig dir en aquest programa que a mi els musicals no m'agradaven.
6: Bueno, però a mi sí que m'agraden, a mi m'encanten.
1: Crec que ho vaig dir en un context de Holgorio Liversió.
6: Disculpa.
1: I em va escriure tal. Em disculpo davant de tot Catalunya.
6: No, home, no, que no passa res. M'encanta. És un gust.
1: M'encanten els musicals.
6: A mi no.
1: Callaros, por favor. Favor, que no et vull més problemes. Roc Bernardí, disculpa, perquè m'ha dit com dius això no ho pots dir, etcètera, etcètera. Bueno, he reflexionat i efectivament m'encanten els musicals, m'encanta Hello Dolly, m'encanta Ànima, que l'estan fent al Tívoli, m'encanta, 3 hores de musical, és genial, tothom en surt contentíssim, m'encanta...
6: Germans de Sang, que sortia al Roc
1: també, m'encanta, tot el que faci en Joc Bernardí, m'encanta, el Roc Bernardí m'encanta fins i tot sí. Parat, o sigui, si ni o sigui... Si no es mou ni diu res, també m'agrada. O sigui,
6: recordem que és la meitat de Svetlana.
1: M'encanta Bailando bajo la lluvia, perquè jo soc d'abans de la Norma i tal. M'encanta tot. El dia de la marmota em va encantar. És que, de fet, m'encanta... No sé per què vaig dir allò. O sigui, mea culpa, mea màxima culpa. M'encanten els musicals fins a límits.

0: primer, amb Marc Giró.
1: I ara parlant de música amb tots vostès, Paloma Rodríguez. Bravo!
2: Paloma cantant.
1: Bueno, a veure, aquí li vam demanar a la nostra col·laboradora i amiga Paloma Rodríguez, què tal estàs?
3: Molt bé.
1: Molt bé, gràcies per venir. Que sabíem, segur que aquesta és la persona que em tirarà endavant aquest tema. A mi em va passar una cosa que l'he de confessar, però hòstia, ajuda'm, perquè tu també t'ha passat, eh?
3: Total.
1: Que no estem soles en això. Resulta que jo no tenia ni la més remota

0: Després, Estormotro, però també roba sexo, drogues i rock transgressivo, no? Sí. Que és el món que volem, clar.
1: Bueno, es que sus letras hablan de pasión, deseo, amor, desamor, drogas, pero drogas, o sea, sin metáfora y con metáfora.
0: I què vol dir, això?
1: Bueno, pues que evidentemente él hablaba de drogas que consumía y nunca lo negó, pero era un adulto. Cuando le dicen era un drogata, bueno, era un adulto, no hacía apología. Y después de drogas en el sentido metafórico, ¿no? Mi sobredosis eres tú, ¿no? Podría decir.
0: Yo te entenc.
1: O sea, la usa para la metáfora, porque también, claro, la metáfora queda hasta en desvalorizada, pues bueno, Robé también la tenía y tenía muchos temas recurrentes. Ah, hay una cosa que no me quiero saltar. ¿Quién era Robé? Robé es un delirio. Y esto te va a gustar. Porque la etimología de la palabra delirio es que se sale del surco. Qué, o sea, bueno, es una metáfora de una etimología de labranza y como él era campestre, porque decía, nosotros no somos urbanos. Cuando le decían rock urbano, decía, pero si nosotros somos de campo. Así lo decía él con su acento extremeño. Entonces, es salirse de delirium, salirse de del surco.
0: Qué bueno. Y por ejemplo, ¿parlaba de l'amor? ¿Parlaba de...?
1: Sí. Amor, sexo, fluidos, penes.
0: Penes también.
1: Que me entierren con la picha pa' afuera, pa' que se la coma.
2: Ah, aquesta és la...
1: En la vereda de la puerta de atrás.
2: Aquesta és la que ballava jo a les discoteques. Una és la única que escoltava.
1: Una de les canciones más escoltades.
2: Sí? La que esta la posaven a tots els...
0: La vols cantar, tu,
1: Esther? No, no, no. La puedo poner en el mes, pero bueno.
0: Ah, la tenemos, esta del pene, o más. Es que, claro, por aquí. Es que a veces es que me han dicho, tenía una canción de pene.
1: Bueno, y hay otra que dice que va desnudo y porque con el agujero del culo mide la temperatura, que esta es Camino de las Utopías.
0: Ay, qué maravilla.
1: Pero como lo canta, es que te va a encantar.
0: Si es que era queer. A ver, tenim aquesta del ratón. Ah, no la ten.
1: No, es que no se la...
0: Bueno, pues vuelvo a cantarla.
1: A ver, no me acuerdo por dónde sigue la de esto, pero que si me encuentra la muerte traicionera, na, na, na, na, na, na, que me entierren con la picha pa' afuera, pa' que se la coma un ratón.
0: Sí, es que hay que estar por los ratones también.
3: Y me pongo palote solo con que me toques.
1: Me pongo palote.
0: Ah, sí, tú también, claro, es metafe.
1: Te la meto de todas, todas, porque andas sola esta amapola.
0: Caray.
1: Hoy te la meto hasta las orejas, solito y con mover las cejas.
0: Caray, no, ya me lo robé, qué maravilla. Perdona, te puedo hacer una pregunta personal, te voy a hacer. ¿Has follado con Robé de fondo?
1: Pues probablemente, pero no me acuerdo. ¿Ah? Es que claro, yo he tenido una vida pasada intensa.
0: Intensa,
1: pero
0: intensa.
1: Probablemente.
0: Probablemente.
1: Porque además he conocido a mucho muchacho,
0: ya,
1: más joven,
0: ah, mira,
1: de todos los lados del planeta, que lo de Robé era como
0: era punto
1: extremo
0: de,
1: era, duro.
0: Era
1: sí,
0: extremo duro, clar, ara tenim lo d'extremo duro.
1: Era un punto de unió.
0: Escolta, i els catalans i els primers bolos, parlant de Catalunya i extremo duro.
1: Es que hay una vinculación,
0: claro,
1: esto
0: claro,
1: la
0: importante,
1: gente lo sabe, de Robé y Cataluña. De hecho, él estuvo residiendo en un centro de Vic, que creo que era un centro de grabación o de estudio,
0: sí,
1: compartiendo con otros artistas en Vic. Pero aparte, los catalanes, él dice en una entrevista, los catalanes, no dice unos catalanes, dice los,
0: sí,
1: esto
0: sí,
1: es importante.
0: Claro.
1: Los catalanes son los que nos han llevado a Cataluña y por eso hemos salido en la tele y hemos triunfado. Y por eso les llamaban antiextremeños. Dice, ¿cómo van a llamarnos antiextremeños si nos llamamos Extremoduro?
0: Claro.
1: Si no nos quieren en nuestra tierra, pues nos han querido los catalanes. Y los catalanes eran los de Plàstic. Salieron en la
0: claro,
1: televisión en Cataluña.
0: Plàstic al 1990.
1: Tocando en directo Jesucristo García, que es una pasada, tampoco la he puesto porque no podía poner tantas canciones,
0: vale,
1: pero la hubiera puesto. Jesucristo García, que performaba, si la podéis ver en internet, claro, era una brutalidad. Esto se hizo viral, pero no era viral entonces, se vio por todo el estado. Y
0: aquesta
1: se lió
0: actuació
1: parda
0: de Plàstic,
1: sí.
0: ¿Y se lió parda per què?
1: Porque era muy irreverente, salía el vestido como de Jesucristo con una sábana, otro, el del bajo, creo, no sé si es bajo guitarra, con un tricornio de Guardia Civil, eran tres. Pero acababa como tú querías hacer una cosa en el late show que dijiste al Évole que no, de esto acababa con un tiro.
0: Ah, sí.
1: O sea, el Guardia Civil le daba un tiro al acababa así. Entonces, joder, ponte en la época.
2: Claro, claro.
1: No era habitual, o sea, eso fue una bomba.
0: I per tant, a Estromoduro i a la Robé Inestia reconeixia que gràcies al programa Plàstic que
1: sí,
0: es va
1: claro,
0: rodar aquí a Barcelona...
1: Él estaba agradecido, él es
0: clar,
1: amigo de l'Albert Pla, que podéis
0: I
1: también
0: tant,
1: encontrar cuando se murió. A quien RAC 1 entrevista, que
0: I
1: veis
0: tant,
1: a l'Albert Pla blandito. Que
0: blandito,
1: ja mola, eh? Porque...
0: Escolta, per concloure, dius que té un himne, no? Que és ama, ama, ama i
1: bueno,
0: ensancha el alma.
1: Para acabar, esto no sería de Robé, sino que sería con Estromoduro, pero para mí...
0: Sí, bueno,
1: da igual.
0: Claro.
1: Entonces, esto, ama, ama y ensancha el alma, es un poema de un poeta que es desconocido, a ver, para generales, pero en Extremadura es un señor que se llama Manolillo Chinato,
0: sí,
1: que ha actuado con él también, y todo el mundo se refiere a esta canción como un himno, porque yo creo que, ¿sabes esto de que en el grano de arena está toda la playa? Yo creo que, por ejemplo, en esta canción o en El poder del arte, que son 9 minutos, está todo lo que es Robe, todo lo que era Robe. Y digo es porque, por ejemplo, yo hablo en presente, yo de Lorca hablo en presente, entonces de Robe hablo en presente.
0: Doncs escolta, acabem aquí, després passem a la publicitat per parlar amb la Begoña Gómez-Urzaiz, però aquest ha estat el nostre homenatge a Robe, nunca es tarde.
1: Però podeu poner el ama?
0: Hombre, la... I acabem d'això, ama, ama, i ensanxa l'alma. Robe Extremoduro, fantàstic. Gràcies, Paloma, eh?
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
7: 100% asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
11: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
10: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure.
13: RAC 1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC més 1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells a RAC 1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
14: Les 4 millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
13: El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC més 1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
15: Descarregat!
13: RAC 1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
16: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
17: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
16: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic. Per triar i remenar.
17: Amb tot el contingut dels programes.
16: I també els podcasts originals de RAC 1.
18: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
16: I som tots.
17: Més fàcil.
16: Més directe.
17: Més intuïtiu.
16: Més RAC 1.
13: Tots som un milió.
0: A tots vostès, Begoña Gómez-Urzaiz. A veure, Begoña.
2: A veure, avui seguim amb la línia Deliris Contemporanis, que és una línia que jo vaig seguint... De...
0: Deliris Contemporanis.
2: Sí, de tant en tant, que parlem d'aquests fenòmens estranys que venim aquí, parlem de los Empic, parlem del rodogging, totes aquestes coses que
0: era
2: hem parlat.
0: Rodogging, no me'n recordo.
2: El rodogging era allò dels estoics, d'aguantar, per exemple, tot el vol sense mirar ni una pantalla, ni llegir, ni res, aguantant allà 16 hores de vol,
19: com una mirada fixa en un
2: home, amb la mirada fixa en un punt.
0: I avui es vols parlar de què?
2: Tots aquests deliris, quan us els explico, semblen raríssims i diem, ui, quina cosa tan rara que fa un grup molt petit de gent, i després descobrim, quan ens comencem a analitzar, que de raros no tenen res i que estan relacionats amb moltes coses, amb molts fenòmens completament extesos i amb circumstàncies i coses que fem tots els presents, perquè vivim en una realitat delirant.
0: vivim en una realitat delirant.
2: Sí, no.
0: Llavors, tu vas parlar avui de què?
2: Sí, us presento un personatge, un noi, mira, parlem de la Leonor, que també deu tenir 20-21 anys, aquest noi també té 20 anys, es diu Braden Peters, es fa dir clavicular.
0: Clavícula?
2: Clavícula. Clavícula, com clavícula, però clavicular.
0: Espatlla, això que en diem en català, espatlles.
2: No, la clavícula,
19: no,
2: és la clavícula.
19: La clavícula és l'os, aquest os d'aquí,
0: sí,
19: que ens aguanta.
0: Sí. A ombros, el que no tenim els catalans són ombros. Espatlla.
2: Espatlla. Vale, vale, clavícules catalans en tenim.
0: Vale, vale.
2: Dues, a més.
0: Vaig a buscar-lo a l'internet, a veure si és mono.
2: Clavícula. És, bueno, ja ho veuràs, té un aspecte bastant inquietant. Aquest tio, fins fa uns mesos, fins fa sis mesos, era conegut només en un nínxol molt...
0: Aquest? Però sí, sembla un gat.
2: Fangonieta. Ara descobriràs per què. Era conegut per un grup molt petit de gent i ara estic jo aquí parlant a la ràdio de tots sobre aquest senyor i el New York Times, per exemple, li dedica articles gairebé cada setmana i li va dedicar un perfil molt llarg.
19: D'on és ell, perdona? Sí?
2: És d'Estats Units.
19: Ah, vale, vale.
2: Ell anava a la universitat però la va deixar. Aquest tio és, diguéssim, la cara visible d'un fenomen que es diu Lux Maxing. Maxing amb dues X.
0: Lux Maxing.
2: Ara tot el sufix aquest Maxing es fa servir per tot. Si tu et vols inventar un neologisme, poses, per exemple, si aquí estem fent Radio Maxing.
0: Ah, sí? Sí, és el que fèiem. Justament el que fèiem.
3: Sí, sí, sí.
2: El Maxing aquest... Lux Maxing, què vol dir això?
0: És que abans no saps que estàs fent una cosa fins que te la diuen. És que el que no es nombra no existe. Però, clar. I ara què?
2: Ara, per exemple, l'últim que se sap de clavicular és que YouTube li ha tancat els seus canals que tenia. Tenia canals d'streaming d'aquests que estan durant hores i hores i hores fent contingut en vídeo i la gent es connecta i ells es poden estar 6-7 hores fent contingut i acaba de tancar. Per fer apologia, per exemple, del consum de substàncies il·legals i apologia de l'autodany o de l'autolesió. Sí, i ell va tenir una sobredosi fa unes setmanes.
19: Ah.
2: Perquè aquest noi, des que té 14 anys... està modificant el seu físic per fer una cosa que els Lux Maxers, tot això, com tota secta, diguéssim, com tot grupúscul estrany, té un vocabulari molt específic.
0: Molt bé.
2: Que és el que el defineix. Per exemple, això del Lux Maxing. Llavors, fa una sèrie de coses per ascendir. Ascendir és com diuen tota aquesta gent que està relacionada amb la manosfera. Tot això és millorar el teu aspecte.
0: Sempre és
2: ascendir.
0: Ja, ascendir. I
2: sempre
0: és
2: físic, sí, sempre és físic. Per ascendir, o algunes coses que fan són, per exemple, prendre esteroides, prendre amfetamines, que avui comentàvem amb la Noelia Ramírez, qui faig amiga de Te Cuenta, que avui traiem capítol, l'heu d'escoltar.
0: Com es diu el teu capítol al favor avui?
2: Es diu Estètiques del desquicie.
0: Estètiques del desquicie.
2: Una mica d'això.
0: Home.
2: Dues hores de xapa que fotem allà.
0: Ben fet.
2: Em deia, això depèn d'amfetamines per aprimar-se, ho feien ja les mestres de casa dels anys 50, ho feien Betty Draper, ho feien les dones de les que parlava Betty Friedan, i ho feien les senyores d'aquí. O sigui, això
0: no
2: ja estava inventat, això no és nou. Però sí, es prenen esteroides, es prenen amfetamines, es prenen testosterona per masculinitzar més el seu aspecte, que això t'ho deies abans, Robert, a Queer, sempre parlem, no?, que els homes que fan aquesta performance d'hipermasculinitat...
0: Sí, home, clar.
2: No hi ha res més queer que això.
0: No hi ha res més queer que... Sí, clar, que la hipermasculinitat... Perdona un moment, però... Perdona, perquè aquí m'aclareixi.
2: I també superen coses. Per
0: superen
2: exemple...
0: estèticament, eh? O sigui, amb bisturí, anestèsia general i tot això. No. O sigui, ell manipula el seu cos...
2: Manipula el seu físic. Per això t'ha semblat que tenia un aspecte tan estrany. Fan la cosa més extrema que fan, i és el que quan els mitjans generalistes en parlen és el que solen destacar, és una cosa que fan que es diu bone smashing, que vol dir, literalment...
0: Sí, però jo encara m'he quedat encara enrampat
2: en
0: què? El Lux Maxing que és...
2: Millorar el teu aspecte.
0: Però Maxi, Lux, Maxi.
2: Lux, els teus Lux.
0: Sí.
2: Lux Maxing, com optimitzar el teu aspecte.
0: Tu Max és...
2: Tu Max.
0: Val. Llavors, volen...
2: Per exemple, fan bone smashing. Què vol dir? Agafar un martell i carregar-te la teva mandíbula.
0: Com?
2: Amb un martell.
0: Jo l'altre no entiendo nada. La Paloma diu no entiendo nada.
2: Sí, però això ho fan nois joves que veuen aquests vídeos de 30.000 hores i ho fan a casa seva i s'autolesionen. Per això YouTube li ha tancat els canals. Però després de molts mesos de fer aquest tipus de contingut...
0: I es trenca el bon...
19: Sí, ja sap, perquè s'acaben convertint en aquests armaris, no?
2: Sí.
0: Clar, quin és el model? Espera, un moment, per favor. Lo del martell. O sigui, tu hi ha un tio... És que això és increïble.
2: Això és increïble. El seu model estètic és Matt Bomer, l'actor Matt Bomer.
19: Qui és aquest?
2: Pues un actor que els encanta, que els sembla que representa l'ideal masculí perquè té una mandíbula molt prominent i molt quadradeta i sortida. Estan obsessionats amb la mandíbula.
0: Però tu agafes un... O sigui, hi ha gent que està mirant vídeos de YouTube...
2: Sí, sí, t'ho juro, per com trenques la mandíbula.
0: Tutorial de com trencar-se la mandíbula un mateix amb un martell. Però això comprendràs que és una cosa... cosa que pues és increïble,
2: per això,
0: no?
2: Per això és una barbaritat. Però tot perquè això que ens millor... sembla tan extrem...
0: Mare de Déu!
2: Al final deriva en coses que estan passant... Al nostre voltant.
19: Clar, no, avui els hi preguntaré als meus fills. Pregunta-les si coneixen.
0: Si tenen martells, si pregunteu als vostres fills, tenen un martell.
2: No, no, escolta'm una cosa. Els amics del meu fill, a més això va ser molt graciós, un dia el meu fill diu, este tiene un mewing, un mewing, i es referia a la mandíbula. És com li diuen els nens o els nois joves a la mandíbula.
0: Com?
2: Jo vaig començar a fer-li preguntes, perquè aquesta paraula també prové del vocabulari del Lux Màxim. Dic, però això qui t'ho ha dit? No, això ho diuen els meus amics. I em diu, això va ser molt bo. Quan ell ja veu que quan li començo a fer preguntes, jo tinc una intenció i em diu, això no és perquè vagis i ho expliquis al programa del Marc Giró. I l'estic traicionant ara mateix en directe.
19: No, no, però no ho fas bé, és un servei públic.
2: No, no, perquè em va semblar molt fort que haver arribat aquí. Hem arribat aquí a sisè de primària a uns nens que no tenen telèfons, que no s'enteren tampoc de gaire de res.
19: Els arriba tot, els arriba tot.
0: Perdona, i Sly Maxing què és?
2: Sly Maxing és follar. Però no.
19: Però con la mandíbula rota.
0: Crec que
19: hagués
0: hagut de llegir el guió abans.
19: Con la mandíbula rota.
0: Però con la mandíbula rota, com... Chupa pela ahora. Però bueno, això com és? Sly Maxing per la mandíbula rota és increïble.
2: No és possible. Sly Maxing...
0: Bueno, tot és ponerse, però bueno, no sé.
2: No és una cosa que ens interessi molt, tampoc.
0: Fullar tampoc?
2: No, perquè això és una cosa...
0: Home, si t'estàs recuperant dels punts entre que surt una anestèsia, surt una altra, has d'anar a urgència perquè t'has fotut la pedrada a tu mateix, doncs com has de...
2: L'amfetamina,
0: és que clar, no l'encertes, saps? Amb la pita, no, que és por aquí, caballero, no, és que té l'amfetamina i no me va la FN, no me entra.
19: I criticaven el Robe.
0: Home, criticaven el Robe, però una cosa.
2: Vull dir que no, la finalitat no és aquesta, la finalitat és auto-optimitzar-te, optimitzar-te, i tot i que són homòfobs, hi ha una cosa molt homoeròtica en tot això, perquè estan obsessionats amb els models estètics masculins.
0: Però una pregunta, i aquí darrere tot això hi ha l'eugenèsia, no?
2: Evidentment, evidentment, perquè de vegades...
0: Soldat d'un exèrcit, que no sabem exactament...
2: Sí, perquè ells admiren, hi ha un físic molt concret que admiren, que són les cares molt simètriques, veus? El del Lux Màxim ho ha trobat. Hi havia un Lux Màxim negre i el van fer fora de la comunitat, perquè era com, de què vas?
19: És que me parece muy fuerte.
0: Escolta una cosa, estem veient aquest vídeo, no, mira, està a l'Ester amb un
19: el
0: vídeo...
19: Veient un martell.
2: És que això passa.
0: Escolta, que n'estem passant. Ens estem passant de temps.
2: No us trenqueu la mandíbula amb martells.
20: Vostè primer, amb Marc Giró.
0: Amb tots vostès, Eder Benito.
19: Bravo.
0: Eder, què tal estàs?
21: Bé.
0: Sí o no?
19: Amb il·lusió, Eder.
0: Sí, amb il·lusió, Eder.
19: Que sembli que estàs bé.
0: T'has fumat? T'has fumat un porro?
21: No.
0: Amb què et drogues, Eder?
21: No. Tinc fred, vale. Això sí. Però no...
0: Ah, tens fred? Ja comencem? Però ja, o sigui, acabes de començar i ja tens fred. O sigui, menuda estrella estàs feta, o què passa? Els nervis. T'han pujat els fums ja d'estar a la taula entre estrelles i primeres espases de la comunicació, com la Sílvia Soler i la Laura.
19: Està amb els papers, amb l'ordinador. No tens més mitjans aquí, perquè, vamos...
22: Comença, i no et deixis interrompre.
19: És veritat.
0: No et deixis interrompre.
19: Com la Sílvia, que no et deixi.
0: Eder, tu pots. Bueno, a veure, l'Eder és el nostre estudiant en pràctica, però bueno, ja és com de la família. I llavors, el cas és que és un tipus ben curiós i cada vegada caure a la boca més curiós ens sembla, Eder, també t'ho deia la teva cara. I l'altre dia vam descobrir que amb 22 anys no sabia res, ni de Dinastia, ni de Falcon Crest, ni de Menrose Place. Coses que són tres sèries dels anys 80 que són pilars de la nostra, del nostre imaginari, de la nostra construcció com a dona i de la nostra com a intel·lectuals. Llavors, Eder, et vam encarregar per gran alegria teva, crec, que et miressis les tres. Començarem avui amb Dinastia, si et sembla, no? Mira, exacte, aquí la tens. El primer que ens vols dir és que tant a Dinastia com Menrose Place com Falcon Crest tu has tingut problemes per trobar-les, per veure-les, no?
21: Clar. Sí, perquè Dinastia sí que té una versió del 2017, però he volgut ser fidel a la real. No estan legalment a cap lloc del territori.
19: Ah, ja has fet el quinqui, no?
21: He fet.
19: Total.
21: He apuntat totes les coses que he hagut de fer. Utilitzat VPNs per crear comptes mexicans.
0: Què són VPNs, perdona?
21: És una forma de, diguem-ne, passar la teva connexió com si estiguessis en un altre lloc del món.
0: Ah, però ja ens explica... O sigui, ets...
21: M'he posat com si fos mexicà.
0: Ets hacker.
21: Per entrar en algunes plataformes. He estat a Reddit buscant enllaços. He estat també a molts foros buscant enllaços. M'he vist totes les sèries en anglès, castellà, llatinoamericà, com s'ha pogut, vale?
19: Jo crec que li has de posar un 10 a la nota
21: de la...
19: Exacte, de les pràctiques, només per aquesta recerca que ha hagut de fer.
0: Aquesta recerca has fet... Per això, sí. Profundament, que saps que era gratis, vull dir que no te la pensen pagar, aquesta secció, però bueno, endavant.
1: Era legal?
0: Legal esperem que no sigui, perquè esperem que sigui...
21: No, i per
0: això parla l'Eder, per favor.
21: Vull donar les gràcies a tota la gent que puja els links per veure coses de manera gratuïta i que no estan en cap lloc, perquè és una forma de lluitar contra els tecnòcrates i les grans...
19: Bravo, queda dit. Bravo,
0: molt bé. Una manera de democratitzar la cultura, digues que sí. Bueno, anem, per favor, a la sintonia, fanfàrria...

0: què t'ha semblat?
1: Quin gustet, com va
2: això? Ai, pèls de punta. Oh, música i pèls de punta, sí.
3: Sempre que he parlat, durant aquestes setmanes he parlat amb tothom que ha vist aquestes sèries, tothom tenia un molt bon record i us recomano o tornar-les a veure o agafar aquest record i viure completament feliços i ja està.
2: I ignorants, no?
3: De Dinastia he vist tres capítols, els tres primers, i la trama va de Blake Carrington.
0: Perdona, Dinastia, diguem que és una sèrie del 1981, comença el 81 i acaba el 1989, si no m'equivoco, que és exactament, que jo crec que això és important, perdó que et faci Dinastia explaining, però el sé, Marica, sí. La cabra tripa al monte, però que és exactament quan Reagan arriba al govern dels Estats Units i quan acaba Reagan del govern dels Estats Units, decau la sèrie Dinastia, diguéssim, perquè tota l'estèria, o sigui, tota l'estètica de Dinastia i el que s'hi explica i com s'ho explica és super reganià, diguéssim, és un moment en la nord Amèrica infecta des d'un punt de vista.
3: Aquestes no. Tres sèries tenen aquest rotllo de quan Amèrica emulava i la gent es pensava que els Estats Units eren un país com...
2: El somni americà, no?
3: Sí, era quan encara es creia. I Dinastia té molt a veure amb la política perquè comença precisament quan fan fora els Estats Units a l'Iran perquè els iranians volen utilitzar el seu propi petroli, que això em fa gràcia. Ostres. Perquè a la sèrie el Blake Carrington, que és el que té l'empresa, la petroliera, diu la frase, la tinc per aquí, com aquests salvatges no sabran utilitzar el seu petroli.
0: La segueixen dient, la segueixen dient.
3: Sí, sí. I llavors la sèrie comença quan el Blake es vol casar amb la Christy, que és la Linda Evans.
0: Linda Evans.
1: Oh, Linda Evans. Que sempre duia tot el looks, te'n recordes, Marc?
0: Home,
1: anava, per exemple, tota blava, o tota rosa, o tota blanca. Sí, sí,
0: aquí s'ha de dir, per favor, que és una cosa que és el tipus, o sigui, ho tinc jo al cap tota l'estona, Nolan Miller, que era el dissenyador de tot el vestuari de Dinastia, Nolan Miller, busqueu-lo, que és el que havia vestit Alice Taylor, Barbra Stanwyck, la Sofia Loren, i Norman Miller. I tot era de veritat, quan sortien pells era forró de veritat, quan eren joies de veritat, el caviar que menjaven era de veritat, tot el...
2: Que no faltés res, no? Que no faltés res.
0: Era tot de veritat, o sigui, la flor era fresca i era de veritat.
2: Al contrari d'ara, que tot és intel·ligència artificial, no?
0: Exacte.
3: Ara tots seran cromes, ara...
2: Sí. Vinga, Eder.
3: Vale, comença quan n'hi ha la boda entre el Blake Carrington i la Christy, i el conflicte arriba quan torna l'Steven... No, l'Steven... El Matthew, perdó, és que... És que em lio amb els noms perquè, a més, tots els personatges són exactament iguals, tots són guapos, tots són rossos, tots són la mateixa persona i em confon. Sí, rics... A totes les sèries, a més a més. El Blake Carrington té dos fills, que un és l'Steven, que això jo, si m'ho podeu confirmar, jo crec que l'Steven està enamorat del Matthew.
0: T'ho confirmo.
3: Sí?
0: T'ho confirmo.
3: I la Fallon, que és la seva filla, i crec que està enamorada del seu pare.
1: No, no me'n recordava d'aquest nom.
3: És que ella com que s'enllita amb el seu xòfer, però tenen...
2: S'enllita?
3: Sí.
2: Ja parles com als anys 80.
3: Ja, és que l'he vist... Podria parlar amb les expressions que he vist, però no vull imitar el llatinoamericà.
4: Clar, clar, ben fet.
3: Clar, torna el Matthew, que el Matthew el presenten com el bo de la sèrie, i de veritat, torneu a veure-la perquè és un fill de puta. No val res aquest tio. El primer que fa és els iranians els estan dient, bueno, pues, torneu al vostre país, aquest és el nostre petroli, i el tio es comença a barallar amb iranians. Després...
0: Però això és molt actual, no? O sigui, és increïble.
3: Sí, sí. Després a l'avió, està en un avió, i l'Steven, que és el fill que està enamorat del Matthew, s'emborratxa
0: sí.
3: i diu, ah, vull una altra copa, però ja està borratxo, i el Matthew, per tranquil·litzar-ho, li dona un cop de puny.
2: Clar.
3: Tranquil. I clar, sí, tot el conflicte és que el Matthew està enamorat de la Christy i la Christy es casarà amb el Blake Carrington.
0: Mm-hmm. Clar, clar. Però és un lío.
3: Resulta que el Matthew està enamorat de la Christy perquè era la seva amant, perquè el Matthew tot es justifica, perquè la dona del Matthew i mare dels seus fills té depressió i és alcohòlica, així que a ell...
2: Que és el que ens passava a les dones, érem loques, deprimides, alcohòliques...
3: Per tant, ell ha de tenir un amant.
2: Clar, pobre.
3: I això es presenta com... Clar, és evident, ha de tenir un amant.
2: Clar, home.
0: Escolta una cosa, de totes maneres, aquí hi ha diverses coses que jo vull apuntar.
2: Són tres capítols,
3: Sí, sí.
0: Només amb tres capítols, però el fet de que el tal Steven, que és el fill de Blake Carrington, com recordareu, i de un personatge que surt al final de la primera temporada, que és Alexis Colby, interpretat per Joan Collins. Hombre, és un paper que havia de fer Sofia Loren, i quan Sofia Loren, el marit de Sofia Loren, que li portava els papers a la seva dona, va parlar amb Torin Spelling, el productor de la sèrie, i diu, escolti, tenim el Torin Spelling, i diu, Sofia Loren hauria de fer aquest paper, ens agradaria molt que fes el paper d'Alexis Colby, que és la gran dolenta de la televisió dels anys 80, diguéssim, que al final va fer el paper, i com us dic, Joan Collins. És que sóc marica, que m'ho sé tot. Clar, la Sofia Loren va veure que eren 8 pàgines al dia de guió i va dir, jo això no ho puc fer de cap de les pàgines del món, perquè és molta feina. Fer un culebrón és moltíssima feina. I no va fer... és fort o no és fort, eh? I després hi ha la trama aquesta de l'Steven, que és una de les grans trames gais
2: De les primeres,
0: que a més a més no es podien tocar, no podia tal, que a més és una trama que es va estroncar perquè quan apareixen els primers casos de sida, l'epidèmia, doncs aquí tots els productors es van posar nerviosos i aquest personatge va desaparèixer, l'actor se'n va anar perquè tot anava de mal emborrar, sí, és una cosa increïble. Bueno, escolta, ho hem de deixar aquí.
2: Però seguirem amb les altres, no? Un altre dia.
0: Home, seguirem amb les altres. Molt ràpidament, Eider, tu, la conclusió final, quina seria, Eider?
3: La conclusió... De quina? De dinastia? Bueno, de totes. És que són totes igual.
5: O sigui, d'aquesta.
3: Ah, la conclusió final, que ja basta. O sigui, 3 capítols és perfectament...
2: Suficient?
3: No es necessita més, i són 9 temporades, 220 capítols, i m'ho he mirat una mica per sobre, i les trames són encara pitjor cada dia, no la recomano. Però és entretinguda.
0: És entretinguda, que vagi molt bé. Escolta, una mica de pròxima, diràs, portem. Gràcies.
6: Bravo, Eder. Primer, amb Marc Giró. RAC 1. Ganes de cinema? Aquest dimecres 26 d'agost, estrena especial de la nova pel·lícula de Sorogoyen, El ser querido, amb col·loqui en línia càrrec de Javier Bardem, Victoria Luengo, Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña a Movie Aribau i Movie Balmes.
7: I divendres tornem a Hogwarts per celebrar el 25è aniversari de Harry Potter i la Piedra Filosofal amb una sessió especial Back to Hogwarts amb 12 minuts extras.
6: Entrades a moviecinemes.com. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
8: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
9: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
6: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
0: Doncs escolta, nosaltres no hi podem fer més. Ha estat genial, una cosa genial. Estan trucant de, vamos, de l'IBEX 35 per contractar-nos, perquè clar,
2: home,
0: és una cosa increïble. Premis a Dojo, aquest programa d'avui ha estat monumental, vaja, monumental. Joel, trobes que sí o no?
10: Sí, sí.
0: Sí, sí, però no ho dius molt convençut.
10: No, està empanat, perdó.
2: No estaves escoltant res del que deia, Joel, ni el Marc, ni has escoltat res del programa.
0: De veritat, doncs
6: mira, Joel, o sigui... El Ramon Giró.
11: Bon dia, són les dues.

0: El govern s'escuda en els criteris tècnics per no enviar un missatge d'alerta als mòbils en els aiguats d'ahir a Tarragona.
1: Quan el govern pren les decisions, pren aquestes decisions únicament amb criteris tècnics. Els e-salers estan protocolaritzats, enviar-los quan tenim una fase 5 o 6.
0: És la consellera de Territori, Sílvia Paneque, fa poca estona després de la primera reunió del Consell Executiu, després de les vacances. Els alcaldes de les poblacions més afectades es fan creus que no els avisessin amb prou temps per actuar preventivament. L'aiguat deixa una trentena de ferits lleus i danys materials, principalment arbres caiguts i cotxes abonyegats per la pedra.
2: 14-15 amb Aurora Rodríguez i Albert Bassas.
0: De seguida ampliem la informació sobre les conseqüències d'aquestes tempestes que han caigut pràcticament a la mateixa zona on dissabte ja hi va haver danys importants. De fet, veient la repetició de fenòmens meteorològics extrems, el govern ha anunciat un pla de cara al setembre per minimitzar-ne l'impacte. I també ha tornat avui a la feina el govern espanyol, ho ha fet centrat en la crisi de Ceuta. De fet, el Consell de Ministres està fent ara la roda de premsa posterior i s'ha anunciat una reforma de la llei d'estrangeria. També s'ha aprovat avui declarar Ceuta com a zona de seguretat nacional per establir-hi un comandament únic. Mentrestant, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha estat la primera que ha anat al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi. Robles defensa l'actuació del seu departament i del CNI, però demana disculpes als ceutins.
3: Ellos saben que tienen toda mi empatía. He conocido de primera mano su sensación de angustia, de abandono, de inseguridad. Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados o no suficientemente acompañados.
0: De seguida ho ampliem tot plegat. Albert Bassas, bon dia.
4: Bon dia.
0: Dominic Livakovic aterra aquesta tarda a Barcelona per fitxar pel Barça.
4: El porter croat passarà demà les proves mèdiques i signarà per les pròximes 4 temporades. El club laurana fins i tot no descarta quedar-se'l de manera immediata com a suplent de Joan Garcia per davant de Chesney. El Madrid, mentrestant, Mourinho contradiu la posició del club sobre els àrbitres en la prèvia del seu retorn al Bernabéu.
5: No dudo, yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no, en este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
4: I a la Lliga Femenina avui s'ha confirmat que el clàssic entre el Barça i el Madrid de la jornada 6 es jugarà a l'Spotify Camp Nou. En motor, Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales aquest cap de setmana al Gran Premi d'Aragó per les molèsties que arrossega l'espatlla i a la Vuelta d'aquí uns minuts arrenca la quarta etapa d'alta muntanya amb final a Andorra, que pot tornar a marcar diferències a la classificació general.
0: I pel que fa a la previsió del temps, passades les tempestes d'ahir, avui ja s'espera una tarda tranquil·la i sense pluges. Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia. Sí, s'espera una tarda de sol a bona part del país. Només creixeran algunes nuvolades en zones de muntanya que avui no deixaran pluja i les temperatures pujaran més que ahir. S'intensifica la calor amb un ascens més acusat, sobretot en trams de la costa i del prelitoral. En general, en màximes que es mouran entre els 30 i els 35 graus. I demà sí que s'escaparà de nou algun ruixat. Al matí a l'interior de les comarques de Tarragona, també algun punt del Pirineu, i a la tarda de nou al Pirineu, sobretot banda de Lleida i el vent del sud, que bufarà amb força. I també portarà pols en suspensió i on serà més fort aquest vent seran punts del Pirineu.
0: Les 2:04, comencem.
2: 14-15.
0: El govern diu que no es va enviar cap e-alert, un missatge d'alerta als mòbils ahir a la tarda a Tarragona perquè no estava prou justificat i els criteris tècnics així ho indicaven. Aquesta és la resposta de la Generalitat a les crítiques rebudes per no haver avisat abans de que venia la tempesta. Unes actuacions que deixen un balanç de 30 persones ateses pel SEM, 4 de les quals han necessitat atenció hospitalària. Més de 900 trucades al 112 i 500 als bombers, totes relacionades amb aquest episodi de fortes pluges. Una cop passada la tempesta, Sílvia Paneque, la consellera de Territori, portaveu del govern, argumenta que hi ha molts factors a tenir en compte a l'hora d'enviar aquests missatges d'alerta a tots els mòbils. Ara bé, la portaveu admet que cada vegada apareixen més fenòmens meteorològics locals i intensos que desborden les previsions. Per això anuncia que el govern treballa en un pla de xoc per fer front als nous episodis que hi pugui haver ja en les pròximes setmanes i mesos. Anem fins al Palau de la Generalitat. Cesc Giró, bon dia.
7: Bon dia, Sílvia Paneque, assegura que abans d'enviar un més alerta, el govern escolta al detall l'opinió dels tècnics i especialistes que valoren molts factors, com l'hora d'enviament, en aquest cas nit i matinada, el marge de temps, el moviment que pot generar l'alerta o la durada de l'episodi meteorològic. Admet, però, que cada vegada hi ha més fenòmens difícils de pronosticar i que per això el govern estudia com preparar viles i ciutats per a fenòmens meteorològics extrems i poc previsibles.
1: Hem vist com les altes temperatures, com els episodis de calor extrema, com el risc d'incendis ens obliguen a mirar el país d'una altra manera i que ha de deixar de ser una carpeta sectorial d'un departament que ha de tenir una visió transversal. I aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures, de tenir infraestructures més resilients. Estem parlant d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern.
7: Davant les queixes del territori d'alguns partits polítics molt contundents per la falta de previsió dels aiguats d'aquest cap de setmana, Paniqué assegura que el govern sempre està disposat a donar les explicacions que faci falta.
0: Doncs bé, Junts per Catalunya i els Comuns ja han demanat al govern que doni explicacions al Parlament. Els dos partits han registrat per separat la petició de compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també de la Direcció General de Protecció Civil, Marta Cassanya. Volen saber precisament per què el govern no va enviar aquest és alerta avisant a la població de la situació d'emergència. Junts, de fet, ja va més enllà i l'acusa directament d'haver desaparegut durant l'episodi. Sobre el terreny, els municipis afectats per la tempesta intenten recuperar la normalitat. Durant tot el matí, els serveis municipals han treballat per retirar arbres caiguts i mobiliari urbà fet malbé. Encara hi ha veïns que no tenen llum i Endesa els ha posat uns generadors mentre repara les instal·lacions. Mentrestant, els alcaldes lamenten no haver pogut preveure la situació per pal·liar-ne els efectes. El de Tarragona, Rubén Viñuales, diu que no havia vist mai un temporal com el d'ahir. Ha parlat al Món a RAC1.
8: Moltes vegades haig de decretar prealertes que no cau ni una gota després, no? Així que no puc dir que Protecció Civil o el CECAT de la Generalitat no siguin sempre cautes en voler... Han preferit decretar una prealerta abans que lamentar després una situació.
0: I l'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Viernés, ha explicat també al Món que era molt difícil imaginar-se el que estava a punt de passar.
9: Rebem a les 3 de la tarda doncs, d'una possibilitat de més temps violent, però clar, és molt difícil de preveure i de valorar la magnitud de lo que era la pedra. Estava amb el meu vehicle mirant dues afectacions importants i va ser quan va començar a caure la pedra. El soroll que era la pedra a la xapa del vehicle era esgarrifós.
0: I pel que fa als veïns, doncs no estan gens convençuts amb la feina dels ajuntaments. Diuen que no es fan actuacions preventives per evitar efectes com els que hi va haver ahir de temporals que cada cop són forts i més freqüents. Corresponsal de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
10: Hola, bon dia. Sí, actuacions preventives que troben a faltar els veïns d'algunes de les zones més afectades cada cop que hi ha pluges torrencials a Tarragona per reduir, sobretot, el potencial destructiu de les grans avingudes d'aigua. En el cas de Cala Romana, Tarragona preocupa i molt la rialada de la Budellera. Ahir, afortunadament, no es va desbordar, no va sortir de mare, però des de l'Associació de Veïns del barri denuncien que no es fa prou manteniment de forma prou periòdica a la riera. Una altra de les preocupacions es centra en la gran quantitat d'arbres, sobretot pins, alguns molt alts i molt vells, que quan hi ha aiguats acompanyats de ventades, com ahir, cauen sobre la via pública. Va ser el cas, per fortuna, sense provocar danys personals i sense caure directament en cap habitatge. La Noli Carbonell, la presidenta de l'Associació de Veïns de Cala Romana, ho ha denunciat a RAC1.
11: Estem molt oblidats de la mà de l'Ajuntament. Ara ho arreglaran, amb perdó de l'expressió, posaran un parche i d'aquí a la propera tormenta, pues mira, resarem.
10: Les zones més afectades a Tarragona, la part baixa, el Serrallo, les zones de platja, la Móra, els polígons d'Entrevies i el Francolí i diverses urbanitzacions de Llevant tenen encara molta feina per anar recuperant a poc a poc la desitjada normalitat.
0: I qui també fa balanç avui de les destrosses de la pluja són els pagesos. Alguns calculen que en algunes zones s'han perdut entre el 60 i el 80% de la collita. Ha afectat plantacions que ja estaven tocades per la calor i que les pedres d'ahir han acabat de destrossar. És la vuitena pedregada aquest any a les comarques de Lleida i el sector lamenta que això, sumat als preus baixos, farà que molts deixin l'ofici. Eulàlia Carrascal.
6: Sí, la pedregada ha coincidit amb l'inici de la collita de part de la fruita i per això membres del sector apunten que el mal ha estat molt gran i que això s'afegeix a altres problemes que han anat acumulant aquest any, com la calor, que també ha fet malbé la fruita. Ara caldrà calcular exactament quin ha estat el dany. Hi ha pagesos que se n'han salvat, però el president de Saja, Pere Roquer, i la pagesa Marisa Bendicho apuntaven aquest matí al Món a RAC1 que altres han perdut bona part de la collita.
12: És que és la realitat que tenim al camp. Tenim la tormenta amb efectes de pedra i les comarques de Lleida, que ha sigut la vuitena aquest any.
13: Ens ha tocat la Pere Williams i la conferència que encara quedava una mica. Després el préssec Tardà, també molt tocat. Pues jo te diria que en total un 80% han perdut.
6: I demanen al govern, però també a la població, que prengui consciència de la importància de tenir gent que treballi al camp. Doncs el govern, que més enllà de donar explicacions de la gestió d'aquestes alertes per les tempestes que hi ha hagut en aquests últims 3 dies al sud del país, avui també el govern ha condemnat l'agressió policial a un seguidor del Barça de diumenge, abans del partit contra l'Elx. Diversos agents de la policia espanyola el van reduir a terra després de requejar-li una bandera estelada. La policia espanyola ho està investigant i afirma que un cop tingui les conclusions, prendrà les mesures que calguin. Tornem al Palau de la Generalitat. Cesc.
7: Sí, tot plat. Va passar a la prèvia de l'Elx-Barça quan el seguidor del Barça entrava a l'estadi per l'accés visitant. La policia espanyola va aïllar el jove després de requisar-li una estelada i el va agredir exhibant-li diversos cops de puny. La portaveu del govern admet que les imatges són claríssimes, parla directament d'agressió i condemna els fets. Després de parlar amb la delegació de la Generalitat del País Valencià, Paneque assegura que no hi havia cap ordre de requisar estelades que justifiqués aquest dispositiu i demana investigar els fets. La policia espanyola, com deies, ja estudia també què va passar. La majoria de partits han demanat explicacions al govern espanyol. També ho ha fet el Barça en un comunicat condemnant l'agressió i assegurant que dur una estelada no pot ser motiu d'expulsió d'un estadi de futbol. El govern insisteix, de fet, que és una bandera perfectament legal.
1: A través de la delegació del País Valencià se'ns va informar que s'havia obert un procés d'informació i d'investigació perquè se'ns va informar que no s'havia donat cap ordre de requisa de banderes. Si algú pel seu compte va decidir aquesta actuació, això és el que s'ha d'investigar. Hi ha aquest procés obert, farem aquesta investigació i en tot cas aquestes imatges tenen la condemna del govern.
6: Tot plegat després que ahir els partits independentistes demanessin explicacions al govern espanyol. De moment, la Moncloa no respon a les peticions de compareixença del ministre de l'Interior ni tampoc a les preguntes que ahir va registrar Junts. A les crítiques avui s'hi han afegit els comuns. La diputada Aina Vidal ha registrat una altra bateria de preguntes dirigides a Fernando Grande Marlaska. Els comuns volen saber si el ministre considera que l'actuació dels seus agents va ser proporcionada, qui la va ordenar i quins criteris es van seguir per requisar les banderes i per actuar en un partit que aparentment no implicava cap perill. Doncs el Barça, per la seva banda, també ha reaccionat, avui ha donat suport a l'afició blaugrana i es planteja denunciar els fets. Bernat Balboa.
14: El Barça contempla emprendre accions legals per les dures càrregues policials contra l'afició blaugrana. De fet, el club s'ha posat a la disposició del jove menor d'edat més afectat per si necessita suport jurídic. Pel que sabem a RAC1, va ser el mateix president Joan Laporta qui va trucar-li personalment per transmetre-li aquest missatge. El president de la penya dels Almogàvers, Albert Llarça, ha reconegut aquest matí al món a RAC1 que aquest tipus d'agressions són freqüents als desplaçaments del Barça.
15: És una tònica habitual no en els desplaçaments del Barça, només, sinó en tots els desplaçaments d'equips catalans de futbol arreu de l'estat espanyol. En aquest cas, una imatge val més que 1.000 paraules, no? Fins ara tot eren testimonis de persones individuals. En aquest cas la policia actua així, però és que té moltes maneres d'actuar per aconseguir que no s'ensenyin estelades.
14: Fonts properes al seguidor asseguren que van traslladar el noi a un centre mèdic pels cops rebuts i va passar la nit a comissaria. Ahir al matí la seva família el va recollir i van tornar en cotxe cap a Barcelona. Ara haurà de declarar telemàticament pels incidents viscuts.
6: I més enllà d'aquesta polèmica, a Madrid avui intensa activitat a la Moncloa, on Pedro Sánchez ha presidit la reunió del Consell de Seguretat Nacional, el primer i també el primer Consell de Ministres, després de les vacances, tot plegat amb Ceuta com a gran focus d'atenció. El govern espanyol intenta recuperar la iniciativa i reforçar el control en la gestió de la crisi migratòria, una crisi que també és social i política i que 26 dies després de l'esclat encara està lluny de normalitzar-se. El govern espanyol ha declarat aquesta crisi situació d'interès per la seguretat nacional. És una mesura inèdita que no s'havia aplicat mai des de l'aprovació de la llei el 2015 i situa el ministre Ángel Víctor Torres al capdavant de la coordinació com a comandament únic de la crisi. A més, la Moncloa acaba d'anunciar que reformarà la llei d'asil i d'estrangeria per dotar-la d'un enfocament més garantista de respecte als drets humans dels migrants. Anem a Madrid. Roger Perciba, bon dia.
16: Sí, bon dia. El govern espanyol reforma les lleis d'asil i estrangeria per agilitzar, de fet, el retorn dels migrants que entren de manera irregular i no tenen dret a protecció internacional. El govern espanyol legisla, de fet, per facilitar i agilitzar el retorn dels migrants que arribin irregularment i no tinguin dret a quedar-se. El Consell de Ministres aprova aquest avantprojecte de reforma de les lleis d'estrangeria i asil per adaptar-se, diuen, al Pacte Migratori Europeu. La reforma preveu procediments més ràpids per resoldre les peticions de protecció internacional i, si són rebutjades, tramitar-ne el retorn. Ho acaba d'explicar fa uns minuts el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
17: El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos anteproyectos. El primero articula una nueva ley de asilo, mientras que el segundo reforma la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, elaborados con un enfoque evidentemente garantista. Pero también es una perspectiva que conjuga la necesaria gestión de nuestras fronteras para garantizar la seguridad.
16: És a dir, facilitar l'expulsió dels immigrants que entrin de forma irregular. També intervé en aquest Consell de Ministres, en aquesta roda de premsa, el ministre Ángel Víctor Torres, que ostenta a partir d'avui el comandament únic d'aquesta crisi, una modificació que coincideix amb la intenció que ostenta també el govern espanyol de facilitar el retorn dels immigrants. És un canvi de rumb de la Moncloa en la gestió d'aquesta crisi de Ceuta.
0: I tot això mentre al Congrés la ministra de Defensa Margarita Robles és la primera que hi ha anat per donar explicacions de la situació a la ciutat autònoma. Robles ha demanat disculpes als ciutadans de Ceuta, ha avisat que la ciutat és espanyolíssima i intocable, i en aquesta compareixença, que encara dura, també ha defensat amb contundència la feina de les forces de seguretat de l'Estat, especialment dels 25 agents del CNI destinats a Ceuta.
18: Operativamente en Ceuta, nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno.
0: Com era d'esperar, les explicacions de Robles no han convençut els partits de l'oposició. La portaveu del PP, Esther Muñoz, ha denunciat que la Moncloa ha anat tard davant d'una crisi que s'hauria pogut evitar.
19: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Sigue sin explicar claramente quién ha atacado a nuestro país. Usted lo ha dicho varias veces. ¿Quién ha atacado a nuestro país? Facebook. ¿Puede darnos la versión oficial del gobierno? Es que una parte del gobierno dice que es Marruecos, al que usted no ha mencionado. Otros dicen que son las mafias. ¿Puede decirnos la verdad? Que es que a veces no coincide con la versión oficial del gobierno.
0: Però la intervenció de Robles tampoc ha agradat a Sumar, i és que la ministra ha parlat d'invasió. Li ha replicat la portaveu dels de Sumar, Txema Guijarro.
18: El gran trabajo de apoyo que se ha hecho de las fuerzas de la seguridad del Estado para el refuerzo de las fronteras ante los llamamientos que había a través de redes para otra invasión a nado de Ceuta.
20: Aquí no ha habido ni una invasión ni una crisis de soberanía. Lo que sí ha habido es una crisis migratoria.
0: La compareixença, com dèiem, encara està en marxa. Ara és el torn del portaveu de Junts, Isidre Gavín, que ha acusat la Moncloa d'anar tard i malament. I és que les crítiques continuen caient sobre el govern espanyol davant la gestió d'aquesta crisi migratòria. Des del PP insisteixen que Espanya ja no pot acollir més migrants i aposten perquè tots els que van entrar el 30 i 31 de juliol tornin cap al Marroc. I en la mateixa línia va Junts. La portaveu del Congrés, Míriam Nogueres, diu que Catalunya no pot assumir la deixadesa del govern espanyol, que no és capaç de controlar les fronteres. El partit dels de Carles Puigdemont es nega a acollir menors migrants i diu que la situació no va en contra dels joves. Per cert, que l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia va detectar gairebé 9.600 missatges d'odi a les xarxes socials en dos dies, coincidint amb aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons aquest informe, les persones procedents del nord d'Àfrica continuen sent el grup que rep més missatges d'aquesta mena de xarxes.
21: Hi ha convidats que no volen ni veure. Aquest agost, deixa entrar l'aire, però no els insectes.
22: A Servei Estació tenim mosquiteres a mida, enrotllables, tela mosquitera, accessoris i productes antimosquits per al balcó, la terrassa i el jardí.
21: T'ajudem a trobar la millor solució.
22: I per combatre aquesta calor, vine a Servei Estació i et regalem un gelat High Cream.
21: Servei Estació. L'aire fresc, sí. Els mosquits, no.
23: Raül, em vull separar.
24: Però què dius?
23: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per tu i una per mi. Separadetes.
2: Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
3: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
4: RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
5: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
4: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
24: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
4: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. Notícies, contingut exclusiu.
25: Podcast RAC més 1.
4: Tot RAC 1 és a RAC1.cat.
25: RAC1.cat.
0: Queden dues setmanes justes perquè comenci el curs a les escoles i dues de cada tres famílies tindran problemes per comprar el material dels seus fills. Ho diu un estudi de Wallapop que assegura que la meitat ven i compra productes de segona mà per reduir la despesa. De fet, aquests últims dies les cerques de llibres escolars s'han disparat un 900% a la plataforma. Eulàlia.
6: Sí, segons l'OCU, la despesa mitjana que s'ha de fer a principis de curs és de 500 euros per alumne, una quantitat desorbitada per moltes famílies. Segons l'informe de Wallapop, 4 de cada 10 s'han vist obligades a retallar vacances o oci per poder-ho pagar. N'hi ha d'altres que aposten per comprar llibres de text reutilitzats i vendre'ls del curs passat per guanyar diners. La responsable de comunicació de Wallapop, Cristina Gómez, explica a RAC1 què és el que més es compra a la plataforma.
26: Hem detectat que els productes que més freqüentment es compren és en la segona mà són, a banda de llibres de text, motxilles, estotxos, roba i uniformes escolars, material escolar de tot tipus i, d'altra banda, també accessoris electrònics com a la calculadora o dispositius electrònics que poden ser útils per classe com ara tablets o ordinadors.
6: Calculen que d'aquesta manera es poden estalviar gairebé 200 euros.
0: I de cara a la tardor, el govern podria reobrir Collserola. Per primera vegada des que va començar la crisi de la pesta porcina africana, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha posat una data per avaluar quan reobrir el parc. Ordeig avisava ahir al 9C de RAC1, però que aquesta podria variar si la situació empitjora.
27: De seguida que les dades i els experts ho aconsellin, doncs, evidentment, flexibilitzarem les restriccions d'accés al medi natural, però no si això posa en risc, doncs, els operatius. Jo crec que s'ha fet molt bona feina i els agents rurals ja, doncs, bueno, jo crec que aquesta tardor podríem avaluar, doncs, una altra situació si les dades acompanyen. Però en aquests moments encara és prematur.
0: Fa 9 mesos que el Parc Natural està tancat pel brot de pesta porcina, però la setmana passada va ser la primera en què no se'n va detectar cap cas nou, tot i que els contagis van a la baixa perquè Catalunya pugui quedar lliure de pesta porcina, cal que passi un any sense cap positiu. I atenció a aquest informe, a aquest estudi, perquè la sequera fa augmentar el risc de tenir un part prematur. I si el període sense pluges és molt llarg, també pot afectar la mida dels fetus. Són les conclusions d'una investigació coordinada per l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau amb dades de 30 milions d'embarassos al Brasil. Jordi Dotres.
28: El risc de part abans de les 37 setmanes de gestació augmenta un 2% en casos de sequera moderada i fins a un 5% si la sequera és extrema. I aquest risc encara és més gran si s'hi afegeixen episodis de calor extrema. I té un paper important la realitat socioeconòmica. L'estudi detalla que en llocs on l'índex de desenvolupament humà és més baix, les persones són més vulnerables davant de fenòmens climàtics. Els és més difícil alimentar-se com cal o mantenir-se ben hidratades. I l'embaràs, per tant, també se'n veu afectat.

0: ja acumula més de 400 denúncies. Són 20 vegades més demandes que quan va esclatar el cas a principis d'agost, quan només n'hi havia una vintena. Alguns dels clients acusen l'agència de no retornar-los els diners, d'haver de pagar a la destinació part del viatge que en principi ja s'havia cobrat, o fins i tot de perdre avions perquè no els van enviar les targetes d'embarcament. Josep Riba.
1: La dona que gestionava l'agència venia els viatges a uns preus molt competitius perquè s'aprofitava d'ofertes d'última hora i perquè parlava directament amb les agències dels països de destinació. Així s'estalviava els intermediaris. A través del boca a orella i de les xarxes socials va començar a guanyar molts clients, però llavors van sortir a la llum algunes denúncies relacionades amb problemes durant els viatges que organitzava. Va ser a principis d'agost i amb un comunicat va anunciar que l'agència tancaria per problemes d'accés als tour operadors i de gestió. També va demanar disculpes als seus clients perquè deia que no volia perjudicar ningú i que en cap cas es va beneficiar d'aquests problemes. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant el cas.
0: I els estudis catalans desembarquen a la Fira Europea del Videojoc que es fa aquesta setmana a la ciutat alemanya de Colònia. Entre tots, duen més d'una vintena de propostes que exposaran a l'espai de referència dels Jocs Independents. Serà amb un dels èxits d'aquest estiu com a abanderat, el Denge Attack, Joel Penya.
2: És un videojoc de l'estudi Undercoders que va sortir a principis d'estiu i que transporta l'usuari al Japó per conduir trens com si fossin monopatins. L'objectiu de participar en aquesta fira és arribar a més jugadors i també trobar companyies que els vulguin publicar noves propostes que duen a la maleta. Com ells, 5 estudis més duran en total 23 propostes a la 14a edició de la Gamescom a Colònia. David Jaume Andreu, d'Undercoders, i Mariona Valls, de Mango Protocol, expliquen què esperen dels propers dies.
3: Hi ha menys nervis perquè el joc ha sortit. Per sort ha funcionat bé i ara és com una mica fer-lo arribar encara a més gent.
4: L'altra cosa que és més difícil és la de poder haver fet algun tipus de contacte important de cara a tenir un tracte de llançament.
2: Com ells, també aterren a Alemanya per exposar entre demà i diumenge els estudis catalans de Falses, Hero Beat Studios, Two Awesome Studios i Omaed Games.
0: I la nova temporada de teatre recupera a Barcelona més d'una desena d'obres d'èxit. Són muntatges que van funcionar molt bé quan es van estrenar, però que no se van poder prorrogar durant l'any pels calendaris ajustats dels teatres. Algunes d'aquestes obres són L'herència, de Josep Maria Mestres, El teatre lliure, Tots ocells, d'Oriol Brogi, El teatre de la biblioteca, La tercera fuga, de Victòria Spunsberg, al TNC, o Gola, a la sala Beckett, amb Oriol Pla com a protagonista, Bàrbara Padilla.
5: Són obres que han estat unes setmanes, 6 o 8, a la cartellera, i que després cauen, encara que el públic hagi rebentat la taquilla. El motiu és que els teatres no poden allargar-les més dies pel calendari, cada cop més ajustat. Ho explica a RAC1 el vicepresident de DETCA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Toni Albadalejo, que en fa una lectura positiva.
6: No passa res, estem dintre de la normalitat més absoluta. Si hi ha moltes reposicions, és molt bona senyal, perquè vol dir que són espectacles exitosos de la temporada passada que han lograt seguir en cartellera. La truita en el poliorama, Dorian Gray en el Romea. Són reposicions per èxit, no perquè no sapiguem què programar, al contrari.
5: Altres reposicions que trobarem aquesta temporada a la cartellera són Els fills, de David Selves, La Villarroel, amb Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes, l'òpera de Tres Rals, que celebra els 50 anys al lliure, i el musical Germans de Sang, de Daniel Anglès, al Teatre Condal.
0: Per cert, que en aquesta nova temporada plena de reposicions també hi haurà a Barcelona un teatre nou, el Teatre Balmes, ubicat al centre de la ciutat i amb gairebé 500 butaques. L'espai està pensat per acollir comèdia, música i arts performatives. Així ho ha avançat avui La Vanguardia. La programació començarà al novembre amb noms com Òscar Sainz, Xavi Franquesa, Wilbur i Jordi Merca. Al darrere d'aquesta nova proposta hi ha MPC Management i Brot Cultural. I un que també arribarà en aquesta nova temporada a Barcelona és el còmic Sergi Polo, concretament al Teatre Borràs, a partir del setembre. El català marxa, que va marxar a Londres, on triomfa amb els seus monòlegs que fa en català, castellà i anglès, ha passat aquest matí pel món a RAC1 i ha explicat que abans de ser humorista va ser mag i que quan va decidir anar a viure a Londres per provar sort fent comèdia no sabia parlar anglès.
7: Jo era mag i feia màgia quan era petit. Quan estava fent màgia a l'escenari jo deia a mi m'agrada fer riure la gent. I jo sempre he pensat que si vols fer alguna cosa has d'anar al lloc on es faci millor. Me'n vaig anar cap a Londres sense parlar anglès i vaig dir aprendré anglès fent stand-up. Aleshores jo m'escrivia els acudits en català i castellà. Aleshores jo utilitzava el Google Translate i anava als micròfons oberts i els feia. I els que funcionaven doncs me'ls guardava. I així vaig anar aprenent anglès.
0: Polo, que fa 10 anys que es dedica a l'humor, també ha confessat que viu al club de comèdia on treballa. El pis de sota és el club i ell viu al pis de dalt. Un cop acabi les actuacions a Barcelona, marxarà

0: de gira per Europa i després, segons ha anunciat, actuarà a The Comedy Store de Londres. I en cinema, el director nord-americà Robert Eggers visitarà el Festival de Cinema de Sitges per rebre el Premi Màquina del Temps. El certamen li dona el guardó perquè, segons l'organització, la seva trajectòria és excepcional i, a més, ha contribuït a renovar el gènere de terror. Durant la seva visita presentarà un clip de la seva propera pel·lícula, Werewolf. Do not dread the darkness. El muntatge explica com una criatura misteriosa té atemorida una comunitat rural a l'Anglaterra del segle XIV. S'estrenarà el 8 de gener de l'any que ve i entre el repartiment hi ha Willem Dafoe. Eggers ja va venir a veure el Festival de Sitges el 2015. Aleshores hi va presentar la seva òpera prima The Witch. El director nord-americà també està al darrere de pel·lícules com The Lighthouse i Nosferatu. I en música continuen els concerts de la Festa Major de Sants avui a partir de 11:15 de la nit i actuen juny del 99. I Mala Vida. A la tarda també sonarà una mica de rumba i versions de clàssics de Disney amb préssecs. I aquesta tarda la calor s'intensifica i no s'espera pluja enlloc, Mònica.
1: Serà una tarda tranquil·la i amb sol a bona part del país i només creixeran algunes nuvolades en zones de muntanya que no portaran gaires conseqüències. Sí que s'intensifica avui la calor amb temperatures màximes que es mouran entre els 30 i els 35 graus i amb una sensació de calor més acusada que no pas ahir. I de cara a demà sí que de nou s'esperen alguns ruixats al matí en punts interiors de les comarques de Tarragona, també algun sector del Pirineu, en principi passant ràpid, i a la tarda també algun xàfec al Pirineu de Lleida. També bufarà el vent del sud, ho farà especialment amb força en zones de muntanya del nord del país i també arribarà pols en suspensió.
2: Amb Aurora Rodríguez i Albert Bassas.
0: I queda només una setmana de mercat, afrontem ja els últims 7 dies i la majoria d'equips tenen encara algunes coses per resoldre.
3: Sí, el Barça, per exemple, té oberta encara tant la carpeta d'entrades com la de sortides. Pel que fa a fitxatges, ara parlarem de Julián i de com el Barça està començant a canviar una mica el seu discurs que havia mantingut fins ara. Però avui també ho hem de fer de la porteria perquè tenim novetats i ho fem ja mateix saludant l'Àlex Pintanel. Àlex, bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Bassas.
3: Per què Dominic Livakovic aterra avui mateix a Barcelona i compta que no es descarta que ja sigui per quedar-se fins i tot?
4: L'actual porter del Fenerbahçe aterrarà sobre 6:15 en un vol privat procedent de Zagreb i demà al matí passarà la revisió mèdica abans de firmar el contracte amb el Barça que el vincularà per les 4 pròximes temporades. A hores d'ara, però, encara no està decidit si el porter croat sortirà cedit o es quedarà l'equip com a segon porter en aquest cas i si quadra el fair play s'apostarà per Livakovic com a segon porter aquesta mateixa temporada i, per tant, Chesney passaria a ser el tercer.
3: Doncs no haurem d'estar pendents perquè la idea inicial no era aquesta, era cedir-lo un any, incorporar-lo l'any que ve, veurem si finalment la incorporació de l'ex, entre d'altres, del Girona s'acaba avançant i es fa ja mateix. I amb Livakovic arribant aquí a Barcelona, el nom de Julián Álvarez continua a la parada blaugrana.
4: Sí, perquè el Barça ja té decidit que l'esperarà fins al final. Flick vol que l'argentí sigui el seu nou i després dels últims capítols viscuts al Metropolitano, el Barça té clar que la situació és insostenible amb l'Atlètic de Madrid i Julián i espera que finalment l'Atlético accedeixi a vendre-la al Barça. 7 dies perquè es tanqui el mercat, els matalassers accepten una sortida del futbolista, però en cap cas el Barça. De fet, l'Arsenal seria un dels candidats ferms després de tenir-ho tot aparaulat amb l'Atlético, però no amb Julián, que té clar que només vol jugar al Barça. A més, en aquest sentit, en les últimes hores hi ha hagut força ressò a les xarxes perquè el davanter argentí va donar like a una publicació de TikTok que el situava de blaugrana amb una samarreta del Barça. Una prova més que el desig de Julián no ha canviat i així ha estat durant tot l'estiu. A partir d'aquí, el Barça treballa paral·lelament amb altres opcions, amb altres operacions, però de moment cap convenç al 100% i per primer cop des del club no descarten la possibilitat de no fitxar a cap nou fins al gener. Tenen clar que no volen cobrir l'expedient amb un futbolista que no marqui la diferència.
3: Doncs Livakovic i Julián com a noms propis pel que fa al capítol d'entrades, per les sortides el nom segueix sent, Àlex, el de Balde i també tenim alguns detalls nous per explicar.
4: Sí, de moment avui a lateral esquerre ha treballat amb normalitat a l'espera de resoldre el seu futur. Flick ja li ha transmès que no serà fix i el jugador, que es va quedar fora de la primera llista, busca alternatives fora del Barça. En cas de sortir, el Barça treballa en l'opció de reforçar el lateral i no pas al central, una posició que tant Flick com Deco la veuen molt ben coberta. En aquest sentit, però, segons ha pogut saber RAC1 al voltant del futur de Balde, el jugador no descarta continuar al Barça si no troba cap opció que el sedueixi amb l'objectiu de convèncer a Flick. Per tant, no està descartada la continuïtat d'Alejandro Balde. Avui, en el sentit d'altes i baixes, Laporta i Deco s'han vist les cares a la ciutat esportiva durant 4 hores per valorar aquests darrers dies de mercat. El president també s'ha vist les cares amb Hansi Flick. En el capítol de sortides, el club també espera tancar en un termini de 48 hores aproximadament la de Marc Casado i també la d'Héctor Ford. Cap dels dos compta per a Hansi Flick.
3: Doncs interessant també això que ens explicava l'Àlex de Balde i també d'aquesta reunió d'avui entre Laporta i Deco, la ciutat esportiva, amb Flick, tenint en compte doncs tot el que el Barça encara té per definir en aquests últims dies. I tot plegat, Àlex, partit dijous, perquè no oblidem, es juga el partit ajornat de la primera jornada contra l'Atlètic Club al Camp Nou i tot apunta Camp Rodri.
4: Sí, serà la principal novetat a la convocatòria. Avui ha tornat a entrenar amb el grup i s'espera que entri a la llista de Hansi Flick. Qui avui no ha entrenat és Gavi, el futbolista andalús, per culpa del cop que va rebre diumenge al camp de l'Elx, i probablement Gavi sí que serà baixa pel partit davant del conjunt basc.
3: Ho anirem seguint. Àlex, gràcies. Bon dia.
4: Adeu, bon dia.
3: I vaja, que hem començat avui parlant de mercat, actualitzem o refresquem també com tenim el cas Brian Zaragoza per l'Espanyol. Xavi Morlans, bon dia.
5: Bon dia, Albert.
3: Perquè falten serrells, però també tenim més detalls de l'operació.
5: Sí, el fitxatge està avançat, amb uns últims detalls encara per polir entre Bayern i Espanyol, però s'espera que en els pròxims dies es tanqui l'operació. Tot apunta que Zaragoza arribarà en forma de cessió amb una clàusula de compra obligatòria que rondarà els 8 milions d'euros. Amb aquesta incorporació, Manolo tindrà l'extrem amb capacitat de desequilibri que havia demanat des de l'inici de mercat. Un cop tancat el fitxatge, l'única carpeta que quedarà oberta per Monchi és la possible sortida de Rubén Sánchez. Des de la direcció esportiva s'està buscant la sortida del lateral de 25 anys, però de moment, de les diferents ofertes que han arribat per ell, cap ha acontentat els desitjos del club. Si finalment s'aconsegueix tancar la marxa de Rubén, es buscarà reforçar la posició de lateral dret amb un nou fitxatge. Si, en canvi, Rubén s'acaba quedant, Brian podria ser l'últim moviment de l'equip en aquest mercat.
3: Un mercat calent amb la Lliga ja en marxa, tot un clàssic d'aquestes dates, mentre esperem que aquesta setmana, com explicàvem abans, es posi el dia a l'inici de la competició, i de fet es va tancar la jornada 2 amb els últims dos partits. D'una banda, Màlaga i Deportivo van empatar a 1 amb un altre gol de l'ex blaugrana Aubameyang, que ja en suma 2 amb els gallecs en dos partits, i de l'altra, el duel de l'Osasuna, que es va estrenar amb un empat a 0 al Sadar contra el Llevant. Avui començarà l'actualització de la primera jornada amb el València-Betis a partir de les 9, i de cara a demà, doncs, serà torn pel Madrid, que rebrà la Reial Societat al Bernabéu. Suposarà, a més, el retrobament de Mourinho davant qui va ser la seva afició entre el 2010 i el 2013. Avui, Albert Pedrol, bon dia.
6: Hola, Albert, bon dia.
3: N'ha parlat el portuguès en la roda de premsa prèvia.
6: Sí, de seguida l'escoltem dient que no espera cap rebuda especial, però abans d'això, és molt interessant la resposta de Mourinho quan li hem preguntat sobre l'arbitratge, que com sabeu, és l'asa dels cops de Real Madrid Televisión en els darrers anys. Poca broma, perquè el portuguès ha desmuntat en 20 segons totes les teories conspiranoiques que Florentino Pérez ha volgut imposar a través del seu canal de televisió. Mourinho confia, diu, en la bona fe de l'arbitratge.
7: No dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no, en este caso estoy totalmente en el lado de la honestad de los árbitros españoles.
6: En canvi, el Real Madrid continuen tossudit que els àrbitres els perjudiquen a propòsit. Ho escoltàvem aquest matí al Món a RAC1. Això deia Real Madrid Televisión sobre la diferència de criteri en les faltes comeses sobre Vinícius i sobre Lamine Yamal.
8: Es solo el inicio de la liga, pero ya estamos viendo una diferencia considerable entre unos arbitrajes y otros. A Vinicius le hacen falta, le pegan una patada en la espalda cuando está en el suelo y sin el balón en juego, y no es amarilla para Sánchez Martínez. En cambio, en el Elche-Barça, la primera falta que recibe Lamine Yamal en esta liga termina en amarilla. Quintero González ni lo dudó. Patada en la espalda sin balón, nada. Suave agarrón en la camiseta de Lamine.
6: Ja veieu, doncs, que la versió de Real Madrid Televisió de Mourinho...
9: Sí, no canvia, no. No canvia la de Real Madrid Televisió respecte a Mourinho. Sí, una altra cosa és que Mourinho, llavors, l'hagi d'anar canviant a mesura que avança la temporada.
6: Mira, doncs, ara que ho dius, no us penseu que Mourinho no compra una part d'aquest discurs de Real Madrid Televisió. Ell està convençut que els rivals tenen via lliure en Vinícius, però això sí, deixa Lamine Yamal fora de l'equació.
7: Es obvia la diferencia, no estoy hablando de Lamine, estoy hablando de la diferencia general de Vini con otros jugadores. Se ha entrado en una dinámica, se ha entrado en una espiral que los adversarios sienten. Y cuando un adversario siente que puede, lo hace.
9: Tot això sobre aquests noms propis del partit en si, que ha dit Pedrol, del seu retorn al Bernabéu, doncs, després d'una dècada, pràcticament.
6: Sí, doncs mira, que no vol massa parafernàlia. Això és el que ha dit Mourinho. En lloc d'això, prefereix recuperar la bona relació entre l'equip i l'afició que va perdre's la temporada passada.
7: No, yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo, como su pasión, y apoyar el equipo. Eso para mí es lo más importante. Yo no soy importante.
6: Avui Aurelien Tchouaméni no s'ha entrenat amb el grup, però vaja, mira, abans d'anar amb la convocatòria, Bassas, et diré que quan queda una setmana exacta perquè acabi el mercat de fitxatges, perquè d'això Mourinho també n'ha parlat, el portuguès ha donat la plantilla per tancada, però alhora no ha descartat que encara hi pugui haver alguna sortida.

0: Bé, eren les paraules, doncs, de José Mourinho en aquesta prèvia del partit que els blancs jugaran demà davant la Reial. Mentrestant, a segona, ahir també es va tancar la segona jornada amb la derrota de l'Andorra per 4-2 al camp del filial del Celta. Una Andorra que guanyava, per cert, 0-2 i que es va deixar remuntar, i de quina manera. Ara baixen a la vuitena posició. I jugat també ahir el Granada 2, Mallorca 0, els andalusos que miren cap amunt i se situen quarts amb 4 punts, mentre que els balears són a mitja taula amb 3. I pel que fa als catalans, Sabadell i Girona acaben la jornada 700 i 17ens amb 2 punts i 1 punt respectivament. Tot plegat, mentre també encaren aquests últims dies de mercat, i en el cas sobretot del Girona, amb moltes incerteses. Pau Bombardó, bon dia.
1: Bon dia, sí. Ara sí, bon dia. De fet, només 6 dies perquè es tanqui el mercat, encara són moltes les incògnites a la plantilla gironina. Comencem pel capítol de sortides, perquè ja vam explicar que en les properes hores es farà oficial la sortida de Minsu als Rangers escocès, i també està en el tram final de les negociacions per marxar Arnau. I segons apunten des de València, el fitxatge estaria pràcticament tancat. Pel que fa a Sigankov, cada vegada també està més a prop el seu fitxatge per l'Ajax, que segons informen mitjans ucraïnesos, inclús podria estar per sota dels 5 milions d'euros. A banda, Àlex Moreno, Unahi, Van de Beek o Benat són altres noms que estan a la rampa de sortida. Per tant, amb aquesta situació, i a falta, com dèiem, d'una setmana perquè tanqui el mercat, el club haurà de treballar a correcuita per cobrir aquestes posicions abans de l'1 de setembre.
0: I tot plegat el dia que Xavi Hernández serà presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. Agafarà, per tant, les regnes d'una banqueta 2 anys després de la seva sortida polèmica del Barça, i a Zeist, a la seu de la Federació Neerlandesa, i serà aquesta tarda la Marta Ramon. Bon dia, Marta.
2: Bon dia. Xavi ha estat esperant un projecte sòlid i a llarg termini que el convencés, i en Països Baixos podrà treballar amb l'objectiu d'encarar l'Eurocopa del 2028 i el Mundial del 2030. El de Terrassa preferia liderar una selecció per poder conciliar millor la seva vida familiar amb la feina, i amb l'Orange ha trobat l'equilibri que buscava, també i sobretot amb la filosofia futbolística adequada. L'escola de Johan Cruyff l'espera i, curiosament, rellevarà Ronald Koeman en el càrrec, igual com ja va fer el Barça el 2021. Amb ell hi treballarà el seu nucli dur de confiança des de l'etapa a l'alçat a Qatar. El seu germà, Òscar Hernández, com a segon entrenador, Sergio Alegre, assistent, i Ivan Torres, responsable de la preparació física. Completen el seu equip Ruth Van Nistelrooy i Adil Ramzi. L'estrena de Xavi en partit oficial serà el pròxim 24 de setembre davant l'Alemanya de Jürgen Klopp en el marc de la Nations League. Seguirà de prop l'evolució de Frenkie de Jong. Gran preocupació a curt termini pels dubtes que genera el seu genoll.
0: Gràcies, Marta. Doncs t'escoltem aquesta tarda, primer en temps del Versió, i després aquesta nit el t'ho diràs, perquè la presentació de Xavi està prevista per 4:45. I pel que fa a la competició, estrictament, avui es juga la tornada de 3 de les eliminatòries de la fase prèvia de la Champions, Xavi.
3: Sí, Saba i Apoel Beersheba obren la tarda 6:45. En el partit d'anada, l'Apoel es va imposar per 2-1, i a les 9 del vespre hi ha 2 partits més. Un LASK Celtic de Glasgow, on l'equip escocès arranca amb un avantatge de 3-0, i a la mateixa hora un Bodø/Glimt NEC Nijmegen, jugant un duel on el Bodø va guanyar per 3-1 a l'anada. Qui no jugarà la Lliga de Campions és Savinho. Avui s'ha fet oficial el fitxatge de l'extrem brasiler pel Tottenham a canvi de 100 milions d'euros procedent del Manchester City. Savinho tanca així la seva etapa com a citizen després de 2 temporades a l'equip. Encara a Anglaterra, i a la nit, el Chelsea de Xavi Alonso va guanyar per 2-3 el Fulham d'Arbeloa en un partit que suposava el debut oficial amb els seus nous equips per tots dos entrenadors. I qui va parlar abans del partit va ser Rafa Benítez, l'entrenador espanyol que havia dirigit tant Arbeloa com a Alonso al Liverpool, i com ells dos també va ser entrenador del Real Madrid. De fet, Benítez va explicar a la BBC que la sortida de Xavi de la banqueta blanca s'assembla molt a la seva.
4: A Madrid va tenir moltes similituds amb mi. A Alonso li agrada treballar, organitzar, parlar amb els jugadors sobre què han de fer. Però el Real Madrid té moltes polítiques al voltant. Potser per això allà li va ser més complicat. Tothom pot fracassar, però estic segur que ell tindrà èxit.
5: I crec que ell serà successful.
3: A Itàlia, la Lazio va guanyar per 0-1 al Bologna, i la Roma va tancar la primera jornada de la Sèrie A amb una golejada per 4-0 contra la Fiorentina.
0: I per anar tancant amb aquest bloc, Pau, i fora del masculí, aquest matí també s'ha confirmat que el clàssic femení de la primera volta de la Lliga F es jugarà a l'Spotify Camp Nou.
1: Serà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, encara amb la data per concretar, i per tant el Club Laurana tornarà a obrir les portes del Camp Nou en una de les principals cites del calendari del femení. Ja ho ha fet en altres eliminatòries de Champions, precisament contra el Madrid, a més amb bon record, amb golejada inclosa 6-0, va guanyar el Barça a l'última visita del club madrileny al Camp Nou, on també s'hi han disputat altres partits europeus, per exemple els de Bayern o Chelsea. En qualsevol cas, tots els partits a l'estadi han acabat amb bon balanç per les Blaugrana, que encara no hi han perdut mai.
0: Més coses passen 3 minuts del punt de 3 quarts de 3 del migdia. Deixem el futbol i obrim ara pàgina poliesportiva parlant de la Vuelta, perquè tot just ara comença una d'aquelles etapes de muntanya que poden marcar diferències a la general. Avui, Pau, amb arribada a Andorra la Vella, l'endemà d'un final bastant accidentat.
1: Sí, força, perquè de fet ahir l'etapa va haver-se de suspendre a falta de només 15 quilòmetres pel final. Els ciclistes estaven coronant el port de primera categoria al Coll de Montlluís quan els va sorprendre una intensa pedregada. Alguns van refugiar-se on podien, sota els paraigües dels aficionats, i altres que ja havien arribat al poble de Montlluís van entrar en alguns locals i hotels del poble. Vista la situació, l'organització va suspendre l'etapa i, per tant, no es van comptabilitzar els temps i no va haver-hi guanyador d'etapa. Per tant, després d'això, l'etapa d'avui és encara més important. Etapa d'alta muntanya, Andorra, amb un recorregut de 105 quilòmetres i 3 ports de primera categoria. Per tant, la gran oportunitat de Pogacar per defensar el mallot de líder i obrir diferència respecte a Van Aert. Una etapa que, com deies, comença a aquesta hora amb la sortida neutralitzada i que té el final previst sobre 6:15 de la tarda.
0: I de cara a demà, recordeu, la Vuelta arribarà a Catalunya i ho farà amb un dispositiu policial reforçat després dels aldarulls de l'any passat amb protestes a pràcticament cada etapa per la participació del ja desaparegut equip ciclista israelià Israel Premier Tech. Els Mossos s'han pogut curar en salut aquesta vegada i desplegaran més agents a l'única etapa que passarà pel país. Com deia en Pau, això serà demà amb un recorregut de 170 quilòmetres que sortirà de Falset i que acabarà a Roquetes, al Baix Ebre.
1: De fet, segons han explicat fonts dels Mossos a RAC1, el dispositiu el formaran 265 agents. Hi haurà membres de seguretat ciutadana, d'ordre públic i també diversos drons que sobrevolaran el trajecte. D'aquests 160 efectius ballaran per la mobilitat, tallant carreteres, fent desviaments i també controls a vehicles. L'etapa de la Vuelta passarà per municipis com Móra la Nova, l'Ampolla, Amposta o Tortosa i afectarà el trànsit de l'N340, la C12 i diverses vies secundàries.
0: Avui ciclisme, avui pendents de la Vuelta un dia més i pendents també del tennis, perquè avui és el retorn a les pistes de Carlos Alcaraz, 134 dies després de lesionar-se a Barcelona. Aquí al Godó, el murcià tornarà a jugar avui un partit oficial i ni més ni menys ho farà que amb Serena Williams, Xavi.
3: Alcaraz i Serena formen una de les 16 parelles que competeixen en el quadre de dobles mixtes del US Open, que tindrà un premi $1 milió pels guanyadors. En aquesta primera ronda, el murcià i l'estatunidenca s'enfronten amb Erit Routliaf i Lloyd Glaspool, en un duel que arrencarà a les 8 del vespre, hora espanyola. L'altra parella de més renom en el torneig és la que formen Novak Djokovic i Arina Sabalenka, que no es podrien trobar amb Carlos i Serena fins a unes hipotètiques semifinals. Aquests serà el primer partit d'Alcaraz des de l'abril, però per veure'l en solitari encara s'haurà d'esperar uns dies més, ja que la primera ronda masculina es disputarà entre aquest diumenge 30 d'agost i el dimarts 1 de setembre. Recordem que des de la seva lesió l'espanyol s'ha perdut dos grans tornejos, Roland Garros i Wimbledon, però també altres Masters 1000, com per exemple el de Madrid, el de Roma, el de Canadà i el de Cincinnati. Pel que fa al quadre individual, ara que en parlàvem, segueixen les fases preliminars. En femení, avui es torn per dues catalanes, Guiomar Maristany any, juga a les 5 de la tarda i Marina Bassols ho fa a les 8 del vespre, mentre que en el masculí avui juguen 3 catalans. Es tracta de David Jordà a les 5 de la tarda, Nicolás Sánchez de 6:45 i Max Alcalá a les 8.
6: This is Moscow.
0: 8 minuts i seran les 3, parlem de bàsquet. Avui és dia de ressaca al Barça després de la presentació dels actes ahir del centenari. De fet, ahir mateix, el tu diràs, també ens vam afegir aquesta festa amb una tertúlia especial amb 4 històrics de la secció: Andrés Jiménez, Nacho Solozábal, Víctor Sada i Roger Esteller. Una tertúlia interessantíssima que podeu recuperar, però que nosaltres hem resumit en aquest 14-15 amb un parell de minuts.
1: L'ADN Barça.
6: Tots quatre, cadascú té les seves diferents personalitats, però tots quatre són ADN Barça.
1: Andrés Jiménez.
6: Això és molt important i és el que deia abans. Clar, integrar això costarà molt, perquè malgrat que tu tinguis un tio d'un parell d'anys, sí, però arriba...
7: Menys, Andrés, perquè tu no has sigut cantera.
6: No, jo he guanyat 7 títols. No sé quan ha guanyat tu de Lliga. I 18 en 12 temporades. No sé si en cantera el que ha guanyat tu.
7: És que és molt difícil, ara. És que és molt difícil. Jo quan arribes al primer equip...
1: Roger Esteller.
7: I el Víctor segur que s'ho va trobar, també, però menys del que jo em vaig trobar, perquè... Els americans estaven 4 anys. Hi havia unes jerarquies, hi havia uns valors, hi havia uns codis. No,
8: evidentment que els de fora...
1: Víctor Sada.
8: Són molt, molt necessaris i són jugadors totalment vàlids, eh? I, bueno, és que sempre dic el mateix. Sense ells no guanyes Eurolligues, lligues o el que sigui. Però, clar, has de tenir gent que ho senti de veritat i que els que vinguin de fora diguin, conyo, això què és, això? Sí.
9: Que s'anomena una mica el nucli dur, no?
1: I Nacho Solozábal.
9: Tens un equip que té... un nucli dur d'un seguit de jugadors, que ara és més difícil, de 5-6 jugadors que hi són i que tenen una mena de fe i de tarannà.
1: Records del centenari i futur.
6: Jo vaig estar 6 vegades en una Eurolliga, 4 vegades a una final, i estic supercontent. Perquè, clar, per guanyar l'has d'estar. Això és el primer.
8: Sí.
6: Aleshores, aquí, vull dir, s'ha fet també una miqueta un relat de que, a veure, el que estaven allà érem nosaltres. És cert que no vam aconseguir guanyar-la, però estàvem nosaltres, no estàvem uns altres equip.
8: Gràcies a vosaltres, i els sentiments també que tenia, perquè jo no els havia vist potser perquè era més petit, però gràcies a tota aquesta progressió i tot aquest sentiment de ser un gran equip, però tenir aquell puntet de mala sort o de no poder guanyar, doncs jo com a culer de tota la vida, això a mi em va donar energia el dia de París.
9: Home, de records en tenim i en tinc molts. Aquí vam jugar un cinquè partit de play-off de la Lliga contra el Madrid de Petrovic, el vam guanyar, no? Mm-hmm.
7: Però a mi m'agradaria veure un equip que tingués una identitat, que jugués, que sapigués a què juga i que tingués possibilitat de guanyar tots els títols.
0: Doncs ja els heu sentit. Andrés Jiménez, Nacho Solozábal, Víctor Sada i Roger Esteller. RAC1, el tu diràs, parlant, entre altres coses, de molts dels episodis viscuts en aquests 100 anys de bàsquet al Barça. I més enllà, precisament, del club blaugrana, avui el Girona també ha anunciat el seu 7è fitxatge de l'estiu. Es tracta de Jacel Pérez, un escorta de 24 anys que ve de jugar els dos últims mesos a la Lliga de Puerto Rico. Abans d'això, va jugar mitja temporada a l'ACB, amb el Granada, concretament, i mitja temporada més a Primera Federació, la segona divisió del bàsquet espanyol. I sense deixar les seccions, en handbol continua Pedrol, l'hegemonia del Barça a la Supercopa de Catalunya. Després de guanyar els 7 títols la temporada passada, l'equip de Carlos Ortega ha perpetuat el seu domini a la primera pedra de toc d'aquest nou curs.
10: Sí, el Barça ha començat amb bon peu i s'ha apuntat la 14a Supercopa de Catalunya en 14 edicions, victòria de 6 gols contra el Fracking Granollers, que és el subcampió en aquestes 14 edicions. El màxim golejador del partit va ser Timotei Nguessan, amb 7 dianes, que de pas Nguessan va estrenar-se com a capità en detriment de Dika Mem. El proper títol en joc és la Supercopa Ibèrica, que comença el dijous 3 de setembre contra el Porto, i en Barrufet diu que l'equip hi té els dos ulls posats i que és molt més gratificant d'arribar-hi després de guanyar un rival com és el Granollers.
11: Granollers és un derbi, és una motivació més per nosaltres, hi ha gent que hem viscut aquesta rivalitat des de ben petits i guanyar contra ells sempre és un plaer. I ara ja avançant en la Supercopa Ibèrica, que és dintre d'un parell de setmanes.
10: I també va disputar-se ahir la Supercopa de Catalunya femenina. El Lleida va plantar cara, però va ser el Granollers d'una categoria superior qui va guanyar de 4 i qui va aixecar la seva 13a Supercopa consecutiva.
0: I Pau, per anar tancant, repassem què més ens falta per saber.
1: Doncs que l'Aleix Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales aquest cap de setmana al Gran Premi d'Aragó de MotoGP i correrà per l'equip Red Bull KTM. Viñales encara acumula problemes derivats de la lesió que va patir al Gran Premi d'Alemanya de l'any passat, tot i que ja podria reaparèixer el cap de setmana de l'11 al 13 de setembre al Gran Premi de San Marino.
0: I abans d'acabar, encara un recordatori, el de la presentació de la nova temporada de RAC1 a Valls. Aquest divendres, 28 d'agost, apunteu bé, edició especial del món a RAC1 amb en Sergi Ambudio per presentar la nova temporada. Serà des del Centre Cultural Municipal de Valls de 9 a 12 del migdia. Presentarem les novetats del nou curs, com sempre, amb totes les veus de RAC1 i les actuacions, aquesta vegada, del grup de grallers Canya d'Or i la Divan. Obrirem portes a 9:15 del matí amb la fórmula de sempre, el primer que arriba, el primer que seu, i per tant, allà us esperem. No us ho perdeu, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració de Forn de Nulles. 2 minuts i mig i seran les 3. Pausa i ens actualitzem.
12: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número 1.
13: Valorado.
12: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
14: El éxito está asegurado.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: Busques un bon matalàs amb fins a un 60% de descompte? A Conforama trobaràs matalassos de marques com Flex o Picolín pensats per oferir-te el descans i el confort que et mereixes. Dorm a casa com en un hotel. Conforama.
16: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
17: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
18: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
19: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells de RAC+1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells de RAC1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
20: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
19: El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia, viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC més 1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
21: Descarregat!
19: RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: titulars amb el govern que surt al pas de les crítiques per no haver fet un missatge massiu als mòbils per l'aiguat d'ahir a Tarragona. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que no es complien els criteris tècnics per enviar-lo.
1: Quan el govern pren les decisions, pren aquestes decisions únicament amb criteris tècnics. I com ha explicat molt bé la subdirectora, els e-sellers estan protocolaritzats a enviar-los quan tenim una fase 5 o 6. Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions més acotades en el temps.
0: Paneque també ha anunciat un pla per fer front als fenòmens meteorològics com els temporals i la calor extrema. I pendents també aquesta hora del Consell de Ministres a Madrid, que ha acabat fa poca estona, i on s'han tornat a veure les discrepàncies que hi ha dins el govern espanyol sobre si hi havia informes o avisos de la intel·ligència que fessin pensar en l'entrada imminent massiva de migrants a la frontera de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, contradiu la ministra de Defensa, Margarita Robles, i afirma que no va rebre cap avís que permetés anticipar el que acabaria passant. Madrid, Roger Perciba.
2: Sí, dues versions diferents el mateix dia i dins del mateix govern. Robles defensa aquest matí al Congrés la feina dels 25 agents del Centre Nacional d'Intel·ligència destinats a Ceuta i assegura que la informació que van obtenir es va compartir amb les forces de seguretat y la delegación del gobierno a la ciudad autónoma.
3: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
2: Poc després, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, dona una versió diferent en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
4: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
2: Robles confirma, per tant, que hi havia informació i que es va compartir. Marlaska nega que aquesta informació permetés anticipar una entrada massiva de migrants. Dues versions que deixen sense aclarir què se sabia exactament, què sabia el govern espanyol abans que esclatés aquesta crisi migratòria a Ceuta.
0: I Dominic Livakovic aterra aquesta tarda a Barcelona per fitxar pel Barça.
5: El porter croat passarà demà les proves mèdiques i signarà per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana fins i tot no descarta quedar-se'l de manera immediata com a suplent de Joan Garcia per davant de Chesney. També s'ha de prendre una decisió amb el futur de Balde, que segons us hem explicat aquest migdia es veu capacitat per poder convèncer Flick. El Madrid, mentrestant, Mourinho contradiu la posició del club sobre els àrbitres en la prèvia del seu retorn al Bernabéu.
6: No dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
5: I a la Lliga Femenina avui s'ha confirmat que el clàssic entre el Barça i el Madrid de la jornada 6 es jugarà a l'Spotify Camp Nou. I fora del futbol, a la Vuelta tenim ja en marxa des de fa uns minuts la quarta etapa d'alta muntanya, avui en final Andorra, que pot tornar a marcar diferències a la general.
0: I pel que fa al temps, aquesta tarda predominarà el sol a bona part del país, Mònica Usart.
7: Es preveu una tarda molt més tranquil·la que no pas ahir, només creixeran algunes nuvolades en zones de muntanya que no portaran gaires conseqüències i farà més calor, a màximes que es mouran entre els 30 i els 35 graus. I demà hi haurà més núvols, baixen una mica les temperatures i també ho farà el vent del sud i hi haurà pols en suspensió. Al matí amb algun ruixat que podria descarregar en punts interiors de les comarques de Girona, també cap al Pla de Lleida, i després a la tarda al Pirineu més occidental. I després a finals de setmana tornen a baixar els termòmetres.
0: Les 3 i 4. Tanquem el 14-15 que hem fet a la redacció d'Esports amb la Glòria Vallejo i el Marc Selva al control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat als butlletins i a partir de les 8 al 9-0 amb la Montse Martí.
5: I aquesta nit el tu diràs amb l'Aleix París, eh?
0: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb els taloners del Versió RAC1. Bona tarda.
8: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del Versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
9: És un normal, home.
10: Ho passo de conya.
11: Pues vinga, anem.
12: Què fas?
13: Ai, és que tinc sorra als dits i no em surt xiular.
12: Ai, de veritat.
9: però...
10: Volia xular, com el públic, però... Ai, ara m'he llapat.
9: Quin fàstic m'estàs fent. No em toquis ara amb la mà, eh?
10: Digue-li ah, llapat, ah, escolta. Ah. Mira, mira, ara justament passen uns minutets de les 3.
9: Sí.
10: Perquè som els d'Abans de Clapés.
9: Ara som...
10: Què som?
9: Els Taloners! Ole, galeria!
10: Escolta, Déu meu. Estadella, bon dimarts.
9: Bon dimarts.
10: I escolta, tu pregunta així que sí, deixo a l'aire. Sí, aquest sí. Estiu has fet alguna excursioneta amb el teu pare?
9: No he fet cap excursió amb el meu pare.
10: No? Pues vigila, no.
9: Volíem anar a Montserrat, però... Però no. Però al final em va dir que no.
10: No.
9: Em va dir que no li feia molta gràcia.
10: Perquè tu li vas dir d'anar soles.
9: Li vas dir, anem sols.
10: Sí. Tu sí, ves
9: parlem,
10: davant.
9: Parlem de l'herència, plegats. I em va dir no. Em va dir no.
10: Va dir que no. És que s'ha d'anar molt en compte les excursionetes amb el papa.
9: I vam jugar al churro mangotero.
10: Churro mediamango mangotero.
9: Això. No sé què és.
10: Però... Sí, es veu que és un joc d'abans, això.
9: Això és que s'està perdent el pica de mans. Els, sí. Allò de Don Federico... Bueno, que també parlem d'aquest tema. Don Federico Matomo, su mujer, hizo picadillo i la puso com, no sé,
10: a la sartén.
9: A la sartén, t'ho imagina't? Sí, sí, sí. Vull dir, aquí, els nens petits, bueno, cantant una violència masclista, absolutament.
10: Un crim.
9: Sí, sí.
10: Mira, doncs, parlant de crims, n'hi ha un de molt fort, que aquí vam fer el gag de Carles Porta.
9: Sí.
10: Que és un crim que...
9: El tenim en nòmina, Carles Porta.
10: Quedeu-vos amb aquest petit detall.
9: Això ho deu dir el Carles Porta quan està a punt d'enllitar-se?
10: No, Guillem, no.
9: Quedeu-vos amb aquest petit detall.
10: I no, és, no.
9: Micropene, no?
10: No, perquè té pinta de tenir una porra de Mosso d'Esquadra.
9: Que tu ets de Carles Porta, Carles Polla?
10: Carles Porra. Va, seguim amb més notícies a l'altra versió. Recordem que Guillem Estadella avui li toca la part complicada, sí. És a dir, llegir els paràgrafs llargs en paraules complicades.
11: Sí, Alba Segarra.
9: Alba Segarra també t'he de dir que t'estàs flipant perquè tu mai has dit... Estic veient el text d'ara...
10: No te'n llegeixis.
9: Aquí, no, home.
11: A plorar a la ploreria.
9: Estàs fotent unes paraules Estadella. Molt complicades, eh?
10: Perquè ara parlarem de temes judicials, perquè hem de seguir atents al cas Andic. Jonathan Andic ha pogut passar la nit a casa després de pagar el 1 milió d'euros de fiança que li va imposar la jutgessa que l'investiga precisament per la mort del seu pare, el fill del fundador de Mango. No podrà sortir del país i s'haurà de presentar als jutjats cada setmana.
9: Sí, sí, la magistrada instructora encarregada de les diligències prèvies sustenta la seva hipòtesi incriminatòria en una casuística indiciària d'elevada intensitat que aprovaria...
10: Densitat.
9: Hòstia, és que això està...
11: Vinga!
9: Provatòria que, d'acord amb el seu criteri hermenèutic, amb el seu criteri, projectaria una presumpta participació conscient de Jonathan Andic en els fets objectes d'escrutini processal. Entre els vectors de major rellevància...
10: Inferencial.
9: Però és que no hi ha comes! Vull dir, és que com vols que llegeixi això si no hi ha comes?
11: Pues te les inventes, com fa jo molts dies. Endavant!
9: Entre els vectors de major rellevància inferencial sobresurt la reproducció...
10: La reproducció iterativa.
9: Iterativa i anticipatòria de
10: l'itinerari
9: posteriorment vinculat al succés lesiu. Recorreu que l'encausat hauria d'executar fins a 3 vegades en un interval temporal immediatament previ a la materialització de l'accident. Quina merda és aquesta de paraules?
11: Pensaràs 2 vegades abans de tornar-te'n riure'n d'ello.
9: Vull veure tu llegir això un altre dia.
11: Escolta, penseu una cosa. Llàstima que l'incriminin per possible homicidi, no per robatori, perquè seria gros, ser lladre d'una empresa que es diu Mango.
10: Ara que m'ha fet gràcia.
11: Tu, Andy no es porta pensar Andy Lucas? Porto 24 hores cada cop que diuen el seu nom, Andy Lucas.
9: I van acabar igual, fatal.
10: Sí, Andy i Lucas. Mireu, ahir l'equip del Barça ja va parlar amb el seu Carles Porta, que diu que no descarta fer-ne un capítol de tot aquest cas Andic. De fet, avui als Taloners hem sabut que Crims innova el format i ja prepara noves temàtiques per la sèrie. Tenim en exclusiva un avançament.
12: Exclusiva. Tot el que veureu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Algunes descripcions poden ferir la sensibilitat de la gent que va vestida del desigual.
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Els nous detalls del cas Andic demostren que és un fill amb molta empenta. Segons l'informe policial, l'antic amo de Mango es podria considerar una fashion victim. Comencem. Mango fa anys que promou un dels pitjors crims que s'ha comès en el món de la moda. Els pantalons pitillo, anomenats així perquè t'apreten tant l'entrecuix que se't marquen els ous i el pitillo. Molts homes en plena crisi dels 50 segueixen sent víctimes dels pitillos.
14: Prefereixo no revelar la meva identitat. Els pantalons pitillo m'han intentat matar diverses vegades. Un dia era assegut al lavabo i em vaig quedar sense paper. Vaig intentar caminar amb els pantalons baixats. Semblava un pingüí marejat. Quin trauma. M'apreten tant aquests pitillos que fa 20 anys que no me'ls puc veure.
13: Per petit detall, el que li deuria penjar de les cames. Bé, la policia de la moda té més sospitosos. I em refereixo als germans assassins de l'estètica més temuts, els crocs amb mitjons. Són més lletjos que una nevera pel darrere.
15: Jo sóc la sergent major de la policia de la moda. He detingut grans criminals com el piercing a la cella dels 2000 o les samarretes Cucusumuchu. Ara seguim la pista del pantaló pitillo, però la resta del món es fa dir skinny jean.
13: I la setmana vinent estarem pendents de l'excursió de Amancio Ortega pel Pedraforca. Posarem llum a la foscor de la moda.
8: Els taloners del versió RAC 1.

0: Avui hem deixat enrere un mes de maig de rècord. El mes de maig passarà la història perquè s'han batut rècords absoluts de temperatures altes amb valors més propis de dies extrems d'estiu. La més alta de totes s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig.
1: La Mònica Usar ha fet una peça a RAC1.cat explicant que l'Observatori de l'Ebre des del 1920 es recullen dades i no s'havia assolit un valor tan alt com aquest mes de maig. Al barri del Raval de Barcelona el termòmetre va tocar els 33,6 graus, assolint també el rècord dels últims 20 anys. A Girona van arribar a 37 graus, una temperatura mai assolida un mes de maig, i a Lleida el termòmetre va pujar fins als 37,3 graus, una temperatura mai registrada aquesta època de l'any, en 86 Home. Anys de dades. Nens, Catalunya està calenta.
2: Està molt calenta. Jo et dic una cosa, proposa la Generalitat que construeixi un tendal molt gran per fer a tota Catalunya, això estaria molt bé, no?
1: Quina bona idea.
2: Sí, i si, escolta, si no troben un material tan gran per tapar tot el país, poden utilitzar l'ego de l'Ostrell. Vull dir que amb això tapes tot i, puf, arribes fins a València.
0: Mireu, s'ha batut el rècord històric absolut de calor a Catalunya en un mes de maig, i això toca celebrar-ho, o no? De fet, Vinebre segueix sent el punt de Catalunya encara on hi fa més calor de tota la geografia catalana. Aquí comença un reportatge de Canícula a peu d'Engonals Humides. He agafat la meva gabardina de màniga curta i he trucat, efectivament, a Vinebre.
3: On llavors, la temperatura llavors és una jaqueta. Sí, una gabardina de màniga curta.
0: No has vist mai la gabardina de màniga curta? Tinc aquí l'armari de gabardines, eh? Sí, és molt transpirable.
3: Has agafat una rebaqueta, vull dir, no t'enganyis.
0: Mira, he trucat a la botiga Que Viures de Vinebre, entre d'altres llocs. He de dir que, amb la calor, la gent està molt primmirada que no et perdona cap detall.
4: Sí, amb qui parlo?
0: Hola, bon dia, estic trucant a Vinebre.
4: Vinebre, amb la E, acaba amb E, no em va, no em canvies la lletra.
0: Ah, he de dir Vinebre.
4: Vinebre.
0: Ah, va, no és Vinebre.
4: No, Vinebre.
0: Va, Vinebre, vale, doncs truco a Vinebre, perquè heu assolit el rècord de temperatura a Catalunya. Us volia felicitar, eh?
4: Sí.
0: Ja esteu acostumats pel que veig, eh?
4: No és res de l'altre món, allò, refugi climàtic. Bueno, fa calor tot arreu. Passa que s'aguanta, te'n vas passant, veus líquid, bueno, el que s'ha de fer i punt, no hi ha més. Però sí, sempre passem los rècords. Sí, sí, vivim en una olla. Aquí és a l'infern. Ben calentets.
0: Clar, i a més a aquesta hora, ara deu ser una hora guapa, també, per sortir al carrer.
4: Bueno, passem per l'ombra.
0: Cada any feu el rècord a Catalunya, però aquest any ha sigut rècord històric al mes de maig, eh?
4: Sí, en tota, sí, de la península i tot, sí que és veritat. Bueno, podríem ser els number ones d'una altra cosa.
0: Ai, i
4: però, bueno, hem sigut de la calor, pues sí, de la calor.
3: Molt bé.
0: S'ho prenen prou bé,
1: de dir. Sí.
0: M'he adonat, parlant amb aquesta senyora de la botiga de Queviures, que la calor crec que afavoreix molt el consum al comerç local.
4: Ah, disculpeu-me, però sí. És que estic treballant i acabes de trucar a la botiga, com ho has dit.
0: Ah, per això, bueno, no volia molestar.
4: Estic fent esperar i aquí, doncs, bueno.
0: Ah, bueno. Els hi podries preguntar si també tenen molta calor o no, només per saber-ho, eh?
4: Calor? No, jo, bueno, tinc aire condicionat.
0: Ah.
4: Passem com podem.
0: Vale. Doncs per això ve la clientela aquí també, no? Que deu estar ben a gust aquí dins.
4: Climàtic. En aquesta botiga saps quan entres, però no quan surts. Venen a passar l'estoneta i a xerrar, i és teràpia. És botiga de poble, i les botigues de poble doncs vas a, no sé, a fer teràpia, a xerrar.
0: Ostres, és refugi climàtic...
4: A fer safreig.
0: I teràpia, ostres, boníssim, boníssim. Bueno, doncs on arrecords també la clientela.
4: D'acord, vinga, merci.
0: Sobretot he trucat adeu, a Vinebre, adeu. No a Vinebre. A Vinebre.
4: Vinebre, molt ben dit, ara.
0: Adeu, reina, adeu.
4: Adeu.
2: Jo també sóc per la calor, sóc sí? Més de Vinebre, també, eh?
0: Ah, però diuen que fresquet no és tan bo, eh?
2: Bo, jo no foto
0: ha de ser temperatura.
1: Jo vaig veure un vi blanc tan bo a la fira del Deví, del de vins de Gramunt.
0: Sí?
1: Allà es fa vi boníssim, nens. No tenim res a envejar enlloc més de Catalunya.
0: Mira, segueix, vale. Em va bé que treguis el tema del vi perquè he trucat al celler Moler de Roer, que està allà a Vinebre. He de dir que no tothom s'ha pres bé que avui els felicités per les temperatures.
1: Ai.
0: No s'ho prenen tot, del tot bé.
5: Sí, digues.
0: Oi, quina energia, que bé. Re, enhorabona, que són els que tenen les temperatures més altes de Catalunya.
5: Bueno, som un poble de moltes altres coses, abans, a part de molta temperatura. Altres coses, també ens agradaria ser el número 1, és que mos espantareu a la gent i no vindrà ningú.
0: No, home, no, però que vinguin cap al vespre, que no es tornin.
5: Bueno, doncs aquí sobrevivim, vull dir que a Barcelona també hi fa calor, eh?
0: Sí, no,
5: però... Diferenta. Aquí és molt seca i la de Barcelona és molt humida, tampoc és gaire agraïda.
0: Com les tornes, eh?
5: Home, clar, això estem una mica cansats, eh? Clar, és que són diferents. Una cosa és calor amb humitat i l'altra és calor seca, però tan desagradable és una com l'altra. Al final és una dada, no? Un termòmetre que està registrant dades.
0: Sí.
5: I és normal que sigui notícia, i més al mes de maig, eh? Que no dic que no sigui notícia. Però jo només dic que podem ser un poble notícia per altres coses.
0: Doncs, efectivament, amb aquesta noia li he dit et dono l'oportunitat de que sigueu notícia per altres coses.
1: Molt bé.
0: I que trucàvem de recull, que així podíem servir d'altaveu. Mm-hmm. Doncs la queixa va directament per RAC1, eh?
1: Ai, ai.
0: Molta atenció a la direcció d'aquesta casa, perquè tenen un missatge per vosaltres des de Vinebre.
5: Què passa? Saps quin problema tenim a Vinebre amb RAC1?
0: Què us passa? Què us passa?
5: Que si no l'escoltem per internet no ens arriba.
0: Què m'estàs dient?
5: La freqüència, el que sents. No, jo us escolto amb el mòbil, perquè si no, no us agafo. Fins a mora l'agafes, però sí. Quan cruces el pas de l'ase que diem, llavors us perdem.
0: Estàs parlant amb RAC1 i t'arribo?
5: Per telèfon.
0: I l'aplicació va bé o no?
5: Sí.
0: Vale, perfecte. Però llavors quan no t'arriba a la ràdio, què fas? Passes a Catalunya Ràdio o llavors ja ens poses en aplicació?
5: No, perquè avui en dia fiques l'aplicació amb el mòbil i tot, i vas amb el mòbil i ja està, el cotxe i amb tot.
0: Bueno, tu mentre ens escoltis
5: però
0: a nosaltres...
5: Però deia que alterno, recull Catalunya Ràdio, eh? No sóc... Vaig alternar.
0: De 3 a 4, què escoltes? Això és important, eh?
5: No, de 3 a 4 no escolto la ràdio. De 3 a 4 no. Ostres, pues... és que de 3 a 4 és complicat.
2: Home, doncs... Fins aquí la secció. Va, següent tema.
0: No,
2: si ens escolten a Vinebre...
0: Però ja ho has sentit, no és culpa d'ells, és culpa nostra que no hi arribem, eh?
1: Ah!
2: Bueno, doncs haurem de parlar en direcció, que posin bé les antenes.
0: Els repetidors.
2: Jo d'aquests tenia molt a classe, també.
1: O hi serem tots, o aquí no seguim, eh?
0: No, ningú enrere.
1: Ningú enrere.
0: Va, que acabem aquest periple telefònic per la senyora de l'estanc, que m'ha ajudat a fer una mica de meteoròloga.
2: Ai!
0: Perquè m'ha dit la temperatura exacta que estava fent al balcó.
6: Bon dia.
0: Bon dia, truquem de la ràdio. Què la calor?
6: Bueno, a caloradets. Ara no sé quan estem, però jo de temperatura. Si vol, li miro a la finestra.
0: Ah, doncs pues mirim-ho, que així donarem la informació.
6: Sí, 28 i mig estem ara.
0: Ah.
6: Sembla que no faig la calor tan forta, eh?
0: Ara ja està baixant una mica, poder.
6: Sí, que ho deien, que estàvem quasi 40. I a l'hivern també mos coneixem el fred.
0: Ah, sí.
6: Tenim les dues temperatures.
0: Us toca el reure a les dues, sí. Eh?
6: I tant.
0: Bueno,
6: treballar a les 3 o les 4 és quan fa més calor.
0: Doncs mira, precisament, de 3 a 4 és l'hora que fem el programa nosaltres.
6: Vale.
0: Bueno, refresquis i hidratis, sobretot.
6: I tant, sí, això ja ho fem.
0: La veig ben acomodada, eh?
6: Sí, molt bé.
0: Molt bé, reina, que tingui bon dia.
6: Vinga.
0: Adéu.
6: Bon dia.
0: Adéu. Bravo. Visca la gent de Vinebre.
6: Vinebre, amb la E, acaben bé, no? No em canvis la lletra.
0: Vale, Vinebre.
7: Els taloners de la migdiada i a prendre pel sac el programa.
0: Va, que hem de tancar les altres versions del dia parlant de concerts. Pels qui heu passat aquest cap de setmana dins d'una cova i no us heu assabentat de res, us hem de dir, com ja comentàvem al principi del programa, que aquest cap de setmana ha vingut marcat per dues Catalunyes dividides, eh? Les de Bad Bunny i les de la Gossa Sorda.
1: Per una banda, el cantant porto-riqueny ha mobilitzat durant el cap de setmana més de 100.000 persones als seus dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. D'altra banda, la Gossa Sorda, que feia 10 anys que no actuava a Catalunya, ha tornat aquest cap de setmana per la Porta Gran amb un doble concert a Cunit que va acollir més de 20.000 persones. I presentat pel cunitenc d'honor... Guillem Estadella.
0: Iso!
2: Vam viure les dues Catalunyes en un cap de setmana, les que saben moure els malucs i les que no, eh?
1: Ara!
2: I mireu, dic perquè la Gossa Sorda...
0: No van moure els malucs?
2: Home, sí, es van moure. Tinc un col·lega a l'Adrià que a es va posar quatre potes.
0: Què diu?
1: A fer de gossa, sí, clar.
2: A fer de gossa.
0: Vols dir que potser hi ha hagut massa foc mediàtic amb el Bad Bunny?
2: Totalment.
0: Quan el que...
2: Bueno, quan vaig veure el Víctor aquest de TV3, sí. Jo sé que fot TV3 a Cunit, que mai veniu per res. Si no es mor algú, no veniu a gravar coses.
0: Si no és per la Renfe, no veniu.
2: Si no és per la Renfe, no veniu.
1: A TV3 li costa passar alguna frontera. A Lleida tampoc no els veiem gaire. Com que tenen por de descobrir alguna cosa que els agradi.
2: No us entenen.
1: No, és això. No ens entenen. És exactament això. TV3 no mos entén.
0: Sortim
1: per això no podem parlar amb lleidatà a TV3, ara. Perquè no mos entenen. És exactament això. Que intel·ligent.
0: Home, si hi ha un 324 en aranès, es podria fer un en lleidatà, no?
1: No, és que entenen més l'aranès que el lleidatà. T'ha prohibit.
2: Jo t'he de dir que al principi, que clar, quan fèiem el programa veia el 324 i dic, ostres, algun grafista s'ha equivocat. Sí. Clar, era la versió en aranès aquesta hora, la fan.
1: Jo també ho pensava, que eren faltes d'ortografia. Que catetos que som. Sí. És que jo crec que hauríem d'estudiar l'aranès a les escoles.
2: Pues, mira, estic a favor.
0: Jo també estic
2: totalment.
1: De veritat que ho penso, però és un meló que podem obrir un altre dia. Si sí, des d'aquí m'escolta el conseller de Política Lingüística, sí, que em truco.
2: Bueno, el conseller d'Aran, no? No? Tenen un consell?
1: Sí, però això s'hauria de fer des de la Generalitat.
2: Ah, vale.
1: Per Educació i el de Política Lingüística haurien de ser. Pues... O sigui que Niubó i Francesc Xavier, no sé què més es diu...
2: El nano què?
1: Truqueu-me.
2: Sí. Se'ns alia feina, hem de muntar raves i ara parlar aranès.
1: Sí,
2: eh?
1: Vinga, va.
2: Vinga, som-hi.
0: Va, que estem parlant de concerts d'aquest cap de setmana de Bad Bunny i la Gossa Sorda, però volem saber al carrer la gent com viu els concerts. Aquí comença un reportatge d'investigació a peu de carrer, a peu de un altre.
1: Doncs, nens,
2: ai,
1: he baixat al carrer.
2: Olé!
1: I avui el carrer està desèrtic.
2: No hi ha ningú, eh?
1: Buah, és increïble, és la Barcelona que més m'agrada, la d'avui, quan no hi ha ningú. I m'he trobat a uns homes que passejaven i hem començat malament, perquè aquests homes, lo de Bad Bunny i Gossa Sorda, no... Escoltin, molt ràpid, aquest cap de setmana hi ha hagut un concert molt important a Barcelona i un concert molt important a Cunit.
8: Ni idea, i tampoc no tenim moltes ganes, eh?
1: És Bad Bunny, se li dic Bad Bunny que...
8: Ni puta idea.
1: I la Gossa Sorda?
9: Menys.
1: No hagués anat al concert de Bad Bunny?
8: Sí, sí, és.
1: I l'últim concert que ha anat?
8: Sí, de festa, 30 anys.
1: De qui, de Raimon o...
8: Ah, Mossell Llach.
1: Com li agrada passar el temps a vostè passejant?
8: Estem passejant, amb els amics, ja està.
1: I vostè no va fer cua per comprar les entrades del concert?
8: Cua? Què és això?
1: Ara la gent fa cua per internet per comprar les entrades.
8: Bueno, hi ha gustos que mereixen palos.
1: A gustos que les den palos, diu.
8: Hi ha gustos que mereixen palos.
2: Però què
0: vocalitza igual que Bad Bunny, eh?
1: Bueno, perquè és de puertorriqueño català, aquest home, segurament, de puertorriqueño català. Ell ha dit, a gustos que les den... Hi ha gustos que les den palos. Bueno, total, que... M'he esperat una mica, perquè hem estat avui, ho tindrem fotut. Però m'he trobat unes noies esmorzant que elles sí que eren conscients dels concerts que ha hagut aquest cap de setmana. El que no són partidàries és del que costen aquests concerts. Ja hem parlat del tema.
10: És que la gent està una mica loca, pagant tant. O sigui, 500 euros per... Jo conec gent que ha pagat 500 euros per anar a veure Bad Bunny, em sembla too much.
1: Però hi hauria algun artista pel qual pagaries aquests diners?
10: Ja, just ho estàvem parlant ahir, i jo crec que no.
1: No,
10: eh? No. És que no sé què seria. Jo crec que uns 150 o 200 crec que seria el màxim, eh?
1: I per qui pagaries 150 o 200?
10: Els he pagat per Coldplay.
1: Vale.
10: Sí, però aviam, és que per mi no té punt de comparació.
1: Quin és el teu modus operandi dins d'un concert?
10: Jo no puc estar-me tot el concert sentada. O sigui, si és un temazo, s'ha de ballar. Pista m'agòbia. Allò, i la gent que se'n va ja el dia abans a campalla al Palau Sant Jordi, no ho faria mai de la vida.
1: Ni per Coldplay ni per ningú?
10: No, per ningú. No sóc tan fanàtica de res.
1: O sigui, t'ho recomanes anar d'oreta, amb una cadira, perquè així no has de fer cua?
10: Total, una cerveseta, el concert i després o te'n vas a sopar, acaba sortint de festa...
1: I màxim 150 euros.
10: 200 màxim.
1: 200 si t'agafa premenstrual.
10: Exacte.
1: Sí, una noia que té els límits molt clars.
2: Sí,
1: i
2: molt
1: ella
2: bé,
1: ha dit, Bad Bunny, jo no pago 500 euros,
2: totalment.
1: Com a molt 150 pel Coldplay aquest.
2: Ara.

0: Es posen bruna. Allà on hi ha un raig de sol les trobes en biquini ja. Allà agafen vitamina D.
1: Que bo, però
0: això és per prescripció mèdica, perquè aquesta gent passa molt fred.
2: Allà es moren.
0: Unes noies aquí a Barcelona amb biquini sota de la roba, que jo pensava, no xerres amb elles perquè et fotran dentetes, perquè tenen festa, perquè avui hi ha gent que té festa, però nosaltres no tenim festa avui. Però he decidit parlar amb elles perquè he sentit que xerraven. I sabeu de què estaven xerrant? Del concert de Bad Bunny.
1: No fotis.
0: Perquè una d'elles hi va anar. Ha anat al concert de Bad Bunny d'aquest cap de setmana?
3: Sí, sí, els estava explicant.
0: Els estaves explicant just ara?
3: Ara mateix.
0: Com va anar?
3: No sé, dels millors concerts als que he anat mai. Molta il·lusió, o sigui, segueixo amb l'emoció al cos.
0: Quin dia vas anar, divendres o dissabte?
3: Dissabte, sí.
0: Vale. Per tant, tu i la Úrsula Corberó.
3: Sí, sí, sí, ella i jo. Bueno, hi havia més gent, però ella i jo, principalment, sí.
0: I estaves a pista o a la graderia?
3: A pista, el millor, els deia, perquè com hi havia dos escenaris, i si estaves a pista, ho veies tot.
0: Vas ballar molt?
3: Molt, moltíssim.
0: Quin ritual vas fer per aquest concert?
3: Pues res, vaig anar amb la meva germana i vam estar pues, des de les 3 de la tarda escoltant el disco i bebiendo roncola, perquè per la mañana café i per la tarda ron, i ja està.
0: Vas arribar al concert que no sabia ser Bad Bunny o Jordi Pujol?
3: Bueno, més o menys.
2: Molt bé.
0: Sí.
2: Pues jo entrant tonadíssima, no?
0: Ella va dir, si Bad Bunny va dir per la mañana café, per la tarda roll, pues obeïm-ho, no? Sí,
2: sí. Totalment, totalment.
0: I en aquest grupet de noies hi havia una amiga seva que ella té una consigna molt clara, que és no als concerts grans.
2: No.
0: Concerts t'agraden a tu? Quin tipus de concerts?
4: Més petits, menys gent.
0: Més sales petites, menys macro.
4: Sí, sí, sí.
0: Perquè què és el que no t'agrada dels concerts grans? Vinga, el micro de la redolida és per tu.
4: Re, hi ha tanta gent, tan afòbio, haver d'aconseguir entrades un any abans. Jo no sé el que faré la setmana que ve.
2: Totalment.
4: Any, no.
1: Estic molt d'acord amb aquesta senyora.
0: Sí, totalment a favor. Nois, jo la conclusió que he arribat amb aquesta incursió que he fet al carrer avui ràpida és que, mireu, aneu a concerts grans, petits, a dalt, a baix, mitjans, més igual, però sobretot, sobretot, sobretot, consumiu cultura!
1: Ara! Bravo! Ballonet o publicitat!
5: Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
6: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
7: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
6: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
9: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC+1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells a RAC1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
10: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
9: El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC+1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
11: Descarregat!
9: RAC+1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Estadella, posa'm crema a l'esquena, que no m'hi arribo, no m'hi arribo.
2: Que no toco, que em fas fàstic, bala, que estàs tot pelut. Ai,
1: no.
2: Que no, que semblarà mató, lo de l'esquena.
1: Bueno, si vols em poso el banyador.
2: Fora.
9: Els taloners del versió
11: RAC1.
9: El refugi climàtic de la ràdio.
1: Obrim el calaix desastre de l'Alba Segarra amb la seva actualitat més viral i les seves reflexions més esmolades. Alba Segarra, bona tarda de nou.
0: Bona tarda.
2: Olé, guapa.
1: Home. Per la putella, és això?
0: Com hem avançat ja a les altres versions, Lleida és la província on més

0: escatxe de tot l'estat espanyol.
1: Recordem per la resta de Catalunya que catxar vol dir cardar, follar...
0: Fornicar. Vol dir viure, al final.
1: Ara.
0: Som els guanyadors. Per fi Lleida al mapa i m'agradaria dirigir-me als lleidatans.
2: Home, ah, perdona.
0: Perquè RAC1 també arriba a Lleida.
3: Ara.
0: Lleidatans i lleidatanes,
1: hòstia,
0: aixequeu amb orgull la copa dels més fornicadors d'Espanya. Aixequeu-la. I la copa també. Amb orgull de rebre el reconeixement a la feina ben feta. O potser no tan ben feta, però amb persistència. Perquè a Lleida ens importa la quantitat i no la qualitat. Empassa't aquesta Catalunya que heu aïllat a Lleida. L'heu deixat arraconada, marginada, fent que mos arribi un tren al dia, però només els dies imparells de les setmanes parells dels mesos acabats a mà.
3: Ara.
0: Tu, catalanet, que creus que només que no hi ha res més enllà de la Panadella. A tu, camaco, que penses que només existeix la Cerdanya. Qui folla ara, eh? Qui folla? Naltres
1: Lleida!
0: Follem. Ara!
1: Lleida!
0: Per què ha passat tot això? Doncs perquè el govern català ha invertit en Lleida el pressupost d'un berenar infantil, que mos teniu lados amb més caràters que la lluna. I a tot això hi has de sumar que a Lleida tenim un clima aspre com el colze d'un pagès.
3: Està xulo.
0: I davant d'aquest arraconament i marginació constant, com responem a Lleida? Fornicant!
3: Ara!
4: Pum, pum, pum, com tambores. Pum, pum, pum, pum.
0: Perquè pels lleidatans, crisi és polvo. On vosaltres veieu foscor, nosaltres hi veiem orgasmes.
5: Oh, jo estic, ja et dic, jo ja m'he tret les calces.
0: I tal com xurrupem cargols, quan convé, xurrupem genitals.
1: Oh! Oh!
0: I potser són pocs. Potser toca fer-ho amb cosins. Però us asseguro una cosa. Millor fer-ho amb cosins que amb pixapins.
6: Lleida, tot el que busques és a l'interior.
0: Seguim parlant de filtreig i d'intenció de fornicar, perquè ara toca parlar de Tinder.
1: Home.
0: Hem escoltat el podcast Sangre de Unicornio, que ens explicaven una nova estafa a Tinder. Escolteu.
7: Esta es la supuesta estafa. Consistía en abrirse perfiles falsos de mujer o de hombre. Aquí no había distinción. Obviamente hacer match y proponer un encuentro en su cafetería. Entonces, él veía que ya llegaba y mandaba un mensaje y te decía, oye, que me retraso, ve pidiendo algo.
3: No.
7: Y nunca llegaba.
3: Este sí que es de generación Geta.
0: No sé si ho heu entès gaire.
1: Sí.
0: Això és un tio que es crea un perfil de Tinder, ¿vale? Fa maig amb tios i amb ties.
1: A lo loco, eh?
0: A lo loco.
1: Tot el que es mogui.
0: Llavors queden amb ells en un bar, el sí té un bar, que sí, casualment és el seu bar, ¿vale? Ell no s'hi presenta.
3: Ai.
0: I els hi diu, ja ets apuesto, ves demanant. I d'aquesta
1: no.
0: manera la gent consumeix el seu bar.
3: Això és molt gros, eh?
1: És una estafa no només sentimental, sinó també econòmica.
3: Home, això ja té un ofici, és el bar Tinder, no? És el que fa el...
1: Sí, no, jo l'he entès.
3: No es diu bartender, és un que... Si m'estàs mirant amb una cara, Alba, el bartender és el que fa
1: sí,
3: els còctels.
1: El cambrer.
0: És a dir, Van Quinter, que és un banc.
3: No, Van Tinder.
0: Van Tinder és el que fa els còctels.
3: El
1: bartender.
3: Un bartender. Clar, per això bartender, bartender. Veig que estic per sobre teu, ara.
0: Molt. Tan amunt que no et veig. Així d'amunt estàs. Escolteu, jo estic super a favor d'aquesta estafa perquè crec que, no sé... No estem tan preocupats pel petit negoci?
3: Ara.
0: No estem tan preocupats de que, ai, el petit negoci s'acabi, l'autònom està marginat i està esfonsat amb tants impostos i cap tipus d'ajuda.
1: És un emprenedor, això,
0: És un emprenedor. Està fent més pel petit negoci aquest tio que collboni amb tot el tema dels 24 hores. M'explico?
1: Sí.
0: Vull dir, al final, no sé.
3: No, té un punt de socialista, això, també, eh?
0: Per què?
3: Vull dir, tot el que està sortint, aquest, no? Una mica, aquesta estratègia socialista.
0: Bueno, hi haurà gent ara que sortirà i dirà ai, Alba, però aquella gent només s'ha enganyat a la gent,
3: sí,
0: perquè la gent està bé Tinder per fornicar,
3: ara.
0: No? Bueno, però si la gent vol fornicar, que vagin a Lleida.
1: Clar. I es deixen de Tinder, clar que sí.
3: Sí.
0: Heu tingut mai Tinder, vosaltres?
1: Sí. No.
0: I què tal?
1: Malament.
0: Bueno, perfecte, doncs endavant.
1: No, malament, perquè no sortia allà gent que no m'interessava.
0: Diuen que és el Wallapop de les persones.
3: Sí, és un outlet.
0: És un outlet.
1: He lligat més a Vinted que a Tinder.
0: Has lligat a Vinted?
1: Sí, tant.
0: Sí, Vinted, sí. Recordem que és una pàgina rotllo Wallapop, però només de roba moderna, bàsicament, sí.
1: Només et diré que una senyora francesa em va enviar una postal de Nadal aquest Nadal.
3: Perdona, un moment. senyora francesa.
1: Una senyora.
0: Hi ha molta francesa vintage.
3: I a tu també, perquè és vintage.
1: Vintage.
0: Vinchet.
3: És que és francès. Però, sí, sí. O sigui, una senyora francesa tu et va enviar una postal i que patir la postal.
1: Bueno, perquè jo li vaig dir, li vaig comprar una càmera de fotos. I em, em va dir que la gaudís molt i que li envies algunes d'aquestes fotografies.
3: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
0: Em va anar una foto penis.
1: No,
0: foto,
1: no em va dir penis en cap moment.
0: Bueno,
1: em va dir que la gaudís molt, tant com l'havia gaudit ella aquesta càmera, i que si li volia enviar algunes fotografies, que em passava la seva
3: està
1: direcció.
3: Està clar que ella tenia un altre objectiu amb tu, eh?
1: La, la càmera tenia un objectiu, sí, sí.
0: I tu què li vas contestar?
3: Exacte.
1: Li vaig dir que molt probablement si li enviava una foto seria de la meva senyora i meva.
3: I aquella senyora francesa s'ha tirat al, s'ha tirat al Sena.
0: I ella li va contestar.
3: M'és igual.
0: Donde caben dos, caben tres. Perquè les franceses són molt marranes, ja se sap.
1: No, no,
0: però sí,
1: Alba,
0: però
1: Alba,
0: sí,
1: no,
0: però...
1: Alba, Alba, no.
0: Oh, que pesats, però si Alba, és bo ser marranes, sigueu marranes, no. Nenes, n'hem d'aprendre.
3: Tenim una oient francesa, l'Alexandra, que ve de tant en tant.
0: Tenim una oient francesa?
3: Collons, la que lliga amb tu.
1: Sí.
0: Ah, és veritat, però és catalana, és francesa, bueno, de pacotilla.
3: Ja... Bueno, però viu allà.
0: Viu allà al sud de França, que és pràcticament Catalunya per mi. Bueno. Per mi, França és de París en amunt.
3: Home, doncs et queda res, et queda res. Et queda Lille i ja està.
1: Tot, tot, la resta de París en avall és Catalunya Nord, no?
0: És Catalunya, és Lleida.
1: És Lleida. Avui anem molt bojos amb la música, eh?
3: Jo, és que avui de veritat l'Alba porta una setmana...
0: Sabeu que jo vaig fer de Bisbal de petita?
1: Sí. Com?
0: La meva primera actuació en un escenari va ser amb un escalanifi de la Fuliola.
3: Això què és?
0: Escalanifi de la Fuliola, o sigui, l'escalanifi és com, un, com una espècie de show que es munta als pobles,
1: sí,
0: on cada persona busca un parecido razonable amb un cantant, que pot ser pel físic o pot ser per l'actitud, vale?
3: Vale.
0: Perquè he fet de Tina Turner, i ja em diràs tu el que m'assembla amb Tina Turner, saps? Mm. Llavors, cada persona del poble, pues, la Paquita del Forn, aquesta, l'altra...
3: Ah, la Paquita què va fer?
0: Cada persona, la Paquita del Forn me l'he inventat perquè no existeix, és la Conxita del Forn, de Calboneu, és la Conxita. Cada persona fa un show,
3: sí,
0: i llavors, cada show que fas, et caracteritzes com el cantant que tu,
3: vale,
0: vols imitar. Llavors,
3: vale,
0: jo era molt petita i vaig, bueno, molt petita, deia, tindré 11 o 12 anys,
3: Cat,
0: i
3: ja
0: com
3: no
0: que
3: és
0: tenia
3: petit,
0: els cabells arrissats i no m'havia desenvolupat, per tant no tenia tetes,
1: no tenies copes,
0: vaig dir, fai de Bisbal.
3: Olé.
0: I llavors vaig fer aquesta cançó de Bisbal amb una camisa blanca
3: descoltregada,
0: amb un rosari, i les meues amigues me feien de ballarines.
3: Que bo.
0: Però com que elles hi havien fet l'estiron, hi havia un moment que les havia d'agafar i jo no podia, perquè jo feia com 1,20 m en aquella època.
3: Tu eres el Bisbal Minion.
0: Clar, i va haver un moment de l'espectacle...
1: Encara no havies fet l'estiron.
0: No, encara no l'he fet ara, però bueno. Algun dia arribarà. Va haver un moment de l'espectacle que vaig baixar al públic i em vaig agenollar a cantar-li la Pepita de Cal Rebost.
3: Ai, Cuca, ole!
0: I avui parlem precisament de David Bisbal, un dels meus personatges preferits. David Bisbal és d'aquells que segueix el lema de Sky is the limit, el cel és el límit.
3: Un geni.
0: I l'altre dia ens sorprenia a xarxes socials amb el següent àudio, que és un vídeo, d'acord?

0: Perdona.
1: És cantant ella a la cuina?
2: No. O sigui, David Bisbal està assegut en el Quereduín, que és un menjador d'una casa, i llavors té el menú del dia damunt la taula. Ja diu els plats. Lenties.
0: Aquest home té massa temps lliure, eh?
1: Ara canta bé, eh?
0: Home.
2: Bueno, a mi, o sigui, ja, aquest vídeo ha rulat moltíssim. Anava a dir, ha rulat més que l'emèrit. Perquè ha follat amb moltes dones. Diu, bueno,
0: per favor.
1: Hi haurà un dia, Alba, que et tallaran el micròfon i no serem nosaltres, eh? Crec que serà d'algun despatx que diran aquest micròfon tallat.
2: Bueno, però aquell dia pues, no passa res, perquè llavors m'ho collireu entre tots. La Mònica em pagarà el teatre, l'Estadella em pagarà les gambes...
1: També és veritat que amb l'emèrit ja hi ha...
0: Sí,
2: carta lliure, blanca. Pues està més amb Sant Pere que amb nosaltres. Sí. No, un dels millors comentaris que he escoltat és una persona a Twitter que posava hosti la petjada digital que està deixant David Bisbal. I he pensat, calla, fes un recopilatori.
0: Ah, molt bé, m'agrada.
2: I us porto com una espècie de plat combinat.
0: Té moltes perles el David Bisbal, molt, eh? Des de la pandèmia que està boig, eh? No. Jo per mi que s'ha desfrenat.
2: Bueno, ja venia. Jo he vist avui el càsting de David Bisbal.
0: Home, clar, és que és d'Almeria, eh?
2: Però ell, al càsting, va dir, vinc de Barcelona.
1: Sí, el va fer a Barcelona, ell.
2: Ah.
1: Perquè tenia bolos amb l'orquestra.
2: Vale.
1: I llavors va viatjar, va agafar un vol, crec que el va acompanyar el seu tiet, i va fer... És que jo vaig ser molt d'OT1.
2: I el Bustamante, que era paleta.
1: Sí.
2: És que hi ha paletes.
0: I ara és un paleto.
2: Us heu fixat com xiulen els paletes i els electricistes?
1: Sí.
2: Xiulen increïble. Bueno, d'aquí l'oïda amb la musical.
1: Clar.
2: Nois, mireu, el primer que us porto és el que per mi és la peça de David Bisbal que més ha inspirat a Guillem Estadella.
3: David, ¿puedo hacer una foto, por favor?
4: Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero...
3: ¿Estáis
4: bien? Venga, va a echar una putilla, venga.
0: Home, per favor, amiguit, ¿com estan les màquines?
1: Oh. Tu preguntes pels màquines, però el màquina ets tu fent això.
2: Sí, 100%. Però és que una persona que es dirigeix al món com a màquina és ell, la màquina més grossa és ell.
0: Ara.
2: Sempre tenim un altre tall, que és l'únic moment que l'himne d'Espanya a mi m'ha remogut per dins.
0: Uf.
2: No et diré de quina manera, però m'ha remogut.

0: Em fa gràcia perquè ja està fet expressament això de no posar-li lletra a l'himne perquè tothom se'n pugui aprendre, eh?
1: Sí.
2: Ah, bueno, és que...
1: El nivell ja... que... El nivell demanes... que és...
2: No volem deixar ningú enrere.
0: Requisits mínims.
2: Exacte. Ah. Després, mireu, el David Bisbal va fer una un cameo a Torrente 4.
1: Ah.
2: I què dius? Ostres, va fer un text i tal. No, no, va fer el que sap fer.
3: Senyor! Aquí te pillo, aquí te mato. Padre, ¿qué le parece? Se la ha compuesto a mi mujer, que es un bicharraco malo, pero la quiero que no te puede imaginar.
4: Ya, ya. Muy bien, Joaquín.
1: Déu meu senyor, Torrente 4 Lethal Crisis, eh?
2: Bona idea.
0: El Bisbal és una cosa...
2: Només sap fer aquests sons, perquè mireu, el 2009 ell va cantar amb Rafaela Carrà.
1: Sí.
2: I què va fer?
3: Ara servirà el amor que me diga.
1: Només sap cridar.
2: Només
1: sembla els taloners.
2: Només sap cridar això, saps? I ara fa pocs dies el David Bisbal, el programa L'Hormiguero, programa que sobretot no heu de mirar, ¿vale? Va fer una prova que era colar-se...
1: Una càmera oculta, que li diu.
2: Sí, una càmera oculta. Es va colar un par d'atraccions i s'asseia a l'atracció al costat de la que era una fan seva.
1: Sí.
2: Llavors, pujaven junts a l'atracció, ell anava disfressat i la fan no sabia que era ell. I quan estaven, per exemple, en aquest cas, a dalt de tot del Pirulo, de caiguda lliure...
1: L'Huracán Condor, diríem.
2: L'Huracán Condor d'allà a Madrid, que també en tenen perquè mos ho copien tot.
1: Ara.
2: Ell se treia la perruca i li diu, ah, soc David Bisbal, no?
0: Allà que no pots escapar.
2: Allà que no pots escapar. Per mi, el meu malson més gran. Llavors, mireu, el tros que us porto és quan ja estan en caiguda.
1: Ai.
2: Què fa ell quan l'atracció està a punt de caure? Pues cantar.
1: No.
3: Ja conmigo. Con la salatina. Dios mío.
1: Silencio. Ay, adiós. No. Aquest home està fatal.
0: La tia crida per ell o per l'emoció de l'atracció?
2: La tia crida perquè no sap ni el que pot fer. Jo us volia proposar per acabar el repte de si sabríeu vosaltres fer un Bisbal.
1: Uf, no. Sí. No, jo no. Sol bala. A veure. Que amb això acabem, eh?
3: Corazón latino.
1: A mi m'ha fet una mica de vergonya, però ha estat bé, eh?
2: Jo, mira, sí, no? Oita, si hagués dinat...
0: ¿Cómo están los máquina?
2: Jo... A mi me poses ara un litro de vi de Tetabric i em fots un cop de puny a cada ull i jo veig una mica de Bisbal aquí, eh?
1: Jo crec que has de donar pas a publicitat.
2: Perfecte.
1: Cantant com David Bisbal.
0: Vinga, va.
1: A veure, per favor, vinga, va, atenció, eh? A veure...
3: ¡Ay, la máquina, qué buena publicidad!
5: RAC 1. Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
6: Hi ha convidats que no volen ni veure. Aquest agost, deixa entrar l'aire, però no els insectes.
7: A Servei Estació tenim mosquiteres a mida, enrotllables, tela mosquitera, accessoris i productes antimosquits per al balcó, la terrassa i el jardí.
6: T'ajudem a trobar la millor solució.
7: I per combatre aquesta calor, vine a Servei Estació i et regalem un gelat High Cream.
6: Servei Estació. L'aire fresc, sí. Els mosquits, no.
8: Ai, Raül, amb acabant no parar d'estirar per entrar galeries del tresillo.
9: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
8: Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
10: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
11: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
12: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
13: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
14: Tot ho trobaràs a rac1.cat.
13: El portal de RAC1.
15: Atenció a tots els banyistes. Els informem que la bandera d'avui del programa és bandera verda.
16: Hello to everybody banyist. Today the program is green bander.
17: Green flag.
16: Green flag.
17: Aviam si entenem anglès, eh?
16: Yes.
18: Els taloners del versió
19: RAC 1.
18: El

0: havíem enviat a Cornellà amb l'helicòpter de RAC1, el Guillem Estadella. Volem saber com viu la ciutat després que Leo Messi hagi comprat al Cornellà la Crit de tercera divisió. Per això, a aquesta hora el podem saludar. Em diuen que ja ha arribat a Cornellà el Guillem Estadella. He de dir que Estadella, avui et saludaré una mica fluixet perquè sé que estàs malament de la veu, eh? Vinga. Estadella, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal, com esteu? A Palagrini de Luccione!
2: Hòstia, sort, menys mal, perquè dic, si foto el cric que foto sempre al principi, m'hi deixo la veu, eh? I me la vaig deixar tota l'11 de setembre, tu.
0: Clar que sí. Però escolta, l'11, però si ahir era 19, no?
2: No, l'11 de setembre, al pavelló. Ah, que ho expliquem abans amb l'Alba.
0: És veritat, és veritat, és que ara estava perdut. Estava...
2: Perdidinho, eh?
0: Perdidinho. Bueno, celebro que encara tinguis veu, Estadella. Ara mateix, en quin punt de la geografia catalana de Cornellà et trobes?
2: Doncs mira, em trobo ara mateix a la plaça de l'Església, diguéssim. El rovell de l'ou de Cornellà davant de l'Ajuntament i tal, aquí una mica de placeta, una miqueta prop del metro de Cornellà Centre, vull dir, ja ambientillo.
0: Bé,
2: i sota respira Cornellà un dilluns alegre, feliç, enèrgic, saps?
0: Així ens agrada.
2: Mira, i hi ha que uns banquets, aquí tinc a diferents avis que fan com la típica tertúlia.
0: Ah,
2: de tarda, mira. Hola, què tal? Com esteu? Tot bé o què?
3: Tot bé, tot bé.
2: Amb alegria, no?
3: Amb alegria, sí senyor, com te mana.
2: Molt bé, que hem vingut els de RAC1, els taloners, perquè com el Messi han comprat el Cornellà, era per veure com ho portàveu això.
3: És soci del Cornellà.
2: Ah, tu soci del Cornellà? Espera, home, per favor. Tu què tal, que ets soci del Cornellà o què?
3: Home, de tota la vida.
2: Número de soci, quin?
3: 17.
2: Ah, perdona, ets el soci 17?
3: Sí, senyor.
2: Hòstia, bueno, has de matar 16 persones per ser el número 1.
3: Home, ara ja, d'aquí pa adelante, cuando bajan los números, porque alguien se ha ido.
2: Vull dir, que tu quan avances números saps que pel mat al de davant, no?
3: Indudablement.
2: Molt bé. Vas estar ahir al camp o què?
3: Sí, senyor.
2: I què tal? Hi havia molta gent ahir, eh?
3: Malament.
2: Per què malament?
3: L'equip jugó mal.
2: O sigui, ahir l'equip no va fer un bon partit, eh?
3: No.
2: I tu estàs content perquè Leo Messi hagi comprat el Cornellà o no?
3: Sí.
2: No noto gaire content, eh?
3: Habrá que verlo. El futuro dirá. Ahora, de momento...
2: Tu, a banda del Cornellà, de quin equip ets?
3: Del Barça.
2: Ah, molt bé, però home, doncs llavors una mica el Messi t'agrada, no?
3: Clar. Aquest del Madrid.
2: Ah, tu ets del Madrid o què?
4: Sí, soc del Madrid, sí.
2: I ets soci del Cornellà?
4: No.
2: Bueno, i ara no et farà soci del Cornellà, no?
4: Mai a la vida.
0: No! Ha sigut clar, eh? Sí.
4: M'agrada en Cornellà, m'agrada.
2: Però ara que Messi és president, no t'hi faries, eh?
4: Bueno, com que és del Barça el Messi, pues no, tampoc.
2: Hòstia, molt bé. Per tant, aquí no guanyaríem un soci del Cornellà, eh?
4: Bueno.
2: I tu com ho veus? Com a madridista, estàs content per la ciutat, però trist perquè és el Messi, no ha sigut Cristiano Ronaldo, o què?
4: Sí, soc del Madrid i del Córdoba.
2: I del Córdoba, molt bé. Equips de proximitat, pel que veig, eh?
4: Que porto 70 anys aquí a Cornellà.
2: Ah, molt bé.
4: 75.
2: I quants tens ara?
4: 77.
2: O sigui, vas venir amb 2 anyets de Cornellà.
4: Sí, senyor.
2: O sigui, que ets més de Cornellà que no de Còrdoba.
4: No hi havia aquí. A la Rambla, això no ho hi havia.
2: Això no hi havia aquí a la Rambla, eh?
4: No.
2: Molt bé. I vostè no es farà soci del Cornellà o què, senyor?
5: Home, ja veurem. Potser sí. Depèn com vagi la cosa.
2: Ah, vostè és un subecarros, no? Si va bé la cosa, s'apunta.
5: Si no va malament, escolta, ja... Lo dolent que té el Cornellà.
2: Ai, digues.
5: Que està al costat del camp de l'Espanyol.
2: Hòstia. Això no t'agrada a tu?
5: No, gens.
2: Ves que Messi no ho hagi comprat per comprar després l'Espanyol.
5: No m'estranya, però no m'agrada. No m'agrada al costat de l'Espanyol. No m'agrada.
2: Què diu? Què diu vostè, senyor?
4: El què?
2: Què deia vostè que anava xerrant?
4: No, a quina hora van això per la...
0: En directe.
2: Vostè està mateix en directe pels taloners del Versió RAC1. Saludi. Vols saludar o no? Casa en directe, saluda qui vulguis. Saluda.
4: A tothom, saludo.
2: Vostè saluda a tothom, eh?
4: A tothom.
2: Vostè ja té prou amb ser el soci número 17, eh?
3: Jo voy, veo i ja està.
0: I pa casa.
3: Vengo pa casa.
2: Molt bé, guapos, que vagi bé, eh? Adéu, merci, fins ara.
0: Adéu, Reis.
2: Bueno, escolta, ambientar-lo de poc aquí a Cornellà, la gent està molt contenta, molt feliç, mira, tinc aquí...
0: Poca broma que has trobat el soci número 17, eh?
2: Escolta, amb alegria, també, mira, sí. De fet, aquí estic al davant de la... Hi ha com una carretera aquí, que deu ser la carretera principal, hi ha com aquí com una cafeteria.
0: Hombre, a tu sempre et funcionen les cafeteries, eh?
2: Sí, a veure si hi ha una mica de tertúlia, no?, sobre el Leo Messi i tot el rotllo. Hola, què passa? Què tal, tot bé o què? No sé si una senyora em saluda. Què tal?
0: Potser ens està escoltant.
2: Tot bé o què? Què?
6: Se me va a veure. Que vam estar al programa.
2: Ah, que veu venir al programa. Hòstia, val, és veritat. Sí. Que veu venir de públic.
7: Això mateix.
2: Me'n recordo més de la seva cara, eh?
7: Va, collo, m'agafes una miqueta avui amb això.
2: Bueno, jo també he tingut un cap de setmana complicat. Què tal, com esteu?
7: Molt bé.
2: Hem vingut a celebrar que el Cornellà l'ha comprat el Messi. Dic, a veure com ho porten això els veïns de Cornellà.
6: Bueno, doncs molt bé, no?
2: Esteu contents, no?
6: I tant.
2: Molt bé, amb alegria, eh?
6: Home, i tant.
7: Ja, aquest cap de setmana ha sigut la nostra boda, també.
2: Què? Us heu casat?
0: Perdona.
2: Home, per favor, Cookie, ale! però que bé, on heu fet? Per això la veu, no, desgastada?
7: Això mateix.
2: On veu fer la boda?
8: Tot,
2: ho ha donat tot. Ho ha
8: donat tot
2: ell, eh? Tot. Tu no, no?
8: Jo també, el que passa que ja m'he recuperat.
2: Tu ja t'has recuperat, no, tu ja?
7: És més jove que jo.
2: Que és més jove?
7: Això mateix.
2: Tu se't nota la veu ja més viscuda, no?
7: Home, això. I de Cornellà.
2: I de Cornellà. M'encanta. Jo no heu fet la boda, quan us vau casar? Dissabte, divendres?
7: Dissabte.
2: Dissabte, i encara estàs de ressaca, eh?
7: Això mateix.
2: On heu fet la boda?
7: Canyelles i després a Sitges.
2: No, molt bé, però bueno, per favor, aquí hi ha nivell, eh?
9: Guillem.
2: I ara de cop i volta en un vivari prenent un cafè.
7: Bé.
2: Com és la vida, eh?
7: 32, també.
2: Ai, tontorron, quina alegria.
7: Vols alguna cosa?
2: Ah, no, que estic de servei, per favor, faltaria més. Quina alegria trobar-vos, molt bé, molt bé. Quan torneu? Perquè veu venir a la planta 15, encara no heu vist la nova, no?
8: No, hem de tornar.
9: El viatge de noces el poden venir a fer aquí?
2: On aneu de viatge de noces?
8: A Lanzarote.
2: Home, a Lanzarote, molt bé, us fotreu aquí morenos, una mica de xou tot el dia a la platja, mojito aquí, mojito allà.
7: I després volem anar a Amsterdam o a continuar la festa.
2: Bueno, sortireu cremats d'un lloc i a l'altre ben fumats.
7: Això mateix.
2: Aquesta és l'actitud, no?
7: Anem fent feina en un altre i un altre.
2: Molt bé, molt bé. I tu ets futboler o no?
7: Sí, jo soc del Barça, collons. Sempre.
2: I què, Leo Messi, hagi comprat el Cornellà? Això com ho veus, tu?
7: Bé, com ho veig? Bé, molt bé.
2: Tranquil, no?
7: Tranquil.
2: Sí, tinc la sensació que la gent de Cornellà us la pela bastant, no? Que l'hagi comprat Messi?
7: No, pela-la no, però bueno, a veure si ve per aquí... Posa calés i ho fa això.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Però escolta, visca els lubis, eh? Alegria i l'Utjone. Ens veiem a la planta 3 quan vulgueu, eh?
7: Visca tu i també.
2: No, tu més, tonta, tu més.
7: Apo.
2: Bueno, que vagi bé el dia, eh?
8: Moltes gràcies.
2: Gràcies. Adéu, guapos, eh?
9: Adeu.
2: Bones festes. Adéu, adéu, adéu. Molt bé, molt bé. Mira, aquí tenc dues senyores. Hola, senyores. Què tal, com estan? Tot bé aquí? Una mica de cafè i contentes o no? Sí? Què tal? Com veu que Messi...
10: Perfecte.
2: Lo de Messi us agrada, no?
10: No.
2: No t'agrada el de Messi?
10: No m'agrada gens ni mica, no. Perquè Cornellà és Cornellà, i s'ha acabat.
2: Ostres, mira, no, perfecte, perquè tothom li sembla bé, tal i qual. A tu no t'agrada, eh?
10: I el meu net, que és del Cornellà, encara menys.
2: O sigui, vostè està indignada, eh?
10: Indignada, sí senyor, perquè Cornellà és Cornellà, i res més.
9: Però seguirà sent Cornellà, no, entenc?
2: Ah, seguirà sent Cornellà, entenc, però...
10: Sí, però molt diferent. Els seguidors que hi ha ara... que s'han posat ara que ni els hi va ni els hi ve, no és normal.
2: No, clar, que hi vindrà gent pel Messi.
10: El meu net segueix cada partit.
2: Ah, el seu net va cada partit?
10: Sí, senyor.
2: Estàs molt bé.
10: Van fora, van i on vagin, el meu net hi va.
2: Sí, és fidel seguidor, eh?
10: És el seguidor, de l'Espanyol i del Cornellà.
2: Molt bé, escolta. No, i molt bé, escolta.
10: Cadascú pot opinar el que vulgui, no?
2: No, totalment, i vostè està opinant aquí a tope.
10: Nosaltres opinem així.
2: Vostè està en contra que Messi hagi fitxat el...
10: No, senyor, no és normal. Vale?
2: Vale.
10: Què dic?
2: Vale.
9: Però que no s'enfadi, eh?
2: M'encanta. No s'enfadi, senyora.
10: No m'enfadi.
2: M'encanta, perquè que quedi clar, eh? M'encanta.
10: Què, ho dones per a rei o què?
2: Sí, això és en directe pels trolers del Versió RAC1.
10: Molt bé.
2: Vols enviar alguna sort?
10: Això l'escolto jo sempre al RAC1, eh?
2: Ah, sí, home, molt bé.
10: Vale.
2: Una mica de xou.
10: Jordi Basté no me'l perdo i el de Més Tard tampoc. Jo només tinc RAC1.
2: M'agrada molt perquè és el Jordi Basté i els de Més Tard, eh?
10: Exactament.
2: Molt bé, nosaltres som els de molt més tard.
10: Molt més tard. Vosaltres sou els de les 3.
2: Ara, sí.
10: Que sé que sou boníssims.
2: Ah, quina alegria, Cookie, ole! Molt bé, doncs ara estàs sortint en directe, quina meravella, eh?
10: Ja ho saps.
2: Bueno, doncs vols enviar algun missatge positiu, alguna salutació o alguna
10: cosa? No, que vagi molt bé i que segueixo com seguiu i ja està.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, eh?
10: Que feu.
2: Quina alegria, doncs vols que t'abraci?
10: No, sí, home.
2: Vinga, una abraçadeta, oi, Cookie, oi, ole. Bueno, doncs que vagi molt bé el dia i visca el Cornellà sense Leo Messi.
10: Exactament.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, senyora. Adéu, bon dia, adéu, adéu, adéu.
9: Adéu, senyora, adéu.
2: Bueno, doncs escolta...
9: Perdona, però molts oients a Cornellà estic... En... Sí, sí. No, quin plaer, espera, tu.
2: A veure, el què?
7: Un selfie.
2: Ah, fem un selfie, sí, els casats. Home, anem a fer un selfie. Vinga. Home, fem una cosa, tu, amb aquesta veu, per què no acomiades avui la connexió, tu, amb aquesta veu guarra que tens?
7: Vinga.
2: Sí? Mira, anem a fer un selfie, ara mateix.
7: Soc guarro.
2: Eh?
7: Jo soc guarro.
2: Que ets guarro, per què?
7: Una miqueta, collons. Una miqueta.
2: Però per què ets guarro, ara?
7: Per tot, Cookie.
2: Tu, per tot, Cookie.
9: Va, aquest tio va més sortit que un balcó.
2: Que no veu tenir una nit de boja, la nit de nosa?
7: Sí. Vaig, on vaig servir? A Sitges, a la platja.
2: Però la nit de noces no veu follar a l'hotel, veu follar a la platja.
7: Això mateix, un quic a la platja.
2: Hòstia, molt bé, no, això?
7: Tot allò que es mogués, fas.
2: Tot allò que es mogués, tu, vinga.
7: Sí, va.
2: Bueno, però amb la teva dona, entenc.
7: Sí, clar.
2: Ah, que no digui, com has dit tot allò que es mogués, que a veure si em vas equivocar.
7: Perquè era de nit. Que... Jo la vaig veure, vaig fer així i digo, aquí va.
9: Mare de Déu.
7: No em busquis, collons.
2: No, diu, no em busquis, però si ets qui xerra, tu. Va anar bé el Quiqui a la platja o no?
11: Va anar molt bé.
2: Jo un cop ho he fet, és una putada, perquè acabes fet una croqueta, tot de sorra.
11: Sí, era una mica fastigoset, però bueno.
7: Encara porta sorra per aquí, em sembla.
9: Però, Guillem, no hi havia ningú a la platja.
2: Però no hi havia ningú a la platja, Sitges?
7: Ah, no ho sé.
11: Era fos, no hi veiem res.
2: I vau dir, venem cap allà.
11: Clar.
2: Tenint un hotel, vau dir, bueno, anem a fotre un clau aquí a la platja.
11: Sí. Després
12: tornem a l'hotel.
2: Ah, molt bé.
11: Esqueta.
2: Que molt bé, molt bé. Jo, perdona que incideixi en aquest tema, si no voleu no en parlem.
9: Quin gir, Guillem?
2: A mi, aquest gir, m'agrada molt aquest gir, de, ostres, de cop i volta la nit de noces, clar, vosaltres, com veu, o sigui, ja havíeu acabat la nit, veu tornar a la festa, o va ser, escolta, anem a la platja, una mica de xou, com va sorgir, de qui era la proposta?
11: És que saps què ha passat? L'hotel feia massa calor.
2: Ah.
11: I llavors vam anar a la platja, que estava més fresquets.
2: Ja, ja, ole.
11: Ah, clar.
12: I vaig dir, mira, a veure com està l'aigua. I ja està. I no va arribar a l'aigua.
9: Mare meva.
2: Bueno, escolta, a mi m'encanta que tota la gent que s'escolti ara mateix des de Sitges, si va veure moviments estranys el dissabte a la nit, que sapigueu que éreu vosaltres dos, no?
12: De Cornellà.
2: De Cornellà. M'encanta.
12: Que estan per aquí, que ens busquin.
13: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac la digestió.

0: Aquest estiu hem parlat molt del Mundial, però sí, no hem parlat massa del Cornellà, que vas anar allà a Cornellà, perquè aquest any el Messi ha comprat el Cornellà.
1: Sí, és fort, eh?
0: Fort, eh?
1: Sí, i el va eliminar el Badalona, eh? A la final del play-off.
0: Però pot ser que això acabi convertint-se en un videojoc real? Vull dir, que grans estrelles del futbol tinguin els seus clubs.
1: Home, i tant.
0: Per exemple, tota la Lliga...
1: A l'Hospitalet el té el Jordi Alba, si no m'equivoco, com el Thiago Alcántara. Vull dir que t'ho imagina't.
0: Clar, és
1: no,
0: el seu...
1: no els del Cuéntame, eh?
0: No, és un altre Alcántara Thiago. No, és un altre, clar. Però això que van jugant amb gent real.
1: Sí.
0: Però això és molt de ric, eh?
1: Això és molt de ric. Vull dir, mira l'Ibai Llanos, que ha començat des de ball.
0: Sí. I a puja o no puja?
1: Sí, va guanyar la Lliga. Estarà a tercera catalana.
0: No ho sabia.
1: A l'equip de l'Ibai Llanos. No, Porcinos és de la Kings League.
0: Toic.
1: Què?
0: Toic? No, com es diu el de...
1: No, Ronin.
0: Ronin.
1: Ronin.
0: Ronin.
1: Ronin. Ronin. Ronin. Ronin.
0: Vinga, hem de marxar Ronin,
1: eh? Sí, escolta, avui porto una proposta musical d'un grup que passa per aquest programa, que són fantàstics, són els Damper Albo i el Convoy.
0: Perdona.
1: Amb ai.
0: Boy Convoy, has dit?
1: Com?
0: M'ha semblat sentir
1: Damper Albo i el Convoy.
0: Damper Albo, Boy Convoy.
1: No, Boy Convoy no. Damper Albo i el Convoy.
0: El Convoy.
1: Amb ai, quin got. Són macos, simpàtics, divertits i fan molt bona música.

0: centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo.
1: Amazing, bro.
0: Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
2: A veure una cosa, aquí cada dia tothom apura més, eh? Però què és aquest catxondeo? Ja, ho pots explicar?
3: És que, saps què passa? Que,
2: I ara quan s'heu sentit aquells 5 minuts de brum-brum dels micros movent-se.
3: Sí o no? No, calma,
2: segur que no. Calma, però
3: Làctea. És que no tenia els meus auriculars que em van bé. I després els he hagut d'anar a buscar. No piquis, sisplau, Olivia, que això és molt molest per la gent que vagi amb l'AirPod.
2: A casa, molt tranquil·la,
4: perquè
2: molt relaxada.
4: Perquè t'esperti migdiada. Que t'esperti a migdiada.
2: No, deixa-ho descansar.
4: Vinga.
2: La gràcia és poder fer la migdiada i anar sentint el programa. Estava parat l'aire, no suposo, perquè fot una calor inaguantable. És possible que estigués pagat o algú pot confirmar aquesta dada?
5: Xup-xup.
2: Ha sigut l'Embudio. On el tenim, l'Embudio?
3: Ens farem a la Papillot.
2: A la Papillot, sí, t'han caigut els auriculars, eh? Bé, en fi, ja, l'estic molt intrigat per un tema, si em permets que et saludi cordialment, avui que és dimarts 25 d'agost.
3: Bona tarda.
2: Bona tarda. Com és que ahir no estaves a la cadena humana nudista que es va fer a Calella, just a tocar de casa teva? Que recordem-ho. Ets de... com es diu això?
3: De Sant Pol de Mar.
2: Quina hora és, exacte, de Sant Pol de Mar.
3: Sí,
2: com és que no hi eres?
3: Bé, perquè... mira, em vaig assabentar tard, si no, ostres, encantada de ser-hi allà, suposo, no sé. Escolta, t'he de dir una cosa.
2: Molt
3: és
2: bé.
3: Que a mi em sorprèn molt, perquè ha estat corrent molt el tema aquest, que ja no es fa toples, no sé si te n'has assabentat tu d'això, el toples és...
2: molt conscient,
3: anat a menys,
2: ara... resulta que el toples és anat a menys, i en canvi ensenyem el cul amb tota la tranquil·litat.
3: Efectivament.
2: Però... tan gastrant que sou tota la natja.
3: Sí, però jo aquest estiu he anat a la platja i sempre hi ha algú allà ensenyant el que vindria a ser el penis. I això no ens preocupa.
2: El que vindria a ser el penis,
3: sí,
2: eh?
3: I això
2: hem hagut de donar moltes voltes per dir el penis.
3: I em fa gràcia perquè això, en aquests senyors, no els molesta que els gravin, i en canvi ens fa cosa fer toples perquè ens fa por que ens gravin. I penso, ostres, en ells no els graven.
2: Però a platges nudistes, a platges tèxtils, a platges mixtes, a platges què?
3: A platges mixtes. Jo diria que nudisme pots fer sempre on vulguis, eh?
2: Hòstia, has obert un meló que no sé si tenim algun advocat a la sala. Jo crec que en principi no, per ser un vulguis.
3: No?
2: No, crec que no. Depèn de les ordenances municipals, de cada ajuntament.
3: Jo al matí he de dir no que si vaig a caminar a Sant Pol em faig un banyito despullada.
2: Hi ha platges, moltes platges nudistes, que hi ha la meitat de la platja que és nudista i l'altra meitat que és tèxtil, i més o menys la gent ja sap que no va a l'altra banda.
6: ¿Y dónde dices ya él que haces ese bañito?
2: Ara,
3: Pedro
2: ja,
3: Sánchez, ja, però saps què passa? Que després les
2: platges... Tu deus fer que no hi ha ningú, quan vas a això.
3: A aquesta hora al matí, no, hi ha molta
2: gent. Hi ha llocs com les Illes Balears, particularment Formentera, que més o menys està tolerat fer nudisme tot arreu, perquè ja s'hi compta. I ningú mira, perquè ja som grandets. Ara aquí te'n vas a, no sé, la Barceloneta, i et fots allà amb boles, i et mira tothom.
3: Això és veritat.
2: I fan vídeos, tot el, per partits a la zona, i totes aquestes coses.
3: Quina mania amb lo dels vídeos, de veritat.
2: Bé, en fi, escolta, ves fent nudisme...
3: Sí, i, no, escolta...
2: I envies les coordenades GPS de...
7: Bona tarda, macos! Ai, ai, ai!
2: Bona tarda, Filarín.
7: Tingueu una fiambrera de macarrons...
2: De veritat, sempre ben menjat.
7: Un carquinyoli,
2: sí,
7: per carquinyoli.
2: Quina mania amb el carquinyoli, també,
7: eh? Fuat de Vic i un ratllet. retrato que us he fet, que sou molt lletjos.
2: Bueno, moltes gràcies.
7: Ai, compte, no s'us facin saltar les dents i
2: però el què passa amb els carcinyoles, que estan molt durs o què?
7: No, no, no, però si no t'acabes el que tens al plat em faràs sí. enfadar i t'hauré de fer saltar els queixals de
2: vale,
7: set.
2: Calma, però moment, calma, moment. En fi, va fort, eh? Però vas forta, Pilarinca, tu tractem de tu. Què vols, va? Què desitges?
7: Ai, Pere, maco, doncs vinc a fer balanç de l'acció d'ahir, estimat.
2: Mm-hmm.
7: Un èxit. Com? Via fora d'un ec perficiant, foc al braç i calor a l'entrecuix.
2: Però, moment, tu també reclames drets per a la comunitat nudista, de què va, això?
7: Ai, que n'ets de ruc quan vols, Peret.
2: Ah, bueno.
7: Això és una acció simbòlica de l'Assemblea Nacional Catalana per preparar la diada. El lema és Espanya ens té una mà al davant i l'altra darrere. O el que jo proposava, n'estem d'Espanya fins a la punta del xumino.
3: Escolta, jo crec que ha quedat bastant clar. Jo també penso que l'Assemblea s'està quedant ara sense idees, no? Perquè per la diada, què tenen pensat, Pilarín?
7: Ai, això a gran escala! Tots els membres de l'Assemblea ens despullarem i rodejarem Catalunya fent una cadena humana agafant-nos de les extremitats.
2: De veritat, quina angúnia.
7: Les que vulguem, va, veritat, és clar.
2: Bueno, en fi, fa veure, angúnia tot plegat, sí.
7: Sí, però veure tants trams de la via catalana...
2: Sí.
7: Ja saps, em refereixo a les titoles, Pere.
2: Sí, sí, sí, no hi ha on.
7: Bé, doncs veure tants genitals incomodarà tant Espanya que haurà de mirar
2: de
7: cap a una altra banda.
2: Bueno,
7: I serà llavors ja que declararem la independència i vindrà bueno. Puigdemont i serem vale. lliures.
2: Molt bé, Pilarín, una altra, sí, sí, una altra jugada mestra, sens dubte. I, per cert, teniu lema ja?
7: Home, i tant!
2: Sí.
7: Del Canà fins al Pertús... Els castellans menjareu el perrús.
2: No, va, de veritat, prou ja d'aquest color.
3: Bravo, bravo.
2: Prou d'aquest color, prou d'aquest color, deixem-nos històries.
3: M'encanta.
2: Va, més coses. Ja tenim el primer finalista de Gran Prix a l'estiu i estem de sort perquè es tracta d'una localitat catalana, Polinyà,
3: olé.
2: Que s'ha proclamat finalista aquesta matinada.
1: Ganadores de este programa, primera semifinal del Gran Prix y primeros finalistas. De este verano, Polinyà, en Barcelona.
3: Carai, tu.
2: Home.
3: Quina alegria.
2: Sí, estàs contenta, no?
3: Sí, home, clar.
2: La teva relació amb Polinyà és desconeguda fins al moment. El municipi del Vallès Occidental es afronta en aquesta primera semifinal a Pradejón, de la Rioja. Ara s'han d'esperar fins dilluns vinent el pròxim finalista que sortirà del duel entre els municipis d'Altura, a Castelló, i de Quintanar del Rei, a Conca. Per ampliar el tema, tenim al telèfon, doncs, qui pot ser, si més no, un senyor que sortia allà al balconet aquell que posen, perquè sempre veus els alcaldes en el concurs aquest, el senyor Javi Silva. Bona tarda, alcalde.
8: Hola, bona tarda, què tal?
2: Bona tarda, com estàs? Et trobes ja més, si no se creu, alcalde?
8: I tant, faltaria més.
2: Aviam, tu estaves allà enfilat, no?, al balconet aquell on hi ha l'alcalde una bona estona del concurs, és així, oi? O vas enviar un tinent d'alcalde?
8: Sí, i tant.
2: Molt bé. Perfecte.
8: Totes les hores de gravació allà ficat.
2: Ara, anem aquí, que no ho podem dir, però ho direm. Tot això està gravat, no en podem parlar, però el desenllaç ja es coneix, no?, diguem-ne. O sigui, ja se sap qui és l'altre
8: semifinalista. Sí, ja sabem.
2: I ja s'ha fet la final, però no es pot dir.
8: No ho puc dir, exactament.
2: I com ho fas perquè una cosa que sap mig poble, com a mínim les 100 persones que van anar allà, més els familiars, i tot Déu no s'hagi filtrat i no se sàpiga ni quin és l'altre finalista, ni d'allò. Has fet un decret d'alcaldia amenaçant-los o com se sap això?
8: Doncs imagino que tinc una població molt responsable
2: sí.
8: i saben que millor no dir res. El poble se sap, evidentment, quin és el desenllaç,
2: sí.
8: però, bueno, no, com a mínim que no es posi a xarxes.
2: Molt bé, doncs una cosa. Farem veure com si el poble no ho sabés i pregunto quin ambient es respira el poble ara que sabem que sou finalistes? Com si no sabéssim com acaba això,
8: home,
2: eh?
8: Estem molt contents, evidentment, perquè més enllà de tot, veure'ns a televisió, veure'ns a nosaltres mateixos, veure els nostres veïns, a més, ho vam passar molt bé, perquè fa mesos que es va gravar això es va gravar al maig, i per tant, doncs, recordar-ho doncs, també és molt, molt, molt emotiu per tots nosaltres, especialment els que vam estar allà.
2: Molt bé. La possibilitat de participar, com funciona això? O sigui, com arriba un poble com Polinyà? Maquíssim, tot ell, però a arribar al concurs aquest. O sigui, quin és el procés de selecció que condueix aquí?
8: Doncs vam mostrar interès, ens demanen fer un vídeo per participar, de presentació del poble, de presentació dels possibles participants, i ens van escollir, bàsicament, com a representants de Catalunya.
2: Doncs escolta, moltes felicitats, alcalde. Un parell de coses més. Us heu preparat d'alguna manera? S'ha de fer entrenaments físics? Perquè hi ha algunes proves que requereixen de part d'intel·ligència força física, no?
8: Molt més del que sembla.
2: Oi?
8: Molt més complicat del que sembla. Sí, encara més. Allà es percep d'una forma molt diferent i els requeriments, la veritat... Jo me'n recordo que va haver-hi una petita polèmica al poble, no?, quan vam passar un límit d'edat, no?, de 18 a 30... Em sentiu?
2: Sí, perfectament. Alto i claro.
8: Sí. Entre 18 i 35 anys, i molta gent deia això, només gent jove no pot ser. Entens per què? Perquè les proves són molt difícils. Prèviament, nosaltres vam escollir en primer lloc doncs, una sèrie de persones que havien sortit al vídeo que vam enviar, i després, a través tant de les entitats esportives com de proves físiques, vam acabar de completar l'equip, que és de 35 persones.
3: Carai!
2: Tela, eh? I escolta una cosa, fareu una mica de projecció de la semifinal, de la final... No, de la semifinal no, de la final, el dia que s'esdevingui una pantalla gegant al poble, una mica un rom cremat, alguna cosa...
8: Sí, l'hem fet els dos programes que han sortit i el dia de la final que està previst d'aquí dues setmanes, pel 7 de setembre, també posarem pantalla per gaudir-ne plegats.
2: Doncs escolta, molta sort de cara a la final, tot i que et puc desitjar sort, però una cosa, que ja saps com ha acabat i que jo no sé com ha anat, però te la desitjo igualment. Per cert, ja que tenim el telèfon, Visit Polinyà, què ha de fer la gent? Hi ha alguna cosa interessant per fer una mica de turisme a Polinyà?
8: Doncs mira, tenim d'entrada una església romànica impressionant, la veritat, molt maquíssima i molt desconeguda, i per tant estem encantats de que la gent vingui a veure-la. Tenim entorn natural, tot i que la gent potser ens coneix per la nostra indústria, no? L'entorn natural que tenim també és molt maco, hi ha molts camins, hi ha molt entorn per gaudir-ne, i especialment això, la nostra església romànica. Nosaltres allà al programa també vam parlar del meló de Polinyà, que tot i que pràcticament no es fa, però encara surten, exactament, però encara surten unes poques produccions, diguem-ne, i això va donar molt de rebombori, de fet, al poble, perquè molta gent tampoc el coneixia. Ha estat una oportunitat també perquè la gent conegui coses del poble,
2: doncs
8: que a vegades no es coneixia.
2: Envia'ns un meló de Polinyà a la ràdio, que ens el fotrem. Estem aquí fins divendres, nosaltres, vull dir que aquí ens tens apidolant, com sempre, alcalde. Moltes gràcies.
8: Ho farem.
2: Que vagi
8: gràcies
2: molt bé.
8: A vosaltres.
2: Un aplaudiment per l'alcalde de Polinyà, el Javi Silva. A veure si...
9: Ladrones. Esto de Polinyà, ladrones.
2: No falti el respecte a
9: Polinyà. M'han arruinado.
2: No,
9: Polinyà m'ha arruinado. Los del Gran Prix son unos ladrones.
2: No, per què?
9: No cogieron a Thor para participar. Ladrones, ladrones.
10: Ladrones.
9: La televisión de española no me quiere arruinar.
2: Bueno.
9: Jo quiero dimitir d'aquí d'Espanya.
2: Però no veus que a Tor no hi ha prou gent per presentar-se?
9: Quiero dimitir, ladrones.
2: Escolta, Lázaro, que no hi ha prou gent a Tor per presentar-se. No
9: me da igual, collón. Bueno, yo solo llego a la final con la punta.
2: Vale, la punta.
9: A mí no me gana nadie en la prueba de ver carajillos. Puedo beber más carajillos que todos los de Polinyà juntos.
2: Sí, això també és veritat.
10: ¿Cuántos carajillos has tomado?
2: No ho dubteu.
10: 20, me cago en Déu.
2: Vale, calma, no comencem a...
9: 200, cago en Déu.
2: Vale, prou.
9: ¿Cuántos carajillos has tomado?
2: Los que sean necesarios, va tu. No hi ha cap prova, de fet, de veure carajillos. Per tant, no pots
9: fer-ho. Pues la prueba de las vaquillas, collón. Si me viene la vaquilla de cara, cojo un palo y le rompo las costillas.
2: Molt bé.
9: Y si me viene Ramón García con la capa, cojo otro palo y le rompo las costillas. No.
3: Però què diu?
9: Ladrones.
3: Tindrà problemes, vostè.
9: Ramón García me va a chupar un huevo.
2: Sí.
10: Por favor. Jugado de tres me chupará un huevo.
2: Bueno, va, prou, escolta'm. Lázaro, tindràs problemes,
9: ¿qué quiere decir?
2: Si vas amenaçant al Ramón García, tindràs problemes.
9: ¿Qué quiere decir eso?
2: No, quiere decir que tindràs problemes, ya está.
9: ¿Qué quiere decir?
2: Escolta, ya está.
9: ¿Qué quiere decir?
2: Que no l'amenacis, ja està, va.
9: Ladrones.
2: A veure.
10: Una colla de ladrones.
9: Aviam. Colla de ladrones, el Gran Prix.
2: Val, una cosa, Gran Prix ja està. Deixem-lo de cridar.
9: Yo quiero hacer las campanadas.
2: Una cosa, que vull dir, no em posi el jovent, que vull posar una mica una música d'última hora, que vull dir una última hora, si em permeteu, perquè acabem de saber fa cosa d'uns segons que hi ha un incendi on hi estan treballant els bombers, a Collserola, a prop del barri de Canyelles, prop de Nou Barris. És una columna de fum que és visible per diferents, diguem-ne, punts de la ciutat. Si algú veu una columna de fum, doncs que no s'estranyi, perquè efectivament els bombers estan treballant-li. Això, com deia, més al barri de Canyelles, al districte de Nou Barris, es troba per sobre de la carretera Alta de Roquetes, en direcció Sant Cugat. I aquesta columna de fum és visible des de diferents punts de la ciutat de Barcelona. Els cos de bombers de la Generalitat hi ha enviat un helicòpter, dos avions i efectius del GRAF, tal com han explicat a l'agència de notícies d'ACN, i també hi ha efectius dels bombers de Barcelona. Es calcula més o menys que fa una hora curta, ha estat cap a pràcticament 3:45 que s'ha declarat una zona de sotabosc, diguem-ne. segons han informat els bombers de la Generalitat. I hi ha una columna de fum prou important, però sembla que no seria tan greu com el que es va declarar la setmana passada a Collserola. Per tant, estem atents a aquesta qüestió. De moment que ningú s'espanti especialment segons aquesta columna de fum, ho estan controlant els bombers, però seguirem actualitzant. Ara sí, altres qüestions a la dada jove, no? Bueno, ai, Déu meu. Potser la podríem haver saltat, eh? Ens la podríem haver saltat, realment, eh?
11: Bona tarda, sí. Pere, bona tarda. Querido...
2: No, però, moment, ni querido ni pe... Bueno, o sigui, no cal allargar, pots dir-ho més curt, tot i ja està.
11: La pagesia sí. De la Segrià, estimat, bon. Ha avisat que, degut a les tempestes sí, i pedregades d'ahir, sí. Podria perdre part de la collita de la fruita bueno, doncs, de la temporada.
2: Bueno, això sí que és un problema, però una cosa, o sigui, ara és quan connectes això que ens estàs dient amb el tema del Lleida, del club de futbol
11: exacte,
2: Lleida.
11: Exacte.
2: T'he vist venir, tio, t'he vist venir, però bastona.
11: Les pluges han provocat que l'herba del camp d'esports sí, creixi tant que es va impossible entrenar sí. Ni jugar a futbol. Sí. Els jugadors del Lleida han d'anar amb matxets per tallar l'herba mentre corren.
2: Bueno. De veritat, sí, però, o sigui, han de tallar en matxet? Quina alçada té l'herba? O sigui, quin és el problema?
11: Es diu que té una alçada mourinyista en com? Algunes zones, a la porteria nord arriba fins als 3 metres, com li agrada al de Setúbal. S'ha creat un ecosistema similar a l'Amazones, i trobem anacondes, jaguars, capibares, llúdrigues, caimans...
3: Ara que dius això de les capibares, Oriol Jové, no sé si ho sabies, però hi ha un peluix que ven al Barça d'una capibara. No m'ho explico.
11: Vam regalar, tu diràs, fèiem un concurs...
3: Sí, però per què la capibara? Què té a veure?
11: I vam regalar capibares.
2: És veritat.
3: Perquè estan de moda, és que no ho entenc, de debò.
2: Bueno, doncs endavant, no se'n parli
11: tenim
2: més.
11: Tenim una trucada per
2: no, no tenim cap
11: trucada, guanyar
2: no.
11: Un
2: no, capibara. No ens muntis un concurs ara.
11: Marta Torrente.
2: Va, què és això? Prou, ja està.
12: Afilajor.
2: Ai, Déu meu.
12: Afilajor.
2: Què passa?
12: Afila canivets per fitx al món.
2: No, com per fitx al món? Aviam, moment.
12: L'afilador.
2: No és
12: el fitx al món.
2: Què?
12: Ja ha arribat a la porta de casa seva la fitx al món.
3: Què diu?
2: Aviam, professora Olivia.
12: Afilin-se els canivets.
2: Calmis. Veig que ha trobat una nova manera de cridar l'atenció per obtenir el nostre interès, no?
12: Perdó?
2: Sí, això que dic.
12: Crido atenció
2: què?
12: Sola.
2: Què passa?
12: Com una tipa que sóc.
2: Què passa?
12: A Tarragona cauen pedres sí, de cel de tamany d'un Seat Arona.
2: Sí.
12: I sóc jo, l'Armesta.
2: No, també és veritat que... Bueno, però una cosa. Això són les tempestes d'estiu, que ara són una mica més violentes,
12: sí.
2: Però a vostè sempre li agrada posar més pa que formatge,
12: sí.
2: Diguem-ho clar.
12: Ah, afilador, no, fins al món s'acosta.
2: Va, prou, sisplau.
12: Jo poso més pa que formatge?
2: És el que estic dient, coi.
12: Sóc intolerant a lactosa, per cert.
2: Endavant, no diem tonteries.
12: Queden 3 dies per eclipsi de lluna de
2: avancem.
12: Carn. Mentre plouen blocs de gel del tamany bueno. D'iceberg sí. Que va enfonsar Titanic.
2: Sí. Bé, ha dit lluna de carn.
3: És una lluna de carn?
2: És lluna de sang, és lluna de sang.
12: De carn, de bistec.
2: No, no, és de sang, és de sang.
3: No, no és com l'altre, que pot ser de carn.
2: No, va, no, sí, ara no li donis pèl.
12: De què parles? La pitjor de totes, la lluna de sang.
2: Sí, molt bé. Què?
12: La Carcassona, ja ho saben.
2: Molt bé, doncs visca Carcassona.
12: Ahir un tornado va arrasar amb tot.
2: Ui, sí, és veritat, calla, pobra, sí, allà un poblet del costat.
12: Sí, i ara es dirigeix cap a Catalunya.
2: Sí.
12: En concret, cap a Mata de Pera. Un remolí de baguets afilades com ganivets, sí. Formatge blau pudent i parisencs prepotents.
2: Bueno,
12: Parateu-vos, pecadors!
2: Prou ja d'aquest color, professora Làctia.
12: Afilator!
2: Va, deixem-ho aquí.
12: Afilin-se els ganivets sí. Per fitx al món!
2: Vale, ja està, prou.
3: Ja hi som.
2: Oh, no, huele. Por
13: favor. Ja no es desdudi, huele raro.
14: Jo me lo golia.
15: Yo olía algo, si sentí algo extraño.
2: Sí, ya lo sabemos. Usted, ya lo
13: yo olía algo.
2: Sí, ya lo
13: huele raro.
2: Ya lo sabemos. Ya.
13: Gel, has ya, comido no, garbanzos hoy.
3: Yo.
13: Has comido judías.
2: Va, ya,
13: brócoli.
2: No faci
13: coliflor.
2: Silenci. No faci acusacions estranyes, no comencem les seves tonteries. Ahir Reial Madrid Televisió ja va fer un vídeo en contra dels
13: qué
2: àrbitres.
13: Pestazo.
2: Silenci. I ahir tornem a ser amb aquesta cosa de fotre's amb els àrbitres, els vídeos
3: ui, sí.
2: De, amb, perdó, de merda. Com pot ser que només amb una jornada disputada per part del Real Madrid ja us estigueu queixant, de veritat? Llorones, tu, més que llorones.
13: Tu hueles a culer.
2: Sí, sí, clar.
13: Hueles mucho catalufo.
2: També, també, tot.
13: L'Espanyol cometió 19 faltes i vio solo 5 amarillas.
2: I els piscinats
13: a mi me parece que hay un alien que le hace bullying Abini.
2: La veritat, però de
15: però jo no sabia el nombre, no sabia quién era, no sabia si era un alien, no sabia...
2: Però d'aquest color, de veritat,
13: Et les bolen abinesos i no les saca ni targeta amarilla.
2: Va,
13: nunca nos vols adoite. I Abini, porque Garze, todo el mundo... Lepita.
2: Bueno, aleshores no pensa dir res.
13: Que vergüenza.
2: No pensa dir res de les pressions que fa l'Atlètic, el Real Madrid, no des de la seva televisió.
13: Te parece que s'impressiones?
2: Sí, clar que
13: s'impressiones. Hipòcrita.
2: Sí.
13: Hipòcrita.
2: No, hipòcrita jo.
13: Solo amenazamos un poquito.
3: Ui, sí, una mica
13: un poquito. Un dia un vídeo a los árbitros, otro día los seguimos cuando van por la calle con sus familias.
3: Va.
13: Otro día una cabeza de caballo en la cama. Va. Los defensas presionan más a Vini que nosotros. A los árbitros.
3: Quins nassos, miri, sisplau.
13: ¿Cómo huele?
3: Fora? Ja? Ja està? Ja, fins aquí, no? Vinga, Mourinho.
13: Hay gente que hoy no ha pasado por la ducha.
3: Vagi, mira, tiri cap allà.
13: No vull empiezar a coler.
2: Silenci.
13: A jabalí muerto.
2: No vull actuar més amb vostè. Deixem davant de totes aquestes ximpleries.
3: Ara. Ara. Són les notícies de cada dia. De dilluns a dilluns. Ah, clar, ara som dos veus. Però, bueno, Pere, què estàs fent? Si és cosa meva, allò de cantar.
4: No t'heu practicat.
3: Una cosa, que és meva, i me la treus.
2: Exacte.
4: Es nota la pràctica, eh? Molt bé, molt bé.
2: Sí,
3: no, ara fem això.
2: Prou de ximpleries i prou de tonteries. Una cosa, passem al periodisme de veritat, sí o no?
3: Endavant.
2: Jo sé que parlar i treballar als mitjans és sacrificat, però la persona de qui parlem cada dia en aquest moment va un pas més enllà, sempre. Ho deixa tot de banda per dedicar 25 hores al dia, i qui diu 25 vol dir 30 hores al dia, i si calen 35 hores al dia, el noble ofici del periodisme. Sabeu de qui parlo,
13: 200 carajillos.
2: No.
13: ¿Cuántos carajillos se tomaron embudo?
2: L'embudi, embudio. Fins i tot hi ha dies que dorm sota la taula... Silenci. Hi ha dies que dorm, i parlant de l'embudio, sota la taula de l'edifici principal perquè no li dona temps de tornar a casa, de la locutòria principal, de l'estudi principal. Bé, en fi... Té tan poc temps per preparar les coses personals que aquest divendres farà un programa especial perquè jo vulgui veure en persona, per aquella figura estilitzada, aquell aspecte, aquell braç forçut, aquell riure d'orella a orella, aquella dentadura perfecta, aquella veu precisa que té l'estimat Sergi Embudió. Doncs, si el voleu veure en persona i palpar, fins i tot, podeu anar a la presentació de la nova temporada de RAC1 des del Centre Cultural Municipal de Valls. O sigui, la gent de Valls i comarca, a partir de les 9, allà del primer carrer, primer carrer, podeu fer acte de presència. Perquè, o sigui, és un professional de la ràdio que li dedica tant de temps a la ràdio que hi ha alguns éssers vius que es veuen afectats per culpa d'això.
16: Tu veus una planta, se t'està pensint, i dius, clarament, fa 3 setmanes que no la rego, m'he descuidat, escolta, m'hi poso.
4: M'hi poso.
16: La regues una miqueta. Una mica. I ja resulta que l'has regat massa.
4: Sí. Ja, elles són tan sensibles a parar i no. Sí.
16: Jo crec que el meu rècord deu estar amb 2-3 mesos una planta d'esperança de vida. Una planta, quan entra a casa meva, pobra, sap que està condemnada.
4: Sí, no?
16: A mi se'm va morir un cactus. Resulta que el vaig regar massa, també.
2: Sap que està condemnada, És l'homicida de les plantes, Tan bon professor en la ràdio.
3: Dedica tantes hores que, clar... Sí. Escolta, ara que deies això del bolo que tenen divendres des del món a RAC1, de 9 a 12 al Centre Cultural Municipal de Valls, no només hi serà el Sergi Embudió.
2: Home, clar, hi haurà tothom.
3: Ah, estaran les grans peces d'aquí de RAC1.
2: El Clapés, els Òscars...
3: Vull dir que si teniu ganes de veure'ls, que són reals, que existeixen, que no són una mena de...
2: El nostre far estiuenc és l'Embudió, per això sí. Per tothom, que hi vegi tothom i veureu
3: com els hi ha anat l'estiu.
2: Actuacions musicals, com anant l'estiu. Jo avui n'he vist un que s'ha primat, diu que s'ha primat cada estiu.
3: Molts estan molt bronzejats.
2: Sí, molt de sol.
3: Ah, escolta'm tu, el bombo, va.
2: Va, treu el bombo. Avui torno a tenir males llibres, És l'última setmana i sempre penso que sortirà... Oh! Però sí, vam parlar d'ell, justament. Oi que el vam mencionar? I tant.
3: Sí, el vam mencionar.
2: El vam mencionar. Digues en quin punt del programa. No crec que ens l'agafi, perquè aquest està molt embolicat aquests dies, Recordeu, és un telèfon...
3: És un gran showman.
2: Que surt triat a l'atzar, remeno, truco amb el meu mòbil, poso l'altaveu, la remo aquí al micròfon i que sí el que Déu vulgui.
3: Vinga.
2: A veure si funciona. Mira el Marc Simón, un altre que ha tornat. Ojo!
17: Hola. Un segon, Pere, un segon.
2: Ui?
17: Sí, però Messi ara... Messi. Sí, si ara me vas a sacar Messi, entonces podemos estar hasta mañana. Te tengo que dejar porque me están llamando de otra radio ahora, si no te importa. Un abrazo.
2: Què és això?
17: Hasta ahora, Toti.
2: Toti? Però què és això? Home, la veu se li coneix molt, No l'heu reconegut? Toti?
17: Gràcies, hasta ahora, chao. Pere Mas, RAC1, què passa?
2: Bueno, hola! Què?
17: Bona tarda.
2: Qui és Toti? Que estàs amb...
17: Toti, resulta que és un tio de Ràdio La Red d'Argentina,
2: sí,
17: que fa 10 minuts que em tenen en directe i m'estan dient absolutament de tot. I són argentins.
2: Insultant.
17: Bueno, insultant no, però que estan aquí amb la... És que això és al·lucinant, ara de Ràdio La Red a RAC1. Però, vale, espera, però, que estem en directe?
2: Clar que estem en directe. Si estic fent el programa, t'he trucat des del meu mòbil, bueno, ja has vist que és el meu telèfon, t'ha sortit el teu nom, l'heu conegut, no?
3: Home, Gerard Romero!
2: Hombre, el Romerito! Romerito!
17: Però això què és? Això que és una secció d'aquesta que fas al programa?
2: Calma, és la trucada suïcida, que hi va, mira, hi va venir un esbirre teu, justament, el Juli Claramunt, que l'hem tenir aquí, un fenomen aquest nano, no el deixen
3: sí,
2: escapar.
3: Sí, molt maco.
2: Bueno, deia que sí, surt una, o sigui, hi ha un bombo, surt un telèfon i et truquem, i vale, ha sortit tu. Com estàs, tio?
17: Pues mira, ara mateix molt encès, perquè acabo de tenir una traca en directe, perquè a part jo estic en directe ara mateix.
2: Ah, estàs fent el teu Twitch i tot el teu?
17: Estic en directe, m'estic esbarallant aquí amb uns argentins, ara em truques tu perquè he vist Pere Mas i dic, collons...

0: Cerezo.
1: Va.
2: Hombre.
0: Escucha, aquí no ha llegado nada. No habéis enviado ni al Rafa Yuste, ni al otro, ni al presidente.
2: Pues mire, mire, Enrique, ¿sabes lo que ha pasado? Hace unos minutos también acabem de hablar amb el president Gaspar.
1: Caray.
2: Que ens acaba de dir el president Gaspar que ahir va parlar amb Gil Marín. Vull dir, segurament és de les poques persones de l'entorn del Barça que ha parlat.
1: Joan
2: i ens
1: Gaspar.
2: Ha dit el president Gaspar...
1: No. No.
2: Bueno. I diu, li vaig enviar un missatge i Gil Marín em va dir que no volia saber res.
1: Vale.
2: Diu, presidente, hablemos de lo que quiera, pero del tema Julián no quiero saber nada. Per tant, ahir Gaspar intentant obrir la porta i també li va fotre la porta als nassos al senyor Gil Marín.
1: Però dues coses, Ramerito. Una, l'altre hi va ser Gil Marín, crec, que va rajar dels periodistes catalans i que no sé què, que som molt malos. Això va per tu també, no? Suposo.
2: Jo, com sóc streamer, ara sí. No sóc periodista.
1: Bueno, però jo no dissimulis, que jo crec que... No, que cabron. I l'altre, he vist un vídeo teu, no sé quan, ja perquè no sé on, ahir o abans d'ahir, que viene un final de llances de mercado de fichajes que serà la polla i tal. O algo així. Calli. O sigui, realment serà tan heavy? Sí?
2: Home, ha de ser perquè han d'haver sortides, però perquè sigui heavy han d'haver les sortides. Ara mateix tens a la rampa de sortides a Alejandro Valde, tens a Casador, tens sí. a Héctor Ford, que han de sortir,
1: sí, sí.
2: I a partir d'aquí doncs hauria d'arribar aquests defensa, però vaja, que aquí a la ràdio amb Pintanel, amb la Marta sí. i companyia.
1: Hombre, estan aquests.
2: Esteu al dia.
1: Estem molt ben servits. Sí,
0: el xiringuito sempre estamos a la última, no com otros.
3: Ara sí.
0: Que va detrás de José Álvarez.
3: Ara sí.
0: Pisa bé la notícia.
1: Bueno, vale, ja està. Escolta'm.
0: José Álvarez da la notícia i luego salen gigantes.
1: Bueno,
2: efectivament.
1: No rajis. No li fotis
2: cas. Lo ha clavado todo, el pobre José Álvarez. Lo ha clavado todo, pobre, este verano, pobre. Has sentit.
1: Escolta'm, Romero, bueno, pregunto com ha anat l'estiu, perquè has estat tot l'estiu amb això de lo teu, diguem-ne, o has fet vacances?
2: No, no he pogut. Vaig fer l'inici. Vaig anar allà a casa teva, allà a Formentera, vaig anar a l'inici de juny.
1: Casa meva.
2: Però, mira. Sí, bueno, no rigueu a l'estudi. Vull dir, Pere Mas té mitja illa que és seva. Amb la
1: no, no és, no és meva, però hi vaig
4: sovint.
1: No, no és meva, ja m'agradaria.
4: Amb la paga de socialista.
1: Jo sempre he sigut el PSC.
2: Aquí, Pere Mas, vale. Fem molt de mal.
1: Va, no toquis els allonses. Però sí que hi vaig de tant en tant.
2: I vaig fer allà... La final de setembre, doncs, intentarem també descansar una miqueta.
1: Ah, final de setembre, molt bé. Doncs ja, mira, encara ens trobarem, ja es veurà.
2: Ah.
1: Bueno, maco, Gerard, escolta'm, que vagi molt bé, gràcies, tio, i que vagi bé aquest final de Mercato, que tu aquí, com a pez en l'aigua, amb això del Mercato, vull dir que endavant, tio, endavant els atxes. Cuida't.
2: Molt bé, un pato a tots.
1: Vigil, Marge, endins. Sí, què passa?
0: Mañana, si no tiene plan por la noche,
1: sí?
0: Estaré en la daurada.
1: Va, però,
4: per
1: va,
4: favor.
1: Prou de fer promoció, José María. Bueno, ja ho saps, tu que ets per allà baix, adéu, Romerito, el Gerard Romero, un grande, un crac. Home, pues mira, jo que tenia males vibres, perquè aquest tio està barallant-se amb l'argentí, molt bé, eh?
4: Sí, sí, sempre ja té temps pels mitjans catalans. Escolta'm.
1: Què?
4: Cançó brusca.
1: Molt bé, doncs fot-li.
4: Doncs avui aquesta.
1: Aviam. Som de amores. Adéus.
4: Amores que maten. Això és Andy i Lucas. No
1: canta,
4: sé
1: que
4: si...
1: no, que cantin. Sí, sí, ja que hem de... Amores que
4: enganyen. Penassos. Efectivament, és que precisament ara fa gairebé 2 anys que en Lucas, d'Andy i Lucas, apareixia amb el nas destrossat
1: sí.
4: després d'una operació estètica, ho recordeu, no? Suposo les imatges es van fer virals, es van fer moltíssims memes. Doncs s'ha tornat a operar el nas per reconstruir aquell desastre i ara sembla que ja té per fi un final feliç. I no sé si la següent cançó també d'Andy i Lucas li van dedicar a la nariz, perquè mireu què diu.
1: Ai. A veces la miro y lloro pensando que pudo y no fue al final ver a las nubes tapar las estrellas. Aquesta m'agrada més. Que solo te quieren mirar porque eres la cuna que me hace sin nada porque eres la lluvia que no hace mojar. Bueno, prou, no hi ha d'aquesta cançó.
4: Sí, no, ja està. Almenys, mira, tot el percal, diguéssim, sí. del nas, el que ens va fer és aconseguir distingir l'un de l'altre, perquè
1: sí, sí.
4: saps que en Lucas és el del nas.
5: Olora que sí.
1: Avui no connectem Rec 105, ho fem més tard.
4: No, més tard, que anem una mica malament de temps.
1: Doncs ja està. Noel Guarnido, un dels nostres estudiants de pràctiques.
6: Ho has dit bé, Pere.
1: Home, bueno, Guarnido, no?
6: Estic plorant.
1: Va, endavant amb la mania del dia.
6: Veurem si el nas de Lucas té solució, perquè la seva música realment...
1: Però de rajar, rajem del que toca i no de...
6: Doncs anem a rajar, espero que en Romerito no ens escolti perquè regem dels influencers.
1: No, però ell no és un influencer.
4: Streamer.
1: Ah, vale. És un streamer i és un tipus de coses. No fa
7: influencers tontos. Literal, que són sí, déus, no?
1: Sí, que ell té informació i explica coses interessants, no com alguns capullos. Però bueno, avancem.
6: Doncs, tenen la valentia de dir... No, és que la gent pensa que això no és una feina. No, sí, sabem que és una feina. El que discutim és com collons hem

0: arribar fins aquí.
1: Sisplau.
0: Diuen, avui ha estat un dia duríssim perquè he hagut de gravar 3 reels. Hòstia, si vols et dono la creu de Sant Jordi.
2: Literal.
1: Vale, parlem flim.
0: No, mira, després tenen la barra de firmar. I és que sempre intento fer superreal. I aquesta realitat porta trípode, edició i filtres. Realitat sí, però en postproducció.
1: Hi ha una mica de trampa.
0: Mira, sí, tal qual. Mira, yonqui de l'atenció.
1: Calma.
0: Si no et miren, tens síndrome d'abstinència. I deixa'm dir-te una última cosa.
1: Sí, sí, endavant.
0: Amb els teus brainstorming, Protecció Civil sempre activa l'alerta per pluja de merda.
1: Va, bueno, però...
2: De veritat, o sigui, tio, més red flag,
1: de veritat, però
2: no,
1: què li passa
2: real,
1: al Noel, al nostre aquí. Estudiant en pràctiques?
0: Ja
1: sort,
0: que,
1: sort que només queden 2 dies. Va, a l'acústica de Figueres hi falta gent. Som-hi! Com a meravelles, pluges són com elles, que el cor és la fora, fas més lluny tu sola. Jo no torno a cantar-la, aquesta,
3: eh? El debut de Pere Mas,
1: puja,
3: com a cantant.
1: Ja vaig cantar, això ja hi ha... Hi ha una falca, carai, que no la posarem ara, eh? Bueno, és el Max Navarro. Navarro. Va, prou. Fa dies que no sabem d'ell. A veure, concurs de l'acústica de Figueres... La...

0: Això va per tu, Lívia Discipió.
1: Quina veu,
0: Sí, ens agrada molt, el Max. Va ser el nostre primer convidat. Sí. Ens ha portat molt bona sort,
1: Sí.
0: Sí o no?
1: La veritat és que sí, està seguint i queda molt poquet per acabar, però una temporada magnífica.
0: Excels! Molt bé, mira, avui l'he vist pel passadís, avui ha aparegut el Basté. Va, què, el concurs,
1: no?
0: Com va?
1: Som-hi perquè en poc més de 48 hores sobre una nova edició de l'Acústica de Figueres, el festival de música catalana més multitudinari del país, que comença aquest dijous i s'allargarà fins diumenge, del 27 al 30 d'agost, amb més de 40 concerts en 3 escenaris al centre històric de la ciutat, zones gastronòmiques i actuacions al carrer. I entre els concerts, entre els concerts programats podreu gaudir de l'actuació d'una de les veus emergents del pop català actual, amb el Max Navarro, amb cançons com Estrelles o Inigualable.
2: I nosaltres què regalem?
1: Regalem una nit d'hotel completament de franc per a dues persones amb l'esmorzar inclòs per anar-hi el divendres 28 d'agost.
0: I aquest mateix divendres, vull dir que el concurs...
1: Aquest divendres.
0: El resoldrem dijous, excepcionalment, perquè la gent tingui temps de fer la maleta i anar cap allà. Recordem com s'ha de participar si algú encara no se n'ha assabentat.
1: Participar és molt fàcil i ràpid, només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, el 680 70 70 60. Cada dia escoltem 3 acudits, vam començar ahir, i aquest dijous resoldrem el fin.
0: Ja, perquè demà és l'últim dia per passar a la final.
1: Exacte.
0: O sigui, els que no entrin demà al concurs ja no...
1: Han d'apuntar ja el número 680-7070-60.
0: Doncs vinga, escoltem els participants d'avui.
1: El primer és el del Pere.
0: Ah, vinga.
3: Fixa't rere la finestra.
0: No, sí, no, no.
3: Com en meravelles.
1: No, va, somia l'acudit, somia l'acudit.
3: Que cales de fora.
4: Ha muerto 7 gatitos.
0: Quanta rata suelta hi ha en aquesta ràdio. En fi.
1: Som-hi amb l'acudit?
0: Val, l'acudit. També
1: és
0: del
1: Pere. És que es diu Pere.
5: Hauria d'haver escoltat aquell consell que em va donar el meu pare. I quin consell? No sé, no el vaig escoltar.
0: Estic reflexionant. El següent.
1: El segon és el del Jack.
6: Garring, garring, garring, garring. Sí, digui. Sí, digui. Hola, el truquem de Movistar. Era ja si li agradaria canviar de companyia. A canviar de companyia? És clar que sí. Se m'acaba d'instal·lar la sogra i de veritat, és que no puc més! No puc més,
1: Home, almenys l'interpreta...
0: Això, aquí hi ha un Gaudí o una, un premi butaca... A la cantonada, L'últim.
1: El tercer és el de l'Ignasi.
7: Hi ha dos tomàquets a la nevera i un li diu a l'altre. Collons, quin fred que fa aquí. I l'altre contesta. Hosti, un tomàquet que parla.
0: Em costa una mica. Bueno, va.
1: Què passa a la final?
0: Avui, bon redoble,
8: avui,
1: Que farem?
0: Qui és el finalista aquest? Això.
1: Qui passa a la final que farem dijous per entrar en aquest sorteig i poder endur-se la nit d'hotel per l'Acústica de Figueres el 28 d'agost és...
0: Aviam.
1: El Jack!
0: Home, el del teatre,
1: Home.
0: El de la companyia...
1: Una interpretació bona sempre ens agrada.
8: Aquest parro, molt bé.
1: Doncs... Els oients han de recordar, però, que encara poden participar...
0: Demà, últim dia.
1: ...ser uns dels finalistes, demà, últim dia, així que canviïn ja la seva nota de veu amb el seu acudit preferit, el 680 70 70 60, i si volen saber més informació, la poden trobar a festivalacústica.cat.
2: Canviïn ara la nota de veu de l'acudit,
1: Sí, sí.
2: Si no se'ls
1: oblida,
2: no sé
1: què. Ara mateix.
2: Ah,
0: I una altra cosa, si no toca l'hotel aquest i no agafes el cotxe, o el tren, o l'AVE, o l'helicòpter i te'n vas tranquil·lament a Figueres.
1: Sí, perquè recordem que els concerts són de franc, però amb aforament limitat, així que no va dins.
0: Hi ha d'anar d'hora i portar-se bé,
1: Sí.
0: Res de coses estranyes. Va, les notícies del dia. 4:45 de la tarda. Saludem com es mereix el Jordi Claret, que avui ve esbarat perquè hi ha moltes...
9: Com estem? Bona tarda.
0: Està actualitzant les notícies, refrescant una darrere l'altra.
9: Molt
0: la primera, l'hem dit tot just començar, perquè era una última hora. Claret, l'incendi aquest de Collserola sobre el barri de Canyelles. Què en sabem?
9: Sí, un incendi molt aparatós, ho has dit molt bé, Pere, fa una estona. S'ha pogut veure aquesta columna de fum des de molts punts de la ciutat, també des d'aquí ens consta, des de l'edifici d'aquí de RAC1, del grup Godó, Francesc Macià, s'ha pogut veure aquesta columna de fum que ara ja s'ha reduït molt. Això és bon senyal, això és que els bombers hi han treballat bé i han avançat en aquestes tasques d'extinció. Segons l'Ajuntament de Barcelona, han cremat uns matolls a la zona de muntanya del barri de Vallcarca, una zona on hi han treballat amb 13 dotacions conjuntes, 8 dels bombers de Barcelona, 5 dels bombers de la Generalitat, que també han aportat mitjans aeris, una zona de treball de 8 hectàrees, i ara, segons les últimes informacions, ens consta que s'està prioritzant el flanc dret, que quedaria més lluny de la ciutat, però que tocaria amb els termes municipals de Sant Cugat i de Cerdanyola del Vallès. Hi ha algunes afectacions, sobretot de trànsit en vies secundàries. S'està tallant, la Guàrdia Urbana de Barcelona està tallant carreteres d'Horta a Cerdanyola, la del cementiri de Collserola i també la d'Alta de Roquetes. I com dèiem, aquest incident que ràpid ha corregut per xarxes amb vídeos, sí, fotografies d'aquesta columna de fum, un incident que ha fet activar el pla Infocat de Protecció Civil i el telèfon d'emergències, que ha rebut una allau de trucades, més de 1.070 trucades en molt poca estona.
0: Tela, bueno, clar, si és un incendi que es veu des de tota la ciutat de Barcelona, és amb el que la gent s'alarmi i vulgui ajudar també, trucant a...
9: En principi està tot bé, però...
0: Doncs ho celebrem, a més, clar, no fa aquella calor terrible ni en les condicions aquelles del 30-30-30, vull dir que ja veurem què ha passat aquí i ja ens ho explicaran. En tot cas, tot això passa l'endemà d'un altre episodi de pluges i pedregades que va afectar molts punts del país, deixant inundacions i destrosses importants, sobretot al Tarragonès i al Baix Camp. Va ser molt fort. Són tempestes que van caure així a Tarragona ciutat, deixant imatges de carrers inundats, cotxes apunyegats o destrossats i arbres immobiliari per terra, Jordi.
9: Sí, en qüestió de molt poc temps, a quarts de vuit del vespre, hi ha una comarca, per exemple, el Tarragonès, que no estava inclosa en els mapes de perill per pluges que repassàvem aquesta mateixa hora ahir, igual que en els aiguats del cap de setmana a municipis com el Vendrell. Protecció Civil ahir no va fer servir el sistema Es Alert per fer sonar les alarmes dels telèfons mòbils. Una decisió que de nou ha aixecat molta polseguera i que el govern ha intentat justificar. La portaveu Sílvia Paneque diu que l'alerta s'envia segons uns criteris tècnics relacionats amb la previsió del temps, que ahir va canviar per sorpresa.
8: Quan el govern pren les decisions, pren aquestes decisions únicament amb criteris tècnics. I com ha explicat molt bé la subdirectora, els e-salers estan protocolaritzats, enviar-los quan tenim una fase 5 o 6. Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals, intensos, que tenen previsions doncs, més acotades en el temps.
9: Paneque admet que cada vegada són més habituals aquests fenòmens extrems i més difícils de localitzar. Parla de xàfecs i inundacions, però també d'altres desastres naturals.
8: Hem vist com les altes temperatures, com els episodis de calor extrema, com el risc d'incendis ens obliguen a mirar el país d'una altra manera i que ha de deixar de ser una carpeta sectorial d'un departament que ha de tenir una visió transversal. I aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures, de tenir infraestructures més resilients. Estem parlant d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern.
9: Un discurs que no ha servit d'excusa per Junts i els Comuns, que han posat la banya en aquest tema de l'enviament de l'alerta amb l'Es Alert. Els dos partits demanen explicacions al govern sobre el per què no es va enviar aquesta alerta i han registrat, de fet, una petició perquè compareguin al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la directora general de Protecció Civil, Marta Cassanya.
0: Això passa avui que les poblacions més afectades pels aiguats i les pedregades s'han llevat, doncs, amb un panorama, vaja, desolador.
9: Sí, el balanç de danys és materials és important a les zones més castigades pel temporal, però, per sort, no hi ha hagut víctimes mortals. L'episodi d'ahir ha deixat 30 persones, això sí, ateses pels serveis d'emergències mèdiques, 4 de les quals han necessitat atenció hospitalària. A més, arran de les fortes pluges i de les pedregades, el 112 va rebre un total de més de 900 trucades que es van traduir en unes 500 actuacions dels bombers de la Generalitat.
0: Doncs anem cap a Tarragona per veure si ja s'ha mirat de recuperar una mica la normalitat amb el nostre corresponsal, el prou mai ben ponderat Esteve Giral, l'home de Calafell, ciutadà... Com es diu això, ciutadà il·lustre? Com et fan allò de ciutadà...
10: Uns grupets, en Zeb.
0: Fill il·lustre de Calafell.
9: Fill il·lustre, això.
0: Oi que sí, Esteve, que aviat et declararan fill il·lustre de Calafell.
11: Bona tarda. Bona tarda, crec que no, eh? Crec no? que no estic en
0: bueno, avui, que no estic avui hi tornarem, eh? Avui tenim una mica de...
11: La banya, eh?
0: De teca, sí.
11: La banya, eh?
0: Sí, no, a veure si trobem un forat sí, a l'agenda sí. de l'alcalde si pot posar. Escolta'm, què, tu, com està tot això per aquí a Tarragona? Va, anem a temes...
11: No, està complicat. Està complicat. D'una banda, la part positiva és que no hi ha danys personals importants, i que ara ho comentava en Jordi, persones que van haver de ser ateses, però no hi ha persones ferides greus, i per tant aquesta és la part més positiva. Ara bé, és una tromba d'aigua que de fet jo m'enganxava al centre de Tarragona i feia por, i ara que escoltàvem això del tot el tema de l'enviament dels alertes al mòbil, de les alertes a l'emergència al mòbil, és un dels temes que s'està parlant més a Tarragona i Rodalies, no? Sorprèn que no s'enviessin aquestes alertes, per molt que justifiquin la imprevisibilitat del fenomen, però sí que és veritat que va ser un patac d'aigua, a més amb molt de vent, amb pedra, molt de cop, amb molta quantitat d'aigua i amb molta virulència, i Tarragona intenta anar recuperant el pols com bonament pot, i amb l'actuació dels equips d'emergències, tant municipals com també de bombers, etc. S'han de retirar molts arbres que han caigut damunt de vehicles, també que han caigut en finques particulars, també desperfectes amb altre tipus d'infraestructures, carreteres, carrers, vials, etc. Per tant, queda feinada. La sort és que va parar, perquè a mi em recordava el patac d'aigua, per exemple, de Santa Tecla, de fa uns quants anys, que encara va durar més i que es van arribar a desbordar rieres, com la de la Budellera, i llavors encara mal va ser molt més gran. En Rubén Viñuán és l'alcalde de Tarragona, aquest matí feia una mica de balanç de la situació i del fenomen que els agafava per sorpreses a tots.
10: És una situació que no havíem viscut. Li reconec que hi ha punts crítics històrics de la ciutat, com passen en molts municipis, on quan plou una mica més de lo normal sempre s'acaben inundant, no? Però és que en aquest cas va ser absolutament tota la ciutat, i a més amb pedregada, doncs figuris.
11: Doncs aquesta és la situació, Pere. Per allò de que les notícies es precipiten de vegades, aquesta tarda fem un aclariment. L'Ajuntament de Roda de Berà, a través del seu alcalde, d'en Pere Virgili, ha fet un missatge a través de les xarxes socials donant el condol. Ells deien, des de l'Ajuntament de Roda de Berà, per la mort de dues de les persones que resultaven ferides crítiques la matinada de dissabte a Roda de Berà. Hem d'aclarir que aquestes dues persones no estan mortes. Sí que és veritat que la seva situació és crítica i que és molt complicat que se n'acabin en sortint, però no estan mortes. Ho dic perquè a vegades cal aclarir informacions que apareixen i que potser segurament part dels oients ara mateix es troben en xarxes socials o amb algun altre mitjà. Sí que és veritat que és, ara que dèiem allò dels danys que no ha tingut aquest temporal, en el cas de Roda de Berà, aquestes dues persones que els hi queia un mur al damunt i que patien ferides molt crítiques que difícilment seran compatibles amb la seva vida. La situació és aquesta, és complicada, són dies complicats perquè són patacs d'aigua que han agafat a tothom per sorpresa i a més amb el debat jo crec que durarà encara dies de la gestió aquesta dels missatges dels telèfons mòbils.
0: Molt bé, doncs escolta'm, sí, aquesta és una de les controvèrsies que anirem donant voltes, però ja se n'ha parlat prou fins al moment. Gràcies, Esteve Giral, des de Tarragona. I estigues atent de l'antena, poc abans de les 6, estigues atent.
11: Estaré molt pendent de la petanca i segur que parlarem de temes més divertits, per tant, estaré pendent.
0: Deixa'm que saludi ara, gràcies a Esteve, al Martí Oliveres. Bona tarda, Martí.
12: Bona tarda, com esteu?
0: Molt bé, però bé, sí. Millor que tota aquesta pobra gent que els hi ha passat tot això.
12: Sí, noi.
0: Polemitzarem amb el tema dels missatges, quan s'envien, perquè no s'envien, i perquè no s'envien, quan s'envien.
12: Ja.
0: I la meteorologia no són matemàtiques, no és 1 més 1 igual a 2, sempre, sinó que ho heu explicat tantes vegades tu i la Mònica Osart i tota la colla, que ja ho tenim clar, diguem-ne. Uh-huh. Per tant, on va ploure més? Recordem els llocs, va ser Tarragona, bàsicament, la ciutat de Tarragona.
12: Sí.
0: I, o sigui, on va estar l'anomalia de la xifra?
12: A veure...
0: La gravetat de la intensitat.
12: A nivell de quantitat d'aigua, sobretot destaca la costa del Baix Camp, la zona de Cambrils, Vinyols i els Arcs, més de gairebé 90 litres per metre quadrat. A la ciutat de Tarragona també molta aigua en poca estona, 30-40 litres per metre quadrat, però fins a més de 60 al final de l'episodi. A la part del Priorat, cap a Falset i Marçà, també efectes de la pedregada, comentàveu el Pla de Lleida, però també la Ribera d'Ebre, realment pedres molt grosses, com 8-9 centímetres de diàmetre, una bestiesa, la pedregada en aquesta zona de la Ribera d'Ebre, que ha provocat doncs, vidres trencats, cotxes abunyegats, ja feina doncs, per sortir una mica d'aquesta excepcionalitat. Per sort, avui ja parlem d'un escenari molt més tranquil, i és notícia la calor, avui calor intens, està repuntant el termòmetre, i de quina manera, a prop de la costa.
0: I ens vas avisar, crec que ens vas
12: avisar. Sí, que avui pujava la temperatura. Sí, sí, i fins i tot a Barcelona, poc abans que es declarés aquest incendi, s'ha arribat als 35 graus de màxima. Ha fet molta calor, amb poca humitat, perquè ha caigut per sota del 30%, i també estones de vent. És una marinada bastant efectiva, la que hem tingut aquest migdia a primeres hores de la tarda. En principi ja va de baixa, però déu-n'hi-do com ha pujat la temperatura avui. Màxima de fins a 36 graus a Fogars de la Selva, però també 36 al Dover, a la Vall de l'Ebre, Castellbisbal, al Prat de Llobregat, fins i tot cap a Santa Coloma de Farners, més de 35 graus, o a la mateixa ciutat de Barcelona, també 35. Som a dalt de tot, demà baixa la temperatura.
0: Sí, els propers dies baixem una miqueta.
12: Baixa una mica perquè demà tindrem més núvols, demà serà un dia una mica més tapat, sobretot matí i migdia.
0: Molt bé.
12: Després a la tarda es torna a aclarir, dijous més sol, però no hauria de fer la calor que fa avui, i divendres es torna a tapar. No venen pluges, que ningú s'espanti, no s'han de repetir.
0: Home, ve la festa major Matadepera aquest cap de setmana, eh?
12: Ah, mira.
0: Ves-te preparant.
12: Sí, no s'han de repetir les tempestes, ni a curt ni pràcticament. Potser fins al cap de setmana en passa alguna, però de moment no es veu cap escenari a complex de tempestes, sinó que la temperatura, després d'aquesta pujada d'avui, els propers dies tendeix a baixar, i es notarà més la baixada divendres i cap de setmana. Si estarà més bé, una calor més raonable, poca aixafogor, les nits descansarem més bé. De fet, ja són llargues les nits, i a l'interior el Pirineu està refrescant ja. En molts punts es baixa dels 16-17 graus. Home, o sigui que de mica en mica és un luxe, això.
0: Al costat del que hem tingut és un luxe.
12: Sí.
0: Molt bé, Martí, si hi ha cap cosa ja et tornem a cridar.
12: Sí, sembla que aquest incendi de moment va pel bon camí.
0: Mira, doncs ja que deies que ens actualitzi l'incendi...
9: Sí, a veure, tenim una actualització, i és que l'Ajuntament, segons ens expliquen fons de l'Ajuntament directes de premsa, ha decidit confinar preventivament els veïns de la zona de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, confinament. Mm. Això vol dir que la gent s'ha de quedar a casa seva, suposo, per temes de fum. Tot i que la columna ara havia reduït el seu tamany per temes de fum. Aquest incendi, carretera alta de Roquetes, a la zona del barri de Canyelles, que s'ha declarat en una zona de matolls i ha avançat ràpidament en principi en direcció contrària, flanc dret, és el que en diuen, el que ens diuen els bombers que estan treballant, flanc dret, el que va cap a la zona on connecten amb els termes municipals de Cerdanyola del Vallès i també de Sant Cugat. En principi, millora les tasques d'extinció, però confinament preventiu. Per tant, tothom a casa seva, barri de Torre Baró i Ciutat Meridiana.
0: Doncs aquesta és la petició de l'Ajuntament d'aquests dos barris, per tant, precaució a tota la gent que estigui per allà a prop de la zona, i anirem actualitzant-ho, perquè això va canviant minut a minut. Gràcies, Martí, et podem ventilar, vol dir que...
12: Vinga, adéu. Sí, no. Abans no vingui aquest.
0: No, ja hi tornem a ser. No, de veritat.
13: Buenas tardes, acá Narciso Vara.
0: Sí.
13: Narciso Varas.
12: Sí. Narciso. Sí,
13: se me escucha, pelotudos.
0: A veure, un moment, el sentim perfectament, amb poques ganes, tot sigui dit. Per qui no sàpiga qui és, està trucant el senyor Narciso Vara, meteoròleg de professió. Avui també es queixa de les prediccions, o quin és el problema avui?
13: No. Hoy...
12: Sort de la música que em porta, eh?
13: Quisiera venir a... pedir disculpas. Ayer me equivoqué.
0: Y ahora que demanes disculpas. ¿En qué has equivocado?
13: Ayer me tocaba enviar las alertas de protección civil en las zonas donde más iba a llover.
0: No me lo foti.
13: Y se me olvidó, carajo, se me olvidó. Me puse a hacer un matecito para ver mi Boca Junior que jugaba contra Talleres. Y me quedé viendo el partido.
0: Bueno, m'està dient, senyor Vara, que no es van enviar les alertes als mòbils perquè vostè està veient el futbol. Home, si això és veritat, és una autèntica irresponsabilitat. És una salvació.
13: A mi no me trate de irresponsable. A mi no me vas a desacreditar. No me vas a provocar. Pero más, sos un pobre tipo. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Agárrenme que lo mato. Lo mato.
0: No cridem. No cridem, sisplau, val? Que hi hagi tranquil·litat.
13: Perdón.
0: Aquesta obra que és culpa seva. Veia el programa amenaçar...
13: Cállate, gallego, conchudo. No, gallego. La concha de mi madre. No, poneme a tu superior ahora mismo si tenés huevo. Ponémelo.
0: No,
13: como vaya la redacción, sí que van a caer piedra. No, pero encima de tu cabeza. Ay, ay, ay,
0: ay. Pot haver-hi calma, que la gent està conduint...
13: ¿Dónde está el Martín Olivares?
0: Està aquí al seu costat.
13: Martín Olivares, humedades, superior, ¿verdad?
12: Yo no me
13: amago. Póngamelo, que voy a enviar una alerta.
0: Una alerta, va, prou d'aquest color.
13: Que se ponga Martín Olivares.
0: Va, que vull parlar d'un altre tema, que vull parlar de...
13: En media hora, en el número 477 de Diagonal, va a llegar un combulino de patadas que va a descargar con fuerza puñetazos torrenciales en vuestro pecho.
0: Prou d'aquest color, prou.
13: Va a llegar un anticiclón de trompadas que dejará estragos a 50 kilómetros a la redonda.
0: Canvia, sisplau.
9: Senyor Isobar, a veure si vostè pot enviar ara...
0: No,
9: és que acaben d'informar a Protecció Civil que enviaran un SLR.
0: Sí.
9: Per tant, Isobar... Ah, ja ens ha penjat. Enviaran un SLR a Torre Baró i a Meridiana per això que dèiem del confinament.
0: Doncs a veure si ens sona a nosaltres.
9: Clar, és el que...
2: No, però jo imagino que deuen... No? Apuntar-ho més...
9: Funciona per les antenes, no sé com estaran distribuïdes per Barcelona, com és molt gran, jo crec que no ens sonarà, però seria bastant...
0: Seria bastant mític que ens sonés
9: una mà. Si
0: això no sentirem, però en tot cas, això confirma la notícia que estàvem donant, que Protecció Civil enviarà un SLR a aquests dos barris que hem dit, o dues zones...
9: Torre Baró i Ciutat Meridiana.
0: Als veïns, perquè se'ls demana que es quedin a casa seva. seva.
9: Pel fum, confirmant que és pel fum.
0: Pel fum, i suposo que es diran que tanquin les finestres.
9: Exacte.
0: I tots els consells habituals en aquestes situacions. A veure, parlem de Ceuta, són 3 quarts i 5 minuts de 5 de la tarda. Bueno, és que hi ha tela tota la setmana a Ceuta. Avui el govern espanyol, diguem-ne que s'ha posat una mica fil a l'agulla. Han passat uns quants dies, però vaja, s'ha posat fil a l'agulla amb la qüestió migratòria de Ceuta.
9: Pedro Sánchez ha reunit a primera hora el Consell de Seguretat Nacional per establir un comandament únic de l'emergència i després del primer Consell de Ministres del curs, l'executiu ha anunciat per sorpresa una reforma de la llei d'asil i d'estrangeria per accelerar la repatriació dels migrants que van creuar la frontera a finals del mes passat.
0: Doncs qui ho ha de seguir, això, si no pot ser el nostre estimadíssim corresponsal, un dels nostres corresponsals a Madrid, en Roger Perciba. Bona tarda, Roger.
14: Hola, bona tarda, que amable.
0: Home, mira que et volia dir el prou mai ben ponderat, que no t'ho he dit, però... Que no
14: ja
0: sé...
14: ho has dit, això, ho has dit.
0: Ahir t'ho vaig dir.
9: Has d'anar canviant.
0: Sí. Si vols, posem els elogis que li posem a l'embudio, Bueno, veiem una cosa.
14: No, excessius.
0: Matí intens, això està claríssim. A veure, què s'ha acordat en aquest Consell de Seguretat Extraordinari, que és un organisme que reuneix molt de tant en tant, i el Consell de Ministres, que ara ha tornat després de les vacances?
14: Consell de Seguretat Nacional, posteriorment Consell de Ministres, un Consell de Ministres que aprova declarar Ceuta en situació d'interès de seguretat nacional, acorda també un comandament únic per Ceuta, un comandament únic que recau sobre el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Hem de dir que això és una decisió que pren el govern espanyol 26 dies després d'iniciar-se aquesta crisi migratòria, però que des de Ceuta, des del Partit Popular, li reclamen ja des del primer dia.
0: És a dir... Sí, això efectivament és una cosa que estava clara des del primer moment.
14: Exactament, doncs avui es pren aquesta decisió. Què passa? Consell de Ministres, i quan hi ha la roda de premsa del Consell de Ministres on compareixen Ángel Víctor Torres, que és el nou, diguéssim, home fort d'aquesta crisi del govern espanyol, i el ministre de l'Interior, Grandet Marlaska, es produeix el primer xoc, es produeix ja el primer cortocircuit, perquè paral·lelament està intervenint la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Congrés dels Diputats, i es posa en evidència que Marlaska i Robles continuen oferint versions diferents, contradictòries, sobre si els serveis d'intel·ligència espanyols, el CNI en concret, van informar o no del que estava a punt de succeir a la frontera de Ceuta. Escoltem primer el ministre Marlaska.
0: Escoltem-lo.
15: Caso. No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
14: Bé, doncs aquesta és la versió de Marlaska.
0: Sí.
14: La ministra Robles, en el Congrés dels Diputats, a preguntes de la portaveu del Partit Popular, d'Esther Muñoz, defensant l'actuació del CNI, escoltem, perquè també cal entendre una mica entre línies i està molt atent al que diu Robles, però diu que els serveis d'intel·ligència sí van informar.
16: Operativamente en Ceuta, nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
14: Per tant, aquí Robles deixa molt clar que el CNI va informar sobre el que estava succeint. Aquesta és una primera conclusió del matí. L'altra és que en el Consell de Ministres s'informa d'una manera una mica sorpresiva, perquè no estava previst, de 2 canvis legals. D'una banda, canvis en la llei d'estrangeria i canvis en la llei d'asil. És el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui explica aquests canvis legals. És una mica enrevessat, però si llegim entre línies...
0: Hem de llegir molt entre línies avui, noi? Tot és a llegir entre línies.
14: Bueno, sí, una
0: miqueta. Jo encantat.
14: De tant en tant s'ha de fer. Però vaja, escolta, aquí el que està dient Marlaska és canvis legals per agilitzar les expulsions, vaja, els retorns.
15: Es una nueva regulación teniendo en cuenta la nueva realidad migratoria para ser más efectivos pero con un enfoque absolutamente garantista y es compatible con la regulación que también ayude a garantizar evidentemente la gestión de nuestras fronteras, a evitar cualquier posibilidad de utilización indebida del sistema de protección internacional.
14: Ser més efectius, garantir gestió de fronteres, vaja, en la línia de la legislació europea de fer els retorns i les expulsions cada cop més fàcils.
0: Doncs vinga, queda claríssim, estimat Roger Perciba, demà més i millor. Bé, millor segurament no, però i més tampoc és segur, depèn del que passi.
14: No,
0: d'acord?
14: No, per favor. Gràcies, adéu.
0: Per favor, noi, què passa, que estàs esgotat o què?
14: Home, avui és un matí intens.
0: Sí, tant un matí, home, avui, és allò del retorn al curs polític.
9: Moltes coses a la vegada.
0: Pensa que sempre poden passar més coses, vull dir que demà ho comentarem. I amb les excursions que t'has xupat per culpa dels incendis aquest estiu amunt i avall, i amb tots els conflictes que hi ha hagut, déu-n'hi-do. Tela.
14: Molt bé.
0: Vinga. Adéu, que vagi bé. Doncs ha quedat clar que per fi Pedro Sánchez s'ha posat una mica més mans a l'obra, o mans a la feina, digue-li com vulguis, per fer-se càrrec de la crisi de Ceuta. Ha triat una miqueta, però ja ha actuat amb tots aquests organismes i aquestes coses que hem explicat.
17: La ironia sobra, va,
0: querido. Sí, la ironia no sobra perquè, noi, és el que hi ha. Vol dir que si no t'agrada, tu et fots.
17: He notat la retranca.
0: Sí,
17: però...
0: sí, l'ha notat.
17: Tu has notat la retranca?
0: No, va, prou, no comencem ja.
2: Jo? Però
0: no,
2: a veure...
0: No, que està dient guardades, ja està.
17: En el mismo momento que me he enterado, he movilizado todos los recursos y centralizado el comando de la gestión. ¿Por qué no podemos perder ni un segundo?
0: No, vean, suposo que ho pregunta més que afirmar.
17: No
0: o
17: sé, hay un acento aquí en la...
0: No, bueno, sí, però no hi ha l'interrogant. A veure
17: los
0: una cosa.
17: Los guionistas a veces no ponen comas, bueno, ponen acentos donde no toca.
0: Una cosa.
17: Y luego lo lees mal, en la entonación que no es.
0: Bueno,
17: però... ¿Dónde están los guionistas?
0: No, desde si subans y si se n'adonarà.
17: Seguro están comiendo helados con el de deportes.
0: Sánchez, la crisi va començar fa 26 dies, ¿eh?
17: 26?
0: Sí, clar.
17: Bien. La respuesta del gobierno va a ser inmediata.
0: No, inmediata pues. No, 26 días es casi un mes.
17: Y cuando acabemos, nos pondremos al día con las carpetas pendientes que tengo desde que pillé las vacaciones.
0: No fote que ya me estén más pendientes. No es un ejemplo de respuesta rápida, eso, ¿eh?
17: Bueno, estamos al lado de la ciudadanía. De hecho, quiero anunciar que el gobierno va a tomar cartas en el asunto de forma inmediata ante la terrible gestión de la DANA en Valencia.
0: No.
17: Los valencianos no pueden esperar un día más.
0: Però si va ser el 24 la Dana, no veu que anem
17: tard. Pues eso, no pueden esperar un día más.
0: No, claro, si no va por...
17: Y cuando terminemos, no dejaremos pasar más tiempo respecto a la alarmante situación de la invasión napoleónica. Hay que expulsar a los gabachos. No hay tiempo que perder.
0: Però, si ja no hi ha francès, bueno, a part de Cadaqués i totes aquestes zones turístiques, si les guerres napoleòniques van acabar fa 200 anys, no veu
17: que... Menos mal, porque después de la pandemia y el volcán, solo me faltaba tener que gestionar esto.
0: Va. Canviant de qüestió. Vinga, un altre tema aquí important, eh? Encara porta cua tota la polèmica per l'agressió policial a un seguidor del Barça als afores del Camp de l'Elx aquest diumenge.
9: Sí, diversos agents, recordem, de la policia espanyola el van reduir al terra després de requisar-li una estelada a cops de porra. La policia espanyola ho està investigant i afirma que un cop en tingui conclusions prendrà mesures que facin falta. Així ha reaccionat, preguntada sobre aquesta qüestió, la portaveu del govern, Sílvia Paneken.
18: A través de la delegació del País Valencià se'ns va informar que s'havia obert un procés d'informació i d'investigació perquè se'ns va informar que no s'havia donat cap ordre de requisa de banderes i algú pel seu compte va decidir aquesta actuació. Això és el que s'ha d'investigar. Hi ha aquest procés obert, farem aquesta investigació i en tot cas aquestes imatges tenen la condemna del govern.
9: Ahir partits com Junts, Esquerra i la CUP ja van posar el crit al cel davant d'una situació que qualifiquen d'abús policial.
0: Que mira, aquella frase, la investigació que faci l'investigat, bona investigació serà, o alguna cosa així. I ja ens ho diran quan la resolguin, perquè és evidentment la derivada dels abusos policials a la prèvia del partit de l'Elx, que ja està
19: rompent. Barbària.
0: Què passa?
19: Barbària.
0: Sí, què passa?
19: Abusos.
0: Però ja ensenyen els rials.
19: A tot li diu abusos, menys el que toca.
0: Home, és un abús.
19: Pere Hamas, el musulmà.
0: No, Pere Hamas, el musulmà.
19: Amic dels dromedaris.
0: Silenci. Aviam, rials, què passa?
19: Silenci o parlo.
0: No, què diu, què passa?
19: Potser
0: passa.
19: Sí, que els castellans van donar un cop de puny a la cara d'un menor remanillat i reduït. Però no ha patit com nosaltres, que vam haver de dinar paella passada de sal.
0: Sí, veritat, això sí que... Sí. Igualada.
9: No, que es va tirar a la basura.
0: No, la van llançar.
19: Tu saps, Jordi Claret, el musulmà també.
0: No, que no és musulmà.
19: Quanta aigua he begut des de dilluns.
0: Molta.
19: Tu saps la molèstia que és tenir una llaga islàmica a la boca.
0: Però no crec que
9: sí.
0: No crec que sigui comparable al nivell de violència, senyor Riols, amb
19: tant,
0: la policia.
19: Tant que és comparable.
0: Bueno. No, què?
17: És la tua opinió, no?
0: No, quina opinió?
9: No
17: que cabe duda, ¿no?, que se le está llamando violencia a cualquier cosa.
0: Sí.
17: Sin embargo, a mí la actuación del policía me recuerda pues a mis mejores jugadas en el Real Madrid. No sé si os acordáis una final de Champions con el Liverpool. A Salah, que le hice una llave de judo.
0: Sí, prou.
9: Sí.
17: I lo tuvieron que cambiar, ¿no?
0: Senyor Ramos, de veritat, en aquest programa no hi toca ningú. O sigui, han pagat a la cara un menor indefens, ¿eh?
17: Bueno, esa es tu opinión, ¿no?
0: No, opinió no, l'han vist tots.
17: Tú no has visto un córner en el campo de Eibar, ¿no? Esos sí son codazos, sino hechos del policía.
9: Usted es un carnicer.
0: Sí.
17: Bueno, pero claramente le cae la la porra encima del niño, ¿no? A mí se me cayó una copa del rey. Nadie es perfecto, bueno, ¿no? En ese caso.
0: Aquí no hi toca ninguna, que t'estudi. Que cabe duda. Fora, Sergio Ramos, i prou d'aquest color, ja estem farts, ja no podem més, vinga.
20: Déixalo.
0: I díselo què?
20: Déixalo.
0: O què?
20: És una vergüenza.
0: Sí.
20: Mira que eres feo, pero cuando tienes razón... Pues que le diga, tiene razón.
0: Bueno, de veritat. Florentino Pérez, jo no m'esperava que fos justament quin donés la raó o la veu de la raó.
20: Més o menys, se lo voy a decir.
0: ¿Qué?
20: Me voy a dar de baja de la Policía Nacional.
0: Va, no donar-se de baixa tot cada
20: dia. Mi padre me hizo socio hace años.
0: No li va fer socio.
20: Però com no me voy a dar de baja de la Policía Nacional? No. Sí. Esto es inadmissible.
0: Però si, és que no es pot donar de baixa ningú de la Policía Nacional. I menys sense policia.
20: Como quieran, pero que me den de baja. Bueno. Coño, joder. Yo pedí explícitamente que la paliza fuera la minya mal. Vale. No quiero que esta temporada juegue contra el Real Madrid. Bueno, a ver, la niña, que hable hoy la niña.
0: Prou. Vinga, dos apunts abans de passar als esports que tinc aquí al Martí. Tres apunts. Una, que per qui vulgui saber, s'acosten possibles bones notícies sobre l'evolució del brot de pesta porcina africana a Collserola, que el govern està plantejant reobrir el parc aquesta tarda. Ja veurem quin problema hi ha.
21: És africana.
0: No, és igual. Bueno,
21: sempre
0: és
21: el mateix igual. Color. Fora. I mai.
0: L'altra, pels que es mouen en cotxe per la ronda de dalt, que ja s'han recuperat els dos carrils per la banda que estaven tallats. Vaja, hi havia dos per banda per les obres entre Vallcarca i la Vall d'Hebron. I un altre, un recordatori, que ja ho hem dit fa una estona, però estan confinats preventivament dos barris de Barcelona, que són el de Torre Baró i el de Ciutat Meridiana, per un incendi, o pel fum, millor dit, d'un incendi a Collserola. Els fan quedar a casa per això, pel perill que provoca el fum. Ara sí que ha arribat a les 5 i 3 minuts clavats al moment dels esports. Agata, no em miris amb aquesta cara, estàs com molt concentrada. M'està mirant a mi, oi? No em sent? Sí. Hola. Ah, m'està mirant a la nostra convidada, que es diu Àgata, ja sabem una cosa. I té un cognom robust.
22: Ruiz de la Prada.
0: No, no és Ruiz de la Prada, és una altra Àgata. Però comença amb R.
23: Té el cognom del sobrenom de l'Oriol Romeu.
0: Ah, sí?
24: Quin sobrenom té?
0: La Roca.
23: La Roca.
0: La Roca, sí. I també és un actor molt forçot. Sí. Hi ha un actor que surt a les pel·lis americanes fotent cops de punys i li diuen la Roca.
24: La Roca d'Ulldecona.
23: Molt bé. Ulldecona, sí.
0: D'Ulldecona, molt maco Ulldecona, eh?
25: Sí. Molt bonic, sí.
0: Bueno, ja està, obrim un debat turístic sobre Ulldecona.
25: No,
0: ja,
25: que bé, que jo tinc família,
23: cosa,
25: eh?
23: Oh, visc,
25: i tant.
0: Però tenim aquí l'Àgata Roca aquí fora que té ganes ja de començar...
25: A veure, si parlo d'Ulldecona, a mi m'invoqueu, llavors, clar. Però endavant, què preguntem avui al Temps Afegit?
0: A veure, tenim tres coses. La pregunta al Temps Afegit, que serà a partir de les 7 o poc abans, els tertulianis del Temps Afegit i els temes que tractarem.
23: Començo pels temes avui.
0: Ah, pels temes.
23: Perquè ara mateix està xerrant Xavi Hernández com a nou seleccionador dels Països Baixos.
0: Què em dius?
23: Sí, sí. I t'avanço una frase.
0: No, està xerrant i què? I ho explicarem.
23: Sí, ho explicarem. Home, ho explicarem al Temps Afegit, o clar. Posarem talls i també en anglès. Sí.
24: Believe me.
23: I hi ha una frase del director de futbol que es diu Nigel i de cognom De Jong.
0: Ah, sí?
23: Que aquest és el director esportiu de futbol.
0: Que no siguin família, mira.
23: Ha dit que Guardiola era la primera opció per entrenar als Països Baixos.
0: Ho dius de veritat?
23: Sí.
0: Oh, bueno. Surt un senyor allà, el dia que presenten a Xavi Hernández.
23: Ha explicat la situació i
0: a la cara del Xavi Hernández. Diu, volíem el Guardiola, però es va dir que no, aquí a Xavi Hernández, el hacendado de los entrenadores.
23: Resumint-ho, sí.
24: Familiar del De Jong, no?
23: Sí.
0: I això és una manera de començar, però magnífica, eh? Home, sí que...
25: Vinga, som-hi.
0: Som-hi què?
25: Vinga.
0: Què?
25: Hem d'anar als tertulians.
0: Però un moment, hi ha algun tema més?
23: Sí, home, no? Sí, perquè avui a la tarda arriba l'Ivakovic a Barcelona.
0: Ah,
25: que
0: l'hem
25: parlat de l'avió que està seguint.
23: Sí, és aquest l'avió.
26: Ja m'anava mal, perquè no quería jugar.
23: Que és mi passada ser tercer porter. Sí,
0: vale,
23: sí.
0: Jo sí, així descansa.
26: I quarto no puedo ser?
0: No, és igual, però és molt divertit.
26: M'agraden els teus ulls.
0: Sí, sí, no, lo interessant de quan juga aquest és que sempre penses que passarà alguna cosa.
23: A banda d'això...
0: Vas amb aquella petxorra i dius, mira, ara passarà alguna cosa.
23: Més temes, va. Què? Julián Álvarez també, n'haurem de parlar, sí, perquè falten 7 dies pel tancament del mercat. Ja set farem. Dies.
26: Que no lo vendemos.
0: Bueno, ja en parlem.
26: Oye.
0: El dia 1 a les 12 de la nit ens truquem.
26: Que perica viene hoy.
0: Silenci.
23: Va, tertulians avui. Avui en venen 3. Frederic Porta, el Poquí i la Paula Reverte.
0: Home, quin tripleta, eh?
26: Sí. Conmigo hubiese sido Rocío Durcal.
0: Va, arriba el boleto.
23: I la pregunta. Acaba amb la pregunta, Pere,
0: sí,
23: i ja pots anar al butlletí.
0: Sí.
23: Com que Xavi serà presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos, hem donat 4 opcions a l'Instagram.
0: A veure.
23: Com creieu que li anirà? Triomfarà, passarà sense pena ni glòria, malament o revifarà De Jong?
0: Doncs són les 4 opcions que ja poden començar a votar els nostres oients a xarxes socials, particularment a l'Instagram. I a partir de les 7, 5 minutets abans, 5 minutets després, el Temps Afegit amb el Martí Puigcoma. Que ja m'ho sé. Vinga, vols més informació?
23: Sí, home, i tant.
0: Vols un butlletí ben maco?
23: Sí, i llarguet.
0: No de trinca? Acabat de fer a mà, amb carinyo i amor.
23: Sí.
0: Doncs no hi ha altra solució que saludar l'estimadíssim Jordi Casals. Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: I el Pau Bombardó, que aquí el tenim amb els esports i les seves coses.
3: Bona tarda.
0: Bona tarda, macos. Bé, comencem amb l'incendi que crema des de fa gairebé dues hores a Collserola, a veure quines són les novetats i com està la qüestió. Endavant.
1: Doncs això, que estarà crema un incendi a Collserola, els bombers hi treballen en un incendi que crema a prop del barri de Canyelles, al districte de Nou Barris, tot i que sembla que evoluciona favorablement, s'ha confinat de manera preventiva als veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Anem cap allà, Víctor Massip. Sembla que no podem escoltar el Víctor. En qualsevol cas, el foc ha començat a les 3 de la tarda i ara els esforços se centren a aturar l'avanç de les flames pel flanc dret, just al límit amb Sant Cugat i Cerdanyola. Sobre el terreny hi treballen 8 camions dels bombers de Barcelona amb el suport de 5 helicòpters de la Generalitat. De moment, els habitatges i equipaments més pròxims estan fora de perill, però fa uns minuts Protecció Civil ha enviat aquest és alert pel confinament de Torre Baró i Ciutat Meridiana i demanen que els veïns tanquin portes i finestres i no surtin al carrer. El Ministeri de l'Interior obre una investigació per l'actuació policial a la prèvia de l'Elx Barça. A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciat l'obertura d'aquest expedient davant, ha dit, d'un possible ús desproporcionat de la força.
4: Cualquier actuación que se desvíe, aunque sea mínimamente, de esas obligaciones, tiene una respuesta inmediata como procede en un Estado de Derecho. La investigación se ha abierto de oficio y evidentemente tendrá el desarrollo necesario y sin perjuicio de cualquier otra denuncia que pueda formalizar la persona afectada.
1: Marlaska també ha dit que està disposat a comparèixer al Congrés tal com reclamen alguns grups després dels incidents del partit d'aquest diumenge. Mor un ciclista en caure a la carretera, sus un helicòpter dels bombers i una ambulància. La policia encara investiga les causes de l'accident. Segons dades provisionals, amb aquestes són 89 les persones que han mort aquest any a les carreteres. I a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, els Mossos han detingut un motorista implicat en l'accident mortal d'una jove de 22 anys. L'han detingut aquesta matinada en sortir de l'hospital, on havia ingressat per les ferides d'un accident que hi va haver ahir a la tarda. El motorista va perdre el control, va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu i la passatgera que amb ell va acabar morint. Segons la investigació, la topada va ser per una imprudència del motorista. I un apunt de mobilitat, perquè des d'avui a la ronda de dalt de Barcelona ja tornen a estar operatius els dos carrils que s'havien tallat entre les sortides 5 i 6 per instal·lar-hi el sostre nou. De tota manera, les obres encara no s'han acabat i durant uns mesos s'haurà de circular a un màxim de 40 km per hora en aquest tram i també hi haurà talls nocturns. Els carrils es van tallar el 3 d'agost amb la intenció de minimitzar futurs talls nocturns i optimitzar els recursos. També ha servit per intensificar les intervencions i instal·lacions de cablejat, seguretat, ventilació i enllumenat. Ja s'han col·locat 56 de les 100 peces del sostre nou que cobrirà la via entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. Les obres, que van començar el juny del 2024, es preveu que acabin a finals de l'any vinent.
5: Xavi Hernández està sent presentat a hores d'ara com a nou seleccionador dels Països Baixos. Això suposarà el retorn del tècnic català a les banquetes després de deixar el Barça fa dues temporades. I precisament al club blaugrana, Livakovic és a punt d'aterrar a Barcelona i demà al matí passarà la revisió mèdica abans de firmar el contracte que el vincularà amb el Barça per les pròximes quatre temporades. A hores d'ara, però, encara no està decidit si el porter croat sortirà cedit o es quedarà l'equip com a segon porter. En aquest cas, Tec passaria a ser el tercer porter. Pel que fa a Balde, segons ha pogut saber RAC1, el jugador no descarta continuar si no troba cap opció que el sedueixi amb l'objectiu de convèncer a Flick. I en ciclisme, en marxa la quarta jornada de la Vuelta, amb Pogacar liderant l'etapa. L'eslové amb el mallot de líder atacat a falta de 50 km per la meta i afronta ara la baixada del tercer i últim port de tercera categoria de l'etapa. Ara mateix, a 18 km de meta, té el grup perseguidor a 3 minuts i 12 segons, per tant, podria deixar l'etapa avui ja solucionada.
1: I pel que fa al temps, a aquesta hora la calor continua sent molt intensa a la costa i al prelitoral, on s'han superat puntualment els 35 graus. En canvi, a bona part de l'interior i al Pirineu, la temperatura quedarà més frenada, tot i el sol, que continuarà dominant. Demà augmentaran els núvols i el termòmetre no s'enfilarà tant com avui, però la baixada més marcada no es notarà fins divendres i al cap de setmana.

0: Versió estiu, amb Pere Mas.
1: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
2: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
3: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
4: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
5: I és a dir que tinc moltes ganes de començar.
6: Havia de venir amb els taloners.
7: De saludar a les 7, és una meravella.
8: Han anat molt bé les vacances.
9: Tot el dia a la platja.
10: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
11: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
12: Perquè el panorama està complicat.
13: Sí. És una temporada de repte. Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
14: Toca matinar.
15: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
4: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
16: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
4: RAC1, tots som u.
17: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
4: RAC1.
18: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
19: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
20: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
19: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
20: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
21: Raül, em vull separar.
22: Però què dius?
21: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
23: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
24: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
23: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
4: RAC 1. Tots som 1.

0: Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som 1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.

0: Doncs ja és un quart de 6 de la tarda. Avui jo crec que és els dies que hem fet més xerrameca prèvia amb la nostra convidada. Amb el nostre convidat, oi?
1: Sí, Alba? Bastant.
0: Que estem aquí xiqui.
1: Ens hem posat el dia.
2: Normalment te'n vas a fer el teu cafè, la teva no sé què, ja, llavors et perds aquesta part inicial.
0: Ah, sí, vosaltres la feu, vaja. Comencem amb els principals atacs, els primers atacs.
2: Sí,
0: però és que realment tenia ganes d'anar a buscar un cafè. Però...
2: Estava bastant a gust, no?
0: Però, sí, no sé, a més m'ha dit la nostra convidada que si ella es fot un cafè ara, fa plum, sí o no?
2: No dormo.
0: No dorm, i no volem pas que la nostra convidada, que la rebem ja amb un fortíssim aplaudiment, ja hem dit qui era, l'Àgata Roca. L'actriu i la de teatre. No sé si hem de dir la de teatre o què hem de dir, perquè la gent et té tan identificada que
3: hi ha... La persona.
0: La persona... Com es diu això?
1: Actrivitzada.
0: Perdoneu, disculpa que em distregui. És que estic veient la volta ciclista aquesta d'Espanya, que estan a Canillo, Andorra.
3: Canillo.
0: No, sí, Canillo, Andorra.
4: Exacte, i allí és està que... el pont tibetà, no, si puges no cap a Canillo...
0: No, però jo... Els meus pares van casar aquí, a aquesta església de Canillo.
2: De bo?
4: Sí. Han pasado las cuatro también, sí. Y ojo porque acaban de pasar por el mirador de Canillo,
0: doncs
4: cogerán la carretera de Ordino...
0: Hi ha una església molt romànica, molt maca, i com la meva mare era francesa i meu pare era català, es van casar en territori neutral. No és conya, es van casar aquí...
1: Ah,
0: una església maquíssima, que aviam se l'ensenyen. Se l'ensenya que algú vici, que em fa molta
4: il·lusió. Han passat les quatre, també.
0: Ah, han passat, sí? Ah, vol dir, van fotent voltes per aquí, Canillo.
4: Han bajado hasta Ordino, han subido por el otro lado de Ordino,
0: ah.
4: Y ahora están bajando
0: es
4: dirección a Andorra, sí, donde está Sergi Mas,
0: vale, no,
4: en la línia de meta.
0: No, perdona, Àgata, disculpa. És que he vist això, he vist Canillo i me...
4: Conectamos con los enviados especiales. Llegi el helicóptero, Damià López.
1: No contactarem.
0: Prou fars, estan els actors.
4: Oriol Jovent, la línia 1.
0: Prou fars, estan els actors, que hi hagi esports a tot arreu i hi hagi poc temps per la cultura, que ara que toca parlar una mica de cultura, estiguem aquí fotent la xapa amb els esports.
1: Has començat tu, Pere Mas.
4: Sí, con Encarna Sánchez.
0: No.
4: Había media hora de boleto.
0: Sí, calla.
4: Esta señora que ha venido hoy sabrá entender que lo primero es lo primero. No, ¡nos primero... vamos a la vuelta de Lista España!
0: Digue-li tu que callis, sisplau, que a mi no em fa cas.
2: Jo.
0: A mi no em fa cas.
2: Jo, pobre David.
0: Bueno, superimportant.
4: Pau Bombardó!
0: No, deixa, el Bombardó està fent el boleto. Deixa'l tranquil, pobre tio. Escolta una cosa.
2: Digue.
0: Farem promo.
2: Va.
0: Vale, que vens d'assajar.
2: Va.
0: Ella i Màquina, el Heartbreak Hotel, s'estrena la setmana que ve. Vale, ja queden avisats. Heartbreak Hotel, el Teatre del Rigola, allà a Sants, aquella plaça tan rara.
2: Sí,
0: està encara d'estar d'obres, la plaça?
2: Està en obres.
0: Joder. Sí. Bueno, almenys hi ha un pàrquing a sota.
2: Però hi ha pàrquing i el bar del costat està obert, l'únic que s'ha reduït la terrassa.
0: Molt bé.
2: És una
0: que és on van a sopar o a fer la copeta.
2: Però ho seguirem, la gent que vingui pot seguir fent la cerveseta i la tapeta.
0: Jo només faig l'espoiler i després ho ampliarem. Ella i l'Enric Cambrai, amb un text de l'estimadíssim i prou empoderat terrassenc il·lustre, que ara no surt el nom.
1: Sergi Balbel.
0: Dirigit per ell.
2: Dirigit per
0: ell. Que la cosa promet molt. Dos actorassos, un directorasso, un textasso. Com no estigui bé, malament.
2: Està molt bé. No ho dubtis, està molt bé.
0: I el Rigola ja ha vingut per allà a remenar la cua.
2: Sí,
0: és que està tot el dia allà, el tio. Com que seu al teatre...
1: Home, clar.
2: Està tot el dia allà, t'he de dir.
0: Oh, ja ho sé, ja.
2: Sí, sí, que s'estima molt aquesta sala i s'hi dedica amb cos i ànima.
0: Home, bueno, ara no hem vingut a parlar al Rigola, però un tio que havia fet no sé què a Venècia, que havia fet no sé què a Madrid, que havia fet tot de grans coses, el lliure, aquí i allà, i hagi decidit apostar per una cosa tan petitoneta i tan seva,
2: sí,
0: doncs poden estar manllevant en un teatre públic. Sí, home, sí. Home, és veritat o no?
2: Sí, tot.
0: Bueno, en fi, deixem el Rigola tranquil, pobret.
1: Pots tornar a dir el nom de la sala?
0: Sí, Heartbreak Hotel.
1: Ah, ara ho has dit perfecte, Pere.
0: Molt clar.
2: Jo bueno, però dic malament.
0: Oh, però la Batgaia, no, que vagi.
2: Bueno.
0: Ojo, perquè en realitat és...
2: Jo dic Heartbreak, jo dic...
0: Heartbreak Hotel. Hotel.
2: És una cançó de l'Elvis Presley, això, no?
0: Ai, que ens la posen, sí? Ostres, això sí que no ho sabia, que era una cançó per l'Elvis.
1: No, jo tampoc ho sabia.
2: Jo crec que sí,
1: Sí, sí que ho és.
0: Sí, atenció.
1: I depèn de com ho vulguis dir, s'ha de pronunciar la R o no? Depèn de l'accent del lloc.
2: Depèn del nivell d'anglès que tinguem.
0: Bueno, depèn de si ets americà o ets a Cambridge. Bé, en fi, ella i la màquina... Perdó, ella i màquina... Ella i Cambrai, ella i els que t'han comentat, el de Terrassa.
2: Mira,
1: el Balbert.
0: Ho veus el que et deia, no? Que quina manera d'avançar? Aviam, posa. Hotel, ha dit ell.
1: Sí?
0: Us heu fixat? Pots arruïnar una mica, que es torni a sentir com ho diu? Sí, sí, allò que vaig fer, anem a passar-ho. Heartbreak Hotel, ho diu com si parlés castellà. Bueno, doncs ja tenim
1: més
0: una... Si ho diu l'Elvis, ho haurem de mantenir així. Escolta, l'Alba Castellví és la persona que està espiant-te, analitzant-te, estudiant-te, documentant-se...
2: Mira. M'anirà bé perquè jo no ho he fet mai. O sigui...
1: No. No li he fet cara de desafiar-la.
0: Ah, molt bé. Tot el que vagi bé és gràcies a ella. Tot el que vagi malament és per la meva mala gestió i la resta, doncs, són una meravella. Abans de començar, o començar, no, com a mode de preparació, preguntes que els hi fem cada dia als convidats. Vull dir, són fixes i les fa ella.
2: D'aquestes que has de ser molt ràpida, no?
0: No. Pots triar...
2: Pots una mica.
0: Pots contestar durant 20 minuts, si vols.
2: Ah, perfecte.
0: Sí, vull dir que no hi ha problema.
1: Vale. Anem amb la primera,
0: aquí,
1: doncs.
0: Aquí, si hi ha alguna cosa no tenim, és anar amb presses a l'entrevista.
1: Ah, no. No, a més, ens ho passem molt bé sempre.
0: Ja, vull dir que hi ha temps.
1: Doncs ara sí, anem amb la primera. Si no t'haguéssim enredat per ser avui aquí, on series i què estaries fent?
0: Cuidao.
2: Ara mateix estaria amb la meva mare, que aquestes tardes estic amb ella, i estaria amb ella, jugant al Rummikub.
0: Com?
1: Ah,
0: el què?
2: Quin gran Rummikub. Joc.
1: És aquell que són triangles o no?
2: No, és el de números.
1: Sí.
2: Has de fer combinacions de números, és el Rummikub de tota la vida.
1: I qui guanya, ella o
2: tu? No sé com es pronuncia. Guanya bastant ella, que passa que a ella no li agrada guanyar i aleshores sempre diu no, empatem, hem empatat. Dic, no, no hem empatat, has guanyat tu, no passa res.
1: Que català això, no?
0: Li surt allò de la mama, no?
1: Sí.
2: Juguem això o a l'Escrèvel?
0: Ah,
2: que bona.
1: També bon joc.
0: Sí? O sigui, això de les lletres i d'aquest rotllo?
2: Amb el meu pare sempre jugàvem també fins als seus 90 anys i amb la meva mare juguem també a l'Escrèvel i potser ara més al Rubik.
0: Bueno, és això de la gimnàstica del cervell, que diu que va molt bé.
2: Meravella. A mi em va molt bé.
0: Sí, veus, en lloc d'estar fotent gintònics tot el dia, això de l'Escrèvel va millor.
1: Potser hauré de jugar jo també.
0: Sí, ens ho emportarem per ahí quan anem pels puestos.
1: Escolta, Àgata, si no fossis actriu, què faries? Yep. A què et dedicaries?
2: Doncs segurament estaria... M'hagués agradat estar on esteu vosaltres ara.
0: Què dius ara?
1: Sí, periodista.
2: Jo volia era el meu somni frustrat.
0: Sí?
1: Sí. Uau!
0: Però quina... Periodista, premsa escrita, ràdio, televisió?
2: Ràdio, m'encanta.
0: La ràdio?
2: Ràdio. De fet, vaig estar aquí en el programa de l'Albert Tom molt temps. He presentat algun... He presentat algun programa també a BTV, presentadora, m'agrada molt el món del periodisme.
1: I què t'agradaria, un to més informatiu o una cosa més del versió?
2: M'agrada tot. M'hagués agradat fer això, també, que feu.
0: Això que feu.
2: No, ja, això que feu. Això cosa no fatal. Però vull dir, aquest tipus de programa. I també un informatiu, el del Telepronter, em posa molt.
1: És xulo, és fàcil, eh?
0: Escolta'm, aquí tinc... Vols que portem fulles d'un informatiu i de les notícies?
2: Sí, m'he deixat les ulleres avui. Però jo crec que podria, si són grans...
0: No, després que em llegi una notícia.
1: Els de la redacció, vinga.
0: No cal, no, els de la redacció no, que tenim aquí l'informatiu que hem fet fa una estona. Encara m'hi espet. N'aparto una... De notícia? Li fem llegir la notícia després.
1: Vinga, va.
0: Ara sí que va amb sense ulleres.
2: Llàstima, mira que...
0: Perquè són del Cerca?
2: Del Cerca.
0: A veure, jo, les meves són de tot, eh? Del Cerca i del Lejos.
2: Bueno.
0: Te les vols provar?
2: Sí.
0: Mira, ja mira.
2: A veure, és bastant gran la lletra, per això, o no?
0: Sí, és bastant
1: 14.
2: Mira, mora, espera't, mira, quin
1: col·locon. Ai,
2: mira, si faig així...
0: Si fas així, a veure, espera't. Home, si t'has de marejar, un moment.
2: No.
0: El que passa és que això vol dir que és un tall de veu. Aviam, mira la lletra. Un moment, que res no ens embarregem.
2: Sí.
0: Ho veus bé?
2: Sí.
0: Et van bé, no et mereixes gaire. Ho veus igual.
2: Perfecte.
0: Et serveixen les ulleres o millor amb sense?
2: Sí, serveixen.
0: Oita, doncs ja tenim la maniobra preparada, però ho fem després, eh?
1: Exacte, doncs això...
0: És com una cosa de... Si volen sentir Àgata Roca llegint una notícia, ja et deixarem triar la notícia.
2: Va.
0: Li farem llegir una notícia. Torno a fotre les ulleres, seguim.
1: Vale, perfecte. Estàs a un bar, ara mateix, ara que passen 24 minuts de les 5. Què prendries? Un cafè, sabem que no? Perquè dius que si no, no dorms.
2: Sí.
1: O descafeinat, sinó una cerveseta, una aigua amb gas...
0: La ratafia... Què prendries?
2: Aquesta hora cerveseta no.
1: No, eh?
2: No, és que em dona son, també, la cervesa. I el cafè m'excita i la cervesa em dona son.
1: Hem de trobar un punt mig.
2: Sí. I vinet aquesta hora encara no, a partir de les 8, sí. Quarts de 8 ja podria prendre un vinet. Però no, jo crec que ara em prendria una aigua amb gas.
1: Una aigua amb gas.
2: Sí.
1: És una resposta bastant comuna.
0: Sí, és veritat, està sortint bastant la cosa a l'Albitxí.
1: De fet, al Pere Mas l'interessa molt si ve amb gel, llimona...
0: No, jo
2: amb gel i llimona sempre.
0: Sí?
1: Sempre.
0: Sí. No, perquè no sé qui va dir l'altre dia que no li agradava i jo vaig afegir-me.
1: Liu Forn.
0: Sí, van tenir un convidat.
1: Es va obrir un debat.
0: Sí, es va obrir un debat sobre el gel i sobretot sobre la llimona.
2: Doncs jo amb gel i llimona. Doncs... I t'he de dir que ara el vi blanc a l'estiu me'l prenc amb gel, que ja sé que és un... Vi blanc amb gel, que en diuen un París.
0: No, podria... Ah,
1: ben fresc.
0: Sí? Que no havia sentit...
2: És el que en diuen un París.
0: Doncs que a França s'ho foten
2: perquè
0: així.
2: Perquè sí. I ja sé que la gent que li agrada molt el vi diu, ui, això és un crim, però a mi m'agrada.
0: Perdó, jo conec una persona que no diré el nom, ni que em fa el basté, ni el cognom, que pren el vi, sigui el vi que sigui, amb bitxí sempre.
1: Sí? Com?
0: Amb bitxí. O amb gas. Però vi pot ser un vi... Normalment no és un vi normalet, de 20 o 30 euros o 35, el que sigui, però es pot fotre un vi de 60 euros, el que sigui.
2: Carai.
0: Al restaurant, de 20 o 35... Parlo de preu de restaurant, Edu? Que per menys de 20 un restaurant no el trobes. Doncs,
1: les inicials són P.M?
0: No. Qui és Pepo Bonema? Soc jo.
1: Sí.
0: No, home, no. I pot ser un vi de 80 euros l'ampolla i li fot bitxí.
1: Carai.
0: I ho fa d'amagat. Normalment ho fa d'amagat perquè pensa...
1: Normal.
0: Que no m'enganxi el del restaurant.
1: Que t'has d'amagar.
0: Sí, sí.
1: Anem amb la següent.
0: Es dedica a la televisió.
1: Ai, Pere, aniràs dient pistes o diràs el nom?
0: No.
1: Ai, doncs passo a la següent, eh?
0: Sí.
1: Els oients estaran estirant-se els cabells. Anem amb la següent, doncs. Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Poses gasolina en aquell moment o ho fas el pròxim dia?
0: Oh!
2: És que és un clàssic meu, això.
0: La riallada t'ha delatat. Sí, la rialla és una confessió, sí o no?
2: Que reconec que jo sóc de les que deixo el cotxe amb reserva perquè el següent que l'agafo...

0: fa una garrafeta.
1: Dius, veritat?
0: Perquè, sí, ara
1: amb
0: fa
1: la moto,
0: que no passa.
1: Amb el cotxe?
0: No, amb la moto. I amb el cotxe... Bueno, tenim un grup així de família, de tant en tant surt un missatge. I, qui ha deixat el cotxe en reserva? Perquè ara l'agafem els quatre.
2: I va seguit d'algun insult?
1: Els quatre vol dir el teu marit i els crios?
0: El meu marit i els meus dos fills.
1: Val.
0: I aleshores la culpa està més repartida. I doncs,
1: per una cosa, això que passi en una casa on hi ha un cotxe que fan servir els nanos, no sé quants anys tenen els teus fills, més o menys?
0: 25 i val. 21.
1: En suposem que en tenen 18 i 21, o igual, a aquesta edat, i dius, els nanos van justos de pasta i...
2: Els 25 foten, vas igual.
1: Fa, bueno, sí, foten
0: no,
1: 10
0: euros...
1: Foten 10 euros.
0: Els meus ja poden posar.
1: I els nanos, jo ho havia fet amb la meva germana, això, de rastrejar una mica quan compartíem cotxe.
0: No, no, però jo no... Però, jo
1: però
0: no
1: que
0: és...
1: la mama ho faci, això.
0: No, és per gastar, és ja. Per la mandra sí. Que em fa. No. És una cosa que em fa molta mandra, molta.
1: I més ara que és el teu servei, que sí. No
0: clar.
1: Un senyor. Tu vols clar. Que vingui
0: no,
1: un senyor?
0: No, jo ja sé els llocs on et serveixen.
1: No, oh!
0: Sí,
1: oh!
0: Ja ho tinc estudiat. A la plaça Molina et serveixen, sí. Va molt bé.
1: Que és... La plaça Molina
0: i a Casanova, Aragó, sí. Casanova, si tens sort, i a poca gent també et serveixen.
1: Aragó, Casanova.
3: És que més, sí. Perdona,
1: Ah, sí, ja l'ha tingut olada, aquella benzina. I tant, sí, sí que ja... Sí. Sí.
0: És, són els dos llocs que vaig.
3: L'olor que et queda de benzina també, a mi em fa molta mania.
0: Sí. No, jo és la mandra de parar, de... Bueno, sí, fa mandra.
1: Home, i el guant aquell, jo el demano encara que s'hi has d'anar, perquè el tenen amagat a dintre.
3: Sí, hi ha vegades que... Sí.
1: Jo entro dins i demano el guai, si no qualsevol cosa, per posar-la sense el guai, que després, efectivament, et queda la mà, sí. Aquella olor de, com de dissolvent, tota la tarda fent olor de benzina. En fi, ha donat molt de joc aquesta pregunta. Eh?
2: Exacte. Fem una crida a les gasolineres, sí, que mantinguin el seu personal humà, sisplau.
1: Sí, sí, sí.
2: I ara sí, anem amb l'última. Hi ha algun tema del qual no em vols que en parlem?
1: Hola.
0: No.
2: No?
0: Bueno, igual em dius i dic, ui, no, d'això no. Però no.
2: En principi no.
0: En principi no.
2: Vale.
1: Bé, recordin
0: que
1: la setmana que ve estrena el Hard Rock Hotel l'obra Ella i Màquina, amb l'Enric Cambrai.
2: Home, això en parlarem.
1: No, és que hem de fer promo, llavors sí, queda tothom tranquil i ja queda feta la promo, sí o no?
0: Ja queda feta, no, només afegir que és una obra fantàstica, amb un equip fantàstic, que em fa moltíssima il·lusió que no havia treballat mai el Enric Cambrai, un gran company, i amb el Sergi Balbel ens coneixem de fa molts i molts, molts, i molts anys, però feia, bueno, molt, que no treballava.
1: Que ara no és la promo, això, eh? Ja la farem, però vaja.
0: No, ah, no és la promo.
1: No, no, jo vaig dir, perquè estigui tot, perquè l'Enric ens està vigilant, estigui content.
0: Ah,
1: sí, home, sí. A veure, dit això, ja que hem superat aquesta primera fase, que això acaba d'arrencar, portem aquí...
0: Sí, sí.
1: Però quan portem ja?
2: Cri-cri. No ho sabem, però és que el temps és relatiu quan t'ho estàs passant bé.
1: Sí, efectivament. Molt bé, doncs, sense comptar el temps que portem parlant, quan vols que ho duri l'entrevista a partir d'ara? T'ofereixo 5 minuts, 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts... O et quedes fins a les 8 i participes a la tertúlia esportiva?
0: Ostres.
1: Ah.
0: Fins a les 8 no puc.
1: Val.
2: T'ha de jugar a l'Scrabble, que ja ens ho ha de dir.
0: Sí.
2: Que...
1: I algun recado i alguna cosa de fer. Sí. Hi ha de mangar la benzina dels fills.
0: Però...
1: Ha de gastar benzina als nens.
0: Però jo, vull dir que si m'oferiu 25 minuts, jo
1: vinga,
0: encantada.
1: Vinga, posem 25 minuts, comptant que hem de guardar algun per la promo. Mira, posa una alarma.
0: Perfecte.
1: I quan això soni, bravo, pararem, va. I ja m'he despistat, tu. A veure... Això que has dit que volia ser periodista.
0: Sí.
1: Bum, són dos quarts de sis, oi? Sí.
0: Sí.
1: Que volia ser periodista. Realment, com seria la teva vida? O sigui, series ara una locutora de ràdio, estaries aquí fent aquest programa...
0: T'imagines? No ho sé. Sempre ho he pensat. La ràdio, sí, m'agrada moltíssim. Escoltava sempre la ràdio des de molt joveneta. I també el món de la televisió, també, com he dit, m'agrada. Però la ràdio reconec que els cops que ho he fet... que Déu-n'hi-do, quin ha pogut fer col·laboracions així, doncs m'ho he passat molt bé.
1: Ara em tiraré un triple. Hi havia un senyor que sempre explicava que quan era petit passava davant de Ràdio Vitòria i deia, jo quiero estar ahí dentro algún día. O potser era Ràdio Sant Sebastián. Era Ràdio Sant Sebastián? Ho he dit bé?
4: Sí.
1: Sí? Que aquest senyor es diu Iñaki Gabilondo.
4: De l'imperio del monopolio.
1: No, doncs, José María.
0: Doncs Iñaki Gabilondo, ara te'n riuràs, però quan jo vaig estar a Madrid fa molts anys... que era molt joveneta, jo volia això, ja començava a fer teatre i li vaig enviar una carta.
2: Què?
0: Sí, perquè ens va convidar a una entrevista a l'Estrella Teatre i em va encantar el programa, feia tertúlies polítiques, evidentment, l'època aquella, que era el 90 i pico, o sigui, jo crec que era abans que guanyés l'Aznar, sí, aproximadament. Bueno, i...
1: Sí, perquè l'Aznar, ara, sí. Bueno, ara em costa recordar sí. Com va guanyar l'Aznar.
0: Sí, no, però era abans.
4: Cuando yo entré en Onda Cero.
0: Ah. Bueno, i li vaig enviar una carta perquè aleshores no hi havia... I dient si podia anar d'oient.
1: Una carta, eh?
0: Una carta escrita que vaig enviar a la ràdio, a la SER, allà a la Gran Via.
1: Sí.
0: I em van contestar, em van trucar de part del senyor Gabilondo que puedes venir cuando quieras.
2: Wow.

0: I jo anava a les 8 del matí a aquestes cadires així que esteu...
1: Del públic, sí.
0: Del públic, i me'n passava a les tertúlies polítiques perquè m'interessaven molt.
1: Ostres, sí. Però que generós el Gabilondo. Per, ja, potser sí. Hi ha gent que d'una certa edat, diguéssim, joves,
0: no,
1: que no saben
0: què és
1: l'Iñaki Gabilondo, però... Sí. Hem de dir que l'Iñaki Gabilondo és una llegenda de la ràdio, que ara ja està... Encara fa de tant en tant... Mira, no fa gaire va fer un diàlogos a La Vanguardia, crec recordar, perquè sí, va venir a parlar dels perills de la IA, ho dic com de memòria, la memòria és una mica un xurro, però vaja, era el Jordi Basté de Torn, era el Josep Cuní de Torn, era l'Antoni Passas de Torn, era el referent de la ràdio matinal a nivell d'Espanya, i que va començar, bueno, a la SER de Sant Sebastià i va acabar a Madrid durant molts anys fent el Oi por Oi, que sí. Era el programa del matí,
0: doncs aquest,
1: on
0: aquest,
1: tu eres una superfan. I què hi feies a Madrid, tu, aquella època? Que això...
0: Feia Hombres. Era una obra, la segona obra de teatre que vam fer amb teatre, que en principi vam anar per un mes, i va tenir molt èxit, o sigui, vam anar el mes de setembre, i s'estava omplint el Teatre Marquina, i vam haver d'anar a Barcelona a canviar les maletes, a agafar roba d'hivern, i ens vam quedar fins al juny.
1: O sigui, ostres,
0: vam quedar tota la temporada a Madrid, que no ens coneixia ningú, i aleshores, doncs sí, ens van conèixer una mica més.
2: I potser, no sé si m'equivocaré, però potser que aquesta també la dirigís en Sergi Balbel?
0: Aquesta la dirigia el Sergi Balbel, exactament, uh-huh. Sí. Era el text, era en textos seus, del Benet i Jornet, i la va dirigir ell.
2: Uau.
1: Tela, eh? Entenc que devia ser una traducció d'una que ja s'havia fet aquí en català, no?
0: No, bueno, sí, Homes. Va fer Homes, originàriament, i després vam fer Hombres.
1: Molt bé. No sé, vols que t'oferim alguna col·laboració? O... Perquè amb això del periodisme que estem... O te l'estàs buscant, o te l'estan oferint,
0: no,
1: o t'agradaria...
0: No, me buscant i me l'estan oferint.
1: Segur?
2: No t'han ofert res?
0: També t'he de dir... No, ara fa molt temps que no. Vaig fer una cosa a Planta Baixa, al programa, però t'he de dir també que amb els anys, jo crec que per un cantó amb l'edat guanyes coses, però també perds coses. I jo crec que ara, segons quines coses, em faria més por respecte a fer. O sigui, per exemple, coses d'opinar o així... seccions, sí, però aquesta cosa de que et convidin per opinar i tot, ara tinc molt pudor amb
2: i
0: això.
2: I que t'agafen un clip, no?, i ho pengen a xarxes i de cop tot descontextualitzat, no s'entén res, i la gent diu...
0: De tot això que estem fent ara, després vés a saber, igual surt alguna cosa que és mare meva que he dit.
1: Nosaltres, sí, allà hi ha una càmera i algun clip farem, però ho farem amb bona intenció.
0: Però de moment vaig bé, no he dit res.
2: No t'anés, diguis el que diguis, la gent sempre s'empipa, o sigui, no importa, sempre és increïble.
1: I has de tenir la pell molt dura o no mirar les xarxes, perquè si et deixes portar per com és això?
2: El hate.
1: La jauria, com es diu? Jauria en català, com es diu? Bueno, la jauria digital.
0: El linxament.
1: I estàs fent col·labos? No.
0: No. Però ara no faig res d'això.
2: I escoltes la ràdio?
0: Sí, al matí.
1: Ai.
0: Els matins. Sí.
1: Quina ràdio? Sí. Ai.
0: Bueno.
1: Ai,
2: que ve el clip de xarxes.
1: Jo m'aixeco i em vaig.
0: No.
3: El imperio del monopolio.
0: Escolto, vaig combinant molt. Tinc les dues. Però escolto les dues.
2: Molt bé.
1: Les dues. Vols dir RAC1 i la SER,
0: La SER també. A la Barcelona també l'escoltava.
1: És veritat. Ui.
0: Sí.
1: Encara n'ha parlat, eh?
0: No, ahir el dia que parli.
1: Encara n'ha parlat, però jo em dic que concedirà una entrevista a algú i jo crec que es quedarà a gust.
2: Notes, abans que acabi el programa no ens dona temps, no?
1: Tenim el seu telèfon, si vols la truquem, eh?
2: Ostres.
1: Home, truca-la tu, la Soia Gatarra.
3: No hace falta, la tenemos por la línia 3.
1: No,
3: Ángeles Barceló.
1: Ángels.
3: ¿Qué le dices a Gatarroca?
1: No, res, no li dius res a la Gatarroca.
0: No,
1: a veure, va, posem una mica de música.

0: Encara trobo que estàs força tranquil·leta, sent la cançó de la que es tracta, no? Ja m'imagina que començaria a fer aquí uns moviments estranys.
1: No, cosa... perquè em falten les nenes.
0: Ah, encara us dieu les nenes, eh?
1: Sí, som les nenes.
0: Les nenes, que sí, sou sí. Tu...
1: La Carme Pla, la Marta Pérez, la Mamenduc i jo.
0: L'Esté de teatre.
1: Sí. I bueno, aquesta cançó, doncs, és el nostre hit, és el nostre himne, és el nostre...
2: I com es va convertir en aquest himne?
1: No sé, no sé d'on ve exactament, però ve bastant de l'inici. Jo crec que era una època que sortia molt, també tot s'ha de dir.
0: Vaja.
1: Ens agradava ballar, tot s'ha de dir. I llavors, suposo que aquesta cançó l'escoltàvem i a la que sortia ens animava molt. I quan fèiem jet lag, la sitcom en directe, doncs era la cançó que posàvem just abans d'iniciar el rodatge i per animar el públic. I sortíem saludant sí, a les sitcoms en plan Yankee. Que
0: és veritat, sí, que hi ha un animador, clar.
1: Sí,
0: ha...
1: i sortíem amb aquesta cançó i ens donava...
0: Subidon. La graveu, perdona, m'ha vingut una pregunta al cap que no tocava. La graveu en l'ordre de les seqüències que s'emetia?
1: Sí,
0: o desendreçada?
1: No, la gravàvem bastant en ordre, sí.
0: Val, perquè hi ha un debat amb això, al món de la sitcom, que és sí, ho gravem tal com anirà, tot i que es va repetint i el públic sent el mateix gag, però menys pilla millor de què va, o es grava per no canviar de set?
1: No, bastant... El que sí que a vegades, segons el temps, doncs es feia per set, sí que és veritat. Clar, que dius, home, lloc, doncs aquí, després tornar a la cuina,
0: sí,
1: però
0: sí, Déu-n'hi-do,
1: es
0: feia bastant. Molt la llum, tot
1: sí,
0: és un pal.
1: Feia bastant en ordre.
0: Escolta, i és veritat el rumor que corre que hi ha un pacte de sang que mai fareu res les quatre sense les altres tres, diguem-ne, que heu d'anar com compactades?
1: No, això mai ho hem dit.
0: No?
1: No quan, al revés.
2: Que sí que hi ha com una... És una no sé,
1: que no faríem mai res sense...
2: No, sí, perquè fer feu. Sí. Clar, feu coses per separar.
0: Potser dues, o sigui, és a les quatre o cadascuna pel seu compte?
1: Clar, no, precisament...
2: Però sempre tornar una mica, no?
1: Hem canviat una mica la fórmula, que abans, per exemple, doncs estàvem... fèiem... hi havia com més... duraven molt les produccions... i ara doncs duren una miqueta menys, potser sí, no fem tanta gira i això també ens permet a totes doncs tenir la nostra carrera personal, que també és bàsic i necessari i ens sí, donar...
0: Has dit carrera personal? Sí. Ella i Màquina al Teatre Heartbreak Hotel a partir de la setmana que ve amb l'Enric Cambrai i...
3: No m'ho esperava, això.
0: El què?
3: M'ha agradat molt.
0: T'ha agradat, eh? T'ha fet gràcia.
2: Sembla que et paguin, eh?
0: No em paguen, però com que visc amenaçat aquí... No visc amenaçat, eh? Bueno, això ho he dit tot amb el Cambrai sí, i text del Sergi Belbel. Perdona, que t'he mig tallat.
1: No, això, que va molt bé, que enriqueix molt fer coses sol... amb altra gent i a més després et trobes a faltar i tornes. O sigui,
2: Trobar-se a faltar és important a vegades,
1: és important,
2: eh?
1: És important. Sí, sí.
0: Perdó, és que m'he quedat pensant en això, el trobar-se a faltar, i ja m'he quedat aquí... com
2: que t'has posat melancòlic.
0: No ho sé, sí, potser una mica.
2: Ai,
0: entre...
2: estàs bé, Pere Mas.
1: És bonic trobar-se a faltar.
0: Sí, dona, sí, però bueno, sí, però sí, sí.
2: Ai, sí, dona. I tu trobaràs a faltar el versió estiu,
0: Pere? És que
2: estem
0: a tres dies, d'aquí, ens queda avui...
1: Tocat la llaga.
0: Ens queden tres dies, ens queden
2: tocat
0: tres
2: la patata.
0: Què farem a partir de dilluns amb la nostra vida?
2: Pere, estàs plorant?
0: No estic plorant.
2: Et cau la llagrimeta per la galta.
0: Si vols em poso a plorar, eh?
3: No.
0: Bueno, no, ella pot fer, jo no sé plorar, però ella... Si ara et diguéssim pas de plorar, podries arribar a fer o no?
1: Sí, podria posar a humitejar-me els ulls.
0: Ostres.
2: Però això deu fer una mica de mandra, no?, com a actriu, que et diguin, ah, ets actriu, vinga, plora.
0: Bueno, no, però no li hem dit, li hem preguntat si ho podria fer, no?
2: Però segur que t'hi has
1: trobat. No, el que fa mandra és això, que ets actriu i estàs en una reunió d'amics o família, i diu, ai, fes un monòleg. Dius, home, no.
3: Oi, sí.
1: Vull dir que jo a mon metge no li dic,
2: home, no.
1: Clar.
0: Sí.
2: Home, no li dius canviar la roda.
0: No, però t'haig de dir que has obert aquest meló, que els del temps jo crec que estan una mica fins al punt de la fava, pobrets, jo sóc el primer de...
1: Sí,
0: escolta, que haig anat al lloc, quin temps farà? Però és que realment ho fan molt bé i te'n refies molt.
1: Sí.
0: Després, no sé què els hi passa als metges, però segurament la gent de contestar moltes preguntes.
2: Sí, mira'm aquesta piga, saps què és?
0: Hi ha alguns sopars, també...
1: Ja.
0: Hi ha algun dia, que, un moment que els dic, mira, si voleu us envio la factura, perquè jo cobro per fer tertúlies. I sobretot a l'època del procés. L'època del procés, però és normal també a la gent, no? Però la frase de Pere, coma, tu que ets periodista, coma, i el que venia al darrere, diguéssim, sí, era bastant habitual. Escolta, dones, molt bé, moltes dones, teatre, tot dones, magnífic. Edat, que no compta el pànico, però van passant els anys.
1: Home.
0: Sí o no?
1: Què m'has de dir?
0: Val. Una certa invisibilitat en alguns casos.
1: Mm-hmm.
0: Això passa als mitjans, també, passa amb els periodistes, i en canvi tu, va, i t'arriba l'imperatiu categòric,
1: sí, noi,
0: et donen un peso premio, i a sobre dius que és un dels papers de la teva vida.
4: He passat un episodi d'estrès, però ja està.
5: Dorm bé.
4: Bueno, no gaire. Tinc un veí que posa la música tot volum.
6: Aquesta música m'està matant! M'ho ha dit el metge!
0: Ai, treu-li, que ha fet una cara.
1: Suporto sentir-me.
0: No t'agrada, ja, farà. Retirem.
1: Com?
0: Bueno, què va tenir aquest paper? Era la Clara, no? Que tant et va agradar i que tant va anar bé.
1: Una meravella, va ser una oportunitat.
0: I una certa edat.
1: d'una
0: certa edat. I el discurs de la Vilarassau, tot això, tot aquest paquet.
1: Sí, sí. Va venir un moment ideal, en aquest moment, precisament, que dius, bueno, m'estic fent gran, a veure quins papers et donen. Estaven també, típic, et donen en audiovisual, doncs, la mare de... Fan això... sèries d'adolescents, et toquen les mares o la tieta.
2: Com les de l'hoquei, sí, per exemple.
1: Sí, sí, sí, sí. Que està molt bé i que estic molt agraïda i m'ho he passat molt bé i espero que me'n donin molts més perquè no estem com per anar dient clar, que no a la vida. Però sí que és veritat que amb teatre, no, de cop i volta t'arriba aquest paperàs de mans de la Victòria Spumberg, que no li estaré mai prou agraïda, i que em va permetre una mica de sortir aquest registre, perquè també una cosa que fem molt amb els actors és posar etiquetes, i a mi m'havien doncs, etiquetat bastant amb comèdia.
0: Clar, és que hi va haver un canvi total.
1: Sí, i aleshores, doncs, clar, és un paper que també hi ha comèdia, però és una tragicomèdia molt potent. I sí, em van donar la Margarita Xirgo, el Premi Max, i bueno, però ja no només pels premis, sinó sempre he agraït molt doncs, l'oportunitat, perquè jo sempre és el que agraeixo, l'oportunitat i la confiança que et pugui donar algú per donar-te un paper així, no?
2: Uau.
0: Va, m'hi ganes d'aplaudir, eh? Sí, no,
2: ho fem, va.
0: Va, vinga. Va. Ja, home, aquest programa, que s'aplaudeix qualsevol xorrada...
2: Sí, sí, sí.
0: Què deies, Alba?
2: No, jo li volia preguntar si el Premi Margarida Xirgo el porta a sobre, perquè no sé si ho sabeu que...
1: És
2: que...
1: un anell.
0: No el portes? No,
1: perquè em fa tanta por perdre... El tinc guardat en una caixeta i me'l poso en ocasions especials. És un anell preciós. A més, te'l fan com a mida, te'n fan segons wow, com a tu t'agraden, et fan el teu estil, i és una cosa molt, molt petita, molt subtil, molt, molt maca. I me'l poso poc.
0: Bueno, no dissimulis que abans, quan s'ha parlat del lladre de la benzina, sí o no, tota aquesta trama familiar del cotxe i d'allò, no s'ha comentat qui és un dels conductors d'aquest cotxe, perquè encara no ho sàpigues, el Cesc Gai, que és el teu company de pis.
1: És el meu company de pis.
0: I pare de les criatures.
1: I pare de les criatures.
0: Bueno, diguem-ho tot.
1: I també amo del cotxe.
0: Aquí, el vam pagar a mitges. I a més heu treballat moltes vegades junts, no fa gaire, amb Eva.
1: Amb mi amiga Eva, sí, sí, sí. Amb el Cesc jo crec que tenim un equilibri. Hem fet molt teatre junts, vam fer Els veïns de dalt, 53 diumenges, vam fer ficció amb mi amiga Eva, he estat, bueno, això, altres... De fet, ell va dirigir el primer programa que vaig presentar a BTV, el Bon Dia Barcelona, que allà va ser, diguéssim, això.
2: I a què?
0: Un moment. No. Allà va ser, diguéssim, però, això.
1: No, vull dir que allà ens vam conèixer. I...
2: Us veu conèixer?
1: No, ja ens coneixíem d'abans, és igual, ara tampoc explicarem.
0: Oh, mare, per interessant.
1: No.
0: Allà va ser, diguéssim, això, apuntem.
1: És igual. Doncs tenim un equilibri bo, com et deia, que és treballar junts, però tampoc ens passéssim. O sigui, jo crec que a vegades la gent de fora diu per què no treballeu més junts? O com és que tu no has fet aquest... O per què no ho dirigeix el Cesc? I dic, a veure, dic, nosaltres tenim una empresa que és molt més important que la feina, que és la família.
0: Correcte.
1: I precisament, com que volem preservar i cuidar això, crec que és important en moments separar. Llavors, tant la feina meva com la seva és una feina que t'endurs molt a casa... I aleshores, doncs, no sempre és bo. S'ha de trobar l'equilibri, hi ha moments per tot.
0: Allò de passar text a casa, si ho has de fer amb la parella... Sí.
1: O allò que has fet en aquell moment, allò que has dit, per què ho has dit així...
0: L'assaig aquest...
1: Allò que no saps el text...
0: Mira, aquest tema va sobrevolar aquesta taula ahir, perquè justament ahir vam entrevistar la Júlia Bonjoc,
1: sí,
0: que com bé saps és parella de l'Enric Embrai. Hem parlat, no?, l'Enric Embrai, que és el company de teatre...
1: Sí,
0: ella
1: farà... i
0: Màquina, Harbra Cotel. Exacte, l'estrena la setmana que ve ja poden comprar les entrades. Sí. Val, doncs, i què ens va dir d'això? Que molt bé, que ja està, però que sí, que estava encantat de la vida.
1: Sí,
0: és que no me'n recordo.
1: De treballar en parella, et deia.
0: Ah, això, de treballar en parella. No, era per colar el tema de la falca. No, molt bé, me n'alegro molt que treballis amb harmonia amb el lladre de benzina i...
2: Sí, però... Àgata...
0: Què passa?
2: Tu saps qui sóc jo, no?
0: La Rosalia.
2: La Rosalia de nit i de dia.
0: Sí, de nit i de dia.
2: I aquí, quan es ve una entrevista, s'ha de passar per al meu confessionari.
0: Saps de què va, no, això, el confessionari?
2: Confessar...
0: O no has anat a veure la Rosalia?
1: Sí, de què va, no hi he anat.
0: No hi
1: he
0: anat. Com? I els fills? Tampoc.
1: No. No, no són molt de res.
2: Amb quina contundència ho diu, no? Em sento bastant ofesa.
5: Crec que li fas mandra.
1: No. Ai, no, però que els encanta.
0: Home,
1: però
0: t'ha dit que sabia. T'ha dit que ho sabia, el que era el confessionari, sí, tia.
2: Ja és més que el convidat aquell que no sabia qui era.
0: Una mica menys de...
2: Sense rancor,
0: una
2: eh?
0: Una mica menys d'hostilitat sí, sí. I més sororitat, eh?
2: Doncs abans de... Hauràs de confessar, perquè abans del Cesc segur que va passar algun perla per la teva vida, no?
0: Ui!
1: No, home, sí. Sí.
2: Ai, perquè... ai.
1: Però ara, què vols saber, el perla?
0: Bueno...
2: No cal que diguis el nom, però alguna anècdota...
5: El perla figura que és...
2: Algú que s'ha portat malament amb tu. El que ha fet una red flag, bàsicament.
1: Ah, ostres.
2: Sense responsabilitat afectiva.
1: Mira,
2: uns cuernitos tontos.
1: Jo penso... Clar, jo, evidentment, sí, amb el Cesc em vaig fer... Ens vam aparellar als 30 anys, amb la qual evidentment, algun perla... Abans segur que hi ha hagut. Segur que sí.
7: Iñaki Gabilondo?
0: No, aquest no.
1: No, un gentleman, ja t'ho dic.
2: Una perla digna de collaret.
1: I jo crec que, per sort, ara, quan veig els meus fills, precisament m'expliquen coses i veig com funcionen per la vida i penso, ostres, que bé, tant de bo la nostra generació, a la nostra època, doncs, s'hagués funcionat com funcionen ara. Jo crec que això ha canviat molt. I sí, segurament m'he trobat algun perla.
2: És a dir, que abans hi havia més perles que ara?
1: Jo crec que sí. No, tu no ho creus?
2: Pere Mas?
0: A mi m'ho preguntes.
2: Almenys hem avançat en alguna cosa, no?
1: Jo crec que sí, si més no, hi havia menys inconsciència i ara hi ha més consciència.
0: Sí.
1: Sí.
0: Potser hi ha perles, però ara, diguéssim, no se'ls deixa passar les coses com abans.
1: No, sí.
0: Abans les perles sortien
1: més... Estan més amagats, o si més no...
0: Els hi fa vergonya ser uns perles.
1: Ho dissimulen, exacte. Sí.
5: A veure, l'Alba, que és la més jove de la taula, fa una cara que no sé si estàs d'acord o no, tu.
0: Si no, n'ha viscut aquella època, no pot jutjar-ho, tampoc.
5: Jo no sé si abans... No en tinc ni idea.
0: O sigui, abans
5: existies. Però no sé si ara té tanta esperança, saps? No sé si veus també el panorama.
0: Caram.
2: Jo és que ara busco tan poc parella que qualsevol persona, sigui perla o no, que passi per la meva vida i que marxi, m'és igual. No, home, no, això tampoc, eh? Bueno, aporta sí, o aparta.
0: Sí, s'ha entès que anava d'això. Bueno, hem sabut durant l'entrevista de Gata Roca sobre els interessos...
2: Sí, no sé per què ho he dit, això,
0: No, bueno, ja està, perquè aquí baixem el llistó de la vigilància i ho expliquem tot. A veure, torneu a TV3, l'estat de teatre, no, també?
1: Sí.
0: És que hem d'anar acabant i encara no hem fet la promo, eh? Vull dir que
1: sí, sí.
2: Però abans hem de parlar d'una cosa que a mi m'agrada molt.
0: D'aquí un moment que contesti això...
2: Sí,
0: i
2: sí,
1: ja hem fet una sèrie que l'hem gravat ara al mes de juny. A TV3, no és una sitcom, no és jet lag, perquè entre altres coses no som les mateixes, han passat uns quants anys,
0: sí.
1: 25 per ser exactes, i aleshores, clar, ens hem d'adequar a les nostres edats i a les nostres possibilitats, i per tant doncs, hem fet una sèrie que parla de dones de la nostra edat.
7: I de quina ha sido culpa que hayáis tardado tanto en... Volver...
1: No, a vegades és trobar el moment.
7: A
0: TV3?
1: TV3. A vegades és trobar el moment i el projecte...
7: Algun directivo?
0: Bueno, no.
7: Algun presidente de federació?
0: Silenci, no fotis. Val, això té data d'estrena? Es diu...
1: Serà la tardor.
0: Molt bé.
1: Es diu Magnesi per compassió.
0: Ah?
1: Perquè no sé si ho sabeu, clar, és que aquí no hi ha ningú, cap dona de la meva edat. Ja a partir d'una edat...
7: Estamos en edad de la comunión.
0: Deixi parlar.
1: Estem obsessionades... Bueno, obsessionades, no. Necessitem oligoelements.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I calci.
1: Ens calci, magnesi, tot
7: això. Ah, no, la justícia.
1: Exacte.
0: És veritat, sí, sí.
1: La primera que va començar.
0: Tia, de veritat.
1: La meva mare ja prenia magnesi de la justícia. I ens això, col·làgen, magnesi... I ens va fer gràcia fer aquest gag també amb la pel·lícula Magnesi per compassió.
0: Però l'arsènic per compassió.
1: Per compassió i em vam posar això.
0: Alba, què volies dir? A part d'anar-nos actualitzant del teu estat marital...
2: A mi m'ha sorprès el nom, perquè pensava que es deia A Temps Real.
1: És que va començar amb Temps Real, sí.
2: I ha canviat el nom.
1: Ha canviat.
2: Ai, bé.
0: Ai, no, no passa res, no passa res.
1: No passa res,
0: nom,
1: no passa res, però...
2: He fet el qüestionari fatal.
0: No.
1: Ho vam canviar.
2: Vale.
0: Però volies preguntar una altra cosa, que se me torna abans que jo...
2: Ah, sí, sí. Ara que parlàvem de sitcoms fetes a TV3, a mi m'agradaria molt parlar de jet lag. Sé que fa molt, però...
0: Doncs, però hem de parlar del Harbour Hotel i se'ns està acabant el temps, que sonarà l'alarma, però vaja, digues, què vols parlar de jet lag?
2: Doncs, si vols, posem la cinto i ens ubiquem una mica.
0: Ah, li fa il·lusió. És a la 4. Va, aquest saxo...
5: Era boníssima.
0: No...
5: Sí. La millor cinto, bueno, la millor.
2: Sí. Et fa gaire mandra parlar d'això?
1: No, que he fet cara de mandra. No. No, no, el que passa és que ha passat molt temps i no, no, m'encanta, vull dir que és un record preciós, queda molt lluny ja, però sí. És veritat que veiem que és una sèrie que no caduca.
2: Però és que ha forjat moltes generacions.
1: Perquè, no, no, jo l'altre dia m'estava banyant a un riu a dalt de la Cerdanya i se'm va acostar una nena de 15 anys que aleshores no havia nascut.
2: 15 anys?
1: Clar, i em va dir...
2: Que deia,
1: la mare em va dir, tu treballes a TV3, no? Ets una presentadora. Dic, sí, sí. Sí. Dic, jo conec a la tal, i dic, no sé qui és, i era la corresponsal de Cerdanya. Dic, no la conec. Però bueno, és això que t'associen
0: amb... És la Mata de Pere, aquesta noia.
1: Sí. Doncs ella, doncs la noia, de la nena de 15 anys, sí que em va reconèixer com a jet lag. I clar, jo pensava, ella no havia nascut. Però bueno, és una sèrie que ha passat generació per generació, que no caduca i que s'ha anat, això, s'ha anat repetint i es va veient.
0: I que a més era molt moderna ja en aquell moment, que per exemple, estem parlant de fa molts anys, va incorporar una trama lèsbica, que en aquell moment era... Més difícil de,
1: sí.
0: De veure.
1: No, i a més es manté bastant, eh? Vull dir que a vegades veus sèries...
2: Ha envellit bé.
1: Sí, que dius, ai, això ara no seria políticament correcte. Doncs trobo que déu-n'hi-do.
2: I vosaltres éreu com conscients del que estàveu fent, com no. Dèiem ara, una mica com trencant una mica? És que jo, per exemple, recordo ser petita i veure-la, i veure, com deia el Pere, aquesta trama lèsbica, a més en català, aquí... que potser ho havia vist en referents fora, però no aquí. I per mi va ser molt important créixer havent vist això. Sí. Llavors, clar, vosaltres
1: això
2: éreu conscients.
1: Això ens ho han dit moltes noies, també, que fins i tot això, bueno, que passa de dir, ostres, a mi em van ajudar molt en aquell moment, clar. També clar. A plantejar-ho, vull dir, a fer una cosa com ara, evidentment, doncs és absolutament quotidiana, no? I ja no et sobta res, doncs aleshores era una cosa que encara sobtava, no?
2: Clar.
1: Veure-ho en ficció. I la veritat és que... Però en aquest moment, no sé, jo crec que teníem un punt també tot d'inconscient, o sigui, fèiem molt el que volíem i el que volíem, del que volíem parlar i no, tampoc érem conscients que això, doncs, el que originava, no?
2: I què tal la comparativa amb Plats Bruts? Que a vegades diuen que jet lag és el Plats Bruts
1: no,
2: de dones...
1: No, a mi m'agrada perquè és això, hi ha gent que diu, jo soc, és com la Nutella o la Nocilla, no? Jo soc d'una o de l'altra. I a mi em sembla que els meus fills, per exemple, els Plats Bruts, és que et diré que fins i tot fa poc encara van dir, mirem el capítol de Nadal. O sigui, és una sèrie que no...
0: Sí, no,
1: és una sèrie que... Les dues.
0: Un dia la posen als funerals i tot, quan la gent, com a moda de comiat. Escolta, queden dues cosetes que, per acabar. No sé si hem comentat prou l'obra de teatre. Ella i Màquina. Sí. Ara sí, eh?
1: Ah, sí?
0: 2 de setembre s'estrena, dimecres de setmana vinent, escrita pel Sergi Barbel, dirigida també per ell, per un grande, i protagonitzada per tu i per l'Enric Cambrai. Mm. Bueno, fatal amb Enric, no, suposo, perquè és un tio insuportable.
1: Fatal.
0: No, però digue'ns de què va l'obra una mica, una pinzellada, que ja...
1: L'obra és una dona que es troba amb una sèrie de personatges, que són els que interpreta l'Enric Cambrai, que és una dona que viu en funció dels altres. Arriba un moment de crisi i diu una cosa que ressona bastant, que se n'adona que ha viscut tota la vida en funció dels altres, no? Que fa d'envirall dels altres i que, en canvi, no s'ha pogut plantejar mai què és exactament el que ella vol i el que ella desitja. I aleshores, a partir d'una cosa que no diré, perquè no vull fer spoiler,
0: no?
1: Però hi ha un moment que té l'oportunitat de poder fer un gir a la seva vida i desviar-ho cap a un altre cantó.
0: Doncs,
1: a través, també,
0: però és una comèdia, tenint en compte que...
1: És comèdia i és... Sí, bueno. És comèdia i és...
2: Et fa pensar.
1: Tampoc tragicomèdia, però... Però sí, és d'aquestes que... Bueno, que la gent... Que et pots identificar, que et fa pensar, que et fa... reflexionar i que et fa riure de tu mateix i de les teves pròpies també misèries com té la comèdia i que ens agrada.
2: Sí.
1: I que jo penso que a vegades a partir de la comèdia és on es pot fer més drama.
0: Doncs cap al Heartbreak Hotel i falta gent, a partir de la setmana vinent busquin internet i ja ho trobaran. Estem acomiadant, però...
1: Ja han passat 25 minuts.
0: Ara sona l'alarma, que ara queda. Però...
2: Això és perquè t'ho has passat bé i se t'ha passat volant.
0: Sí. Sí, 25 més els 15 previs, que gairebé portem
1: ja, ostres,
0: des d'un quart. Sí,
1: que
0: sí. Però una, celebro que no t'hagis adormit i que ens hagi fet son durant l'entrevista.
1: Gens.
0: Que corren rumors sobre aquest particular.
1: Sí.
0: Dos, estic molt enfadat amb tu, però molt.
2: Ui,
1: per què?
0: Perquè no has imitat la duquessa d'Alba.
1: No ho puc creure.
2: Sí, I estem tots molt enfadats.
0: Un programa d'imitacions com aquest i no ens has imitat la duquessa d'Alba.
1: ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pera? Tú sabes que yo con Cayetano he tenido una vida muy agradable.
2: Ho fa molt bé.
0: Home, t'han de fitxar per fer imitacions.
2: Bravo!
0: Una barra, eh? Digue, què?
1: És molt fort, això que acabo de fer.
0: Per què?
1: Gràcies. Perquè és el que sortirà penjat.
0: No? Bueno, sí, home, suposo que penjarem, però no era aquesta la idea. Fas algun altre personatge que potessis fer un càsting i ja et fitxem?
1: No, així...
0: No. Ha sonat l'alarma, ho has sentit, oi? Que l'he hagut de parar corrents. Que sí. Ens...
1: Oh, ha sonat l'alarma.
0: I l'altra cosa, crec que ens has mentit amb una resposta.
2: Oh, li diem
0: és
2: ja?
0: Quan t'hem preguntat què aprendries ara, ens has dit un bitxí.
1: Sí.
0: I ens esperàvem una altra resposta.
1: Uh-huh. Ara,
0: posa música de marrotllo, allò, tom.
1: Ara,
0: Sí, sí. Bueno, ara, en general.
2: Què t'agrada aprendre, en general, sí?
0: Si hi ha algun desig ocult que tinguis.
2: Algun...
0: Que es pugui explicar per la ràdio, clar.
2: Entull.
1: Entull de menjar o de beure?
0: És... Ah, calla, calla, dues, clar. Clar, és... Ostres, bueno. És beure, però en realitat és menjar.
1: Mosco molt? No, això és un còctel.
0: No, no.
2: Si en porten un, ens el
0: volen. No, és una cosa líquida, però que s'ha de...
1: La Nutella? No, és que abans era molt fanàtica de la Nutella. Una cosa líquida.
0: Sí, calenta.
5: Però què és de berenar?
1: Calenta?
0: Sí.
1: Un te?
0: No.
1: No?
2: Revelem-ho, no, o què?
1: Ah, una sopa?
0: No.
1: No. És que són moltes sopes. No. La... Ah, el xocolata, un suís, un xocolata desfeta i... No, no puc creure.
0: Què tenim
1: una
0: aquí?
1: Una meravella.
0: Què t'hem tret?
1: Xocolata, un cacau a la tassa,
0: xocolata desfeta.
1: I un pa de pessic.
0: Vols que ho fem i t'ho preparem?
1: Per favor.
0: Sí?
2: Home, sí, no?
0: Doncs ja està. Home, ara que m'acaba l'entrevista...

0: Festa, tenim una tassa. Doncs ara, xocolata calenta per a tothom, començant per la Gata Roca. Un petó, què passa? T'has quedat parada, eh?
1: Molt. No, però, jo, però és veritat que jo soc molt de xocolata de, desfeta.
0: Alguna cosa ens havia arribat. Doncs escolta'm, ara l'obrim, te l'escalfem una mica, si et ve de gust.
1: Sí.
0: Si no et ve de gust. Oh,
1: amb aquest fred que
0: no, potser
1: te
0: l'has emportat, espera't. Bueno, què he dit?
1: Amb el fred que fa aquí fet bé molt de gust.
0: Sí,
1: que fa fred.
0: No, si no t'ho pots endur. Ara ho negociem. Gràcies a Gata Roca, aquest plautó, aquest aplaudiment, aquest tot, aquesta publicitat i aquest boleto a les 6 puntual. Per tant, que tothom estigui a punt. Vinga.
2: Versió estiu, amb Pere Mas.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
4: Bon Preu i Esclat.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: RAC 1.
10: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
11: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
9: RAC 1.
12: Una cosa, sou pobres? Teniu calor i esteu suant? Us donaré un consell. No sigueu pobres. Contra el canvi climàtic, riquesa.
13: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
9: RAC 1.
13: Tots som un milió.
9: RAC 1.
13: Aquest dimecres la Lliga de Futbol es juga a RAC 1. A les 9, des del Santiago Bernabéu, Real Madrid, Real Societat. Mourinho torna al Bernabéu en l'inici de la seva segona etapa com a tècnic blanc.
14: Encara la busca Courtois! Un dels millors gols que s'han vist al Bernabéu en anys!
13: Viviu el partit en directe a RAC 1 amb Jaume Molló, Damià López i els comentaris de Carlos Martínez i David Broch. I després, tu diràs, amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dimecres a les 9, Real Madrid, Real Societat. La Lliga de Futbol es juga a
9: RAC 1.
13: Tots som un milió.
15: Porta RAC 1 i RAC més 1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC 1 per mòbils i tauletes.
16: Escolta, descarrega.
15: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
2: Versió estiu, amb Pere Mas.

0: portem a la premiere de Cronos, la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017. Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez. Apunteu-vos a racu.cat i podreu guanyar una entrada doble per a la premiere de Cronos el dijous 3 de setembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Gaudiu de la premiere de Cronos amb RAC1.
1: Què, Jordi Casals?
2: Prou bé.
1: Va. Prou bé. N'has donat una petita pausa que trigava una mica a començar la menció publicitària?
2: Sí.
1: Sí. Ves que no sigui que algú havia llançat el paper a les escombraries i estàvem remenant aquí a les escombraries, que puc enviar una foto amb tots els papers. Oi, a ell?
0: Sí, ha passat això.
1: Ha passat això.
0: Però, escolta, Cronos, sí, gran pel·lícula, sí. Jo l'he vista, vaig tenir la sort de veure-la, així que apunteu-vos per la premiere.
1: Doncs apuntats estem. I Albert Pedrol, bona tarda als esports.
3: Hola, Pere Mas, bona tarda.
1: Carai, quin entusiasme, tio.
3: Sí, sí, tant.
1: Ahir ja em vas dir que havia estat tot l'estiu escoltant, o sigui, que hi ha molta il·lusió. No
3: sí,
1: sé,
3: sí, sí, sí.
1: El piloteig avui per on va? O no tens res a dir?
3: No, que soc molt fan vostre des del dia 1. Que cada vegada que us escolto és un gran aprenentatge per mi, sí, sí.
1: Molt bé, bueno, doncs escolta'm, el butlletí de les 6, que ve encapçalat com el de les 5, crec recordar, vaja, segur, per l'incendi que està cremant aquesta tarda a Collserola. De moment són 25 les hectàrees cremades en aquest foc.
4: Sí, aquesta hora els bombers continuen treballant en aquest foc que crema a prop del barri de Canyelles, al districte de Nou Barris. Anem cap allà, Víctor Massip.
5: Lo desplegament per aturar les flames continua creixent. Sobre el terreny hi treballen 12 unitats dels bombers de Barcelona al costat d'un dispositiu de la Generalitat amb 16 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. Lo foc ha començat poc després de les 3 de la tarda i ha generat més de 380 trucades al telèfon d'emergències. També ha provocat desperfectes en una torre d'alta tensió del parc. Com a mesura de prevenció, Protecció Civil manté confinats els veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana per l'amenaça del fum. Ara mateix, els Mossos d'Esquadra talen els accessos als residents que intenten arribar a casa, mentre el tinent d'alcaldia Albert Batlle segueix tota l'evolució de l'emergència des del centre de comandament.
4: Encara a Barcelona, l'Ajuntament de la ciutat enceta el curs polític amb la reforma de l'Escocesa, una antiga nau industrial del 22 arroba, a prop del Poblenou, que reformaran perquè aculli projectes socials i culturals. Els gestionaran diferents entitats i es repartiran per les 7 naus que formen l'antiga fàbrica. Esperen que tot plegat estigui a punt de cara al 2029, una part.
6: És un projecte que l'Ajuntament de Barcelona fa anys que té entre cella i cella i posa el focus en l'economia social, la inclusió de persones amb discapacitat i la cultura. Aquesta diversitat d'espais es distribuiran per les naus de l'Escocesa. En una hi haurà un centre per a empreses noves del sector alimentari. Un altre acollirà un espai per a entitats cooperatives o que estiguin relacionades amb la transformació social. A banda, en 3 més s'hi construiran una 70 de pisos per persones amb discapacitat. A més, el projecte no oblida les dues sales que ja fa temps que estan obertes i que acullen un espai per a artistes amb zones d'assaig i tallers. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat el projecte.
7: Hem de propiciar altres formes també de produir, altres formes de treballar, sobretot també aquells emprenedors socials, que són sectors emergents, però que necessiten moltes vegades de l'aixopluc de les institucions i de la intervenció pública perquè puguin ser viables i perquè puguin fer el seu camí.
6: Les obres es posaran en marxa amb una primera inversió de gairebé 52 milions d'euros.
4: En plana de successos, la Policia Nacional desarticula un cultiu de marihuana en una masia de Sant Llorenç d'Hortons, a l'Alt Penedès. Durant el registre, els agents van comissar més de 1.300 plantes d'un cultiu interior amb un valor de mercat de gairebé 400.000 euros. També es va detectar que els comptadors de la masia estaven manipulats. Calcula que el frau a la companyia elèctrica pujaria fins als 186.000 euros. La investigació va començar al juliol, però no ha estat fins ara que la policia ha detingut un home per un delicte contra la salut pública i de frau de fluid elèctric. I un últim punt de mobilitat abans dels esports, perquè a aquesta hora hi ha problemes a la carretera BB-5224 a Sant Pere de Torelló. La carretera està del tot tallada en tots dos sentits per l'accident d'un camió. S'hi acumulen 9 quilòmetres de cua. I a la ronda de dalt de Barcelona hi ha un carril tallat a la Via Júlia en sentit Llobregat per un vehicle avariat.
3: Als esports, la Volta a Espanya ha quedat pràcticament vista per sentència tot just en la quarta etapa, després d'una nova exhibició de Tadej Pogacar. El campió del món ha atacat a 50 quilòmetres pel final i ha guanyat Andorra a la Vella. Ara té 3 minuts i 21 segons sobre Primoz Roglic i 3 minuts i mig sobre el balear Enric Mas. En futbol, Dominic Livakovic acaba d'aterrar a Barcelona i demà firmarà amb el Barça per les pròximes 4 temporades. Ara bé, de moment encara és una incògnita saber si el porter croata es quedarà a la plantilla per ser suplent o bé marxarà cedit aquesta temporada. I mentrestant, als Països Baixos, la Federació Neerlandesa ha presentat Xavi Hernández com el seu nou seleccionador. El tècnic ha assegurat que vol aplicar el que va aprendre al Barça i també ha parlat del lesionat Frenkie de Jong, enviat especial de RAC1 a Amsterdam, Marta Ramon.
2: Xavi afronta aquesta nova etapa com un repte pel qual diu sentir-se textualment superpreparat i compta poder disposar del lesionat Frenkie de Jong ben aviat.
8: Està amb la lesió, està motivat amb la nostra arribada a la selecció neerlandesa i bé, crec que ha de ser un jugador important per nosaltres, igual que ho ha de ser pel Barça. Em sembla un futbolista fonamental per la nostra idea, per la nostra filosofia, i tant de bo es pugui recuperar el més aviat possible.
2: Ha defensat l'ideari cruifista i ha remarcat que vol aportar a l'Orange tot el que va aprendre el Barça.
4: I pel que fa al temps, aquesta nit tornarà a refrescar clarament a l'interior i al Pirineu, i demà el termòmetre no s'enfilarà tant com avui. Serà un dimecres més gris i fins i tot s'escaparà algun xàfec o gotellada de poca estona, però d'aigua se n'espera ben poca. El vent es deixarà sentir amb ganes en zones de muntanya, sobretot a les cotes altes del Pirineu i Prepirineu, i també arribarà una mica de pols en suspensió des del nord d'Àfrica.
9: Versió estiu, amb Pere Mas.
1: Una mica d'ordre, tu, que això és una ràdio, eh? No és una barra d'un bar on tothom aquí...
10: Ai, que no patia el col·legi, perdona.
1: Què passa, l'amiga del Martí?
10: L'Abril, no soc l'amiga, soc la germana.
1: Ah, ets la germana del Martí? Ah, no ho sabia, que era germana.
10: Que passa que ens han abandonat aquí.
1: Qui us ha abandonat?
10: Tu.
1: Per què?
10: Perquè no ens fas cas.
1: No, bueno, va, ja està. A veure, són les 6 i 7 minuts, hem sentit l'actualització de les notícies dels companys dels serveis informatius. Tenim una pila de coses damunt la taula... Perdoneu, és que m'estic distraient. Em costa concentrar-me.
11: Que estrany, no?
1: Sí. Bueno, és que hi ha molt capullo fent el capullo aquí, llavors costa molt de mantenir l'atenció. Aviam, coses, persones que vull saludar. Persones, no coses. Primera, la Judit Espejo.
12: Es posa.
1: Un aplaudiment per ella, la nostra filla en pràctiques, que ve amb unes boles de petanca sota el braç i un nom de municipi, Calafell. Saps alguna cosa del Calafell Gate o no? Àlex.
13: No, acabo d'arribar, no sé de què m'esteu parlant.
1: No sé de què va, ara te n'assabentaràs. Un aplaudiment per Àlex, que ve a fer el repàs de la qüestió política. Et dius Àlex,
12: oi? Àlex Cubero.
1: Cubero, perfecte.
13: M'encanta, eh? L'última setmana, com a mínim, el 50%, ja te'n recordes el nom.
1: Molt bé, tenim bar d'internet més tard amb l'Alba Casteller, que tornarà a aparèixer, i també tenim Català Prexpats amb l'amiga Martín Lloret. Què?
14: Hola.
1: Ja hem plantejat tot el tema. No saps? Tu saps el que és el Calafell Gate o no?
14: No.
1: Per quina ràdio escolteu vosaltres?
14: No me n'he assabentat.
1: Bueno,
14: no sé.
1: En fi,

0: Val, ara els nostres oients més atents ja saben que portem uns dies parlant de la qüestió de Calafell. Té a veure a un conflicte, a una pista petanca. Segur que no
1: s'ha parlat. Ah, sí, ara em sona.
0: Ara
1: sí.
0: A veure, a RAC1 hem parlat amb els jugadors de petanca, hem parlat amb els veïns, ens hem intentat posar en contacte diverses vegades amb l'alcalde, però resulta que té molta feina i no ens pot concedir una entrevista. Portem des de divendres, empaitant l'alcalde de Calafell, i sembla que no ens podrà atendre en tota la setmana, que té molta feina, però
1: alcalde,
0: si...
1: Alcalde...
0: Què passa? Aquí,
1: sisplau.
0: Tu no tens influències?
1: No, ja ho intentaré moure, a veure.
0: Ara ho intentarem moure. I a sobre, nosaltres aquí n'hem fet un enfocament simpàtic, hem anat parlant, com et deia, amb diferents persones, però resulta que el programa de Yara Son Soles, de verano, d'Antena 3, ahir van passar per Calafell i no van deixar títere con cabeza. Van fer una arrasada, diguem, van provocar una situació prou curiosa i, evidentment, davant d'aquesta situació, nosaltres, que tenim una certa fixació amb el tema de Calafell, hem agafat i l'hem proposat a la Judit Esposa, ara sí, no? La nostra estudiant en pràctiques.
2: Judit, sí.
0: Explica'ns què va passar amb la Son Soles. Bueno, el Son Soles, ella no hi és, oi, que hi ha una altra?
2: No, ella no hi és. Val. Ara estan fent la programació d'estiu i hi ha una altra presentadora.
0: Com nosaltres, aquí hi ha un altre presentador, diguem-ne.
2: Doncs què? Sí, exacte, o sigui, es van interessar per aquesta notícia entre els veïns dels blocs propers de la pista de petanca, el club de petanca Masmel i l'Ajuntament de Calafell, que, tot i que ara mateix està molt en silenci l'Ajuntament, és part important del conflicte, i ja ho veurem més aviat. I en tot cas, van anar a fer aquesta visita als veïns de Calafell ahir a la tarda, i jo m'he mirat i remirat el vídeo.
0: Vaja.
2: I, de fet, té moltes capes aquest vídeo. Hi ha moltes coses a dir.
0: Sí? Doncs escolta'm, sí. Explica'ns i anem a descobrir les diferents capes del que va passar a Antena 3 amb aquesta bona gent de Calafell.
2: Doncs mira, primer veiem en aquest vídeo que hi ha la periodista del programa amb dos dels veïns, que són en Juan Antonio, que és el president d'una de les comunitats i que porta una carpeta sota el braç amb més d'un centenar de firmes per demanar canviar l'ubicació de la pista. I al seu costat hi ha la Manoli, que és jugadora de petanca. I el primer que fa el Juan Antonio és desmentir el titular que tenen en aquesta connexió en directe, no?, que és Guerra de la Petanca.
3: Yo he puesto 5 instancias y no hay respuesta. Yo pienso que el ayuntamiento aquí tenía que mediar para evitar que no hay guerra, que habéis dicho al principio de la presentación, la guerra, no hay guerra,
0: hay
3: porque
0: guerra.
3: Nosotros no la queremos y creo que los de la petanca tampoco.
2: No hi ha guerra, i de fet els dos veïns coincideixen que ha de ser l'Ajuntament qui trobi una solució, ja que va ser el que va desplaçar aquesta pista de petanca, que abans era la platja, al costat dels blocs el 2023, que és aquí on s'origina el conflicte. Llavors els veïns, el que els hi passa és el mateix que nosaltres, que és que l'Ajuntament i l'alcalde estan en silenci, completament, no diuen res. Fins i tot el Juan Antonio assegura que li ha enviat whatsapps a l'alcalde.
0: Què dius ara?
2: I no respon.
0: Ghosting.
3: 130 firmes de tot el vecindari de alrededor que nos aportan y nos ayudan a que podamos reclamar, y yo personalmente al alcalde le pongo WhatsApp que no me contesta.
0: Què em dius ara?
2: El Juan Antonio, exacte, estava dient que havia recollit firmes per a veure si l'alcalde li responia al WhatsApp, perquè...
0: El nostre expert en comunicació política, això de contestar els WhatsApps i de no contestar els mitjans, prepara't un adjectiu.
1: No, i a més que cada vegada hi ha més alcaldes que tenen com WhatsApps d'aquells, sí, d'atenció, sí, sí, a la ciutadania. I un error, perquè jo cada vegada detecto, sí, més furor per la petanca. No és broma.
0: Home, bueno, aquí en Marder...
1: A Barcelona, oh, i entre gent jove...
0: Cuidao.
1: Que, sí, queda per jugar a la petanca, mm, i prendre unes cerveses, sí, i cada vegada més. O sigui, potser està veient, sí, l'alcalde, no veu
0: no,
1: per on van els trets de la...
0: Bueno, no ho sé,
1: del món.
4: Pot jugar a petanca a la platja, també.
1: Ah, sí? Però,
4: sí,
1: però
4: amb unes boles diferents.
1: Pràctic,
0: però,
1: de, no?
0: Però no deuen frenar-se molt, les boles.
1: No roden.
4: Són unes boles diferents.
0: A veure, més capes.
1: Quines boles?
0: Què més va passar?
2: Més capes, què més capes. Passar? Perquè hem de fixar-nos en la posada a l'escena d'aquesta connexió, perquè per una banda hi havia els dos veïns que estan junts i col·locats de manera que ja facilita la pròpia confrontació, però a més és que es troben a l'entrada d'un dels edificis perquè fora plou a bots i barrals. De fet, la càmera enfoca en diverses ocasions darrere del Juan Antonio i la Manoli i mostra una desena de jubilats petanquers aferrats a la carpa sota una tromba d'aigua monumental perquè no surti volant. I llavors, què passa? Doncs que com que plou tant i s'han de col·locar a l'entrada de l'edifici, mentre dura aquesta connexió hi passen diversos veïns que van deixant anar comentaris a favor i en contra de la petanca.
0: Però això és un festival, perquè efectivament... Un
5: se abrió la puerta.
0: Se abrió la puerta, què puerta se abrió? S'ha sentit la porta que s'abria? Bueno, ara m'he perdut.
2: No sé quina porta està referint-se.
0: La porta del frenopàtic s'ha obert. Aviam, això es va posant emocionant, eh? Perquè tenim els veïns aquests que van passant. Qui són aquests veïns que van passant?
2: Doncs mira, primer apareix un home, que és un home random, un home que no sabem qui és.
0: Ah, molt bé.
2: I diu que, de manera una mica inintel·ligible, alguna cosa com una confrontació amb aquesta gent, amb to despectiu.
5: Claro, pero Juan Antonio, no sé si me escucha Juan Antonio. Las...
6: Juan Antonio.
5: A ver, vamos a organizarlas, porque claro, es que entre el diluvio que está cayendo, este señor indignado.
6: ¿Por qué quiere confrontación con esta gente, por favor?
5: ¿Qué pasa?
7: Ya has visto, con esta gente,
5: no somos gente, somos personas, ¿eh? Que estamos aquí porque nos han puesto el ayuntamiento.
0: Coita, tu, quin bon clima, eh?
2: Sí, sí, no, una confrontació... Vaja, si no és una guerra, jo ja no ho sé. En tot cas,
0: no ho és, no,
2: en tot
0: no
2: cas...
0: No ho és, que després s'enfaden.
1: Sí, m'encanta que diu, no somos gente, somos personas.
2: Clar, perquè ha passat aquest home que ha fet aquest comentari de no sé què, aquesta gent, no? I ho ha fet de manera despectiva, llavors la dona li respon.
8: Gent és com més púrria, no? La, sí. Aquesta púrria allà.
9: Gentussa, no? Sí, com deia l'alcalde.
8: Després dieu de mi...
2: Gentola.
0: Què li passa, senyora Oriols?
8: Re, que després es regeu de mi.
0: Per què?
8: Mireu aquests com parlen.
0: Bueno, vale, igual, ja està, avancem.
2: En tot cas, acabem
10: descobrint... Respeta la gent i cállate ya, anda!
2: Acabem descobrint que aquest és un altre president d'una de les comunitats de veïns.
0: Collons, que hi ha presidents aquí.
2: Sí, hi ha diversos edificis i suposo que cadascú té la seva comunitat, el seu president. I en tot cas, el que diu és que, com que té un gos, els jugadors de petanca l'acusen de deixar-los les caques a la pista de petanca. Això ens ho explica el Juan Antonio.
11: És el presidente de la comunidad.
3: És el más perjudicado.
11: ¿Por qué es el más perjudicado?
3: Pues porque de mala manera le han tratado, porque tiene perros y se piensa que todo lo que aparece ahí, cagadas...
5: Que las cacas son del presidente.
3: Mira, porque este señor...
5: Del perro del presidente.
3: ¿Quién lo ha tratado?
11: Porque,
3: las personas, cuando pasan por ahí, le dicen... Claro, pero...
11: Entonces él se siente apurado.
5: El ambiente está muy tenso, Juan Antonio. Que se puede hablar, no, esto es...
3: A ver, ese señor está ofendido. Total. Está ofendido porque le han ofendido.
11: ¿Qué han de ofenderse aquí? Nadie está peleando por nada.
0: Bueno.
2: Molt ofès està aquest president de la comunitat. I, a més, doncs, bueno, si ja no n'hi havia prou amb tot això que tenim, doncs incorporem un altre element, que és una segona veïna, la Mònica, que també passava per allà i ha decidit doncs, que també volia intervenir i dir la seva, no? I, a més, insinuava que els veïns es queixaven, o que els veïns que es queixaven eren perquè no vivien allà tot l'any.
11: Mónica, ¿es usted una vecina de aquí?
12: Sí, vivo aquí.
11: Vale. Ah, ¿usted tiene problemas con la petanca? Aquí hay una vecina, compañeros Pepa, que no tiene ningún problema con la petanca.
12: Yo vivo permanente. Es lo único que tengo para decir.
5: ¿Y quién pone la silicona? Aquí hay alguien que pone la silicona, Andrea.
13: Tengo el mismo derecho que usted, señor.
0: Silicona,
11: Claro. El mismo derecho que usted.
2: Bé, com podeu comprovar, cada vegada va intensificant-se i, a més, doncs, ella diu molt clarament, no? Yo vivo permanentemente, com insinuant alguna cosa.
8: Què vol dir això?
0: Bueno, que es veia de sempre allà, ja està, senyor Reols, no?
8: Doncs així m'agrada.
0: No, sí, bueno,
8: és igual, però... Els permanents es quedin i els nouvinguts no hi arribin.
0: No, d'això.
8: Tanquin la porta.
0: Calli.
2: En resum, i tal com qualifiquen el programa, l'ambient està... bastant tens, vull dir, una mica sí que ho està, i l'alcalde està desaparegut, l'Ajuntament sense oferir solucions, els veïns acusant-se mútuament, i després tenim aquests mitjans, no? com Antena 3, que van atient el foc.
0: No, i nosaltres que vam anar-hi aquest cap de setmana, i ahir vam explicar-ho, tot el conflicte, la pista petant que abans estava a la platja, resulta que la platja l'han mogut més endavant, per això fa soroll dels veïns, i efectivament crida l'atenció que no aconseguim parar amb l'alcalde, Cuero. I això, que és un alcalde que fa molts anys que és alcalde de Calafell.
1: Des del 2015.
0: Com ho saps, tu, això? Ho has anat a mirar,
1: Ho he mirat ara.
0: Sí, ho has anat a mirar ara. I que, a més, deu ser un bon alcalde, perquè si portes 11 anys fent d'alcalde, deu ser que la gent el deu votar. I, a més, a la web de l'Ajuntament diu que és una persona propera, dialogant, que va a la ràdio, en el programa que es diu l'alcalde a la ràdio, a parlar, sí, no, a la ràdio d'allà, no la de RAC1, i també fa una cosa que es diu l'alcalde al carrer, que atén els calafellencs en un sofà al mig del carrer a diversos indrets. Cada 15 dies.
1: Puc dir-te una cosa?
0: Sí, i tant.
1: No, mira, no sé qui tindrà la raó definitiva sobre això. Si hi ha una part que sí o que no. Sí. Però coses com aquestes demostren que un poble o que una ciutat està viva. Perquè si hi ha...
0: El conflicte a la petanca,
1: No, sí, si hi ha uns veïns que es queixen perquè han tret un banc a l'ombra d'un arbre o han tret un arbre que feia ombra això a la gent que esperava la sortida del col·le, etc. Aquestes petites coses és que hi ha gent que hi viu. Quan només hi viuen turistes, expats i gent que està de passada, li és igual si hi ha una pista de petanca o un banc o un arbre. Per tant, que hi hagin més guerres com aquestes. Gràcies per la música.
0: Molt bé, hi hagi guerres.
9: No, i que els veïns, si no els agrada alguna cosa, també està bé que es manifestin.
0: Molt bé, doncs caram, no m'esperava aquest debat interessantíssim, aquesta tertúlia sense l'embudio sobre el que representa això. Sapigueu que nosaltres tenim a les pobres productores desesperades, trucant a l'Ajuntament de Calafell, perquè volem parlar amb l'alcalde, que es diu Ramon Ferrer, i ens ha dit la seva secretària que no hi ha manera, que no podem trobar un forat d'aquí divendres.
8: Com diuen en castellà, no dan pie con bola, i nunca mejor dicho.
0: Ah, sí? Bueno, també m'està mirant l'agenda de l'alcalde, que està penjada a la web. I fa coses, aquest senyor,
1: També t'he de dir que amb tantes teles, sobretot privades, estatals darrere, segur que tenen la centraleta cremada absolutament de l'Ajuntament.
0: Sí, però això és RAC1, No és Telecinco, ni Antena 3, ni tot això. Però hi he estat mirant, avui tenia una reunió, per exemple. Si vols,
1: alcalde, respongui a RAC1.
0: El versió, sisplau, senyor Ramon Ferrer.
1: Doncs faria un gest molt bonic, trucant ara mateix. Jo, mira, poso a disposició la meva secció de després, perquè l'alcalde truqui i expliqui al Petanca Gate, aquest, la guerra de la petanca.
0: Doncs fem dues coses, o tres coses. Si no, no vols que t'expliqui la gent de l'alcalde, que la té tan plena?
1: Perquè, explica.
0: Perquè és pública, eh? Avui he tingut una reunió de 12-14 hores. Sí? Una cosa que es diu SEMSA, que és l'empresa municipal de serveis. Demà té una entrevista de 9:15 a 11:00, de comunicació. Doncs ja està. Home, amb qui parli de les coses... En tinc més, tinc més la gent d'aquí. Si vols et dic la de dijous, divendres no té res.
1: Però potser aquell dia sí que està lliurant i no agafa el telèfon, no ho sé.
0: Molt bé.
1: No,
0: llavors,
1: alcalde, si està escoltant, si algú del seu gabinet està escoltant, truqui al Barça.
0: Li diem el telèfon, el 902-477-100, 902-477-100, si vol trucar a l'alcalde, i la lleda del WhatsApp, que no me'n recordo quin tenim.
9: El 680-70-70-60.
0: També, ens podeu enviar un WhatsApp aquí, a veure si trobem aquest raconet amb l'atapeïda agenda de l'alcalde. No, això no farem. No, trucar a la brava a l'Ajuntament no farem. No, perquè m'estan dient de producció. Truquem. Però, a més, no hi deuen ser, perquè els ajuntaments, molts ajuntaments de llocs petits, a la tarda no hi són. No ho farem. Vull dir que no. No em fotis amb aquest merder, que després ens cabrejarà tothom i tindrem caleu. No. A més, hi ha la Míriam Martín, que ha de posar-se aquí a fer la secció del català. Ja la tens a punt, el català per l'expats?
14: Sí. L'horari d'atenció telefònica del SAT.
9: No. Està trucant.
14: És de dilluns a dijous, de 8:45 del matí a 7 de la tarda.
0: Ah, sí?
1: Encara.
14: De 8:45 del matí a 2 del migdia.
0: Això el divendres, deu ser.
14: Dissabte, de 9 del matí a 1 del migdia. I les vigílies de festiu.
0: I com es fa per fer clic?
14: De 8:45 del matí.
0: Això és l'Ajuntament de Calafell.
15: Que se ponga l'alcalde.
0: Ara, molt bé.
14: Que treballi fora d'aquest horari. Marqueu directament la seva extensió.
0: No sabem l'extensió. Però igual és abans de les 7, que surti algú, no? Sortirà algú. Mentrestant... Quin... No fa cap tu... No fa res?
8: Aló?
0: Segur.
9: Ara. No pots deixar missatge.
0: Però deia fins a les 7 que hi eren.
8: Tenen el número bloquejat.
0: Bueno, ja, exacte. No està fars de nosaltres, ens han d'haver bloquejat. Bueno, demà diu en José María que s'hi ha de tornar a trucar. Que a la seva època això es feia així. Torna,
15: sí, lo que hice yo con la huelga de los operadores aéreos.
0: Bueno, però fa molts anys, això,
15: De los pilotos de Iberia.
0: A veure si sentim
15: bé la locució. Ai, que llamar al ministro.
0: Bueno, ja sentim bé la locució des del començament. Posa'ns-la des del començament.
14: De Calafell. L'horari d'atenció telefònica del SAT és de dilluns a dijous, de 8:45 del matí a 7 de la tarda.
0: Però no són pas les 7.
14: Divendres, de 8:45 del matí.
15: Lamentable.
9: A 2 del migdia.
0: Sí.
14: Dissabte, de 9 del matí a 1 del migdia. I les vigílies de festiu.
0: Ja, però oi que no hi havia com per gravar ni res, no ha sonat cap pito.
1: No, teniu tota la setmana. Tot el que queda de versió estiu per aconseguir aquest escup que canviarà el periodisme català.
0: No, home, de veritat.
14: Marqueu directament la seva extensió.
0: No, volem que ens surti algú de centraleta. Bueno, doncs fora. No, és que no hi ha res, I es talla.
15: Cubero hoy factura, pero no trabaja.
0: No, és que no sigui, fan horari... Ja està. Fora, ja hi tornem a trucar demà. Deu ser que fan horari d'estiu, però la gravació... Doncs mira, ja tenim un tema més per comentar-ho a l'alcalde.
1: Però si agafen el telèfon, que respongui José María,
0: Que sigui, exacte, home!
1: Que sigui José María, sí, directament.
0: Va, doncs vinga, anem a fer classes de català i ja tornem a parlar a Calafell demà. Som-hi!

0: dir aquell dia que si no t'agrada la cosa aquesta del xiqui-xiqui, acabes una mica amb mal de cap, eh?
1: Sí, perquè després perquè la meva, que era
0: clar,
1: més maquinera.
0: Ah, que per això deia, la coincidència entre tu i, i, el, i la Míriam, doncs és un embolic. A veure, català per expats. Lingüista, animadora lingüística.
2: Llegeix.
0: Ja t'he dit el nom diverses vegades, no? Ho he dit bé. A veure,
2: Miriam Martín Lloret.
0: Fa uns dies ens preguntàvem si mamarracho era correcte en català. Te'n recordes?
2: Sí, per supuesto.
0: Mamarracho.
2: Sí. L'Ayuso, patrocinat per Ayuso.
1: Sabeu que m'he passat tota la setmana dient ets un pamboli? Però recordes que vas dir que panoli venia de pamboli?
2: Pues, sí.
1: Dient a la gent, anava conduint i jo, ets un pamboli.
2: Oh,
1: m'encanta.
0: El mamarracho ja el deixem de banda, Marc,
2: sí.
0: Ja no en parlem
2: allà
0: més.
2: Ell.
0: Allà no va, però no
2: funciona. Allà tu, allà Míriam.
0: Però ara, la presidenta de la Comunitat de Madrid, cansada d'aquesta polèmica de l'àtic de luxe,
2: que pesat,
0: ha respost mirant de desempallegar-se de la qüestió de l'àtic de la següent manera. Atenció, eh?
3: Le preguntan a Feijóo y como Feijóo contesta, entonces yo respondo porque el otro contesta y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. Está en venta, chao pescado. Está en venta. Está es que ya no se puede hacer mucho más.
0: Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado.
3: Chao pescado.
0: Chao pescado. A veure.
2: Que bé que Ayuso sigui una gran font d'inspiració lingüística
0: d'aquesta secció,
2: d'aquesta secció. M'agrada molt,
0: Però clar, com...
2: Del mamarracho al chao pescado.
0: Com ho diríem en català? Tens alguna proposta?
2: Sí, sí, sí. Què us penseu? Que en català no podem fer rimes divertides i fàcils? A veure,
0: suposo
2: tenim un clàssic que ja tots el sabem, que és Adeu Andreu. D'acord?
0: Ostres, clar!
2: Adeu Andreu, Adeu Andreu, que et sigui lleu, que ho pots anar allargant.
0: Sí.
2: També tenim Adeu Mateu, un altre nom propi. I també tenim, a la Catalunya del Nord, diuen Adiu Feliu, si tornes pas, escriu.
4: Muy largo. Mm.
2: Fan les rimes.
0: Sí, és maco.
4: Allà ell.
2: Després tenim un altre, que és, si no us agraden els noms propis ni els clàssics, tenim Adeu Fideu. Adeu Fideu,
4: no sé qui ho diu. Adeu Fideu.
2: I una cosa que jo crec que aquesta us agradarà molt.
1: Home, tindria la cosa agroalimentària del xau pescau.
0: Mira, veus?
2: Ja, va lligat amb... Exacte.
0: Sempre té la...
2: Un tema alimentari, és veritat.
0: Queda lectura Cubero, eh?
2: No hi havíeu caigut, amb el clàssic Adeu Andreu.
0: Sí, ecubista, efectivament.
2: I després en valencià també en tenim una de ben popular que va incorporar el Diccionari Normatiu Valencià, que és au cacau. L'han incorporada aquesta, eh?
0: Home, aquesta és la que
2: per
0: més s'acosta a
2: xau
0: pescau. Au cacau,
2: sí. Au cacau, au cacau.
0: Fonèticament és la que més ho recorda.
2: I també es pot allargar, eh? Au cacau, que la casa cau.
0: De veritat.
2: Una mica embarbussament aquí, eh? O bé, au, que la casa cau. Però au cacau... és curteta, no?
4: Sí,
2: ras i contundent.
0: Bueno, jo em quedo amb Andreu.
2: Adeu Andreu és un clàssic, el podeu continuar dient.
0: Sí, feia molt temps que no sentia això, eh?
2: Clar, és que l'Adeu Andreu ja no s'està dient gaire, però hi ha molts catalanoparlants fan la gracieta en castellà, el xau pescau.
0: Sí.
2: Doncs que sapigueu que tenim moltes coses i, entre d'altres, un au cacau que pot sonar molt bé.
0: Què passa amb els rodolins i les rimes que sempre fan com gràcia? Els rodolins, vaja, la coincidència aquesta sempre... Els acudits també, tot es fa...
2: Sí, no, perquè en català tenim moltes respostes de retruc d'aquestes expressions, també moltes així infantils, eh? Per exemple, afluixa... Què?
0: Maduixa. Home, els meus nebots encara...
4: La maduixa.
2: Aquesta és un clàssic, sí. Tranquil...
4: Pernil.
0: Com ho saps, tu?
2: No està mirant el guió,
4: no,
2: eh?
4: Aquest...

0: Popular.
1: Què mostassa?
2: Un burro per la bassa.
1: Què passa, mostassa?
2: Sí, què passa, mostassa? No.
1: Què passa, mostassa?
2: Algú, realment algú diu.
3: Un burro per la bassa sí que l'he sentida. Eh?
4: Què tostón salmón?
2: Això, què passa, mostassa?
1: En castellà.
2: El Jordi de Planell, segurament, que és molt de parlar així.
1: Bueno, és conya, què? Cigonya.
4: Begonya.
2: No ho havia sentit mai.
1: Frena, aquesta sí, no?
2: Balena.
1: Frena, balena.
2: És que l'havia sentit.
1: Aquesta sí que hi ha surrealisme pur.
2: Sí.
1: No t'excitis. Cel·lulitis.
2: Au, oh, va. Això ho diu algú?
1: Us ho juro que ho he documentat per un filòleg seriós, eh? Sí, una pàgina del Rodamot, seriosa.
2: Val.
1: Aquesta no l'havia sentit
2: alguna
1: mai.
2: Més?
1: I flipa tulipa.
4: Sí,
1: flipa tulipa.
4: Sí.
1: N'hi ha moltíssimes, eh? N'hi ha moltíssimes.
2: Home, doncs, vinga, que tothom s'apunti. Expressions genuïnes, lliçons de català per expats. Ara toca alguna paraula, alguna expressió, la de la setmana,
1: continuem,
2: que triem per salvar el català, no?
1: Sí.
2: Vinga.
1: Doncs mira, continuem amb una expressió genuïna i d'origen barceloní.
2: Ah,
1: En barceloní també hi ha expressions genuïnes.
2: A veure.
1: Alça Manela.
2: Sí,
1: aquesta la coneixeu, no? El que passa que es diu molt alça, no, la interjecció.
2: No m'imaginava que fos barceloní.
1: Per tant, sorpresa. Ara t'ho explico. El Manela. Per què? Denota sorpresa, ja ho sabem. I es diu en record de Manela Perea, una cantant i ballarina molt popular durant la segona meitat del segle XIX, l'època del romanticisme, que actuava regularment al Liceu i va destacar en l'especialitat de dansa clàssica espanyola, que en aquella època gaudia de la seva màxima esplendor. Alça, ja sabeu que denota joia, satisfacció, per significar que una cosa va bé i és del nostre gust. Llavors, aquest crit, Alça Manela, el llançaven entusiasmats als nostres avis en veure les filigranes que feia la ballarina barcelonina Manela Perea en l'època del 1860-70.
2: Fa molt d'això, eh?
1: Coneguda popularment 150. Per la nena.
3: Era la Rosalia d'aquella època, no? Una mica.
1: Sí, sí, home.
4: Sí.
3: Tu dius Saoko, aquestes coses, no? Bueno, la gent no diu Saoko, realment.
4: No, la gent sí que diu Saoko i Chicken Teriyaki.
3: I Motomami, no?
2: Però és fort que has resistit tant de temps i vinculat a una persona, això de l'Alça Manela.
1: Sí, ho vaig descobrir aquest any passat.
3: Alça Manela.
1: M'agrada que sigui en record d'aquesta dona, d'aquesta ballarina.
2: Això era una expressió.
4: Podem dir bon dia, Rosalía. És fàcil.
2: Igual, no té gaire misteri, eh? Aleshores, això és una expressió que salvem, ara volem salvar un mot genuí.
1: Sí, una partícula, de reforç negatiu al pas. Al pas, les tendes s'han de dir al pas.
2: Sí, i al poc.
1: Exacte. A veure, ja sabeu que sol aparèixer després del verb d'una oració, no ho acceptem pas, aquí normalment no ho acceptem i el pas ja ens el patem. Enmig d'una forma verbal composta també, no ha pas vingut. Això és maquíssim, no ha pas vingut. O bé, quan no hi ha verb, vull aquesta, no pas aquella. També per reforçar una comparació, és més fort que no pas el seu, i també quan s'espera una confirmació. Disculpeu, no és pas a l'Ateneu, el vostre germà. Doncs això, és general en tot el domini, però ja fa temps que ha desaparegut del País Valencià i de les Illes. En canvi, a les comarques de Catalunya del Nord hi és ben viu i, a més, segurament per influència del francès, i fins i tot es fa servir sense no. Els meus músics hi solen pas venir aquí.
4: Mm-hmm.
1: I es fa servir en negatiu,
2: Es fa servir en negatiu. Pensava que venia com d'influència del francès, no sé per què ho associava al francès.
1: Sí, possiblement, no és 100% segur, però és possible que sigui per influència.
2: Vostè?
4: Sí, la paraula pas, i sobretot la de no passar.
2: No va prou, aquest color. Val.
1: Però, oi que l'estem perdent?
3: Sí, l'estem perdent i crec que m'agrada molt la reivindicació de l'ús del pas. Jo intentaré ficar-lo més en calçador.
1: No pas.
2: Bueno, sense calçador, no només posar-lo. No ho acceptem pas, que la gent no faci servir el pas. Va.
5: Jo també intentaré meter-lo.
2: No, el pas. Va, ja prenent el pas.
1: De pas?
5: Sí, ets el cíclope d'un ojo.
2: Sí, vinga, va. Un mot genuí que es diu sovint. Quin seria?
1: Bueno, aquí, festuco pistatxo, que estic farta de vegades de dir pistatxo, un gelat de pistatxo. No, se'n diu festuc.
2: Doncs, i aquest to repel·lent?
1: Rates sàvies. Escolteu, totes dues són
2: bones.
1: Has dit
2: bones. Rates sàvies?
5: Sí. És molt del Noel Guarnido, això.
1: Ai, no sé, m'ha sortit així ara.
2: Rates sàvies?
5: Sí. Ah.
1: No sé per què m'ha sortit aquest...
2: No, em sembla bé, vull dir, anar insultant és una cosa entretinguda.
1: Totes dues són correctes i atenció que venen del mateix origen, venen del grec, de la paraula grega pistachion. Llavors, en un cas, del grec va passar a l'àrab,
4: ja hi som,
1: que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a festuc. I bueno, la primera font en català es documenta el 1335, el festuc de l'època de

0: d'Alfons el Benigne. I en l'altre cas, del grec pistachion, va passar a l'italià, que va donar pistachio. I d'aquí el castellà pistacho, el francès pistache, i l'anglès també en fan pistachio, no sé com ho pronuncien en anglès. De fet, pistachio.
1: Sona ara Marcos amb K, que té aquesta cançó que parla precisament d'això que dius tu, de pistacho, fastuc.
2: A veure.
0: Mira. Escoltem. Diu que és sospitós.

0: Doncs tu li diries pistatxo, es diu festuc, no?
1: Clar, però tu diries que es diuen les dues.
0: Són les dues, les dues, les dues. No corregiu, no, no corregiu aquí.
2: Està superindignada la Míriam aquí.
0: No, perquè es percep com a més genuïna i festuc és molt bonica, eh? I ens ve a través de l'àrab.
2: Bueno, ja vaja, que no cal, no cal fer aquesta mena de hipercorrecció de dir festuc.
0: Exacte, l'ultracorrecció aquesta. Exacte.
2: Podem dir pistatxo sense por.
0: Exacte.
2: Perquè fa molts anys que es fa servir, eh?
0: Es fa molts anys. Molts anys.
2: Quants?
0: Molts anys.
2: Quants?
0: Home, ho he dit abans, el 1335.
2: T'ha quedat clar?
0: Imagina't.
3: Claríssim. Cubero.
2: Cubero. Tot apuntat.
3: A ti que te gusta el helado de pistacho.
4: Doncs sí, sempre de pistacho
3: i el xocolata de Uruguay.
4: El de xocolata baix i el de festuc o pistacho a dalt.
2: De veritat, com pots saber això, José María?
0: És que és increïble.
3: Porque hemos compartido muchos pasillos helados cat, donde se comentan estas cosas en los burladeros.
2: Molt bé, doncs vinga. Va. Acabem, acabem, acabem, però per sempre, pràcticament, eh?
0: Ai, ai.
2: Que, oh. Ai, què? Bueno, vols que et posin música trista?
0: Acabem per sempre.
2: Tenim la música trista normal o tenim música trista de l'Eclipsi?
1: No, ho ha fet pas tan malament.
2: Quina vols? Posa-la de l'Eclipsi.
0: Trista de l'Eclipsi, quina és?
2: Aquesta. S'acaba, Míriam. Quan la Sena i el li venen ganes de plorar. Va, el dubte profund d'un alumne del curs de
0: que bonic, C2. Que bonic, aquest dubte profund.
1: Sí, jo li vaig demanar sobre l'ús del
2: jo vull saber com... Estàs estudiant per l'examen de C2 i quan el tens? Això és el que
0: cada secció saber. Ho diu.
1: Sí, el setembre. Tinc al setembre, el 7 i 8 de setembre.
2: Són dos dies?
1: Joder. Sí, és que no... És igual, no hi havia... És igual, són dos dies. Però no estic estudiant massa.
0: Ai,
1: gaire. Però aquest cap de setmana...
2: No estic estudiant gaire
1: no estic estudiant gaire, mira.
0: En excés.
1: No. En excés. Sí, sí, no, clar, és que... I res, aquest cap de setmana em posaré les piles, perquè més tinc alguna entrega que no he fet, vull dir...
0: Ja, el que sàpigues que pots continuar dient-me dubtes profuns fora d'antena.
1: Escriure.
0: Bueno, escriu-me sempre que calgui.
2: Llavors, quin és el d'avui?
1: Sí, el d'avui era això, el que comentàvem, l'ús de mentrestant... Que...
0: Sí, perquè això embolica, la penya aquí s'embolica.
2: Doncs
0: mentrestant i mentre què. A veure, mentre i no mentres és una conjunció que sempre enllaça dues oracions amb valor de simultaneïtat, que vol dir durant el temps en què.
2: Aviam.
0: Per exemple, mentre et dutxes, començaré a fer el dinar, o... per això, mentre et dutxes començaré a fer el dinar, per exemple.
2: Bueno.
0: Llavors, dubtes entre mentre, mentrestant i mentre què.
1: I mantra.
0: Mentrestant funciona sol i és un adverbi temporal. També denota una acció paral·lela o simultània, però funciona sol. Vindré dissabte. Mentrestant, fes el que puguis. Aquí utilitzem mentrestant. I no mentre i ni de mentres, d'acord?
1: El que era llavors... mentre.
0: No entra bé el mentre, que aquest no entra bé. Llavors, un exemple incorrecte seria jo faig la truita mentre tu fas l'amanida. No, mec. Aquí, mentrestant, tu fes l'amanida, d'acord?
2: M'està costant a mi, eh?
0: No. Tenen el mateix valor, l'únic que és una qüestió de context, de sintaxi. El mentrestant funciona sol i el mentre enllaça dues oracions. Llavors hi ha el mentrecà, que aquest és molt fàcil perquè és un altre sentit, és un sentit i dona un sentit adversatiu, contraposa dues idees de contrast entre dues accions.
2: Mm-hmm.
0: Per exemple, tu treballes mentre que ell viu de renda, d'acord? Mm-hmm. Llavors no s'hi val a dir mentre que tu et dutxes jo faré el dinar,
1: perquè
0: aquí és simultaneïtat, seria mentre tu et dutxes jo faré el dinar.
1: Mm-hmm.
0: Llavors... I aquí un altre error que cometem és que quan es tracta de simplement d'unir dues frases sense cap relació de simultaneïtat ni contraposició, hem de fer servir altres recursos. Per exemple, un exemple d'esports. El Barça juga avui contra el Sevilla, mentre que demà l'Espanyol s'enfrontarà al Betis. Aquí no estàs contraposant cap
2: per tant,
0: idea.
2: És un mal ús, aquí.
0: És un mal ús. Aquí diríem, el Barça juga avui contra el Sevilla i la conjunció i demà l'Espanyol s'enfrontarà al Betis.
3: I el Lleida?
0: Cap contrast d'idea.
1: Oriol Jové, el Lleida, clar, tampoc no ho sabem.
0: El Lleida no ho sabem, no?
2: No, continuï.
0: Continuï.
2: No, ja s'ha acabat.
0: Jo he acabat amb els exemples.
2: És que, clar, ha entrat l'Oriol Jové aquí, fotre la cullerada i ja s'ha acabat això. Bé, vols quedar-te a la classe de política o te'n vols anar?
0: Avui sí que em quedo.
2: Ah, mira,
0: que perquè tinc un bus, però surt molt tard.
2: Ah, vale, o sigui,
4: no per interès.
2: Mireu, que ve corrents cap
0: feia
2: aquí.
0: Feia una broma.
2: El Martí d'Esports.
0: Em fa gràcia quedar-me.
4: Adéu, fideu, si vols.
2: Hi ha alguna novetat a l'última hora? Sí, o no?
1: Diu, ha fet que no.
2: Ha fet que no.
3: Llavors, ai, merienda.
2: Per què ve el d'esports, doncs, aquí?
3: Perquè hi ha comida.
2: Avui, sí, hi ha menjar, el control? No.
1: No, diu...
2: Bueno, en fi, és igual.
3: Marta Torrente siempre va, tiene algo en el bolso.
2: Val, molt bé.
3: Cuidado.
2: Gràcies.
3: Tortilla bueno, de patata.
2: T'he acomiadat o no t'he acomiadat encara?
0: No, jo em quedo va, aquí. Si no em foteu fora...
2: Sí, no, no em foteu fora. No, ja digue-li al...
3: Mentre parla el Cubero.
2: Sí, no.
0: Mentre parla el Cubero, sí.
2: Val, una cosa. Dóna-li una cosa al Peter Vives.
0: Sí?
2: Que jo volia entrevistar.
0: Li vaig dir, però...
2: I què va dir?
0: Estava embolicat, fent rodatges amb una vall...
1: No ha pas pogut venir?
0: No ha pas pogut venir.
2: Poc ha pogut venir. Bé, en fi, què et passa? Hi ha el que tens una última hora? Tens algun afegitó?
1: Sí,
2: tens una
1: des de precisió? Protecció Civil, al Twitter informen que envien un nou és alert per reiterar la crida al civisme i respectar les ordres de les autoritats. Això relacionat amb l'incendi de Barcelona, que afecta el veïnat de Ciutat Meridiana i Torre Baró. Simplement demanen que tanquin portes i finestres i que no surtin al carrer i la resta de població, clar, que no s'acostin a la zona. No,
2: doncs queda fet, això tot té a veure amb l'incendi a Collserola. Hi treballen prop d'una quarantena de dotacions dels bombers, ha afectat fins que el que sabem una superfície d'uns 25 hectàrees, i aquesta petició de confinament d'aquests dos barris, de Torre Baró
1: i de Ciutat Meridiana,
2: i que la gent no vagi cap allà, i que la gent que hi és, que tanqui finestres i faci cas una mica del S Alert i companyia. Vinga, pa'lante, don Àlex. No, creus? Jo no puc, de veritat. Hòstia santa. Perdó, eh?
4: És l'última vegada de la setmana, Pere.
2: I de la vida, potser, eh? Parlar de política, que són això, i de l'actualitat política.
4: Així, la política no és avorrida, eh? Així no és avorrida.
2: No, és interessant.
4: No pas.
2: Jo mai penso que fos avorrida, però vaja.
4: De què vols parlar, Pere, avui?
2: Cuero,
4: de què
2: vols parlar? Vols que parlem de Calafell i de...
4: No, ja en parla prou.
2: No, però si vols parlem de Calafell, que ja no hi tinc inconvenient. A veure, Ceuta, han passat moltes coses amb la crisi.
4: Moltes coses avui. Han passat moltes coses...
2: I sempre tens aquella mirada esmolada sobre la qüestió.
4: Per tant, han passat moltes coses aquest mes, però és que han passat moltes coses avui.
2: Ah.
4: I també és significatiu que hagin passat moltes coses, perquè no sé si parla molt bé a favor del govern espanyol o molt malament.
2: Doncs mira, tu ens ho diràs.
4: En funció de la visió.
2: O sigui, vaja, per què Perro Chanche ha aparegut avui i ha fet tot aquest tinglado i muntar aquesta cosa que es diu no sé què, consejo de no sé quantos...
4: Sí, el comandament únic...
2: Que l'havien demanat al PP fa molt temps, 28 o 29 dies han passat. Com pot ser això? Que és una sessió, no és una sessió? És una jugada de mestre? Què ha passat aquí?
4: No, és una rectificació.
2: Ah, sí. És una empainada, podem dir-ho així, eh?
4: És un canvi, sí, un canvi d'estratègia amb efectes positius i negatius, també, crec, eh? És un cop de timó,
2: sí,
4: o una rectificació, és que ho hem dit. Com deies, el president de Ceuta i el PP, en general, feia setmanes que reclamava que es nomenés un comandament únic. La Moncloa fins ara havia considerat que la crisi es podia gestionar amb aquesta monitorització que es feia per part dels diferents ministres, però ara, de sobte, tot canvia. I el que canvia és amb aquest nomenament d'Àngel Víctor Torres, ministre de Política Territorial, com a comandament únic, que legalment, per donar aquest poder de ser autoritat màxima a Ceuta, s'havia de convocar aquest Consell de Seguretat Nacional. Això s'ha generat avui. I dèiem que es pot interpretar d'una manera positiva cap al govern espanyol, però també negativa. Positiva, perquè al final és dintre d'aquesta crisi que no acaba de tancar-se, que inicialment s'interpretava molt des del punt de vista de la seguretat. Fixeu-vos que els primers dies els ministres que apareixen en escena són ministres vinculats a la seguretat. És defensa, és interior, és exteriors. I, en canvi, amb el pas dels dies, quan deixa de reproduir-se aquest relat de la invasió i comença a centrar-se en les persones que s'han quedat allà, la perspectiva comença a agafar un caire més social. I els ministres que veiem són ministres més de migració, sanitat, inclusió, infància, etc.
2: Cert.
4: En un primer moment, el govern espanyol potser va interpretar que només amb la gestió dels ministres i amb una monitorització de Pedro Sánchez en reunions des de les seves vacances al Palau de la Mareta hi havia prou, però lluny d'haver-se apavaigat aquesta crisi, la situació a Ceuta el que demostra és que segueix desbordada, com deien, des del punt de vista social, no tant de la seguretat. No hem d'entrar en alarmismes i fake news que s'estan estenent també des de l'ultradreta i la part més reaccionària, però sí que és cert que tots estem veient que si no se soluciona la situació, no és que es pugui enquistar, és que ja està enquistada.
2: No, és que ara està clarament enquistada. Ara ja ningú sap molt bé què fer, diguem-ne.
4: I com es produeix aquesta situació? La decisió es pren aquest cap de setmana? Pedro Sánchez va parlar amb el seu nucli de confiança i arriba a la conclusió que les crítiques de, davant la, l'actuació del govern s'estan acumulant i comença a passar factura al govern espanyol. Recordem que davant d'un any electoral que s'aproxima l'any vinent. Cert. Es comença a veure que la crisi està escalant a una situació
2: a l'any electoral,
4: de gravetat.
2: Del qual sabem que hi ha municipals a finals de maig, tercer cap de setmana, crec recordar.
4: Bueno, i no, no sabem quan, però sabem que és el 2027.
2: Però no sabem si seran al març o seran al juliol.
4: Exactament, però veiem que...
0: Tocaria el juliol, no?
2: Sí, toca el juliol.
4: Tocaria el juliol, però podria ser abans. Es ja parla del febrer, es parla del març, es parla de diferents
5: segons quan caiguen les vacaciones.
2: Quines vacaciones? Ja...
4: No, ja has tornat de vacances, ja.
2: Que no,
4: ja
2: aquest és capaç de fotre-les per Nadal, eh? És capaç de fotre-les el 25.
4: Esperem que
2: el 26.
4: No. Esperem que no.
5: Ja veréis.
4: Però, com deia, ja pot haver una interpretació des del punt de vista del govern espanyol de dir, mira, escolta, avui... dia 25 d'agost, es posa tota la maquinària en marxa, convoquem el Consell de Seguretat Nacional, tots els ministres en marxa, hi hauran declaracions des d'avui fins al dilluns vinent de 8 ministres al Congrés, que ara en parlarem, perquè la segona derivada és la declaració d'avui de Margarita Robles al Congrés.
2: Sí, sí, curiós.
4: Però aquesta idea de dir, mira, aprovem un avantprojecte per reformar la llei d'estrangeria i d'asil per adaptar-la a la normativa europea, etc, etc, etc. Però, davant d'això, d'aquest relat, diguéssim, des de la Moncloa, després hi ha la, el punt de vista de que el PP surt beneficiat també de veure reforçades les seves crítiques al govern. Per un cantó, aquest relat de dir, escolta, s'havia d'anomenar un comandament únic i prendre el control d'una situació que desborda la ciutat de Ceuta i ja afecta, pot afectar tota l'estabilitat europea, però per altra banda també aquest reforça el que estava dient ara mateix el nostre Mapet Pedro, de dir les vacances. Fa dies que el PP fa un relat molt crític dient que la Moncloa està gestionant aquesta crisi en xancletes i banyador. I la veritat és que, clar, vull dir... Si
5: o socrocs.
4: O crocs. Però... clar, és veritat que han passat ministres aquests dies per Ceuta, que Pedro Sánchez hi va anar, que ha estat des de la Mareta, però a ulls de l'opinió pública, avui, de sobte, tot es posa en marxa. I aquesta sensació de dir, mira, avui que ja va tornar de vacances, tot es posa en marxa, i fins ara no ha passat, doncs això pot... pot augmentar aquesta sensació de certes fuites a la gestió de la crisi. I sobretot ara mateix, unes principals fuites són aquestes versions divergents entre el ministre de l'Interior i la ministra de Defensa sobre el paper del CNI.
2: Què passa aquí?
4: Avui, vull dir, és una situació, podríem dir, gairebé esperpèntica, amb versions contradictòries entre els dos ministres.
2: Que podem parlar així de clar, eh? Perquè...
4: De clar, què? Contradictòria, esperpèntica?
2: Sí. No, de contradictòria.
4: No, de contradictòria. Vull dir, per posar, eh? Avui Robles dona el tret de sortir d'aquestes declaracions dels ministres, i ella, primer, reafirma que Ceuta i Melilla són no espanyoles, espanyolíssimes.
2: Ah, això va dir... Ella ja ho havia dit.
4: Ja ho va dir, però avui ha dit... I què s'ha produït avui també? Avui, a Rabat, commemoració del naixement del profeta Mahoma. Mohamed VI ha fet unes declaracions dient que Ceuta i Melilla són ciutats ocupades. Això ho ha dit avui Mohamed VI. Surt Robles i diu Ceuta i Melilla espanyolíssimes. Però el que és més interessant de tot són aquestes versions contradictòries entre els dos ministres. Primer, surt Robles i diu hi havia 25 agents desplegats al Marroc que els dies anteriors ja estaven fent avisos al govern d'Espanya.
2: A Marroc o Ceuta?
4: A Ceuta i a territori marroquí, dient ja s'estaven produint avisos a la delegació del govern espanyol i a les forces de seguretat de l'Estat, dient que s'estaven produint entrades per mar de migrants i que hi havia una crida a fer-ho el dia 30, coincidint amb la festa aquesta del tron al Marroc. Què passa? Que després surt Marlaska i diu que no es va produir cap... diu comunicació que anticipés una entrada massiva. Després surt Robles i diu bueno, és que la comunicació no ha de ser per missatge, a vegades és verbal, no hi ha una cosa manuscrita, és verbal. És a dir, unes contradiccions entre uns i altres que posen en una, jo crec, una complicada situació ara mateix, doncs sí, la posició del govern espanyol. I hi ha matisos entre els dos. El matís de Robles és que ella diu no, els serveis d'intel·ligència operen, no cal que siguin manuscrits, operen de forma verbal, però clar, tu has de demostrar que aquesta comunicació verbal s'ha donat. No pots dir, mira, si ho van dir. Bueno, a qui ho van dir? A qui es va traslladar això? I el matís de Marlaska és que el que diu és no va haver cap comunicació que anticipés una entrada massiva. És a dir, va haver comunicacions de si que hi havia entrades per mar, encara que no fossin massives, i el que no s'estava anticipant és una entrada de 80.000 persones, com finalment va haver. Veurem com avança tota aquesta situació, aquest enfrontament, però crec que ara mateix és una de les principals fuites que pot aprofitar també el PP per fer...
2: Perquè una forat, cosa, perquè la ministra de... Bueno, primera, la curiositat d'explicar que tens 25 espies per allà. O sigui, ara anem dient quants espies tens... Normalment és una informació com reservada. Sí. Però bueno, hi ha 25 espies, a veure quants n'hi ha per aquí a Catalunya. L'altra, la Robles, diguem-ne, és d'Hermes Tomar, no d'alguna manera? O sigui,
4: és la defensa.
2: És bueno, sí, clar, no? Exacte, efectivament, ja hem fet el xiste del dia. Però vull dir que... No és un vers lliure dins del govern, però hi ha alguna subtrama que se'ns escapi en la Robles tirant pel dret amb això?
4: No, actua com a vers lliure, jo crec que moltes vegades també amb recolzament també de Pedro Sánchez, perquè tot i que Robles al final té una trajectòria progressista, com a jutgessa, exjutgessa progressista, sí que és cert que representa una miqueta aquesta àrea dintre del govern espanyol més amb una defensa més aferrissada de les forces armades, de la integritat territorial, ben vista pels sectors més vinculats al PP. Curiosament, perquè ho vam recordar en algun moment que tant Marlaska com Robles van ser jutges del Consell General del Poder Judicial i que Marlaska va ser nomenat pel PP, a proposta del PP, i Robles del PSOE. I ara, curiosament, és al revés. És Robles qui és més defensada pels sectors conservadors.
2: Bueno, perdó.
4: Sí? No.
2: Aquest tema, llàstima que no tinguem setmana que ve, perquè ja
4: no, seguirà donant joc. I després, ja que la Míriam també ha parlat abans del Chao Pescao...
2: Clar, és que hem fet Chao Pescao. Aquí sí que hi ha tela, també, eh?
4: Sí, jo crec...
0: Gentuza, merluza.
2: No, tranquil.
1: Chao Pescao.
2: Perquè hi ha hagut aquí l'amic Feijó que ha tret la puteta, però se n'ha parat poc i s'ha acabat ràpid, això, eh?
4: No crec que s'hagi acabat ràpid. Jo crec que no. Abans de tot, s'ha especulat molt sobre si aquest Chao Pescao és obra de Miguel Ángel Rodríguez. Home,
2: fa tota la pinta, no?
4: I
2: a mi jugaria 50 euros.
4: Jo no estic d'acord.
1: No? Tu creus que li surt de cop i volta?
4: Ella té una manera d'entendre la política, de pensar, d'expressar-se, molt basada en aquestes expressions enginyoses, castisses, no? Castizes, molt fachendes,
2: sí.
4: No? Aquest estil molt madrileny, a vegades molt preparat, però a vegades també molt improvisat.
2: Sí.
4: Fins ara, normalment, li ha jugat a favor, sí. Però jo crec que en aquest cas no ha estat així.
2: No ha sigut la millor resposta.
4: No ha sigut la millor resposta. Hem de recordar als oients que aquesta reacció d'Isabel Díaz Ayuso no és en resposta a les crítiques de l'oposició, no és en resposta a Óscar Puente, ni a les publicacions de la premsa, és en resposta Alberto Núñez Feijó,
2: sí,
4: que és el que tu deies.
2: El seu partit.
4: I això és el que per mi fa interessant aquesta reacció, no? O sigui, Feijó posa el focus en Ayuso, no només des del punt de vista polític, perquè també pot tenir una derivada judicial, perquè al final està obrint la porta a un presumpte delicte de prevaricació i malversació en tot això. Potser involuntari, però ho està fent, ja veurem si involuntari o no. El que diu Feijó és que això ho coneixia des de fa mesos, des de l'abril, quan Díaz Ayuso el que diu és que ho va conèixer quan ho va publicar a la premsa, és a dir, com ho pot saber el president del partit i no saber-ho ella mateixa. També el que diu és que li deien que estaven buscant un local per traslladar el despatx de la presidenta i de tot el seu equip de fins a 8 persones i que no, per tant, no era un ús residencial. Recordem que aquest habitatge només podia tenir un ús com a oficines. No residencial, no com a...
2: Ho vas explicar molt bé la setmana passada, fent el repàs.
4: Per mi, però com a conclusions, són declaracions molt dures de Feijó.
2: Perdó, i unes declaracions que crec que són de dissabte, Europa Press, si no
4: sí,
2: hi ha
4: sí, sí.
2: Però que han anat transcendint... o sigui, o la gent no se la va mirar bé, l'entrevista, o la van fragmentar els d'Europa Press, que m'estranyia molt, perquè això jo crec que comença a créixer dilluns. O sigui, que tria quasi 48 hores a créixer aquest
4: moment de l'entrevista. Bueno, i Ayuso tampoc compareix fins dilluns, no?
2: Però vull dir que no té volada, o sigui, és un tall random el que surt del dissabte.
4: No, totalment.
2: El cap de setmana la gent està d'agost i aquestes coses, i de cop i volta,
4: A vegades passa, jo que he treballat en agència de notícies, agència EFE, i tires moltes entrevistes a vegades, i aprofites el cap de setmana, i ha passat, a vegades el cap de setmana no treballen els titulars de les seccions de política.
2: No, la gent no va estar atenta.
4: I a vegades tires una notícia, una entrevista, i potser la gent del cap de setmana, no vull ara desmereixer la gent del cap de setmana, però a vegades no està tan atenta al matís, i en canvi el dilluns t'arriba el titular de política i diu, ojo, el matís aquí, el detallet aquest. Però en tot cas...
2: Anaves a concloure, disculpa.
4: Per concloure, Ayuso s'ho intenta ventilar amb aquest Chao Pescao, amb aquest adeu fideu, que deia la Míriam, però... resulta insuficient des del punt de vista de rendició de comptes, això tots ho tenim claríssim, però crec que Madrid també és això, cada vegada està creixent més. Demostra que Ayuso cada vegada està més contra les cordes, Vull dir, ahir jo crec que és un gol en pròpia porta, aquest Sao Pescau. Està donant també munició a l'oposició, sí, sí, que és una mina d'or. Aquest, home, aquest lema,
2: és boníssim.
4: A la campanya electoral en trauran, vull dir, en trauran profit, segur. Mm. Tres, foc amic des del carrer Gènova. Pablo Casado ja va intentar d'arribar a Isabel Díaz Ayuso sense èxit, no se'n va sortir. I ara mateix Feijó fa un moviment en una mateixa direcció per debilitar Ayuso i demostrar qui mana el partit, cosa que Pablo Casado no va aconseguir. I quatre, cada vegada es parla més d'un trencament entre la direcció del PP Nacional i Ayuso. Consideren que tota aquesta qüestió des de Gènova a l'Àtic està, pot passar factura, sumat a tot el tema de la parella d'Ayuso també, mm, a les aspiracions ja del PP d'arribar a la Moncloa. I atenció, perquè corren rumors també a Madrid, oh, de possibles informacions que poden sortir referents al viatge d'Ayuso a Mèxic.
2: Ui. Hombre, no, no, aquest tema fa dies. No, no, ja
4: fa dies que això corre a Madrid.
2: No,
4: i aquesta ja brama està corrent per allà.
2: L'he de riu perquè m'he despertat, no.
4: Clar, la gent que li falti context, només per acabar. Recordem que Ayuso va haver d'interrompre el seu viatge al maig al Mèxic, a Mèxic, deia que se sentia perseguida per la presidenta de Claudia Sheinbaum, però no torna a Espanya immediatament, sinó que passa 4 dies més a Mèxic sense dir quina és la seva agenda,
2: sense agenda,
4: ni tampoc dir qui paga, no, aquestes despeses o a compte de qui
2: com no has tret aquest tema?
4: Qui paga tot aquest
2: tema? No sé si és un bistec que ha saltat com una molla. És que vaig llegir un article sobre aquest tema, no recordo ni on ni quan, deu fer una setmana llarga.
4: Sí.
2: Que, efectivament, no està clar què va passar aquests 4 dies, no està clar qui paga res, perquè hi ha dubtes de qui ha finançat el...
4: Sí,
2: només
4: exactament.
2: Van demanar a Transparència de la Comunitat de Madrid que diguessin quines despeses hi havia, i només hi ha el pàrquing de l'aeroport,
4: tal qual.
2: Crec. No hi ha ni el bitllet d'avió, llavors estan en plan, perquè a més hi ha una associació rara, tipus faig alguna cosa estranya, que podria d'allà per allà a Mèxic, sí, sí, que podria... Sí. O sigui, aquí hi ha un gato encerrado,
4: i jo crec que algú s'està guardant aquesta carta per treure-la i implosionar, i que sigui un cinturó d'explosius ja definitiu.
2: I recordar que pots tenir un marit que presumptament xuricegi no sé quants milions amb les mascaretes, però que al final la gent cau per una crema robada en un súper.
4: Bueno, i en aquest cas...
2: Que s'entén molt fàcil.
4: Però en aquest cas, per mi és important i és rellevant. Per què? Perquè la principal preocupació pels espanyols, pels catalans, per totes les comunitats autònomes, és l'habitatge.
2: Sí.
4: I Díaz Ayuso, que ha fet moltes coses bé des del seu punt de vista, de la seva estratègia política, sí, de sobte es troba amb una qüestió que és la compra d'un habitatge utilitzant, doncs, potser recursos
2: no
4: públics, etc.
2: Sí,
4: sí, no, i això toca la fibra de la gent, perquè tothom
2: perquè
4: coneix gent que té problemes, o tots de nosaltres.
2: Fàcil, no, perquè tothom, una trama de mascaretes...
4: Afecta molt clarament l'habitatge.
2: Perquè una trama de mascaretes d'un tio que no sé quants milions, no sé què, les compra, les da...
4: És molt difícil,
2: no l'entens. Però que una tia i fot un morro i agafa 4 milions d'euros, compra allò...
4: 6 milions, i a sobre amb un àtic al davant de l'àtic de la seva mare.
2: Això l'entén tot Déu.
4: Totalment. Per cert, una altra cosa, recordeu que la setmana passada vam fer una anàlisi de tots els titulars de premsa, sí, de certa premsa de dretes, que enmig de totes aquestes polèmiques només parlaven de l'estil, del superestil, de vestir, de Díaz Ayuso, etc, etc. Doncs prepareu-vos, perquè no sé si esteu preparats, però ahir La Razón,
0: no,
4: després de tot aquest Sao Pescau, no, etc, tota aquesta polèmica,
2: què ha dit?
4: Fa un article que diu: Ayuso regresa a la oficina con los pantalones más originales, no, que son perfectos para el entretiempo.
2: Va.
4: Amb fotos a la roda de premsa on va haver el Sao Pescau i tot aquesta.
6: Arriba... Porque no me han visto las bragas.
2: Bueno, no, va, calla. Arriben els esports, arriba el temps afegit, de seguida contesten en dues frases. Una: les colònies de divendres que el president Illa s'emporta tot Déu al monestir de les Avellanes a l'Os de Balaguer.
4: Sí, sí, sí.
2: Quina gràcia que els deu fotre els consellers anar a passar 2 dies allà.
4: Bueno, és la cinquena vegada.
2: Sí, sí, sí.
4: I no, ja hi anaven, sí, com a govern, aquella l'ombra que feien, també, bueno, hi anaven.
2: Algun comentari d'una frase?
4: No, que no crec que siguin unes colònies d'estil Jo Mai Mai com la sèrie de TV3, sinó que jo crec que seran unes colònies...
2: Home, estan bevent, colònia...
4: Tot i que Jo Mai Mai sempre acaba en tragèdia,
2: sí,
4: també.
2: Sí, bueno,
4: potser algú mor.
2: El camí li va fotent.
4: Però no, és, jo crec que són unes colònies que arribaran i tindran uns quants deures sobre la taula, perquè el curs,
2: sí,
4: polític a Catalunya...
2: Aquella?
4: Home, el curs polític a Catalunya, calent, no?
2: No.
4: Lo siguiente,
2: sí, espera. Sí, sí, efectivament.
4: O sigui,
2: el govern dels...
4: Deures, sí, no?
2: A la gent de deures, és igual.
4: No, no, camí, el finançament, complicadíssim, el camí que li queda.
2: Però no teníem el finançament aprovat.
4: Bueno, però ara queda la part més difícil.
2: Perdó,
4: la vaga enquistada de professors,
2: sí, sí,
4: el dia de la marmota de Rodalies,
2: sí,
4: les promeses sobre habitatge que s'han de desplegar, clar, sí o sí... I ja sobre el 2027, amb totes aquestes...
2: I la trituradora de l'informe PISA, eh?
6: Sí.
2: I la trituradora...
4: També, exactament, és que educació acumula unes quantes. Ja veurem, ja deia, com si Jo Mai Mai, que sempre hi ha algun mort o gairebé un semimort, si també hi ha alguna crisi de govern
2: de
4: en
2: moment,
4: aquesta represa, i hi ha algun conseller que... Algun personatge que cau de la sèrie.
2: Oh, mira...
4: Ja en vam parlar aquí,
2: sí, sí, sí,
4: i vam posar noms, també, no?, sobre la taula.
2: Bueno... De moment, el que l'únic que ha fet bé el govern durant aquest 2026, ara ho apuntarà algú a Palau, ja s'hi anem apuntant.
4: És posar-te tu de presentador.
2: No, no, no, perquè jo soc del PSC, per això m'hi hem posat.
6: No,
2: l'únic que li ha sortit bé el govern és l'eclipsi. La mobilitat de l'eclipsi tampoc li va anar gaire.
4: No, la mobilitat no, l'eclipsi sí. Sí, no depenia d'ells,
2: però...
1: No, però se'l van fer una mica seu.
4: Sí, també n'hem parlat.
2: Jo t'he dit dues coses.
4: Hem parlat de moltes coses.
2: Sí, però jo volia preguntar-te una altra cosa. I han de venir els esports. Mira, justament va bé amb els esports. No, això de l'estelada i la resposta del govern, del joc d'hòsties que li van fotre aquest nano a la Policia Nacional. Algun comentari breu a fer?
4: No, avui el govern ha reaccionat. Hi havia hagut crítiques de Carles Puigdemont, considerant indigne que no s'hagués posicionat el president Illa. Avui Sílvia Benet que ha parlat, ho ha condemnat, ha condemnat aquesta violència, ha també convidat aquest jove a denunciar-ho i també ha dit que no és comprensible que les policies hagin de requisar una estelada quan no és una situació d'aquest tipus a l'odi. A xarxes ja el Sindicat Unificat de Policia, el SUP, ha fet un vídeo rajant del noi i defensant a tots aquests policies, l'actuació dels policies. Això parla,
2: tu quan vas,
4: parla clarament de per què actuen així els policies.
2: Això que són els SUP, no són els de Josep Pol.
4: No, que són pitjors, encara.
2: Clar, els del SUP permeten que són els més tranquil·lets.
4: Però això... Mira, és una de les coses que també jo crec que hem de seguir els propers dies, perquè, òbviament, tindrà conseqüències i fins i tot, et diria, hi ha una altra derivada inesperada que també he vist d'algun monstruito d'aquests d'ultradreta, també utilitzant-ho defensant el noi de l'estelada per utilitzar-ho per les seves coses, eh? De dir, s'atreveixen amb aquest pobre menor, però no amb els que van assaltar la Ceuta, la muralla, etc.
6: Efectivament.
4: La tanca.
2: Sí, ja sé per què ho dius. Ja sé per què.
4: I dius, mira, al final tot s'ho recol·loca.
6: És que l'ha utilitzat. Ceuta-Lunya.
2: És que del porc tot s'aprofita.
4: Us trobaré a faltar.
2: Adéu, maco. Sí, jo també et trobaré a faltar tu. Però dormirem una mica més. Gràcies a Alexandra.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a Maria Martín Lloret.
6: A vosaltres.
4: Ah, i gràcies al Jordi Claret, també. El redactor que ha estat encarregat també d'ajudar-me.
2: És el teu padrí, és el padrí de la teva secció.
4: Sí,
2: senyors, que són les 7. Martí, què, penses venir o no a fer els esports? O no penses venir? Vinga.
3: Está hablando con don Federico.
2: Que vingui el temps afegit.
7: Versió estiu, amb Pere Mas.
8: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
11: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
10: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure.
13: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
14: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
15: Havia de venir amb els taloners.
16: De saludar a les 7, és una meravella.
17: Han anat molt bé les vacances.
18: Tot el dia a la platja.
19: I amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
20: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
21: Perquè el panorama està complicat.
22: Sí. És una temporada de repte.
23: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
24: Toca matinar.
25: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
13: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
26: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
13: RAC1, tots som u.
7: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
13: RAC1.
27: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
0: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
1: RAC 1. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1. Triple menú esportiu des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada. A les 6, el sorteig de la fase regular de la Lliga de Campions. Amb Jaume Molló, l'equip del Barça juga a RAC 1 i Àlex Pintanel com a enviat especial a Mònaco. Quan s'acabi, l'anàlisi dels bombos amb Jaume Naveira, Marc Marvà i David Broc sumant-se a la festa.
5: Va cap a la pilota Rafinha! Gol!
1: Des de les 8, la transmissió del Barça Atlètic de Bilbao. L'estrena blaugrana de la Lliga al Camp Nou amb Fot-li Pou i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dijous, sorteig de Champions, Barça Atlètic de Bilbao i tu diràs. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1.
6: RAC 1. Tots som un milió. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC 1.
15: Escolta, navega, descarrega, informa't.
6: Una finestra a l'univers RAC 1 i RAC més 1. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1.
18: Versió estiu. Aquest divendres 28 d'agost, edició especial del Món a RAC 1 amb Sergi Ambudio per presentar la nova temporada de RAC 1. Serà des del Centre Cultural Municipal de Valls de 9 a 12 del migdia. Presentarem les novetats del nou curs amb totes les veus de RAC 1 de cos present, eh? O sigui, que hi aniran allà les primeres espases.
2: Home!
18: Les actuacions també tindrem del grup de grallers Canya d'Or i la Divan. Oh. Recordeu, aquest divendres 28 d'agost, acompanyeu-nos a la presentació de l'equip de RAC 1 al Centre Cultural Municipal de Valls. Obrirem portes a les 9 del matí, el primer que arriba, el primer que seu. No us ho perdeu. Amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració de Forn de Nulles.
2: Molt bé, doncs nosaltres no hi anirem perquè estarem fent el programa i estarem fent l'últim versió estiu, però convidem els estudiants que hi vagin.
18: I que hi vagin i que diguin si els hi ha agradat aquest estiu, la programació a l'estiu, els editors. Sí. Que segur que els hi farà molta il·lusió.
2: Perquè això, els de l'hivern, que els diguin els de l'estiu, sí. Els de l'hivern. Quina mena de cosa és aquesta? Ara no t'he entès.
18: Res, estic jugant amb els oients, que facin el que vulguin, però que hi vagin, que veuran les primeres espases.
2: Però què és aquest to, de veritat? Escolta'm, una afegida, estem ben informat de l'incendi de Torre Baró i de
18: Ciutat Meridiana.
2: De Meridiana, que hem anat explicant com estava la qüestió. Estem pendents d'una compareixença de l'Albert Batlle, de Seguretat de l'Ajuntament, el regidor que s'ocupa el tema, i a més, a part de l'ES Alert, que ens has explicat tu abans, que s'ha llançat per confinar els veïns d'aquests dos barris,
18: que tanquessin portes, avions, també, finestres...
2: Hi ha efectius del Graf per allà, hi ha helicòpter també. En algun cas, algun veí també l'han retirat o l'estan desallotjant de casa seva per la proximitat amb la zona de l'incendi. Per tant, estarem pendents, com es diu en aquests casos, de l'aparició del Batlle. I ara, Le Messier Sports, allez-y.
21: En francès, avui, molt bé.
6: Torrons Vicenç, el Torró t'ofereix aquesta secció.
2: Martí
6: Puigcoma,
2: què passa, bro?
21: Molt bé, estic molt content avui.
2: Caram, i per què estàs molt content?
21: Doncs perquè queden pocs programes i s'han d'aprofitar.
2: Caram, bueno, doncs quin esperit més... Si no has d'estar trist perquè s'acaba tot, hi ha un esperit optimista. Doncs això,
21: sí, perquè s'ha d'aprofitar.
2: Doncs aprofitem-los.
21: Molt bé, va, presentem. Aquí tenim avui a la taula. Avui tenim el Frederic Porta.
24: Què tal? Bona tarda.
21: El Joan Poquí.
28: Hola, bona tarda.
21: I la Paula Reverter.
29: Molt bona tarda.
2: Hombre!
29: L'ordre hauria d'haver estat a la inversa, Martí?
2: Sí, vols ho tornar a fer,
21: Ho podem tornar a fer,
2: Aitana, bona
29: tarda. On està això de les noies primer?
2: Bueno,
21: ho tornem a fer.
29: Sí.
2: És masclista, això, de la senyora.
29: Sí, molt. Sí? No, és masclista el que ha fet el Martí.
2: Bueno, en fi, va, no ens barallem, de veritat, que ja estem aquí...
21: Sí, des del minut 1.
2: L'enquesta, que si són i 6 i 7 ja, i si han d'apreciar el bandit i tot això... Els minuts volaran.
21: Perfecte, doncs vinga, anem amb l'enquesta directament, perquè avui hem preguntat com creieu que anirà Xavi Hernández com a nou seleccionador dels Països Baixos. Mm-hmm. Quatre opcions a l'Instagram. Triomfarà, passarà sense pena ni glòria, malament o revifarà a De Jong.
2: De veritat, eh?
21: Sí, l'hem de posar aquí.
2: Que contesti primer la Paula.
21: La Paula, va.
3: Jo crec que passarà sense pena ni glòria. M'agradaria que triomfés, no? Però crec que el context no serà molt fàcil. Per tant, aquesta és la meva resposta.
21: Frederic.
4: Per una banda, com tothom que triomfi, però per l'altra banda és que ja ha començat en el peu esquerre, no? Que quan surt l'encarregat de la federació a dir-te, no, tu eres la tercera opció, malament rai. Però,
21: ara ho escoltarem, això, sí. Val.
5: Jo crec que triomfarà sempre i quan se n'oblidi de la quarta opció, és a dir, que no pensi que existeix una quarta opció. Si existeix, si ell creu que és viable la quarta opció, que us recordo que és Rabí Farà de Jong, Frenkie, si pensa que hi centra els seus esforços en això, és possible que no li vagi bé. Si no, crec que triomfarà.
21: Sempre que vens tu, Poqui, sempre que vam parlant de De Jong, eh?
5: Sempre ho feu expressament.
2: Sí. No,
5: és un parany que em poseu permanentment.
2: No, és el que diuen.
21: L'actualitat, sí.
2: I els oients, què hi diuen, això?
3: Doncs mira, a l'enquesta gairebé 900 vots. L'opció menys votada és l'opció malament, amb un 12% dels vots. La segueix amb un 13% Rabí Farà De Jong. A continuació, amb un 18% dels vots, triomfarà, i l'opció més votada amb un 57% dels vots és passarà sense pena ni glòria. No, però tu...
8: Mira, ya para empezar estás diciendo que son bots, con lo cual no me creo esta encuesta, porque seguro que son todos ordenadores dirigidos.
3: No son robots.
8: Por Mundo Deportiva, porque no sé si ha sido Federico este o...
3: Es Federico.
8: Poqui o la pastora.
2: La pastora.
3: Com que la pastora?
2: La pastora.
21: Tu què és? No, perquè fa referència al seu segon cognom.
2: Pastora. Com dius?
3: Paula Reverter Pastor.
8: Perquè me tienen envidia estos.
2: Bueno, te tienen envidia.
8: Bueno, Paula no, porque es rubia como yo y tenemos los dos pelazos.
2: No,
8: pero
2: la pregunta...
8: Estos dos que tienen pelo de toro...
2: No, la pregunta no la
8: seguro que me tienen más envidia que la tiña.
5: Tu, Frenkie, coneixes el mutante o què? Que té pelo de toro?
2: A veure...
8: Este se ha ido a Turquía. Turquia, en un any està en Turquia.
2: El de mutante.
8: Espavili.
2: A veure, el Poquí no ha escrit la pregunta.
8: Que estoy mirando ya vuelos para él.
2: Que la pregunta...
8: ¿Sí? Huele a Fernando Pollo, esto.
2: No, tampoc l'ha fet el Fernando Polo, es diu Polo.
8: Siempre tienen que hablar mal de mi Mundo Deportiva. Cuando vuelva de lesión voy a callar bocas a todos estos periodistas
5: mentirosos.
8: Per cert,
5: quan decideixes si s'ho superen?
2: Home, tu no el provoquis, tio.
8: No, le voy a dar ventaja a Rodri pa que se ruede y pueda demostrar. Para que luego, pues... os deis más cuenta que
5: no
3: sin Frenkie
8: ja pereix.
3: No sabem això.
8: Què dices?
3: Frenkie, quant temps estaràs lesionat?
8: Pues no sé, porque me duele aquí sí. Me hago friegas, pero no sé.
5: No tinguis pressa, eh? Sobretot, preocupa't sobre que arribis bé a la Nations League. No et preocupis.
8: Mira, cuando veas Xavi sacando lo mejor de mí, ya vendréis aquí de uno en uno, en fila.
2: ¿A qué?
8: Xavi me hará mejor jugador, Balón de Oro. Sí. Ella me está enseñando nuevas tácticas. Me ha dejado su gomina para peinarme y así puedo ganar segundos al viento.
2: Ja, deu ser això. Va, en fi, para de queixar-te del Mundo Deportivo, para de criticar els aquí presents. I
5: els no presents, perquè
2: el tio
5: també ha rebut el Fernando.
2: Sí.
8: Va, Pacheto, ¿dónde está Fernando Pollo, que hace tiempo que no veo?
2: Ah, sí?
5: Deu estar descansant.
2: Deu estar de vacances o alguna cosa. Què?
8: Tiene más vacaciones que un maestro.
2: Bueno, va, no fiquis amb els mestres, també, però de criticar. A veure, el que dèiem, avui s'ha presentat, com va això, el Xavi Hernández?
21: Avui s'ha presentat a Xavi Hernández com a nou seleccionador dels Països Baixos i, de fet, ho ha fet en substitució a Ronald Koeman i tindrà com a principals objectius l'Eurocopa del 2028 i el Mundial del 2030.
2: Doncs, pendents de saber... Això vol dir que està connectada? Un moment, no, és que m'ha fet que sí, m'ha fet un gest d'OK. Però va fent gest d'OK, però no la tenim connectada, oi? Però sí que està parlant amb ella. Ah, molt bé. Doncs que aquí... Un em diu que no i l'altre diu que sí. És el joc de... Aviam, De Jong, no sabotegis les línies, vale? Tot aquí a tu.
8: Vinga, sí.
2: Doncs escolta'm, qui ha estat, no amb el De Jong, però sí amb la...
21: Ha estat als Països Baixos.
2: Als Països Baixos, sí, amb l'estimadíssim...
21: No hi és, encara.
2: Sí. Terrassenc, Xavi Hernández. Ara, la Marta
21: Ramon.
2: Des d'Amsterdam, on t'hem de situar?
9: Escolteu-me, això falla una mica, ja vos aviso.
2: Què dius ara?
9: Sí, les connexions, a veure, ara sembla que ja funciona una miqueta més.
2: Jo sento com
9: si estigués aquí. Anem a posar un Siri a la Moreneta i el que faci falta.
2: Molt bé.
29: Hola, què necessites?
2: No, Siri no, aquest no, aquest Siri no. No, deixa, és un altre Siri. Perdona, on et trobes, Marta, en aquests moments?
9: Estem a Zeist, que és un poblet que està a uns 40 minuts d'Amsterdam i és on hi ha la ciutat esportiva de la Federació Holandesa de Futbol.
2: Molt bé. A veure, com anava la roda de premsa i com l'has vist, sobretot? De Xavi, vaja. Efectivament, ens ha dit Marta Ramon que això es tallaria. No? Està... El quàntum de la Marta Ramon està maleït, jo diria, eh? Que no era el quàntum 13 el que tenia l'últim cop? Que si hem d'agafar-lo, el fotrem a escales avall, el quàntum, eh? A veure si la tenim per aquí, no tenim res, no? La truquem per telèfon i avall, tu, i no ens compliquem la vida. Pels oients que no sàpiguen de què va això, el quàntum és un aparell molt maco i molt simpàtic, que funciona molt bé, normalment, que permet sentir la persona que està enviada especial por ahí, com si la tingués com una...
29: Doncs funciona millor la Siri.
2: Sí, no, la Siri tampoc funciona gaire bé. La torno a tenir o no? Sí. Hola, Marta.
9: Hola.
2: Estava fent
9: classes... A veure si ara això funciona millor.
2: Sí, estava fent classes de quàntum pels nostres oients. Bueno, dèiem, com l'has vist el Xavi, com a la roda de premsa?
9: Doncs mira, l'hem vist molt, molt content a Xavi, la veritat. Molt, molt feliç d'iniciar aquesta nova etapa. És conscient del repte que té entre mans. Sap que aquí també hi haurà pressió per guanyar. Però ho fa amb un projecte a llarg termini, fins al 2030. Té per davant l'Eurocopa, amb l'objectiu final del Mundial, i la veritat és que té moltes ganes de posar en pràctica tot el seu bagatge ja com a entrenador aquí al futbol holandès. Podem sentir algunes reflexions que ha deixat anar a la seva presentació, com per exemple, podem començar sentint què espera aportar després de l'aprenentatge com a entrenador al Barça a la selecció holandesa.
10: Va ser un aprenentatge molt gran i va ser un màster fet quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant el període del FIFA Days, però per nosaltres el gran repte és això. És d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar-ho aquí a la federació.
9: I també, evidentment, s'ha parlat de Frenkie de Jong. A la selecció holandesa també estan molt atents de l'estat del genoll de Frenkie de Jong després de la seva decisió de no passar pel quiròfan, i sobretot Xavi el que espera és que recuperi bé, que superi bé aquests problemes físics que té, i ha celebrat poder retrobar-se i treballar amb ell. Diu que el veu molt motivat per afegir-se al projecte.
10: El més important de Frenkie és que es recuperi bé, està amb la lesió, està motivat amb la nostra arribada a la selecció neerlandesa, i bé, crec que ha de ser un jugador important per nosaltres, igual que ho ha de ser pel Barça. Em sembla un futbolista fonamental per la nostra idea, per la nostra filosofia, i tant de bo es pugui recuperar el més aviat possible. Estic en converses amb ell i bé, crec que és un jugador importantíssim tant pel seu club com per nosaltres.
21: A banda d'això, Marta, quan debutarà Xavi a la banqueta i qui l'acompanyarà al seu staff tècnic?
9: Doncs mira, l'acompanya el seu nucli dur, el mateix nucli dur que també el va acompanyar a l'Alçat, el seu germà, el segon entrenador, que és Òscar Hernández, l'entrenador assistent Sergio Alegre, i també el preparador físic Ivan Torres, que són, podríem dir, la seva guàrdia pretoriana, que sempre van amb ell a tot arreu. També estaran en aquesta aventura aquí a la selecció holandesa, on l'ajudarà moltíssim Ruud van Nistelrooy, que també forma part d'aquest staff que s'ha presentat avui. Sí, i la veritat és que la cosa anirà rapideta, perquè el 24 de setembre ja debuta, ho farà contra l'Alemanya de Jürgen Klopp en el marc de la Nations League. Té un mes per anar super ràpid.
21: Explica'ns també, Marta, què és el que ha dit el Nigel de Jong, perquè és el director de futbol de la selecció, i ha parlat sobre Guardiola, que era l'opció número 1, i també sobre l'altre nom, no?, que era Arne Slot, del Liverpool.
9: Sí, sí, ho has dit molt bé. Ha explicat el responsable esportiu de la federació una mica com havia anat el procés de selecció. Xavi no era la primera opció. La primera opció que va estudiar la Federació Holandesa de Futbol era efectivament Pep Guardiola, que tancava la seva etapa al Manchester City, però van saber de seguida que Guardiola doncs es volia prendre un temps, un any sabàtic per fer un reset i aclarir les idees de què vol fer en el futur i descansar molt després de la seva llarguíssima etapa al City. La segona opció era Arne Slot, que preferia continuar la seva trajectòria com a entrenador de clubs, i després, un cop aquests dos nos, es plantejaven bé la dicotomia entre Xavi i Michael Reisiger, que en algunes travesses aquí a Holanda era més favorit, diguem, pel fet de ser holandès, no? I al final això pesa molt, no? La tradició molt, molt nostrada, no? del futbol holandès, però després d'haver-se reunit amb tots dos i d'haver mantingut converses amb Xavi, Xavi els va convèncer més per la passió que hi posava, per les idees que té per potenciar els joves, per l'energia que imprimia, i els va convèncer més l'aposta de Xavi, i per això Xavi doncs, és des d'avui ja oficialment entrenador de seleccionador de Països Baixos.
21: I sobre Xavi també li hem preguntat per la pronúncia del seu nom, no?
9: Sí, ha estat el moment graciós de la roda de premsa. La veritat és que hem rigut força perquè ha respost amb la naturalitat que el caracteritza.
11: What is the correct pronunciation of your first and last name?
10: Xavi Hernández.
11: Xavi.
10: Okay. Yeah. So Xavi like chocolate.
11: Yes, okay, thank you very much.
2: Xavi like chocolate.
9: A veure, era fàcil, sí. No?
21: Ho han entès tots.
9: Ho ha fet pedagògic.
29: Com la convidada d'avui.
2: Que li passa,
29: que li agradava molt la xocolata.
2: Ah, sí, sí, però que es deia Hernández. Molt bé, perdona, eh? Queda alguna cosa més per comentar? A mi em segueix sorprenent molt, perdona, Marta, això de sí, que s'hagi comentat el tema del Guardiola. Jo hauria estat més discreta, aquest tema.
21: I amb Xavi allà, també.
2: I amb el tio de cos present, allà al davant, sí, efectivament.
9: Home, no tenen per què, vull dir, si al final són informacions periodístiques que s'acaben sabent, vull dir, és millor anar de cara i explicar com ha anat el procés de selecció, perquè aquestes coses, al món del futbol, al final tothom es coneix i aquestes coses acaben sabent, és millor explicar i ser transparent, no? Jo crec que la Federació Holandesa ho ha fet bé, ha explicat una mica amb sinceritat quina era la seva idea, com ha anat el procés de selecció, i al final el que busquen és una filosofia futbolística determinada, i Pep Guardiola i Xavi venen d'allà mateix,
2: bueno,
9: amb les mateixes, sí, sí, amb les mateixes idees, sí, sí, filosòfiques, diguem, al darrere de Johan Cruyff, que té una estàtua aquí a la porta assenyalant el camí de l'entrada, per ser.
2: Sí? Quien? Molt bé.
8: Quien és ese?
2: Home, Franqui.
8: No, calma. Sé quién es.
2: Sí, que ho sap, sí. Que ho sap.
8: Perquè hi ha una estàtua.
21: Ho saps perfectament. Sí.
2: Molt bé.
8: Ser un utillero de...
2: No, sí, segureu tot això. Doncs veu, Marta, si no tens res més a afegir sobre el particular del Xavi, farem bullir l'olla una mica aquí nosaltres, amb els tertulians.
9: Molt bé, i molt bé.
2: Quan tornes? Tornes avui o tornes demà ja?
9: Demà a primera hora. Demà molt, molt d'hora ens llevarem. Ja tenim l'hotel allà enganxat a l'aeroport, que gairebé puc sortir rodolant del llit i arribar a l'avió, perquè veig els avions des de la finestra.
2: Molt bé.
9: perquè hem d'anar... Demà ja és dia de prèvia. Clar. Dijous hi ha partit del Barça i demà ben d'hora, quan només aterrar a Barcelona ja anirem cap a la ciutat esportiva del Barça per veure l'entrenament i preguntar a la roda de premsa de Hansi Flick. És no per això.
8: Ja, Marta, tráeme verdecito de Amsterdam.
2: No, va, prou.
21: I aquí tampoc hi ha vaga.
8: Ara, que soy cuarto portera.
2: Sí, cuarto és el cuarto o el tercer?
21: No, seria el tercer, el tercer.
2: Seria el tercer, ja no saps ni comptar.
8: Quiero ser cuarta.
2: No, cuarta no, és igual. No li portis res.
8: Tráeme brownie.
9: Bueno, ja veurem perquè ha d'haver-hi lloc de fair play, perquè acabi sent relegat. Sí. Tec Chesney de les seves responsabilitats, ja ho veurem.
2: Molt bé. No, que el Chesney té ganes de descansar, però nosaltres quan l'alineen ens divertim molt. També patim una mica darrerament, sí, però ens divertim força. Gràcies, Marta. Bona feina.
9: Una abraçada
2: i ja veurem
9: tots,
2: si
9: gràcies.
2: Demà ens contactem o què toca demà. Cuida't, que vagi
9: potser
2: molt bé.
9: Demà, potser demà, sí, me n'aniré a dormir, però potser a les 7 de la tarda encara no. Ja, no. Ja parlarem.
2: Molt bé, ens portem demà. Gràcies, bona feina.
9: Que tampoc som com les gallines, que
2: no,
9: vagi
2: tampoc,
9: bé.
2: Adéu-siau. Adéu. Bueno, comentem una mica la qüestió del Xavi, que ha quedat mig apuntada quan fèiem l'enquesta, però els aquí presents potser volen afegir alguna, sí, cosa sobre aquesta singladura que ha iniciat el Terrassenc.
4: Home, jo disenteixo de la Marta. en el sentit de que m'ha sobtat molt que el tal Nigel de Jong, deu ser el tiet, cognom...
5: Tiet de Frenkie.
4: Tiet de Frenkie.
2: És una broma, no?
4: Deu ser el cognom.
2: No, de, cognom, no, sí. No hi ha parentiu, oi?
5: Sí, sí, és el seu tiet.
29: Sí o no?
2: Bueno.
5: No, no.
29: Ai,
5: va, no.
29: És que la veritat...
4: No, però...
2: Ara com riu el cabron.
5: Una vegada, perdona, faig un petit parèntesi.
2: Vaig fer,
5: la mateixa broma amb, el Marc Guiu.
2: Sí.
5: Que hi havia un directiu vicepresident de màrqueting de Barcelona, es deia Juli Guiu.
2: Sí, i tant, home,
5: i, Juli Guiu. I vaig dir una tertulia, sí, el seu tiet. I s'ho van creure, i el següent programa sí que és oncle de, Marc Guiu. Sí. I era, mentida.
2: A veure, és que Joan Poquí...
5: Ho sento,
2: veure,
5: ho sento, era broma,
2: en
5: lo del
2: principi,
5: lo del
2: Joan Poquí és credibilitat, igual que Mundo Deportivo.
5: Ah, però a vegades...
2: Si Joan Poquí diu una cosa...
5: A vegades fas broma.
8: Si mienten más que hablan.
2: No, en aquest cas,
5: no és el seu tiet, Frenkie?
8: No, que va ser mi tio, este tio. No sé ni quién és. Igual que el... Johanjo, ese que habéis dicho de la estatua.
2: Aquí estaba parlant.
8: Yo soy holandés, que más partidos ha jugado.
2: En Frederic.
8: Saldré los libros que hace Federica.
2: Frederic.
4: Frederic, perdona. No, que estaba comentant que no és massa acostumat ni el trobo habitual que diguis que en la roda de presentació d'algú que era la tercera opció. És una manera de desacreditar-lo claríssimament. Mm-hmm. Tu digues, al contrari, que vols la filosofia holandesa del Barça, que Xavi és el millor del món, el millor que ho positava al càrrec i tot plegat, però no diguis, no, és que vam anar per aquest, no va voler, l'altre tampoc, i al final, mira, ens vam conformar en aquest. Home, és una lletja manera de començar clar, una feina, per
12: encara
4: mi.
12: Encara que es filtren després a la premsa, com deia sí, la Marta, és veritat que pots explicar-ho d'una forma diferent, no? Com teníem tres opcions i finalment tal, tal, tal, no, no que teníem una primera, una segona i tu aquí present ets la tercera.
4: Sí, i a més rivalitzaves en Reisiger, que jo sàpiga no té cap historial com a, entrenador. O sigui que... No ho veig massa normal.
5: Però Xavi tampoc el tenia, quan va venir a Barcelona.
4: Jo, ja.
5: És a dir, jo també crec que el més saludable, segurament pel Xavi, per tots, hauria estat que digués Xavi és el nostre home, té tot el nostre suport.
12: Exactament.
5: I anem 100% amb ell. A partir d'aquí...
21: Per què penseu que no està la primera opció, Xavi?
5: Home, perquè Guardiola és millor i perquè Ernest Lott és... o sigui, que Guardiola és millor...
21: Sí, això ho sabem.
5: Indiscutible.
21: Sí.
5: I que estava lliure, perquè no tenia contracte.
21: Sí.
5: I Ernest Lott és holandès, és el tècnic holandès de moda, perquè va fer campió de la Premier al Liverpool, no aquesta temporada, però sí l'anterior. I a partir d'aquí han començat a buscar. Jo crec que li aniria bé, però perquè... pel que ha explicat ell. És a dir, el Barcelona és hereu, la forma de jugar del Barcelona, amb molts matisos i amb moltes voltes, és hereva del llegat de Johan Cruyff, això és una evidència, i de Rinus sí. Michels, si tiré més enrere. I, de fet, Xavi debuta al primer equip del Barça amb Louis van Gaal, que és un ex-seleccionador holandès, tres vegades, crec. I, per tant, té molt, molt interioritzada la filosofia de futbol holandès. Per tant, crec que li va bé. I la segona cosa que li anirà molt bé a Xavi és que els diaris allà són en holandès. Sí, no els entendrà. No els entendrà.
4: Ja trobaran la manera de traduir.
29: Avui en dia pots fer-ho de traduir directament, sí, no? Al Google, i clar.
4: Jo, mira, amb tot el carinyo cap a Xavi, i em sembla que una de les lliçons que ha d'aprendre de la seva estada a la banqueta del Barça, almenys jo aplicaria, és no fixar-se tant del que diu la premsa.
2: Perdó, ella, tens raó, amb el que dius. Potser ella replicaria que la premsa ja no està en cobrona com la d'aquí.
12: És que potser està...
5: No els coneixeu.
12: Potser està el Barça, tampoc...
5: No els coneixeu.
12: Tampoc és... tampoc és el mateix estar al Barça. Al final és un club molt gran on tens molta pressió, hi ha molta exigència. A més, tu entres d'entrenador, però és que tu ja tens un nom en aquella casa. Tu ja has estat una llegenda del Barça, llavors vols seguir a l'altura del podi que t'han posat sempre. Per tant, jo crec que allí les coses li seran una mica més fàcils, que tampoc vol dir que la premsa d'allà no treballi, perquè evidentment ho fan.
5: No, són tremendos. El que no hi ha allà són diaris esportius. Hi ha revistes, com el Voetbal Internacional, però el que hi ha són diaris. El The Telegraph, el Gemen... uns noms raríssims, no m'acordo ni el nom. Però són diaris en la línia dels tabloids anglesos que donen molt pes a la secció d'esports. I tenen periodistes molt reputats i molt ben informats.
8: No, com
5: aquí. Molt ben informats de tot el que passa al voltant dels clubs holandesos i de la Federació Holandesa. La Federació Holandesa és una mina d'informació pels diaris neerlandesos. Per tant, sí que tindrà... sí que sí, ja tindrà la lupa sobre dels
12: també
5: mitjans,
12: crec
5: segur.
12: Que aquestes aturades entre selecció i selecció, entre aturada i aturada, és a dir, crec que li aniran bé, no?, com per desconnectar també, perquè aquí és, era tot seguit, no? Al final, home, la teva fixació, sí, sí. Si tu feies

0: que el que venies arrossegat no funcionava. I aleshores has de tenir un coneixement brutal de tot el que és el futbol holandès, dels jugadors que pugen, etc etc, que no dubto que tingui, però que t'exigiran més, perquè aquesta gent fa no res marcaven la pauta, els holandesos.
1: Sí, sí.
0: No? I ara no.
1: Però no estan com els italians, tampoc. No és anar a aixecar la cosa italiana, que és no, més complicada, bueno,
0: No, jo és un sac de bombes. Itàlia és un sac de bombes, directament.
2: Sí, i quins canvis creieu que portarà Xavi a diferència de Ronald Koeman? A banda de l'estil de joc del Barça, entenc.
3: Bueno, d'entrada, ell buscarà jugar, crec que n'ha fet referència també a la roda de premsa, ell no es mourà massa del 4-3-3, que és el sistema base que ell ha conegut, no tant el 3-4-3 a l'època de Johan, al principi del Dream Team. Amb Xavi, i Xavi ja era el 4-3-3 que es va instaurar més després de Johan. Amb Bobby Robson, després amb Van Gaal ja va instaurar un 4-3-3 molt de joc de posició i es mourà per aquest perfil, que és una forma de jugar que els holandesos dominen perfectament. Per tant, no crec que... Koeman tenia la... que a mi no em sembla malament, eh? A mi Koeman em sembla un bon entrenador. Un entrenador potser una mica antiquat, una mica dels anys 90, però no em sembla un mal entrenador. Però és un entrenador que li ha de jugar amb tres centrals, dos carrilers. Això amb Xavi no passarà. Xavi jugarà un 4-3-3. Això crec que serà el principal senyal d'identitat de del seu equip, a la selecció neerlandesa.
1: Molt bé. Ens ventilem els neerlandesos? Molt bé. Toca parlar una mica de mercat, ho sento, no és culpa meva. Tinc altres temes aquí damunt la taula que m'agradaria parlar. Per exemple, vull parlar del Barça femení, que jugarà... Calma, Aitana, bona tarda.
4: El 4 d'octubre.
1: No, però vull dir que jugarà el clàssic que s'acosta al camp del Barça, al Camp Nou, vull dir el Camp Gros. Alguna coseta... Bueno, tinc cosetes per comentar. Declaracions de la Rata, que sempre anima i excita el personal.
2: Mourinho.
5: A Joan García? No, la
1: Rata és Mourinho, en aquest cas. No és Joan García, sí, això és l'òptica. Però, Mercato. Per on comencem?
2: Doncs mira, pel més recent, perquè l'Ivakovic avui ha aterrat a 5:45 a l'aeroport del Prat,
6: bravo,
2: procedent del Dinamo de Zagreb.
1: Bravo, què?
6: Bravo. Segunda portera.
1: Sí, serà el segon porter, aquest senyor.
6: Podré comer brownie de Marta...
2: I llavors, demà al matí passarà revisió mèdica amb el Barça i firmarà contracte per les pròximes 4 temporades. Quijantes diu que el traspàs serà de 2 milions més 0,5 en variables. Tot i així, a hores d'ara encara no està decidit si formarà part de la plantilla aquesta temporada o el cediran, en aquest cas, el Dinamo de Zagreb, que és l'equip on ha estat.
0: Martí, aposta. Que es queda.
1: Qui es queda?
6: Ja.
2: Ara al setembre,
0: Sí.
6: Por favor.
0: Però això és un missatge ben clar de que Chesney no està per parar res.
6: No, o sigui, ni taxis.
0: Ja ens ho va demostrar l'any passat, però deu ser formidable com a
6: llevo ràdio de vestuària.
0: No? Però sí, el vestidor ho deu fer de conya i tal.
6: Hago chistes.
0: Sí, haces chistes, però el que és llevo parar...
6: Llevo gel.
0: Aviam, jo crec que aquest jugador es quedarà aquí. Encara n'hi ha pres a dir Likanovic, però
2: tot
0: arribarà.
2: A Girona ho sabem pronunciar bé.
0: És curiós que vingui aquí el porter titular de Croàcia per ser suplent, també em sembla curiós. Sí. Un home que va muntar un sidral a Girona perquè volia ser titular per arribar al Mundial, precisament.
4: I un home que no va arribar a debutar a Girona.
2: 0 minuts.
0: Sí,
1: però llavors va l'entrer d'aquest tio.
0: És un porter consagrat, és un segon porter...
6: Cedido.
0: Perfecte, pel Barça.
6: Dinamo de Gracer.
0: Per mi és un porter que està bé com a segon porter del Barça, deixant ben clar que Joan García és el que juga. Si després Flick li dona la Copa o li dona altres partits, ja ho veurem, no?
4: Però creieu que és el porter que necessitava el Barça?
0: Ara mateix sí. Ara mateix sí, per una cosa que està clara. Per mi, Chesney no és ja un porter de garanties pel Barça.
6: Quiero jubilar.
0: I és quasi que una evidència, això. I després, si repasses tot el llistat, que és llarg, de porters que té el planter del Barça, estan cedits, encara han de madurar, no saben ben bé si donaran la mida o no, per tant, el portes de fora a un preu absolutament assumible... confirmes que aquest estiu el mercat del Barça ha sigut de bojos i espera't encara,
1: ara.
0: I tens ja segon porter i relleu del Joan García.
3: Jo discrepo una mica que Chesney no serveixi. A mi Chesney m'agrada, a mi em dona seguretat. És cert que no és un porter en el seu

0: el seu prime, no és un jugador, no és un porter que estigui en el seu millor moment, i ja ha passat el seu millor moment, però a mi sí em sembla un porter estable per al porter del Barcelona. I el que sí veig és que Flick, sobretot Flick, els porters del futbol base no els creu massa. Perquè tenia Iñaki Peña i va preferir Chesnik. Decisió que a mi em sembla que jo també hauria pres si fos entrenador. Crec que Chesnik és millor porter que Iñaki Peña. Però és que després estava Diego Cochen, està traspassat a un equip danès, no en recordo el nom, i aquesta pretemporada han fet la pretemporada amb el Barcelona, i que Rodríguez, sembla que ara és el porter pel qual aposta la direcció esportiva del Barcelona en mig termini, que és Iker Rodríguez, i estava aquest el hongarès Aaron Jakubisvili, que venia de sessió a l'Andorra i ara va cedit a l'Almeria, que és el que va tenir uns minuts durant la pretemporada a Birmingham contra el Birmingham City. I aparentment en aquell moment semblava que entre Jakubisvili i Iker Rodríguez Flick apostava per Jakubisvili, perquè li va donar uns minuts, i a sobre va aturar dos penals. M'imagino que, insisteixo, la sensació que dona és que Flick no se'ls creu, aquests nois. Perquè per fer segon...
1: Però no
0: és a dir, el pla del Barça era...
2: Però
0: el pla del Barcelona és, tu tens a Joan Garcia com a titular indiscutible, tens un segon veterà, que és Chesney, i a partir d'aquí tens un tercer del filial. És més, la pregunta era si es queda o vindrà l'any que ve, jo crec que es quedarà. Sí. Potser això amb el Fede, amb això.
3: Sí.
0: Però per una raó. Perdó,
1: parles del croat o parles del polonès?
0: El polonès es quedarà, segur, sí. El tercer. El croat...
1: Clar, estava allà a Marbella tranquil·lament fotent-se puros i
4: està
0: aquí. El croat, aquest estiu preguntaves sí. I des de fons del Barcelona et deien, no, el tercer serà del filial. I no vindrà un... Perquè abans del Mundial el Barcelona havia tantejat el porter de la Real Societat, l'Àlex Remiro. I l'Àlex Remiro ens consta que estava disposat a venir a Barcelona, que li semblaven bé les condicions, que calia només acordar amb la Real. Potser és que amb la Real Societat, com que el Barcelona té prohibit negociar amb qualsevol club espanyol, potser per la catalanofòbia existent, pot ser que hagi estat així. Però el que vull dir és que des del Futbol Club Barcelona et deien no vindrà cap porter, serà el filial. Per tant, com que tot el que ens han dit han fet el contrari aquest estiu, i ja em sembla bé que sigui així.
1: Perdoneu, que...
0: Doncs segur que es quedarà.
1: Us haig de dir, perquè Víctor Massip, a peu d'incendi, a Collserola, comencen compareixences informatives, oi?
5: De la muntanya. En concret tenim 35.
6: Està parlant Sergi Bové, cap d'intervenció dels bombers.
5: En quant a recursos, tenim 70 bombers de Barcelona treballant amb 17 dotacions. I també 46 dotacions de bombers de la Generalitat, ja siguin vehicles com mitjans aeris, amb aproximadament uns 140 bombers. Esperem que les pròximes hores la situació millori ambientalment i poder controlar els flancs, que són els que ens preocupen, tant a l'esquerra com al dret.
1: Recordar que han desallotjat gent de Torre Baró i de Ciutat Meridiana.
5: Sí, de bombers de Barcelona tenim 17 dotacions i una setantena de bombers, i de Generalitat 46 dotacions, comptant els mitjans aeris, i uns 140 bombers.
7: Hem anat veient que al llarg de la tarda el fum s'intensificava, en altres moments no sé si l'aire està ajudant o no està col·laborant amb les tasques d'extinció.
5: Sí, inicialment l'aire ens empenyava el flanc dret, però quan ha parat el flanc esquerre ha començat a evolucionar negativament. I hem fet descàrregues amb mitjans aeris per intentar parar-lo, però encara estem treballant.
7: I ara què és el que més preocupa?
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
7: I alguna previsió, però?
5: No podem donar cap previsió.
8: Persones
5: Quantes? 35 persones en total.
1: Entenc que l'hem brotat desallotjats, oi?
6: Exacte, però hi ha persones desallotjades. Ara parla l'alcalde de Barcelona, Jaume Collbon.
1: Hem començat per agrair la tasca que en aquests moments està desenvolupant, perquè estem amb un, com ha dit el cap d'intervenció, estem al foc actiu. Jo vull agrair molt especialment a bombers de Barcelona, bombers de la Generalitat, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, ADF, Protecció el SEM i també els agents rurals que estan col·laborant, estan desplegant tota la zona afectada. Agrair la col·laboració ciutadana. Molts veïns dels barris de muntanya, de Nou Barris, han rebut l'ES Alert aquesta tarda dient que estiguessin a casa. Jo com a alcalde el que he de demanar és que se segueixin els consells de protecció civil. Estem treballant, com ha dit el cap d'intervenció, i esperem que en les properes hores tot estigui, diguem-ne, controlat i tranquil·litzat. Per tant, màxima confiança amb els cossos de seguretat i de prevenció. I agrair també molt especialment a les entitats veïnals que ens estan ajudant a l'Ajuntament a transmetre aquesta informació a tots els veïns i veïnes que en aquests moments des de casa estan veient la columna de fum.
7: Alcalde, la gent evacuada, se'ls ha traslladat algun equipament municipal? Sabem on són aquestes?
6: Pregunten on ha anat la gent evacuada.
5: Sí, se'ls ha ofert algun dels punts de reunió que ja estan designats als barris, però de moment no hi han anat i s'han evacuat pels seus propis mitjans a cas de familiars o amics.
1: Molt bé.
6: Doncs fins aquí ara comença la intervenció en castellà.
2: Val, destacar, Víctor, que el responsable de bombers, en Sergi Bové, cap d'intervenció dels bombers, entenc, bombers de Barcelona, que és qui està liderant aquesta actuació contra el foc amb l'ajuda dels bombers de la Generalitat, ha parlat de dos flancs no controlats i que, a més, ha dit que no estava clar com aniria la cosa en funció de com evolucionessin les condicions de cara a la nit. És això, potser, el més destacat de la previsió i de l'evolució d'aquest incendi.
6: Exacte, i unes 35 hectàrees cremades. Ja hem sentit també 45 veïns desallotjats, però preveuen que ho controlin durant el dia d'avui.
2: Molt bé, doncs, si sobre el terreny hi ha alguna cosa nova, alguna informació nova que hi ha aquests aquí a peu d'incendi, pràcticament, amb l'alcalde i en Sergi Bové, ens ho fa saber, d'acord? I no t'ho dic a tu, sinó que ho llenço a l'aire, també hi ha el tema de la pesta porcina, que no sé quines conseqüències pot tenir el control de la pesta porcina al Parc Natural, recordem, que estava tancat a les activitats diverses, i ara aquest incendi, tot aquest rebombori, els helicòpters, i fins i tot algun porc que encara feia dies que no trobaven cap positiu, no sé si pot tenir alguna derivada, si teniu ocasió de preguntar-ho, aprofiteu per preguntar-ho, perquè són altres temes, són altres trames relacionats amb el parc de Collserola. Apa-li! Gràcies, Víctor. Fins després.
6: Fins ara.
2: Fins a l'informatiu de les 8. A reveure, adéu. On érem nosaltres?
3: Estàvem amb l'Ivakovic.
2: L'Ivakovic, ja, sí. El porter aquest misteriós que ha aparegut aquí de sota les pedres.
3: Hi ha
2: alguna cosa
3: qüestió
2: més a dir? Perquè ja tinc... Jo vull parlar de Julián Álvarez,
3: sí.
2: Però bueno... Ui,
3: ha
2: aixecat la mà com el col,
3: Ens estem deixant a la Paula.
2: No.
3: Volia afegir el que deia el Poquí, que a mi el Tec, a diferència del Poquí, crec que és un futbolista que ja ha acabat la seva etapa. Sí que és veritat que aporta molt bon rotllo al vestidor, cuida molt dels seus companys i demés, i em cau genial i me'l quedaria sempre. Però com a porter, si se't lesiona Joan García, és veritat que a mi no em sembla un porter de garanties.
2: No hi ha tranquil·litat.
3: Llavors... també és veritat que l'Ivakovic, jo esperava que aquesta temporada, com deia el Martí, sortís cedit, però sembla i tot apunta que sí que es quedarà al Barça. Però és que tampoc em sembla el porter que havia de fitxar al Barça, perquè la temporada passada, recordem que no va debutar amb el Girona, i va jugar 14 partits oficials com titular i va encaixar 10 gols. És a dir, de 14 partits, 10 gols. Tampoc em sembla el perfil de porter que el Barça necessitaria en cas de que Joan García es lesionés, que toquem fusta tots junts, que no passi, eh? Però...
4: Escolta, tinguent ara Eric García, el més o menys...
2: Què fa de porter, Eric García?
4: No, però que va salvar una... Estava a tope, el noi no para de córrer l'altre dia al partit.
3: Potser també el podem posar a la porteria, vols dir?
8: Home, ja
3: seria, jo crec que ja seria abusar del jugador, eh?
2: Bueno, ahir el teu moment, Eric García, jo no sé si t'has equivocat de nom o que has destacat la potència defensiva.
9: Que fa de tot i que ho salva tot.
4: Fa de tot, que ho salva tot, que és que està tot arreu, per això dic que ja no pateixo tant pel Chesney, saps?
8: No, ja. I si no ve Julián Álvarez, també el podem posar de nou.
2: Molt bé.
10: Estoy mirando apartament a Marbella.
2: Marbella, un altre cop, molt bé.
10: Marbella.
2: Algú vol dir alguna cosa més del porter o podem saltar el nostre estimat?
3: Sí, podem seguir.
2: Julián Álvarez, de Nostre Vaja, Senyor de cada dia.
3: Deixa'm fer un petit apunt, perquè és apunt curiós que el Barça fitxi un jugador que va ser suplent al Girona de Gazzaniga.
4: I
3: que
4: no va debutar.
3: No va debutar, ell va ser suplent i ell es va declarar amb rebel·lió, a més, per no ser titular, i ara volgué venir al Barça per ser segon porter.
8: Bueno, llegeixo-ho d'una altra manera. El Barça fitxa el porter de la selecció de Croàcia.
3: Això és llegit d'una altra manera, sí.
4: Ben diferent.
8: Sí.
2: Molt bé, doncs...
8: Mig ple.
2: Capítol tancat.
9: No, i una última cosa.
2: No
9: Hansi Flick, o més aviat l'entrenador porter és el Tapalovic. Tapalovic es diu, no? Es va acceptar, va encertar amb Tec, perquè jo crec que va encertar amb Tec. Esperem que també encerti amb Livakovic.
11: Seguim, Julián, va. Parlem de Julián, bueno, perquè avui...
10: Pesaos!
4: Pobre Julián,
11: sí, és que sí, set dies de mercat i hem de parlar d'ell.
10: Pesaos!
11: Avui hem
2: home,
11: sabut...
2: aquest tio...
10: Què deia, Julián? Soltar la pana!
2: No, la pana, i suelta-lo vostè, que això és una càrcel, m'escolta.
10: Mira!
2: Senyor aquest, de l'Atlètic de Madrid.
11: No,
2: aquest,
11: Perejo.
2: No. Si, Perejo. Si el camarada Julián acaba venint, li poden fotre una estàtua ben grossa al mig de la plaça, que és avui. Pobre nano,
10: perquè... Està cerrado!
2: Sí, ja està cerrado, va, tira.
11: Va, avui hem sabut que el Barça l'esperarà fins al final de mercat i Flick, evidentment, el vol. Tot i així,
2: la Paula
11: mantenim...
2: no se la veu, però va fent que sí amb el cap.
11: Mantenim la posició sí. de l'Atlètic de Madrid, que diu que accepta una sortida de Julián, però en cap cas que sigui al Barça. Bueno, recordem un tuit teu, Poquí, que vas dir que li feien bullying a l'Atlètic de Madrid.
9: Home, el que li van fer diumenge, jo penso que és bullying. Van fomentar que l'afició se li llancés al damunt.
10: Però si eren quatre!
9: El van llançar els lleons, sí. El van deixar sortir... Bueno, el van obligar a retirar-se ell sol pel vestidor. A més, amb el cinisme, dic, ho fem per protegir-lo. Però és que, a més, jo considero que és una pràctica del segle XIX o del segle XVIII que la plantació Reynolds traspassi el seu empleat, entre cometes, Julián Álvarez, a la plantació McDonald's. I que, el seu empleat, entre cometes, Julián Álvarez, no pugui triar a quina plantació va treballar. I és una pràctica del segle XVIII o XIX, que és on el senyor Kilmarín es deu sentir còmode amb aquest tipus de...
2: Estem parlant d'esclavisme, per qui no hagi entès la metàfora.
9: És així.
10: Te quedaste en cunta quinte.
9: Anem una mica als anys 70. Als anys 70...
10: Ai, que ahí empecé yo.
9: Existia el dret de retenció dels clubs. El dret de retenció volia dir que un jugador acabava el seu contracte i el club, si li donava la gana, el podia retenir. Encara que hagués acabat el seu contracte. I així, per exemple, Quini, el millor golejador de la història del futbol espanyol, que Johan Cruyff el volia per tenir-lo al costat com a jugador, havia de venir l'any 74 i va acabar venint l'any 81. Joder. Ja en 30 i pico anys, quan ja no era el mateix. És similar. És a dir, a mi em sembla inacceptable. A mi em sembla acceptable i raonable que l'Atlètic digui jo no accepto una oferta decent, em remeto a la clàusula de rescisió. El que em sembla inacceptable, des d'un punt de vista humà, és que digui, jo accepto negociar un traspàs, però al club que jo digui, no al club. Al club, club amb el que el jugador estigui d'acord. Això ho trobo absolutament inacceptable.
3: I no només això, sinó tots els tuits que se van fer, recordem, insultants cap
10: era una
3: al
10: broma.
3: Club i cap al mateix Julián.
2: No, era una broma,
10: Paulita.
8: Home, jo crec una cosa, aviam, si el Barça continua pensant, i Flick i Deco, continuen pensant en Julián Álvarez, tranquils, perquè ara la bomba de rellotgeria la té l'Atlético de Madrid, que té un problema que només l'ha fet més gros encara, molt més gros. I tampoc em fliparé per un partit, el partit de l'Elx, però, bueno, si es cal esperar, aviam com evoluciona la situació de l'Atlético i de Julián fins al mercat d'hivern, per què no?
4: Ah.
8: Perquè igual està la cosa tan podrida, aleshores, a Can Atlético de Madrid, que llavors pots pescar-lo a un preu fins i tot inferior al que esperen ara l'Atlético de Madrid aconseguir.
3: Sí, i més
8: enllà d'això. I tu vas tirant. Per què? Perquè encara no estaràs a la recta final de la Champions, perquè encara no estaràs jugant a les garrofes a la Lliga ni a la Copa. Per tant, pots esperar el mercat d'hivern perfectament. I em sembla que el Barça va per aquí.
2: Ojo la via porta, ojo la via porta.
3: I més enllà d'això, pensa que encara que ara et rendissis i volguessis fitxar un nou, quin nou fitxes? Perquè és el que portem dient tot l'estiu, no? Al final, primeres espases en posició de nou, no n'hi ha tantes. Sabem que Haaland no vol venir, sabem que Harry Kane no vol venir, sabem que Julián està bloquejat, la seva situació. Per tant, crec que el més sensat per part del Barça també és esperar que tanqui el mercat, i si no, esperar el mercat d'hivern.
8: Hi ha una cosa amb el Barça, també amb el nou, que s'han trobat que una alternativa que era vàlida com Krupi està lesionat, i que els que hi ha al mercat de 30, 40, 50 milions no els hi fan el pes.
3: Clar, no, i Micautatge, que sí que els feia el pes, aquest, el Villarreal l'ha blindat.
8: Sí, però aquest sí que és l'última opció. I a mi és un jugador, i allà dintre agrada.
3: Sí,
8: i
3: a mi també m'agrada.
8: I és un molt bon jugador. I m'agradaria sentir l'opinió del...
9: No, jo guardaria... No, a mi també m'agrada, però prefereixo jugar Julián Álvarez. Jo em guardaria la peça...
8: Sí, jo també.
9: El nou, jo sempre he pensat... Jo encara mantinc l'esperança que vingui. És veritat que cada dia que passa és més complicat, més difícil. Però com
3: jo
9: que...
3: també t'he de dir, perdó, parèntesi, que crec que és més fàcil a dia d'avui que no fa una setmana. Sí. Perquè tot l'esdeveniment que ha passat aquest cap de setmana de que l'afició se li ha tirat al coll i els han tirat els lleons, això va més a favor del Barça que no de l'Atlètic.
9: Quan torna a jugar l'Atlètic de Madrid? Si ell aguanta.
2: Quan torna a jugar? Per dos cap fora,
0: cap de setmana fora.
2: Fora, per tant, no torna a haver-hi xou.
0: Si Julián aguanta, camp del Sevilla. Aguanta vol dir que no transigeix a negociar un traspàs amb l'Arsenal, que és el que vol l'Atlético de Madrid. Si Julián aguanta la seva postura, els posa en una posició molt difícil, per molt que ell... és veritat que sacrifica una situació de benestar, però si aguanta és quan es pot obrir la via d'aguanta aquí fins al mercat d'hivern. Però jo, independentment del nou titular, jo el tinc claríssim, que si no és, jo estic d'acord amb el Barcelona, si no és Julián, no cal fer un esforç. A mi el del Villarreal sí, m'agrada, però prefereixo Julián. Jo, si fos el Barça, jo buscaria un nou suplent, perfil, per entendre'ns, Luc de Jong, us recordeu de Luc de Jong?
8: Sí, però tampoc n'hi ha.
0: Bueno, algun trobaries, el Muriqui del Mallorca, un perfil...
8: No, però...
0: Un perfil d'aquest tipus, això, no dic que sigui aquest, però un perfil d'aquest tipus per completar la plantilla... I
3: però per suplent no creus que Abdelkarim ja està allí?
8: És la tercera opció.
3: I ha fet molt bona pretemporada. Jo,
8: però és massa jove, està verd, i és la tercera
3: però,
8: opció.
3: Això.
8: Hi ha una primera opció, que és la que li agrada més a Flick, i jo no ho veig tant, que és Rafinha, posar-lo de nou. Hi ha una segona opció, que és jugar amb Olmo i Fermín per darrere, que per mi és la solució perfecta per aguantar fins al desembre, val? I, en tot cas, l'Amza, no?, és la tercera opció.
0: El pla B.
8: Ara, i més tranquil que un buit, eh? Vull dir,
3: no
8: veig cap problema, eh? Si no ve ara, no cal gastar ni...
3: Jo de primeres tampoc veig cap problema, però sí que és veritat que crec que quan avançarà el curs i tens diverses competicions, allà et faltaran jugadors i allà trobarem els problemes.
8: Val, però d'aquí en futbol, ho saps, Paula, d'aquí al desembre passen tantes coses i la situació del Madrid, de l'Atlético de Madrid, es pot perjudicar tant, anar encara molt més a pitjor...
3: Sí,
8: i si no,
3: hi
8: haurà un nou pel món que no estarà a gust en el seu equip. I ja se n'assabentaran.
0: Bueno, hi van apuntat un del United, que es diu Sesco, i el United vol el Balde. Pues tu li pots dir, vale, pues portarem aquest nou com a davanter suplent meu.
8: Jo crec que en la jugada...
0: Sí, a ver-n'hi ha,
8: però en la jugada de Manchester United jo també buscaria, amb dedicatòria, una sortida tipus Araujo al Liverpool per Frenkie de Jong.
0: Ah, ja, clar.
4: però clar, jo no tenim ni idea.
0: Sí,
4: és veritat que van marcar 5 gols, que sembla
3: sí,
4: que...
3: Sí, però estàs jugant contra l'Elx. Ja. Durant la temporada te trobaràs molts més equips. A la Champions no t'esperaran al darrere i aniran a atacar-te.
8: És l'agost, ja, el...
4: Ja.
8: Ja veurem.
11: Sí, ja, s'ha de fitxar.
8: I sempre l'últim partit influencia molt l'ànim de la gent.
3: Sí.
8: Calma.
3: Relaxem-nos.
2: Doncs que hi hagi calma, ja demà hi tornem. Bueno, no hi serà vosaltres, però demà seguirem al mercat aquest dels nassos. I mira, sembla que...
11: Apunto una cosa.
0: Espera,
11: que
0: fins al dia 1.
11: Va a la vostra línia, també.
2: Diu a les 12 de la nit.
11: RAC1 va a la vostra línia i també he dit que existeix la possibilitat que el Barça no fitxi ningú aquest mercat d'estiu, sinó més Julián.
2: Doncs no se'n parli més. Mourinho, voleu parlar de Mourinho?
0: No, jo no.
2: El Poquí...
0: No, jo és que crec... Mourinho és un provocador.
2: Sí, clar.
0: Mourinho ha vingut a desestabilitzar el Barcelona.
2: Que no ho aconseguirà, ja ho dic jo.
0: Però clar, la manera d'aconseguir-ho és que el nom... Que Mourinho sigui trending topic i tema de tertúlia nostra a les tertúlies.
2: Bueno, però avui ha parlat. Avui ha parlat i ha fet la roda de premsa prèvia del partit de demà contra la Real Societat del Real Madrid. I quin nom ha sortit, amigos i amigues?
0: Negreira, clar.
2: Negreira.
12: No dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
2: Mira, guaita, ha vist la llum revelada.
0: És un tant de mañana. És que no ho veieu, que fa... Que és tallat-ho permanentment.
11: I obsessionat.
0: Permanentment.
11: Obsessionat amb els arbitratges.
0: Que és un cantamanyanes, home.
12: Por qué?
0: Un autèntic manipulador de la opinió pública, i ja està. I no em ve de gust entrar en el seu joc.
10: No huele raro aquí.
2: Sí, una mica.
8: Ja diuen, Pere, en frase que t'agradarà i que ja coneixes de sobres, que la primera vegada és història, la segona és una farsa. I la segona època de Mourinho al Madrid només servirà per accelerar el declivi de Florentino i posar el club en una situació molt difícil.
4: Som-hi.
2: Jo sóc d'aquesta tesi, eh? Jo vaig dir no sé quina tertúlia que no arriba als torrons, que no es menja els torrons, aquest senyor.
13: Por què?
2: Bueno, perquè...
8: Sí, el Madrid, com sí, va demostrar diumenge, continuarà guanyant el 85% dels partits per talent. Però, com sempre, no juga res. I em mou jo l'altre dia, fixant-m'hi molt, no vaig veure res.
13: Tens una bola de cristal.
2: Deixa parlar.
13: A veure què hable. Què t'hi va dir?
3: Jo, Mourinho, crec que ha vingut una mica a enganyar el públic amb aquestes declaracions, perquè no se les creu ni ell mateix. De fet, m'ha estranyat bastant que no anés en la línia del Real Madrid. He dubtat de si era ironia les declaracions que estava fent.
2: Podria ser.
3: Que podria sí, ser, i que sigui només la bomba que ha tirat avui i que explotarà un altre dia en una altra roda de premsa.
13: Mira, coge el bolso lleno de coses que tienes ahí para tres días.
2: Sí que veig que és un bolso.
13: I vete, porque no sabéis nada.
2: Perdó, la Paula s'està escollonant perquè no em porto una bossa que sembla que hagi robat en una botiga d'on sembla
3: porta la bomba de Mourinho, no us ho volia.
13: Ladrones. No. Buenas tardes a todos, menos a uno.
11: Los turrons, por
2: aquí, favor. Menos a uno,
13: ¿no huele un poco raro aquí?
2: No, bueno, no huele. ¿Por qué? No, ¿qué huele?
14: Yo olía algo, si sentía algo extraño.
2: Sí, sí, aviam, ¿qué huele?
13: Si sentía, huele como a socialista rancio.
2: No, va, no, però, ja,
15: vaya cínica estás fet.
13: Va, mira, tú eras mi amigo, pero por ser demasiado bufandista, ya no lo eres.
11: Víctor Font, ara...
13: No. Siempre me había olido que en el versión el verano pasaba algo raro. ¿Tú qué está? Hay un alien socialista suelto de Pedro Sánchez y Negreira.
2: No, pero, ya.
14: Pero yo no sabía el nombre, no sabía quién era, no sabía si era un alien.
2: Va,
14: no
2: prou,
14: sabía...
2: prou d'aquesta cantarella, eh? Vostè també està en aquesta història del PSC, o no? Prou.
8: Jo sempre he sigut el PSC.
2: Va, no
13: ¿lo veis?
2: Cabrons.
13: Jo ja sabia que Pere Mas no era un santo. A mi me daria vergüenza presentar un programa así al sueldo de Negreira y de Pedro Sánchez.
2: Bueno, si ve faltar i he dit tonteries... Ja
13: ¿por qué?
2: ¿Por qué qué?
13: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vengo aquí a ser víctima de bullying de un perdedor como Pere Mas? ¿Cuántos champions hay en este estudio?
2: Quantes, no sé, no en tenim cap, sempre, va.
15: Bueno, aquí tens l'Aitana, l'Aitana en té unes quantes.
2: Aitana, sí, mira, mira.
15: Sí, no, i pilotes d'or, sí. Eh?
2: Jo Aitana... Sé.
16: I ovaris d'or, també, bueno. És que tinc
2: a sobre. Escolta, ja que parlem d'Aitana, ja que parlem del rei al Madrid...
16: Ja que parlem d'Aitana, eh? Aquest és el nivell. Silenci. Aquest és el nivell de futbol.
2: Escolta, què? No, que tenim bones notícies. El Clàssic femení es disputarà el 3 i el 4 d'octubre, bueno, no, un dels dos dies,
11: sí,
2: diguem-ne.
11: Falta la lata encara.
2: El Camp Nou, què?
16: Ja hi som!
11: I contra el Madrid, sí, sí.
2: Bueno, estàs content o no? Quin és el problema ara?
16: Bé, com és el femení, no? Ens fan jugar en un camp encara en construcció,
2: no? Home, no, dona, però... No.
15: Cada dia juga el Barcelona.
2: Sí, juga el Barça, la veritat, eh?
15: I a més, no saps quin és l'inconvenient d'aquesta data?
2: Quin és l'inconvenient?
15: Que hi ha el concurs de castells, a Tarragona.
2: I què? Ah.
15: Home, i què? Que és el concurs de castells, que es fa cada dos anys, que és, un, és un esdeveniment únic al món.
16: Ara. Ara haurem de xutar des d'allà dalt.
2: Bueno, sí que no t'agrada el Camp Nou.
16: A veure, està bé, però bon lloc perquè et caigui una viga al cap, no?
2: No, sí, també pot
16: almenys
2: ser.
16: Almenys espero que la posa d'hidratació, l'hidratation break, puguem sortir a fumar amb els obrers del camp.
4: Espero que l'octubre no n'hi hagi,
11: i amb el Xesni,
4: eh?
11: També.
4: Bueno, d'aquestes pauses.
2: No és gaire idea sortir a fumar a mig partit, eh?
15: Home, el camper femení no n'hi va bé. Jo vaig anar al camper femení i no vam fer pausa d'hidratació.
2: Bueno, que comprin entrades, no, la gent?
16: Sí, només hi ha aquesta forma de descobrir-ho.
2: Doncs tots cap, al... tots cap al Camp Nou. Fem una cosa. Que
16: em facin bísum directe a mi, sí, no, val, no, per les entrades, que ja ho gestiono.
2: Uns anuncis,
16: sí, sí,
2: Aitana.
16: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, no, no, ja està.
2: Puc posar dos anuncis de no res, Aitana, i després acabem de comentar.
16: Sí, no, clar, tu roba el temps que, no estàs contenta? Que calgui, no?
2: Va, no t'ho...
17: Versió estiu, amb Pere Mas.
18: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
19: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
20: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
19: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
21: Verisure.
22: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Míster Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
1: RAC 1.
5: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
22: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Míster Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
1: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
7: Del racisme vull fer una mica més d'humor, que la gent s'ho prengui amb gràcia, perquè jo crec que és la millor manera en la que la gent s'ho pot prendre.
23: La pròxima cançó que et faria gràcia adaptar catalana, quina seria? A veure, en què et
7: veus?
23: Mira,
7: sincerament, perquè estic pensant entre el Sol Solet i el Gegant del...
23: Home!
1: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
24: Reivindico, insisteixo, el carril del mig, que està ple de boníssims conductors que no poden anar amb el de la dreta perquè ho estan fent malament els de la dreta, també. Ja està.
1: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
25: I a La Repesca els la donarem.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. L'aplicació de RAC 1, ara...
26: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
1: Escolta'ns al cotxe...
26: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
1: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
26: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
2: Montse, que no es queda res, et toca a tu, eh?
27: Sí,
2: al foc i adéu a tothom. Tornem a les 4. Perdoneu, que vagi bé.
1: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
27: Són les 8, bon vespre.
1: No ho sé, amb Montse Martí.
27: Benvinguts al Nou C. Un incendi al parc de Collserola, al districte de Nou Barris, a Barcelona, obliga a desallotjar de manera preventiva una trentena de veïns dels carrers Lliçà i Castellví, a Torre Baró. Per la proximitat de les flames, l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat també que s'està desallotjant de manera preventiva els veïns de la zona de Torre Baró i Ciutat Meridiana, que estan confinats. Protecció Civil ha enviat dos alertes als mòbils, als veïns, per avisar-los. Els bombers admeten a aquesta hora que els preocupa per l'evolució de les flames i l'alcalde Jaume Collboni confia, però, que les properes hores es pugui controlar la situació.
28: Jo, com a alcalde, el que he de demanar és que se segueixin els consells de protecció civil. Estem treballant, com ha dit el cap d'intervenció, i esperem que en les properes hores tot estigui, diguem-ne, controlat i tranquil·litzat.
27: De seguida parlem aquí al 9C amb el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. El dia també que els alcaldes i veïns de Tarragona i el Vendrell s'han queixat novament que ahir al vespre tampoc els va arribar cap alerta de pluja torrencial. Aquesta tarda hem sabut que la mare i la filla que els va caure un mur a Roda de Barà dissabte durant els aiguats han estat molt crític. És dimarts 25 d'agost de 2026. Avui la paraula del dia podria ser...
29: És alert.
27: És alert és el sistema oficial d'alertes de protecció civil. Són missatges urgents que arriben directament als mòbils de les persones que es troben a la zona afectada per una emergència. És una paraula relativament nova. Ara, sobretot després de la Dana de València, ja sabem que quan sona un és alert, alguna cosa passa. Però hi ha un risc que ens passi com el conte del Pere i el Llop. Si s'alerta massa sovint o no es compleixen, es pot acabar deixant de fer cas just quan de veritat vingui el llop. Per això és tan important encertar, i en qualsevol cas sempre és millor pecar per molt que per poc. Comencem.

0: Els bombers treballen a aquesta hora per controlar encara les flames de l'incendi que crema des d'aquest migdia al Parc Natural de Collserola, al districte de Nou Barris, a Barcelona. És el segon en 10 dies, afecta per una zona diferent a la que va cremar a mitjan d'agost. L'alcalde de Barcelona, ara ho sentíem, espera que les properes hores la situació pugui millorar. De moment hi ha una trentena de veïns desallotjats i també s'ha confinat de forma preventiva els de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Anem cap allà. Víctor Massip, bon vespre.
1: Bon vespre. L'última actualització dels agents rurals eleva la superfície afectada fins a les 35 hectàrees dins del Parc Natural de Collserola. La gran part d'aquest impacte se centra a Barcelona, amb unes 34 hectàrees cremades, mentre que una hectàrea s'ha propagat cap a Montcada i Reixac. De moment hi ha 35 persones evacuades al barri de Torre Baró i s'han enviat doses alert. El cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, Sergi Bové, ha explicat que esperen tenir el foc controlat aviat.
2: Esperem que les pròximes hores la situació millori ambientalment i poder controlar els flancs, que són els que ens preocupen, tant a l'esquerra com al dret. El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant.
1: Més enllà de l'afectació forestal, s'hi suma un repte logístic important. La zona es troba en un àmbit d'alt risc de pesta porcina africana, fet que obliga els equips d'emergència a activar protocols estrictes de bioseguretat i desinfecció de vehicles.
0: Gràcies, Víctor. A aquesta hora també tenim connectat el tinent d'alcalde Albert Batlle i regidor de Seguretat. Regidor, bon vespre i moltes gràcies.
3: Què tal? Molt bon vespre a tots plegats.
0: La situació encara no està controlada, però a les properes hores podria millorar.
3: Efectivament, això és el que han explicat els responsables de l'operatiu de bombers, tant de bombers de la Generalitat com bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Són prudents en la previsió de l'extinció del foc, però efectivament doncs, s'està treballant intensament en els dos flancs que teníem i s'espera que les properes hores pugui millorar la situació.
0: Hi ha una trentena de veïns desallotjats. Entenc que són veïns que avui no podran dormir a casa.
3: Són 35 persones les que han desallotjat, se'ls ha ofert allotjament i han preferit també reallotjar-se amb els mitjans propis. Veurem també com evoluciona la situació en les properes hores per veure si poden tornar a casa o encara continuant amb aquesta situació que ells mateixos han dit que no feia falta que se'ls busqués alternativa habitacional perquè la tenien.
0: I en tot cas, no sé si l'Ajuntament creu que hi podria haver al llarg de les properes hores nous desallotjaments.
3: Doncs no es compta amb això. Jo crec que en aquest sentit el que és la part habitacional dels barris afectats estava molt controlada. Per descomptat hem de ser molt prudents. Els desallotjaments que s'han fet no es preveu que s'hagin de fer-ne més. Des del punt de vista de les afectacions als habitatges i també als béns, doncs crec que la situació està prou controlada, però evidentment amb tota la prudència, perquè el foc en aquests moments encara no està controlat del tot.
0: Vostè i l'alcalde han pogut parlar fa una estona amb els veïns afectats, què els han dit i si estan preocupats.
3: Home, estan preocupats, quan tens un incendi al costat de casa teva, evidentment que estàs preocupat. El que hem vist de totes maneres, els veïns, és l'ampli dispositiu de totes les agències d'emergència que s'ha desplegat. Aquí hi ha bombers de la Generalitat, bombers de Barcelona, les agències de defensa forestal, les agents rurals, el servei d'emergències mèdiques, en definitiva, tots els cossos d'emergència estan mobilitzats per atendre qualsevol contingència que es pugui produir. I en aquest sentit, doncs, agrair també la responsabilitat per part dels veïns i la col·laboració positiva que han tingut a l'entendre la situació en la que ens trobàvem.
0: Protecció Civil l'ha enviat durant la tarda dos alertes als mòbils, als veïns afectats. És perquè la primera no ha funcionat?
3: Doncs desconec en aquests moments les característiques concretes dels avisos. Aquests avisos tenen un caràcter fonamentalment de prevenció i, per tant, doncs, han funcionat, però jo crec que els veïns de la zona afectada han estat informats permanentment de quina era la situació que passava. I hem de dir també que l'afectació respecte a l'emergència habitacional ha estat mínima. De fet, ja diem, només s'han hagut d'evacuar 35 persones.
0: Uh-huh. El foc crema en una zona afectada pel brot de pesta porcina, zona d'alt risc. Això obliga a prendre algunes mesures especials?
3: Sí, és el mateix que va passar fa ara 15 dies, sí, o 3 setmanes, en l'incendi que va haver-hi en la zona de Sant Pere Màrtir. Efectivament, els vehicles que entren i surten del perímetre del foc doncs, han de passar un procés de desinfecció que també està ja molt automatitzat. Aquí tenim doncs, els responsables del Departament d'Agricultura i dels agents rurals que fan la desinfecció de les rodes d'aquests vehicles seguint els protocols que ja són prou coneguts.
0: Uh-huh. I sabem que és molt d'hora, però se sap alguna cosa sobre l'origen del foc i si té a veure amb el de fa 15 dies?
3: Jo crec que en principi no, la distància és prou gran com per no fer cap correlació entre els dos incendis. Efectivament, això doncs haurà de ser objecte d'investigació. Ja saben vostès que el perímetre de l'incendi i les causes inicials sempre les investiga el cos d'agents rurals i a partir d'aquí doncs es judicialitzaria en el cas que es veguessin indicis de criminalitat. Però encara és molt prematur avançar qualsevol conclusió en aquest sentit.
0: Ara li...
3: el que sí hem d'avançar i hem de reclamar i hem de demanar és molta prudència en l'ús del parc de Collserola per part de tothom. Vam tenir un avís fa 15 dies, ara hem tingut aquest, per tant, hem de ser molt prudents en l'ús del parc de Collserola, que, no oblidem per altra banda, també doncs, es troba afectat per els confinaments deguts en el brot de pesta porcina. Per tant, demanar a la ciutadania molta prudència en el seu accés en el parc.
0: El parc de Collserola que està tancat, encara tancat i barrat en tots els seus accessos.
3: Efectivament, efectivament.
0: Els preocupa, vostè està ara al Parc Natural, els preocupa el vent? No sé si a aquesta hora en bufa, ara li preguntarem al Martí Oliveres, però vostè que és allà? Sembla que hem perdut la connexió amb el tinent d'alcalde, regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. Sí que li preguntàvem, Martí Oliveres, bon vespre.
4: Bon vespre.
0: Pel vent que hi bufa allà.
4: Sí, ha bufat amb ganes durant la tarda, sobretot a primeres hores de la tarda, fins a 45-50 km per hora. Una situació de vent de garbí, una marinada una mica més des del sud-oest, per entendre'ns des de l'aeroport, des del Baix Llobregat, cap a Collserola, saltant aquests barris del nord de la ciutat de Barcelona, i aquest fum precisament empès pel vent arriba fins i tot al Maresme i al Vallès Oriental. Ens diuen des de la zona del Montseny que també arriba a caure cendra aquest fum empès per la marinada, vents de mar cap a terra doncs que porten a aquest fum, aquesta situació, cap a l'interior de Catalunya. Per tant, que no ens estranyi que aviat també pugui saltar cap a la plana de Vic o fins i tot a la comarca de la Selva. És un vent que bufa des del sud-sud-oest en direcció nord i nord-est. O sigui que tot el que és el nord de la regió metropolitana pot veure l'arribada d'aquest fum i d'aquesta olor desagradable degut a aquest incendi.
0: I a les properes hores, aquesta nit, la marinada ha d'anar a més o a menys?
4: A menys. En principi, la previsió és optimista en aquest sentit, perquè també, a part de fluixar la força del vent, pujarà la humitat i baixarà la temperatura. Ara mateix, a la zona de l'incendi, encara hi fa calor, tot i que són més de les 8 del vespre, encara al voltant dels 29-30 graus, la humitat relativa, que està al voltant del 45-47%, ha baixat per sota del 30% durant les hores centrals del dia, i la temperatura, ho diem, encara al voltant dels 30 graus, amb aquesta ratxa màxima, al voltant dels 50 km per hora a Collserola, que és un vent prou important, però que per sort, en principi, la previsió ens indica que hauria d'anar fluixant, que pujaria la humitat i baixaria la temperatura.
0: Gràcies, Martí. Fins ara.
4: Fins ara.
0: També ho dèiem a portada, Tarragona mira mentrestant de recuperar la normalitat després de la tempesta de pluja, pedra i vent d'ahir a aquesta hora. Els equips d'emergència estan treballant per reparar també els danys a les zones més afectades per les pluges torrencials. Els veïns estan indignats per la falta de previsió davant de fenòmens cada cop més recurrents. Avui també hem sabut que les dues dones ferides dissabte a les inundacions de Roda de Barà, al Tarragonès, quan els va caure sobre un mur empès per l'aigua, han estat molt crític. Corresponsal de RAC1 a Tarragona, Esteve Giral.
5: Sí, mentre segueix fent el balanç de danys a Tarragona, sobretot materials, afortunadament, amb una trentena de persones que van ser ateses pels serveis d'emergències mèdiques, però per ferides de caràcter lleu, arriben males notícies de l'evolució de les dues dones ferides als aiguats de dissabte a la nit i matinada a la Costa Daurada. Estan molt crítiques la mare i la filla, qui va caure sobre un mur quan estaven a Roda de Barà, on s'estaven per treballar en un mercat d'artesania. Ni dissabte ni ahir a Tarragona es va enviar cap alerta als mòbils, tot i els aiguats. Els veïns no ho entenen, estan indignats. També critiquen en alguns barris de Tarragona la falta de previsió per part de l'Ajuntament. Preocupa l'estat de les rieres i la gran quantitat d'arbres, alguns pins molt alts i vells, que cauen quan hi ha grans ventades o aiguats a la via pública. La Noli Carbonell, la presidenta de l'Associació de Veïns de Cala Romana, ho ha denunciat a RAC1.
6: Estem molt oblidats de la mà de l'Ajuntament. Ara ho arreglaran, amb perdó de l'expressió, posaran un parche i d'aquí a la propera tormenta, pues mira, resarem.
5: Tenen encara molta feina per anar recuperant la desitjada normalitat.
0: I el govern justifica no haver enviat cap alert per avisar dels aiguats de Tarragona perquè els criteris tècnics, diu, així ho indicaven. És la resposta de la Generalitat a les crítiques del territori per no haver avisat abans dels xàfecs. Sílvia Paneque argumenta que hi ha molts factors a tenir en compte a l'hora d'enviar els avisos. Ara bé, la portaveu admet que cada vegada apareixen més fenòmens meteorològics locals i intensos que desborden les previsions. Per això prepara un pla de xoc per fer front a nous episodis. Cesc Giró.
7: Paneque assegura que abans d'enviar una alerta al telèfon, el govern escolta els tècnics que posen sobre la taula diversos criteris que van més enllà de la meteorologia, entre ells l'hora de l'enviament, el possible impacte que tingui en la mobilitat o les característiques de la zona. Admet, però, que els fenòmens cada vegada els sorprenen més, que són més imprevisibles.
8: Quan el govern pren les decisions, pren aquestes decisions únicament amb criteris tècnics. I com ha explicat molt bé la subdirectora, els ESALERS estan protocolaritzats a enviar-los quan tenim una fase 5 o 6, ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs, més acotades en el temps.
7: Precisament per això el govern treballa ara en un pla de xoc per adaptar les viles i ciutats a aquesta meteorologia canviant, tant pel que fa les altes temperatures com pels fenòmens extrems. Paneque afegeix, a més, que hi ha total predisposició Palau per donar explicacions quan convingui sobre les decisions preses aquest cap de setmana.
0: Dit i fet, Junts per Catalunya, els Comuns, el PP i Vox ja han demanat al govern que doni explicacions al Parlament. Els dos partits han registrat per separat la petició de compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassanya. Volen saber precisament per què el govern no va enviar les alert avisant la població de pluges torrencials. El govern, de fet, torna de vacances amb una quinzena de peticions de compareixença pendents de tramitar al Parlament. N'han presentat gairebé tots els grups, excepte el PSC i Aliança Catalana. Cesc. Una de les carpetes Junts per Catalunya és el partit que més n'ha demanat, gairebé una per cada polèmica que ha tingut el govern, des dels esvorancs del Putxet i Montcada fins a l'incendi de les Gavarres, el desgavell amb les proves PISA o els aiguats d'aquests últims dies. Els aiguats i PISA han estat les carpetes que han generat l'interès de més grups, també dels socis de govern, els Comuns i Esquerra. Els republicans també han exigit explicacions sobre l'avanç del Pacte Nacional per la Llengua i Vox, ha posat la diana a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per qüestions com la seguretat. Recorden, però, que no n'hi ha prou en demanar una compareixença. I una de les carpetes que ha generat més interès a l'oposició és la del Departament d'Educació. Esther Niubó afronta l'inici del curs polític pendent de les vagues convocades el primer dia d'escola. El govern assegura que farà tot el possible perquè el curs escolar comenci amb la màxima normalitat possible i anuncia que la consellera convocarà una roda de premsa els pròxims dies per donar-ne més detalls.

0: Un quart de nou del vespre, el govern espanyol anuncia canvis de les lleis d'estrangeria i asil per adaptar-les al nou pacte migratori europeu. La reforma permetrà accelerar els procediments a la frontera i els retorns dels migrants que no tinguin dret a quedar-se. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, que ha presentat les reformes legals a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, diu que el nou model serà garantista i respectarà els drets individuals. Tot plegat en un moment en què des d'Europa i també aquí a l'estat espanyol la tendència és restringir els drets dels migrants. Madrid, Roger Perciba.
1: Sí, el govern espanyol endureix la política migratòria en la línia que marca Europa. La reforma introdueix un control inicial per determinar quins migrants poden demanar protecció internacional i quins han d'entrar en un procediment de retorn, com explica el ministre de l'Interior, Grande Marlaska.
2: Nuestro objetivo no es otro que contar con un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y, por supuesto, garantista. Conjuga la necesaria gestión de nuestras fronteras para garantizar la seguridad de nuestro país.
1: La reforma ja estava prevista abans de la crisi de Ceuta, però arriba en plena pressió política sobre el govern espanyol. El Partit Popular reclama des de fa setmanes accelerar els retorns i endurir la legislació d'estrangeria, mentre Vox exigeix mesures encara més restrictives. Marlaska intenta marcar distàncies amb aquestes posicions, defensa que, malgrat l'enduriment, cada cas continuarà sent estudiat individualment i amb garanties legals.
0: I mentrestant continuen les discrepàncies entre els ministres de l'Interior i Defensa sobre si el Centre Nacional d'Intel·ligència sabia que s'estava preparant un assalt a la frontera de Ceuta i si va avisar el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que cap servei d'intel·ligència va avisar del que estava a punt de passar la tarda del 30 de juliol.
2: No havia ningú informe que atisbara que el dia 30 de juliol iba a suceder lo que finalmente aconteció.
0: La titular de Defensa, Margarita Robles, afirma el contrari i diu que no sempre la informació es transmet amb informes físics.
3: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras, pero no hace falta muchas veces ir a informes manuscritos de servicios de inteligencia.
0: Contradiccions en el si del govern espanyol que són munició pel Partit Popular. La portaveu al Congrés, Esther Muñoz, pregunta a Robles qui menteix, si els serveis d'intel·ligència o Marlaska.
4: Así que ¿quién miente, señora Robles? ¿El CNI? ¿El CIFAS? ¿La Policía Nacional o Marlaska?
0: Dues versions difícilment compatibles que deixen més interrogants sobre què sabia el govern espanyol abans de la crisi. En tot cas, avui el govern espanyol ha dit que impulsarà una nova llei d'asil i una reforma per la llei d'estrangeria. Ara comença una tramitació que es preveu lenta i després haurà de passar pel Congrés i aconseguir els vots també necessaris perquè s'aprovi. Quins canvis incorpora la futura llei d'estrangeria i la d'asil? S'ho ha mirat la Violeta Martos.
5: Pel que fa a la llei d'asil, simplifica tràmits, actualitza i detalla les definicions de termes com la protecció internacional, l'estatut dels refugiats i la protecció subsidiària com amenaces contra la vida o la integritat física. També es concreten detalls com l'acollida dels migrants, l'autorització per treballar o l'escolarització dels menors.
6: També es facilitarà la tramitació dels expedients de sol·licitud de protecció internacional.
5: Es distingirà entre el procediment ordinari d'examen i el procediment d'examen accelerat en cas que el migrant presenti una petició inversemblant, suposi un perill per la seguretat nacional o quan un tercer país sigui el país d'origen i una destinació segura. Aquest s'haurà de resoldre en un màxim de 3 mesos.
6: També es crea el procediment a la frontera.
5: S'aplicarà abans que s'autoritzi formalment l'entrada al país. Si el migrant ha arribat de manera irregular i no té dret d'asil, se'l retornarà al país d'origen en un màxim de 3 mesos, durant els quals haurà d'estar a disposició de les autoritats.
6: I sobre la nova llei d'estrangeria s'inclourà un triatge pels migrants que entrin a Espanya de manera irregular.
5: Se'ls farà un reconeixement mèdic, la recollida de dades biomètriques, un examen de vulnerabilitat i inspeccions de seguretat. S'haurà de fer en un màxim de 72 hores des que el migrant arribi, encara que el termini es podrà allargar per decisió judicial. Durant aquestes hores, la persona s'haurà de quedar a les instal·lacions policials.
6: I als sol·licitants a qui se'l rebutgi la petició?
5: S'eliminarà el recurs administratiu i, per tant, no hi podran recórrer. Els migrants rebran la notificació i se'ls obligarà a abandonar el país. A més, la nova llei també incorpora la persecució de persones relacionada amb motius de gènere, identitat de gènere o discapacitat, i es designa el Ministeri de l'Interior com l'autoritat que haurà de decidir.
0: Les 8 i 19, el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació interna per l'actuació policial contra seguidors del Barça que portaven l'estelada. El ministre Fernando Grande Marlaska ha assegurat que són els més interessats a garantir la pulcritud i la proporcionalitat de les actuacions. Marlaska n'ha parlat també a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
2: Cualquier actuación que se desvíe, aunque sea mínimamente, de esas obligaciones, tiene una respuesta inmediata como procede en un Estado de Derecho. La investigación se ha abierto de oficio y evidentemente tendrá el desarrollo necesario y sin perjuicio de cualquier otra denuncia que pueda formalizar la persona afectada.
0: Tot plegat després que ahir els partits independentistes carreguessin contra l'actuació dels agents i demanessin explicacions al ministre espanyol. Va passar diumenge, abans del partit, entre l'Elx i el Barça, un dispositiu de la policia espanyola va requisar estelades i fins i tot va arribar a pagar amb les porres un aficionat blaugrana menor d'edat. A les crítiques dels partits independentistes també s'hi han sumat avui els comuns, que han registrat una nova bateria de preguntes per saber qui va ordenar l'actuació i quins criteris es van seguir. I també el govern, que condemnar l'agressió dels agents al jove, la consellera Sílvia Paneque ha recordat que només es poden prohibir els símbols que incitin a l'odi o a la violència i que les estelades no responen a cap dels dos casos. La consellera i portaveu del govern ho ha explicat a la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
7: A través de la delegació del País Valencià se'ns va informar que s'havia obert un procés d'informació i d'investigació perquè se'ns va informar que no s'havia donat cap ordre de requisa de banderes. Si algú, pel seu compte, va decidir aquesta actuació, això és el que s'ha d'investigar. Hi ha aquest procés obert, farem aquesta investigació i, en tot cas, aquestes imatges tenen la condemna del govern.
0: Paneque també ha assegurat que el govern està seguint el cas. També ho està seguint el Barça. El club preveu emprendre accions legals i s'ha posat a disposició del menor que va patir les càrregues policials. Segons ha pogut saber RAC1, va ser el mateix president del club, Joan Laporta, qui va posar-se en contacte amb el jove personalment per transmetre-li aquest missatge. El president de la penya dels Almogàvers, Albert Llarça, ha explicat al món a RAC1 que les càrregues no són un cas excepcional als desplaçaments de l'equip.
8: És una tònica habitual, no en els desplaçaments al Barça només, sinó en tots els desplaçaments d'equips catalans de futbol arreu de l'estat espanyol. En aquest cas, una imatge val més que mil paraules, no? Fins ara tot eren testimonis de persones individuals. En aquest cas la policia actua així, però és que té moltes maneres d'actuar per aconseguir que no s'ensenyin estelades.
0: Fonts properes al seguidor asseguren que van portar el noi a un centre mèdic pels cops rebuts i va passar la nit a comissaria. La seva família el va recollir el matí següent i haurà de declarar telemàticament. Són les 8:22, un minut de publicitat i seguim.
9: No ho sé, amb Montse Martí.
10: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
11: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
12: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
13: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
14: Havia
13: de
14: venir amb els taloners.
15: De saludar a les 7, és una meravella.
16: Han anat molt bé les vacances.
17: Tot el dia a la platja.
18: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
19: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
20: Perquè el panorama està complicat.
21: Sí. És una temporada de repte.
22: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
23: Toca matinar.
24: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
12: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
25: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
12: RAC1. Tots som u.
26: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
9: No ho sé, amb Montse Martí.
0: Ah, Els Mossos ja han rebut prop de 400 denúncies contra una agència de viatges de l'Escala, investigada per un possible cas d'estafa. La investigació continua oberta i no es descarta que apareguin més afectats. Alguns clients s'han quedat sense viatge després d'haver-lo pagat per avançat i d'altres han descobert ja la destinació, que a part de l'estada no estava pagada. Corresponsal de RAC1 a Girona, Sandra Florença.
1: Ja són prop de 400 les denúncies contra aquesta agència de viatges de l'Escala. Els Mossos mantenen la investigació oberta, continuen recopilant informació i no descarten nous casos. De moment no hi ha cap detenció. Els problemes van començar quan alguns clients van cancel·lar els viatges i no van recuperar els diners. Després, a principis d'agost, hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè no havien rebut els bitllets. I d'altres van descobrir ja durant les vacances que part de l'estada no estava pagada. L'agència havia guanyat clients pel boc orella amb viatges a preus molt competitius que s'havien de pagar per avançat. La responsable, que treballava de manera telemàtica, va suspendre l'activitat i va tancar les xarxes socials. I ha assegurat que treballa per retornar els diners als afectats.
0: Barcelona ja té data per reobrir del tot l'Escocesa. És una antiga fàbrica del 22 Arroba, a prop del Poble Nou, que l'Ajuntament renovarà per impulsar projectes amb valor social i cultural. Entre d'altres, hi construiran pisos per persones amb discapacitat i un centre per a empreses del sector alimentari. Ona Pardo.
3: L'Escocesa té 7 naus. De moment només n'hi ha dues d'ocupades, amb sales d'assaig i tallers que fan servir una trentena d'artistes. Ara l'Ajuntament encara la recta final per reobrir la resta de la fàbrica. N'ha parlat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
4: Deixarà de ser aquest espai industrial en desús per convertir-se en un gran pol d'innovació, d'economia, de cultura, de cohesió de la Barcelona del segle XXI.
3: En una de les naus hi haurà un centre per a empreses noves del sector alimentari. Un altre acollirà un espai per a entitats cooperatives o que estiguin relacionades amb la transformació social. A banda, en tres més s'hi construiran una setantena de pisos per a persones amb discapacitat. Per Collboni és obrir el camí per transformar Barcelona.
4: De ser una ciutat que innova, de ser una ciutat que crea oportunitats econòmiques, que crea ocupació en sectors també alternatius, que posa les persones en el centre i que garanteix així el dret a quedar-se al barri i a la ciutat.
3: Les obres es faran amb una primera inversió de gairebé 52 milions d'euros i esperen que s'enllesteixin de cara al 2029.
0: Cada vegada són més les famílies que opten per fer servir llibres, motxilles i material de segona mà per la tornada a l'escola. Ho diu un estudi de Wallapop que apunta que les cerques de llibres de text de segona mà han crescut un 900% aquests últims dies i asseguren que comprar el material escolar de segona mà pot suposar fins i tot un estalvi de gairebé 200 euros per alumne. Eulàlia Carrascal.
14: El material escolar nou per alumne val uns 500 euros de mitjana, segons l'OCU. 9 de cada 10 famílies troben que és excessiu i 2 de cada 3

0: com ara les extraescolars dels fills.
1: En la crònica de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un dels presumptes implicats en l'apunyalament mortal a la Ràpid, al Montsià, Jordi Casals.
2: L'home de 34 anys es va lliurar ahir a la policia i està previst que demà passi a mans del jutge. La víctima la van apunyalar diumenge a la matinada durant una baralla grupal. Quan els serveis d'emergència hi van arribar, però no el van aconseguir reanimar. Mentrestant, la investigació continua oberta.
1: La policia ha arrestat un menor d'edat per conduir sense carnet per l'AP7.
2: Va ser dissabte quan els Mossos van aturar el vehicle amb quatre persones a dins en un control. La policia va identificar el conductor, que va ensenyar el carnet de conduir del seu germà. Per tot plegat, el van detenir per un suposat delicte contra la seguretat viària. També van arrestar el seu pare com a presumpte cooperador necessari per deixar-lo conduir sabent que no tenia el carnet.
1: Sis estudis catalans desembarquen a la Fira Europea del Videojoc, que es fa aquesta mateixa setmana a Colònia, Alemanya. Així sona el tràiler d'un dels grans jocs que hi seran i que ja ha estat tot un èxit, el Dance Attack. En total, però, hi haurà 23 propostes esperant que les publiquin o esperant arribar a més jugadors, Joel Penya.
3: Jocs com el Dance Attack, on el jugador condueix trens que fan piruetes per tot el Japó, o les aventures d'Angie Màgica, un títol influenciat per la saga Zelda, són dues de les propostes catalanes que fins al diumenge estaran a Colònia. Es trobaran a l'espai de referència per a videojocs independents amb dos objectius. Els que no estan publicats, trobar l'empresa que ho faci, i els que ja ho estan, tenir més recorregut. Ho han explicat David Jaume Andreu, d'Undercoders, i Mariona Valls, de Mango Protocol.
4: Ja menys nervis perquè el joc ha sortit, per sort ha funcionat bé, i ara és com una mica fer-lo arribar encara a més gent.
5: L'altra cosa que és més difícil és la de poder haver fet algun tipus de contacte important de cara a tenir, doncs, això, un tracte de llançament.
3: Al davant, quatre dies de caminar, parlar amb altres estudis i companyies i agafar idees per a futurs videojocs.
1: El mes que ve comença la nova temporada de teatre i Barcelona recupera una desena d'obres que han tingut èxit els últims mesos. Són muntatges que han funcionat molt bé a la taquilla, però que no s'han pogut prorrogar pels calendaris ajustats dels teatres. Algunes d'aquestes obres són L'herència, de Josep Maria Mestres, El lliure, Tots ocells, d'Oriol Brogi, al Teatre de la Biblioteca, i La tercera fuga, de Víctor Spumberg, al TNC. Bàrbara Padilla.
6: Són obres que han estat unes setmanes a la cartellera i el públic ha rebentat la taquilla, però els teatres no poden allargar-les més dies pel calendari, cada cop més ajustat. Ho explica a RAC1 el vicepresident de DETCA, a l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Toni Albadalejo, que en fa una lectura positiva.
7: Si hi ha moltes reposicions, és molt bon senyal, perquè vol dir que són espectacles exitosos de la temporada passada que han lograt seguir en cartellera. La Truita, en el Poliorama, Dorian Gray, en el Romea. Són reposicions per èxit, no perquè no sapiguem què programar.
6: Altres reposicions que trobarem aquesta temporada a la cartellera són el musical Germans de Sang, de Daniel Anglès, al Teatre Condal. Els fills, de David Selves, La Villarroel, Amemma Vilarassau i Jordi Buixaderes, i l'òpera de Tres Rals, que celebra els 50 anys del lliure.
1: I ho hem sabut fa molts pocs minuts, ha mort la cantant i actriu nord-americana Dolly Parton, als 80 anys.

0: llegendària estrella de la música country va escriure més de 3.000 cançons i va vendre més de 100 milions de discos, convertint-se així en una de les artistes amb més discos venuts de tota la història.
1: Pel que fa a la seva faceta com a actriu, també destaca pels seus papers en 9 to 5, The Best Little Warehouse in Texas o Rhinestone. Parton acumula una llarga llista de premis, entre els que hi ha 11 premis Grammy, amb una cinquantena de nominacions més, també una desena de premis Country Music Association, entre molts d'altres. L'artista ja feia mesos que arrossegava problemes de salut i, de fet, va haver de cancel·lar la seva residència de concerts a Las Vegas. La mort l'ha anunciat al seu nebot a Instagram.
0: Les 8:33, anem als esports. Quim Salvador, bon vespre.
2: Bon vespre, Montse.
0: El Barça és a punt de fitxar un nou porter, el croat Dominik Livakovic.
2: Titular de la selecció croata al Mundial d'aquest estiu i ex del Girona. No va arribar a debutar i a més es va enfrontar amb l'entrenador Michel Sánchez. Té 31 anys i ha arribat avui a Barcelona després que el Barça i el Fenerbahçe turc s'hagin posat d'acord amb el preu del traspàs, que serà de 2 milions, que poden arribar a 2,5 en funció de conceptes variables. Demà passarà revisió mèdica

0: i signarà per 4 temporades. Ve a fer el rol de porter suplent, complementant la presència de Joan Garcia, i encara no està decidit si es quedarà l'equip ja aquesta temporada o marxarà cedit. Depèn del marge de fair play que tingui el Barça just abans de tancar el mercat.
1: Xavi ha estat presentat com a nou seleccionador de Països Baixos fins al 2030. Feia 2 anys que estava allunyat de les banquetes després de la sortida polèmica del Barça. Enviada especial a Zeist, Marta Ramon, bon vespre.
2: Bon vespre. Abans van pensar en Pep Guardiola i en Arne Slot, però quan van parlar amb Xavi els va convèncer el seu discurs apassionat i la fe en l'ideari cruifista. Afronta aquesta nova etapa com un repte pel qual diu sentir-se molt preparat i espera que el seu bagatge al Barça li doni l'impuls necessari per aconseguir èxits.
3: Va ser un aprenentatge molt gran i va ser un màster fet quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea.
2: Compta poder disposar del lesionat Frenkie de Jong, però diu que la prioritat és que es recuperi bé. El debut de Xavi, a qui acompanyarà el seu nucli dur encapçalat pel seu germà, serà el 24 de setembre contra l'Alemanya de Jürgen Klopp en el marc de la Nations League.
1: Gràcies, Marta. José Mourinho contradiu la campanya del Real Madrid contra els àrbitres.
0: El tècnic portuguès ha dit això a la roda de premsa prèvia al partit de demà al Santiago Bernabéu contra la Real Societat.
4: No dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no, en este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
0: L'àrbitre del partit de demà serà el balear Mateu Busquets Ferrer, assistit des del VAR pel canari Raúl Martín González Francés. Serà aquest Madrid-Real Societat la reestrena de José Mourinho davant de l'afició madridista. Aquesta nit es juga un València-Betis, també corresponent a la primera jornada, i el Barça rebrà dijous l'Atlètic de Bilbao al Camp Nou.
1: Fora del futbol, nova exhibició de Pogacar a la Vuelta.
0: Sí, ja era líder de la cursa des de la primera etapa i avui ha guanyat la quarta, disputada íntegrament a Andorra amb un atac a 50 quilòmetres de l'arribada durant l'ascensió a la collada de Baixalís. Ha guanyat l'etapa amb 2 minuts i 39 segons de marge, i l'avantatge que té la classificació general és ara ja de 3 minuts i 21 segons sobre Primoz Roglic i de 3:32 sobre el mallorquí Enric Vázquez III.
1: Gràcies, Quim.
0: Bon vespre.
1: Martí Oliveres, bon vespre de nou.
5: Bon vespre.
1: Quin temps farà demà?
5: Doncs mira, un dia que s'ha d'ennuvolar una mica, per tant el cel quedarà més tapat amb el pas de les hores, sobretot matí i migdia, aquest cel més carregat. Baixa la temperatura diurna, avui hem arribat als 35-36 graus a molts punts de la costa. Demà baixa aquesta temperatura diurna i en propers dies no esperem pluges com a mínim importants. Demà es pot escapar alguna gota bruta de fang, perquè també puja a pols africana des del nord d'Àfrica, i tot plegat sense canvis importants, però sí que esperem una refrescada de cara a divendres i al cap de setmana. No parlem d'una gran refrescada, però sí que baixarà la temperatura.
1: Gràcies, Martí.
5: Fins ara.
1: Són les 8:36, tanquem aquesta primera part del 9C que hem fet l'equip d'informatius, Marina González a la producció i Oriol Montfort al control tècnic amb la vinyeta. Oh!

0: El periodista i còmic Sergi Mor reflexiona avui sobre si ens estem passant de frenada en això de no voler-se fer gran.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mor, com esteu? Cada cop ens gastem més diners per dissimular que ens fem vells. Fer-se vell sembla ja una negligència. Si tens arrugues no és perquè tinguis 50 anys, és perquè no t'has cuidat prou. No has fet skincare, no t'has posat protecció solar, no has pres col·làgen... Sembla culpa teva permetre que el temps passi, no? És estrany perquè volem viure experiències, però després no volem que cap d'elles quedi registrada a la nostra cara. De fet, paguem perquè ens esborrin l'experiència al nostre cos. Sembla que el 2026 la cara ideal és la que no té un historial. Clar, no ens enganyem, tampoc volem ser massa joves. Jo no vull tenir 22 anys, compartir pis i cobrar 900 euros. Vull tenir els diners dels 50, l'experiència i saviesa dels 60, l'esquena dels 30 i la pell dels 22. Volem tenir totes les edats alhora. I penso que aquesta moguda acabarà generant un efecte molt estrany a la societat. Només semblarà vell i amb experiència qui no ho pugui pagar. Els pobres serem els més autèntics del barri. Perquè, clar, aquí hi ha una paradoxa. Ens gastem una pasta per intentar conservar-nos com som, però tots aquests retocs ens deixen la cara massa semblant els uns als altres. És molt creepy, això? No ho sé, potser hem d'anar més enllà i simplement tot això de l'anti-aging és una manera molt sofisticada de dir que ens fa por morir. I per expressar aquesta crisi existencial ens hem hagut d'inventar una rutina nocturna de 7 passos. No ho sé. Potser al final amb els avenços tecnològics aconseguirem viure 120 anys i semblar que tenim 50. Això serà fantàstic. El problema serà explicar per què portes 75 anys dient que estàs a punt de jubilar-te.
2: RAC 1. Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen.
3: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
2: I la primera consulta és gratis.
3: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
2: I aquest setembre torna sense ulleres.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
5: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
6: RAC 1.
7: Ring, ring, ring.
8: Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
9: Ui, a mi què m'expliques? Jo estic fent ioga ara.
8: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
10: Sí?
8: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
10: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
9: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
8: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi ve a ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
11: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
8: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem i punto, ja està.
12: RAC 1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
13: Intuïtiva i renovada.
12: No ho sé, amb Montse Martí.
0: I com hem fet cada dimarts aquest estiu, avui recuperem una secció de l'Hora Tabú amb el periodista Albert Llimós, aquest cop per parlar sobre personalitats i famosos que han acudit a la religió després d'una denúncia o un fet traumàtic.

0: Tabú.
1: I després d'aquest programa especial per retransmetre l'acte més multitudinari que el Papa Lleó XIV farà a Catalunya, ara acabarem el programa parlant també de religió, però d'una altra manera. I ho farem amb una nova edició de l'Hora Tabú, la secció que fem amb l'Albert Llimós. Albert, bona nit.
2: Què tal, bona nit?
1: Ara avançava que parlarem de religió, però no ben bé. És a dir, en què ens centrarem?
2: Sí, canviem una mica, tot i que ens movem en l'àmbit de la religió, d'un tema que va sorgir a partir d'una història que va penjar fa unes setmanes a les xarxes, a Instagram, l'advocada penalista Carla Vall, sobre persones que després de ser acusades de violació o d'agressió sexual abracen la fe. Un tema tabú, el que ens agrada en aquesta secció, però també m'agradaria anar una mica més enllà i obrir una mica la mirada. No farem només aquests casos de famosos que fan aquest pas després d'un incident de caràcter sexual, sinó persones que després d'un gran canvi a la vida, d'un fet, podríem dir, traumàtic, agafen a Déu, el Déu que sigui, i el converteixen en el seu far. Comencem amb un cas que tothom, n'estic convençut, identificarà ràpidament. És un cas paradigmàtic del que parlàvem. El cas Dani Alves.
1: Sí.
2: El març de l'any passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va absoldre l'exfutbolista d'un delicte d'agressió sexual. Uns mesos abans, l'Audiència de Barcelona l'havia condemnat a 4 anys i mig de presó, concloent que va violar una jove a la discoteca Saturn el 30 de desembre del 2022. Han estat anys moguts per a l'exjugador del Barça, anys de presó, condemna primer, després absolució, molt debat mediàtic, i de sobte, l'octubre del 2025, uns mesos després de desaparèixer de l'esfera pública, Alves apareix a una església de Girona.
3: En medio de la tempestad sempre hay un mensajero de Dios. Siempre hay un mensajero de Dios.
2: Sí, és ell. És el parlament que va fer Alves a l'església evangelista Elim Girona. El brasiler va fer un sentit discurs tot assegurant que havia fet un pacte amb Déu. S'ha de tenir fe, jo sóc la prova d'això, va assegurar Alves davant l'aplaudiment, ho escoltàvem ara, del públic, molt lliurat a les paraules del brasiler i mentre sonava aquesta música de fons. En el cas d'Alves, no va ser una revelació sobtada, podríem dir, no va abraçar la fe de manera automàtica a la presó perquè ell ja provenia d'un entorn on el cristianisme evangèlic té un pes enorme i, de fet, ell ja s'havia manifestat religiós anteriorment. Ara bé, durant el seu internament a la presó de Brians 2, la religió va passar a ser el seu principal, o un dels principals, motors de la seva vida, fins al punt que en el podcast de Marcos Brunet, Alves deia això.
4: Me torturaba muchos millones, pero he percibido en la cárcel que 113 euros limpiando la cárcel con la presencia del Señor es mejor que millones en la ausencia del Señor y ganando todo lo que tú puedes imaginar, recibiendo todos los aplausos que tú puedes recibir, recibiendo todos los halagos, todos los trofeos, todas las medallas, pero sin la presencia del Señor. No, dame mis 113 euros, yo limpio la cárcel, yo limpio tu casa, trabajo para ti, lo que haga falta, siempre y cuando la presencia del Señor esté acompañándome.
2: Bienvenido, ¿eh?
1: Sí, sí. A més, és aquest pas de publicitar-ho, de fer-ho
2: sí,
1: públic, no?
2: Sí, d'un silenci, no?, i desaparèixer, no?, quan va haver la polèmica entorn al cas que va tenir a la discoteca Saturn, aquesta denúncia per una violació, doncs desaparèixer completament de l'esfera pública.
1: Totalment, sí.
2: A fer-ho, doncs, donant la cara i sobretot parlant de religió i molt proper al cristianisme evangèlic. Alves es va aferrar a la lectura diària de la Bíblia, va demanar l'assistència d'un pastor evangèlic dins de Brians 2 i en sortir en llibertat provisional va utilitzar, com deies, les xarxes socials per llançar aquests missatges, no?, com aquest de caràcter religiós i espiritual.
5: Si surgen los vientos de la tentación y te arrojan a las rocas de la tribulación, mira a la estrella, llama a María, estás perdido.
1: ¿Sona? A ver, a ver.
2: ¿En sona?
1: No, a ver.
2: És una de les cançons de la sèrie La Messias, que també parla,
1: sí,
2: jo crec, del mateix que parlem avui, no? De la superació del trauma i la fe com a única sortida per omplir el buit. Uh-huh. Una mica d'humor, no? També, ja que estem tan cerimoniosos i estem tan seriosos, no?, amb aquesta visita del Papa, doncs una mica d'humor també, però al final el rerefons d'aquesta sèrie, tot i que no és un personatge protagonista doncs molt famós, doncs també toca tot això que avui també tractem aquí a l'Hora Tabú. És habitual trobar-nos situacions d'aquest tipus? Quan una persona important, amb fama reconeguda, abraça fort la fe, a l'Hora Tabú d'avui hem acudit al Miguel Perlado, que ja ens va parlar del tema sectes de la primera temporada, ja fa 2 anys. Ell és psicòleg i especialista en sectes i reconeix que no és un fet puntual que algú viri d'aquesta manera i abraci a Déu.
0: És una constant que trobem al llarg del temps en diversos contextos. En molts d'aquests casos el que observem és que aquest gir tan radical tendeix a produir-se en un moment o bé de màxim èxit i impacte mediàtic per part d'aquestes persones, no? O bé en moments de crisi per qüestions de parella, personals, econòmiques, no?
2: El ventall és ampli, ara en parlava Perlado. Molts cops aquest gir brusc que escoltàvem ve després d'una crisi d'identitat. En el cas d'Alves, ho veiem, es va apropar a aquesta església evangelista i, com ens diu Perlado, aquest context evangèlic i també el pentecostal són idonis per a aquestes persones en crisi i aquestes conversions tan sobtades.
0: Hi ha un context comunitari molt important, però sobretot perquè aquest tipus de pràctiques religioses estimulen i parlen molt de néixer de nou, no? Llavors, justament, quan atreveixen aquests moments de crisi o de màxim èxit, com deia, o de problemes personals que poden atreveixar aquestes persones també tan mediàtiques, doncs, bueno, pot afavorir aquestes transicions.
2: Torna a néixer, no? Al final són persones que tenen una gran crisi, que tenen un moment, un boom molt gran a la seva vida, no? I el que els ofereix aquesta fe que abracen, no? Per exemple, els evangelistes és pràcticament un reneixer, no? I per això s'hi aferren amb tanta fermesa, no? I per això, doncs, aquesta conversió brusca, a vegades sobtada, no?, de molts d'aquests personatges públics.
1: I també intentar de canviar el relat mediàtic.
2: També, i trobarem, i ara parlarem d'algun cas, evidentment, aquí hi ha... mai se sap, no?, el que pensa algú per dins, no?, la seva intencionalitat amb aquests girs a la seva vida, però és evident que moltes persones utilitzen aquesta aproximació a segons què, doncs per intentar canviar el relat mediàtic, correcte.
1: Quin altre nom ens portes o ens pots explicar que hagi fet aquest tipus de conversió?
2: Un altre esportista en aquest cas i famós, Mike Tyson.
1: Sí, el boxejador.
2: Sí, campió del món dels pesos pesats, que l'any 1992, en el moment, podríem dir, de més fama i amb una vida també caòtica i polèmica, va ser condemnat a 6 anys de presó per violar una dona. Què va fer Tyson? Durant el seu temps a la presó d'Indiana, cap a l'any 1994, quan ja portava uns mesos al centre penitenciari, va buscar una sortida a la seva pròpia ràbia i autodestrucció i es va convertir a l'islam. Segons el que va explicar posteriorment, l'islam li va proporcionar disciplina estricta i també pau mental, que li van permetre sobreviure a la presó i posteriorment reestructurar la seva vida quan va sortir en llibertat.
6: I read the Quran. I love the Quran. I live by the Quran. I'm a man. I make mistakes. Do I pray every day? No. Do I go to the mosque every day? No. Would I die for Allah? Yes. Is Allah in my heart? Yes. Do I love women? Yes. Do I love material goods? Yes. But do I love Allah with all my heart?
2: En anglès, però s'entén, però repetitiu. Llegeixo l'Alcorà, sí. Cometo errors, sí. Prego cada dia, no. Vaig a la mesquita cada dia, no. Però estimo Déu amb tot el meu cor, sí, i estimo les dones, també, no? Deia, en aquest cas, el boxejador Mike Tyson. Més casos. Un altre boxejador, anem fent un recull, per anar avançant.
1: Sí, sí.
2: George Foreman, en aquest cas, ja no es tracta d'un tema d'àmbit sexual, de caràcter sexual. L'any 1977, després de perdre un combat a Puerto Rico, va patir un cop de calor, deshidratació, i va tenir fins i tot al·lucinacions. Va sentir que es moria, literalment, i que Déu li demanava que canviés la vida, i en el seu cas va abraçar el cristianisme pentecostal. Foreman es va retirar de la boxa de cop, es va ordenar reverent i va fundar la seva pròpia església a Houston. Més de 10 anys després, això sí, va tornar a la boxa per finançar el seu centre juvenil cristià, convertint-se en el campió del món més gran de la història als 45 anys. anys. Aquesta vegada amb una actitud completament, podríem dir, diferent a la del foreman inicial, més pacífica i somrient, allunyada de la seva fúria d'anys anteriors.
1: Clar, per tant, en aquest cas últim que ens has dit, no estem parlant d'un canvi per una denúncia per abusos ni res semblant, sinó és un altre moment catalitzador per un altre motiu, no?
2: Sí, per això dèiem que ampliaríem una mica la mirada, no? Mm-hmm. Del que plantejava l'advocada Carla Vall, deriva d'un fet important en el cas de Foreman a la seva vida, però sense aquesta denúncia pública. Per l'ha d'explicar que quan algú, per exemple, el cas que ara veiem, de Foreman, té un moment de crisi, el context religiós afavoreix una certa contenció que els ajuda a canalitzar la crisi. I el factor comunitari també baixa la càrrega que tens a nivell individual i la pots compartir amb tota aquesta comunitat religiosa.
0: Indubtablement el context també comunitari d'alguna forma disminueix també la càrrega, no, de les decisions que s'han de prendre, no? Perquè queden més diluïdes, queden en mans de Déu o de la divinitat, no? I en aquest sentit, doncs, hi ha una baixada, no, de l'exigència, de la càrrega, de la responsabilitat o de les decisions.
1: Ara,
0: no?
1: Ho deia, que queda com més diluïts...
2: La
1: més...
2: motxilla, no, la comparteixes. No portes tu la motxilla pròpia, sinó la que comparteixes amb tota la comunitat.
1: Sembla que hagi passat menys, no?
2: Correcte. Més noms. Saltem, en aquest cas, hem vist esportistes. Anem a la política. En aquest cas, Chuck Colson. És una figura molt important als Estats Units. Va ser un dels principals assessors del president Richard Nixon i un dels serveis del Watergate, l'escàndol polític pel qual va acabar dimitint tot un president dels Estats Units com Nixon. Ja sabeu, el Watergate era un complex hoteler, els demòcrates van fer-hi una convenció, els republicans els van espiar, els van enxampar, un cas d'espionatge que va destapar el Washington Post. Doncs bé, un d'aquests ideòlegs va ser Colson, que va acabar a la presó per obstrucció a la justícia. Allí, entre reixes, com Tyson, va patir una crisi existencial molt profunda i va abraçar molt fortament la fe. En aquest cas, el cristianisme evangèlic, fins al punt que va fundar el Prison Fellowship, una de les organitzacions d'ajuda als reclusos més grans del món, proclamant la capacitat de la fe per reinserir els presos. Va ser una de les figures més importants, fins que va morir als anys 80, amb 80 anys, de tota l'església evangèlica de tots els Estats Units.
1: Aquí ara m'has despistat,
2: saltant,
1: eh?
2: Anem molt ràpid, anem saltant.
1: Sí, ja ho veig.
2: De què és aquesta música, no?
1: D'un polític, no.
2: No, d'un raper. El cristianisme sempre ha estat present a la seva obra. Aquesta cançó que escoltem és de l'any 2004, Jesus Walks.
1: De Kanye West, has dit,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, de Kanye West. L'any 2016 va patir un brot psicòtic que va obligar a ingressar-lo psiquiàtricament per força. Va abraçar el cristianisme evangèlic, tenia una obsessió religiosa molt profunda, sobretot d'aquest trastorn bipolar que va detectar-se-li, i del divorci. Va ser el marit de Kim Kardashian. Va refugiar-se en un misticisme radical i va crear els Sunday Services, que eren unes misses gospel massives on hi anaven personalitats molt conegudes. La fe va servir-li per ordenar el caos que tenia, que en tenia molt, però en els seus últims anys també s'ha allunyat d'aquesta fe i ha tendit cap a l'autodivinització. Ell és el seu propi Déu. West ha explicat en diverses entrevistes que Déu li ha fallat quan el necessitava i ha abraçat, podríem dir, un messianisme propi. Acudim novament
1: és un pas més.
2: Són gent molt avançada, són gent que va molt avançada respecte a nosaltres. I Perlà, doncs, ens explica que l'èxit sovint comporta també molta buidor, i en el cas de Kanye West podríem dir que aquest fenomen hi és.
0: Un èxit tan radical tendeix a acompanyar-se també d'un buit existencial bastant important, no? La persona es relaciona amb un món més superficial, més d'aparences, més de conveniència, no? Llavors poden aparèixer buits a nivell de vincles, de sentit, de propòsit, no?
2: Ara parlàvem dels Sunday Services. Les trobades massives que feia Kanye West, allí van aparèixer, per exemple, no se sap per quin interès, si propi o perquè també van fer aquesta conversió, entre d'altres, Justin Bieber i Marilyn Manson.
1: Home, són noms realment molt diferents, però que, clar, què tenen en comú amb Kanye West?
2: La música, són tres músics,
1: sí.
2: I també, doncs, que tots van abraçar, no, la religió. En el cas de Manson, l'any 2021, l'actriu Evan Rachel i una dotzena de dones més van llançar acusacions d'abusos sexuals, violacions, violència física, tortura psicològica contra el cantant. Fins llavors Manson representava, podríem dir, l'antítesi de la religió i s'autoproclamava enemic de l'Església. En fer-se públic l'escàndol va ser completament vetat a la indústria musical i en ple huracà judicial va aparèixer vestit completament de blanc a les misses del Sunday Services de Kanye West. Se'l va veure agafat de les mans, resant en cercle i ajuntant el seu cap amb el de Justin Bieber en una pregària col·lectiva.
1: I què li va passar al Justin Bieber?
2: Què va passar, de ser un ídol, podríem dir, d'adolescents, de masses, a una etapa molt fosca. A partir del 2014 va ser arrestat, va rebre denúncies per vandalisme, es va barallar amb els periodistes i els paparazzis, consum també de drogues. Doncs bé, al límit del col·lapse mental, per la pressió mediàtica que rebia, Bieber es va tancar durant setmanes a casa del pastor Carl Lentz per passar un procés de desintoxicació espiritual i també física. Es va batejar de nou en una banyera en plena nit i des de llavors va canviar radicalment el seu comportament. Com tants altres, va abraçar el cristianisme evangèlic. Quan algú arrossega un passat complicat, terrors, conductes delictives, foscor, abraçar la nova fe representa un punt i final per a la persona. Funciona com una dissociació.
0: L'altre escenari possible és que la persona en qüestió arrossegui, no?, un passat tèrbol o un passat molt qüestionable, i llavors l'endinsar-se en aquest tipus de contextos és com molt alliberador. Pot funcionar també com una espècie de dissociació de la pròpia experiència, no? Bueno, tot allò forma part d'un passat, diguem-ne, que ha estat superat i que ara, gràcies a la nova fe, s'obre una nova realitat, no?
1: Tots aquests casos, és curiós, que van a parar al cristianisme evangèlic.
2: Sí, i menys algun, no? Islam, en el cas de Tyson, però Tyson. La majoria, sí, sí.
1: N'hem repassat uns quants, ens queden 3 minuts, Albert, però entenc que la llista és llarga,
2: sí,
1: que continua.
2: Per exemple, Mel Gibson, el 2006 va ser detingut per conduir begut, el 2010 es va filtrar unes gravacions d'àudio on insultava i amenaçava de mort i admetia també haver golpejat la seva parella. En el cas de Gibson, aquesta situació va fer que enfortís el seu lligam amb una branca catòlica ultraconservadora amb la qual s'havia criat. Fins i tot va finançar milions de dòlars la construcció de la seva pròpia església privada a Califòrnia. A vegades, davant d'un problema gran d'una persona coneguda, hi ha un salt endavant. Substituir el problema, per exemple, una addicció o una denúncia pública, per fer una fe fanàtica.
0: De tirar cap endavant, de fugir cap endavant, no? Això ho observem, per exemple, amb persones famoses que poden transar problemes amb addiccions. Bueno, fan aquesta fugida cap endavant i l'addicció queda substituïda per una nova fe que moltes vegades és molt fanàtica, eh? Llavors una substitueix l'altra, és el que podríem descriure també com moltes vegades dependències creuades, no?
2: Dos més per acabar, molt ràpid. Russell Brand, actor i humorista britànic, 4 dones el van denunciar per violacions i agressions sexuals l'any 2023, va saltar pels aires la seva carrera i poc després de l'escàndol va abraçar el cristianisme. L'abril del 24 va anunciar públicament que es batejava al riu Tàmesi. Des de llavors s'ha mostrat constantment resant el rosari, llegint la Bíblia i parlant de la seva relació personal amb Jesucrist. Una teoria és que és una estratègia, podríem dir, perquè una part del públic, el més conservador o ultraconservador, li compri la idea de redempció. I Ben Affleck, un actor, sí, va caure en l'alcoholisme, es van difondre imatges seves molt dures, d'ell completament demacrat, com el portaven fins i tot a un centre de desintoxicació. En el seu cas va abraçar el metodisme, va començar a anar a l'església cada diumenge i va explicar que la fe li permetia perdonar els seus propis errors. I acabem amb un últim document de Perlado. Com diu, hi ha un procés sincer madurat a vegades darrere aquest canvi i aquesta aproximació sobtada a la fe, com podria ser el cas de Ben Affleck.
0: Fruit d'un procés de maduració, també, també s'ha de dir, no? I fruit d'un procés de transformació personal, que potser prenen consciència, no?, d'una forma autèntica, doncs, de l'excés o de les transgressions o de les errades que han pogut cometre. I pot haver-hi també, no?, un moviment sincer, no?, moltes vegades és més silenciós, no és tan mediàtic.
1: Doncs fins aquí aquesta nova secció de l'Hora Tabú per aportar un punt de vista diferent i molt interessant sobre la religió, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya. Albert Llimós, moltes gràcies i bona nit.
2: A vosaltres.

0: Són les 9 i 1 minut. Actualitzem a aquesta hora la informació. Jordi Casals, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: L'incendi de Collserola està en fase d'estabilització i el foc no pot créixer, ho han dit els bombers en l'última actualització fa una estona. Les flames han calcinat unes 35 hectàrees i han obligat a evacuar una trentena de veïns i a confinar 15.000 residents de la zona. Anem cap allà, Víctor Massip.
2: Los bombers tenen el perímetre de l'incendi controlat, saben on estan els focus secundaris i asseguren que el foc ja no pot créixer. Ara mateix estan treballant des dels flancs secundaris. També han explicat que no perilla cap edifici ni hi haurà més desallotjaments. Los efectius estaran treballant tota la nit a l'espera que baixi la temperatura. Demà al matí es reactivaran los mitjans aeris amb la previsió de passar de la fase d'estabilització a la de control. Ara bé, des de l'Ajuntament diuen que no donaran més informació fins demà al matí quan el tinguin controlat.
0: Gràcies, Víctor. El nou C, el tinent d'alcalde i regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha descartat que el foc d'avui tingui alguna relació amb el de fa 15 dies també al parc.
3: En principi no, la distància és prou gran com per no fer cap correlació entre els dos incendis. Efectivament, això doncs haurà de ser objecte d'investigació. Ja saben vostès que el perímetre de l'incendi i les causes inicials sempre les investiga el cos d'agents rurals i a partir d'aquí doncs es judicialitzaria en el cas que es veguessin indicis de criminalitat. Però encara és molt prematur avançar qualsevol conclusió en aquest sentit. El que ens hi hem d'avançar i hem de reclamar i hem de demanar és molta prudència en l'ús del parc de Collserola per part de tothom. Vam tenir un avís fa 15 dies, ara hem tingut aquest, per tant hem de ser molt prudents.
0: El parc de Collserola, recordem, continua tancat per les restriccions pel brot de pesta porcina. El govern justifica no haver enviat cap S-alert per avisar dels aiguats de Tarragona perquè els criteris tècnics, diuen, ho indicaven així.
4: És la resposta de la Generalitat a les crítiques del territori per no haver avisat abans dels xàfecs. La portaveu Sílvia Paneque argumenta que hi ha molts factors a tenir en compte a l'hora d'enviar els avisos.
5: Quan el govern pren les decisions, pren aquestes decisions únicament amb criteris tècnics. I com ha explicat molt bé la subdirectora, els S-alerts estan protocolaritzats, enviar-los quan tenim una fase 5 o 6. Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs, més acotades en el temps.
4: Ara bé, la portaveu admet que cada vegada apareixen més fenòmens meteorològics locals intensos que desborden les previsions. Per això prepara un pla de xoc per fer front a nous episodis.
0: I una de les notícies d'aquesta nit és la mort de la cantant i actriu nord-americana Dolly Parton.
4: L'estrella de la música country va escriure més de 3.000 cançons. També va arribar a vendre més de 100 milions de discos. Això la va convertir en una de les artistes amb més discos venuts de tota la història. L'any 1977 va arribar a la fama amb el seu àlbum Here You Come Again, amb el que va superar el milió de còpies venudes. Parton acumula una llarga llista de premis, entre els quals 11 Grammys. Sobre la seva faceta com a actriu, va destacar pels seus papers a 9 to 5 o Steel Magnolias.
0: Martí Oliveres, bon vespre.
6: Bon vespre.
0: De nou, demà tornarà a fer calor?
6: Sí, però una mica menys que avui, perquè baixa la temperatura degut als núvols. Serà un dimecres mig ennuvolat, sobretot matí, migdia, un cel més carregat i també puja pols en suspensió des de l'Àfrica. Per tant, un petit canvi de temps que també es notarà amb vent en zones de muntanya, sobretot Pirineu i Prepirineu. Compte cotes altes si feu excursions perquè tenim un avís de perill per ventades i de cara a dijous i divendres tornarà a baixar aquesta temperatura, sobretot ho notarem entre divendres i dissabte.
0: Gràcies, Martí. I els esports, Aleix Pariser, bona nit.
7: Hola, bona nit, Montse.
0: Què fareu al Tudir?
7: Doncs mira, avui tenim dos grans protagonistes. Un, Xavi Hernández. La Marta Ramon ha pogut parlar amb l'exentrenador del Barça a Amsterdam, on avui l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. Escoltarem aquesta conversa cara a cara entre la Marta Ramon i Xavi en un dia especial per ell, perquè torna a les banquetes com a seleccionador de la Orange. I també trucarem Ivan Rakitic, croat, exfutbolista del Barça, ara ja retirat, per parlar del nou porter del Barça. Avui ha aterrat Livakovic, serà porter suplent, evidentment, de Joan Garcia, sobretot de cara a la temporada vinent, i volem saber-ne algun detall més de com és aquest porter amb Ivan Rakitic, amb qui van coincidir a la selecció de Croàcia.
0: Molt
7: tot
0: bé.
7: Això amb Paco Cabezas, Laia Cervelló i Anaïs Martí a la tertúlia.
0: Gràcies, Aleix. Són les 9 i 5, els del nou seu deixem aquí. Tornem demà a les 8 del vespre. Bona nit.
8: Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
2: Bon dia.
1: Dan Peralbo, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia?
1: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
4: Hola, buenos días.
2: Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
3: A l'hora de pujar a l'escenari ho feia amb un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I dic,
5: està fent gran, està fent gran.
4: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
6: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1, tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
7: Bona nit, què tal? Com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem la tortura de posar-se una alarma per llevar-se, Oriol Pla, i acabarem amb una curiositat sobre el camí de Sant Jaume. Però comencem pel principi, ara que alguns ja comencen a mirar el calendari perquè la tornada a la feina, malauradament, cada cop és més a prop, atenció a aquesta advertència que llançava una psicòloga al versió RAC1. Deia, posar-se més de dues alarmes per llevar-se és una barbaritat. A aquesta hora recuperem una entrevista amb Anna Adán. Ella és catedràtica en psicobiologia per saber quins perjudicis té per la salut aquestes repeticions maleïdes del despertador.
8: Primer de tot, hem d'apuntar i saludar a Marc Serra, que ja ens acompanya. Ah? Marc, bona tarda.
9: Bona tarda, què tal? Com esteu?
10: Molt bé.
9: Mira, avui passant. Molt pendents d'una enquesta que hem penjat a les xarxes socials sobre les alarmes que us poseu quan us lleveu al matí. Jo crec que avui viurem aquí un debat entre dues persones, una d'elles ja present a la taula, que és Toni Clapés, que quan he fet la proposta de tema m'ha dit no hi ha tema.
8: Exacte. Jo
9: m'ha dit no hi ha tema.
8: No hi ha tema. Per tant,
9: perquè tu ets d'una alarma.
8: Exacte.
9: Una.
8: El despertador una. Sona sí. Un cop i poc.
9: Ni el mòbil.
8: No.
9: És despertador tradicional.
8: Despertador tradicional, molt. Això sí, el so té un punt desagradable, no seria
9: aquest. Bueno, però això està fet perquè et despertis.
8: I tan bon punt, res, sona una miqueta de res, ja l'apago i ja em llevo.
9: I l'altra persona que ja podem saludar...
8: No hi ha més històries.
9: Exacte. És l'Ernest Codina, director del Matina Codina. Ernest, bona tarda.
11: Bona tarda.
9: Què tal?
11: Versió...
9: Per fer un apunt, tu a quantes alarmes vas?
11: N'he calculat unes 6-7. 6-7 alarmes. 6-7.
9: O sigui, Clapés, una, Ernest Codina, 6-7.
11: Clapés es lleva més tard.
9: Però 6-7...
8: Em llevo, perdona, a les 7 menys 10 minuts.
11: Però que si home, llevessis a les 12 home. No passaria res.
12: Com?
8: No, sí que passaria, i tant que passaria. Okay. Passaria que no tindria el... No sabria exactament el que es fa al programa, i aleshores jo vull estar... Jo estic a la cuina del programa i després estic servint plats al programa.
11: Totalment.
8: S'ha d'estar tot hora.
11: Però en un cas excepcional, que te'l donessis un dia...
8: Sí. No, no passa res.
12: Passa res.
8: No, bueno, però el, sí. Per exemple, tu no ho sé, però el Basté no seria la primera vegada i l'última que s'ha dormit.
12: Ui!
8: No hi havia un segon que s'hi ha posat al davant. Vull dir que tampoc hi veig tan...
9: No, la qüestió està en quina cadència d'alarmes. És a dir, la primera alarma, a quina hora la tens?
11: A les 3:57 de la matinada.
8: Oh, perdona, per què 57?
11: Necessito que hi hagi 3 minuts de marge, perquè és com... Mira, havia llevat abans de les 4... Saps? És una mica de marge de maniobra.
9: Tot és psicològic, eh?
8: Sí. O sigui, la primera, 3:57. I després, 3:57, que després ja és absurd, de nassos.
9: Bueno, anem a 4, la segona?
11: Sí, però ho miro ara mateix.
9: Sí, mireu, home,
8: perdona un moment, tens les alarmes al mòbil i dorms amb el mòbil al cap.
12: Dorms amb el mòbil?
8: Això és el pitjor, eh?
11: Sí, clar.
8: Dorms amb el mòbil al cap.
12: Engegat o apagat, faig el mateix, eh?
11: No tinc despertador tradicional, jo.
9: Jo tampoc, amb alarmes.
12: Molt millor dormir amb el mòbil, no?
9: I tant, sí.
12: I radiant-vos tota la nit.
9: Totalment, sí.
11: Si ens hem de cenyir a tots els consells que ens donen, pararem bojos al final.
13: Però para,
8: a veure, anem amb
9: les alarmes.
8: 3:57, la primera del Codina.
11: 4:07.
8: Però, perdó, per un moment.
11: No, Toni, ja...
8: Home, és que no entenc...
12: Són 10 minuts més tard. Clar, 57 i 7.
9: I 7, 10 minutets més.
8: Val.
11: La primera em diu... Ojo, que aviat t'hauràs de despertar. No vol dir que jo em desperti a la primera. És com, t'hauries d'anar activant, xato.
12: I et tornes a dormir com un nadó, després de la primera.
11: Hi ha vegades que ja em desperto, perquè dic, mira, ja no tinc son. I fins i tot a vegades el despertador biològic, a 3:15 del matí, i ja em fa estar...
9: No hi ha plaer millor que dormir-se entre dues alarmes.
8: Sí, no hi ha cosa...
9: És un plaer...
8: No hi ha cosa més absurda.
9: És orgàsmic.
8: Perquè tu ja t'has despertat.
9: No,
8: orgàsmic no. Sí. L'orgasme és una altra cosa que la tens malentesa.
9: És un gran plaer.
8: La tens malentesa, l'orgasme.
12: No, no. Quins tipus d'orgasmes?
8: Passa que amb l'edat, l'orgasme al final només entra per la boca. És com la gent gran. Com? La gent gran, els veus allà amb els tibets.
5: Hòstia, m'ho feia lliure. Hòstia, que boig, tu, força.
8: Només entra l'orgasme per la boca.
5: Hòstia, i
8: tant. Més d'un periodista polèmic ho ha escrit. Bé, dit això, 3:57, 4:07, i això segueix.
11: Sí, sí, sí, sí. 4:17, 4:23...
8: Hòstia, però quantes vegades et lleves?
11: No.
8: És una tortura, això.
11: Tu ho veus així i jo veig que encara puc anar, doncs,
9: embolcallant-me
11: amb els llençols.
9: Això és el que està bé.
12: No, mandrejar una mica.
11: Sí. Mandrejar...
12: Límit, quina és l'última?
11: A veure, jo tinc fins a les 4:55.
12: Què dius?
11: És a dir, pràcticament és una hora en què puc...
9: Una hora d'alarmes. Sí. És una hora d'alarmes, eh?
11: Sí.
12: Home.
11: Jo visc a 2 minuts de la ràdio.
8: No, però, perdó, torno a insistir. O sigui, et passes una hora despert, tornant a dormir, tornant a llevar-te...
11: També en funciona...
8: Que podries estar... No et dic tota l'hora, però potser mitja hora dormint. Clar. Fins a arribar a l'hora, et lleves a la primera alarma i hem acabat el... O sigui, no, són ganes de torturar-te.
11: Si me'l poso directament a 4:45, llavors no hi ha aquest exercici plaent d'anar-me despertant a poc a poc. No sé com dir-t'ho. Jo no ho veig com una tortura.
9: Clar, i les vas parant una a una, Ernest? Una a una, les vas parant.
11: Sí.
9: Sí,
11: eh?
9: Clar, com sí, sí. No, de vegades hi ha gent que el que fa és... No, el que fa és tirar més endavant... I llavors les para al cap d'una estona.
11: No, jo poso aturar i em sona la següent. Aturo i em sona la següent.
12: Ah, no, jo tinc allò d'ajornar.
9: Ajornar.
12: Ah, sí. I les jornes i els 5-7 minuts et torna a sonar.
8: Exacte. Jo tot això no ho tinc, perquè com que sóc de despertador mòbil, tradicional, doncs,
9: a més,
8: quan sona, l'apago i s'ha acabat.
9: Però és que t'has de llevar.
8: Sí, doncs
9: però és que potser només llevar-te amb un despertador potser no és bo.
8: I et vaig dir una cosa, i ràpid... Perquè si no desperto a la Tutankamon que ha arribat a la
9: als 500
8: arribat. Ja l'han embalat i l'han posat al meu costat.
9: Escoltant-vos a tots dos, podria ser que tu, Clapés, estiguessis dormint malament. Potser dorms malament.
8: Jo dormo malament, de què?
9: No, sí, perquè si despertes amb una alarma, igual
8: que perdona, malament.
9: Hi ha
8: molts
9: i l'Ernest dorm bé perquè té aquell son profund que necessita una hora d'alarmes.
8: I hi ha molts dies que em llevo. Atenció al meu cervell com funciona.
9: A veure.
8: 5 minuts abans que soni el despertador.
9: Bueno, ara en parlarem d'això.
8: Oh, 10 minuts.
12: Això ho fa l'edat, això ho fa l'edat.
8: I aleshores ni sona. I evito que soni perquè si ens tu d'encamon pot seguir dormint.
12: Home, però això és un gran detall per part teva, eh?
8: Bueno, un esforç que faig.
9: Anem posposant l'hora de llevar-nos. Es veu que fer-ho no és bo per la salut.
8: A què?
9: Això que fa l'Ernest, anar posposant l'hora de llevar-se...
11: Ja no em ve d'un mal hàbit.
9: No
11: em ve d'un mal hàbit.
9: No és bo. Això que tots hem dit algunes vegades, 5 minutets més, això s'ha dit sempre tota la vida, i jo continuo dient que és un gran plaer.
12: Per mi és un gust.
9: És un gran plaer entre llençols. Es veu que això tampoc aporta res de bo. Ara ho aclarirem, però abans us hem preguntat per les alarmes que us poseu abans de llevar-vos, i aquest és el resultat a través de X.
12: Home, jo et diria que la gent es decanta d'una manera, diguéssim, claríssima cap al que fa el Toni. En canvi...
8: Que és
9: una sola.
12: Una sola.
8: Això se li diu morir d'un cop sec.
9: Sí, esclar.
8: Despertes, te lleves i s'ha acabat.
9: Sí.
12: Si no...
8: Lo teu és morir pacífics.
12: És que el van punxant.
11: En el meu cas és una fòbia a dormir-me. Llavors jo sé segur que anirà sonant el despertador i en un o altre, per probabilitat, m'acabaré despertant. És veritat que hi ha hagut èpoques que jo tenia el despertador tradicional que sí que feia la tècnica de posar-me a la meitat del passadís.
12: Ah, això està
9: bé. Això està bé.
11: M'havia d'aixecar i llavors deia...
10: Sí, però que despertes tu i despertes mitja difícil.
11: Absolutament.
9: Però avui comentant la redacció aquesta tàctica també ens ha dit que hi havia gent que s'aixecava, la parava i tornava a dormir.
12: Clar, home, és terrible, home.
8: Doncs perdona,
12: no em fotràs,
8: però
12: no?
8: Aquests
12: no fotràs,
8: són de l'escola mandrosa.
12: Però escolta, Ernest, a tu et desperta, diguéssim, l'alarma o la ràdio?
11: No, l'alarma.
12: L'alarma, i tu també, Toni.
8: A mi el despertador.
9: El despertador tradicional.
12: Codina no et desperta.
8: No, bueno, no.
12: Doncs mira, més
8: no,
12: de 5...
8: No, perquè el meu despertador és
9: tradicional.
8: Em sap greu, perquè he preguntat ara a casa si hi havia algú, però no hi ha... Hi ha aquí...
9: No diguis que no hi ha ningú, eh?
8: No, sí, hi ha una persona que es dedica... a la conservació de les espècies de casa,
9: sí,
8: que dona menjar als escarbats i això. I
9: mantenim
8: ara mateix,
9: el...
8: i clar, li he preguntat si em podien registrar el despertador, però és com si li estigués preguntant com arribar a la lluna. Per tant...
9: Però ja queda clar, despertador tradicional, de campaneta.
8: No, no és de campaneta, tampoc. És igual.
9: Però és digital?
8: No. No, però sí, és digital.
9: És digital.
8: Però sona un cop i ja jo està, la pago i s'acaba.
12: Vale. Més de 5 vegades, diguéssim, que era una de les opcions,
9: sí?
12: 3,8%. Per tant, el Codina seria d'aquest 3,8%. Entre 3 i 5, un 6,6. Entre 1 i 3 ja puja més, 22%.
9: Bueno,
12: i
9: és
12: una
9: la
12: vegada...
8: Aquest és el meu!
11: Terrible. Oh,
9: quin mal son.
8: Aquest és el meu.
9: Horrorós.
12: Això és terrorífic.
8: Però l'Aluja se l'acaba de treure de la butxaca. Aquest és el meu.
9: I dóna molt mal rotllo sentir el teu propi despertador a una hora que no toca, eh?
8: Aquest,
9: a mi no m'agrada.
8: Aquest és el meu. I després ja fa una variant, eh? Que encara és més impertinent, però no arribo mai a la variant.
12: Ah, jo que va... Pere. No, molt bé.
8: Sí, senyor.
10: Quan no el toques, llavors es posa ja...
9: Quina ràbia.
12: Aquí posa nerviós.
8: Clar, perquè aleshores el despertador està dient cabronet, aixeca't ja.
10: Espavila.
8: Sí, comença així. Torna a posar l'Aluja. Que és com si ara m'estigués...
9: És horrorós, eh?
8: Sí, sí.
9: És horrorós.
8: Cada dia.
9: Et lleves amb
8: I
9: això?
8: I a tu tancar amunt, sí, que has d'anar ràpid, perquè si no es desperta.
9: Però posa una altra cosa, posa una cançó per llevar-te.
8: No, tingués el despertador que tinc.
9: Que sigui. Bueno, Montse.
12: 67,3. Les persones que amb una sola alarma es desperten, s'aixequen i s'acaba la
11: temporada. Carai,
9: bueno, ara analitzarem aquests casos i també d'altres estratègies amb l'Anna Adán, que és catedràtica de psicobiologia de la UB i de l'Institut de Neurociències. Anna, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
9: Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Hem vist que parlaves d'aquest tema en una peça del 3CAT i ens ha cridat l'atenció perquè dius que 5 minuts més no aporta gaire, no? És això que fem de... Va, esperem una miqueta a veure si, no sé, ens llevem de més bon humor i anem posant alarmes. Això no serveix de res, o de poc?
13: De ben poca cosa. I sobretot, a veure, si parlem de 5 minutets, dius, mira, perquè ara jo us estava aquí escoltant el tema Ernest, jo crec que és per reconduir-lo, eh? Doncs 5-10 minutets amb el que li dongui un petit plaer, doncs que es posi dues alarmes. No passarà res. Però més de dues sí que certament és una barbaritat. I la barbaritat té perquè és que ens estem escurçant el son. O sigui, aquesta hora, és que, perquè al final estava un home, una hora aquest bon home, no? Se l'està menjant de son. Aquesta hora no dorm. Va vegetant entre despertar-se i entrar en aquella fase de son superflu, superficial, que no ens dona cap guany, ni físic ni cognitiu, que és el que ens ha de donar el son, restaurants i permetre'ns recuperar.
9: Però disculpi, com que no ens dona cap guany? Si aquests 5 minuts més és un plaer cerebral enorme, no ens aporta res.
13: A veure, els 5 minutets, ja et dic jo, pot ser el plaer i llavors, bueno, posa't l'alarma de despertar i una altra per tenir aquest petit plaer diari.
9: Però només un.
13: Però només un, sí. Lo ideal, mira, m'he quedat ben sorpresa d'aquestes estadístiques, de que el 68% diuen que només fan una alarma, perquè això vol dir doncs, que més de la meitat de la població ho fa bé. L'ideal és, dius, em poso el despertador a l'hora que jo estimo que m'he de despertar i li faig cas i m'aixeco. Quin problema tenim que acabes dient? A veure, és que ja no és plaer. A vegades el tema és, i hauríem de preguntar-nos, a quina hora ens hem anat a dormir?
12: Aquí està. Quantes hores hem dormit? Bueno. Aquí està.
13: Exacte, perquè realment l'Ernest fa un horari...
11: Sí, jo soc un tronera, ja m'ho pots dir.
13: No, un tronera no, et lleves molt de matí, llavors, clar, és que te n'has d'anar a dormir aviat, socialment més aviat que la resta, per poder tenir un episodi de son adequat, de durada.
12: En quina hora hi vas poder...
11: No, a veure, ara amb el nou horari, abans. Però no li demanis a un tio que li agrada sortir al vespre a fer la cerveseta, per exemple, anar a dormir a les 9 quan es fa de nit a 2:15.
9: És que si ho fessis, 10, no dormiries bé, No dormiries bé.
12: Que... En quina hora hi vas, va?
11: No, no, actualment a les 10, 10:15, les 11.
13: Bueno, encara. A veure, si
8: és... I si li tornes a preguntar a les 11:15... A 12.
11: Un sopar tonto el dimecres, el dijous.
8: Terrible.
9: Digues, Anna.
13: També és veritat que hi ha molta variabilitat amb les necessitats de dormir. Que les mítiques 7-8 hores, hi ha gent que són dormidors curts, i que en menys hores són capaços de recuperar-se i de funcionar l'endemà al matí. Hi ha altres que necessiten més hores, hi ha gent que necessita dormir 10 i 11 hores. Els esportistes d'èlit acostumen a presentar un patró de dormidor llarg, i precisament per això que us dic de que el son em restaura i em recupera física i psíquicament. Llavors, doncs, els esportistes d'èlit consumeixen molt i generen molt estrès oxidatiu i s'han de recuperar.
9: Li deia ara el Clapés, i també la gent que es desperta només amb una sola alarma, jo sóc de tres, pràcticament, de tres alarmes, passa la gent que no dorm prou bé. Perquè despertar-te amb una alarma vol dir que el cos ja està molt predisposat a despertar-se, no? No vol dir que potser la nit no dormen bé, no descansen bé?
13: Bueno, a veure, probablement el que amb una alarma es desperta amb facilitat, això ens està orientant a que s'ha restaurat, s'ha recuperat, i per tant aquesta hora ja li va bé, ja ha dormit prou. El que s'ha de posar moltes alarmes, a part del plaer que pugui valorar amb aquest estat semiconscient, la veritat és que no s'ha recuperat prou i no s'ha restaurat prou.
12: És el superet tot dues dimecres.
8: Bueno, perquè parles amb aquí amb els dos troneres,
9: m'aixeco prou bé.
8: En canvi, jo com un pollet a les 12.
11: No he triat ser de despertar lent. Jo sóc de despertar lent. Llavors ja recupero amb una migdiada.
12: Que ja de quanta estona?
11: Avui ha sigut hora i mitja, la migdiada.
8: Hora i mitja?
10: Això no és una migdiada.
9: No, a veure, moment.
11: Ja està, digueu-me que ho faig tot malament.
10: No, que això no és una migdiada.
12: Jo he dit olé.
11: No us està res bé.
9: A veure, moment, no.
8: Si el que diuen és que la migdiada ha de ser de 20 minuts.
9: A veure, moment, que l'Anna ha dit ui. A veure, Anna, digues.
10: Això és hibernar, no fer migdiada.
13: Sí. Sí, això és dormir amb excés de migdiada. La migdiada està bé fer-la. Fins i tot el de la siesta ho hem exportat internacionalment. Però és bo fer-la qui la sàpiga fer bé, deixeu-m'ho dir.
10: Quanta estona?
13: O qui la pugui fer bé. Doncs 10 minutets, un quart d'hora.
11: Això no és migdia.
13: I prou. Això és allò que s'està tancant els ulls.
11: Això sí que ho trobo una condemna.
12: No. 10 minuts. Ernest, a mi és aquella sensació que se te'n va el cap, saps? I tornes...
9: Sí, tornes emboirat.
12: Llavors jo ja estic recuperada.
9: No, jo torno emboirat. Jo estic amb l'Ernest.
8: Això és allò que feia el president Pujol.
12: Sí, senyor. I el Dalí, sí, senyor.
9: A veure, jo li volia preguntar a l'Anna coses que passen molt sovint. Per exemple, la gent que té la capacitat, no sé si és el cas del Toni, que es desperten un minut abans de sonar l'alarma? O sigui, això, com, per què passa? O sigui, el cos té un rellotge a dins? Com va això?
13: Tenim un rellotge, però no ens explica tant això. El que es lleva just a l'hora és que hi ha una coincidència. Se n'ha anat a dormir per dormir adequadament, o sigui, va ben sincronitzat pels seus horaris d'haver-se de despertar i d'haver de començar a funcionar. I es desperta a la nit. A la segona part de nit, quan dormim, anem alternant son profund, és aquell amb el que somiem, i després unes etapes de son una mica més superficial. Llavors, despertar-se al final d'aquest son profund, o en l'etapa de son superficial, que és la que el cos, sense necessitat de despertador, pot fer, acostuma a donar-se aquesta coincidència. A vegades amb despertador, això ens ha passat a tots, posant-te a la mateixa hora, com que no vas idènticament a dormir a la mateixa hora, o un dia pues et costa més de dormir-te menys, hi ha dies que et sona el despertador i no et costa tant de llevar, i mira, o fins i tot t'has despertat coincidint. Altres no, altres aquell despertador que sona, que quasi el sents allunyat, i abans no t'ubiques, dius, el despertador m'he de llevar. T'ha agafat en un moment de son profund, que el teu cos no es llevaria llavors, sí que t'estàs forçant. En canvi, si estàs ja amb un punt adequat i d'haver dormit bé, no et costa de llevar-te i pots fer-ho fins i tot de forma autònoma sense el despertador. Però bueno, el despertador a la societat actual és un sistema de seguretat que tenim per no fallar la feina.
9: Bueno, Clapés, que ho fa bé, Ernest Codiner, servidor...
11: No vindré més.
9: No, perquè...
8: Et demano, sisplau, que repeteixis i que tornis. Nosaltres som fans del matí a Codiner.
13: Jo diria que l'Ernest, amb aquestes 6-7 alarmes, si ens ho disminueix en 3...
9: 3, prova-ho.
13: I sobretot, fes una cosa. La de la 357, no. Vés-te traient les properes.
11: Com el cigarro.
13: El primer despertar.
10: Exacte.
13: El primer despertar.
10: Clar,
13: guanya, guanya mitja horeta de son.
8: Clar, és el que li dic. No cal, a les 357.
14: Fem una cosa.
10: Posa't uns electrodos.
8: A les 4 i 17.
14: No, fem una cosa. Que l'Ernest ho provi aquesta nit i demà tots escolteu el Matina Codina a veure si arriba o no arriba. Si no arriba vol dir que no funciona.
10: Bueno, ens explica la setmana que ve.
13: Però aquesta nit no pot fer miracles l'Ernest.
14: Ah, va.
13: Aquesta nit, que es tregui la primera.
14: Va.
13: Jo et diria ara una setmaneta,
12: treu-te a
13: les 3.57. La següent setmana...
11: M'esteu tractant com un drogo dependent.
14: Anna, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
13: Vinga, vosaltres.
14: Fins una altra. Gràcies.
8: Lluís Codina, gràcies.
14: Gràcies.
7: 2 minuts i tornem.
0: La repesca, amb Marina Arbós. RAC 1.
15: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen.
16: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
15: I la primera consulta és gratis.
16: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
15: I aquest setembre torna sense ulleres.
17: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
18: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
19: I qui passa això, ripesca pura, eh?
7: I a aquesta hora recuperem una entrevista que van fer al Via Lliure de RAC1 a l'Oriol Pla. Li van fer just abans que assistís a la gala dels Premis Emmy Internacionals, on va guanyar el guardó a millor actor per Yo Adicto. Quan es va seure al plat estrella del Xavi Bundó, ell encara no sabia que triomfaria tant i tant aquella nit a Nova York. En aquesta conversa, que es va emetre a principis de novembre, parlant del gran moment professional que viu, però també del procés vital de reflexió en què es troba.

0: bueno, hi havia el típic, el merendero de la Mari, el Pinxo, l'Anxoveta, estava aquí tothom, estava tothom aquí al Barceloneta.
1: Saps que ens agrada molt provar llocs? Malcom, havies estat aquí, Casa Costa?
2: Havia estat alguna vegada, sí, però ja
1: fa temps,
2: fa tant de temps.
1: Ja que ja te'n recordaves, si Toni? Nou. Tu havies estat aquí?
3: Jo sí, però en l'altra etapa.
1: En una altra etapa.
3: En l'etapa antiga.
1: Bueno, parlant d'etapes i etapes, avui què farem?
0: Bueno, mira, avui d'entrada farem la bomba de la Barceloneta, i a més hem guanyat, aquest Casa Costa ha guanyat el premi a la millor bomba de la Barceloneta 2020. Sí, o sigui que prepareu una bomba meravellosa, una mica d'ensaladilla, unes anxovetes, com sempre, i després farem un llobarro. Què millor que un llobarro veient el mar.
2: Now we're talking.
1: Gràcies, Òscar, com sempre.
0: Vosaltres, amb vosaltres i endavant.
3: Bueno, que portin unes estalles tan fredes,
1: no? Sí, sisplau, sisplau, perquè si no, no podrem avançar. Vull que ens acompanya un dels millors actors de la seva generació, pot fer el que vulgui, en fi, li sobra inquietud al món del circ que porta la sang, la dansa, el teatre, el cine, la televisió, ho toca tot, i la veritat és que ho fa tot bé. Amb 32 anys ha estat premiat una pila de vegades, ha estat nominat moltíssimes i, de fet, aquest mes de novembre està marcat al calendari perquè se'n va aviat cap a Nova York per viure una gala d'aquestes internacionals, que és l'entrega dels Premis Emmy Internacionals, al qual està nominat. De fet, és el primer actor català de la història que ho aconsegueix per al seu paperàs en aquesta sèrie fantàstica que es diu Yo Adicto. Com estàs, Oriol Pla? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
1: Tu havies vingut aquí o no?
4: No. Passava per aquí davant, però sempre estava a la terrassa com a tope de... Sí. Sí. Penya i no.
1: Escolta, ja ho tens preparat, això d'anar a Nova York, o no?
4: No, jo no tant de... O sigui, intento preparar les coses, però no... Vaig a pillar algun traje d'aquests que algú em deixi així super estiloso.
1: Això t'ha de dir la disfressa de la gala una mica, perquè no deixa de ser una disfressa, això d'anar a una gala i compartir-te...
4: És com anar a una boda, no? Diguem-ne d'alguna manera. Vull dir, no... Forma part de la litúrgia tot plegat, no? Què passa? Que jo a nivell de roba sóc un desastre i llavors és sempre...
1: Per què? Sí, què vol dir un desastre?
4: No sé, tinc una cultura de la roba que no...
1: La segona mà, no? Sempre he sentit moltes vegades que portes molta roba de segona mà.
4: Sí, tot el que porto excepte les sabates és de segona mà. I ho allargo, ho estiro com una mala cosa.
3: Javier Ginero, l'autor de Yo Adicto, em va dir que va ser una situació molt curiosa quan et vas enterar que havies estat nominat a l'Emmy Internacional, que estava rodant i hi havia una mica d'atenció.
4: Sí, estàvem acabant el rodatge. Estàvem al pont que connecta el Casco Viejo amb Bilby, allà a Bilbao, i estàvem allà fent una seqüència amb en Kai, un actor, és la seva primera pel·lícula, de fet, i estàvem allà fent una conversa molt, molt íntima en el pont, mirant i tal, durant tota la tarda, no? Jugant amb les llums aquestes de la tarda, així com... I ens faltava un trosset de com arribàvem en aquella conversa, no? De cop es fan les 8 i s'encenen totes les faroles. Ja canvia la llum de tot... I llavors no pots rodar. I jo he marxat el diumenge, jo no podia rodar el diumenge. Ja era l'hora, havíem de plegar, havíem de fer o una hora extra, o rodàvem tota la seqüència, amb les faroles, un altre cop, i bueno, allò, un desastre, allò, un estrès, i tu demà no et podries quedar... Vale, jo marxo a les... No, però és que és l'hora de la llum, és a les 7, hauries d'agafar el... Vaig perdre els nervis, en plan...
1: Va ser un macaco en Déu, sí, eh?
4: Va ser un macaco en Déu, sí. A més... Sí, un allà, sí. I amb el Javi, bueno, ens amaven allà un raconet. I amb aquestes que em ve el Dani Cuello, que és de l'equip de direcció, d'auxiliar de direcció allà. I ja feia rato que m'anava mirant... M'anava mirant com amb els ulls brillants, jo.
1: Jo
4: el conec, què passa? Diu, no, res. I estàvem jo i el Javi allà en un raconet, no, despotricant de les nostres existències. I s'apropa el Dani així com molt tendre, com si ell diu, perdoneu, voleu que us digui una bona notícia? I el Javi, no queremos buenas noticias.
2: ¿Quién coño quiere una buena noticia?
4: Exacte. I el Dani ja diu, és que han nominat a l'Oriol a un Emmy Internacional. I nosaltres, què? ¿Cómo?
1: Estava al mig de la cridòria.
4: Què dic? Què? ¿Cómo? ¿Qué?
3: Bueno, va!
4: D'acord.
2: Com si me quedo hasta el martes.
4: Sorionac, no sé què. I de cop va canviar l'energia d'aquell pont tremendament i era com... What the fuck?
1: És fort, eh? Què tal l'espai és, això? O sigui, tu, amb la relació als premis, tot que n'has tingut i estic amb nominacions, què tal t'hi relaciones amb això, amb aquesta mena d'eufòria?
4: Pues de la manera més sana possible, saps? Vull dir, també acceptant que els premis en l'art tenen un punt absurd des d'un lloc i tenen un sentit des d'un altre. No ho sé. El Mariano Barroso m'ha dit una vegada, fa molt de temps, diu, los premios solo tienen sentido cuando te los dan.
1: És bona, aquesta.
4: I dic, sí, totalment, no? Perquè dic, no està mal veure-ho així. Llavors és com molt guai el reconeixement d'algú, no? I és guai que et passi de jove també quan estàs, no? Quan estàs allà treballant. I en aquest cas, hòstia, un fora del país de cop és superbonic.
1: Nova York, a més a més.

0: clar, clar.
1: Tu sí, has estat a Nova York?
0: No he estat, no, no he estat mai a Amèrica, de fet.
1: No has estat mai a Amèrica?
2: Amèrica!
1: Serà la terrenacta.
2: Yes, I want to live the American dream.
1: Arribarà a State
2: Island. Accent italià,
3: de cop. S'ha d'anar en compte ara, si arribes a Nova York, diu que ets actor.
1: Calla, calla, calla.
3: Que està al país, jo t'ho diria que és una altra cosa, que ets cuiner o... Que no sé si els agrada els actors allà, eh?
1: Sí, ara últimament, home, amb el govern que hi ha ara és una cosa complicada.
3: Actors, esquerra...
0: Jo soc molt de dretes, eh, jo. Hi ha cap problema, eh?
3: Llavors cap problema.
1: Revisaran, anava a dir revisaran el seu Twitter, però no en tens, no?
0: No.
1: El revisaran el seu Instagram, no en tens tampoc?
0: No, tampoc.
1: Perfecte, doncs està tot controlat.
3: Ho tens molt.
4: Sí, sí. Ara, anar per primera vegada a Nova York i que sigui amb un premi i tal...
0: Home, mola anar per algun motiu que no sigui...
3: Turisme,
0: no? I això de cop com fa... Failo. A més, feia temps que volia fer com un any que dic, ai, m'agradaria anar a Nova York per veure-ho i tal. Pum! I mira, sí.
3: Quines expectatives tens?
0: El premi?
3: Sí, sí.
0: Les expectatives és bueno, el que passa amb els premis, que de cop te'n dones compte que penses més en que el guanyes que en que no el guanyes, que et poses molt nerviós i que vingui el que vingui, doncs serà tot un... Les expectatives de travessar el bosc, saber que passaran coses i a travessar-les.
1: T'impressiona gaire això dels Estats Units com a lloc on es fa cinema i sèries de les més grans, no? I tot això, la idea de potser algun dia treballar allà, fer alguna cosa, o mai t'ha interessat especialment?
0: No, sí, m'ha interessat. De fet, vaig tenir un... vaig estar a punt de fer una cosa així molt xula.
1: Què? Ah, sí?
0: Bueno, sí, però és igual.
1: No, ara ens interessa això, Oriol. Com? Ara no ho explicaràs? Home, i tant que ho explicaràs. Què vols dir?
0: Però abans et vull dir una altra cosa, referent a això. És com molt guai que et convidin a aquella festa i em fa moltíssima il·lusió estar reconegut per la seva indústria, diguem-ne així, i per anar... Vull dir que en cap moment vull anar en contra d'això, no? Però sí que hi ha una cosa de la hegemonia o del dictat de yanqui, americà, en la guerra cultural, bueno, guerra no és una paraula, no? Però en la...
3: Conflicte.
0: No sé, em refereixo que, bueno, hòstia, la manera de fer americana, exacte, s'imposa, no?, a tot arreu, quan els cineastes dels que jo m'enamoro i molta gent s'enamora i vols fer cine, miraven a Europa i miraven pues, el neorealisme italià i miraven a Godard i, no?, Martin Scorsese, tota aquesta penya, no? Llavors hi ha algú que, hòstia, m'agradaria anar allà si jo sóc molt curiós, sóc moltes taulletes i em fliparia, vamos, em diuen, bueno, no sé quin superheroi queda, no sé, la cucaracha atòmica, algo queda segurament, no? I em diuen, vols fer la cucaracha atòmica? Yes, sir! A provar, diguem-ne, no? Però m'interessa el cinema independent americà.
1: Brilla molt, vull dir que hi ha llums de neó, diguem-ne, crida molt l'atenció.
0: Justament.
1: Volem... Ah, clar. I això t'atrau i et repela a la vegada, una mica.
0: Bueno, perquè llavors què vas a fer? Estar a la llum de neó? Saps què vull dir? No ho sé, no, realment no ho sé, perquè no m'he trobat en la situació així com realment real, però...
1: Home, et van oferir alguna cosa?
0: Sí, sí, sí.
1: Vas dir que
0: sí.
1: No per la por aquesta o perquè tenies una altra feina?
0: No, perquè estava a punt d'estrenar l'espectacle de la Falesa, estava amb els de l'Ordre de Bell i tal, i de cop era... I tampoc era una cosa un paper tan gran i tal, i era com, mira, si algun dia entro en una indústria americana o algo que sigui per una altra porta, ara jo estic aquí, estic feliç i guai. Perquè
1: sí, ha de ser fort, perquè tu estàs amb un muntatge de circ com és el Baró de Bel, que és extraordinari. He pogut veure Falès precisament a Barcelona i és brutal, però imagino que la forma de creació té aquesta cosa tan artesanal i tan de comunitat i tan així, no? I de cop et pica la porta el show business.
0: El showbiz, tio.
1: Pica la porta, l'altra banda del mirall està picant, no?
0: Sí, sí.
1: I ha de ser un contrast bastant considerable en això, de dir, si jugueu una partida o a l'altra, no sé si devies arribar a dubtar.
0: Sí, home, sí, sí, vaig dubtar, però no sé com dir-ho.
1: Era una sèrie o una pel·li?
0: Era una sèrie.
1: Una sèrie. Per tant, entenc, una sèrie gran, un personatge petit.
0: Era una sèrie gran, exacte, i el personatge era... Sí, tampoc era una cosa de dir, hòstia, ho haig de fer, dius, no passa res, saps?
1: Acció?
0: Acció, no, bueno, era... Pesat que ets.
3: A veure si aconsegueix el forat de la paret.
1: M'està generant molt d'interès.
4: No, a mi també.
1: I a més, dient que no vol dir-ho, encara me'n fa més.
3: Què vols? Que el vols que lliguem a la cadira i comencem a...
4: No digues que era,
3: però digues un xuclet a la cara.
4: El nom de la sèrie, res més, ja ens en fem càrrec.
0: No.
1: No ho dirà, ja està, no?
3: Escolta, Oriol, Digues. Jo volia preguntar-te per Yo Adicto, que és una sèrie que a mi m'ha sorprendre. Té una potència de saque molt brutal. I no sé si a tu et va sorprendre després l'èxit de la sèrie. Vull dir, el fet de que tanta gent en parlés...
0: Home, a mi em va sorprendre molt... No sé, és que jo em vaig entregar molt. Sigui el que sigui. Llavors, quan et col·loques així és guai perquè... acceptes perdre també, saps? I llavors com...
1: En quin sentit acceptes perdre?
0: És com lo dels Emmy, vale, doncs jo m'entrego a... El... m'entrego a anar amb el Javi a Nova York. Punto. I ja... Ai, aquell moment, saps? De no amenitzar i m'entrego això. No m'entrego a... que me'l donin, sisplau, per favor. Ja. Perquè...
1: us heu convertit gairebé en germans, no? Amb el Javi Ginera, res.
0: Sí, sí, sí. Bueno, va haver-hi una cosa de... clar, jo vaig llegir el llibre, vaig veure...
1: No el coneixies, quan llegies el llibre?
0: No. No, no, no, no, no. És que no hi havia un altre per fer-ho... per mi no hi havia un altre camí. Vull dir, jo et faré de tu i tu m'ho diràs tot. I jo sento que m'haig de posar igual, per tant, jo també m'obro i des de llavors... i des d'allà és molt maco perquè s'ha fet... es va generar un respecte i un amor com tan cuidat que hi ha un espai tan segur, tan... perquè, clar, jo vaig tenir un accés a la vida del Javi tremenda. Des del seu germà, la seva psicòloga d'ara, a l'Anaís, que va ser la socioterapeuta que li va salvar la vida... Era l'única manera de fer-ho, d'anar a Corobert i a fondo perdido. I
3: això té repercussions després?
0: Sí, sí, sí. Una cosa que he après també en el joc de la interpretació és que pots modificar molt la teva manera de pensar amb tu mateix i com et relaciones amb el món, no? I d'alguna manera te'n dones compte que tot és una decisió una mica, no? Et tornes bo amb tot el que practiques i si practiques estar enfadat, doncs t'acabaràs enfadant més ràpidament. Sí, jo vaig decidir fer-ho per un personatge que era molt violent i jo vaig canviar la meva relació amb l'expressió violenta de la vida. Em deixava més permís per enfadar-me.
1: I això no se't queda dintre?
0: Ara que, sí, obres un canal.
1: Hòstia, però és bèstia, perquè és una feina d'alt risc en aquest sentit, perquè obres portes que igual
3: que
1: no t'agradaria obrir.
0: Sí, jo després d'allò dic, jo vaig estar molt malament. Vull dir, l'Àlex Rendemul ho diu, que ella venia els últims 5 dies, l'última setmana de rodatge ho va fer tot ell. I jo me'n recordo estar allà, no sé què, i hi havia aquella mirada...
1: espantat.
0: Com molt raro, sí, com mig... i després em va dir, hòstia, tio, és que no t'estaves protegint absolutament gens, saps? No t'estaves protegint gens. Jo deixo que s'empapi tot i vinga, vámonos.
3: Això que deies del Rendemul, d'aprendre a protegir-se, això ho has après o segueixes anar a tumba abierta?
0: Bueno, sí, no ho sé, potser és que m'agrada fer-ho així, no sé. Per mi hi ha que sento jo que jo haig de travessar alguna cosa. Jo sento que ho haig de fer així
3: i... fer-ho, no?
0: Exacte.
3: I no hi ha una sola manera de fer-ho bé.
0: Exacte, és que fer-ho bé què és?
3: Clar, per això dic.
0: I si tampoc interessa fer-ho bé a l'art. Volen que sigui així, però és que no té cap tipus d'interès i a l'art no se li ha de demanar que estigui bé. No, se li demana veritat, encara que sigui mentida.
3: Mm. Jo veig Yo Adicto, jo recordo la discussió amb els pares i tal. Sí. Hòstia, jo em vaig quedar rebentat.
1: I sobre tu coneixies el Javi Giner d'aquesta manera,
3: clar,
1: no?
3: Javi, jo no m'havia explicat aquesta... o sigui, no m'havia explicat això de vida veu. Hòstia, jo, clar, jo veia... et mirava tu, però jo veia el meu amic. No, i hòstia, a mi em va deixar rebentat.
0: Sí, sí, molts amics seus també m'ho han dit. Sí,
3: totalment
0: sí.
3: Rebentat, o sigui, i vaig entendre de cop moltíssimes coses d'ell i també de la meva relació amb els meus pares i de moltes altres coses.
0: Sí, però tu podries mirar-ho des d'un punt de vista acadèmic, ara perquè no, perquè està molt celebrat o tal i qual, però de dir, podries dir, no se t'entén, és inconex, està passat, yeah. Està cridat, està ben fet, podríem arribar a dir que no.
1: Ja, però t'arriba o no t'arriba?
0: Però de cop, exacte. L'Enric Auqué, per exemple, perquè és tan increïble veure'l. Perquè ell és cor, saps? Clar. Està per davant el cor. I a més té una tècnica molt, molt, molt bonica i molt preciosa, no? I és molt... però sí. A mi el que em flipa és el cor que li posa.
1: Tinc una hipòtesi sobre això. A veure si tu m'ajudes a confirmar-ho.
3: Endavant, anem a la hipòtesi.
1: No.
0: La sèrie que vas dir que no?
3: Sí, sí. Sí. Però menys la hipòtesi.
1: Ja no insisteixo més.
3: Sí, un apunt.
1: No, va. Una hipòtesi. Tu vens de la família que vens, que és una família que ha viscut això tota la vida. Quan han entès com una forma de vida. No com... o sigui, no, ni tan sols com una forma de vida. Era la vida. O sigui, Quimet Pla
0: i la Núria,
1: ells vivien en una comuna, van crear comedians, van estar a l'inici del Circ Cric. La teva vida també ha estat al centre, això. I continua sent-ho, no? Llavors, només es pot viure aquesta professió des d'aquesta perspectiva si ho entregues absolutament tot.
0: Pues mira, ara has donat a la... el... Sí, no sé, el pensament que ara més jo estic posant en dubte i em treu més la son, que és... Bueno, sí, jo veig... Jo tinc el teatre aquí davant tot el rato, sempre, des de fa molt de temps. Massa. I a vegades em pregunto de... Ai...
1: Ara, bueno, he de dir que el Riol s'està emocionant molt ara mateix, perquè suposo que estàs en el moment vital en si estàs arriscant massa...
3: No ho sé,
1: amb el teatre,
3: no ho sé.
1: O
3: no
1: amb l'actuació, o amb aquesta professió.
3: No ho sé,
0: és que també sóc molt caòtic jo, i em costa a vegades atrapar els pensaments, no? Però...
1: Et poses en dubte, vols dir?
0: Jo sí, constantment. Sempre. Tot el rato. Massa, de fet. Bueno, no sé, no, sí, és a dir... Sí, però...
3: Molt ben tirat.
1: És molt bo.
3: Ho haig de dir.
1: A veure, he de dir que venint també d'aquesta família...
3: No,
1: i amb aquesta capacitat que té...
3: M'ha agafat a la guàrdia baixa, no m'esperava.
1: Sí. He de dir que està molt bé perquè se li nota també que l'humor ha estat una de les formes de sortir de les circumstàncies més difícils, imagino.
3: Sempre. És que jo l'Oriol el conec molt en el drama... Però és veritat que en la comèdia no, tio.
1: No t'ha vist el teatre?
0: En el terreny del teatre és tot comèdia.
3: Amic.
0: És tot clown, és tot bufó, és tot slapstick. I de cop, en el cine, he fet drama. I la gent em coneix, suposo, més pel drama, però...
1: No ho insistiria, però sí. no amb la sèrie.
3: Com es deia,
1: no, però en aquest moment que has tingut aquesta reacció, Oriol, pel teu cap hi pensava que ja has entregat massa a la feina? O què és el que hi passava pel teu cap?
0: Em sento com una mica perdut, de cop. Em sento una mica sol en la passió aquesta, saps? Veig que els meus somnis eren teatrals, eren artístics, saps? I de cop miro els meus amics i amigues i han complert els seus somnis com vitals, com, jo què sé, viure en comunitat, tenir una família, tenir no sé què, i jo em sento molt... molt orfe allà, saps? I òbviament té a veure amb la... amb que jo em vaig agafar el teatre com un tronc o com una vela i allà és on vaig trobar jo la meva, saps? I aquí està la confusió, que és el meu valor com a ésser humà està... té a veure amb el teatre, té a veure amb això, saps? I jo sóc el primer que li dona. Si jo vull que algú em conegui i estic actuant, dic, vine al teatre, que em veuràs a mi, saps?
1: Com si la resta de la vida no pogués veure tant.
0: Exacte, no? Com si jo no tingués un valor que no tal. Llavors estic anant també com veure on està això i bueno, pues sí, tens 32 anys, de cop dius, hòstia, et sents una miqueta que no saps com viure, no saps el dia a dia com fer-lo, no? Com... I en canvi et col·loques molt bé en l'altre. És una conducta addictiva també, perquè dir, mira, jo fent d'altre, perfecte. Ara fent de mi, no sé.
1: Qui sóc?
0: No sé qui sóc. Potser sóc un camaleó i també és això, saps?
3: També és una temptació molt gran, no?, el fet de viure vides dels altres,
0: sí,
3: per no haver de viure la teva, no? Que al final,
0: exacte,
3: viure la vida d'un mateix és a vegades molt complicat.
0: Sí, però és una tasca, si no la tasca, saps? No, si tu el que has de fer és ser tu.
3: Què vol dir ser tu?
0: Ah! No sé. Què és?
1: Busca-ho.
0: On estàs? Què és el que... és amb qui? A on? Tal.
1: Però
0: i al final potser descobreixes que no ets ningú, però...
1: Això que veies era el que veia a casa dels teus pares, també, o no?
0: Sí, sí. Sí,
1: ells
0: sí.
1: Han viscut així, han sigut feliços, així.
0: Sí, sí, i tant. És bueno, és el que passa amb els còmics, amb els comedians, amb els juglars, amb els cirqueros, amb els artistes, amb els nòmades, saps? Vull dir que hi ha una cosa que és... Jo m'entenc molt amb aquesta gent. T'entens? Estàs en un raconet i tal, i pum, i veus el món igual, i dius, uah, quina passada, saps? Però sents una vegada una miqueta un, no?, com un estranger en... I llavors estic intentant, pues, no ho sé, veure quina relació tinc amb el teatre, saps? Perquè li demano molt i li entrego molt, i a vegades li soc molt feliç de cop, o actuant, o dirigint, o imaginant o jugant. Però a vegades em preocupo, em pregunto si... Pateixo molt, també, saps? Pateixo molt i penso, dic... No s'ha de patir tant, saps? No.
1: T'has de protegir més.
0: Sí, o... Sí, no sé, a vegades em pregunto de dir... Hòstia, doncs... potser no té per què tenir un fi professional, saps? Ui, emociono, eh? No sé. Sí, no sé. La putada és que no sé si ho podré deixar mai, saps?
1: Clar que no. Perquè t'agrada massa.
0: És que no sé si puc no fer-ho, saps?
1: És que la pregunta és quan, perquè crec que és tota la vida. Has viscut com un novèlix, no?
0: La primera, aquesta anècdota és molt guai. La primera vegada que jo vaig sortir en una escena era al Teatre de Tiana. Estava Vespix, el Vesper, el Celsia, un pedó.
1: Qui era el Vesper o l'Esper?
0: El Vesper va ser un dels germans Poltrona, juntament amb la meva mare. Ma mare, el Vesper, el Claret Papiol i el Jaume.
1: Uau.
0: I està allà els quatre i tal. I eren molt amics. I llavors ell feia era mag, el Vesper. I feia un número de màgia i anava de vicari. I la meva mare anava de monja, com ajudant de mag. Però llavors estava ell sol en l'escena i ell estava entre cortines i em tocava mamar a mi.
1: Ah, llavors un nadó.
0: Sí. I ella li tocava sortir i ma mare, que si li encanta fer aquesta cosa, diu, pues surto. Llavors,
1: vestida de monja.
0: Ella de monja.
1: No.
0: Em sembla que era de monja. Amb el bé, ajudant el set.
1: I aquí, allà puges a l'escenari per primer cop.
0: A mi no em van demanar permís. Sí, sí. Vivint també i creixent, veient espectacles, estant així com amb gent, amb pallassos i tal, i com parlant, i els nostres pares pues, també posant el foc en la creativitat, i veient pel·lis del Chaplin i el no sé què, i veient, tu t'imagines... I és un esport molt familiar de... Molaria un espectacle que... O t'imagines un espectacle que comença... I són tot idees de... I fer... I, oh, molaria aquí, no? Des de l'esport del restaurant aquest que féssim aquí i es baixéssim... I és tot... Imagines espectacles, no? I llavors jo començo a buscar altres coses de la vida, però hi ha un moment que me'n dono compte que sóc això. Bueno, que sóc això. Que és el que se'm dona bé. Que és el que... Ah, que m'ho passo bé, també, que tinc una herència, tinc un patrimoni molt gran.
5: Però parles del teatre, o sigui, vull dir, tu has tingut, parlant de premis, ara que parlàvem del semi internacional que guanyaràs d'aquí poc, no, però tu has tingut premis de teatre molts, també per Calavera, has tingut premis de cinema, has tingut un Ondas, em sembla,
0: sí.
5: Però quan parles del teatre, bàsicament.
0: Sí, i per mi el teatre és molt ampli, eh?
1: Carrer, també, no és un escenari només.
0: Sí, que el teatre ens rodeja a tot arreu, lo teatral. Encara que no sigui una... Vull dir, l'espectacle és una forma comercial, que no? És un sistema que comercialitza amb un espectacle, no? Però el teatre què és? No? Perquè és una resposta natural, global, és una necessitat d'explicar. Perquè som éssers narratius i perquè...
1: Com ho definiries? És algú que vol explicar una història, punt.
0: El teatre en si, de personatges i tal, és un grup de gent que no es coneix, que va veure un altre grup de gent que no es coneix, fent veure que són unes altres persones que ningú coneix.
1: I a tu què t'ha donat al carrer? De fer shows, espectacles,
0: el carrer,
1: i de clown i de tot.
0: Hòstia, pues no pensar com una llibertat d'una bogeria anàrquica de jugar i de projectar la veu i de intentar connectar amb la gent i de saber improvisar i humilitat, suposo, sí, també. És algo molt terrenal, diguem-ne, on et trobes amb la gent que està allà, que si vols es para, amb nens que te la lien parda, saps? I gent que et contesta o que se'n va, i un gos, i un campanar, i un... Saps? I la policia, saps?
1: I la policia. Has integrat la policia en algun espectacle alguna vegada o no?
0: No, el meu pare, que li fotia, que anava amb el general Bum Bum, que anava ell de general, i anàvem, sí, tots amb els canons i tal i qual. Sí que ell, el municipal...
3: El general Bum Bum.
1: M'encanta, el general Bum Bum.
0: El general Bum Bum, anava amb 6 o 9 canons, depenent. Canons,
3: eh?
0: Canons que empataron rodes de carro, nosaltres vestits de... Sí, sí, nosaltres vestits de pirates, i anàvem per les places dels pobles explicant contes. Era el general Bum Bum que havia atracat la llibreria de no sé què i tenia els seus tresors, eren contes.
1: Que bo.
0: I és el meu pare, no sé què, ens posàvem les màscares, mitges màscares, i explicàvem contes populars com d'herència de la Mades, també, des de la Fustots, el Patufet, I normalment hi ha el municipal, no?, allà que va davant. I a la que s'apropava molt, el meu pare, que anava amb l'espasa, i fotia el cul. Allà. Que és de guai, perquè de cop et poses la màscara i estàs per... Estàs per sobre de l'autoritat,
3: sí, sí,
0: inclús. Saps? Hi ha alguna cosa de...
3: Perquè no ets un senyor que li punxa el cul a l'urma. No, ets el general Bum Bum.
1: Ets el general Bum Bum.
4: I què?
3: El general Bum Bum.
4: Et ficaràs amb el general Bum Bum.
3: No,
1: saps que m'està recordant molt això del Tortell Poltrona, precisament, de quan van fundar els Pallassos Sense Fronteres.
0: Ma germana està a Etiòpia ara mateix.
1: Ara mateix està a Etiòpia?
0: Sí.
1: Ella està també?
0: Sí.
1: Hosti.
3: Quina família,
1: ara
3: Oriol.
1: Ara m'hauràs d'explicar
0: això. Que jo m'està a Ucraïna.
1: Mira, és que me recordo com explicava, diu, bueno, quan vas a fer Pallassos sense fronteres també és el joc del límit. Quan hi ha un grup de policies, bueno, de, bueno, sí, de militars que estan apuntant a un grup de població i que tu notes que apuntaran amb ells o podrien apuntar tu, quin és fins on jugues, a quin límit jugues, no? D'aixecar els braços i que et caiguin els pantalons, per exemple.
3: Claro.
1: No? És el bon moment per fer-ho? No és el bon moment, no?
3: I no hi ha millor moment, em sembla.
1: Però estàs jugant molt al límit, o sigui, amb l'autoritat també, en aquell moment. I és l'únic lloc on no et pots permetre això.
0: I la gent ho necessita, eh? L'Alan Watts té un text preciós que parla del bufó, del Joker, no? En anglès i diu, hòstia, per què les peces de Shakespeare, no? El rei té un bufó al costat.
5: És l'únic que li pot dir la veritat.
0: És l'únic que li recorda la seva mortalitat.
1: Clar.
0: Com necessitem els bufons perquè facin trontollar el que ens creiem que és veritat, no?
3: No, i també, no sé si era Voltaire el que deia, que això de que no hi ha res que li faci més por a un règim autoritari que a la comèdia, perquè quan rius deixes de tenir por.
0: Exacte.
1: Sí, que els clowns tenen un poder extraordinari, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Què passa quan el clown s'enfada per això? A casa hi havia, no?, de cop un moment d'autoritat per part d'aquests pares que eren...
3: Sí, també.
1: Entendre com... Ep, ara estan en sèrio, no?
0: Òbviament, com a qualsevol família i tal.
1: Però no exercien molt l'autoritat, o sí, els pares?
0: No. En moments sí, però el que són els límits, les normes, una disciplina, un... No tant.
1: No hi havia tantes normes.
0: No hi havia tantes normes, o la norma és que no hi haguessin tantes normes, o les normes apareixien i eren flexibles, vull dir, una miqueta de lío. El que passa que, bueno, que també necessites límits, també. Sí, més que res per posar-te'ls a tu mateix a la vida després.
1: Tu t'han faltat?
0: A mi han faltat límits, sí. Sí, sí, sí, jo tinc un problema amb els límits, en aquest sentit. Bueno, un problema.
1: No.
0: És una relació amb els límits com de dir, bueno, hòstia, ara no puc fer això. Hòstia, per què no puc fer
1: això? No?
0: Clar. I a mi m'emprenya molt tenir els caps de setmana lliure. Perquè em sento com la resta de... Jo vull tenir-ho al revés. Jo no vull estar a la norma.
1: Clar, és que això em fa pensar que en una infantesa així, que és molt interessant, també és veritat que hi ha un moment, normalment, en qualsevol infantesa, que quan s'entra a l'adolescència s'entra en un període d'enfrontament amb l'autoritat, no?
0: Sí.
1: Tu vas arribar a tenir aquest enfrontament? Vas arribar a ser adolescent? Tu has arribat a ser adolescent?
0: No.
1: Clar, no t'has rebel·lat contra autoritat perquè no n'hi havia tanta d'autoritat.
0: No.
5: No havies de matar el pare, dic.
0: No, vaig fer una obra de teatre després.
3: De fet, ell va matar el pare, literalment.
1: Un dia que no m'ho deixava fer, no? Pues ja ho feia.
0: No, però perquè era com... No hi havia hora per tornar a casa. Els meus amics havien de tornar a la una i jo podia tornar a les cinc, si volgués. No sé, ja sé la vida que vaig tenir. És veritat que potser a mi m'ha faltat rebel·lar-me contra algú.
3: Si tinguessis família, jugaries les mateixes normes? Vull dir...
0: Suposo que intentaria fer una mescla. La meva herència, jo la portaria, crec que és meravellosa, i jo aporto això, saps? Que jo crec que equilibra, diguem-ne... Perquè és molt bonic, també, veure el món des d'una llibertat tan... No sé, tan... Sí, tan...
1: Clar, perquè el Quimet, la seva família, era el contrari, no? La seva relació amb el seu pare era aquesta d'autoritat, no crec que ho ha explicat alguna vegada, no?
0: Sí,
1: de vos, no? I...
0: Sí, clar, li parlava de vostè i amb el seu pare no... El seu pare no sabia donar-li una abraçada. Hòstia, clar, es donaven la mà.
1: Clar,
0: estem parlant d'això. El meu pare i el meu avi a la fàbrica i de tramoll a la passió quan tocava. I llavors potser nosaltres de com necessitem una miqueta de... Bueno, jo què sé.
1: És un pèndol, sempre.
0: Sí, sí, clar.
1: Escolta, ens han portat el Llobarro, que té una pinta extraordinària.
0: Sí, boníssim.
1: I per tant haurem de tancar-ho aquí. Només em volia preguntar...
3: Només em volíem preguntar, la sèrie aquesta...
1: Què pensats, de veritat?
3: Exactament qui surt. No t'agradis el títol, però qui sortia? Qui sortia i de què anava, d'acord?
1: Qui era el prota? És igual.
0: El Javier Bardem.
1: Ah, home, però...
3: Ja ho tenim, ja pots tancar.
1: No sé qui és, però endavant. Primer, que molta sort aquí uns dies quan em vagis a Nova York. I això... Què més estàs fent a banda d'això?
0: Pues estic fent gira de gola, de l'espectacle, anirem a Madrid, i poca cosa més, la veritat. Estic
1: parar una mica, potser.
0: Sí, estic intentant generar una miqueta d'espai i això, no?, i equilibrar això que dèiem abans, no?, d'això posar la vida i intentar... Sí, hi ha coses que a vegades... Que si vols que canviïn, has de deixar-ho de fer de la mateixa manera, no?
1: És una gran feina, aquesta.
0: Sí, total.
1: Oriol, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Bueno, gràcies, Malcolm, eh?
3: De res.
1: Gràcies, Toni.
3: Gràcies. Adéu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Notícies. Jordi Casals.
1: Bona nit, són les 10. Us ho avança RAC1. El Barça i la Federació Espanyola de Futbol estudien suspendre l'homenatge previst per dijous al Camp Nou als campions del món amb Espanya. Això després de l'episodi de brutalitat policial contra un aficionat blaugrana el passat diumenge a Elx, Oriol Jové.
2: Sí, en les properes hores es prendrà la decisió definitiva, però ara mateix l'acte d'homenatge als 8 blaugranes que van guanyar el Mundial penja d'un fil i tot apunta que s'acabarà suspenent aquest acte que s'havia de fer en el primer partit com a local del Barça aquest dijous contra l'Atlètic Club. Els incidents a la rodalia de l'estadi Martínez Valero, amb retirada d'estelades i cops de porra, alguns aficionats del Barça de moment ja han provocat en les últimes hores un comunicat molt contundent per part del club i també la decisió de l'Assemblea Nacional Catalana de repartir 10.000 estelades entre els assistents al partit de dijous.
1: Mentrestant, a Barcelona, els bombers continuen treballant per acabar de perimetrar l'incendi que crema des de primera hora de la tarda a Collserola. A aquesta hora els mitjans aeris ja s'han retirat, mentre els efectius terrestres miren de frenar el cap de l'incendi, que ha llançat focus secundaris i han cremat entre 5 i 8 hectàrees. Segons les dades provisionals dels agents rurals, el foc ja ha calcinat prop de 35 hectàrees i està en fase d'estabilització. També treballen per garantir la seguretat als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, que continuen confinats i d'on s'han desallotjat una trentena de veïns. El nou C, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i regidor de Seguretat, Albert Batlle, ha dit que els veïns han preferit buscar ells mateixos on poder allotjar-se mentre no sigui segur tornar a casa seva.
3: Són 35 persones les que han desallotjat, se'ls ha ofert allotjament i han preferit també reallotjar-se amb els mitjans propis. Veurem també com evoluciona la situació en les properes hores per veure si poden tornar a casa o encara continuant amb aquesta situació que ells mateixos han dit que no feia falta que se'ls busqués alternativa habitacional perquè la tenien.
1: L'Ajuntament de Barcelona descarta que el foc d'avui estigui relacionat amb el de fa 15 dies, tot i que la investigació sobre com s'ha originat està oberta. L'Ajuntament demana molta prudència a l'hora d'accedir al parc i recorda que està tancat per les limitacions pel brot de pesta porcina. La sequera augmenta el risc de tenir un part prematur, puja un 2% en casos de sequera moderada i fins a un 5% si és extrema, ho revela una investigació coordinada per l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau amb dades de 30 milions d'embarassos al Brasil recopilades durant 20 anys. Aquest risc encara és més gran si s'hi afegeixen episodis de calor extrema. A més, si el període sense pluges és molt llarg, augmenta la probabilitat que el nadó sigui més petit. L'estudi detalla que la realitat socioeconòmica té un pes important, l'anàlisi s'ha centrat en població especialment vulnerable i explica que allà on l'índex de desenvolupament és més baix, les persones pateixen més els efectes dels fenòmens climàtics, els és més difícil mantenir una bona nutrició o accedir a aigua potable. Per tant, l'embaràs també se'n veu afectat. Tot i que l'estudi es va fer al Brasil, els investigadors apunten que els resultats poden ser rellevants per zones on les sequeres són cada cop més freqüents, com a Catalunya. I en plana de successos, els Mossos recuperen 9 cotxes robats en països estrangers que els van vendre il·legalment a Catalunya. Estan valorats en gairebé 650.000 euros. Eren vehicles de gamma alta provenients de Dinamarca, França i Itàlia. Una de les tècniques que feien servir era modificar el número d'identificació dels vehicles i aconseguien la documentació en blanc per falsificar-la. D'aquesta manera podien revendre'ls en diverses poblacions de l'Estat. De moment, la policia ha denunciat un home de 51 anys relacionat amb el cas. A la resta dels esports, Oriol.
2: Dominic Livakovic ja és a Barcelona per convertir-se en les properes hores en nou jugador del Barça, el porter croat, que la temporada passada no va arribar a debutar amb el Girona i es va enfrontar amb l'entrenador. Michel signarà per 4 temporades i encara no està decidit si es quedarà o si marxarà cedit. D'altra banda, Xavi Hernández ha estat presentat aquesta tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos. L'egarenc ha explicat que ha passat pàgina ja de la seva etapa a la banqueta del Barça.
4: Va ser un aprenentatge molt gran i va ser un màster fet quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea.
2: Xavi portava 2 anys sense entrenar. I a aquestes hores, en joc un partit a primera divisió, el descans, València 0, Betis 0. Partit ajornat de la primera jornada. A més, aquesta nit es decideixen 3 dels últims 7 equips que jugaran la propera Champions. De moment s'ha classificat el Sabah Baku de l'Azerbaijan i són el descans, el Bodoglim Neknimega i el LASK Celtic de Glasgow, tots possibles rivals del Barça a la fase Lliga que se sortejarà aquest dijous en directe a RAC1.
1: I pel que fa al temps, aquesta nit torna a refrescar i demà ens llevarem per sota dels 15 graus al Pirineu i per sota dels 20 a bona part de l'interior. A la costa, però, la temperatura difícilment baixarà dels 22 o 23 graus i fins i tot al centre de Barcelona no baixarà dels 25. Tot plegat en espera d'un dimecres que ens portarà ben fort al Pirineu, sobretot a les cotes altes, i un cel més tapat fins al migdia. A la tarda tornaran a obrir-se clarianes i s'acabarà imposant novament el sol.
0: Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Així sona la repesca.
2: Demà és 25 de juliol i això vol dir que és Sant Jaume. I més enllà de les festes majors, també és un dia important pels pelegrins que fan el popular camí de Sant Jaume fins a la catedral de Santiago de Compostela. Doncs bé, avui us portem una història que ens va deixar de pedra. Es veu que hi ha una pel·lícula italiana que es diu El buen camino i que ho ha petat, però petat, a Itàlia. Això ha provocat que molts italians hagin decidit fer el camí de Sant Jaume en massa. Així que si el feu o l'heu fet i us n'heu trobat, ja sabeu per què és.
3: Dicono sia una persona eccentrica, ego riferita.
4: Ah no, guardi, la gente parla senza sapere spesso. Io non trabajo
3: perché si trabajavo. Da dove ha origine tutta questa ricchezza?
4: Oltre 60 anni di duro lavoro di mio padre.
5: L'última volta que l'havete vist?
6: Si aquest estiu feu el camí de Santiago i trobeu que està ple d'italians, probablement aquest sigui el motiu. La pel·lícula italiana El buen camino. Checo, un ric i hereu d'un imperi de fabricants de sofàs, es veu obligat a abandonar la seva daurada vida per posar-se a buscar la seva filla adolescent, que està desapareguda. Una aventura que l'acaba portant a fer El camí de Santiago. És una pel·lícula senzilla, còmica, però que resulta que Itàlia ha batut rècords de taquilla, fins i tot desbancant Avatar. Ara l'acaben d'estrenar a Netflix i mirant el repartiment amb la Marga Ortuño, home, doncs hem vist que un dels actors que acompanyen els protagonistes, que ho estan patant a tot arreu, Jesús, resulta que és el Llimo, el nostre Llimo, és a dir, company de RAC1 a la segona hora. Llimo, bon dia.
7: Hola, bon dia, Noemí, com estàs?
6: Clar, és que hem de començar preguntant-te... És una pel·lícula que ha recaudat més de 70 milions d'euros.
7: Sí.
6: Ho està petant a les sales a Itàlia, però també a Netflix, ara que s'acaba d'estrenar. I com vas a parar tu en aquesta pel·lícula? Ja,
7: doncs mira, sí, jo també m'ho pregunto de vegades, com he passat a formar part de la història del cinema italià, perquè sí, aquesta pel·lícula és la més taquillera, com bé has dit, amb prop de 10 milions d'espectadors, més de 9 milions d'espectadors que van anar al cinema a veure-la. És increïble. I a parer, gràcies a aquests éssers meravellosos que són les directores de càsting, i en aquest cas en concret la Lucy Lennox, que és una directora de càsting internacional que és irlandesa i viu a Barcelona, i jo havia fet formació i havia entrenat com a actor amb ella, i llavors va ser ella la que va pensar en mi per aquest personatge que interpreto, que és el personatge de Leo.
6: O sigui, que a sobre pots dir que et van venir a buscar.
7: Sí, a sobre em van venir a buscar, amb la qual cosa em sento molt agraït a la Lucy, molt afortunat, i agraït també al Checo Salone i al Gennaro Nunziante, que són el protagonista de la pel·lícula i el director, d'haver participat en aquesta pel·lícula tan taquillera i que ara també ho està
6: patant
7: a Netflix.
6: Sí, perquè posava que era de les més vistes a 16 països diferents.
7: Sí.
6: Clar, t'acordes el risc ara que la gent et reconegui pel món.
7: Exacte.
6: Però allò d'assenyalar-te, sí, és aquest, no és el...
7: Sí. Aquest no és el que feia el gest de...
6: Sí.
7: Perquè, clar, el meu personatge és reconegut per portar una gorra amb una antena, que ja és bastant peculiar aquest aspecte, aquest look, i a sobre per fer, bueno, per anar sempre en cada tram del camí de Santiago, jo faig de peregrí amoroso, posava el guió, i llavors jo vaig sempre com lligant amb una dona diferent, una dona de la tercera edat.
6: Exacte.
7: Que és el meu running gag. I llavors en algun moment parlo amb el Checo Salone, amb el protagonista, li dic, Checo, avui noche caliente, i li fas el gest que el guió posava senyo d'escopare, que ve a ser com el gest de cardar, dit sí, malament, no?, de fer l'acte sexual, que llavors, clar, només posava aquesta indicació al guió, jo vaig interpretar que seria amb una mà oberta fent un cercle i amb el dit índex de l'altre ficant-lo, clar,
6: exacte,
7: amb el gràfic.
6: És el més gràfic.
7: I jo li vaig afegir el so de...
6: I els
7: amb
6: va
7: la
6: agradar.
7: Boca. I els comprar. Hi va agradar. M'ho van comprar i em van agafar. Jo penso que potser això va ser el que més els hi va agradar i per això em van...
6: T'ha sorprès aquest èxit?
7: Sí, molt. Bueno,
6: sí, no? T'esperaves al començar la pel·lícula,
7: sí,
6: o què?
7: Sí, s'esperava en general que funcionés, perquè totes les pel·lícules del Checo Salone, del protagonista i del director, del Gennaro Nunziante, que han fet moltes junts, són un duo còmic que ja havien fet altres pel·lícules que havien estat també taquilleres, que estan al top 10 de les pel·lícules més vistes al cinema a Itàlia, sempre fan molta recaudació. I ara portaven un temps que no havien fet pel·li junts. Llavors era com... tornar al retrobament d'aquesta parella còmica. Llavors, tu notaves ja en el rodatge que hi havia molta expectació, també era una producció molt gran, amb molts recursos, i es notava que faria molt bona recaudació. El que no pensàvem o potser no ens imaginàvem és que encara superarien a ells mateixos i seria la pel·lícula més taquillera de la història del cinema d'Itàlia, com bé has dit abans, per davant d'Avatar i de Titanic.
6: Sí, imagina't.
7: Clar.
6: Perquè qui és aquest Checo Saloni?
7: Checo Saloni és...
6: Checo, perdona, és veritat, que ho escriuen amb CH, però
7: clar,
6: és Checo.
7: Ho escriuen amb CH, i sí, això al principi, perquè jo el guió me'l vaig estudiar en italià tot, encara que després parlo en castellà, perquè m'ho van dir allà de canviar perquè volien un toc més internacional, però tot m'ho vaig aprendre en català, en italià, i això era un gran què.
6: Home, Déu-n'hi-do, saber... no, per això, sí. El domines, l'italià.
7: El vaig estudiar per la pel·lícula, i sobretot, tot i que tenia poques frases, però també per voler comunicar-me amb l'equip, amb la gent de l'equip.
6: I llavors també això... relliscaves, no? Aquí deies Checo i és que...
7: Clar, al principi era Checo, però ho vaig mirar i em vaig haver de documentar bé per no arribar i ficar la pota, però llavors sí, sí.
6: I qui això... és? Qui és aquest personatge?
7: És un humorista que és... Bueno, a Itàlia és una icona. És un humorista molt estimat.
6: Seria
7: i...
6: un Torrente d'aquí, el personatge?
7: Sí, sí, podria ser com una mena de Santiago Segura d'allà. Ell també és músic, llavors fa aquesta cançó que sentíem abans, és la banda sonora de la pel·lícula i fa el Checo
6: aquesta
7: també.
6: Aquesta que recuperem ara també.
7: Aquesta
6: també
7: està feta per ell, i hi ha més cançons a la pel·lícula que van sonant, i en totes les seves pel·lícules a ell sempre li agrada donar-li aquest toc musical amb cançons composades per ell mateix.
6: Sí, sí, el Checo, que a més es diu Checo com a personatge, Checo com a nom artístic, i podríem dir que és un Santiago Segura barrejat amb Adriano Celentano també.
7: Podria ser. Sí, el seu nom real és Luca Medici, però ell sempre signa amb Checo Saloni, és el seu nom artístic, i és el nom amb el que fa sempre els personatges de les seves pel·lícules, encara que siguin personatges diferents, sempre es diuen Checo Saloni, com ell, artísticament.
6: I hem vist més actors espanyols, no? I algun també català, no?
7: Sí, també hi ha representació catalana, està el Miquel Ripeu a la pel·lícula, que fa de rector.
6: Sí,
7: en
6: exacte.
7: Un dels trams del Camí de Santiago.
6: Després hi ha un altre actor català que em sembla que és el noi que l'acompanya... Ah, és aquest, no? El que l'acompanya a comprar el vi i tot això.
7: Sí, que el vam veure, el coneixem per Lo Cartanyà,
6: sí,
7: i també feia de Samuel Eto'o al Cracòvia, Miquel Ripeu.
6: Sí.
7: I després també hi havia molta representació catalana de gent treballant a l'equip tècnic, perquè tot i que la producció principalment és italiana i la portava Indiana, una productora italiana que ha fet moltes pel·lícules allà a Itàlia, també estava Medusa, que és el departament cinematogràfic de Mediaset, un gegant de la producció audiovisual, i després també hi havia Vivi Films, que és una productora d'aquí, espanyola, amb molta representació catalana de l'equip tècnic. Llavors, allà l'ambient era molt internacional. Xerràvem en italià, en anglès, en francès... També
6: era
7: en
6: molt camino, també,
7: sí,
6: això?
7: Exactament.
6: Com si estiguéssiu fent la ruta.
7: I també xerràvem en català.
6: I Beatriz Arjona, que és una de les protagonistes, que és sevillana, no?
7: Sí, és de Sevilla, ella interpreta el personatge de l'Alma, que és una de les coprotagonistes juntament amb Letizia Arnó, que és italiana i fa de la filla del Checo, i la Beatriz fa d'Alma i acompanya amb molta part de la pel·lícula i del Camí de Santiago, doncs el Checo i a la seva filla, la Letizia.
6: Que, de fet, la representació del Camino sembla bastant real. Veu anar a fer trams? Com van ser les localitzacions? Perquè
7: doncs,
6: anàveu ja directament en els punts concrets,
7: clar,
6: no?
7: Clar, anàvem ja en els punts concrets per tema de logística i de producció. Clar, com ja sabeu, l'audiovisual i el cinema, doncs el temps és or, llavors s'ha d'aprofitar i s'ha d'anar directament. Llavors ja arribàvem als puestos, ens vestíem, ens posaven les motxilles, ens fotien en aigua per semblar que portéssim una estona caminant,
6: suant,
7: i clar, les localitzacions són precioses. La veritat és que et sents privilegiat d'haver format part d'aquesta producció, no només pel fet de que és la més taquillera de la història, que evidentment sí, sinó també per la pròpia intraexperiència d'haver visitat paisatges, localitzacions espectaculars i haver-ho compartit amb gent molt maca i de tants llocs del món.
6: Quants dies de rodatge van ser?
7: Doncs ells van fer 2 mesos. La producció sencera, que estaven sempre, no?, els protagonistes, van fer 2 mesos. Jo personalment vaig fer entre 3 setmanes o 4. Va ser també, sí, molts dies.
6: Saps si ells han fet el camí, no? O sigui, per què van triar aquest argument? Tens alguna pista?
7: La veritat és que no ho sé. No. Vaig parlar amb el Gennaro Nunziante, amb el director, i amb el Checo Salone parlàvem, i eren molt macos i molt accessibles, molt humils, però la veritat és que no vaig arribar a fer-li aquesta pregunta. Jo crec que el Gennaro Nunziante sí que és una persona religiosa, pel que em semblava i parlàvem. Ell sí que té aquesta inquietud religiosa, suposo que li devia agradar. No sé si va arribar a fer ell el camí, però sí que era un tema que li agradava.
6: Com a mínim es transforma bastant, perquè jo he reconegut alguns trams d'aquest camí.
7: Sí,
6: sí, sí, es reconeix molt bé. Aquest paper que has fet ara en aquesta pel·lícula,
7: sí,
6: has notat que t'ha obert camí a algun lloc? Quina diferència hi ha d'abans a ara, després d'haver passat per aquesta experiència italiana?
7: Com encara ha passat molt recent, no per ser un canvi molt gran, però sí que és veritat que m'ha arribat fa poc una prova de càsting per un projecte a Itàlia. Ah, llavors, això sí que en aquest sentit m'ha obert aquesta porta, que aviam si pot sortir el projecte i tirar endavant, i tant de bo sortissin més projectes en Itàlia, seria fantàstic.
6: Clar, perquè tu has fet coses a televisió, a
7: sí,
6: ràdio aquí, que
7: ràdio
6: ja tenim
7: aquí
6: com un dels nostres, també ara cinema, cap a on et veus ara?
7: A mi m'encantaria seguir fent d'actor, és el que més m'agrada.
6: És el que més t'agrada,
7: Sí, i és l'aposta que ha fet d'aquí fa uns anys, és l'aposta que vaig començar de deixar una mica més davant de la vessant de col·laborador de televisió, havia estat al Buenafuente, al Cracòvia també, llavors, m'havia rebut alguna oferta més de fer de reporter, caiga quien caiga, coses així, però era com, no, prefereixo intentar com apostar més per actor, que és una feina difícil perquè no és fàcil que t'arribin oportunitats i normalment has de saber encaixar els nous perquè és el que normalment et reps.
6: El que costa més, no? Parlar el propi
7: Exacte.
6: Ego.
7: Sí, també, i l'autoestima de dir, però llavors serveixo, no serveixo, i llavors aquesta és la meva aposta, m'agradaria fer més pel·lícules, més sèries, ficció, però estic obert a fer una mica de tot, perquè al final també ho has de compatibilitzar, i també vaig compatibilitzant amb feines de guionista, amb programes de tele també, o editor de vídeo.
6: Doncs això, en Llimo, que és, com dèiem, una persona que havíeu vist aquí a RAC1 a la segona hora, que entraves al plató ballant, al locutori ballant,
7: sí,
6: i que tenies, que el podeu recuperar per xarxes també, doncs forma part d'aquesta pel·lícula que ho està petant, aquesta pel·lícula italiana, El buen camino, que ara està a Netflix, per tant la podeu veure a Netflix, i que es troba entre les més vistes de 16 països, és a dir, que tota una estrella ja.
7: Increïble. Sí,
6: increïble.
7: Sí, sí.
6: Llimó, moltíssimes gràcies per haver vingut.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
6: I molta sort en aquest camino teu.
7: Moltes gràcies.
6: Que vagi
7: molt bé. Igualment.
8: Així sona la repesca. Venga, chato, la repesca. Que és el que faig jo.
2: I ja que hem parlat del camí de Sant Jaume, tant si us veieu en cor de fer-lo com si no, no us perdeu aquests consells que van donar la primera pedra per recuperar el ritme després de les vacances.

0: Tractar bé els bons hàbits, agafar-los. Tenim el Fito Florenza aquí, que ell és director esportiu de Coa Center. Molt bon dia, Fito.
1: Molt bon dia, Noé.
0: I com diem, ens volem posar en forma. I cada tardor jo diria que parlem del mateix. Diem, aquest any sí, començo a fer esport, exercici. Però, Fito, estaràs d'acord amb mi que és un propòsit que no sempre s'arriba a complir. De fet, moltes vegades s'abandona.
1: De fet, quasi sempre s'abandona perquè l'enfoc segurament no és del tot correcte. De vegades, mira, és un terme que vaig descobrir fa poc, li diuen les mataciones, quan venim de les mataciones, no? Que seria una mica raro en català, matances, no? De vacances, però...
0: Ah, val!
1: Mataciones, per, en fi, per excessos de menjar, d'alcohol, de... família també, no? I fi, llavors ens sentim...
0: culpables, primer que...
1: Sí, molt culpables.
0: Que ja sabem que per l'Anabel aquest terme culpabilitat és fatal, també per les dietes, doncs venim amb, amb aquesta mica de sensació de culpabilitat.
1: Llavors, clar, moltes persones volen posar remei, però moltes d'elles, ja que és un dels propòsits, és segurament el propòsit, més que el gener fins i tot, i moltes persones ho enfoquen des de doncs, la imatge, des de baixar uns quilos, des de la talla del pantaló, des d'aquesta vessant. I aquesta vessant no funciona, doncs al final doncs, ja ho sabem, no? Doncs, al final això és càstig, és algo que no s'ha d'enfocar des d'aquí. S'ha d'enfocar sobretot en començar amb calma, el cos té el seu temps d'adaptació, no hem de recuperar els 20 anys que no hem fet res, o 10, o 5.
0: En un dia.
1: En un dia.
0: Ni en una setmana.
1: Ni en una setmana, ni en... O sigui, tot el que, quan comencis, et dugui a pensar que uf, és massa hores d'entrenament per setmana, massa intens, massa intensitat, o, en fi, sí, qualsevol sensació d'aquest tipus que genera una mala relació amb l'exercici físic, doncs fuig d'aquí, no? Al final ha de ser progressiu. Al principi és més important dedicar-te almenys dues hores a la setmana fent exercici. Fer exercici no és acabar exhaust o exhausta, no? També pot ser treballar la mobilitat, treballar els estiraments. Al final és començar a dedicar-te un temps, a gestionar el temps per cuidar-te. Dues hores de 168 hores que té una setmana. O sigui...
0: Sí, sí, és poquet. Dos dies a la setmana, més a més no cal que siguin les dues hores al mateix dia.
1: Exacte. I sobretot, sí, dues hores a la setmana, amb dies separats, i a partir d'aquí, conforme el teu cos es va adaptant, va passant una primera fase d'adaptació, no?, doncs, cardiovascular, de combinació amb la vida diària, familiar, obligacions, professional, etc. Doncs quan tot això va encaixant i et trobes millor que pitjor amb aquesta fase, i ja necessites una miqueta més, llavors és quan anem a buscar el que has d'assolir en número d'hores, amb intensitat, etc., per implementar-ho per sempre, no? I t'has de preguntar, així sempre? No, doncs llavors per aquí segur que no és.
0: Clar. Per tant, ho hem de disfrutar, hem de buscar alguna cosa, algun exercici que també ens ajudi a disfrutar-ho, i després ens hem de plantejar com que guanyarem energia, que guanyarem benestar, no per la bellesa, per la part més física, sinó per la part física i mental.
1: Cap persona... se sent malament després de fer una sessió d'exercici físic acotada al seu cas, cap persona. Seria tot el contrari.
0: Si et sents malament, és que ho has fet malament.
1: Clar.
0: Això és important.
1: I quan ho has fet bé, és quan es redueix l'ansietat, inclús de l'inici, no?, de la temporada, no?, d'aquesta, no sé com dir-ho, aquesta depressió postvacacional, si se li pot dir així, no?, o per la feina, per els col·legis que comencen, etc. Això ajuda a reduir l'ansietat, a dormir millor, a relacionar-te millor, i en definitiva, sentir-te millor i instaurar l'hàbit, per tant.
0: Exacte, doncs això és el que volem. Ens hem proposat tornar a fer exercici aquesta tardor, aquest curs, aquest inici de moltes coses, i també inici esportiu, i fer-ho pensant en el benestar, tant físic com mental. No només per la part física i estètica, sinó per viure amb bons hàbits, saludablement, que és el que aquí ens proposem a la primera pedra. I ho fem sempre de la mà del Fito Florenza, que és director de COA. Moltíssimes gràcies, com sempre. Papa Lleó, la repesca!
2: I cada dia acabem el programa posant una mica de música i ho fem amb aquesta secció que hem anomenat Cançons Encadenades, en què va passant gent de la ràdio proposant-nos cançons i recomanant-li a alguna altra persona que també ens en recomana una altra. I avui, nominada pel Joan Lluís García, el cap d'esports de RAC1, tenim a la Mònica Usart, que és la cap de meteorologia. Què tal, Mònica, com estàs?
3: Hola, molt bé.
2: Bons dies.
3: Ja veus, sí, sí, masses, eh?
2: Sí, masses. Ens trobem a faltar una mica,
3: sí,
2: però també
3: mica, sí.
2: Fer vacances...
3: Poder dormir és el millor.
2: Sí. És el millor, és el millor. Sí, sí, fa que tot això se superi fàcil.
3: Sí.
2: A veure, quina cançó ens portes aquesta nit?
3: Doncs mira, havia triat Friends Will Be Friends, de Queen, i és una cançó que em posa molt de bon humor i que, a més, sé que té un significat molt clar.
2: Com descobreixes tu aquesta cançó?
3: Ostres, no sabria dir-t'ho com la vaig descobrir. Clar, és una cançó de fa molts anys i que moltes vegades quan penso en l'amistat doncs em ve al cap.
2: I què significa per tu?
3: Doncs jo crec que l'acostumo a enviar o acostumo a pensar en ella quan penso en una amistat molt forta, quan penso en algú que no et fallarà mai, no?, i que estarà sempre al teu costat passi el que passi, una persona que no et jutjarà, que pots confiar en ella 100%, doncs penso en aquesta cançó.
2: I digue'm algun moment en què et recordis escoltant-la, un moment concret que dius, ostres, allà jo estava escoltant Friends Will Be Friends.
3: A veure, el cotxe l'he escoltat molt i recordo la meva imatge, no? Si de sobte trec un focus cap a fora i em veig a mi cantant-la molt emocionada i amb el volum molt alt dins el cotxe, i també alguna vegada acompanyada d'amics o amigues i allò agafats de les espatlles, saps, fent balanceig cap a una banda i cap a l'altra, doncs d'aquesta manera també recordo.
2: En aquests viatges en cotxe, no?
3: Sí, sí, sí, recordo aquesta cançó, sí.
2: I un moment en què no l'escoltaries mai?
3: A veure, jo crec que l'escoltaria pràcticament sempre, aquesta
2: sí,
3: cançó
2: sempre.
3: No em sobra mai, no, podria estar amb gent ballant una nit de festa i també l'escoltaria aquesta cançó, podria estar a casa davant d'un mirall i també l'escoltaria i la cantaria com si tingués un micròfon, sí, sempre em va bé.
2: Que bé, doncs t'imaginarem així cantant-la
3: sí.
2: A casa com si tinguessis un micròfon, Mònica.
3: Ho faig sovint, tot i cantar molt malament, ho faig sovint.
2: Sí, sí, sí. Perfecte, Mònica, doncs moltes gràcies. Per cert, m'has de dir, aquí de la ràdio li recomanes?
3: Doncs a la Noemi Polls.
2: Oh, que
3: sí,
2: bé.
3: Perquè a la ràdio també hi pots trobar molt bons amics i amigues.
2: I tant que sí.
3: Sí.
2: Doncs nosaltres ho deixem aquí, gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Friends Will Be Friends de Queen.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 25 d'agost del 2026. Hem d'obrir el programa amb una informació d'última hora que hem pogut saber a RAC1 i que ja us hem avançat a les xarxes socials del compte d'Esport RAC1. Atenció, perquè el club, el Barça i la Federació Espanyola estan debatent si suspendre o no l'homenatge als campions del món que estava previst en la prèvia del partit d'aquest dijous al Camp Nou contra l'Atlètic Club de Bilbao. La decisió encara no està presa al 100%, però a hores d'ara tot apunta que no es farà aquest homenatge amb la Copa del Món i els 8 internacionals espanyols sobre la gespa. El motiu no és altre que els incidents que va haver-hi al Martínez Valero amb la retirada d'estelades als aficionats del Barça per part de la Policia Nacional i els cops de porra a alguns seguidors que s'han fet virals i que han provocat, en primer lloc, la indignació del Barça, que va fer ahir un comunicat molt contundent, i, evidentment, també la indignació dels seguidors blaugrana a través de les xarxes socials. No s'ha parlat d'altra cosa en les últimes hores. De fet, avui, l'ANC, l'Assemblea Nacional de Catalunya, ha anunciat que repartirà 10.000 estelades en la prèvia del partit contra l'Atlètic Club de Bilbao. Amb tot aquest xup-xup, les dues parts, Barça i Federació Espanyola de Futbol, estan discutint si val la pena la conveniència d'aquest acte, que havia de ser, evidentment, un acte festiu, amable, de reconeixement, una celebració per la consecució d'un títol tan important i únic com és guanyar un Mundial de Futbol, que no s'aconsegueix de manera sovint. Per tant, amb tot aquest xup-xup que hi ha de fons, amb tota aquesta problemàtica que hi ha de fons i amb l'emprenyada d'algun sector de l'afició del Barça, club i Federació Espanyola estan discutint si s'ha de fer o no aquest acte d'homenatge als campions del món. Insisteixo, no està decidit al 100%, però a hores d'ara apunta que no es farà aquest homenatge. S'ha de decidir a les pròximes hores. Segurament demà hi haurà decisió definitiva. Però, com us avancem a RAC1, ara mateix penja d'un fil aquest homenatge als campions del món. De seguida ho comentem. En tertúlia, avui molt ben acompanyats, amb Paco Cabezas, Laia Cervelló i Anaïs Martí.

Un dimarts en què s'ha presentat Xavi Hernández com a nou seleccionador dels Països Baixos, la Holanda de tota la vida. D'aquí uns minuts sentirem l'entrevista que li ha fet Marta Ramon cara a cara avui a Amsterdam. Bé, no és ben bé Amsterdam perquè està a uns quilòmetres d'Amsterdam, de la capital, a la seu de la Federació Holandesa de Futbol. Marta Ramon ha anat a la presentació oficial de Xavi Hernández i després de la presentació ha pogut parlar cara a cara amb l'extècnic del Barça. Ara sentirem aquesta conversa, declaracions de Xavi a RAC1, parlant d'aquest nou repte al capdavant de l'Orange, parlant de De Jong, del Barça actual i de moltes coses més. Ara connectem amb la Marta i sentim aquesta conversa. I avui també tindrem un altre protagonista de luxe, el tu diràs. Una persona que, curiosament, va jugar amb Xavi al mig del camp del Barça. Avui trucarem al gran Ivan Rakitic per parlar, entre d'altres coses, del fitxatge del seu compatriota, el porter croat Livakovic, que ja ha aterrat a Barcelona aquesta tarda i que es convertirà en nou porter blaugrana. Evidentment, és un fitxatge pensant en la temporada vinent, quan Tech Chesney ja no hi sigui. Però hi ha l'opció que aquesta temporada es quedi, Livakovic, i que el Barça tingui tres porters a la plantilla. S'ha d'acabar de decidir en les pròximes hores, però podria ser que no marxés cedit aquesta temporada Livakovic i que es quedés a la plantilla formant la nòmina de porters amb Joan Garcia i amb Tech Chesney. Més tard descobrirem, de la mà de Rakitic, detalls d'aquest nou porter blaugrana. Mentrestant, seguim a l'espera d'algun moviment de Mercato. La carpeta del nou, ja us explicàvem ahir, que Julián continua impossible perquè l'Atlético no baixa del burro i no vol negociar. El club es contempla l'opció, com us dèiem ahir aquí al Tu Diràs, de no fitxar cap nou. Si no ve Julián, el club es contempla

0: però l'opció de no fitxar cap nou ara i esperar al mercat d'hivern. A veure què passa. Avui hi ha hagut una reunió molt important entre el president Joan Laporta amb la cúpula esportiva, Deco, Echevarría, Bojan i també Hansi Flick, l'entrenador, per acabar de perfilar, de traçar les línies de la planificació esportiva en aquests últims 7 dies de mercat de fitxatges. Després amb els Saperes, a veure si en donem algun detall de com ha anat aquesta trobada de Laporta amb la cúpula esportiva. I en el capítol de sortides, encara no és oficial la marxa de Casador, ho serà. Tampoc la d'Héctor Ford, al Borussia Dortmund. S'està negociant encara la sortida d'Héctor Ford al conjunt alemany. Valde continua en compàs d'espera, però a dia d'avui sembla que està el nano més per quedar-se i per convèncer Flick que pot ser el titular a lateral esquerra. Veurem què passa. No està clar que en Valde marxi en aquest mercat de fitxatges. I tal com han explicat els companys de Mundo Deportivo, Xavi Aspar ha tingut premi. Fitxa del primer equip i dorsal número 12, després d'haver fet una pretemporada espectacular i d'enamorar Hansi Flick, que el vol a la plantilla. I li han fet fitxa del primer equip a Xavi Aspar amb el dorsal número 12. Molta teca avui, un dia més a l'actualitat del Barça. Ara la comentem en temps de tertúlia. Primer, deixeu-me actualitzar marcadors en directe. Per exemple, s'està jugant un València-Betis des de les 9. És un dels partits pendents de la primera jornada de Lliga. L'està seguint el Quim Salvador. Hola, Quim.
1: Hola, Aleix, molt bona nit.
0: Bona nit, com va el partit?
1: Minut 73 de partit, empat a 0 a Mestalla. Ha estat a punt de marcar l'irlandès Troy Parrott, que dos minuts després de debutar amb el Betis, ha entrat en aquesta segona part, ha tingut un contraatac i ha acabat xutant fora. Atenció, qui torna al Betis altra vegada. Parrott pel vèrtex de l'àrea, la centra i res, la defensa del València que desfà el perill, arribant ja, per tant, al 74. Ara mateix és un partit boig, anada i tornada, ataca el València. De moment, aquest empat a 0 a Mestalla, quan queda un quart d'hora i l'ha afegit perquè s'acabi el partit, corresponent, com deies, a la jornada 1, amb aquest galimaties que ha organitzat la Lliga, de que hi ha partits de la jornada 1 que s'estan jugant després de la jornada 2, com serà, per exemple, el Barça Athletic Club de dijous.
0: Sí, per exemple, demà hi ha un Madrid-Reial Societat a les 9 de la nit, que fem en directe a RAC1 i que també forma part de la jornada 1. Després en farem la prèvia i sentirem Mourinho. I dijous hi ha el Barça Athletic de Bilbao al Camp Nou, també de la jornada 1, i el Celta Osasuna. Dijous, doncs, quedaran ja tots els equips de primera divisió amb dos partits jugats després d'aquest inici una mica interruptus de la Lliga. També dijous tindrem el sorteig de la Champions. Entre avui i demà s'han d'acabar de definir tots els equips participants. Ara s'estan decidint dues eliminatòries prèvies. Hola, Oriol Jové, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: A veure, com les tenim?
2: Mira, deixa'm dir-te abans que ja se n'ha jugat una i que, per tant, ja tenim un d'aquests set equips classificat per la Champions i, per tant, el bombo de dijous és el Sabah de Bakú de l'Azerbaijan i ho ha fet amb tota l'èpica del món. Va perdre el primer partit, el partit d'anada contra el Hapoel Beer Sheva israelià per 2-1 i avui, novament, ha començat perdent, però ha aconseguit empatar 2 i li faltava un gol per forçar la pròrroga i l'ha acabat aconseguint a l'últim minut del temps afegit, al 94, i llavors ja la pròrroga amb l'adrenalina pels núvols ha fet dos gols més per classificar-se per la Champions. Aquest equip fundat fa només 8 anys, el Sabah de Bakú, que si li cau al Barça el sorteig de dijous, en cas de ser fora de casa, implicaria un dels desplaçaments més llargs de la història del club en partit oficial.
0: No crec que li faci molta gràcia al Pou ni a la gent del Barça jugar a Bakú.
2: No, segurament hi ha desplaçaments més còmodes.
0: Tindria gràcia, el Barça jugar a Bakú tindria gràcia.
2: Tots som un.
0: Sí. Sí.
2: Bé, classificat el Sabah de Bakú, com diem, en joc la resolució de les altres dues eliminatòries que es disputen avui. La que està enfrontant, per exemple, el Bodø Glimt i el NEC Nimega, bastant decidida pels noruecs, que ja van guanyar 1-3 als Països Baixos i que estan guanyant també en aquest partit de tornada a casa, ara mateix per 3-0 al minut 77. Per tant, tot apunta amb aquest global de 6-1 a falta de 13 minuts per al final més l'afegit, que el Bodø Glimt també serà el bombo com l'any passat i que el NEC Nimega serà una de les primeres víctimes del cercle polar àrtic. I l'eliminatòria més oberta ara mateix és la que estan disputant el LASK de Linz i el Celtic de Glasgow. Va guanyar el Celtic 3-0 l'anada a Celtic Park, però compte perquè ara mateix està perdent per 3-1 a Linz. I això vol dir que si els austríacs fan un gol més, forçarien la pròrroga. Ha començat marcant el conjunt escocès, per tant, s'havia posat amb un global de 0-4 i ara mateix, insisteixo, un gol més dels austríacs portaria aquesta eliminatòria a la pròrroga. Demà s'acaben de decidir les últimes quatre places, les quatre que no es decidiran aquesta nit, amb les últimes quatre eliminatòries a partir de les 9. Olympique de Lió, Fenerbahçe, AEK d'Atenes, Lepski de Sofia, Chelsea Slovan de Bratislava i Viking Dinamo de Zagreb.
0: Demà tindrem doncs tots els equips classificats, ja podrem jugar una mica a veure com queden els bombos i qui li pot tocar al Barça, i dijous a les 6 de la tarda el sorteig amb un programa especial aquí a RAC1 per seguir en directe aquest sorteig a la Champions amb el Jaume Molló. Dijous serà Superdijous. A les 6 el sorteig a la Champions, a les 8 el Barça juga a RAC1, tota la prèvia d'aquest Barça Atlètic Club de Bilbao, a les 9 el partit, i a les 11, a quarts de 12, quan acabi tot el postpartit, farem el Tu diràs. De la resta de l'actualitat esportiva, i abans d'obrir tertúlia, al tram final del programa explicarem la nova exhibició de Pogacar en la quarta etapa de la Vuelta que ha acabat a Andorra. No deixa ni les engrunes part 4. Portem 4 etapes i en les 4 ha fet alguna cosa Pogacar, que ha vestit el mallot de líder en les 4 etapes. Des del primer dia, l'eslové pràcticament ha sentenciat avui la carrera perquè els hi treu més de 3 minuts als seus principals rivals. Demà, etapa íntegrament catalana. La cinquena etapa de la Vuelta sortirà des de Falset i arribarà a Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Són les 10 i 40 minuts. Quina gran nit de ràdio que tenim per endavant avui fins a quarts d'una de la matinada, encara en horari d'estiu, i molt ben acompanyats. Ja tenim per aquí el Paco Cabezas, cap d'Esports del Periódico. Hola, Paco.
3: Hola, què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. De seguida la Laia Cervelló, de Dia Atlètic, i també trucarem l'Anaïs Martí, de La Vanguardia, que ha anat a Amsterdam també per seguir la presentació de Xavi Hernández. Vols fer-me un comentari d'aquesta informació amb la que començàvem el programa? Què et sembla que el Barça i la Federació estiguin estudiant suspendre l'homenatge als campions del món amb tot el que va passar?
3: Pues quizás una decisión de lo más acertada después de las imágenes tan truculentas que tuvimos que presenciar antes del partido del Martínez Valero. Y además es que es un acto que está además trayendo demasiados problemas. O sea, yo creo que es un acto sin sentido. El fútbol de selecciones, llevarlo a los clubes, siempre me ha parecido un poco extraño. Ya vimos lo que pasó el otro día en San Mamés, donde el público tiene todo el derecho del mundo a que no le guste ese tipo de cosas de la selección española. Y además se juntan demasiadas cosas en el partido del Camp Nou de mañana. Y yo creo que sería un ejercicio de responsabilidad dejar estos homenajes para la propia selección española y en el Camp Nou que se dediquen a animar al Barça y ya está.
0: Molt bé, queda dit. Fem una pausa molt ràpida, Paco, i ara de seguida ja saludem la Laia Cervelló i també truquem a Holanda per parlar amb la Marta i l'Anaïs Martí i sentir aquesta conversa amb Xavi Hernández, avui protagonista presentat amb la selecció Orange.
4: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
5: Ganarles el derbi es lo único que pido.
6: Volver a ser grandes.
7: Un altre sexter serà massa.
8: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
9: Ràdio en directe.
10: Actualitzada al minut.
11: Alertes d'última hora.
10: RAC més 1.
9: Notícies.
11: Podcast.
10: Contingut exclusiu.
9: Escolta.
11: Navega.
9: Descarrega.
10: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
9: Fàcil, còmoda.
11: Intuïtiva.
9: I renovada.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión Plus, David.
13: Esto promete, Manu.
12: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
13: Huele a compra, Manu.
12: Huele, huele. Va. ¡El palo! 24 horas.
13: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
12: Venga.
5: Ganarles el derbi es lo único que pido.
6: Volver a ser grandes.
7: Un altre sexter serà massa.
8: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
10: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Ha estat encertada aquí la nostra tècnica Laia Biurrun, posant una mica de Dolly Parton, música de Dolly Parton, que avui ha mort, és una de les notícies del dia, en clau cultural i musical. Hi ha canvis a Mestalla, Quim?
1: N'hi ha hagut un fotimer. Aleix, si vols, ara te'ls cantaré tots. Pel València, Luis Rioja ha substituït Mafeo, Urginich ha substituït Danjuma i Omar Sadik, Hugo Duro. I pel Betis, de fet, Manuel Pellegrino ja els ha exhaurit, perquè Isco ha entrat per Riquelme, Fran García per Junior Firpo, sí, ha jugat Junior Firpo, aquell que va fer un pas fugaç pel Barça. Compte ara el Betis i mira el gol d'un dels que ha entrat, Pablo García, que ha substituït Fornals, rematant amb la cama esquerra, una centrada que li venia botant, per tant, de semivolea, bona rematada de Pablo García, que va Dimitrevski i marca el primer gol del partit, minut 82, València 0, Betis 1. Feia estona que el partit estava trencat, amb contraatacs constants a una i l'altra àrea, havia aconseguit generar més perill al Betis que al València, i mentre estava repassant els canvis, ara et diré els dos que em falten, Pablo García, un dels substituts de Manuel Pellegrini, que ha aconseguit el primer gol del partit amb aquest xut amb la cama esquerra de semivolea. Els altres dos que em faltaven són Héctor Bellerín, que ha entrat substituint Ortiz, i, com et deia abans, Troy Parrott, que ha substituït el Cucho Hernández.
0: El Betis, que amb aquesta victòria, si l'acaba tancant, se situaria co-líder de la Lliga amb el Sevilla. Dos equips andalusos, dos equips de Sevilla, Sevilla i Betis amb 6 punts. De moment, els únics que haurien fet el 2-2 en aquestes dues primeres jornades. A la Champions, en el partit que ens interessa, que és el LASK Celtic, alguna novetat?
2: Doncs no, que continua buscant el quart gol el conjunt austríac, el quart gol que portaria l'eliminatòria, la pròrroga eliminatòria, que recordo, dominava 0-4. 4, el Celtic de Glasgow, i que ara mateix és a un gol del LASK de Linz de marxar cap a la pròrroga. Noruega continua guanyant 3-0 al Bodø Glimt contra el NEC Nimega.
0: Anem cap a Amsterdam. Marta Ramon, hola, què tal? Bona nit. Marta, estàs per aquí? Bona nit. Ai, que no acaba de connectar. Bé, a veure si...
1: Compte el València, Sadik, i ha aturat el porter del Betis, claríssima l'oportunitat del València, però l'ha aconseguit treure Valles.
0: Doncs a veure si acabem de connectar amb la Marta Ramon i també amb l'Anaïs Martí, que les tenim a Amsterdam, després d'aquesta presentació de Xavi Hernández. Paco, què t'ha semblat la presentació de Xavi? Com el veus? Què creus que pot aportar a la Orange?
3: Ojalá le vaya bien, ¿no? La verdad es que lo he visto ilusionado. Yo creo que es una oportunidad que precisamente él nos esperaba, que llegara de los Países Bajos. Recuerdo que durante bastante tiempo se habló de varias selecciones, incluso recuerdo un tiempo en que se especuló con que pudiera ir a Marruecos. Yo creo que para Xavi lo más importante era que pudiera permanecer en Cataluña con su familia, que pudiera estar en su casa de Mata de Pera y poder ir entrenando una selección, pero que haya llegado Países Bajos, que es un poco la gran marmita del juego del Barça, con tantísimos referentes con los que ha crecido Xavi intelectualmente, yo creo que es la oportunidad soñada. Y además, si miras un poco hacia adelante, ves que posiblemente él ha firmado hasta 2030, que es el Mundial en España. ¿Os imagináis a Xavi como seleccionador de Países Bajos en un Mundial que puede organizar España? La verdad es que pone bastante. A mí me alegra por él, porque yo creo que tuvo una mala experiencia como entrenador en el Barça, a pesar de ganar una liga. Posiblemente llegó en una época de reconstrucción, pero a pesar de todo, a pesar de lo mal que acabó, tanto con el presidente como con sus antiguos aliados / amigos, pues hizo debutar en su día a Lamine Yamal. Hizo debutar a Fermín. Ellos los vimos en una final de un Mundial hace nada. Es decir que...
0: Bueno, y el pozo, otro porque estaba lesionado.
3: Sí, un pozo importante dejó, más allá de que la experiencia en el Barça no acabara de ser buena. Y bueno, expectante, a ver si esta vez con sus asistentes, su hermano Óscar, con Alegre, pues es capaz de hacer un buen equipo técnico junto a Clarence Seedorf y bajo el mando de Nigel de Jong, que eso también tiene tela, que sea Nigel de Jong el que le haya fichado, el antiguo enemigo de la selección española que se enfrentó a Xavi en la final del Mundial de Sudáfrica. Pero yo creo que se conjugan muchísimas cosas para que le vaya bien, y ojalá así sea.
0: Están mirando el seu debut debuta el 24 de setembre sí. contra l'Alemanya de Klopp. O sigui, és un Països Baixos-Alemanya, és un Xavi contra Klopp, sí, tan, el 24 de setembre, debut, dia de la Mercè.
3: Debut, además. Mm. Sí que és verdad que són seleccions que en su interior son tendrá una batalla mediática importante, es decir, que va a estar muy bajo la lupa el trabajo de Xavi. A pesar de que Países Bajos nunca llegó a ganar un Mundial, ha sido tres veces subcampeona del mundo y tiene una tradición espectacular. Es decir, no se pueden dar demasiados pasos en falso y yo creo que la prensa bueno, lo va a tener bajo el foco y esperará que el equipo funcione. Si no, es un entrenador extranjero y ese tipo de cosas ya sabes que se miran a veces con recelo por mucho que venga del Barça.
0: Sí, sí, és així a tots els països del món. Del 20 de setembre al 6 d'octubre, que hi ha aquesta mega aturada aquest any, hi haurà quatre partits de seleccions, del 20 de setembre al 6 d'octubre.
3: També tiene que estar.
0: Xavi debutarà fent aquests quatre partits, que són contra l'Alemanya de Klopp, dues vegades contra Sèrbia i una contra Grècia. Vull dir que aquest és el grup de la Nations, és aquest grup. Països Baixos, Alemanya, Sèrbia i Grècia. I ja et dic, els primers quatre partits de Xavi Hernández com a seleccionador orange seran l'Alemanya de Klopp, dues vegades contra Sèrbia i un partit contra Grècia. Marta Ramon, ara sí, venga, Amsterdam, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit. A prop de la Marta Ramon hi ha l'Anaïs Martí, companya de La Vanguardia, que avui estarà aquí a la tertúlia amb nosaltres. Hola, Anaïs.
4: Què tal, bona nit.
0: Bona nit. Benvingudes a les dues. Com ha anat la presentació, Marta? Ah, mira, espera, que tenim per aquí la Laia Cervelló, també de Dialètic. Hola, Laia!
5: Què tal, bona nit?
0: Què tal, bona nit.
3: Con la cantimplora.
0: Sí, sí, va bé portar una mica d'aigua.
5: Un té.
0: Ah, és un té? Perfecte, molt bé. Benvinguts a tots i vinga, ja podem comentar tota l'actualitat que avui torna a venir carregadíssima. Ara recordarem aquesta informació amb la que hem obert el programa, que el Barça i la Federació Espanyola estan estudiant suspendre l'homenatge als campions del món, que estava previst la prèvia del Barça Athletic Club de Bilbao per tot l'enrenou que hi ha hagut i tot l'ambient enrenit que hi ha hagut després dels cops de porra de la policia al Martínez Valero i de la retirada d'estelades d'alguns seguidors del Barça. Però anem amb Xavi. Com ha anat la presentació, Marta? No sé si Anaïs també, tu que hi has estat, vols afegir alguna cosa. Què ens podeu dir? Hi havia expectació, hi havia il·lusió? Què ha passat avui a la seu de la Federació Holandesa?
6: Doncs hi havia expectació i il·lusió, totes dues coses. 80 professionals acreditats han seguit la presentació de Xavi com a seleccionador de Països Baixos fins al 2030, amb aquest projecte sòlid que engloba dos objectius, l'Eurocopa del 2028 i el Mundial del 2030. Amb ell hi treballarà el seu nucli dur des de l'etapa a l'alçat a Qatar, el seu germà Òscar Hernández com a segon entrenador, Sergio Alegre, assistent, també Ivan Torres, responsable de la preparació física, i completen el seu equip també altres membres com Ruud van Nistelrooy o Adil Ramsey. Tots ells eren avui aquí acompanyant Xavi, embolcallant-lo en un dia tan especial. A Xavi l'hem vist amb els ulls lluents, amb moltes ganes de posar-se a treballar. L'estrena de Xavi, ho dèieu ara, en partit oficial serà el pròxim 24 de setembre davant l'Alemanya de Jürgen Klopp en el marc de la Nations League. Per tant, poc marge per treballar, molta feina per fer, amb horaris molt definits de partits que ha de veure, tant ell com el seu equip d'analistes. Nigel de Jong, responsable esportiu de la Federació Neerlandesa, ha explicat el procés de l'elecció de Xavi. Ha detallat que la primera opció era Pep Guardiola, però que de seguida van saber que es volia dedicar a estar-se un any sabàtic, sense agafar les regnes de cap banqueta. L'altra opció, la segona, era Arne Slot, que preferia continuar amb la seva trajectòria de clubs. I després estaven entre Michael Reisiger, candidat intern, responsable de la Sots 21, i Xavi. En aquestes converses que mantenen, Xavi els convenç més. Primer, doncs amb un primer contacte que tenen amb ell el 21 de juliol. En aquell moment el responsable esportiu de la Federació Neerlandesa va viatjar a Barcelona, després Xavi va venir a Holanda, amb contactes i converses trobades molt, molt discretes que no van transcendir mediàticament, i a la segona conversa es van posar d'acord. Aquí ja hi va haver, podríem dir col·loquialment, maig, i a partir d'aquí tot es va accelerar molt. Els convenç, diuen, l'ideari de Xavi, que casa amb la idea cruifista, la filosofia de la casa. Al final és un pas, podríem dir, lògic a nivell futbolístic, a nivell filosòfic de què té Xavi al cap, i per Xavi era la selecció ideal. parlant amb els que el coneixen més, diuen que es van alinear els astres, es va aparèixer per aquí Països Baixos i realment doncs tot va encaixar. Hem comprovat que tindrà pressió des del minut zero pel tipus de preguntes incisives que ha rebut a la roda de premsa. Volien saber fins a quin punt controla els jugadors. Avui l'han posat a prova, li han fet preguntes una mica punyeteres en alguns moments. Hem vist que aquí doncs també de seguida sabrà el pa que s'hi dona, que la premsa doncs no li posarà fàcil. I sobretot això, que ja té entre mans una llista llarga de partits que ha de seguir per tenir controlat tot el talent jove que puja a Holanda. Hi haurà una mica de contrast entre el que d'alguna manera veu la premsa i la gent del carrer, que ens han estat explicant doncs, que l'anunci del seu fitxatge sí que ha il·lusionat molt a la gent que segueix el futbol aquí a Holanda i que està pendent de la selecció de Països Baixos. Sí que il·lusiona. Hi ha força escepticisme perquè, clar, és un seleccionador de fora. Heu de pensar que des del 1978 sempre hi ha hagut seleccionadors holandesos i això doncs els fa rebre a Xavi una mica d'escepticisme, però a Xavi l'hem vist feliç, l'hem vist content, a més veurà la manera de trobar l'equilibri entre el que és la seva trajectòria professional amb la seva vida personal. Podrà seguir vivint a Barcelona, això sí, haurà de viatjar molt a Amsterdam i haurà de viatjar molt per seguir el talent dels jugadors seleccionables, no? Li ha sortit feina a Xavi, haurà de treballar moltíssim i n'és conscient.
0: Com l'has vist tu, Anaïs, que també t'hi has desplaçat amb La Vanguardia?
5: Jo l'he vist molt content, molt feliç, portava 2 anys sense entrenar, dedicant temps a la seva família, a Barcelona. Sabem que havia rebut algunes ofertes, no?, de clubs fins i tot, Manchester United i seleccions. És veritat que s'havia obert un panorama durant el Mundial que estava una mica al seu entorn pendent de veure quina selecció doncs, quedava lliure. I ara, com explicava la Marta, doncs, deia, ostres, tant de bo fos Holanda, no?, perquè és una selecció que a nosaltres ens aniria molt bé pel nostre projecte, pel que creiem, per la nostra manera d'entendre el futbol, pels nostres orígens, per l'estil. I ves per on que Holanda es va presentar i va fer aquesta oferta. Jo l'he vist molt, molt feliç i amb ganes d'afrontar aquest repte. Ens ha fet autocrítica, ens explicava que, ostres, al final el Barça té molta pressió, té molt soroll al seu voltant. I aquí es trobarà amb moltíssima exigència, no?, de l'exigència de la selecció, que et reclama resultats immediats en un període molt curt de temps, perquè ara comença doncs el cicle de la Nations League, però en 4 dies estàs amb l'Eurocopa i en 5 al Mundial, perquè tot això va molt ràpid i volen resultats immediats. Però l'hem vist tranquil, allò de dir, ostres, té un projecte que li va molt bé, que s'hi sent còmode, sense soroll i amb molta exigència, que al final és un context que li és favorable.
0: Tu creus que li aniré bé, Laia, a Cervelló, a Xavi o què?
7: Home, jo crec que és un moviment que té molt sentit a nivell d'idea futbolística, a nivell d'una mica el que sabíem de Xavi, que és el que volia per el seu següent capítol, i sí, jo crec que és un moviment que té sentit, que veurem, només el temps ens dirà com anirà, però és innegable que les connexions Barça i Holanda són innegables en el pas del temps i en algun moltíssimes. L'últim entrenador que ha tingut Holanda també ha sigut una llegenda del Barça, per tant, fins aquí tot té sentit, és a dir, em costa trobar un punt en el que no li vegi un sentit, bàsicament. I veurem què és el que passarà. M'ha sorprès també la roda de premsa amb la duresa que altres periodistes holandesos, però és que jo crec que és cultural, això. És a dir, jo estava escoltant la roda de premsa que estaven dient-li a 5 centímetres a la seva cara, no, mira, és que va ser la tercera opció, primer va ser Pep Guardiola, i ell ho encaixava, però sí que jo pensava, és que ho veuen normal, perquè és que els holandesos són així, són directes. També això ens fa entendre una mica més a Frenkie de Jong.
0: Ho sabem aquí a Barcelona, no?, amb Van Gaal, De Jong, no?, vull dir que ho hem viscut amb molts exemples.
5: Era,
0: no?,
5: conscient, Koeman, això, Aleix, sí? Perquè abans de la presentació doncs ens han donat una mica les directrius de com aniria i ja estava previst que sortís Nigel de Jong a explicar el perquè del fitxatge i el procediment del fitxatge i les opcions que hi havia. Hi ha hagut moltes preguntes a de Jong també, que molt pressionat, no, Marta?
6: Sí, estava pressionat el responsable esportiu de la Federació Neerlandesa a l'hora de donar explicacions i també la voluntat aquesta de transparència, al final. No s'ha deixat res, diguem, al tinter. Ha sortit a exposar realment fil per randa com havia anat pas per pas la selecció de Xavi.
5: I hem tingut la sensació en tot moment que Xavi era molt conscient de que ho explicarien, sí, perquè no ha fet cap cara de sorpresa,
6: cap cara d'estranya, ell estava preparat,
5: mirant bé, somrient, feliç, i dient, ostres, jo sóc la tercera opció. Qui m'ho hauria dit, no? Fa uns anys que després de Pep Guardiola i Slot, algú es plantejaria que jo sigui el seleccionador de Països Baixos.
0: Doncs hem a sentir, mira, abans cantarem els finals dels partits i ara sentirem la conversa cara a cara de la Marta Ramon amb Xavi Hernández. A més, talla, Quim, com s'ha acabat el partit?
1: Doncs s'ha acabat el partit amb el 0-1 que us explicàvem que ha fet Pablo García, per ser assistit per un altre García, Fran García, l'exmadridista. Dos partits, dues victòries del Betis, que per tant se situa co-líder amb el Sevilla. Ja he mirat quan és el primer derbi, perquè si faltés poc tindria... Vaja, seria encara més calent del que és habitual que ja es di, però no, el primer derbi entre Sevilla i Betis ens hem d'esperar fins al novembre. En tot cas, victòria mínima 0-1 del Betis amb aquest gol de Pablo García, 6 puntets en dues jornades per l'equip de Manuel Pellegrini.
0: Doncs així acaba aquest partit pendent de la primera jornada de Lliga. Demà, insistim, Madrid-Reial Societat en directe a RAC1. I a la Champions, Jové.
2: Doncs només s'han acabat un, perquè l'altre el tenim a la pròrroga. El LASK ha fet el quart, nit històrica per aquest equip austríac, que per cert es va enfrontar al Barça a la Copa d'Europa del 74, temporada 74-75. Per què ha marcat el quart al temps afegit? Hi ha hagut una mica de neguit perquè l'ha revisat el VAR, però ara mateix tenim l'eliminatòria a la pròrroga, segon minut ja d'aquesta primera meitat de la pròrroga. LASK Linz 4, Celtic de Glasgow 1. El Celtic de Glasgow ha dilapidat en 60 minuts un avantatge de 4 gols en el global de l'eliminatòria. Sí que s'ha acabat, en aquest cas, l'eliminatòria entre el Bodø Glimt i el Neck Nimega, pallissa dels noruecs, 3-1 a l'anada, 3-0 a la tornada. El Bodø Glimt, que repetirà presència a la Champions i al sorteig de dijous de la fase Lliga.
0: Aquest m'agradaria que li toqués al Barça.
2: Ja ho deies l'any passat.
0: Sí, no? A fora, a més a més, a Bodø.
7: Sí, sí, és a dir...
0: A mi m'agradaria.
2: Si et toca Bodø i et toca Azerbaijan, et passejaràs, eh? Perquè a més van amb bombos diferents. Sí. Vull dir que és factible.
0: Sí.
7: A mi m'encantaria, t'he de dir, eh? Perquè a més tinc la sospita que els dos els faria jo. És que l'altre dia feia una carta als Reis una mica amb periodistes, no? De quins equips volien que toquéssim, i el Bodø Glimt era un d'ells, l'AEK Atenas també era un altre.
0: Demà ha de passar, però sí.
7: Sí, i l'altre és el de Sofia, que...
0: Klepski, de Sofia.
7: Sí, que crec que juga contra el...
8: L'assistente con Sofia, eh?
3: Tienes muchas ganas de ir a
2: contra
3: Sofia.
2: Contra l'AEK.
0: No, és un dels dos, Atenes, només un dels dos.
2: Kalepski,
7: per això, que l'altre. Un o altre, els dos ens semblen bé.
2: Va. I entre Linz i Glasgow?
7: Glasgow.
0: Home, però Àustria també és molt bonic, no?
7: Home, però anar al camp del Celtic...
0: No li ve molt de gust, no. Bé, Jové, queda per aquí i si passa alguna cosa a la pròrroga ens ho expliques.
2: Home, ara el Celtic s'ha desfet com un sucret, perquè, clar, li han capgirat un 4-0 i el Linz, vaja, que ha dominat tota la segona part, ha crescut pels gols i qui ha començat també amb iniciativa buscant el gol de la classificació per la Champions, que els estalvia, a més, passar per la tanda de penals.
0: 11 i 2 minuts, el tu diràs, anem a sentir Xavi Hernández, declaracions a RAC1, avui amb la Marta Ramon, després d'haver-lo presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
6: Hola, Xavi, bona nit.
9: Bona nit.
6: Gràcies per atendre'ns i enhorabona.
9: No, un plaer, moltes gràcies.
6: Com estàs vivint aquestes hores com a seleccionador, aquestes primeres hores com a seleccionador de Països Baixos i tota l'expectació que ha generat la teva arribada?
9: Bé, en primer lloc, molt content, molt feliç d'aquest nomenament i, a més, que crec que tinc moltes connexions amb el futbol holandès, no cal ara descobrir-les, però al final doncs, ells tenen una idea molt clara que enganxa molt amb el que som nosaltres com a staff, la idea de joc, la filosofia, i bé, per això doncs, estic molt content i d'alguna manera molt, molt feliç de poder tenir temps per treballar. És un projecte a llarg pla, són 4 anys, poder participar en una Nations League, una Eurocopa, un Mundial, és nou per nosaltres com a staff, però és una gran oportunitat, és un repte gran, perquè el que volem és guanyar, és competir i d'alguna manera també jugar bé futbol, no? Ells crec que troben a faltar una mica aquest futbol d'atac, de filosofia de crear oportunitats i de tenir la iniciativa i dominar el joc, i bé, crec que enganxem perfecte el que necessiten i el que som nosaltres, per tant, molt content.
6: Amb quina idea agafes aquest repte, no?, que descrivies ara, deies, estic superpreparat. Quins objectius et marques, no?, com a entrenador?
9: Els objectius de guanyar, evidentment. Ells tenen l'objectiu de poder guanyar una Nations League, una Eurocopa, un Mundial. Però més enllà d'això, doncs, deixar també un llegat aquí de la filosofia nostra, no?, de la idea de joc. Tant de bo la podem aconseguir, és un repte molt gran, però crec que estem preparats, tenim experiència ja d'haver entrenat al Barça, i al final doncs, és la nostra idea, no ens baixem del carro de poder aconseguir aquestes coses amb altres filosofies, però que en aquest cas és molt, molt similar al que busquem nosaltres.
6: Fa 2 anys que vas marxar del Barça, de la teva sortida. Has necessitat aquest temps per fer una mica de reset i deixar enrere tota la motxilla que portaves al damunt del Barça?
9: No, el que volia era un projecte de selecció, és el que m'encaixava tant a nivell professional com a nivell personal. Hem esperat, han vingut coses molt interessants, però aquesta és la que ens encaixa més, no? Crec que, a part de les connexions que tenim amb el futbol holandès, crec que és el que volen recuperar aquesta idea de joc. I aquí estem, amb molta motivació, amb molts ànims d'aconseguir els reptes.
6: Sents que a Barcelona es va ser una mica injust amb el Xavi entrenador i que ara tens l'oportunitat d'alguna manera de canviar percepcions o de demostrar certes coses?
9: Bé, però també quan diu el que sucede conviene, no? Per mi va ser un màster, es va començar molt bé, vam guanyar coses, després no vam aconseguir resultats i això és la part trista del futbol. Bé, al final és una experiència, és un màster que vam fer, un màster avançat, i aquí estem, amb aquesta experiència que ja tenim, doncs poder aconseguir coses aquí és important. Nosaltres ja hem desconnectat de Can Barça, no hi ha res, simplement desitgem el millor Hansi, els jugadors, que encara tenim molta relació, hi ha molta gent d'allà i nosaltres som culers de per vida.
6: T'han felicitat, no, suposo, des del Barça?
9: Sí, molt, sí, molt, molt, molt content, tinc relació amb tots ells i la veritat que feliç.
6: Estem parlant molt de Frenkie de Jong aquests últims dies, aquestes últimes setmanes. Et preocupa com puguis recuperar-lo també per la selecció?
9: Al final em preocupa doncs, la seva lesió, que es recuperi el 100% per ell i per nosaltres, perquè ha de ser un futbolista important també aquí a la Federació Neerlandesa, no? Estic en contacte amb ell, està tranquil i està amb ganes de recuperar-se el més aviat possible.
6: I l'última ja, des de la distància, com veus Barça i Madrid aquesta lluita, aquesta temporada?
9: Bé, doncs no sé, el Barça el veig molt bé, no? Que tenim un potencial de jugadors extraordinari. El Madrid doncs, és una incògnita perquè han fitxat molts jugadors, entrenador nou, veurem com va, però jo crec que som favorits a guanyar títols.
6: Xavi, moltes gràcies i moltíssimes.
9: Gràcies, un plaer.
0: Bé, doncs té molt valor aquests 5 minuts de conversa perquè, evidentment, avui era un dels homes més buscats, Xavi Hernández, i molt amablement ens ha atès a RAC1. Diria que també a La Vanguardia, no, Anaïs? Ha tingut uns minuts per vosaltres?
5: Sí, la veritat és que s'hi ha posat molt bé, ens ha atès molt amable. És un plaer sempre parlar amb Xavi Hernández.
6: Mm. Sí, ens ha tractat superbé, Xavi. Mm.
0: I és interessant, no?, les reflexions que fa Marta sobre dir el Barça, sí, ho vaig passar malament, ho vaig gaudir, ho vaig passar malament, ha estat un màster, i crec que això m'ha donat experiència per afrontar aquest nou repte, no?
6: Sí, i també trobo interessant aquesta reflexió que fa, no?, de ja tanco definitivament aquesta etapa, ja em desconnecto de Can Barça, miro endavant, crec que és el més intel·ligent que pot fer Xavi en aquest moment, després d'una motxilla emocional que ha estat dura, que ha estat molt pesada i feixuga en alguns moments, i la veritat és que és satisfactori veure'l il·lusionat, no?, que li llueixin els ulls parlant d'un projecte que realment veu sòlid com per continuar creixent com a entrenador, i de veritat ell creu que el bagatge que porta al damunt de la seva experiència aquí al Barça doncs li pot servir de molt tant per les coses positives, però també a l'hora de fer autocrítica d'allò que no li va agradar com va sortir al Barça. Ell n'ha pres nota, ell és una persona doncs, que reflexiona i que pensa en les coses que ha de millorar, i d'alguna manera jo crec que també li pot servir de treure's una mica d'algunes espinetes que pot tenir clavades, no?, i de demostrar-se a si mateix que pot reconduir situacions que en el passat doncs, no li van sortir bé i que ara amb la selecció holandesa doncs podrà fer tàbula rasa i començar de zero I amb aquestes està, mirant davant i deixant enrere aquesta motxilla que en alguns moments s'ha fet una mica feixuga.
0: Sí, és veritat que Paco, Laia i Anaïs també, normalment critiquem quan un seleccionador posa els jugadors del Barça més minuts del compte a les aturades de seleccions. Jo crec que Xavi no tindrà aquest problema, perquè, no? Perquè en Frenkie de Jong ara mateix no s'hi compta massa. Bé, primer que està lesionat, però no s'hi compta massa, però no crec que ningú es queixi de si juga molts minuts o no, no? Ara mateix.
3: Eres malo, eh?
0: No, no. Que no, sí, ho deia perquè ell ha rebut moltes crítiques en l'última etapa com a entrenador del Barça, no? I ara se'l podria tornar a criticar en alguns moments i fer jugar massa Frenkie de Jong, i de Jong fos un jugador important pel Barça, però jo crec que no tindrà aquest
3: problema. No, però le passaria. Vosotros imaginaos que de repente se toma la gran medicina de Jong i se recupera de todos sus males, ya no solo musculares, sino de todo tipo, y comienza a ser titular con Flick. Pues ya estaríamos pensando que se está recuperando para jugar con Países Bajos y no con el Barça, y
7: sí, pero que... pero aquí la crítica no aniría cap a Xavi, precisamente, aniría cap al jugador.
3: Bueno, está bien repartir para todos los lados a veces, vale.
0: Bé, no, era una broma, perquè evidentment De Jong per mi està més fora que dins, torna a estar lesionat, fitxant-se Rodri ho té encara més complicat, hi ha Marc Bernal que va rendir un nivell espectacular i
3: hoy se ha probado De Jong además en una parte de l'entrenament. Y según ha informado Carlos Monfort del diario Sport, no le ha ido demasiado bien. Es decir que...
0: Bueno, és que clar, té un lligament lateral d'un genoll trencat i sense operar. Vull dir, és que realment aquella zona, com deia la Marta, explicava ara fa uns dies, és una zona inestable, encara que el tractament conservador funcioni.
6: És que ho remarquem perquè és important tenir clar això, que internament, pel que sabem... quan parlen d'aquest tractament que està seguint De Jong, tot i que ho fan de manera molt respectuosa, clar, és un tractament de cèl·lules mare que sí que pot fer que doncs, tot plegat cicatritzi. El que es posa en dubte és l'estabilitat que tingui l'articulació un cop hagi superat la lesió en si, no? Quin tipus de futbol ve després d'aquest tractament, no? I per això el consell que se li donava d'entrada a Frenkie de Jong era passar pel quiròfan per fer net i no arriscar-se que el seu joc es veiés afectat, no? per aquest tipus de lesió.
0: De la presentació de Xavi, evidentment hi ha hagut aquest moment que explicava la Marta en què han explicat amb tota la naturalitat que havien trucat primer Guardiola, després Ernest Lott, l'ex del Liverpool, i que la tercera opció estava entre Xavi i Reisiger i van triar Xavi, i després hi ha un moment molt graciós, que és aquest, atenció.
10: What is the correct pronunciation of your first and last name?
11: Xavi Hernández.
10: Xavi. Okay.
11: Yeah. So I heard the... Xavi like chocolate.
10: Yes. Okay. Thank you very much.
0: Hola, Sant Peres.
3: Hola, què tal?
6: És que hem rigut moltíssim en aquest moment.
0: Però està molt ben triat de dir, escolta, oi que sabeu dir chocolate, la X, doncs és igual, Xavi. Xavi. Clar, és que...
6: Molt pedagògic, és que no li veig.
12: Et dic una cosa, a partir d'aquest moment l'ambient s'ha relaxat bastant.
6: Sí, sí. Hi ha hagut un canvi de to. Hi ha hagut un canvi de to.
12: Bé, s'han relaxat una mica i han deixat de ser tan exigents.
0: Ben jugat.
13: No, dic, amb el Barça de bàsquet, amb el que estem fitxant, també necessitaríem classes d'aquestes com la de Xavi, perquè els noms no són fàcils.
0: No, no,
13: noms.
0: Ni de recordar, de moment.
13: No, per això.
0: Ja ens els anirem fent amb ells. Mira, hi ha bona xocolata a Àustria. Com va el partit de Champions?
2: Doncs a punt d'arribar al descans d'aquesta pròrroga, i ara mateix tot igual, l'ASK Linz 4, Celtic de Glasgow 1. Si no hi ha un gol en els 60 segons que queden pel descans i els 15 minuts posteriors de la segona meitat de la pròrroga, això se n'aniria a la tanda de penals. Per cert, afegeixo una informació, que aquesta remuntada parcial històrica, perquè per mi força la pròrroga, quan anaves amb un 4-0 sota ja es pot titllar d'històric, acabi com acabi, l'ha protagonitzat el nebot de Winston Bogarde, que és el migcampista que ara mateix té un dels migcampistes que l'ASK té sobre el terreny de joc. Insisteixo, minut 104 de partit, l'ASK 4, Celtic 1.
0: Winston Bogarde.
3: Qué personajazo. Sí. Es de los grandes personajazos que hemos vivido aquí en Can Barça, ¿eh?
0: Ay.
13: No, és que anava a dir que recordo que és d'aquella època on es va dir que Figo havia tingut un acord amb el Milan, que finalment va renovar amb el Barça, i que el Milan, a canvi de desdir-se d'aquell acord que tenia amb Luis Figo, li van anar col·locant alguns jugadors al Barça, i van arribar en aquella època Reisiger, Dugarry, Bogarde, és a dir, jugadors que no va voler al Milan i que va col·locar el Barça a canvi de renunciar a l'acord que tenia amb Luis Figo. Això...
3: Pero Bogarde posiblemente era el peor de todos, sí, sí, sí, sí, sí, con, hombre, mucha diferencia. Dugarry. Yo creo que ha sido de los peores defensores que ha tingut el Barça jamás.
13: Sí, Dugarry també... Sí.
0: Època Bengal, recordo. La cosa va de neerlandesos avui, amb Xavi presentat també amb l'Orange. Ara us acomiado des d'Amsterdam. Un segon, fem una pausa i ara seguim.
14: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
15: Ganarles el derbi es lo único que pido.
16: Volver a ser grandes.
17: Un altre sextet serà massa.
18: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
19: Descarrega't la nova app d'Obramat, el teu aliat professional ara al mòbil. Compra més de pressa i treballa millor. 20 anys construint junts. Obramat.
20: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
21: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
22: 41.242, 41242,
21: sèrie
22: 25025.
21: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Un quart de 12. Si aquest estiu busques un SUV que ho tingui tot, apunta't aquest nom. Omoda 5SHS. És un superhíbrid que combina eficiència i potència amb etiqueta Eco, el millor dels dos mons. Omoda 5SHS. 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Vés a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Hem obert el programa avançant una notícia a RAC1, és una informació que us hem avançat al Tu diràs de RAC1, ho dic perquè alguns mitjans se la fan seva, doncs no, és nostra la notícia, l'hem avançat al Tu diràs de RAC1. El Barça està estudiant amb la Federació Espanyola si suspèn o no els actes d'homenatge als campions del món aquest dijous al Camp Nou. I a tot això, Saperes, avui n'ha parlat d'aquests incidents, que tot ve en relació al que va passar al Martínez Valero,
2: sí.
1: Contra el partit contra l'Elx, amb aquelles imatges que ahir comentàvem, amb aquell nano atonyinat que va acabar a l'hospital, retirant estelades i sent realment desagradables, no?, amb aquesta brutalitat policial. I avui n'ha parlat el president de la penya Almogàvers, Albert Llarza, aquí a RAC1, al món a RAC1, de tot plegat, no?
2: Sí, malgrat que el noi no era de la penya, Llarza ha denunciat que els aficionats catalans acostumen a patir situacions com la viscuda dissabte al Camp de l'Elx.
3: És una tònica habitual, no en els desplaçaments del Barça només, sinó en tots els desplaçaments d'equips catalans de futbol arreu de l'estat espanyol. En aquest cas, una imatge val més que mil paraules, no? Fins ara tot eren testimonis de persones individuals. En aquest cas la policia actua així, però és que té moltes maneres d'actuar per aconseguir que no s'ensenyin estelades.
2: I en aquest sentit demanen a les institucions que facin alguna cosa per frenar aquesta dinàmica.
3: Són les institucions d'aquí, de Catalunya, que han de començar a demanar explicacions a les institucions de Madrid. Això ha d'anar de dalt cap a baix. Quan tenen el noi reduït a terra, encara l'estan estomacant. Ja sabem qui té el monopoli de la violència a la democràcia.
2: Per cert, Aleix, que avui també hem tingut comunicat del Sindicat Unificat de la Policia, el SUP, on parlen aquests termes de l'actuació dels agents al Martínez Valero.
4: A este individuo no se le paró por pasear con una bandera. Se intervino porque estaba utilizando ese símbolo como excusa para provocar, sembrar odio y lanzar cánticos racistas saltándose a la torera la ley del deporte. ¿Y cuál fue su respuesta al pedirle la documentación? Agredir a un compañero y luego a otro. Y lejos de entrar en razón al ser detenido, desde el suelo continuó repartiendo patadas, escupitajos e insultos lamentables hacia las familias de los agentes. Ante esta actitud, la intervención de la UIP fue absolutamente impecable y proporcionada.
2: És un dels membres d'aquest sindicat que ha posat veu al comunicat amb aquest vídeo que ara estàvem escoltant i que no coincideix, vaja, com a mínim des del meu punt de vista, amb res del que es veu en el vídeo sobre aquella...
1: Es defensen entre ells,
2: sobre
1: evident.
2: Aquella agressió. A tot això, recordar també el que deies a l'inici del programa, que l'ANC ha anunciat que dijous repartirà 10.000 estelades als aficionats que assisteixin a l'Spotify Camp Nou.
1: El Paco ja a l'inici del programa ha donat la seva opinió. Què et sembla que el Barça i la Federació estiguin estudiant de mutu acord, no? De forma pactada, evidentment, per suspendre aquest acte d'homenatge amb tot el que hi ha al darrere, no? Perquè és evident que això es feia perquè sigui una festa, i no ho va ser-ho a Sant Mamés, sí ho va ser-ho al Metropolitano, la Copa del Món allà al mig i la foto amb els internacionals de cada equip, es volia que fos una festa, evidentment hi ha gent al Camp Nou que no està d'acord amb la selecció espanyola, que creu que la selecció espanyola no el representa, i segurament, encara que no hagués passat el que va passar al Martínez Valero, hi hagués hagut algun xiulet. Però en general, en condicions normals, doncs hauria estat una celebració d'una cosa que per mi és única. Guanyar un Mundial de Futbol és una cosa única, potser no ho tornaran a fer mai més, no? Per tant, poder veure la Copa del Món allà i fer una foto i treure pit que 8 dels teus jugadors han guanyat un Mundial, crec que és una cosa interessant. Parlo futbolísticament parlant només. Clar, amb tot el que ha passat amb el Martínez Valero, entens que Barça i Federació hagin dit, a veure, anem a debatre si és convenient fer-ho o no. Pel que sabem a RAC1, ara mateix estan més a prop de suspendre'l. No està decidit al 100%, però tot indica que l'acabaran suspenent. Et sembla bé, Laia?
5: Ja m'entendrà, ho entenc, però al final no deixa de ser greu pels 8 futbolistes que no sé quants mundials guanyaran a la seva vida, possiblement només un, i a casa seva no podran rebre un homenatge que els acredita com a campions del món. Això sap greu. Evidentment és comprensible, és una situació molt complexa, i aquí s'han d'entendre tots els punts de vista i també doncs, el tarannà de l'afició del Barça. El que sí que està clar, i jo vaig a ells l'altre dia i ho vaig veure, és la catalanofòbia que hi ha als estadis en general de la Lliga Espanyola. Es va cantar puta Barça i puta Catalunya en més d'una ocasió i són coses que per mi t'espassen el que és el futbol i tant que en aquest vídeo que era sonava més a ciència-ficció que no pas del que va passar de veritat amb la música aquesta que han fotut es passen que estaven en una pel·li i han començat a inventar-se coses és que no té cap sentit i jo crec que tot es veu com una provocació quan no són coses que són per provocar, són coses que són d'identitat i no tenen res a veure amb anar a provocar a una altra persona, sinó de reivindicar-se a un mateix. El que passa és que això ho veuen com una amenaça. A mi em sap greu que aquí els grans perjudicats seran Covarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Eric García, Joan García, Rodri, no sé què més m'he deixat, Dani Olmo l'he dit, però és igual, em deixo algun. Però que aquests seran els perjudicats perquè al final són els que no podran gaudir d'una cosa que serà única per ells a la seva vida i que són 8 jugadors del Barça. Quants clubs del món tenen 8 campions del món? Jo diria que pràcticament...
1: El Barça del 2010, potser, en va tenir també 7 o 8, no? O 9, quan arriba Cesc... No, però Cesc arriba més tard, no. Però vull dir que sí. Hi ha una part esportiva que penses, si Messi hagués guanyat un Mundial, ens faria una il·lusió tremenda sent jugador del Barça que portés aquí la Copa del Món, no? En canvi, aquí ja es barreja les qüestions polítiques...
5: I que s'entén, evidentment, que s'entén.
1: I clar, ho fa tot molt més complicat. I a sobre suma-li... una cosa que no estava prevista, que és el que va passar al Martínez Valero, que és una brutalitat policial fora mida, i que evident, ha provocat la indignació del club. I a mi m'ha semblat molt bé el comunicat contundent que va fer el club ahir, lamentant aquests desagradables incidents. I per tant...
6: El club tiene que posicionarse con firmeza ante estas cosas y yo creo que lo ha hecho. Y lo del jueves yo sobre todo lo veo un acto de responsabilidad.
1: Sí, abans ho deies, és interessant. Sí.
6: Porque además, aunque muchos quieran negarlo, pero el fútbol es también política y es un acto de reivindicación política y yo creo que así debería seguir siendo. Y yo también creo que a los futbolistas de la selección española ya se les ha homenajeado, ya han tenido su fiesta, ya han celebrado todo lo que tienen que celebrar y el fútbol de clubes yo creo que es otra cosa completamente diferente. No creo que les cambie demasiado la vida recibir unos aplausos con una Copa del Mundo allí... No sé, no, y aparte que es un acto, además, era un acto muy sencillo, ¿no? Es poner una Copa del Mundo, es hacerse una fotografía...
1: Sí, surtir a jugar, hacerse la foto y retirar la Copa.
6: Y hay estadios que son mucho más sensibles a este tipo de cosas que yo creo que podría traer más problemas que alegrías. Y
1: a San Mamés va a pasar,
6: claro, pasó en San Mamés y podría pasar perfectamente en el Camp Nou. Yo creo que tampoco pasa nada si se cancela, la verdad.
2: I en aquest sentit, Aleix, destacar també que ahir explicàvem que més enllà del comunicat, el president Joan Laporta es va posar en contacte també amb el noi i la família per traslladar-los al suport del club i, com deia el comunicat, si necessitaven suport jurídic, doncs oferir-los també aquesta possibilitat.
1: Des d'Amsterdam sé que ho esteu seguint des de la distància, però què us sembla, Anaïs, què et sembla? I Marta, tu també?
7: No, jo crec que aquest acte no s'hauria de celebrar per una qüestió de responsabilitat. Crec que aquests jugadors ja van rebre l'homenatge que mereixien. Entenc que és un fet històric. Va haver-hi la celebració a Madrid. Crec que han tingut tots els homenatges i el futbol de clubs és una altra història. I si a tu, a la teva afició, quan cada cop que viatges a algun estadi... I coincideixo amb la Laia, que l'altre dia era surrealista veure el que passava a ells, perquè va haver-hi un moment que estaven celebrant el Mundial i al cap de 2 segons deien puta Barça i puta Catalunya, amb els mateixos futbolistes que estaven homenatjant damunt la gespa, que t'explota una mica el cap de dius, escolta'm una cosa, te n'alegres del Mundial, però aquí hi ha 7 jugadors, 8 amb Rodri a Barcelona, que estan celebrant un Mundial i els estàs insultant i elogiant alhora. Bé, Jo no entraré a valorar el caràcter neandertal que tenen algunes persones. Bé, ho acabo de fer, en realitat, neandertal.
1: No, has descrit.
8: Bé, el mateix caràcter no sé. Que el policia que sí, va sí. abusar del seu poder i va estar fent el que
7: tens
8: va estar fent amb l'aficionat del Barça
7: s'està,
8: injustament.
7: S'està retrocedint en el temps, no poder entrar banderes, no poder doncs, expressar el sentiment que a cadascú li generi cada club, això... Tinc la sensació que cada cop passa més i en aquest sentit els clubs han de ser responsables amb la seva identitat i amb els seus aficionats. I el Barça és un club català i si ha passat el que ha passat amb un dels teus aficionats, tu al cap de 4 dies, per molt lamentable que sigui la situació, és arriscat doncs, celebrar el Mundial que crec que tots els jugadors que ha anomenat la Laia ja el senten com a propi i que ningú els hi treu. I seria una situació absolutament incòmoda per tothom.
8: Sí. És que jo, de fet, el que penso és que ja no s'hauria de fer aquest... O sigui, ja no s'havia de planificar aquest homenatge als campions del món al Camp Nou perquè no pertoca. O sigui, independentment del que va passar a ells, que és lamentable... Que no té... O sigui, jo només de veure aquelles imatges m'esgarrifo i m'entra una sensació de rebuig increïble quan sento l'Albert Yarza o quan parles amb gent que està habituada a fer viatges pels camps d'Espanya t'expliquen coses que són reincidents, que són intolerables, que és increïble que la manca de llibertat d'expressió que hi ha als camps d'Espanya que veuen una estelada i els hi surt urticària i no només això, que t'envien la Policia Nacional a clavar-te cops de porra amb la complicitat de molta gent. Però a banda del que va passar a ells, jo crec que en cap moment el Barça s'hauria de plantejar ja fer aquest homenatge d'entrada, perquè és que no casa amb la identitat del club. Per molt que sigui històric tenir tants jugadors campions del món, el que vulgueu, però és que no va amb la història d'aquest club, no va amb la identitat d'aquest club. Aquest club és una altra cosa, i qui no entengui això és que no entén què és el Barça, així directament. Independentment del que va passar a ells, aquest homenatge no s'havia de fer, és la meva opinió, n'hi poden haver-hi moltes, però hi ha un ampli sentiment entre els culers i els seguidors del Barça, que és que la selecció espanyola no el representa. Aleshores, tinguem això clar ja d'entrada. I si tenim això clar d'entrada, doncs ja no cal fer aquest homenatge i t'estalvies moltes situacions que no s'han de donar en un camp com el del Barça.
5: És que, a més, s'ha de ser molt curt per tenir aquesta catalanofòbia als estadis a un mes i mig o un mes i una setmana d'una final d'un Mundial, quan, si no fos per Catalunya i pel Barça, i sent un club català, que a Espanya no tindria 2 Mundials. Perquè si hi ha un club que de veritat que ha apostat i s'ha cregut al futbol espanyol, ha sigut el Barça. Només cal veure les canteres que té, els jugadors pels que aposta, que històricament sempre s'ha anat a buscar futbolistes catalans i espanyols, se'ls ha dotat d'un estil de joc del qual s'ha aprofitat la selecció espanyola després, i tu després d'un mes i una setmana o d'un mes i 2 setmanes de que guanyis un Mundial gràcies a una aposta d'un club, perquè em sembla que ho diríeu a tan poc, però per mi és així, que vinguis a dir puta Barça i puta Catalunya quan acabes de celebrar que tens jugadors allà a l'altre nes o que són campions del món, és que em sembla absurdíssim.
1: D'on no n'hi ha, no en raja, que es diu el refranyer català, per tant crec que és el millor resum. Així està la situació, a veure demà si es fa oficial o no i quina decisió prenen al 100%, però a hores d'ara, pel que sabem, a RAC1 apunta que se suspendrà aquest homenatge.
7: I ara t'explico una curiositat. Als voltants del Martínez Valero, abans d'entrar pel camp, jo vaig escoltar uns quants aficionats de l'Elx que començaven a dir que amb ells aquest homenatge els era igual, que amb ells ni Lamine els representava, ni Nico Williams els representava, ni Laporta els representava. Vull dir, un discurs bastant, en fi, lamentable.
8: Feixista, potser?
7: Sí, i ja ho veies, no? Als voltants, tu escoltant aquests discursos penses, ostres, això no acabarà bé amb aquesta gent pensant el que pensa.
2: L'hauria signat Mariano Rajoy en un article.
1: Anaïs, Marta, moltes gràcies. Bon viatge de tornada.
8: Una abraçada a tots, gràcies.
1: Adéu-siau. 12:15. Re, fem un minut de pausa i de seguida un altre gran protagonista. Hem sentit Xavi al micròfon de RAC1 i ara trucarem Ivan Rakitic, per parlar del nou porter del Barça, que és curat com ell. Avui ha arribat l'Ivakovic i en parlarem amb Ivan Rakitic.
9: RAC 1. Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada?

0: Bernabéu, Real Madrid, Real Societat. Mourinho torna al Bernabéu en l'inici de la seva segona etapa com a tècnic blanc.
1: Encara la busca Courtois, un dels millors gols que s'han vist al Bernabéu en anys.
0: Viviu el partit en directe a RAC1 amb Jaume Molló, Damià López i els comentaris de Carlos Martínez i David Broc. I després, tu diràs, amb Aleix Pariser fins a la una. Aquest dimecres a les 9, Real Madrid, Real Societat. La Lliga de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.
2: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
0: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Aquí seguim amb el Paco Cabezas, la Laia Cervelló, el Roger Saperes i també l'Oriol Jové, pendent de la Champions. Està emocionant, la pròrroga del LASK Celtic.
1: Cau a terra el Raiffeisen Arena perquè el LASK de Linz ha remuntat. Ha marcat el cinquè a la pròrroga l'equip austríac i, per tant, ara mateix és a un minut, perquè som al 119, de classificar-se per primera vegada a la seva història per la Champions. Abans he dit que el Barça havia jugat contra el Linz a l'any 74 i és veritat, però contra l'altre equip de la ciutat, no contra el LASK, que és qui està jugant aquesta eliminatòria que el Celtic de Glasgow ha llançat avall per l'aigüera. Recordo que tenia al minut 30 d'aquest partit de tornada un avantatge de 4-0. El LASK ha forçat la pròrroga al temps afegit i ara mateix s'ha posat per davant. És a un minut de classificar-se per la Champions. Ha marcat el 114 a Den Iran. El mateix jugador ha fallat un penal que hagués pogut ser el 6-1 5 minuts després, i ara mateix, insisteixo, molt pocs segons separen el LASK Linz de ser a la fase Lliga de la Champions, de ser al sorteig de dijous i, per tant, de ser possible rival del Barça en aquesta fase Lliga.
0: Anirà el bombo 4 segur, d'allà li han de tocar dos equips al Barça, una a casa i una fora, doncs a veure si un d'ells és el LASK Linz d'Àustria, que està fent història eliminant el Celtic de Glasgow amb aquesta remuntada realment espectacular. De la resta de l'actualitat esportiva, hem parlat de Xavi Hernández, avui el dia en què està presentat, d'aquesta informació que us hem avançat a RAC1, que tot apunta que se suspendrà l'homenatge als campions. Anem al mercat de fitxatges. A veure, aquest matí hi ha hagut, ara trucarem Rakitic per parlar de l'Ivakovic, però aquest matí hi ha hagut una reunió a la ciutat esportiva del Barça entre Joan Laporta, el president, i tota la cúpula esportiva. Hi havia Deco, Boyan, Alejandro Echevarría i el tècnic, Hansi Flick. El que volien era fer una última reunió tots plegats per dibuixar les línies mestres d'aquest final de mercat i decidir coses. Decidir, per exemple, què fan amb el nou, no? Al marge de l'Ivakovic, que ara en parlarem, que ja està fitxat, decidir què fan amb el nou, decidir què fan amb Valde, decidir què fan amb tota la resta, Roger.
2: Sí, vaja, que hi havia diferents carpetes obertes i podem analitzar una mica com està la situació de totes elles. Començant, com deies, parlar del nou, amb aquest nom de tot l'estiu, que és el de Julián Álvarez, com estem explicant cada dia. El Barça es veu l'operació molt complicada, però encara resisteixen a donar-lo per perdut al 100%. I si és així, és perquè el jugador ha anat molt lluny en el seu desig per vestir de blaugrana i des del club no volen, com es diu vulgarment, deixar-lo tirat. Ara mateix no hi ha una data concreta de fins quan aguantarà el Barça. Es va marcar el final de Mundial, la tornada als entrenaments. Ara ja és veure com avança aquest serial i quin dia serà el darrer capítol, però pinta que el Barça apurarà tant com pugui, malgrat ho vegi molt i molt negre. Pel que fa a la possibilitat d'augmentar aquesta oferta ja anunciada de 100 milions que van presentar, des del club no ho descarten, però apunten que el problema és que l'Atlético no vol ni asseure's a negociar res, per tant, ara mateix aquest plantejament no té massa sentit, veient l'actitud de Gilmarín i les seves declaracions, on recordem, deixava clar que no el vendrien ni per 100, ni per 150, ni per 200. Resumint, no hi ha cap voluntat de l'Atlético de Madrid de negociar un preu amb el Barça, encara que sigui a l'alça. Sobre el que va explicar ahir el Ladislao Moñino, que l'Atlético manté que li va dir al jugador que si abans del 20 de juny presentava una oferta de 150 milions al comptat el deixarien sortir. Des del Barça es limiten a dir que el club matalasser mai els ha transmès res d'això. I finalment, sobre la possibilitat que arribi un altre nou, ja ho vas explicar tu ahir, Aleix. El Barça vol un davanter top i diferencial. Si no és Julián, el mercat n'ofereix pocs, però el club té clar que no farà experiments, ni se la jugarà amb algú que no sigui un davanter contrastat. Sobre Lautaro, que és un altre dels noms que havia sortit, ens el descarten també completament.
0: Per tant, si no ve Julián, que tot apunta que no vindrà, o s'aconsegueix

0: passat volant, el tu diràs d'avui, pràcticament la mitjanit, i com que estem en versió estiu, a dos quarts d'una ja haurem de marxar, vull dir que de seguida tancarem tertúlia. Us recordo, abans de parlar de l'Ivakovic i de fer algunes dades interessants amb el jove, que a RAC1 us volem portar a la premiere de Cronos. És la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017. Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez. Apunteu-vos-hi a RAC1.cat. Allà podreu guanyar una entrada doble per a la premiere, per a la presentació de Cronos el dijous 3 de setembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Entreu a RAC1.cat i apunteu-vos-hi. Gaudireu d'aquesta premiere de Cronos gràcies a RAC1. De l'Ivakovic voleu fer algun comentari del que heu estat sentint i del que us sembla el seu fitxatge?
1: A mi me gusta y ojalá tenga un hueco en la plantilla de esa temporada, porque no me acaba de convencer que la segunda opción sea Chesney. Nos cae a todos muy bien, sabemos que hace muchísimo vestuario, nos hace mucha gracia cuando sale con toda su pachorra del mundo a calentar. Es un tipo que nos encanta. Pero tengo serias dudas de que si hubiera algún tipo de urgencia con Joan García, fuera Chesney la persona adecuada para defender la portería. En cuanto a Ivakovic, yo que soy un mitómano y me encantan los mundiales, ¿cómo olvidar el Mundial de Qatar en que Croacia fue tercera y Ivakovic para 4 penaltis, 3 a Japón y 1 a Brasil? Es decir, o sea, es uno de esos porteros que yo creo que se crece mucho en la urgencia, sobre todo en las tandas de penaltis, en los partidos KO. Y aparte, él siempre ha dicho que tiene una libretita donde se apuntando las cosas, pero luego al final es un portero que se deja guiar muchísimo por su instinto. Y además creo que bajo palos es un tipo muy ágil. Yo incluso lo compararía un poco con Joan García, es de esos porteros que bajo palos se crece. No tengo tan claro como Rakitic de que sea un grandísimo pelotero, pero sí que creo que es un portero con muchísimos reflejos.
2: A mi també m'agrada, i crec que és un porter que a diferència de Chesney li podria arribar a causar una mica de competència a Joan García, que també està bé perquè al final et manté amb tensió competitiva. Jo recordo just durant l'estatge que vaig parlar amb Chesney en una entrevista que vam fer, i ella em deia que per ell era molt important no representar com competició a nivell que el Joan no se sentís en perill, i que per això per ell era important ser ell el segon porter, perquè quan ell va estar a la Juventus, Buffon no li va presentar cap tipus de perill amb ell, i que d'alguna manera volia fer el mateix amb Joan García. Llavors, clar, jo suposo que aquí Xavi ara tindrà alguna cosa a dir, o suposo que ho veurà des d'un altre prisma, perquè és una posició complicada la de la porteria, en el sentit que només pot jugar un i ja està. Però bueno, crec que és una bona incorporació i crec que tots plegats estarem més tranquils per si li passa alguna cosa a Joan García. Que, per cert, si l'Ivakovic vol parlar croat amb un futbolista, amb algú del club, a part amb Tapalovic, ho pot fer amb Olmo. Olmo parla croata.
0: Clar, dels tants anys que va estar al Dinamo de Zagreb.
2: I sembla una tonteria, però el fet de tenir un company amb el que et puguis desenvolupar també amb el teu idioma, bueno, és un plus que...
0: Espero que parli anglès, no?, el seu porter internacional. Sí, entenc el que vols dir, que els teus orígens no poder parlar en croat.
3: En aquest sentit, només dues coses, que estem parlant de Chesney i hem preguntat alguna vegada per la seva figura, ara que pensàvem que seria el segon porter d'aquesta temporada, i el que ens diuen és que, evidentment, físicament va de baixa, que és una cosa que tots ho veiem, però que tècnicament és un porter molt bo i que ha estat molts anys a Itàlia i que li aporta moltes coses a nivell d'entrenament a Joan García, i que això també ho valoraven molt, més enllà també del que ja hem dit sempre, del seu caràcter, de què fa vestidor, però que tècnicament és un porter molt bo i que li aportava coses a Joan García. I sobre l'Ivakovic, avui també preguntat a gent del vestidor per les qualitats, com el veien a l'Ivakovic en aquesta arribada, evidentment destacaven que era una bona operació, que el Barça s'havia anticipat ja sabent ja que hauria de buscar un relleu a Chesney. Sobre les seves qualitats ens deien que valoraven l'experiència, el que deia el Paco també, que sota pals és un porter molt segur, i que l'únic interrogant era com era capaç d'adaptar-se a un equip que juga amb una defensa tan avançada, una cosa que també havíem dit de Joan García, que s'ha acabat adaptant, però que consideraven que era una gran oportunitat, que el Barça ha fet bé d'incorporar-lo, molt bo sota pals, molta experiència, amb aquest dubte de com s'adaptarà a jugar amb una defensa tan avançada com els equips de Flick.
0: A tu t'agrada Pintanel o què?
4: Sí, em sembla una bona opció. De fet, és un debat que ja l'havíem tret aquí al Tu diràs. El dubte de si Chesney estava preparat o no per ser segon porter. De fet, fins i tot el mateix Chesney, recordeu-vos la temporada passada amb la lesió de Joan Garcia, que fins i tot en algun moment, recordeu abans de la prèvia davant el Real Madrid, al partit del Bernabéu, que per cert per mi és dels meus partits que fa Chesney la temporada passada, el mateix Chesney reconeix que té ganes de que torni Joan Garcia, no? Jo crec que...
0: És molt bèstia, això.
4: És a dir, ho reconeix públicament, no? Per tant, a partir d'aquí jo crec que és un moviment més que interessant del Barça, i a l'espera, insistim, del marge de fair play que hi hagi, crec que és una bona notícia que aquesta mateixa temporada Livakovic ja pugui ser el segon porter del Barça.
3: Que no oblidem el que ha dit també en algunes entrevistes, que arran d'aquella lesió que va patir quan era molt jove a l'Arsenal, que li van caure unes peres, es va trencar els dos braços.
0: Chesney, això sí.
3: Que ell té molt dolor a les extremitats i que a vegades li costa acabar els entrenaments d'aquest dolor i que té ganes ja d'acabar una mica la seva carrera. És a dir, que ell ha confessat que ara mateix ja pateix una mica, a vegades fins i tot jugant i entrenant.
2: De fet, Chesney, a vegades jo tinc la sensació que el tenim en un pla no molt de, com del típic bromista i que fa bromes, però crec que la seva petjada a nivell de vestuari és més gran de la que ens pensem, perquè quan feia l'entrevista aquesta estava parlant amb ell i ell em deia que el meu objectiu és que Joan Garcia sigui el millor porter del món. I m'explicava doncs, que a vegades durant els entrenaments si veia alguna cosa que li podia corregir l'idea i diu, a vegades em sento, o sigui, em fa vergonya fer-ho perquè el veig fent coses que jo no puc fer i li estic donant correccions amb la meva experiència, però veient-lo fent coses que jo ja no puc fer.
3: Sí, sí, sí.
2: I sí que és cert que jo crec que el personatge de Chesney a vegades el reduïm a una cosa que no toca. I
0: a una
2: crec...
0: caricatura que sí. No és, no?
2: Perquè... I crec que ha portat molt més al vestuari del que realment en som conscients.
0: Doncs a veure si te sort Livakovic.
1: Bueno, y sobre todo porque los buenos tíos no abundan. Y está bien tener buena gente en un vestuario.
4: No, en aquest sentit és fonamental la cohesió de grup, és a dir, ho diuen moltes vegades els entrenadors, hi ha una part evidentment esportiva que també és fonamental, però la cohesió de grup i aquest bon ambient i aquest bon rotllo que genera Chesney és fonamental, i per tant jo fins i tot possiblement si Livakovic s'acaba quedant segur que s'ha de preguntar a Chesney, però jo crec que fins i tot Chesney respirarà tranquil, és a dir, amb l'opció de saber que seguirà una temporada més amb el Barça, però amb un rol completament diferent que serà, n'estic convençut, el d'ajudar a que Joan segueixi creixent i adaptar o que s'adapti Livakovic de la millor manera possible. Jo estic convençut que aquest serà el rol.
0: Per completar l'arribada de Livakovic, l'Oriol Jové s'ha submergit en la seva base de dades magnífica.
5: Dada Jové.
0: Què has trobat?
6: Doncs una cosa que m'ha sorprès.
0: A veure...
6: Que Livakovic
0: em fa polla.
6: Serà... No, Livakovic serà el primer jugador nascut a Croàcia que formi part del primer equip del Barça.
2: On va néixer Rakitic?
0: A Suïssa, a Basilea.
6: Aquí està la trampa. Nascut Rakitic, evidentment, tot i que té nacionalitat croata, no va néixer a Croàcia, va néixer a Suïssa. Prosineski, que és un altre croat que ha defensat la samarreta del Barça, va néixer a Alemanya, per tant, tampoc va néixer a Croàcia. I sí que hi ha hagut dos jugadors nascuts a Croàcia, o als territoris que actualment són Croàcia, en aquest cas Croàcia, que han arribat a debutar amb el primer equip, però que sempre van tenir fitxa del filial. Vucevic.
3: Goran.
6: I Alen Halilovic.
0: Ostres!
2: Halilovic, eh?
0: Que apuntava a ser el nou Messi, també, amb aquella esquerra de seda.
1: Vucevic no s'encantava en el mini, eh? Sí, un jugadorazo.
3: Va tenir el va baixar a Cruyff d'un autobús.
0: Molt bona aquesta. O sigui, és històric el fitxatge, eh? Primer jugador nascut.
6: Primer croat que tindrà fitxa del primer equip del Barça.
2: On és el Halilovic ara? Perdó, eh?
6: És una bona pregunta.
3: Va passar per l'Sporting.
6: Crec que va tornar...
3: Està rodat per molts aquí.
6: Va tornar a Croàcia, el Hajduk, no?
0: No, ara juga a l'Eredivisie. El Fortuna Sittard ha jugat.
3: Imagina't.
2: Recordo gent a l'època dient que eren Halilovers.
0: Endavant.
2: Va durar molt poc.
6: Va haver una mica de hype, és veritat.
0: Què més? Què més, Roger? Jové?
6: No, mira, avui que hem sabut que Xavi Espart tindrà fitxa del primer equip...
0: Ho comentava jo a l'inici del programa, sí, amb el dorsal 12, on avançat els companys de Mundo Deportivo, que Flick ha dit, aquest nano m'ha encantat, plantilla del primer equip ja. I sí, estarà inscrit com a jugador del primer equip amb el dorsal 12, Xavi Espart.
6: Més enllà de Livakovic, també hem posat a prova la base de dades amb el dorsal 12.
0: Ui.
6: Per preguntar a la taula quin és l'últim dorsal 12, que recordeu jugant amb el Barça.
0: Jo sí, Rafinha Alcántara, recordo.
6: No, però no és l'últim, Rafinha.
0: No és l'últim, però jo recordo que Rafinha Alcántara portava el 12. Sí, vaig pensar, hòstia, un tio que tenia aquella qualitat amb el 12 feia lleig, no?, de veure. Hi ha números que són lleig, segons quins jugadors.
1: És terrible.
6: És veritat, però no has contestat la pregunta.
0: No, l'últim jugador amb el 12 al Barça, el primer equip, no el recordo.
6: Martin Braithwaite.
3: Hòstia.
6: Martin Braithwaite, que el va portar...
2: Café que va per a cafeteros, això. Sí.
6: Per última vegada, el març del 22, per tant, feia 4 anys i mig que el Barça no tenia dorsal 12. L'anterior a Braithwaite, Riqui Puig.
3: Uf.
6: Temporada 20-21 amb el dorsal 12, i l'anterior a Riqui Puig, que és Rafinha Alcántara, entre el 2014 i el 2019. Déu-n'hi-do, va portar unes quantes temporades. Rafinha, que de fet, ho he mirat i està al podi de jugadors amb més partits amb el dorsal 12 en tota la història del Barça, des que hi ha dorsals fixes. Rafinha és el tercer, però les dues primeres posicions del podi, aviam qui les treu.
0: No, és impossible.
6: Ara més partits amb el dorsal 12.
2: Tu quan es tires del fil no hi ha aturador, no?
6: No,
0: no, jo no t'ho sé, tio. No, és impossible.
6: Més partits amb el dorsal 12.
0: Ha de ser un porter suplent.
1: Mare meva.
0: No?
6: No.
0: Ah, no, els porters suplents van amb el 13.
6: Jugadors de camp.
0: No ho sé. No.
6: Jugadors de camp.
0: No.
3: No ens facis fer el ridícul. No?
2: Època contemporània, no? O estem parlant en blanc i
6: negre? Prou. Vinga. Pensa que els dorsals fixes van del 95 cap aquí. Vull dir que...
2: Tira.
0: A veure.
6: Primera posició per Sergi Barjuan.
0: Clar.
6: Respectables 305 partits amb el dorsal número 12.
0: Bravo, el de les franqueses.
6: En segona posició, Giovanni Van Bronckhorst, 155 partits amb el dorsal número 12. Rafinha és tercer amb 89, Riqui Puig quart amb 24 partits amb el 12, Jonathan Dos Santos cinquè, Cristian Bal sisè, 8 partits amb el dorsal 12, i Braithwaite amb 5 partits també amb el dorsal 12.
2: Quasi l'encertem, eh?
0: Avui han sortit noms com Bogarde
6: programa
0: i Cristian Bal.
6: Avanço.
0: El dilluns que ve comença la nova temporada de RAC1 i, evidentment, la nova temporada del Tu Diràs, i, per tant, ja farem la programa o l'esquema habitual del programa. I avanço que aquest any parlarem d'alguns d'aquests noms. Bogarde, Cristian Bal. Hi ha una secció aquest
1: any. La sordidez.
0: Hi ha una secció aquest any que parlarem d'alguns fitxatges frustrats, d'alguns jugadors que no van caure bé a l'afició, i crec que serà molt divertida aquesta secció que farem.
6: Avui hem escalfat una mica.
0: Sí, està molt bé. Gràcies, Jové.
6: Fins ara.
0: És un plaer, com sempre, que activis la base de dades. A veure, per anar rematant l'actualitat del Barça, pel que fa al capítol de sortides, Pintanel, estem molt pendents encara del futur de Balde, eh?
5: Sí, de moment ara el club està en compàs d'espera. Flick li ha dit que no serà titular indiscutible, però el que ens transmeten és que ningú li ha dit a Balde que hagi de sortir. El que sí que veuen és que es filtren molts equips que suposadament estan interessats en ell, però sense que el club hagi rebut a hores d'ara cap proposta en ferm, insistim, a 7 dies per tancar el mercat, d'aquí que Flick l'hagi vist distret i li hagi demanat tenir clar què vol fer. Ho va fer en la darrera roda de premsa. En aquest sentit, segons ha pogut saber RAC1, el jugador vol continuar. Balde, a més, no descarta seguir al Barça si no troba cap opció que el sedueixi. Creu que té lloc en aquest equip i, per tant, si es queda, ho farà amb la convicció de canviar la idea que té ara mateix Hansi Flick.
0: Pendents de la carpeta de Balde, de Koundé, que si arribés una oferta al club també veuríem molts ulls que marxés, perquè ara mateix no serà el lateral dret titular i tampoc el central titular, què en sabem?
3: Doncs ara mateix el que ens diuen és que no hi ha ofertes per ell, ni tampoc el jugador ha demanat sortir. Per tant, en aquesta situació es compta amb ell, i ara mateix no es toca contempla o no està contemplada una sortida del central. Com ja hem repetit molts cops, aquesta figura de la possible arribada d'un central o d'un defensa no és prioritària per Hansi Flick, que confia en aquesta parella de Cubarsí i Gerard Martín, i més s'activaria si Koundé o Balde porten una oferta i acabessin deixant el club.
0: Si un dels dos surt i, per tant, es genera fair play i el Barça troba una bona opció de mercat, pot ser que reforci la defensa. Si no, ens quedarem com estem en la línia defensiva. I en el capítol de sortides, ahir ja vam dir-ho, està a punt de fer-se oficial la de Casador.
3: No trigarem gaire en conèixer el seu destí, té propostes a Europa, algunes d'Anglaterra, també a Turquia, d'altres a l'Aràbia Saudita, però aquestes no convencen al jugador perquè la seva aposta és jugar en algun club europeu. El Borussia Dortmund, en aquest sentit, també està treballant per Héctor Fort, però el seu cas no està tan avançat com el de Casado.
0: Tot això a 7 dies, perquè tanqui el mercat de fitxatges. I dijous, Barça Atlètic de Bilbao. Pot ser que debuti Rodri, Pintanel?
5: De moment, la previsió és que entri a la convocatòria i fins i tot que pugui tenir minuts. Està evolucionant molt bé des que va arribar. Avui s'ha tornat a entrenar amb el grup. I el cos tècnic, això és important, ja el veu preparat per poder debutar davant l'Atlètic Club. Per tant, té molts números dijous Rodri de tenir els seus primers minuts amb la samarreta del Barça.
0: M'imagino una grandíssima ovació quan aquest jugador surti, perquè ha il·lusionat molt la seva arribada.
2: Home, el Gamper, no sé si ja hi era, però va haver una ovació tremenda.
3: És que va més enllà de la qualitat del seu fitxatge.
0: Sí, sí, hi ha l'aspecte del Madrid, que li has virlat.
3: Sí, té un parell que ha estat entre els dos i t'ha triat a tu sent un gran jugador, ser el millor del Mundial, un pilota d'or, un migcampista que deia... Hosti, quan va marxar Busquets, recordo que Deco també havia dit en algun programa de dir, home, si poguéssim, portaríem a Rodri per aquesta posició. Després de Busquets és el jugador que més s'assembla... Però clar, Rodri és inabastable i de cop, pam...
0: El tens aquí, eh?
3: Jo crec que il·lusiona.
0: A veure si entra la convocatòria. Això ho sabrem demà, sí, segurament, o dijous al matí. Pintanel, gràcies.
5: Que vagi bé, bona
0: Vinga,
5: nit.
0: Vinga, adéu-siau, una abraçada. Saperes, gràcies, eh?
3: Que vagi bé, bona nit.
0: Demà més. De Valde, d'algun jugador d'aquests que està ara mateix en la rampa de sortida de Can Barça, voleu dir alguna cosa?
1: Bueno, es una situación especialmente difícil la de tanto Valde como la de Casado, que son futbolistas de la casa, que llevan muchísimos años aquí... Además que tienen un sentimiento de pertenencia muy importante, no hay más que recordar las imágenes de Casado y Valde en Plaza Cataluña celebrando el último título de Liga con la afición. Y la verdad es que, no sé, a mí especialmente me sale un poco mal, sobre todo la situación de Casado, que en los últimos días haya entrenado aparte, que no tenga ni siquiera dorsal... Yo entiendo que es la cara oculta del mercado, pero también creo que cuando tú tienes ficha con un club, debes tener el mismo trato que el resto hasta que dejes de pertenecer a ese club. Y en el caso de Valde, yo creo que algo se nos escapa. Lo llevo pensando varios días, porque Flick siempre ha sido un entrenador muy respetuoso con todos los futbolistas en las intervenciones públicas. Y esas dos andanadas de Flick, tanto en la rueda de prensa previa como minutos antes en la intervención televisiva, en que dice que Valde que se quede en casa para aclararse las ideas, no cuadra con el carácter de Flick público, no cuadra para nada. Es decir, que algo ha tenido que detectar él para tener tan claro que Valde no tiene sitio en su Barça.
0: No sé, veurem què passa.
1: Con el tiempo, pues...
0: Tant de bo serveixi perquè no, ell es motivi encara més i demostri que pot ser el lateral esquerre titular, no? Seria la millor notícia pel Barça, sens dubte, tenir Cancelo i Valde endollats.
2: És que jo crec que és el cas, que Flick ho fa per... ja deu haver parlat amb ell diverses vegades i ara deu dir, doncs, escolta, mira, ultimàtum, alguna manera de ficar-te pressió. Que també és cert que tinc la sensació que Flick, si marxés Valde, tampoc li sabria molt de greu. Però jo ho veig això més com un toc d'atenció cap a Valde, més que cap a una força que marxi. I jo crec, sincerament, que s'equivocarien si el deixen marxar. Desconec el que passa en els entrenaments, això no hi soc allà, per tant no puc saber-ho, però crec que si ja s'aconsegueix reconduir a Valde i tornar a veure el Valde de fa 2-3 temporades, és un futbolista que pot aportar molt al Barça. I... tampoc crec que estiguem per anar venent més jugadors. Tampoc tenim una plantilla molt àmplia.
0: Demà més sobre aquestes carpetes del mercat que encara tenim obertes. I demà també fem en directe a les 9 el Real Madrid-Real Societat. Serà la reestrena al Bernabéu de José Mourinho com a entrenador. I avui, Quim Salvador, el tècnic portuguès ha sorprès tothom contradient una mica la campanya del Madrid contra els àrbitres.
7: Sí, home, tots sabem què ve fent el Real Madrid ja des de fa temporades, via el seu canal de televisió, via les declaracions públiques de jugadors i entrenadors, i avui Mourinho, a la roda de premsa prèvia a aquest Madrid-Real Societat, ha dit això.
8: No dudo, yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira... le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestad de los árbitros españoles.
7: Veurem quan li dura aquest discurs i si a ningú li ha agafat un cobriment als despatxos del Real Madrid, perquè, és clar, aquest discurs xoca frontalment amb el que ve sortint des del Club Blanc.
0: A la primera jugada polèmica estranya que els hi vagi en contra, va calar, ja veurem.
7: Ara, sentit això que ho ha dit, ho acabem d'escoltar, no s'ha estat de reclamar protecció arbitral per Vinícius i tornar-se a queixar de la puntada de Cala, el brasiler, a l'inici del partit contra l'Espanyol.
8: Se ha entrado en una dinámica, se ha entrado en una espiral que los adversarios sienten. Y cuando un adversario siente que puede, lo hace. Si yo puedo machacar a Vini, si yo puedo presionarlo, sea físicamente, sea con palabras... si la tarjeta amarilla me llega después de hacer 10 faltas, si puedo llegar casi a la agresión. Entiendo que yo intentando que Vini tenga más control emocional, pero al mismo tiempo inicia el partido, 3 minutos después le dan una patada que es una agresión, es expulsión.
7: I sé que no em tocaria a mi, però si no t'ho dic, rebento.
0: Sí, digues.
7: Ja sap de què parla, perquè si recordeu aquella final de Copa o diversos partits Madrid-Barça en l'època Mourinho-Guardiola a les dues banquetes, evidentment Mourinho sap de què parla, però sí, llavors sí. Eren els seus jugadors els que feien això. Perdó, ja està.
0: Sembla que, no, molt bé dit, sembla que estigui descobrint el futbol, s'ha fet tota la vida. Vull dir, hi ha un àrbitre...
7: era especialista.
0: I hi ha un àrbitre que ha d'impartir justícia, i ell mateix ho feia amb Messi. Primer anava Pepe, després anava Ramos, i després anava un altre. Què dira o qui fos? Llavors, és el que hi ha. Ara, dit això, a mi crec que no ajuda a ningú aquest victimitzar Vinícius una vegada més. Evidentment, el que va fer Cala era groga i s'equivoquen els àrbitres, però no ajuda ni a Vinícius ni a ningú seguir-lo victimitzant d'aquesta manera, perquè ell és un provocador de rivals i d'aficions, i ja està. Ha dit això que no li han de, ni de fotre puntades de peu, ni lesionar-lo, ni fer-li crits racistes. Això és evident, però ell continua sent un provocador.
2: De fet, quan entrenava al Benfica, Mourinho va deixar algunes declaracions després d'un partit contra el Real Madrid dient que Vinícius era un mentider, que tothom sabia de quin pal anava Vinícius, bueno, i demés.
0: I va arribar a dir que... si a tots els estadis li passa el mateix, però alguna cosa serà, va arribar a dir quan era entrenador rival. Vull dir que...
7: D'això n'ha parlat, no tenim el document, però a la roda de premsa, i ho ha ventilat amunt quan jo entrenava al Benfica, només pensava en el Benfica. I ja està.
0: Canvio de xaqueta molt ràpid.
7: Ara, toca...
0: Canvio de xaqueta molt ràpid.
7: No, al final és, sí, és el més honest que pot dir, també, no? Sí, perquè sí. Ara pensa al Madrid i ja està.
2: És que quan hi ha gravacions que estan allà,
7: sí, sí.
2: Poca cosa més pots dir.
0: És així.
2: Vas dir
0: així.
2: Que vas dir i ja està.
0: Esportivament, què?
7: Sí, Josep Mourinho afronta aquest partit de reestrena de madridista al Bernabéu. Per cert, diu que no vol cap raó d'especial. Condicionat per les baixes, perquè en té 7. Mendy, Militao, Rodrigo, Asensio, Thiago Pitarc, Tchouaméni i Endrick, tots per motius físics. Hi ha hagut de completar la convocatòria amb 3 joves de la fàbrica, com en diuen allà, que són Mario Rivas, Cestero i Alexis Ciria. I també serà l'estrena al Bernabéu dels nous fitxatges, perquè el Madrid ja no fa trofeu Bernabéu, i per tant serà la primera vegada que juguin davant l'afició blanca Bernardo Silva, Cucurella, Konaté, Dumfries, Carlos Espí i Diomandé, que avui ha estat presentat oficialment amb aquest nou format que fa el Madrid de presentació, on no hi entren els periodistes a preguntar el que vulguin, i bàsicament no n'he tret cap document perquè ha dit el mateix que el dia que va parlar per Real Madrid Televisió, que és un somni per ell jugar al Madrid, doncs molt bé. La Real Societat arriba al Bernabéu després de començar la Lliga amb derrota, 1-0 contra el Betis, per tant, home, això acaba de començar, però els aniria bé rascar algun puntet, i l'entrenador Pellegrino Matarazzo ha inclòs Gonzalo Guedes i Ander Barrenechea, que estaven tocats a la convocatòria de 25 futbolistes. Són baixa per lesió Odriozola, Pablo Marín i Gorrochategui, i tampoc han viatjat Gotin i Carricaburu, que poden marxar del club Chirriordín en aquests darrers dies de mercat. El partit arrencarà a les 9 i l'arbitrarà el balear Mateu Busquets Ferrer amb el canari Raúl Martínez González Francesc al bar. Tant de bo demà no ens recordem d'aquests noms.
0: No, segur que hi haurà vídeo de Madrid Televisió, però esperem que no siguin protagonistes, que tinguin un bon arbitratge i que hi hagi un bon partit que viurem a RAC1 amb el Damià López des del Santiago Bernabéu, perquè a la Lliga sí que ens acrediten. O sigui que demà ho viurem in situ, amb el talismà, a veure si ja fa la primera de la temporada. Aquí ho deixarem. Gràcies, Paco Cabezas, Leia Cervelló, un plaer, ens veiem aviat.
3: Bona nit.
0: Descanseu, queden moltes coses per explicar en els pròxims dies. Avui ja hem fet una magnífica tertúlia. I ara farem una última pausa per la publicitat i després hem de repassar l'exhibició una vegada més de Pogacar avui a la Vuelta i 4 coses més abans de tancar el programa.
9: RAC 1. Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
10: RAC 1. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1. Triple menú esportiu des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada. A les 6, el sorteig de la fase regular de la Lliga de Campions. Amb Jaume Molló, l'equip del Barça juga a RAC 1 i Àlex Pintanel com a enviat especial a Mònaco. Quan s'acabi, l'anàlisi dels bombos amb Jaume Naveira, Marc Marvà i David Broc sumant-se a la festa.
11: Va cap a la pilota, Rafinha! Gol!
10: Des de les 8, la transmissió del Barça Atlètic de Bilbao. L'estrena blaugrana de la Lliga al Camp Nou amb Fot-li Pou i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dijous, sorteig de Champions, Barça Atlètic de Bilbao i tu diràs. Aquest dijous és Superdijous a RAC 1.
11: RAC 1. Tots som un milió. Tot el que vols de RAC 1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC 1 és
12: a rac1.cat.
11: El portal de RAC 1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: Dijous és Superdijous a RAC1, amb la Champions i el Barça Atlètic de Bilbao. I divendres, 28 d'agost, edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudió per presentar la nova temporada de RAC1, que arrenca dilluns, dia 31 d'agost. Farem aquest programa especial del món a RAC1 amb l'Embudió aquest divendres des del Centre Cultural Municipal de Valls, de 9 a 12 del matí, en directe des del Centre Cultural Municipal de Valls. Portes obertes, el primer que arriba, el primer que seu. Per tant, acompanyeu-nos al Centre Cultural Municipal de Valls si sou de la zona i teniu ganes de veure les cares de RAC1. I serem tots, eh? El Basté, el Clapés, el Bundó, els Oscars, el Giró, la Ballonesta, absolutament tothom. Presentarem les novetats de la nova temporada amb totes les veus de RAC1 i també les actuacions del grup de grallers Canyador i La Divan, aquest divendres al Centre Cultural Municipal de Valls, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració de Forn de Nulles. Com dèiem, avui hem viscut una nova exhibició de Tadej Pogacar en la quarta etapa de la Vuelta, que ha acabat a Andorra, Oriol.
6: Sí, nova victòria d'etapa, i l'Eslovec en només 4 dies pràcticament ja ha sentenciat la cursa perquè li treu 3 minuts i mig pràcticament als seus rivals principals, i això que la Vuelta encara no ha trepitjat territori espanyol. Roglic, que és segon a la general, és qui més a prop està de Pogacar, però, insisteixo, a 3 minuts i 21 segons tanca el podi Enric Mas, tercer a 3:32, i quart és Sepp Kuss. El nord-americà ha afincat el Berguedà, 3 minuts 44 segons. Per tant, Pogacar, que vaja, si no hi ha res estrany, dominarà i seguirà dominant amb Adé Farró aquesta Vuelta, quan, insisteixo, només han passat 4 dies des de la sortida. Avui a Andorra era el primer gran repte de muntanya i Pogacar ha atacat a la collada de Beixalís a 50 km de meta i, portant el mallot vermell des del primer dia que va sortir a Mònaco, ha acabat arribant a 2 minuts i mig. Fins i tot li han preguntat si era necessari atacar tant.
13: Qualsevol marge ja és més que res, però és molt bo perquè ara puc estar tranquil i tenir confiança per als pròxims dies. Continuarem anant dia a dia i centrant-nos en cada jornada perquè, sens dubte, serà una mica menys estressant.
6: Doncs nova exhibició de Pogacar a la Vuelta, que aquest dimecres arriba a Catalunya, amb sortida i arribada al Principat, amb sortida a Falset, arribada a Roquetes, a les Terres de l'Ebre, 148 quilòmetres, amb un port de tercera categoria. A Paüls, deixa'm dir que després dels aldarulls de l'any passat, això és informació que vam explicar a RAC1 el cap de setmana, després de les protestes de l'any passat, amb la participació de l'equip israelià, Israel Premier Tech, s'ha reforçat el dispositiu de Mossos, hi haurà membres de Seguretat Ciutadana, d'Ordre Públic, amb fins a 265 agents municipis, doncs, pels quals passarà aquesta etapa, com Móra la Nova, l'Ampolla, Amposta o Tortosa, etapa que, a més, afectarà el trànsit de l'N340, la C12 i diverses vies secundàries.
0: Això serà aquest dimecres, així que estigueu atents si sou de la zona. Gràcies, Jové.
6: Bona nit.
11: GP RAC 1.
0: Informació del món del motor. Aquest cap de setmana tenim Gran Premi de l'Aragó i la notícia d'avui, Quim, és que Pol Espargaró disputarà aquesta cursa.
7: Sí, en substitució de Maverick Viñales, de fet, com ja va fer l'últim Gran Premi de la Gran Bretanya fa dues setmanes. Segons el comunicat oficial de l'equip Tech 3, Viñales encara no està recuperat de la lesió a l'espatlla esquerra que arrossega des de fa més d'un any, i per tant serà la segona aparició en Gran Premi de Pol Espargaró, que és el pilot de proves i reserva de KTM aquest any. De fet, a Silverstone va sumar dos puntets. També és notícia d'avui a les motos que Carlos Ezpeleta ha estat nomenat nou conseller delegat adjunt del MotoGP Entertainment Group, que és com es diu oficialment l'empresa que gestiona el Mundial de MotoGP. Carlos Ezpeleta té 35 anys i és fill de Carmelo Ezpeleta,
12: conseller delegat de MotoGP. Per tant, passa a ser adjunt al seu pare en el càrrec de conseller delegat i està tot preparat perquè n'agafi el relleu quan és peleta pare.
0: Esperem que tingui bona relació.
12: Ho consideri oportú. La tenen, Aleix, la tenen. Recordem que aquesta setmana, de divendres a diumenge, és la 13a cita del Mundial de MotoGP al Motorland del Canyís, que és un dels circuits talismans de Marc Márquez. De fet, és l'únic circuit on hi ha fet ple de victòries des que és pilot de Ducati. Va estrenar-se amb la marca italiana quan encara corria amb Gresini. Va fer-hi doblet el 2024, l'any passat un altre doblet, camí del nou títol mundial, ja que com a pilot oficial de la marca. I que enguany Marc Márquez arribarà a l'Aragó quart al Mundial, a 40 punts del líder, que és Jorge Martín. El segon és el seu company d'Aprilia, Marco Bezzecchi, a 31, i el tercer, Yogura, també amb Aprilia, però de l'equip satèl·lit Track House, a 37.
0: Està emocionant, el Mundial, a veure com va aquest gran premi de l'Aragó, que seguirem amb el Quim Sabador in situ, en directe, dijous se'n va cap al Canyís. Gràcies, Quim.
12: Bona nit.
0: I abans de tancar el programa, actualitzant-nos amb els companys de serveis informatius de RAC1, un minut de bàsquet amb el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
14: Hola, Aleix.
0: A veure.
14: Ara
0: sí, hola.
14: Ara no.
0: No,
14: Ens canviarem de micròfon.
0: Ara sí, boníssim.
14: Ara sí, boníssim, ara fantàstic.
0: N'hi ha tants de micròfons que al final ja no sabem quin
14: funciona. És tan gran aquest estudi, tan bonic i tan lluminós.
0: Avui el bàsquet Girona ha tancat per fi la plantilla, ho ha fet amb la incorporació del dominicà Jacel Pérez.
14: Sí, aquesta és una peça realment interessant. Escorta, 1,93 m, canoner, 24 anys. Va ser una de les revelacions la temporada passada al Granada. El va recuperar de primera FEP a mitja temporada i va acabar amb més d'11 punts per partit. De fet, arriba pràcticament sense descansar. Ho farà només uns dies, perquè ve de guanyar, abans d'ahir, la Lliga del seu país, de Puerto Rico, amb el Vaqueros de Bayamón, promitjant uns 20 punts per partit en aquestes finals espectaculars. Ha de ser un dels grans anotadors del Girona, de l'equip de Moncho. Per cert, aquest divendres ja primer amistós a Platja d'Aro davant els Chase Hire de Phoenix.
0: Ens falten, per tant, ja poques peces per completar tot el mercat del bàsquet. I mentrestant, segueixen, Dani, avui hi ha hagut notícies importants a l'Eurolliga.
14: Per fer-ho senzill, s'estan subhastant places per a l'Eurolliga del futur. En concret, en són 8, que seran ja no llicències, sinó franquícies, per anar completant aquest procés de conversió que cristal·litzarà la temporada 27-28, on tindrem 24 equips. 4 equips més d'aquí un parell d'anys. Per tant, els 13 que ja són permanents s'hi afegiran 8 més. L'Eurolliga ha explicat avui que ha rebut més de 20 propostes, 11 han passat el tall, entre les quals la del València, per tenir aquesta plaça permanent, altres clubs d'Eurolliga, però també de nous com a Roma, com a Londres o com el mateix Dubai, tal com ha explicat el mitjà Sport 24 des de Grècia. Per tant, a finals de setembre sabrem quins són aquestes 8 places que seguiran.

0: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
1: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
0: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
1: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
0: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
1: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
2: Són bones i que no s'espera que s'hagi de fer més desallotjaments.
3: No es compta amb això, jo crec que en aquest sentit el que és la part habitacional dels barris afectats estava molt controlada, per descomptat hem de ser molt prudents. Els desallotjaments que s'han fet no es preveu que s'hagin de fer-ne més. Des del punt de vista de les afectacions als habitatges i també als béns, doncs crec que la situació està prou controlada, però evidentment amb tota la prudència, perquè el foc en aquests béns encara no està controlat del tot.
2: El tinent d'alcalde i regidor descartava més que el foc d'avui estigui relacionat al de fa 15 dies i feia una crida a la prudència. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detectat un nou mètode que s'utilitza per passar cocaïna a través de fulletons publicitaris. Aquest dilluns, una patrulla d'agents de Paisà va identificar un intercanvi sospitós entre dos homes al barri de Gràcia. Un d'ells havia entregat a un altre un fulletó amb una dosi de cocaïna a l'interior. Per tot plegat, la policia va detenir l'home que havia fet l'entrega per un delicte contra la seguretat pública. I pel que fa al temps, aquesta matinada la temperatura difícilment baixarà dels 22 o 23 graus i fins i tot el centre de Barcelona no baixarà dels 25 graus. Tot plegat en espera d'un dimecres que ens portarà vent fort pel Pirineu, sobretot a les cotes altes, i un cel més tapat al migdia. A la tarda tornaran a obrir-se clarianes i s'acabarà imposant novament el sol, però amb una calor més continguda que no fas aquests dimarts.
4: Molt bé, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Aleix.
4: A descansar, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
4: Aquí ho deixarem. Gràcies a la Laia Biurrun, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Des de les 9, transmissió del Madrid-Reial Societat. I quan acabi el partit a les 11 ens hi posarem els del Tuiràs. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu. Bona nit.
5: Tu diràs. Hasta.

0: RAC 1. Tots som 1. Reconcentrat de podcast. Aquí comença Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix, el podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada. I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat.
1: Bon dia, bona tarda, bona nit. A la primera temporada d'aquest podcast vam parlar de companys de feina tòxics, on reflexionàvem com un company de feina amb ganes de tocar la pera ens podria complicar l'existència. I ara hem rebut un correu electrònic al ment@raco.net que ens demana anar més enllà. M'ha fet gràcia perquè aquesta persona que ens demana anonimat per una qüestió que ara entendreu vol que parlem de caps de feina tòxics, és a dir, de jefes tocaperes. En concret, ens explica que treballa a l'administració pública i ens diu que, quan el seu cap veu que algú no fa la feina, en lloc de posar-hi remei, trasllada al treball els que penquen. Diu que això crea angoixa entre els companys i que, si es queixen, els amenacen obrir-los un expedient, entre d'altres pràctiques, diu. Explica que fins i tot hi ha hagut denúncies internes i que el que s'ha aconseguit és que els denunciants hagin estat traslladats de localitat en lloc del denunciat. Avui, al Tranquil·lament, i perquè ningú no se'ns enfadi, no només parlarem de caps de feina tòxics, sinó que, en general, de persones tòxiques. Amb el Xavier Guix. Xavier, què tal? Com estàs?
2: Molt bé.
1: Ara que feia referència al ment@raco.net, dues qüestions. Primer, donar les gràcies als oients i les persones que ens seguiu per la participació.

0: pels dubtes, per les preguntes, pels temes que cada setmana. Molt bé, molt bé. Això vol dir que ens escolteu, i no només que ens escolteu, sinó que us generem dubtes, preguntes i inquietuds que ens feu arribar al ment@recu.net. Però sí que hi ha una qüestió que ara, micròfon tancat, estàvem comentant amb el Xavier, que hi ha una cosa que ens sap greu, i és que no podem resoldre qüestions personals a través del correu electrònic. Perquè de vegades ens escriu, escolta, a mi m'angoixa això, passo una mala època, passo uns mals dies... Si ho podem tractar com a tema, ho farem,
1: sí.
0: Però el que no podem fer, Xavier, és respondre preguntes personals o dubtes personals a través del correu.
1: Exacte. Intentem generalitzar perquè, clar, un programa de ràdio, doncs la seva missió en aquest sentit és donar eines, explicar, reflexionar, però, clar, no fem teràpia en vivo. Per tant, tractat casos molt particulars, clar, aquí la persona que, o les persones que ens escriuen i ens expliquen els seus casos, evidentment que voldrien una solució pel seu cas. I clar, ni nosaltres tenim tota la informació per tractar el cas, ni tampoc rebran de nosaltres, probablement des del programa, aquella especificitat que necessita aquella persona per resoldre el seu cas. D'aquesta manera, el que intentem fer simplement és programes preventius, programes en què intentem anticipar-nos una miqueta coses que poden passar i que ajudin a reflexionar. I en tot cas, com sempre, evidentment, qualsevol programa d'aquest tipus, doncs sempre proposar que la persona doncs visiti un professional, psicòlegs, que en aquest país n'hi ha molts i molt bons.
0: És que et recordo un que em deia, fins i tot, el recordo perfectament, d'un hospital de Catalunya, que no cal mencionar. D'aquest hospital, per aquest cas que us explico, quin psicòleg em recomaneu?
1: Clar, no.
0: En aquest cas, heu d'entendre que llegim o intentem llegir tots els correus que ens envieu, però en aquests casos concrets hem de dir-vos que no tenim la solució, però en tot cas sí que en tinc una més d'emergència d'estar per casa, que és referir-vos a un episodi del qual jo crec que en podem estar orgullosos, que crec que és l'últim de la primera temporada, que vam parlar de quan s'ha d'anar al psicòleg.
1: Sí.
0: Per tant, reescolteu aquest podcast,
1: per exemple,
0: i si creieu que és el vostre cas, que heu arribat en una situació, com deies tu, en aquell moment de hàmster, no? De que ja no saps trobar la sortida, doncs a veure si és el moment d'anar a un professional.
1: I que hi ha un camí recte, que és el propi Col·legi de Psicòlegs. Mm-hmm. Per tant, qualsevol dubte, petició justament de professionals, escolti, a la meva comarca, a la meva zona, quins professionals estan acreditats pel Col·legi de Psicòlegs, etc. Allà és la base fonamental. Per tant, sempre el primer que direm és això. Informar-se i informar-se professionalment, que per això existeix doncs, el col·legi, i tots estem allà per servir i ajudar la gent tant com podem.
0: Ho havíem de dir, disculpeu, però ho havíem de dir perquè se'ns van acumulant aquest tipus de correus. Sap greu llegir segons quines situacions, però és que no les podem tractar a nivell personal. A veure, companys de feina tòxics, en vam parlar la temporada passada, també el podeu recuperar.
1: Sí.
0: Ara, avui ens demanaven, a través d'aquest cas tan concret de l'administració pública i d'aquesta situació, jefes tòxics, en parlarem, caps tòxics, perquè, clar, una qüestió és que tu et trobis amb una persona tòxica, ara m'ho invento, en una festa, per dir-ho així, i tu, escolta, quan la festa s'acaba, quan la música s'acaba, cadascú se'n va a casa seva, i ja està. Però quan el teu cap és una persona tòxica, que ara intentarem definir, la situació es complica molt més perquè és evident que té un poder sobre tu, no?
1: Efectivament.
0: I sobre la teva feina. Però a veure, per començar m'agradaria preguntar-te una cosa que vaig llegir que m'ha fet gràcia. Vaig llegir algú que deia, abans d'acusar algú de ser tòxic, mira que no ho siguis tu. Té algun sentit,
1: sí,
0: això, per
1: tu? Sí, té sentit.
0: Que no estiguem dient, escolta, tu ets tòxic, i resulta que el tòxic sóc jo. Jo el complicat.
1: Té sentit, primera, perquè en algun grau tots podem tenir conductes tòxiques. Aleshores, el que vam fer en aquell primer programa, i avui ho hem de tornar a dir perquè és necessari, és que parlem de conductes tòxiques i no de persones tòxiques, perquè les persones, doncs, som com som, no en tots els aspectes, ni sempre, no en tots els aspectes, ni sempre, ni amb tothom, som iguals.
0: Però hi ha persones, Xavier, que porten una T de tòxic al front,
1: D'acord.
0: No hi ha manera, Els coneixes amb 5 anys i ja eren nens o nenes complicadets.
1: Clar.
0: I els coneixes amb 40 i estem igual.
1: Clar, però aquí és on anem a lo dels graus, Aleshores, hi ha persones que aquell grau de toxicitat és petit, dius, mira, és molt bona persona, és un tros de pa, però quan li surt el geni...
0: Quan es comença amb la frase, és molt bona persona, la clatellada ve immediatament. immediatament després.
1: Per tant, a vegades hem de ser conscients de que tots tenim algun all, alguna ceba tòxica. Ara, probablement és en un grau menor, petit, només quan estem en una situació molt complexa, quan estem que no podem més, quan allò que diem patem, etc, etc. Per tant, tots tenim algun grau de toxicitat.
0: Però quan dius grau de toxicitat, què vols dir? Que, com un rampell, per entendre'ns, que ens surt un rampell.
1: Rampellades, una mica de mal caràcter en un moment donat.
0: Clar, que la toxicitat va més enllà d'una mala resposta o de... No?
1: Bueno,
0: ara en parlem de què vol dir la toxicitat.
1: La toxicitat representa que és un exercici continuat de certes conductes o certs hàbits.
0: Aleshores, un rampell que no acaba, no?
1: És un rampell que ja saps que vindrà.
0: Yeah.
1: És que ja sabem que quan li diem això no li podem dir perquè s'ofèn. I mira, és molt bona persona, no tenen cap problema, però noi, no li toquis aquest tema perquè s'ofèn.
0: Però llavors, explica'm la diferència entre una persona que té rampells que no li pots parlar d'un tema i una persona que tu consideris tòxica. Bé, però ja m'has dit que no... Ho aniré dient malament tota l'estona,
1: eh?
0: Però ja m'has dit que no hi ha persones tòxiques.
1: Hi ha conductes tòxiques. Home, el que observem és que les persones que tenen aquests graus tan elevats de toxicitat, aleshores diríem, igual que una central tèrmica, igual com un lloc que dius, és tòxic. Per què? Perquè el nivell de toxicitat està per sobre de la mitjana, o amb uns graus elevadíssims. Aleshores, algunes persones, certament, quan acabem dient és que és tòxica, és perquè el seu grau de conductes tòxiques potser és molt elevat. És a dir, en el conjunt de la seva manera d'estar en el món, de la seva personalitat, destaquen potser més els aspectes tòxics. Aleshores, quina és la diferència? Has fet una pregunta molt bona. Com ho diferenciem? Home, és que la persona tòxica no li sap greu ser-ho.
0: Mm. O sigui, jo tinc un rampell i et puc contestar malament i llavors dir-te, ostres, Xavier, disculpa, perquè passava un mal moment, m'has enganxat amb l'estómac buit...
1: Sí, exacte,
0: allò,
1: bueno, ahir em vaig passar una miqueta, disculpa, sí, va, tal i qual. És a dir, tinc una consciència de que no he actuat adequadament, que m'he passat una miqueta. En canvi, les persones que tenen aquest tipus de conductes és que gairebé que els has de demanar perdó, perquè t'has equivocat tu. Perquè
0: gira la truita.
1: Gira la truita, et manipulen.
0: Però disculpa, o sigui, ara no em vull passar, però estem fregant una miqueta el que cinematogràficament em veuríem una miqueta com un psicòpata, no? Una persona que els sentiments dels altres li és igual. Anem per aquí.
1: És que anem per aquí.
0: Ah, doncs anem per aquí.
1: És que anem per
0: psicòpata
1: aquí.
0: Psicòpata tòxic. Val, val.
1: Anem per aquí.
0: Val, val.
1: El que passa que no ho podem definir. És a dir, a la que anem posant etiquetes ens compliquem la vida. Sempre ens la complicarem. Per què? Perquè no hi ha un que sigui el tòxic de tots, que tot tòxic sigui igual a psicòpata, que tot psicòpata... És a dir, no.
0: Va, tu m'estàs dient que és un comportament reiteratiu.
1: És un comportament reiteratiu en el qual destaca fonamentalment que la persona té molt poca empatia, és capaç de fer mal, és conscient de que en aquell moment tu estàs potser plorant, potser afectat...
0: És conscient, d'això, això és important.
1: Home, i tant, que és conscient. El fotut és que potser disfruta d'això.
0: És que és un psicòpata de llibre, Xavier. És que potser... És que, què vols que et digui?
1: Potser li agrada, això.
0: Ah?
1: Potser li agrada. Però clar, no podem generalitzar. Tots els tòxics fan el mateix? No. Per tant, aquí ja anirem a buscar la casuística. Aleshores, quan diem persona tòxica, és aquella persona que al seu voltant està generant de forma continuada malestar als altres.
0: I per què creus que ha arribat en aquest... Ara, això sí que és en la mente de l'enemigo, eh? Però per què creus que s'arriba a aquest punt? És a dir, per què creus que una persona arriba a un punt que gaudeix fent patir a l'altra gent o veient que ho passa malament?
1: Mira,
0: aquí, a dins del terrat, què ha passat?
1: Poden passar moltes coses. és molt difícil de donar una sola resposta. En tot cas, sí podem dir que, evidentment, la persona d'aquest tipus, la persona tòxica o les conductes tòxiques, es van integrant com un recurs que la persona té i que va desenvolupant. És com dir, cada cop va elevant més el nivell de toxicitat en tant que la pràctica contínua d'aquest nivell de toxicitat el que genera és més toxicitat. Per tant, la pròpia persona està contaminada. Però aquí sí que diríem, no ho sé fins a quin punt és conscient del mal que es fa a si mateixa. Aquí potser sí que diria, no ho sé si és conscient.
0: És conscient del mal que fa als altres?
1: Això sí.
0: Però no de si mateix.
1: No, perquè...
0: Perquè, bueno, entretant aquesta bola de neu, que ja és mala persona i ja no se n'adona, vols dir, potser.
1: No és que sigui mala persona, sinó que creu que ell està fent...
0: Home, una persona que se n'alegra que una altra persona pateixi és mala persona. Ja sé que no t'agraden les etiquetes,
1: no,
0: però és que anem a parar
1: dolent,
0: aquí, eh?
1: Els temes bo dolent. Però
0: persona complicada.
1: Diguem, complicada en tot cas que et complica la vida dels altres, sí. Que en psicologia diem, quina és la normalitat? Si és que es pot dir normalitat d'alguna cosa.
0: En psicologia no hi ha normalitat.
1: No hi ha normalitat, però sí podem dir que la persona no es faci mal a si mateixa i no faci mal als altres. Mm. Però una persona que intenta cercar un cert equilibri, una certa convivència, ser col·laborativa, tenir un punt d'empatia... És a dir, que una persona normal és una persona que pot connectar amb la realitat que està vivint. Les persones tòxiques només diuen la seva pròpia realitat.
0: Herència, ara ja m'invento, herència de coses
1: haver.
0: Que han viscut...
1: N'hi pot haver.
0: És a dir, una persona tòxica pot ser algú que hagi patit toxicitat?
1: N'hi pot haver, evidentment, perquè és el que ha vist, perquè és el que ha pres a casa. Tu imagina que tu vius en un ambient contaminat, ja des de petit. Quan et fas gran, tens dues alternatives. Fer el mateix o fer tot el contrari, que és el que sol passar.
0: Però m'imagino que fer tot el contrari deu ser molt diferent, perquè tu has viscut una situació que no és aquesta.
1: No, aleshores, una persona que ha viscut en un ambient molt contaminat i fa tot el contrari, significa, jo no vull mai més a la vida viure això. I el meu propi comportament ja s'adreça a desenvolupar totes aquelles actituds i comportaments que em portin a ser bona persona, a sentir-me bé, a mirar pels altres... Ara, una persona pot haver-se contaminat tant que ella mateixa estigui contaminada i ho visqui amb absoluta normalitat.
0: Aquest és el problema, que vostè li sembla completament normal.
1: Exacte.
0: Torno a reprendre el fil que abans fèiem... Estava responent a la pregunta sobre la diferència entre ser tòxic o tenir un rampell, no?
1: Sí.
0: Què, o sigui, per no treure el tema de mare, què podem considerar actituds tòxiques? Què diries que ens hem de fixar amb gent que potser, ara els que ens escolten, diuen, bueno, a veure, això que estan dient, doncs mira, jo li poso cara...
1: Veus, és que...
0: Li poso cara
1: i
0: cames i braços.
1: I jo mateix,
0: sí.
1: I jo mateix
0: sí, també, amb actituds tòxiques.
1: Amb alguna persona potser estic desenvolupant una conducta una mica tòxica, sí. Perquè sóc molt bona persona, però a casa sóc un tirà. Sóc molt bona persona, ho faig tot molt bé... però resulta que no puc amb les dones. Una dona que em mani no ho suporto. Potser de petitet vaig tenir una dona, dues dones, vaig tenir una sèrie de persones femenines que em van ofegar. O a l'inversa. I per tant, després de gran, què faig? No suporto una dona que em mani. Llavors, vaig a treballar en una feina, em trobo una manaire, i llavors la manaire, per la seva feina, no la visc amb normalitat, la visc ja ofegat, la visc ja amb una visió distorsionada completament. Per tant, aquestes són cosetes que nosaltres arrosseguem, i això ho podem arrossegar tots. Per què? Perquè tots hem viscut capítols que no han sigut bonics a la nostra vida i a la nostra infància encara menys. I ho arrosseguem en forma de ferides, en forma de sentiments que apareixen inesperadament, en forma d'ombres, que també li diem, i això enfosqueix una miqueta la nostra vida. I en aquest sentit podem arribar a ser tòxics. Ara bé, hi ha persones que aleshores desenvolupen per la seva, pel seu posicionament, que és el tema que estem tractant, pel seu posicionament, llavors aquí ja entrem...
0: Un tòxic amb càrrec,
1: Amb càrrec.
0: Compte,
1: Que vol dir poder.
0: I tòxic poder, amb porra.
1: I poder vol dir superioritat.
0: Ara hi vaig, amb els tòxics amb porra, que tenen poder i que et deixen entrar o no a la discoteca perquè tenen una xapa a la butxaca. Però t'anava a dir... Un tòxic, sobretot ho és, per una capacitat d'enredar la troca de manera extraordinària? Ja, perquè almenys és el que coneixem popularment com a persona tòxica.
1: Sí.
0: Perquè un li diu una cosa, l'altre diu una altra, un li diu una mitja mentida, l'altre diu mitja veritat, l'altre li fa creure això, que l'altre no sé què...
1: D'acord, però aquest comportament no seria bo per la toxicitat. Aquest seria el que els estudiosos de la comunicació en van dir una patologia de la comunicació, que és aquella persona que... per tal de quedar bé amb tothom, capgira els seus arguments. Això, per exemple, ho ens hem trobat amb venedors comercials que arriben amb la comanda i diu, escolta, com és que li has regalat pràcticament el producte? Bueno, és que m'ha sabut greu perquè era bona persona, és el primer cop que fèiem contacte i m'ha semblat... I són aquestes persones que amb un, si és del Barça, li parlen del Barça, però si és del Madrid, li parlen del Madrid. És a dir, no saps distingir quin és el valor que té aquella persona, perquè amb tothom miren de quedar bé. Però compte que això no vol dir una conducta tòxica, tot i que aquella persona està vivint una certa patologia comunicativa.
0: Doncs explica'm què vol dir una conducta tòxica. Jo tenia al cap això.
1: Clar, no, el manipulador.
0: Manipulador.
1: Manipulador, controlador, narcisista. Generalment, parlo en termes singulars masculins, però també podem dir-ho en femení, Per tant, és una conducta manipulativa, és una conducta de control, és una conducta orientada justament a que et sentis superior a l'altre i que creïs malestar, que és com tenir una visió distorsionada de la realitat dient me la poden fotre, abans us fotré jo a vosaltres. Hi ha gent que funciona així.
0: Conducta preventiva. Cleca preventiva.
1: Però clar, jo ja vaig creant un malestar. Per què? Perquè estic intentant evitar que me'l creïn a mi. Si a més tinc poder i tinc autoritat i puc decidir, aleshores em faig mal ús d'això.
0: Per tant, m'estàs dient que la gent tòxica té un problema d'autoritat o d'autoestima?
1: Oh, i tant. Que la tapen a través de la superioritat. És a dir, tot complex de superioritat amaga un complex d'inferioritat. Per tant, les persones tòxiques no han trobat, probablement, un altre remei, una altra manera de sortir-se a la vida que aquesta tendència a fer aquest mal, a crear conflicte, a crear manipulació, control, però un control excessiu, pervers, que no és subtil, no és dir, mira que subtil que és. No, és que és pervers. Llavors, aquest punt de perversió és el que ens fa parlar de toxicitat. I quan et trobes davant d'un element d'aquest tipus, que vol dir la seva personalitat està plena de conductes i de comportaments tòxics, mira, fot el camp.
0: Però aquí som al cap del camí.
1: Fot el camp.
0: Fot el camp és el que et deia abans, fot el camp d'una festa. Si m'apures molt, fot el camp d'una relació.
1: Sí.
0: Però fot el camp d'una feina, precisament la persona que ens escrivia, que ja ho ha entès perquè no vol que diguem el nom, perquè li poden tocar el crostó, ens deia, jo estic aguantant aquesta situació, però clar, en aquest cas és funcionari, però no pots fotre el camp de segons quines feines.
1: No, però tu has de repensar. Mira, et diré una cosa.
0: Perquè, perdona, tenen solució?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Un tòxic no té solució.
1: Home, a veure, jo no sóc partidari de dir mai no, impossible i que no tenen solució. Generalment, són persones que els costa molt, pel que hem dit abans, els costa molt veure's a si mateixes. I, per tant, treballar amb aquesta toxicitat és possible, però requereix un treball llarg, llarg i molt continuat i amb molta responsabilitat per part de la persona.
0: Encara que jo m'hi posi al davant i li canti els 40, si és jo no tinc res a perdre...
1: No, és que si li fas això, ja et m'aixecarà. Estàs perdut.
0: Estàs
1: perdut. Llavors, jo et diré no el que jo penso que s'ha de fer, que és el que t'estic dient. Et diré el que fa la gent.
0: Val.
1: Vale? Que és diferent.
0: A veure.
1: La gent, quan els dic això, em diuen, vale, d'acord. Però què acaben fent? Agafen baixes. Estan 6 mesos sense anar a treballar. Demanen canvi
0: de lloc, de treball, que sigui de planta.
1: Exacte, canviar de planta, cosetes d'aquest tipus, a vegades els concedeixen, a vegades no, però llavors quin remei els queda agafar baixes?
0: Bueno, és que el cas que ens ocupa, que ens estava explicant, diu que el tòxic continua allà i tots els que l'han acusat de toxicitat...
1: Tots malalts.
0: Ja no són, no, malalts, ja no estan ni a la mateixa ciutat.
1: Claro.
0: Diu que ens ha canviat de localitat. Vull dir que les conseqüències han sigut pels no tòxics, pels afectats.
1: D'acord, però aleshores m'estàs dient una cosa... que n'hem de fer una reflexió. I crec que val la pena. Més enllà d'entendre el mecanisme de la perversió, del tòxic, etc., potser també hem de veure que vivim en un món que té molta toxicitat com a sistema. I et diré per què. Jo recordo quan era més jove i feia cursos d'habilitats directives i que em trobava en moltes empreses, que evidentment treballàvem comercials, i el comercial, o un dels comercials, o una de les comercials, o el grupet de comercials que més venien, per tant, l'empresa contentíssima, perquè venien un mogollón...
0: No m'ho diguis.
1: Eren els més tòxics.
0: Clar. Els més manipuladors.
1: Els més manipuladors.
0: Que m'ho has explicat abans, això.
1: Els que anaven en plan... la brigada.
0: Els que tenen menys ètica, no?
1: No, la brigada. Som un grupet i som com un élite. Som com un grup d'èlit. I, per tant, menyspreem a tota la resta. Al cap dels anys, t'asseguro que aquestes persones han anat desapareixent de les empreses. Perquè les empreses han anat entenent que aquestes persones justament són pomes podrides que ho acaben contaminant tot. I que, malgrat que són molt bons, eficaços venedors, o que poden aconseguir grans fites a nivell perquè es venen l'ànima al diable, si convé, això acaba convertint-se en una poma podrida. I va pervertint tot el sistema. Aleshores, amb això em vinc a dir, compte que potser també hauríem de fer un toc d'atenció a tots aquells sistemes, per tant, CAPs,
0: empreses,
1: però les direccions de les empreses i grans responsables directius que permeten que existeixin aquestes persones.
0: Carai.
1: I dintre de l'administració, el problema quin és? Que no estem parlant només de gent que viu a nivell de funcionariat, sinó de política. I per tant aquí con la iglesia hemos topado, en aquest cas con la política hemos topado. I per tant, no, amb això no, no estic insinuant que tota la política i tots, no, no, no caiguem aquestes trampes, per l'amor de Déu, però sí, entenem que algunes persones, per tal de demostrar que són més papistes pel papa i que són més guanyadors del mèrit i de l'estima del líder, són capaços de qualsevol cosa.
0: Vale, em deies, fot el camp. No puc fotre el camp.
1: Doncs aleshores, mira, hauràs d'anar al psicòleg que t'ajudi una miqueta a que puguis sostenir aquest tipus de comportaments intentant ignorar tot el que has d'ignorar i centrant-te única i exclusivament amb la feina que has de fer. El problema quin és? Que aquesta persona, facis el que facis, encara que facis molt bé la feina, encara que facis la feina d'una altra manera, encara que li facis la feina com vols, un dia et dirà que sí i un altre dia et dirà que no. I amb això és amb el que et va fent que et sentis malament. Amb qui actuen més les persones tòxiques? Amb els dèbils.
0: Ah, doncs aquí m'estàs donant una pista.
1: Amb els dèbils, ei, o amb els eficaços. Per què? Perquè són molt bons. Són gent molt bona, molt eficaç, que ho fan tot molt bé. I llavors aquestes persones els comencen a matxacar i cauen perquè pensen, però si ho estic fent tot bé, com és que encara em renya? Com és que encara no està content o contenta?
0: I encara m'hi esforçaré més.
1: M'esforço més i al final caic, però caic perquè no trobo solució i no ho entenc. I llavors saps què passa? Que aquí hi ha moltes persones que, i això també és important que ho diguem, moltes persones van a parar un lloc que per mi sí que és perillós. Però no el del tòxic, no, que aquest ja sabem que és perillós. Sinó un pensament perillós pels que han de suportar els tòxics. Que és que jo això mai no ho faria. Llavors, quan una persona diu és que jo això mai no ho faria, es pensa que la resta del món és així de bona, que la resta del món no farà maldat, que la resta del món no actuarà perquè tu, jo no ho faria.
0: Tu no ho faries, però els altres sí.
1: Però els altres sí.
0: Val, a veure, intentem-hi posar stop amb les coses que m'estàs dient. Dius, amb els dèbils.
1: Doncs amb els dèbils intento... i amb els bons, amb els eficaços.
0: Sí, però intento buscar solucions. Amb els bons i els eficaços, deixar de ser-ho, no sé si això seria una solució, però amb els dèbils... plantar una mica de cara. Abans ja m'has dit que no.
1: És que no plantaran, però... és que el dèbil no plantarà ja, cara. Perquè, doncs, agafarà una baixa.
0: Val, doncs què, evitem aquesta persona, em dius?
1: És que al final no et queda cap més remei. No et queda cap més remei que allunyar-t'hi com sigui possible. I repeteixo, no és una bona solució, però al final, com que la gent utilitza el sistema, doncs el sistema que li permet agafar baixes, desaparèixer, no ser-hi, a costa de sí, de, que després senti que la tracten de debilutxa, de que no aguanta res...
0: I en, un, etcètera, i en una relació personal, per exemple, que n'hi ha moltes i que acostumen a acabar malament, també...
1: És el mateix.
0: Fot el camp.
1: Fot el camp. I com abans, millor. És a dir, que aquí també ens trobem amb un altre perfil tipus jo no ho faria mai, que és el tipus... Però ja, jo et salvaré. Jo t'arreglaré. Bueno, però jo t'ajudaré...
0: És dolent, però jo a veure si ho arreglo.
1: I llavors, sacrificant-me jo, sacrificant-me, martiritzant-me jo, així redimiré la teva mala fe i potser d'aquesta manera te'n donaràs compte que al final el que triomfa és l'amor.
0: Escolta'm, avui una edició contundent. A veure, és que clar, molta gent ens diu, home, a veure, és que m'agrada molt quan doneu respostes, quan doneu solucions. Ho intentem, però hi ha vegades que el camí és el camí. I el Xavier una altra cosa no, però crec que clar ho és sempre. No fa subterfugis. Avui ho hem deixat clar.
2: Els apunts del Tranquil·lament.
0: Parlem dels apunts, que sempre fem al final de cada intervenció.
1: Recordar que hi ha persones que són amb conductes tòxiques, aquestes conductes poden haver nascut en el si de la família, pot haver viscut en una família molt contaminada, pot haver nascut d'un sentiment d'inferioritat i, per tant, necessitat d'una persona de posar-se per sobre dels altres, o, com hem vist, el voler demostrar a través d'un lideratge tòxic, doncs que tu ets més papista que el papa. Per tant, hi ha diferents raons. Algunes poden anar a veure amb la personalitat, altres amb els contextes i altres amb les institucions i el sistema. Hem dit que el sistema també és pervers en alguns aspectes i, per tant, és desitjable que vagi eliminant justament aquestes conductes, però eliminar-les no vol dir carregar-se-les, sinó que hem d'optar perquè, com proposem aquí, i per això estem fent aquest programa, cada cop més gent, ja des de petita, connecti i entengui el que en diem la intel·ligència emocional. La gestió emocional des de petits és necessària. Per què? Per evitar que de grans ens passin aquestes coses. Però si avui t'hi trobes i ho has de suportar, aleshores, primer consell, allunya-te'n tant com puguis. Segona, si no queda cap més remei, ho has d'aguantar, aleshores hauràs de deixar-te aconsellar o hauràs de deixar-te suggerir, aconsellar o terapeutitzar, si és necessari, per una persona que et doni recursos per poder-ho sostenir. En el ben entès de que no t'has d'entendre amb aquella persona, sinó simplement has de limitar el que és teu. I això sí, si l'has d'acabar denunciant, doncs denuncia, però aleshores entrem en aquelles dinàmiques que són molt complicades. Per tant, al final, sempre que vam arribar a la solució, que el millor que pots fer és fugir-ne tant com puguis, perquè si no, arruïnes la teva vida. Quant temps trigaràs a donar-te'n que estàs molt malament a causa d'una cosa que no et mereixes, d'algú que no et mereix, i que és necessari que et protegeixis i que cuidis la teva salut.
0: Us hi heu trobat, us heu sentit al·ludits i al·ludides amb el que estem explicant? Els vostres comentaris al ment@rac1.net. La vida és així i aquest tema és així. Si te n'has d'allunyar, allunya-te'n i pocs recursos més.
1: Exacte.
0: Xavier, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I fins aquí, Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix. RAC1 Podcast. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest dimecres la Lliga de Futbol es juga a RAC 1. A les 9, des del Santiago Bernabéu, Real Madrid-Real Societat. Mourinho torna al Bernabéu en l'inici de la seva segona etapa com a tècnic blanc.
1: Encara la busca Courtois! Un dels millors gols que s'han vist al Bernabéu en anys!
0: Viviu el partit en directe a RAC 1 amb Jaume Molló, Damià López i els comentaris de Carlos Martínez i David Broch. I després, tu diràs, amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dimecres a les 9, Real Madrid, Real Societat. La Lliga de Futbol es juga a RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1. Triple menú esportiu des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada. A les 6, el sorteig de la fase regular de la Lliga de Campions. Amb Jaume Molló, l'equip del Barça juga a RAC 1 i Àlex Pintanel com a enviat especial a Mònaco. Quan s'acabi, l'anàlisi dels bombos amb Jaume Naveira, Marc Marvà i David Broch sumant-se a la festa.
2: Va cap a la pilota Rafinha!
0: Des de les 8, la transmissió del Barça Atlètic de Bilbao. L'estrena blaugrana de la Lliga al Camp Nou amb Fot-li Pou i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dijous, sorteig de Champions, Barça Atlètic de Bilbao i tu diràs. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1. RAC 1. Tots som un milió.
3: Les conseqüències dels temporals d'ahir preocupen especialment un sector, que és el sector de la pagesia, perquè en plena campanya de recollida de la fruita, la pedregada sembla que ha pogut fer mal a alguns camps del país. Una de les poblacions més afectades és Almenar, el Segrià. Allà la pedregada va fer especialment mal als fruiters i una de les pageses que ho ha patit és la Marisa. Marisa Bendicho, pagesa d'Almenar, bon dia i moltes gràcies.
4: Hola, bon dia. Bon dia. Gràcies a vosaltres.
3: Que ha fet gaire mal, això? O menys del que podia haver estat?
4: Mira, no, a veure, a mi me va agafar a casa. Vull dir, va ser una sorpresa. Sí que jo vaig veure, al matí vaig veure que pujava la bromada. Però, clar, no saps el que te caurà, no? Uh-huh. Però, clar, la sorpresa va ser que estava a casa i vaig sentir un soroll a la teulada impressionant. I dic, hosti, qui me tira pedres a la teulada, no? I enfadada contra el veí, i resulta que estaven caient uns pedrots, perquè clar, el problema està que si la pedra cau amb aigua no fa potser tan mal, però és que era pedra seca, no? Sí, sí. I la pedra era de 2 a 5 centímetres. Clar, amb sec rebotaven, bueno, una teula, va petar una teula, perquè mm-hmm. són pobles, moltes cases tenim teules molt velles.
3: Els fruiters, però?
4: El camp vam estar revisant, però clar, això també se necessita, perquè de cop calent és difícil, però bueno, la primera vista, perquè clar, aquestes tronades pugen i arrasen per allà on passen, però igual al costat no fa res, val? Concretament Almenar té moltes partides, val? Perquè és molt gran, Almenar té molta terra. Llavors, per allà on va passar, doncs ens ha tocat la Pere Williams i la Conference, que encara uh-huh. quedava una mica, uh-huh. però és que la pobra Conference ja estava tocada per les calors, només ens ha faltat la pedra. Dius, bueno, pues apaga i vámonos, no? Uh-huh. I després el Préssec Tardà, també molt tocat, te diria que potser perquè se recollís ara al setembre. Clar, pues jo te diria que en total un 80%, han perdut.
3: Un 80%?
4: Després...
3: De préssec, Marisa?
4: De tot, en general, un 80%. Mira, la Manzana, sí. La Golden, pues ja me diràs que comença ara. Mira, m'he equivocat. La Manzana Golden és la que se començarà al setembre. I el préssec Tardà, pues s'està acabant. Vull dir, és que que encara s'està collint, estem tots al camp, val? El meu cas, per exemple, jo tinc olives, val? Oliveres centenàries, d'Arbequina i Verdiell. Mira, te diré, a mi personalment, el que és l'Arbequina, pues, Ja t'he dit, necessitem 2-3 dies, no?, per a mirar l'apretació dels danys, però ahir el que vaig veure, pues, jo he perdut, pues, te diria un 60% de la collita. I després tenia uns arbres que eren manzanilla, tota terra. Vull dir, com més gros és l'oliva, pues, pitjor. Les figues, els horts trinxats. Vull dir, a la fruita dolça ha fet molt mal, moltíssim. I ja t'he dit que és que estem en una zona i al damunt ens ha enganxat que unes coses estan acabant i les altres comencen ara. Vull dir, perquè aquí al Guaire hi ha tota la figa. Amb ells no els hi ha tocat. I aquí al Mena ja t'he dit, i a partir des que no els hi ha tocat, però allà on ha tocat, t'asseguro, trinxat. Després, clar, això, tingut Marisa, sort...
3: Perdona, clar, a nivell econòmic,
4: m'imagino que el cop
3: ha de ser molt dur pel que dius amb aquests percentatges que estàs dient del 60, 70, sí. 80% de la collida
4: en orris. Sí, brutals. I això també comento que la gent no és conscient, perquè penseu de que nosaltres hem estat 2 mesos 40-41 graus, molta fruita ja ha estat tocada per les tres calors, per molt que reguis, teu creme. Els que estan al camp treballant, brutal, imagineu-se, fiqueu-se la pell d'ells. Yeah. I a part, ara això, a veure, és que mireu, ja sabeu vosaltres que ja hi ha un problema molt gros, el problema de que hi ha molta gent gran que continua treballant perquè no hi ha relleu. Els preus pel terra, ja, bueno, l'agricultura i la ganaderia som els que rebem. Vull dir, mira, som així de xulos, no? Sempre rebem per tot arreu. Rebem per l'administració, rebem per les meteorologies i rebem per tot arreu. Pues mira, n'hi ha molts que pleguen. És que arribarà un moment que jo no sé, a veure. Després, me fa molta ràbia, per això dic que n'hi ha que se'n van a comprar i diuen, a mi m'és igual. Si ho compro més barat, pues, això que m'estalvio, perdona, a la llarga, això te passarà factura. Perquè, a veure, penseu que nosaltres, al camp, tot això que ens està passant o que estem al peu del canyó és per vosaltres. Vosaltres voleu menjar fruita, verdura, vosaltres voleu cereals, m'enteneu, no? És que, no, ha fet molt mal i hi haurà moltes pèrdues, per descomptat. Ara, pues, bueno, pendents de les assegurances, pendents dels pèrits, dels danys i bueno, per aquí ja dic, Almenar és una zona que té moltes partides, hi ha partides que no ha passat res i hi ha partides que sí. Llavors aquesta, pues, va pujar cap al Farràs, el Farràs també déu-n'hi-do, per allà on va passar la Pedra Grossa, i del Farràs cap a Ibars, que els pobres d'Ibars, pues, estaven amb el pressec tardà, pues, ja han acabat de collir. Vull dir, déu-n'hi-do. I ara veurem com, perquè ja sabeu vosaltres que cada 2 per 3 estem ja protestant, doncs imagina't amb això. Sí que també vull dir, ja que he sentit amb aquests alcaldes, a veure, fa falta un departament o algo especialitzat en fenòmens meteorològics adversos. És que la climatologia, pues, realment ha canviat. Jo de pedregrades grans no he vist, però és que sabem més els pagesos, diguem-ho així, que els meteoròlegs, ¿vale? Perquè ja dic, nosaltres estem al camp i aquí, Almenar, no? Almenar, que estem a la franja, quan veiem les nuvolades segons on venen i el color que tenen, arrenca a córrer cap a casa o espavilat. Ostres, si nosaltres ho veiem, també ho poden veure ells. També és diferent, és que realment hi ha un canvi climàtic, que diguin el que vulguin, però hi és. Que sí, que al 1700 va haver una ola de calor, perfecte, però llavors no hi havia mèdics per avisar. Ara, avui en dia, sí. I els avisos, pues bueno, jo encara estic esperant l'avís. M'entens? Això, a veure, sí que això se tindrien que ficar les piles els polítics, sí que se fiquin les piles, perquè a part de les collites, a part de, del camp, el que diuen ells, no és només el camp. És el camp, els cotxes, els edificis i les persones. I les persones, perquè, a veure, et cau una pedra de 5 centímetres al cap...
3: Sí, està clar, està clar.
4: I jo no sé, no me'n recordo ara quina pedregada d'aquestes guapes. Va morir un nen petit.
3: Sí.
4: Llavors... sí que se tindrien que ficar les piles, perquè és molt trist que nosaltres, a veure, si estem al camp, estem treballant, estem pues per la feina, no estem mirant els núvols, val? Llavors, si nosaltres veiem que la situació és negra, per la nostra experiència, collones, polítics, vale, m'entens, no? Hosti, fiqueu alertes, aviseu a la gent, feu un departament especialitzat, perquè, mira, ahir vaig veure per la televisió a Carcassona ha hagut un tornado.
3: Sí, ho hem explicat des de primera hora, Marisa, sí.
4: Mal, jo...
3: I a Camprodon també.
4: Mal, doncs, aviseu a la gent que a lo millor ens pot passar demà aquí. Vull dir, quan s'ha vist un tornado molt fort? Fa molts anys a Lleida. Si a Lleida fa molts anys hi va passar, qui no et diu que et pot passar aquí? Ja no és els danys, el mal... que ja és la protecció de les persones, la protecció de l'edifici, el que deia lo de València, per l'amor de Déu.
3: Totalment.
4: Això,
3: Marisa...
4: Que això ens pot passar aquí, també.
3: Efectivament.
4: I després també demanaria, sisplau, que la gent tingués una mica de pensament als que cultivem la terra, els que estem davant del front, els ganaders, els ramaders, els que estem intentant lluitar per a donar el plat i donar els aliments. No, vull dir, faig una crida que la gent sigui una mica... que pensi en nosaltres.
3: Marisa.
4: Que ja, manteneu, no?
3: T'entenem perfectament i la crida queda feta i gràcies per explicar-te amb tanta claredat i amb tanta contundència, evidentment, des de primera línia. Marisa, una abraçada molt forta i moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
3: Que tinguis bon dia. El Pere Roquer és president del sindicat agrari Assaja. I amb això acabarem el tema i parlarem d'Elx i aquestes imatges intolerables i injustificables que hem vist aquestes últimes hores de la policia espanyola directament agredint a un jove menor d'edat aficionat al Barça. Pere Roquer, bon dia i moltes gràcies.
2: Molt bon dia, Sergi, i a tots els companys de la tertúlia.
3: Alguna cosa a afegir al que ha dit la Marisa, que em consta que l'estava escoltant?
2: Sí, bueno, és que és la realitat que tenim al camp. Tenim la tormenta amb efectes de pedra i les comarques de Lleida, que ha sigut la vuitena aquest any, tot i que sigui un any de que no ha sigut d'aquells com pugui ser l'any 25 o el 19 d'abril, van perdre més del 70% de tota la producció de fruita dolça a nivell de les comarques de Lleida. Però cada vegada de que arriben aquestes tormentes, i sobretot després d'aquest estiu de més de 30-40 dies a 40 graus, acaba produint-se aquests efectes de l'aigua congelada, amb aquests efectes de tormenta de pedra, però hi ha una pedregada que és la silenciosa i que estem denunciant tot l'estiu, que és el tema dels preus. I aquesta tormenta silenciosa de pedres dels preus és la que, com comentava la Marisa, al final fa abandonar moltes explotacions agràries. I fer una crida com fer ella, no? O sigui, això de que la gent no es fixi quan va a comprar, d'on compra l'origen del producte que li estan oferint, és un dels grans problemes, a part de les pedregades i climatològiques, tal com explicava abans la Marisa, és el tema que tenim la pagesia i ramaderia d'aquest país. La pedregada silenciosa dels preus està fent que molta gent abandoni. I un sector com el de la vinya, que el teniu aquí al costat de Barcelona, a la zona del Penedès, doncs farà que molts companys hagin de deixar-ho córrer.
3: La Marisa parlava d'un percentatge d'afectació, potser entre un 60 i un 80%.
2: Sí, a diferents explotacions d'aquí, tal com deia ella, d'Almenar, Alfarràs, inclús aquí a l'Horta de Lleida també hi ha explotacions que estan entre un 20-25-30%, vull dir, clar, és que penseu que són dos tormentes que es separen a l'entrar aquí a les comarques de Lleida, i una passa pel sud i l'altra pel nord, i acaba desenvolupant aquests efectes de pèrdues econòmiques. I una cosa que penso que moltes vegades no se'n fa prou ressò, la campanya de fruita de Lleida alberga més de 25.000 llocs de treball, que d'aquestos, més d'un 90%, i avui en dia que tot hi ha molts discursos amb diferents coses, s'ha de tindre en compte que són persones migrades. Uh-huh. I aquí penso de que el sector agrari, que potencialment dona tants llocs de treball, estem parlant del sector de la fruita, però el sector de la ramaderia, que és tot l'any, penso de que s'hauria de fer una reflexió important a nivell administratiu del que suposa ja no sol a nivell d'aliments, que garantim salut, sinó també a nivell de llocs de treball. I poder oferir aliments de primera qualitat, que vol dir que ofereix salut, per tant vol dir que pots fer baixar els ràtios d'enfermetats a nivell global, penso de que la gent ha de començar a ser conscient de quan consumeix. Uh-huh. I quan ens veuen els tractors per la carretera, que ens aplaudeixen quan entrem a les ciutats i tot, també ens han d'aplaudir al moment que nosaltres portem el nostre producte als supermercats, i s'hi han de fixar. Han de veure l'etiqueta d'on estan comprant aquell producte. Uh-huh. Perquè, desgraciadament, una de les grans competències que tenim nosaltres és aquesta.
3: Pere Roquer, president del Sindicat Agrari Assaja, moltíssimes gràcies i molta força. Evidentment estarem pendents i amatents d'aquest recompte d'afectacions que hi pugui haver hagut arran del temporal d'ahir. Una abraçada, senyor Roquer.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: 11 i 18. A veure, perquè hi ha hagut gent ara que ho ha comentat, havien de fer un cas del contenidor del món RQ avui, havien de parlar amb la Jordina, una cosa ha portat a l'altra, se'ns ha acabat fent curta la tertúlia, en parlarem demà tranquil·lament amb la Jordina i farem aquest cas que explicàvem a les 8 del matí, d'aquesta comunitat de veïns que denuncien una pressió per part bestial per part del propietari de l'edifici, que se'l vol vendre, segons sembla, i les està empenyent, diguéssim, a acabar saltant per la borda elles mateixes. Els està fent la vida impossible perquè decideixin marxar i poder vendre el pis tranquil. Això en parlarem demà. El món RQ. A veure, cançons de pati. Vull recuperar, ara a final de la tertúlia en parlàvem, però aquest que heu dit, que tanta gent l'ha enviat, que és molt generacional, sembla...
5: Que és el Don Melitón.
3: El Don Melitón, a veure.
6: Don Melitón tenía tres gatos que los hacía bailar en un patio. Como no tienen... No sé, que vivan los gatos de Don Melitón.
3: Aquest és, no creieu mai, que és el que més ha arribat?
5: Podria dir que sí. Un dels que més, eh? Wow. Sí. És una cosa completament generacional.
3: Igualat amb qui? Quin podríem dir? Si haguéssiu de fer un rànquing dels tres que hem rebut...
7: Jo crec que el Mini Kituli està molt amunt.
3: Ara en parlarem, també.
5: Ara en parlarem, perquè aquí hi ha diversitat d'opinions amb el Mini Kituli.
3: Sí, ara feu.
5: Sí, però seguim, perquè mira, sí, Carles...
7: També parlàvem de moltes cançons que involucraven animalets. Hem dit serps, hem dit ratolins. També hi ha cuquetes.
6: Qui la ballarà, la cuqueta en sucre? Qui la ballarà, xerit serà? Balli-la vostè, senyoreta Anna, balli-la vostè, que la balla bé.
5: Mira. També tenim granotes.
8: La petita granoteta verda fa... La petita granoteta verda fa... La petita granoteta verda fa... Quan surt a passejar, les granotes canten xalalalala.
3: Canvi de ritme, eh? Ara n'he recordat una que jo no la recordo del pati de l'escola, la recordo més del cau i de l'esplai, que era el de es mou,
5: com una palmera, es mou. Oh, que era molt divertida.
3: Que, doncs, cada vegada era un...
5: El Sergi surt a ballar perquè ho fa massa bé, clar.
3: Però aquesta la recordo més com d'esplai que no tant de pati.
5: Sí, era més d'esplai, jo crec.
3: Sí. Què més?
7: A banda dels animals, també va fer molta fortuna una d'un vaixell anglès.
3: A veure...
9: Un capitán de un barco inglés, en cada puerto tiene una mujer.
3: Ah, sí.
9: La rubia es fenomenal, y la morena tampoco está mal.
3: La temàtica és tan dura de la immensa majoria de les cançons. És a dir, és una cosa que en aquell moment es veia normalíssim.
5: És que si n'haguéssim sigut conscients, haguéssim cantat absolutament res del que cantàvem, clar. Què més tenim? La majoria són en castellà, com dèiem. També n'hi ha algunes, no gaires, en català. En la nostra llengua, per exemple, es veu que són habituals cantar sobre olles.
10: Olles, olles de vi blanc, totes són plenes de fang i de maduixa, gira la caduixa, qui la girarà?
7: Unes olles de vi blanc i d'altres de barrejades.
11: A l'olla barrejada qui no entre pare, a l'olla barrejada qui no surt, ha perdut.
7: Mira.
5: Però és que, Sergi, si diuen que en català n'hi ha poques...
3: Sí.
5: Després, als oients directament els hi dic, ens n'heu enviat alguna que directament, honestament, no sabem en quin idioma estan.
3: Ai.

0: set, para, para, va, set, set.
1: Set, set sí que queda clar, però m'encanta perquè canta com quan jo canto en anglès.
2: Clar.
1: Em vas inventar les paraules. Clar, sí. El tema és si era així
2: o s'ha reinventat amb el temps.
3: Potser en anglès. I també et dic que jo moltes d'aquestes cançons no les sabria escriure. Vull dir que me les invento pel camí, dic barbaritat.
2: O bueno, ja n'hi havia que jugaven amb això. Això és veritat que és una mica diferent, però jo al cau, per exemple, em cantava un que era oh, alele, alele, massa, massa, que ben bé no deia res.
1: Ah, sí, és veritat. Jo també no recordo. Alele, a veure, Carles i Zoé, vosaltres que vau ser petit durant els anys 2000, veu ser petitons. Què cantàveu vosaltres?
3: Mira, hem fet una mica de crida al nostre entorn i això és el que ens han enviat. Començarem amb una cançó que abans hem comentat que per sort avui en dia ja ens grinyola una mica més que en el seu, que en el seu moment.
4: Una cançó que cantàvem habitualment al pati de l'escola és la de Don Federico.
5: Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en la sartén.
1: I
3: tot el que segueix. I seguia i no seguia per millor.
1: Que la gent passa pel carrer,
2: la gent que passava olia carne assada, era la mujer... I ho cantava amb un somriure d'orella a orella,
1: I tots els pares allà, que macos, que bé s'ho passen.
2: Un altre clàssic dels padis, com ja hem dit, és la calle 24.
6: Ah. En la calle 24 ha sucedido un asesinato. Mata un gato.
3: Cada un més violent que l'altre. Als 2000 també era habitual cantar sobre els horòscops.
7: Capricornio, Leo, Cáncer, Aries, Libra, Piscis, Tauro, Virgen, Géminis, Acuario, Escorpión y Sagitario. Cuando yo diga el tuyo, tú te tienes que agachar. Capricornio, Leo, Cáncer, Aries, Libra, Piscis,
3: Tauro. I així va fent, es va repassant tots i cadascú s'acotava quan li tocava el seu.
1: Aquesta cançó també, com ara el que dèiem amb l'Alberto Fernández Díaz, de un elefante se balanceava. És a dir, totes aquestes cançons també tenen que poden ser infinites.
2: Sí,
1: n'hi ha algunes
2: pots anar-n'hi afegint.
1: Un elefant, dos elefants, tres... Sí. Fins que et cansis. I ja està. Però aquesta també crec que pots anar fent signe per signe. Què més?
2: I després, la joia de la corona, una que segur que us sonarà, que és aquesta.
8: Miniquituli, miniquituli, la potinga, la potangara, saca la màtica verònica sinfònica. Miniquituli, la potinga verònica, la potinga, què m'has de la potinga verònica, mató, guai, guai.
3: A veure, aquí hi ha discussió, eh?
2: Molta discussió.
3: La Zoé anava fent cares, perquè evidentment no la devia cantar així.
2: Perquè ella diu, aquesta és la cosina del Carles, que ella canta miniquituli.
3: Clar, per mi és mini... Quituli. Però això es veu que és un debat
1: per
3: nacional.
1: Per mi és Miliquituli.
2: Miliquituli. Hem parlat amb gent, per exemple, l'Eva Jou, que és anglès, que diu Miliquitungui.
1: Com?
2: Nosaltres Miliquituli, però és que a més ella ho canta diferent, perquè jo deia Miliquituli, la potinga, la potanga, escalamàtica sinfònica verònica, Miliquituli, la mandinga, nananena...
3: Però para bailar el rock and roll, tu deies això al final?
2: No. No me'n recordo què deia, però...
3: Jo era d'un col·li diferent que la meva cosina i ja ho cantava diferent. És que aquí cadascú
2: feia el que volia. Sí, aquí hi ha molta discussió amb el Miliquituli. A partir de quins hem posat a pensar, teníem, per exemple, el Conejito de la Suerte, que ha salido esta mañana,
3: la Lecherita, també és que t'he de dir que n'hi ha molts que acaben amb coses...
1: Quina era la Lecherita?
3: De nòvios sexuals.
1: Com feia la Lecherita?
2: Com feia la Lecherita?
3: Lecherita, ¿dónde vas? Tan bonita. ¿Tienes novio? Ya lo creo. ¿Cómo se llama? Timoteo.
1: Clar. Després hi ha la xocolata, que és la mítica, xocolata, que aquesta sí que és el joc de mans, que cadascú també el jugava a la seva manera.
2: I amb joc de mans també hi havia Doña Margarita, que era Doña Margarita, hija de un rei moro. I aquí diu que mató su padre con un cuchillo de oro.
1: Però, és tot terrible. Aquí hi ha un patró claríssim.
2: És molt xungo.
1: Deve haver-hi alguna mena de conspiració estranya.
2: Hi ha una persona molt perversa escrivint moltes lletres des de casa seva, perquè els nens petits...
1: Allò que es diu, que les pel·lis de Disney tenen un rerefons perillós. No,
3: res.
1: El perill, i no és rerefons, és superfície. Totes aquestes cançons van cap aquí.
2: Fan molta por.
1: Que fort.
2: Tot de nens petits. No, i tu tens aquí Amarillo, que aquesta sí que jo no sé quina és.
3: Yo conocí a un profesor de matemáticas, me puso un dos.
1: Que és del submarino.
3: Exactament. Però també es tirant pel balcó, la topallava un cotxe, és que tot era terrible.
1: Després hi ha... Aquesta no sé si és tant d'escola. Jo crec que es va... Mira, diria que va arribar a les escoles... Molt probablement arran de l'èxit d'aquella selecció espanyola del 2008-2010, Eurocopa Mundial i tal, amb Pepe Reina en les celebracions i el camarero...
2: Una de camarero.
1: No me'n recordo. No era calamares, no sé, caracoles, no?
3: Jo crec que t'inventaves el tema i cantaves el que volies.
1: Ho lligaves amb una cançó.
3: Sí.
1: Una de champiñones.
2: No, Sí, nosaltres exacte. Ja ho fèiem, però a l'hora d'explicar acudits. No formava tant part de l'hora de cantar cançons, sinó a l'hora d'explicar acudits.
3: Jo era el bus. O sigui, ens podíem tirar mitja hora de bus amb aquesta
2: cridant,
3: tortura.
2: Però,
3: cridant com a berros. Sí, sí.
1: Bueno, a veure, després de fer aquest repàs de cançons de Pati Mítiques, us haureu fixat en un detall, ara el comentàvem, gairebé totes, més enllà de ser extremadament violentes, masclistes o tot alhora, són moltes en castellà. És tot un repertori que s'ha anat transmetent de generació en generació. Ara passa una cosa, la Zoé cantava pràcticament sencera una cançó que potser feia 15 anys que no cantava, i la tens aquí incrustada al cervell. Però que aquesta transmissió no ha aconseguit fer la transició a la nostra llengua. Hi ha patis, però on això s'està revertint? On algunes de les cançons que abans repassaven, que sonen ara, doncs sonen així. Mare meva, m'estic fent un embolic, perdó, eh? Cançons que ara repassàvem, que ara, avui, sonen així.

0: O així. Fins i tot s'atreveixen amb nous jocs de picar de mans, com el de A la plaça d'Argentona.
1: A la plaça d'Argentona, a la plaça d'Argentona, rodona, rodona, hi ha una gran sabateria, dia, dia, on hi van les nenes maques, maques, maques.
0: I tot això és gràcies a picadamans.cat. Picadamans.cat, que és una iniciativa que vol fomentar el català en aquests jocs que sempre hem cantat en castellà. Una de les seves impulsores és la Júlia López. Ella és mestra de l'escola Fortià Solà de Torelló. Judit, bon dia, moltes gràcies.
2: Hola,
0: Judit,
2: bon dia.
0: O Júlia, t'he dit de les dues maneres, perdona.
2: Sí, Judit, eh?
0: Judit, sí, disculpa, Judit. Com va néixer aquesta iniciativa?
2: Bueno, de fet... O sigui, la iniciativa no és meva, directa. Mm-hmm. O sigui, jo vaig entrar en aquesta web buscant coses per fer amb els nens de l'escola i això, no? Cercant per internet vaig trobar-la i a partir d'aquí doncs, vam començar a treballar i la vam fer començar a ser una mica més viral del que era, no? Era un lloc molt tancadet, que no coneixia pràcticament ningú i a partir de començar-hi a treballar doncs, l'està coneixent molta més gent i va, mica en mica, entre tots l'anem fent més gran i que hi hagin més cançons en català.
0: Per qui no hagi entrat mai a picadamans.cat, què hi trobaran a la pàgina web?
2: A picadamans.cat hi trobaran tot de cançons de jocs de mans, totes en català i en diversos dialectes. Ara s'estan penjant també en valencià, a les illes també en pengen, es troba la lletra...

0: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
1: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
0: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
1: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
0: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
1: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
2: Aquesta diu alguna cosa així com... que ara me'n recordo, eh? L'Aurora volia ser infermera, infermera, l'Aurora volia ser infermera i no ho va ser. Punxada, vacuna, els nens són a la lluna, la cossa, el ganxo, i visca el Jean Ferranxo, i clar, es fan coses, i...
3: Clar.
2: Bueno, és una mica divertida, és fora del normal.
3: Aquest contingut, no d'aquesta cançó, però aquest que hem repassat ara, tan masclista... i en molts casos tan sí. violent i sanguinari, de sang i fetge directament, entenc que ha passat un cribatge i això està, a banda de fomentar el català, o esteu intentant deixar fora?
2: Ho intentem. Hi ha algunes coses que segueixen una mica igual, però s'intenta doncs buscar paraules catalanes, paraules que fa anys que no s'utilitzen, o expressions, perquè així no ens tornem a arrelar una mica la nostra llengua.
3: Judit, moltíssimes gràcies i ànims i força per d'aquí dues setmanes.
2: Gràcies.
3: Recordo picardemans.cat, aquesta iniciativa per portar. I ja ho ha dit la Judit, diu, estem intentant deixar fora aquest contingut violent, però costa. Realment aquí hauria d'haver-hi un estudi, aquí darrere, de com van arribar a colar tots aquests continguts a les escoles. Bueno, era una altra època, sí, però... No sé, no és l'època del que vindríem a dir els que ara són avis.
4: Clar,
3: no?
4: Això
3: no,
4: els
3: que ara tenim
4: 20 i
3: llars, 30,
4: sí,
3: exacte.
4: Dels 90.
5: I és molt bestiar, vull dir, va molt directe.
3: Sí.
5: No és allò que... No, subtext sigui...
3: No, perquè mira, fixeu-vos, no, aquesta capa, subcapa, no, és directe, de cara a barraca, va matar no sé qui, després va fer no sé
4: què. I el pitjor és que eren molt visuals, i jo veia les imatges, i tot i així no m'escandalitzava,
3: sí,
4: saps?
3: Bueno, Zoé, Carles, moltes gràcies.
4: A tu.
3: Per aquest exercici de nostàlgia que hem fet. Ara, de seguida aquí al Món RAC1, saludem a una persona que està... Bueno, que li està anant molt bé a Londres. És el Sergi Polo, ell és de Barcelona... i està aconseguint fer riure a la gent d'Anglaterra amb monòlegs en anglès, però també en català. Un segon.
6: I moved from Barcelona to the UK for love.
7: Oh.
6: I love being away from my family.
8: Una novia anglesa. A vegades la gent em pregunta si parla català.
9: Les úniques coses que sap dir català és m'estic cagant.
8: I m'he cagat.
10: Jerry, nice to meet you, Jerry. Igualmente, yeah. Ah, me encanta. ¿Con quién estás, Jerry? Con tu marido. ¿De dónde es tu marido, Jerry? Inglaterra también. Los dos. Oh, mamma mía.
3: Ara us volem presentar un català que un dia va fer les maletes i se'n va anar cap a Londres a fer una cosa que ja té molt mèrit fer-la aquí, que és pujar a un escenari i no només intentar, sinó en el seu cas aconseguir fer riure a la gent. Però és que, a més, ell ho fa en català, ho fa en anglès i ho fa en castellà. Ho fa en tres idiomes diferents. Des de Londres ha actuat en alguns dels clubs de comèdia més prestigiosos del món, com el Comedy Cellar de Nova York o The Comedy Store de Londres, i també ha estat finalista dels BBC New Comedy Awards. Gairebé res. I és només les dues primeres línies del currículum. I tot i que el tinguem sempre amunt i avall per mig món, aquest setembre el podem veure a Barcelona. Ell és el Sergi Polo. Bon dia, moltes gràcies, Sergi.
11: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
3: Com estàs?
11: Molt bé. Molt content.
3: Sí?
11: Sí, que a part soc molt fan de RAC1, jo escolto sempre...
3: Ah, sí?
11: Sí, i una
3: des
11: cosa...
3: Des de Londres?
11: Des de Londres som molt els que us escoltem, eh? Jo sempre dic que a vegades dieu coses que potser no ens interessen, tipus el trànsit o coses així, yeah. Però us escoltem molt i
3: ens
11: sentim com a casa.
3: Londres,
11: estaria també molt bé. Clar. I què tal, com està el metro, sí. I avui aquest, la Northern Line, l'agafeu... Exacte.
3: Creus que la ràdio és una mica el lligam amb casa? Potser, o...
11: Sí, a veure, també parlant amb la família i tal, sí. Però el dia a dia, jo crec que la ràdio és una cosa que me'n recordo quan va començar el podcast i tal, vaig dir, ai, que potser desapareix, no. Però la ràdio té una cosa que és meravellosa, que és un directe, i és que la pots estar escoltant mentre fas qualsevol cosa.
3: Totalment d'acord.
11: Aleshores, jo al matí em poso

0: el podcast de les 8. Jo sempre dic això, que és bastant divertit, que em poso el podcast de les 8 quan em desperto, que jo em desperto quan està acabant la competència. Aleshores, després em poso el 14-15 i a la nit per anar a dormir em deixo... Jo em vaig a dormir, que ja s'ha acabat el Tu diràs, però em poso el Tu diràs de podcast. O sigui, s'escolto
1: molt.
0: Estàs
1: tot el dia aquí.
0: Sí, total.
1: A veure, un còmic català que viu a Londres i que fa monòlegs en català, castellà i anglès. Això sembla l'inici ja d'entrada d'un acudit. No t'explota el cap?
0: Una mica. O sigui, el que he trobat, el mètode que he trobat és... jo el show només me'l sé en anglès.
1: Val?
0: I quan l'estic fent en català o castellà, l'estic traduint al moment.
1: Hosti.
0: I jo sempre, això sí que sempre tinc notes a l'escenari, o sigui, tinc la llibreta per si a cas, i les notes les tinc en anglès. Aleshores, jo tradueixo sempre de l'anglès cap als altres idiomes.
1: Per què?
0: Perquè m'és més fàcil, perquè els altres idiomes són les meves primeres llengües, aleshores m'és més fàcil traduir que no haver de traduir del català a l'anglès. Perquè a part l'anglès és un idioma una miqueta més simple, aleshores és més fàcil per mi traduir-ho.
1: Val.
0: I...
1: perquè escriure directament la part que vols fer en català?
0: Com que també ho he de fer en anglès...
1: Clar, perquè vas fent la...
0: Clar, hi ha nits que jo faig bolos aquí a Barcelona, ara ja ho estic intentant deixar, això, perquè a vegades hi ha nits que he fet a les 7 de la... o a les 6 de la tarda actuació en català i a les 9 en anglès. El mateix show... amb dos idiomes diferents, aleshores és com un... no puc tenir coses diferents. Ha de ser el mateix show, però ho tradueixo al moment.
1: Una llengua és més divertida que l'altra?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Quina és més divertida?
0: L'anglès.
1: Sí?
0: És molt més fàcil fer riure la gent amb anglès.
1: Per què?
0: Perquè és molt més simple, és molt més bàsic i vas directament al que fa gràcia, més ràpid. En català i castellà necessitem més paraules per fer riure, o sigui, per explicar alguna cosa en concret. Aleshores, i l'anglès és un idioma que té paraules, que amb una paraula pots donar molta informació i és molt més fàcil fer de cop el pam, la sorpresa, el que et fa riure, amb una paraula molt ràpida, i amb l'anglès és molt més fàcil, per mi.
1: Com acabes tu a Londres?
0: Com acabo a Londres? Jo era mac, jo feia màgia quan era petit.
1: Ah, sí?
0: I de cop vaig dir... a mi, quan estava fent màgia a l'escenari, jo deia... jo prefereixo fer... a mi m'agrada fer riure la gent. I vaig dir... Jo sempre he pensat que si vols fer alguna cosa has d'anar al lloc on es faci millor. I volia fer Nova York o Londres. Per tema de visats vaig dir... és molt més fàcil per mi anar a Londres. Me'n vaig anar cap a Londres, sense parlar anglès. I vaig dir... aprendré anglès fent stand-up. Aleshores jo m'escrivia els acudits en català i castellà.
1: Duolingo...
0: perquè, no, res, fatal. A part, jo això, a l'escola, jo suspenia anglès sempre. Aleshores jo utilitzava el Google Translate i llavors em posava els acudits allà, perquè clar, no hi havia AI aleshores. I jo posava allà, ho traduïa, li ensenyava al meu company de pis, i em deia això sí, això no, m'aprenia els acudits paraula per paraula, i anava als micròfons oberts i els feia, i els que funcionaven, doncs me'ls guardava.
1: Clar.
0: I així vaig anar aprenent anglès. Jo sempre dic que la gent, quan parlo anglès, dic totes les paraules que estic utilitzant, en algun moment han estat en algun dels meus acudits.
1: Va. Ara començaràs una gira, la part grossa de la gira, ara en parlarem, i estàs a Barcelona, però quan estàs a Londres, ets com resident d'algun lloc? Saps què em vull dir? Sempre actues en un mateix local, en un mateix teatre... Sí. Com funciona això?
0: De fet, i això sempre... hi ha un punt que tothom diu... Sergi, hauries de deixar de dir-ho, però jo... a mi m'agrada molt dir-ho. Jo actuo a casa, literalment. Jo visc en un club de comèdia.
1: Què dius?
0: I de fet, i és part del show també, que ho explico, perquè fins i tot ha sortit per un canal de televisió d'aquí d'Espanya que van ensenyar on vivia i com s'entra a casa meva. I jo ho estic dient, de moment no m'ha portat cap problema.
1: Que vius a dalt, al costat?
0: A dalt. I jo sempre dic, mira, el dia que això sigui un problema, voldré dir que sóc prou famós com per comprar-me un pis i no li diré a ningú on està. Però de moment visc allà, i és una meravella. Visc en un club de comèdia, que és el pis de baix, és club de comèdia, perquè era un pub, i els pubs anglesos la terra sempre tenen el pis de dalt perquè visquin els cambrers, els chefs o qui sigui. Però és un pub que van convertir en pis de comèdia, en club de comèdia. Aleshores és club de comèdia baix, al pis del mig hi ha la cuina i els camerinos, o sigui que a vegades jo estic cuinant i em trobo... Ara et posaré en context, perquè ara t'explico una cosa, i al pis de dalt hi ha les habitacions. Aleshores, és un club de comèdia que és molt petitó, són 92 cadires. És molt petitó, l'únic que està considerat per molts còmics una de les millors sales del món per fer comèdia, perquè és molt petitó, on les cadires són bastant incòmodes, i és una sala que per fer comèdia és molt fàcil de llegir el públic. Aleshores, venen còmics com ara, ha vingut, no sé si els coneixeràs, l'Aziz Ansari o Kevin Bridges, que són còmics que omplen estadis.
1: Val.
0: Venen allà a provar els acudits i fan allà com 5 shows, els proven i després se'n van als estadis a fer-ho.
2: Clar,
0: jo a vegades estic allà, pues, fer-me un sofregit, uns macarrons, un... a la cuina, i a la cuina té la finestra que es veu la, el camerino, que jo estic allà i em trobo a posar còmics que jo he seguit tota la vida. A vegades em passa també que pues, vaig a mirar la tele i dic, espera, qui, miro la pàgina web, dic, qui hi ha aquesta nit? Dic, hòstia, aquesta nit està aquest, dic, pues, baixo baix, i baixo amb el pijama baix. Ah, també a vegades m'ha passat algú que ha fallat i m'ha dit, Sergi, que pots baixar en 5 minuts, que necessitem algú que tanqui el show. Cap problema. Poses els pantalons i te'n vas a fer el show. Sí, sí.
2: Com és un show teu ara, Sergi?
0: Ara el show és... Depèn d'on el faci, però són com una pues, hora i 20 minuts, més o menys. Mm? I la gent es pensa que l'hora i mitja és parlo amb el públic tota l'estona. I, de fet, això només és un 10-15% del show. L'únic que això és el que pujo jo a internet, perquè això, així no creem-ho acudits.
2: Val.
0: Però el show és la meva història. I el show és la meva història del que em va passar de petit, de com em vaig, com feia màgia de petit i com em vaig mudar a Anglaterra sense parlar anglès, i una miqueta el que és la meva vida allà, les diferències culturals, i també parlo una miqueta sobretot del català, perquè al final fer shows, jo ara estic fent a Europa i vaig un cop al mes a Madrid i tota la muda. Clar, fer shows en català no ho puc fer sempre, ho faig a Londres de tant en tant, a Barcelona sí que ho faig, però als altres llocs no puc, i jo sóc algú que a mi m'agrada molt defensar la meva llengua i sobretot totes les llengües. Aleshores el show, parlo de les llengües i parlo del català sobretot, perquè al final jo aquí a Barcelona el faig en anglès també, per tots els nostres queridos expats.
2: Claro.
0: Aleshores jo el show ho dic que aquí a Barcelona el show no és per expats, el show és per immigrants. I els hi foto canya, i els hi dic, jo tinc molts amics que són immigrants anglesos que han vingut aquí a Barcelona, s'han buscat una feina aquí, han après la llengua i viuen aquí. Aquests, benvinguts tots, per mi. Els expats que venen aquí, que tenen una feina de Londres que cobren 5 vegades més que nosaltres, que es poden permetre un lloguer que no sé què, que no volen aprendre la llengua, aquests... No es pot dir que és molt d'hora, però és igual, ja no ho he entès. Aleshores, i el show ho explico, i el show ho dic, ei... Dic,
2: va, és que a més, molt probablement... Tu tens una... És una navalla de doble fil, això. Per què? Els expats que venen a Barcelona sabent que poden viure en anglès i que n'hi ha als restaurants i els atendran en anglès, que tindran els brunch i els no sé què, també deuen dir, hombre, a Barcelona fan shows de comèdia en anglès.
0: Sí.
2: Anem a veure aquest el Sergi Polo.
0: Total.
2: I de cop es troben un tio que els hi fot canya.
0: Clar, jo ho faig també perquè quan vaig mudar a Anglaterra, jo allà faig, cada mes, faig un show en castellà. I això, i un cop l'any, sobretot per Sant Jordi, intento fer-ne un en català.
2: Vale.
0: Per què? Perquè els que viuen allà, que tinguin una estona per sentir-te com a casa i coneixes a la teva gent i tal. Me'n vaig a Dublín, ara amb el Brexit està ple d'espanyols, estan tots allà. Aleshores, fer un show en castellà a Dublín és una meravella. Aleshores, és com que sentir-te una estona com a casa. Aleshores, doncs això, jo aquí a Barcelona ho faig en anglès i em venen, doncs, venen molts immigrants, també venen molts expats. I els expats és el missatge que els hi dono. Però jo tinc de fet, dues amigues molt angleses que parlen un català estupendo i s'estimen molt la cultura catalana i és com un... Existeixen i aquestes coses les vull fer per aquestes persones.
2: Quin públic és més agraït? Hi ha gaire diferència entre el públic català i el públic anglès?
0: Sí.
2: Que em sap greu, perquè jo soc molt català i m'estimo.
0: L'anglès és més agraït.
2: Sí, eh?
0: Sí. Aquí ens costa molt riure una miqueta.
2: Ja.
0: I això sempre ho dic, aquí aplaudim molt, també allà aplaudeixen molt poquet. Allà riuen, tu vas a un club de comèdia i vas a riure.
2: És un riure d'aquell com molt... molt...
0: Sí. A veure, també he de dir que també perquè van una mica mamats. Sí, perquè, clar, o sigui, lo bo d'allà és que allà els clubs de comèdia, els shows de comèdia, han de tenir un descans sí o sí perquè la gent se'n vagi a fer les pintes.
2: Sí o no?
0: Clar. Allà, de fet, hi ha molts clubs que em diuen si no fas break, has de... O sigui, tanques les condicions. Si no fas descans, has de pagar tant més.
2: Què dius?
0: Perquè no farem diners al bar.
2: O sigui, el teu show d'una hora i mitja, tu l'has de partir.
0: Clar, jo faig 45
2: perquè
0: minuts.
2: Perquè la gent pugui anar a mamar.
0: Sí. 45 minuts, descans, 45 minuts. De fet, és millor per mi, perquè la segona part passa una cosa que és molt xula, que és, veu a més... Dos, hi ha una cosa social, que és això, que et quedes a la cadira i tal, estàs amb els teus amics, sí. I el teu col·lega et diu, ai, m'ho estic passant molt bé. Ah, pues si ells s'ho estan passant molt bé, jo també. Aleshores, la segona part, tothom està molt més relaxat, tothom sap que l'espectacle està guai, que et divertiràs i tota la moguda, i aleshores, és la segona part sempre és molt millor.
2: Wow. I això, el públic català aplaudeix més, dius?
0: Sí. I català i espanyol, també, eh?
2: Sí.
0: I per allà també... A vegades, això, si un acudit és molt bo, paren de riure i aplaudeixen. És com... No. S'aplaudeix al principi i al final.
2: Clar.
0: I a Anglaterra sí que aplaudeixen si és un acudit que, que té més missatge, per dir-ho així.
2: Val.
0: Però si l'acudit és molt bo...
2: El típic que té un punt polític, algun de... No, que t'aplaudeixen el missatge.
0: Sí, el missatge.
2: El missatge en si.
0: Sí.
2: Hi ha humor anglès, humor català, també? És a dir, a nivell d'estil?
0: Sí, sí, sí. Va, sí.
2: El teu és un humor... fas humor anglès? Fas humor català? Fas humor americà?
0: Faig una, el meu és bastant americà. El meu estil es diu en anglès pullback reveal, que és com un... Jo et penses que vaig a dir una cosa i dic una altra, amb els acudits que faig, i això és bastant americà. El sarcasme i l'humor anglès, per mi és una cosa molt pura, que sí que l'estic aconseguint fer amb amics i parelles i tal, però amb un escenari, per mi, jo és una cosa que és tan pur que no crec que ho pugui fer mai i tampoc ho vull fer. Val. És una cosa que m'agrada gaudir.
2: Val.
0: Aleshores jo veig els meus còmics anglesos preferits i quan els veig dic, jo això ho vull gaudir, jo no ho vull fer.
2: Yeah.
0: Però sí, sí. I l'humor, la diferència principal. És que som molt escatològics aquí.
2: Sí, eh?
0: Molt. De fet, me'n recordo, tinc una anècdota d'una noia que va venir de Barcelona a Londres. Em va demanar si podia actuar i tal, i li vaig aconseguir una actuació. I va fer 5 minuts només parlant de caca. La noia era molt... El monòleg era molt català. A mi em va fer molta gràcia, però els anglesos es van quedar com un... Ui, allà no són tan escatològics.
2: Yeah.
0: De fet, quan els anglesos que venen aquí a Barcelona sempre els ensenyo el caganer, el cagatió, no sé què, no sé quantos, i és com, hòstia, quanta caca, no?
2: Alucina, no?
0: Sí, sí.
2: Home,
0: sí.
2: Què us passa, no?
0: Sí, sí.
2: Quina obsessió més estranya.
0: Festes de Gràcia, plaça de la Vila, eren tot caques,
2: sí.
0: I vaig anar amb una amiga meva que va baixar de Londres i va quedar, diu, però tanta caca? Que això és molt català, carinyo, sí, sí.
2: L'estand-up anglès... té... Aquí, l'estand-up català té molta dosi d'actualitat.
0: Mhm. Sí.
2: Allà també? O menys?
0: Allà molt menys. O sigui,
2: menys, eh?
0: Allà l'estàndard...
2: És que he pensat en el que deies del missatge... I
0: sí, això. Allà és una cosa que són molt més... són molt més artesans, per dir-ho així. L'estàndard és una cosa que trigues una mica més de temps en fer-ho i en escriure. Aleshores, aquí, per lo general, sí que noto que la gent intenta parlar més d'actualitat, de fer un acudit del que acaba de passar, mentre allà és algo més general. Sí, potser he parlat d'una guerra que està passant, alguna cosa així, però és algo que... Perquè escriure stand-up, jo el que pujo és crowdwork, però el monòleg en si és una cosa que trigues temps. I que també, un cop ho has escrit, vols que et duri.
2: Uh-huh.
0: Perquè els tours duren un any i mig.
2: Uh-huh.
0: Aleshores sí que, per exemple, el Kevin Bridges està fent un tros de la guerra d'Ucraïna, que és molt divertit, perquè és des de tots els punts polítics i ho fa molt, amb molt bon gust, i és divertit, i és molt complicat fer acudits amb això. I aleshores és una cosa que és un conflicte que sí que dura i que es pot parlar, però que trigues molt en escriure-ho.
2: És important això que has dit, Sergi, de que la gent que et pugui seguir a la xarxa, si busqueu el Sergi Polo, té centenars de milers de seguidors i us hauran sortit els seus vídeos a Instagram, us hauran sortit els seus vídeos a TikTok, segur. Però en general és veritat que els vídeos que corren per xarxes teus són amb aquest joc amb el públic interpel·lant.
0: Sí.
2: Però clar, perquè els acudits pròpiament del teu show te'ls guardes. Has dit un 15-20% més o menys d'improvisació al teu show?
0: Sí, 15-20. Depèn del show. A vegades hi ha shows que els veig i dic, és que només volen que parli amb ells. Aleshores al final m'adapto perquè si només volen que parli amb ells és perquè estan rient molt. Aleshores, per mi la gent és que vingui a passar-s'ho bé. I jo explicar la història, però a vegades, sobretot a Glasgow, Escòcia amb castellà, eh? Perquè hi van venir molts catalans, i també hi ha molts escocesos que estan aprenent català, que és preciós. Però a Escòcia, jo el que m'he donat també és, si faig els shows en castellà o català a qualsevol lloc, la gent entén l'idioma i són d'aquí, però es comporten com allà. Aleshores, la gent que viu a Glasgow, els catalans i espanyols que viuen a Glasgow, es comporten com escocesos.
2: Yeah.
0: I són una meravella, perquè els escocesos es riuen de tot i són molt... I, de fet, els millors espectacles que he fet han estat allà. I aleshores, per mi, és el millor. No sé per què t'ho estava explicant, això, de fet.
2: No, jo no me'n recordo
0: tot
2: venia.
0: Però sí.
2: Què t'havia preguntat? Ah, no, a la part d'improvisació.
0: Sí, per exemple, vaig anar a Glasgow una vegada, que el show t'ha durat 1:20, i faig dos parts de 45 minuts.
2: Sí.
0: La primera part va durar 1:20. Me'n vaig anar al descans i li vaig anar a la cap de sala i li vaig dir que escolta una cosa, dic, és que són una meravella, dic, puc continuar? I em diu, sí, continua, que li estan fotent el bar que dona gust. Aleshores, ja està, continuo. La segona vaig fer 1:20 i 1:20.
2: Uau.
0: 2 hores i 40 minuts d'espectacle, quan l'espectacle, si la gent riu poc, dura 1:05, 1:10.
2: Val.
0: Però...
2: Clar, això també ho vas adaptant una miqueta en funció de com respongui el públic.
0: Sí, sí.
2: La improvisació té un risc, però...
0: No.
2: No?
0: No el té.
2: No?
0: La gent es pensa, ostres, no el té. No, perquè de seguida, o sigui, sí que té un risc si estàs començant. Jo porto 10 anys i a la que em poso a parlar amb algú, jo ja sé el que diré quan acabi de parlar amb aquesta persona. Aleshores, si em poso a parlar amb algú i no surt bé, jo ja dic el que tenia pensat. Si de cop, clar, trobes algú, m'ha passat a fa poc, de, soc algú, de, soc d'Ucraïna, i dic, ai, vius aquí? No, visc allà. Hòstia, clar, què fas tu aquí? Intentes...
2: Descol·locat, ara.
0: Descol·loques, a vegades, era un moment que ja portava molta estona de show i tal, aleshores, en aquest moment, doncs, el primer és no perdre la calma, estar tranquil, i no crear la tensió, i... marxar ràpid, per dir-ho així, o intentar parlar, intentar fer algun acudit o alguna cosa així, però ja està. I no és, la gent es pensa que és arriscat, però no.
2: Vale.
0: I si algú crida o alguna cosa que no t'esperes, al final la gent ha vingut a veure tu i la gent està de part teva. Aleshores, si algú està molestant el show i tu ets una mica sec amb aquesta persona, la gent ho agraïra.
2: Ja.
0: Molt.
2: Què estàs fent ara, Sergi? A veure, per on pares ara?
0: Ara estic ara a Barcelona.
2: Sí.
0: Vaig estar a Estepón, ara. Vaig anar a l'Auditori d'Estepón a l'Auditori a fer en anglès.
2: Hòstia.
0: I ara estaré a Barcelona, estic aquí al Borràs.
2: Mm-hmm.
0: Ara estaré aquí... estic al setembre i al desembre, perquè era a veure com va, i s'ha vengut molt bé. Aleshores, a partir del gener també estaré un o dos cops al mes.
2: Al Borràs, tot?
0: Sí.
2: Va, perfecte.
0: Ara faig que aquí a Barcelona, al setembre, castellà, anglès i català. En castellà i anglès està esgotat ja, i en català queden algunes al pis de dalt.
2: Vinga.
0: I ara, i llavors, tornaré per Nadal.
2: Això a la web del Teatre Borràs, entenc?
0: Això a la web del Borràs, o per qualsevol ciutat a la web de sergipolo.com.
2: Perfecte.
0: I ho pujo tot allà, i totes les ciutats, amb tots els idiomes.
2: I després te'n vas de gira.
0: I després me'n vaig de gira. No,
2: una gira europea.
0: Sí, sí. A part, me l'he tancat tot allò, perquè jo tinc repre. Aquí a Espanya m'ho porten des de Madrid.
2: Val.
0: Però a Europa m'ho porto tot jo. Aleshores soc jo enviant els correus i això faig pues, a Berlín, amb un teatre, que són 400 persones que ho faig dos cops, però jo llegim els contractes i enviant... Bueno, m'ho porto tot jo. Però sí, sí, vaig per a Europa i estic molt content.
2: Per on passes? Així un...
0: Faig... espero que me'n recordi de tots, però això. Atena, Berlín, Budapest, París... he dit Atenes, sí. Glasgow, Edimburg, sempre me'n deixo algun que digui més, aquest Madrid i Barcelona un cop al mes, vaig fent tot, qualsevol ciutat europea. Em van escrivint d'algunes de, ai, vine aquí, no sé què. A vegades em diuen, hòstia, vine a Austràlia, vine a Dubai. M'escriuen molt de vine a Israel i dic, no. I m'escriuen de molts llocs que és com un uau. Sí, sí.
2: El lloc més bèstia en el que hagis estat?
0: El lloc més bèstia on
2: és? Potser per tu, per significat d'un lloc important en el món de la comèdia o alguna cosa que hagi sigut important per tu, o de dir, mira, aquell escenari bestial en el que he actuat.
0: Sí, per mi va ser el primer cop que vaig fer la Comedy Store a Londres, perquè és al club, i lo xulo és que, bueno, de fet, com ho porto jo, ho puc dir, ara els shows, a partir del gener, els deixo de fer a casa i els començo a fer la Comedy Store a Londres.
2: Què dius?
0: Sí, sí. Sí, sí, estic molt content.
2: Home,
0: perquè ara com que ja treballo una miqueta amb ells, que faig jo els shows que fan els caps de setmana, que faig 20 minuts, els hi vaig escriure i els hi vaig dir, mira, els shows a Londres en faig 3 al mes, està esgotat fins desembre, necessito una sala més gran, i els hi vaig escriure i em van dir, sí, pots venir.
2: De quanta gent és?
0: Són 450 persones.
2: Uau.
0: Sí. I és una sala, no és teatre, o sigui, és sala de comèdia, i està al centre de Londres. I és, bueno, jo me'n recordo que just davant hi ha el teatre que és el Prince of Wales, que és on es fa Book of Mormon. I jo quan vaig mudar-me a Londres, jo treballava d'acomodador als teatres, venent gelats i tot, que de fet eren les millors feines que he tingut perquè m'encantava. I me'n recordo un dia estava al bar i just des del bar hi havia la finestra que es veia la Comedy Store i jo diverses vegades vaig pensar algun dia estaré, algun dia. I aquí estem.
2: I t'ha costat res.
0: Sí, 10 anys.
2: Bueno,
0: vaig plorar la primera vegada que vaig marxar de la Comedy Store. Sí, perquè fan espectacles que es diuen gong shows, que el públic et pot fer fora de l'escenari si no ets prou bo, per còmics que estan començant, i vaig durar 30 segons.
2: Què dius?
0: Sí, sí. I vaig, el primer o segon mes que vaig anar a la Comedy Store, i vaig trucar, me'n recordo, plorant a la família. Hòstia,
2: però això és una animalada.
0: Sí, però et fa més fort.
2: No, ja.
0: Jo crec que és un filtre, que és com un, si realment ho vols fer, diu, ho fas, 30 segons, et fan fora, si ets divertit no et fan fora. Per tant, no era divertit en aquell moment.
2: Ja.
0: I vaig anar fent-ho i al final vaig aconseguir passar els 5 minuts, vaig aconseguir fer caps de setmana i ara he aconseguit portar el meu espectacle allà.
2: Sergi Polo, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: I enhorabona.
0: Merci.
2: I a seguir igual.
0: Merci.
2: Si voleu anar a veure propet de casa, això, el Teatre Borràs, encara hi ha entrades disponibles, si entreu a teatreborràs.cat del grup Balana, balanaenviu.com, podreu trobar les entrades per anar a veure el Sergi Polo. De veritat, enhorabona, Sergi, moltes gràcies.
0: Merci, gràcies i bon dia. Estiu.

0: RAC 1.
1: Tots som 1.
0: RAC 1.
2: Merda, que algú els avisi, que hi ha un tauró a l'aigua!
3: Un tauró, un tauró!
4: Per favor, sortiu de l'aigua!
5: Fora!
4: Au, au!
2: Traieu aquell nen, que s'acosta!
6: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
3: Quins nervis, socors!
4: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
0: Així sona l'estiu a RAC 1.
3: Estadella, et pelaré.
7: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
4: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
0: RAC 1. Tots som un milió. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
8: 5, 4,
9: 3, 2, 1...
10: Des dels estudis centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Prement botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo.
11: Amazing, bro.
10: Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
2: A veure una cosa, aquí cada dia tothom apura més, eh? Què és aquest catxondeo? Ja, ho pots explicar?
12: És que, saps què passa? Que,
2: sí. I ara quan s'hem sentit aquells de 5 minuts, brum, brum, dels micros movent-se. Sí o no?
12: No, segur que no.
2: Calma, professor
12: Però
2: Làctea.
12: És que no tenia els meus auriculars que em van bé. I després els he hagut d'anar a buscar.
13: Yeah.
12: No, no piquis, no piquis, sisplau, no, Olivia, que això és molt molest per la gent que vagi amb l'Airpods.
2: A casa, molt tranquil·la, molt relaxada.
13: Perquè despertin migdiada. Que despertin a migdiada.
2: No, deixeu-vos descansar.
12: Vinga.
2: La gràcia... La gràcia és poder fer la migdiada i anar sentint el programa. Estava parat l'aire, no suposo, perquè fot una calor inaguantable. És possible que estigués pagat o algú pot confirmar aquesta dada?
14: Xup-xup. Xup-xup.
2: Sí, aquest. Xup-xup. Ha sigut l'embudió. On el tenim, l'embudió?
12: Ens farem a la Papillot.
2: A la Papillot, sí, t'han caigut els auriculars, eh? Bé, en fi, ja, l'estic molt intrigat per un tema, si em permets que et saludi cordialment, avui que és dimarts 25 d'agost.
12: Bona tarda.
2: Bona tarda. Com és que ahir no estaves a la cadena humana nudista que es va fer a Calella, just a tocar de casa teva? Que recordem-ho. Ets de... com es diu això?
12: De Sant Pol de Mar.
2: Quina hora és, exacte, de Sant Pol de Mar.
12: Sí, és
2: com és que no hi eres?
12: Bé, perquè... mira, em vaig assabentar tard, si no, ostres, encantada de ser-hi allà. Suposo, no ho sé. Escolta, t'he de dir una cosa.
2: Molt
12: és
2: bé.
12: Que a mi em sorprèn molt, perquè ha estat corrent molt el tema aquest que ja no es fa toples. No sé si te n'has assabentat, tu, d'això.
2: En soc molt conscient, perquè ara resulta que el toples és anat a menys, i en canvi ensenyem el cul amb tota la tranquil·litat.
12: Efectivament.
2: Però... tan estrany que sou tot a la natja.
12: Sí, però jo aquest estiu he anat a la platja i sempre hi ha algú allà ensenyant el que vindria a ser el penis. I això no ens preocupa.
2: El que vindria a ser el penis, eh?
12: Sí, i això no...
2: Hem hagut de donar moltes voltes per dir...
12: I em fa gràcia perquè això, a aquests senyors, no els molesta que els gravin, i en canvi ens fa cosa fer tobles perquè ens fa por que ens gravin. I penso, ostres, a ells no els graven.
2: Però a platges nudistes, a platges tèxtils, a platges mixtes, a platges què?